0: coproduïda per 3CAT, que s'estrena demà, reconstrueix les 124 hores de cerca que per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra també la cara més humana d'aquells dies.
1: Esports. Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte, 19 de setembre, en format telemàtic. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet un balanç satisfactori del mercat de fitxatges i ha admès certes urgències esportives per uns últims anys irregulars. Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 quilòmetres de muntanya en final a Calar Alto. Mas ha avantatjat de 27 segons més al Primo Roglic i ara li treu 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové Jakob Omersel.
0: I el temps, a partir de divendres i fins diumenge, s'intensificarà més l'encara la calor. Divendres tindrem un dia assolellat, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Àlex Bosch.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que esquerra i dreta apunta a remat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que, per ara, no n'hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
3: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
4: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
3: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insistix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
4: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
3: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
0: Tret del PSOE, cap grup al Congrés ha fet costat a Pedro Sánchez en les seves explicacions sobre Ceuta i la pressió contra ell s'ha multiplicat. Des del Partit Popular, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit a acusar el president espanyol d'estar sotmès al xantatge del Marroc.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
4: Si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos...
0: Ni els socis minoritaris del govern ni els aliats parlamentaris de Sánchez tampoc no han quedat satisfets de la compareixença. Tots ells assenyalen el Marroc com a responsable de la crisi migratòria i consideren que al cap de l'executiu hi ha respost tard, amb poca contundència i amb opacitat. Sentim Aina Vidal, dels Comuns, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
6: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
7: Mohamed VI es un asesino. Y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
0: I des de Junts, Míriam Nogueras ha assenyalat Sánchez com el responsable de la situació per acció o bé per omissió.
8: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
0: L'extrema dreta de Vox s'ha afegit a la tesi de l'extrema

0: torsió del Marroc sobre el president espanyol i l'ha acusat de ser el criat del rei marroquí. I la Moncloa defensa que no hi ha proves per implicar el Marroc, però no especifica si es refereix al govern o bé a la monarquia. El professor de Relacions Internacionals de la UAB, Eduard Soler, està convençut que alguna de les potes del poder marroquí n'estava al corrent. Ho explicava en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
1: I aquí entren des de les persones que poden estar en posicions de poder al Palau, als serveis d'intel·ligència, que estan dividits, a més, en el cas del Marroc, el sector de seguretat està molt dividit, però, per tant, és molt més difícil de copsar. No és el Marroc, és alguns actors dins del Marroc. Evidentment, han tingut un paper, perquè això no succeeix sense que hi hagi actors dins del Marroc que vulguin que això succeeixi.
0: Soler també veu probable que Rússia, Israel i els Estats Units hagin ideat estratègies per aprofitar-se de la crisi per erosionar el govern espanyol. I tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un caiuco que feia 26 dies que navegava. L'embarcació havia sortit de Gàmbia i aquest dijous Salvament Marítim n'ha rescatat els supervivents, 45 persones, a qui han traslladat a Gran Canària. Aquest naufragi constata la tendència que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè els punts de sortida estan més lluny per evitar la vigilància de Frontex. Ho ha explicat a aquesta emissora Elena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras.
2: La ruta atlántica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
0: I a les Balears, aquestes últimes hores, han arribat 10 magrebins per mar a Porto Petro, al sud-est de Mallorca.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Poc més de 4 minuts i un quart, Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. Així ho preveu el pla de reestructuració aprovat per unanimitat aquesta nit pel Consell de Supervisió del grup, del qual formen part la direcció, els treballadors i els accionistes. En declaracions al Catalunya Nit, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, diu que no descarta que alguns d'aquests acomiadaments es facin a la fàbrica de Martorell.
4: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan tener. Aquí todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
0: A més, quatre plantes del grup Volkswagen a Alemanya corren el risc de tancament. Per aquestes fàbriques, la direcció estudiaria usos alternatius, però no en garanteix la continuïtat. A finals de l'any que ve es reestructuraran el conjunt de centres de producció del grup per aconseguir una producció sostenible i competitiva.
4: No s'ha acordat ninguna medida concreta, es decir, tenemos hasta el año 2027 para que la empresa plantee qué soluciones va a dar o qué soluciones o herramientas vamos a tener cara al año 2027 para afrontar este nuevo reto que es estructural en el consorcio, y evidentemente tenemos que buscar soluciones que no sean dramáticas para ningún trabajador del grupo a nivel mundial.
0: Carnero ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT. Segons alguns mitjans alemanys, l'objectiu de la direcció del grup és fer-la desaparèixer com a molt tard d'aquí a 3 anys. SEAT assegura que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca.
3: 3CAT Info.
0: La justícia europea condemna l'estat espanyol per haver vulnerat el dret de reunió de diversos manifestants que l'any 2011 van encerclar el Parlament, el dia en què l'expresident Artur Mas va arribar a la cambra en helicòpter. Aquella protesta pretenia aturar el ple on s'havien d'aprovar les retallades del govern de Mas, però ara el Tribunal Europeu de Drets Humans veu desproporcionades les penes de presó que el jutge Marchena va imposar a quatre dels activistes condemnats. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
5: El tribunal desmunta l'argument de la violència ambiental que Marchena va fer servir per condemnar els quatre manifestants. Va al·legar que havien contribuït a crear un clima intimidatori als afores del

Parlament, però pels jutges europeus això no justifica els 3 anys de presó que van rebre, bàsicament perquè els activistes no havien comès cap acte violent, ni tampoc cap desperfecte. Aquest criteri més indulgent també es

0: té un paral·lelisme bastant important.
1: Els jutges europeus alerten que per la seva severitat la sentència de Marchena sobre el setge al Parlament podria haver tingut un efecte dissuasiu i haver frenat la participació dels ciutadans en altres protestes i en el debat polític en general.
2: Gràcies, Bruno. I Salvador Illa s'ha reunit aquest dijous aquí amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat li ha traslladat la intenció de continuar enviant ajuda humanitària a Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
3: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
2: Fins ara, Zelensky només havia rebut el seu despatx del Palau Presidencial, caps d'estat i primers ministres. Salvador Illa també s'ha compromès a col·laborar amb la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra. El president de la Generalitat l'ha acompanyat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha intervingut en el ple a l'Ajuntament de Kiev. Els alcaldes de les dues capitals han signat un acord de col·laboració.
4: Kiev se ha convertido en mucho más que una capital bajo las bombas. Kiev es hoy una capital europea de la libertad. Y Barcelona no dejará sola hoy a Kiev.
2: La visita d'Illa i Collboni a Ucraïna es dona en un moment complicat per al país per l'escalada d'atacs russos a Kiev. I Hisenda reuneix aquest divendres les comunitats al Consell de Política Fiscal i Financera per avançar en el nou model de finançament autonòmic pactat entre el govern espanyol i Esquerra Republicana. Aquesta reunió estava prevista per abans de l'estiu, però s'ha ajornat fins ara a petició del Partit Popular, que demanava temps per estudiar la proposta. El govern de Madrid ja ha dit que no hi assistirà. Isabel Díaz Ayuso plantarà Hisenda perquè considera que és un acord pactat de manera bilateral. Ayuso també ha fet una crida a la resta d'autonomies governades pel Partit Popular a fer el mateix, tot i que no s'hi ha sumat. El Ministeri d'Hisenda ha qualificat l'intent de boicot d'Ayuso d'irresponsable i de gambarrisme institucional. La renúncia d'Ayuso a acudir al Consell no afectarà la votació del pla de finançament. La proposta s'aprovarà amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport, Catalunya i les Canàries. Amb aquesta majoria, el nou model podrà passar al Consell de Ministres i també al Congrés. Si s'aprovés, representaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve.
5: El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
6: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant. Tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana, litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol. Algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu. I a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques de la Catalunya Central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i sobretot al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus, i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
5: Trescat Info. Trescat Info.
2: Un quart i tres minuts, els sindicats USTEC i CGT mantenen la vaga d'inici de curs després del fracàs en la reunió amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Niubó els ha demanat confiança i una treva perquè no afecti els alumnes.
7: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat, i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
2: Però els sindicats convocants insisteixen que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi en un calendari les millores que necessita el sistema educatiu. La portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, reconeix que de mica en mica s'han fet passos endavant, però encara hi ha moltes carpetes al calaix.
8: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant, és que aquella sensació de que aquest curs que ve, no?

0: començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
1: Els sindicats també han retret al govern que fins ara no hagi reactivat les negociacions i hagi deixat passar l'estiu. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya començaran el curs sense beca menjador, malgrat necessitar-la. És el càlcul que fa l'ONG Educo, que avisa que representen el 37% de l'alumnat vulnerable. La majoria dels alumnes que no tindran beca fan ESO, com que molts instituts no tenen infraestructura per oferir servei de menjador, aquests alumnes no acaben accedint a les beques. La directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó, demana que es busquin alternatives.
2: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar.
1: L'entitat també reclama que el servei de menjador estigui contemplat com un dret dins del sistema educatiu de Catalunya. Educo calcula que garantir el servei de menjador a tot l'alumnat que ho necessita costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Un dels dos menors implicats en l'apunyalament mortal a Manresa ja havia estat intern en centres de justícia juvenil i fa un parell de mesos va agredir amb arma blanca un cambrer de la ciutat. La investigació pel crim de dimarts continua oberta i no es descarten més detencions. Manresa, Nàtia Dell.
4: El menor que té 15 anys és el que ja havia estat intern a un centre i està pendent de judici per l'agressió de fa dos mesos en un bar del barri de les Escudines, just a la mateixa zona del crim de dimarts. Les imatges enregistrades per l'establiment mostren com un jove encaputxat, després de donar una cossa al cubell de deixalles, s'enfronta al cambrer i li clava un tornavís a l'espatlla, tal com ha explicat aquesta emissora a l'IM, que treballa al mateix bar.
5: Va passar pel carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
4: La mort a ganivetades de dimarts va ser molt a prop del convent de Santa Clara. Davant d'uns fets així, Sor Lucía Caram ha demanat endurir les penes.
6: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
4: I a la zona de l'apunyalament els veïns ho viuen així.
7: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, pues se senten molts dies baralles.
8: Que s'aclareixi i que els caiguin siguts, que es facin responsables de lo que ha passat.
4: Per protecció de dades, l'Ajuntament no aclareix si serveis socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies.
1: Del cas n'ha parlat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors. En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat. Alicia Fernández és membre de la Junta del Col·legi. Són declaracions a 3Cat Info.
9: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
10: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
1: Els Mossos han trobat les restes del nen de 18 mesos desaparegut a la casa de Santa Bàrbara, al Montsià. La policia ha fet una inspecció del domicili acompanyada dels pares arrestats dimecres a València per un suposat cas d'homicidi. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El domicili que tenia la família Santa Bàrbara s'havia convertit en un dels principals punts de la investigació que van obrir els Mossos després de la denúncia que va presentar l'avi de la criatura per la seva desaparició. Aquest dijous, la policia científica, acompanyada dels pares, detinguts dimecres a València, ha tornat a inspeccionar la casa del carrer Major i ha trobat les restes del nen. Els Mossos van accedir a l'habitatge per primera vegada el cap de setmana passat i s'hi van trobar una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta convivien malnodrits enmig d'una acumulació de brossa i excrements. La notícia ha estat una sotregada per aquesta població brenca que no arriba als 4.000 habitants. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, ha explicat que la família amb quatre fills vivia al poble des del 2019. L'últim era el nen desaparegut. De fet, va ser la primera criatura que va néixer al poble l'any 2025. Gimeno ha apuntat que la mare era de Santa Bàrbara i estaven integrats al municipi.
12: Tenien aquí quatre fills. la dona, sí, la dona,

0: la Bes, que portava els crios a escola, que anava a comprar al súper, també doncs, bueno, portava a les xiquetes a festes de cumpleanys.
1: L'alcalde ha explicat que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià havien obert un expedient per fer un seguiment de la família. Tot i això, segons Gimeno, res els feia pensar que la situació acabaria derivant en un fet tan tràgic.
2: I aquest divendres arriba als cinemes Cronos, un thriller sobre l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, també mostra la cara més humana d'aquells dies de por, caos i incertesa. Montse Mas.
3: El film, basat en una investigació periodística, recrea fidelment la resposta policial i d'emergències als atemptats. I segons el director Fernando González Molina i el guionista Alberto Marini, ho fa des del màxim respecte a les víctimes. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Siempre estuvo que huiríamos del morbo o del sensacionalismo y el trabajo desde la empatía te impide mostrar algo que tú no querrías ver de alguien cercano a ti.
5: Hemos tenido siempre dos reglas. Fidelidad máxima a los hechos reales y después respeto para las víctimas.
3: Pels actors Enrique Auqué, Diana Gómez i Mònica López, el fet que encara no hagin passat ni 10 anys dels fets ajuda a entrar molt més en la història i és una oportunitat de reobrir debats pendents.
6: Tot el rato saps el que passarà, però et manté amb una tensió dramàtica.
7: Crec que en general aquí som massa prudents a vegades per parlar de la nostra història i crec que està bé parlar-ne quan encara tots ho tenim present, recent.
8: Tant de bo torni el debat, si aquesta integració de la que presumien tant i s'ha demostrat que no, doncs que sigui una mica un mirall, no? I crec que ho farà, que la gent discutirà veient la pel·lícula.
3: Cronos s'ha preestrenat aquest dijous al Gran Teatre del Liceu, a la mateixa Rambla, on va passar la tragèdia.
9: Els atraparem.
2: Amb en David Ubach.
10: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesus i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració un cop ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera es reintegrarà a poc els entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis. Dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. I afegim també que l'Espanyol ha estat dia del balanç del tancament de mercat.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i admet certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol.
12: O sea, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
10: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. Sentim Zaragoza.
13: Sí que he visto que se ha generado ilusión, yo creo que es bueno, pero por parte de la presión creo que no tengo problema, no tengo ninguna presión, vengo a hacer mi trabajo y daré todo por el Espanyol.
10: A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Cárcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens. Un Girona que, per cert, ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta.
14: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que és fa per lo que vinc, evidentment amb un objectiu clar, tornar a primera i poder quedar-me molt anys a primera a Girona, molt content d'estar aquí.
10: El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer. El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada, el Real Societat 0, Celta 0. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.

0: todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid, continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
1: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim pàgina de Poliesportiva ara parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 quilòmetres de muntanya en final a Calaralto. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més el seu perseguidor, Primo Roglic, i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada a l'eslové del Bahrain, Jakob Omersel.
2: 3CAT Info. Són 3:15.
3: Com era aquesta hora la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades de la jornada? Us estem explicant que Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. I en els pròxims minuts també us explicarem que més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i per arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats al servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. En total es reforçaran 13 línies a alguns dels corredors amb més demanda. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Tot i això, no es tracta d'un pic com els de l'hivern i no es modificarà el calendari de la campanya de vacunació que començarà a l'octubre. Salut també estudiarà a fons els col·lectius de risc que aquest estiu s'han vist més afectats per les onades de calor. El director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, serà al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges per presentar la seva versió de King Kong. També hi assistiran l'actor Danny DeVito i el director Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El sumari d'esports amb el David Ubach.
1: En què destaquem que Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtic.
3: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà encara més la calor. Divendres tindrem un dia assolellat, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva. Dos quarts i pràcticament tres minuts, continuem. Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que Esquerra i Dreta ha apuntat a Rabat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que per ara no hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Sainteja.
4: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
5: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
4: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
5: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta.

0: y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
1: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insistix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
0: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
1: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
2: Les explicacions de Pedro Sánchez no han convençut cap partit fora del PSOE i les crítiques contra ell s'han multiplicat. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
3: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
4: Mohamed VI es un asesino y ustedes unos pusilánimes.
5: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat i vostè no ho fa.
2: Els socis de Sumar tampoc no han fet costat a Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable. I Donald Trump ha aprofitat la crisi de Ceuta per tornar a criticar el govern espanyol. En una entrevista a un mitjà britànic ha dit que l'entrada massiva d'immigrants és una cosa que no s'ha vist mai i vaticina que Espanya va cap a la ruïna.
6: What's happening there is very sad to watch.
7: El que està passant allà és molt trist de veure i, per sort, altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
6: Bum-rushing your country. I've never seen anything like it.
2: El president nord-americà ha recordat els problemes amb Pedro Sánchez en relació amb l'OTAN i ha insistit que Espanya no compleix els seus compromisos d'aportacions a l'aliança. I el president argentí, Javier Milei, també s'ha sumat a les crítiques contra el govern de Pedro Sánchez en relació amb la política migratòria. Ho ha fet des de Xile en la cinquena trobada del Fòrum de Madrid, que impulsa Vox al costat de partits i governs ultraconservadors llatinoamericans. Buenos Aires, Joan Biosca.
8: La gran patum d'aquest espai polític i també ideològic és el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, qui en el seu discurs ha carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
9: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismo, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminaran reemplaçant-los.
8: Javier Milei ha tret pit pel que fa als resultats econòmics de l'Argentina, que assegura són positius i que defensa haver aconseguit ell al capdavant de la Casa Rosada des que hi va arribar ara fa 3 anys. Diu el president ultraliberal de l'Argentina que les xifres parlen per si soles i nega Milei una crisi econòmica que afectaria 6 milions d'argentins hiperendeutats i morosos i que s'estan endeutant per poder menjar, tal i com denuncia l'oposició argentina.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Rússia porta 8 dies seguits d'atacs de nit i dia sobre Kiev amb drons i míssils que aquest dijous han deixat una vintena de ferits en diversos edificis residencials. L'exèrcit rus també ha atacat la ciutat portuària d'Odessa i dos mercants al Mar Negre que, segons Moscou, portaven material militar. Els drons ucraïnesos també han matat 4 civils a la regió russa de Belgorod, frontera amb Ucraïna, tot mentre el Kremlin respon amb la mateixa moneda a Berlín i anuncia el tancament dels centres culturals alemanys en territori rus. El ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, acusa Alemanya d'estar recuperant el nazisme després de les acusacions contra Moscou per l'atemptat de l'aeroport de Leipzig.
11: Vam veure la metàstasi del nazisme ressorgint a Alemanya. Però quan el canceller Merz va declarar que convertiria Alemanya en la principal potència militar d'Europa, simplement em vaig quedar bocabadat.
12: 3CAT Info. Cada hora, tot a
10: l'actualitat al moment.
2: Un sou mitjà només dona per comprar-se un pis d'una habitació per a la meitat dels europeus. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població. A falta de dades oficials a tot arreu, la recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i calcula els metres quadrats que es podran comprar destinant una tercera

0: ser de part a la renda a una hipoteca a 30 anys. La conclusió per a la meitat dels europeus és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi. Una confirmació més, per tant, que l'habitatge és inassequible ara mateix a pràcticament tot el continent, però hi ha punts crítics com Portugal, Polònia o Suïssa perquè estan, atenció, al mateix punt de gravetat que les Illes Balears. A Mallorca, per exemple, els que tenen un sou mitjà només els dona per comprar-se un immoble de menys de 50 metres quadrats. Els acadèmics destaquen, òbviament, com s'han inflat els preus dels pisos aquests últims anys, però també alerten que la meitat de la població europea està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència i creuen que aquest és un altre repte molt subestimat. Més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i poder arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats del reforç del servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. El govern ha executat una tercera part del segon pla de xoc per reforçar el servei dels autobusos interurbans, que és el mètode de transport que més creix a Catalunya, sobretot arran de l'exili de Rodalies. Sílvia Paner, que és la consellera de Territori.
1: És una disfunció passatgera, però que romandrà prou temps a la nostra realitat i dia a dia com perquè aquest sigui, aquest pla de xoc, un element important i estructurant en les nostres polítiques de mobilitat.
0: S'ha actuat amb mitja dotzena de línies entre els mesos d'abril i agost i aquest setembre s'introduiran millores a 13 més.
1: El primer criteri, clarament, és donar prioritat a aquests corredors que tenen més demanda i usuaris i el segon, especialment aquells que ens connecten amb centres educatius, amb centres de salut i que, per tant, afavoreixen aquesta mobilitat en espais de serveis públics fonamentals per la vida i pel dia a dia de la gent.
0: Reforçaran els trajectes entre Arenys i l'Hospital de Mataró i entre Caldes de Montbui i l'Hospital de Mollet. També s'introdueixen noves línies entre Guissona i Cervera i entre Mediona i Sant Sadurní d'Anoia. I els horaris d'estiu per connectar la ciutat de Girona amb el seu aeroport es prorroguen durant 3 mesos.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Poc més de 3 minuts i 3 quarts de 12. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Només la setmana passada se'n van detectar uns 2.400, quan l'habitual seria al voltant d'un miler. L'increment s'explicaria per casos importants de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. No es tracta d'un pic com els de l'hivern, però podria presentar uns símptomes poc comuns. Ho explica Jacobo Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
3: No necessàriament provoca el típic quadre catarral, sinó que a vegades donen quadres més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
0: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de risc i la resta de la població es podrà vacunar a partir del 26 d'octubre. D'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor, insolacions i cops de calor.
3: Ara, quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldré analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
0: Mentrestant, cal mantenir-se hidratat i evitar l'activitat en les hores de més calor i estar pendent de la gent gran o amb patologies prèvies. Salut defensa, malgrat les crítiques, el nou sistema d'accés a l'aplicació La meva salut, que es posarà en funcionament a partir del gener. Caldrà identificar-se amb l'IDCAT. Primer introduir el DNI o el NIE i després un codi d'un sol ús que es rebrà per SMS. Salut, però, assegura que serà un sistema més senzill. Sentim la directora de la Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat, perquè ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etc, etc, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins i tindria diferents perfils.
0: El canvi ha provocat, però, una allau de queixes entre les persones grans.
5: I em costa molt de fer les coses i me la...

0: de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc, i ara em volen tornar a canviar.
1: Espero que no facin molts canvis i no compliquin la vida als avis.
2: En qualsevol cas, el departament assegura que informarà degudament els usuaris sobre el nou funcionament d'aquest sistema.
3: Trescat Info. Trescat Info.
2: L'Associació de Càmpings de Girona alerta que els ha pujat gairebé el doble la factura de la llum. Les onades de calor provoquen un ús intensiu dels aires condicionats de les caravanes i, per compensar-ho, estudien cobrar-los el consum extra. Girona, Núria Pereira.
4: En alguns càmpings, la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això, el seu president, Miquel Gotanegre, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i, si superen un màxim, els ho cobren.
5: O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que marxa, deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
4: A més, molts càmpings compten amb plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
3: El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
6: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant. Tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol. Algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu. I a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques de la Catalunya central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i sobretot al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus, i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: La promotora d'un bloc de pisos de Tredòs, Naut Aran, haurà de pagar les obres per insonoritzar els habitatges de l'edifici. L'Audiència de Lleida ha condemnat l'empresa després que els propietaris hagin demostrat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels veïns. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
7: Un cop a la paret mitgera d'un dormitori es podia sentir perfectament des del saló del pis contigu. També es podien sentir converses entre dues persones situades a banda i banda de la paret, així com els passos d'una persona baixant per les escales de l'habitatge veí. És el que constata un informe pericial clau en este cas. La sentència considera aprovat que els pisos presenten una falta de confort acústic que afecta l'habitabilitat i també el manteniment d'unes condicions mínimes de privacitat. De fet, així ho havien denunciat els veïns fa més de 10 anys i ara la justícia els dona la raó. La sentència obliga la promotora a assumir l'import de les obres per assolir els 46 decibels d'aïllament acústics previstos en el projecte. Segons consta a la resolució, l'import concret de la indemnització es fixarà en la fase d'execució de sentència després d'una nova valoració judicial.
2: Doncs bé, en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, l'experta en dret immobiliari Clàudia Miralpeix explicava com podem saber si el soroll que sentim al nostre pis està per sobre dels límits permesos i, per tant, si ho podem denunciar.
8: Cada entitat local doncs, estableix uns paràmetres a nivell acústic que s'han de complir. Es fa un estudi molt detallat de quin tipus de zona és això. És una zona residencial, és una zona més industrial, més comercial, perquè, per tant, la barrera sonora serà més o menys.
2: També assegurava que el soroll és sovint el principal motivador de la majoria de conflictes veïnals. i creix a Lleida un 60% la xifra de gent atesa al dispositiu per a persones sense llar que busquen feina en la campanya de la fruita, i gairebé s'ha arribat a les 1.700. L'Ajuntament diu que tot ha funcionat bé, però les entitats socials continuen trobant dèficits d'atenció al col·lectiu.

0: Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: De fet, aquest estiu per primera vegada s'ha hagut d'obrir durant 3 setmanes un segon pavelló per acollir-los amb una capacitat per a 160 persones. Tot plegat després de constatar que s'havia disparat la xifra de persones que dormien al carrer, sobretot al voltant del recinte firal, fins a un pic de 240 individus. El tinent d'alcaldia, Carlos Enjuanes, defensa la gestió municipal.
2: És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt adequada i molt professional.
1: Una opinió que contrasta amb la de l'entitat Fruita amb Justícia Social, que parla d'improvisació perquè, segons assegura el seu portaveu, Llibert Reixac, tot feia preveure que el procés de regularització portaria més migrants a Lleida per buscar feina en la campanya de la fruita.
3: Es va fer tard i quan va interessar fer-ho, perquè també es va deixar allargar durant molts dies la gent dormint al carrer.
1: Una altra queixa recurrent de les entitats és que el dispositiu es tanca a finals d'agost, massa aviat perquè et deixa desatesos temporers sense feina.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I've come into possession of a map. An uncharted island. A place that was thought to exist only in myth.
6: Wall! There's a wall ahead!
0: Peter Jackson serà un dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director de la trilogia del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i dels efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Una de les responsables del festival, Mònica García Massaguer, ha estat l'encarregada d'anunciar una altra de les presències destacades d'aquest any.
7: Si se'n recordeu, una actuació bastant mítica d'un pingüí en una pel·lícula que es diu Batman Returns. Estem parlant de Danny DeVito, director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell.
0: A més, Alejandro Amenábar celebrarà el 30è aniversari de Tesis amb la projecció d'una nova versió restaurada de la seva òpera prima. A tot això, Carlota Pareda, la directora de Cerdita, serà la quarta dona que inaugura el certamen en 59 edicions. Ho farà amb la coproducció internacional Found Alive.

0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: La Bola Negra, El Ser Querido i Los Domingos són les tres pel·lícules preseleccionades per l'Acadèmia Espanyola de Cinema per competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. La gran favorita és la pel·lícula dels Javis i la sorpresa ha estat Los Domingos. La candidata definitiva no se sabrà fins al dia 16, però als Estats Units hi ha mitjans que no només la consideren la gran favorita en la categoria de millor pel·lícula internacional, sinó que creuen que rebrà una desena de nominacions. Però Rodrigo Sorogoyen ha defensat la seva pel·lícula El Ser Querido a 3Cat.
2: Bueno, no, pero primero tiene que ser los académicos tienen que decidir qué película es la suya, la favorita. Entonces creo que todavía tienen que... Bueno, creo que muchos académicos no han visto El Ser Querido, muchos académicos no han visto La Bola Negra, entonces primero tendrán que verla.
1: Los Domingos ha estat la gran sorpresa. El film de Lauda Ruiz de Azúa ha passat al davant d'Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, que era una altra de les favorites.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: I la Mostra de Venècia ha presentat aquest dijous Packing Fastard, l'última pel·lícula del veterà cineasta alemany Bernard Herzog, on els germans Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt peculiars que es van fer famoses a l'Anglaterra dels anys 80. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: Fucking Bastard seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa Fucking Bastard, maleït bastard. La van pronunciar així a la vegada en un judici Jean and Joan Holbrook, dues germanes bessones tan unides que parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. Als anys 80 van protagonitzar un sonat cas judicial d'assetjament perquè també es van obsessionar amb el mateix home. Jenny i Johnny Holbrook les interpreten les també germanes Kate Mara i Rooney Mara. No són bessones.

0: persones, però han sabut trobar una sincronia fraternal tan hipnòtica com pertorbadora.
1: Al principi era molt aclaparadora la idea que havíem d'interpretar la mateixa persona, però de seguida ens vam adonar que, havent viscut tota una vida juntes, hi havia tot un món de silencis entre nosaltres.
2: Vaig sentir que parlar a l'uníson era com una cançó, com descobrir que ja teníem una mena de ritme silenciós entre nosaltres, una cosa gairebé musical.
0: La història, però, és només el punt de partida perquè Herzog desplegui un relat oníric, surrealista i poètic sobre persones úniques i diferents de la resta que s'obsessionen en la seva recerca d'amor i llibertat.
3: Esports.
4: Amb en David Ubach. L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesús i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració, un cop que ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera, es reintegrarà a poc als entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça, afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis, dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions d'euros, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. Encara en clau blaugrana, però del mercat, Ferran Torres ha parlat del seu aterratge al Paris Saint-Germain.
5: Los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera.
4: I encara del mercat de fitxatges, el davanter de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez, va reconèixer aquest dimecres que el club blaugrana l'havia volgut fitxar aquest estiu. A l'Espanyol ha estat dia de balanç del tancament de mercat.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i ha admès certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol, això sí.
6: O sea, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
4: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Càrcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens.
7: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí. Però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o els resultats no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu, costarà molt més. Però penso que és una plantilla per intentar estar dalt.
4: Per cert, que el Girona ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta. El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer.
8: Con el límite que hemos tenido, hemos realizado una plantilla competitiva, una plantilla que representa nuestro modelo y una plantilla, creo que, reconocible.
4: El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada. Han empatat a 0 la Reial Societat i el Celta. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis-Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
9: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
4: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim ara la pàgina poliesportiva amb ciclisme.
3: 3CAT Info.
4: I amb Enric Mas, que ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de

0: A la dotzena etapa de 166 km de muntanya entre Vera i Calaralto, Almeria. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més al seu perseguidor, Primo Roglic, i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. Mas s'ha expressat prudent.
1: No, hombre, no tenemos que callar la boca a nadie. Simplemente nos tenemos que concentrar en nuestro trabajo, concentrar en intentar repetir lo que hemos hecho hoy y poco a poco. Espero que no se nos haga larga la vuelta.
0: L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada a l'eslové del Bahrain Jacob Omersel. I encara en ciclisme, el barceloní Sergi Darder ha renovat amb l'equip Caja Rural per a les properes dues temporades. Afegim que en tennis, a l'Open dels Estats Units, han passat a tercera ronda Alcaraz, Tiafoe, Paul, Khachanov i Fritz. Al torneig masculí, amb eliminació destacada d'Ogiel i Asim. I en dones, han superat la segona eliminatòria Sabalenka, Swiatek, Osaka i Kiss, entre d'altres.

0: Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. Més de 80 persones moren quan intentaven arribar a les Canàries en una calluco. L'embarcació havia sortit de Gàmbia feia 26 dies. Les ONGs constaten que la ruta migratòria a l'arxipèlag és cada vegada més llarga perquè els migrants surten de més lluny. Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. El comitè d'empresa de SEAT no descarta que alguns siguin a Catalunya. Això ho ha acordat el Consell de Supervisió del grup, que diu que l'any que ve reestructuraran el conjunt de centres de producció a Europa. A la reunió no s'ha parlat del futur de la marca SEAT, que, segons alguns mitjans, la direcció voldria tancar abans de 3 anys. El Tribunal Europeu de Drets Humans resol que Espanya va aplicar penes desproporcionades als sentenciats per la protesta Aturem el Parlament del 2011. Estrasburg ha condemnat la justícia espanyola per haver vulnerat els seus drets i ha desmuntat la doctrina de la violència ambiental que va aplicar el cas al jutge Marchena. Salvador Illa s'ha reunit a Kiev amb Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat ha traslladat al líder ucraïnès el compromís de Catalunya per seguir cooperant amb Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també des de Kiev, ha anunciat un acord de col·laboració entre les dues capitals. Els sindicats d'educació mantenen la vaga d'inici de curs, tot i que el govern els demana una treva perquè el sistema educatiu comenci amb serenitat. L'USTEC i la CGT insisteixen que els acords establerts fins ara no són suficients i demanen concretar-ho amb un calendari. Més de 135.000 alumnes en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya no tindran aquest curs beca menjador, tot i que la necessitin. L'ONG Educo avisa que la majoria dels estudiants fan ESO i que molts instituts no ofereixen servei de menjador i els alumnes no la poden demanar. Una gala al Liceu ha servit per presentar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, que s'estrena demà, reconstrueix les 124 hores de cerca que per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra també la cara més humana d'aquells dies.
1: Esports. Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte, 19 de setembre, en format telemàtic. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet un balanç satisfactori del mercat de fitxatges i ha admès certes urgències esportives per uns últims anys irregulars. Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 quilòmetres de muntanya en final a Calar Alto. Mas ha avantatjat de 27 segons més al Primo Roglic i ara li treu 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové Jakob Omersel.
0: I el temps, a partir de divendres i fins diumenge, s'intensificarà més l'encara la calor. Divendres tindrem un dia assolellat, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Àlex Bosch.
2: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que esquerra i dreta apunta a remat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que, per ara, no n'hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
3: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
4: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
3: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insistix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
4: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
3: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
0: Tret del PSOE, cap grup al Congrés ha fet costat a Pedro Sánchez en les seves explicacions sobre Ceuta i la pressió contra ell s'ha multiplicat. Des del Partit Popular, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit a acusar el president espanyol d'estar sotmès al xantatge del Marroc.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
4: Si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos...
0: Ni els socis minoritaris del govern ni els aliats parlamentaris de Sánchez tampoc no han quedat satisfets de la compareixença. Tots ells assenyalen el Marroc com a responsable de la crisi migratòria i consideren que al cap de l'executiu hi ha respost tard, amb poca contundència i amb opacitat. Sentim Aina Vidal, dels Comuns, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
6: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
7: Mohamed VI es un asesino. Y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
0: I des de Junts, Míriam Nogueras ha assenyalat Sánchez com el responsable de la situació per acció o bé per omissió.
8: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
0: L'extrema dreta de Vox s'ha afegit a la tesi de l'extorsió del Marroc sobre el president espanyol i l'ha acusat de ser el criat del rei marroquí. I la Moncloa defensa que no hi ha proves per implicar el Marroc, però no especifica si es refereix al govern o bé a la monarquia. El professor de Relacions Internacionals de la UAB, Eduard Soler, està convençut que alguna de les potes del poder marroquí n'estava al corrent. Ho explicava en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
9: I aquí entren des de les persones que poden estar en posicions de poder al Palau, als serveis...

0: serveis d'intel·ligència, que estan dividits, a més, en el cas del Marroc, el sector de seguretat està molt dividit, però, per tant, és molt més difícil de copsar. No és el Marroc, és alguns actors dins del Marroc. Evidentment, han tingut un paper, perquè això no succeeix sense que hi hagi actors dins del Marroc que vulguin que això succeeixi.
1: Soler també veu probable que Rússia, Israel i els Estats Units hagin ideat estratègies per aprofitar-se de la crisi per erosionar el govern espanyol. I tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un caiuco que feia 26 dies que navegava. L'embarcació havia sortit de Gàmbia i aquest dijous Salvament Marítim n'ha rescatat els supervivents, 45 persones, a qui han traslladat a Gran Canària. Aquest naufragi constata la tendència que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè els punts de sortida estan més lluny per evitar la vigilància de Frontex. Ho ha explicat a aquesta emissora Elena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras.
2: La ruta atlántica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
1: I a les Balears, aquestes últimes hores, han arribat 10 magrebins per mar a Portepetro, al sud-est de Mallorca.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Poc més de 4 minuts i un quart, Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. Així ho preveu el pla de reestructuració aprovat per unanimitat aquesta nit pel Consell de Supervisió del grup, del qual formen part la direcció, els treballadors i els accionistes. En declaracions al Catalunya Nit, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, diu que no descarta que alguns d'aquests acomiadaments es facin a la fàbrica de Martorell.
4: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan tener aquí. Todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
1: A més, quatre plantes del grup Volkswagen a Alemanya corren el risc de tancament. Per aquestes fàbriques, la direcció estudiaria usos alternatius, però no en garanteix la continuïtat. A finals de l'any que ve es reestructuraran el conjunt de centres de producció del grup per aconseguir una producció sostenible i competitiva.
4: No s'ha acordat ninguna medida concreta, es decir, tenemos hasta el año 2027 para que la empresa plantee qué soluciones va a dar o qué soluciones o herramientas vamos a tener cara al año 2027 para afrontar este nuevo reto que es estructural en el consorcio, y evidentemente tenemos que buscar soluciones que no sean dramáticas para ningún trabajador del grupo a nivel mundial.
1: Carnero ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT. Segons alguns mitjans alemanys, l'objectiu de la direcció del grup és fer-la desaparèixer com a molt tard d'aquí a 3 anys. SEAT assegura que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca.
3: 3CAT Info.
1: La justícia europea condemna l'estat espanyol per haver vulnerat el dret de reunió de diversos manifestants que l'any 2011 van encerclar el Parlament, el dia en què l'expresident Artur Mas va arribar a la cambra en helicòpter. Aquella protesta pretenia aturar el ple on s'havien d'aprovar les retallades del govern de Mas, però ara el Tribunal Europeu de Drets Humans veu desproporcionades les penes de presó que el jutge Marchena va imposar a quatre dels activistes condemnats. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
5: El tribunal desmunta l'argument de la violència ambiental que Marchena va fer servir per condemnar els quatre manifestants. Va al·legar que havien contribuït a crear un clima intimidatori als afores del Parlament, però pels jutges europeus això no justifica els 3 anys de presó que van rebre, bàsicament perquè els activistes no havien comès cap acte violent, ni tampoc cap desperfecte. Aquest criteri més indulgent també es podria aplicar a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, quan el mateix Tribunal Europeu revisi la sentència del procés, segons ha dit en declaracions a aquesta emissora Eduard Càliz, un advocat dels manifestants del Parlament.
6: Aquesta construcció d'intimidació ambiental també hauria de ser derivada en posteriors sentències per fets molt semblants, i efectivament el cas del Jordi...

0: té un paral·lelisme bastant important.
1: Els jutges europeus alerten que per la seva severitat, la sentència de Marchena sobre el setge al Parlament podria haver tingut un efecte dissuasiu i haver frenat la participació dels ciutadans en altres

0: Unides Europa.
1: Fins ara, Zelensky només havia rebut el seu despatx del Palau Presidencial, caps d'Estat i primers ministres. Salvador Illa també s'ha compromès a col·laborar amb la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra. El president de la Generalitat l'ha acompanyat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha intervingut en el ple a l'Ajuntament de Kiev. Els alcaldes de les dues capitals han signat un acord de col·laboració.
2: Kiev se ha convertido en mucho más que una capital bajo las bombas. Kiev es hoy una capital europea de la libertad. Y Barcelona no dejará sola hoy a Kiev.
1: La visita d'Illa i Collboni a Ucraïna es dona en un moment complicat per al país per l'escalada d'atacs russos a Kiev. I Hisenda reuneix aquest divendres les comunitats al Consell de Política Fiscal i Financera per avançar en el nou model de finançament autonòmic pactat entre el govern espanyol i Esquerra Republicana. Aquesta reunió estava prevista per abans de l'estiu, però s'ha ajornat fins ara a petició del Partit Popular, que demanava temps per estudiar la proposta. El govern de Madrid ja ha dit que no hi assistirà. Isabel Díaz Ayuso plantarà Hisenda perquè considera que és un acord pactat de manera bilateral. Ayuso també ha fet una crida a la resta d'autonomies governades pel Partit Popular a fer el mateix, tot i que no s'hi ha sumat. El Ministeri d'Hisenda ha qualificat l'intent de boicot d'Ayuso d'irresponsable i de gambarrisme institucional. La renúncia d'Ayuso a acudir al Consell no afectarà la votació del pla de finançament. La proposta s'aprovarà amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport, Catalunya i les Canàries. Amb aquesta majoria, el nou model podrà passar al Consell de Ministres i també al Congrés. Si s'aprovés, representaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve.
3: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
4: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant. Tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana, litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol. Algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu. I a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques de la Catalunya Central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i sobretot al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus, i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
3: Trescat Info. Trescat Info.
1: Un quart i tres minuts, els sindicats USTEC i CGT mantenen la vaga d'inici de curs després del fracàs en la reunió amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Niubó els ha demanat confiança i una treva perquè no afecti els alumnes.
5: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat, i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
1: Però els sindicats convocants insisteixen que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi en un calendari les millores que necessita el sistema educatiu. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, reconeix que de mica en mica s'han fet passos endavant, però encara hi ha moltes carpetes al calaix.
6: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant, és que aquella sensació de que en aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
1: Els sindicats també han retret al govern que fins ara no hagi reactivat les negociacions i hagi deixat passar l'estiu. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya començaran el curs sense beca menjador, malgrat necessitar-la. És el càlcul que fa l'ONG Educo, que avisa que representen el 37% de l'alumnat vulnerable. La majoria dels alumnes que no tindran beca fan ESO. Com que molts instituts no tenen infraestructura per oferir servei de menjador, aquests alumnes no acaben accedint a les beques. La directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó,

0: demana que es busquin alternatives.
1: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar.
0: L'entitat també reclama que el servei de menjador estigui contemplat com un dret dins del sistema educatiu de Catalunya. Educo calcula que garantir el servei de menjador a tot l'alumnat que ho necessita costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un dels dos menors implicats en l'apunyalament mortal a Manresa ja havia estat intern en centres de justícia juvenil i fa un parell de mesos va agredir amb arma blanca un cambrer de la ciutat. La investigació pel crim de dimarts continua oberta i no es descarten més detencions. Manresa, Nàtia Dell.
3: El menor que té 15 anys és el que ja havia estat intern a un centre i està pendent de judici per l'agressió de fa dos mesos en un bar del barri de les Escudines, just a la mateixa zona del crim de dimarts. Les imatges enregistrades per l'establiment mostren com un jove encaputxat, després de donar una cossa al cubell de deixalles, s'enfronta al cambrer i li clava un tornavís a l'espatlla, tal com ha explicat aquesta emissora a l'IM, que treballa al mateix bar.
4: Va passar pel carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
3: La mort a ganivetades de dimarts va ser molt a prop del convent de Santa Clara. Davant d'uns fets així, Sor Lucía Caram ha demanat endurir les penes.
5: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
3: I a la zona de l'apunyalament els veïns ho viuen així.
6: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, pues se senten molts dies baralles.
7: Que s'aclareixi i que els caiguin siguts, que es facin responsables de lo que ha passat.
3: Per protecció de dades, l'Ajuntament no aclareix si serveis socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies.
0: Del cas n'ha parlat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors. En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat. Alicia Fernández és membre de la Junta del Col·legi. Són declaracions a 3CAT Info.
8: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que per tant aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
9: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
0: Els Mossos han trobat les restes del nen de 18 mesos desaparegut a la casa de Santa Bàrbara, al Montsià. La policia ha fet una inspecció del domicili acompanyada dels pares arrestats dimecres a València per un suposat cas d'homicidi. Tarragona, Ricard Buigas.
10: El domicili que tenia la família Santa Bàrbara s'havia convertit en un dels principals punts de la investigació que van obrir els Mossos després de la denúncia que va presentar l'avi de la criatura per la seva desaparició. Aquest dijous, la policia científica, acompanyada dels pares, detinguts dimecres a València, ha tornat a inspeccionar la casa del carrer Major i ha trobat les restes del nen. Els Mossos van accedir a l'habitatge per primera vegada el cap de setmana passat i s'hi van trobar una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta convivien malnodrits enmig d'una acumulació de brossa i excrements. La notícia ha estat una sotregada per aquesta població brenca que no arriba als 4.000 habitants. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, ha explicat que la família amb quatre fills vivia al poble des del 2019. L'últim era el nen desaparegut. De fet, va ser la primera criatura que va néixer al poble l'any 2025. Gimeno ha apuntat que la mare era de Santa Bàrbara i estaven integrats al municipi.
11: Tenien aquí quatre fills. La dona, sí, la dona la ves que portava els crios a escola, que anava a comprar el súper, també doncs, bueno, portava a les xiquetes a festes de cumpleanys.
10: L'alcalde ha explicat que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià havien obert un expedient per fer un seguiment de la família. Tot i això, segons Gimeno, res els feia pensar que la situació acabaria derivant en un fet tan tràgic.
0: I aquest divendres arriba als cinemes Cronos, un thriller sobre l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, també mostra la cara més humana d'aquells dies de por, caos i incertesa. Montse Mas.
12: Necessitem reforços a les rambles en Bucaria. El film, basat en una investigació periodística, recrea fidelment la resposta policial i d'emergències als atemptats. I segons el director Fernando González Molina i el guionista Alberto Marini, ho fa des del màxim respecte a les víctimes. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Siempre estuvo que huiríamos del morbo o del sensacionalismo y el trabajo desde la empatía te impide mostrar algo que tú no querrías ver de alguien cercano a ti.
14: Hemos tenido siempre dos reglas: fidelidad máxima a los hechos reales y después respeto para las víctimas.
12: Pels actors Enrique Auqué, Diana Gómez i Mónica López, el fet que encara no hagin passat ni 10 anys dels fets ajuda a entrar molt més en la història i és una oportunitat de reobrir debats pendents.
15: Tot el rato saps el que passarà, però et manté amb una tensió dramàtica.
16: Crec que en general aquí som massa prudents a vegades per parlar de la nostra història i crec que està bé parlar-ne quan encara tots ho tenim present, recent.
17: Tant de bo torni el debat, si aquesta integració de la que presumien tant i s'ha demostrat que no, doncs que sigui una mica un mirall, no? I crec que ho farà, que la gent discutirà veient la pel·lícula.
12: Cronos s'ha preestrenat aquest dijous al Gran Teatre del Liceu, a la mateixa Rambla, on va passar la tragèdia.
18: Els atraparem.
0: Amb en David Ubach.
19: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesus i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració un cop ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera es reintegrarà a poc els entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis. Dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. I afegim també que l'Espanyol ha estat dia del balanç del tancament de mercat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i admet certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol.
20: O sea, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
19: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. Sentim Zaragoza.
21: Sí que he visto que se ha generado ilusión, yo creo que es bueno, pero por parte de la presión creo que no tengo problema, no tengo ninguna presión, vengo a hacer mi trabajo y daré todo por el Espanyol.
19: A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Cárcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens. Un Girona que, per cert, ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta.
22: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que és fa per lo que vinc, evidentment amb un objectiu clar, tornar a primera i poder quedar-me molt anys a primera al Girona, molt content d'estar aquí.
19: El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer. El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada, el Real Societat 0, Celta 0. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
23: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
19: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
19: Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 km de muntanya en final a Calar Alto. El corredor del Movistar

0: Tar ha avantatjat de 27 segons més el seu perseguidor, Primo Roglic, i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové del Bahrain, Jakob Omersel. 3CAT Info.
1: Són 3:45.
2: Com era aquesta hora la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. En els pròxims minuts també us explicarem que més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i per arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats al servei d'autobusos interurbans aquest setembre. En total es reforçaran 13 línies a alguns dels corredors amb més demanda. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Tot i això, no es tracta d'un pic com els de l'hivern i no es modificarà el calendari de la campanya de vacunació que començarà a l'octubre. Salut també estudiarà a fons els col·lectius de risc que aquest estiu s'han vist més afectats per les onades de calor. El director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, serà al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges per presentar la seva versió de King Kong. També hi assistiran l'actor Danny DeVito i el director Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El sumari d'esports amb el David Ubach.
0: En què destaquem que Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtic.
2: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà encara més la calor. Divendres tindrem un dia assolellat, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva. Dos quarts i pràcticament tres minuts, continuem. Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que Esquerra i Dreta ha apuntat a Rabat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que per ara no hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Sainteja.
3: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
3: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
4: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
3: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insistix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
4: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
3: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
2: Les explicacions de Pedro Sánchez no han convençut cap partit fora del PSOE i les crítiques contra ell s'han multiplicat. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo al republicà Gabriel Rufián.

0: i Míriam Nogueras, de Junts.
1: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
2: Mohamed VI es un asesino.
3: I ustedes, unos pusilànimes.
4: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
0: Els socis de Sumar tampoc no han fet costat a Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable. I Donald Trump ha aprofitat la crisi de Ceuta per tornar a criticar el govern espanyol. En una entrevista a un mitjà britànic ha dit que l'entrada massiva d'immigrants és una cosa que no s'ha vist mai i vaticina que Espanya va cap a la ruïna.
5: What's happening there is very sad to watch.
6: El que està passant allà és molt trist de veure i, per sort, altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
5: Bum-rushing your country. I've never seen anything like it.
0: El president nord-americà ha recordat els problemes amb Pedro Sánchez en relació amb l'OTAN i ha insistit que Espanya no compleix els seus compromisos d'aportacions a l'aliança. I el president argentí, Javier Milei, també s'ha sumat a les crítiques contra el govern de Pedro Sánchez en relació amb la política migratòria. Ho ha fet des de Xile en la cinquena trobada del Fòrum de Madrid, que impulsa Vox al costat de partits i governs ultraconservadors llatinoamericans. Buenos Aires, Joan Biosca.
7: La gran patum d'aquest espai polític i també ideològic és el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, qui en el seu discurs ha carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
8: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismo, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminaran reemplazándolos.
7: Javier Milei ha tret pit pel que fa als resultats econòmics de l'Argentina, que assegura són positius i que defensa haver aconseguit ell al capdavant de la Casa Rosada des que hi va arribar ara fa 3 anys. Diu el president ultraliberal de l'Argentina que les xifres parlen per si soles i nega Milei una crisi econòmica que afectaria 6 milions d'argentins hiperendeutats i morosos i que s'estan endeutant per poder menjar, tal com denuncia l'oposició argentina.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Rússia porta 8 dies seguits d'atacs de nit i dia sobre Kiev amb drons i míssils que aquest dijous han deixat una vintena de ferits en diversos edificis residencials. L'exèrcit rus també ha atacat la ciutat portuària d'Odessa i 2 mercants al Mar Negre que, segons Moscou, portaven material militar. Els drons ucraïnesos també han matat 4 civils a la regió russa de Belgorod, frontera amb Ucraïna, tot mentre el Kremlin respon amb la mateixa moneda a Berlín i anuncia el tancament dels centres culturals alemanys en territori rus. El ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, acusa Alemanya d'estar recuperant el nazisme després de les acusacions contra Moscou per l'atemptat de l'aeroport de Leipzig.
10: Vam veure la metàstasi del nazisme ressorgint a Alemanya. Però quan el canceller Merz va declarar que convertiria Alemanya en la principal potència militar d'Europa, simplement em vaig quedar bocabadat.
11: 3CAT
9: Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un sou mitjà només dona per comprar-se un pis d'una habitació per a la meitat dels europeus. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població. A falta de dades oficials a tot arreu, la recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i calcula els metres quadrats que es podran comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. La conclusió per a la meitat dels europeus és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi. Una confirmació més, per tant, que l'habitatge és inassequible ara mateix a pràcticament tot el continent, però hi ha punts crítics com Portugal, Polònia o Suïssa perquè estan, atenció, al mateix punt de gravetat que les Illes Balears. A Mallorca, per exemple, els que tenen un sou mitjà només els dona per comprar-se un immoble de menys de 50 metres quadrats. Els acadèmics destaquen, òbviament, com s'han inflat els preus dels pisos aquests últims anys, però també alerten que la meitat de la població europea està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència i creuen que aquest és un altre repte molt subestimat. Més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i poder arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats del reforç del servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. El govern ha executat una tercera part del segon pla de xoc per reforçar el servei dels autobusos interurbans, que és el mètode de transport que més creix a Catalunya, sobretot arran de la crisi de Rodalies. Sílvia Panec és la consellera de Territori.
11: És una disfunció passatgera, però que romandrà prou temps a la nostra realitat i dia a dia com perquè aquest sigui, aquest pla de xoc, un element important i estructurant en les nostres polítiques de mobilitat.
0: S'ha actuat amb mitja dotzena de línies entre els mesos d'abril i agost i aquest setembre s'introduiran millores a 13 més.
11: El primer criteri, clarament, és donar prioritat a aquests corredors que tenen més demanda i usuaris, i el segon, especialment aquells que ens connecten amb centres educatius, amb centres de salut i que, per tant, afavoreixen aquesta mobilitat en espais de serveis públics fonamentals per la vida i pel dia a dia de la gent.
0: Reforçaran els trajectes entre Arenys i l'Hospital de Mataró i entre Caldes de Montbui i l'Hospital de Mollet. També s'introdueixen noves línies entre Guissona i Cervera i entre Mediona i Sant Sadurní d'Anoia. I els horaris d'estiu per connectar la ciutat de Girona amb el seu aeroport es prorroguen durant 3 mesos.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Poc més de 3 minuts i 3 quarts de 12. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Només la setmana passada se'n van detectar uns 2.400, quan l'habitual seria al voltant d'un miler. L'increment s'explicaria per casos importants de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. No es tracta d'un pic com els de l'hivern, però podria presentar uns símptomes poc comuns. Ho explica Jacobo Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
12: No necessàriament provoca el típic quadre catarral, sinó que a vegades donen quadres més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
0: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de risc, i la resta de la població es podrà vacunar a partir del 26 d'octubre. D'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor, insolacions i cops de calor.
12: Ara, quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldré analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
0: Mentrestant, cal mantenir-se hidratat i evitar l'activitat en les hores de més calor i estar pendent de la gent gran o amb patologies prèvies. Salut defensa, malgrat les crítiques, el nou sistema d'accés a l'aplicació La Meva Salut, que es posarà en funcionament a partir del gener. Caldrà identificar-se amb l'IDCAT. Primer introduir el DNI o el NIE i després un codi d'un sol ús que es rebrà per SMS. Salut, però, assegura que serà un sistema més senzill. Sentim la directora de la Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat, perquè ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etcètera, etcètera, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins hi tindria diferents perfils.
0: El canvi ha provocat, però, una allau de queixes entre les persones grans.
14: I em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc, i ara em volen tornar a canviar.
15: Espero que no facin molts canvis i no compliquin la vida als avis.
0: En qualsevol cas, el departament assegura que informarà degudament els usuaris sobre el nou funcionament d'aquest sistema.
9: Trescat Info.
0: L'Associació de Càmpings de Girona alerta que els ha pujat gairebé el doble a la factura de la llum. Les onades de calor provoquen un ús intensiu dels aires condicionats de les caravanes i, per compensar-ho, estudien cobrar-los el consum extra. Girona, Núria Pereira.
16: En alguns càmpings, la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això, el seu president, Miquel Gotanegre, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i, si superen un màxim, els ho cobren.
17: O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que marxa, deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
16: A més, molts càmpings compten amb plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
9: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
18: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant. Tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol. Algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu. I a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques de la Catalunya central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i sobretot al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus, i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La promotora d'un bloc de pisos de Tredòs, Naut Aran, haurà de pagar les obres per insonoritzar els habitatges de l'edifici. L'Audiència de Lleida ha condemnat l'empresa després que els propietaris hagin demostrat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels veïns. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
19: Un cop a la paret mitgera d'un dormitori es podia sentir perfectament des del saló del pis contigu. També es podien sentir converses entre dues persones situades a banda i banda de la paret, així com els passos d'una persona baixant per les escales de l'habitatge veí. És el que constata un informe pericial clau en este cas. La sentència considera aprovat que els pisos presenten una falta de confort acústic que afecta l'habitabilitat i també el manteniment d'unes condicions mínimes de privacitat. De fet, així ho havien denunciat els veïns fa més de 10 anys i ara la justícia els dona la raó. La sentència obliga la promotora a assumir l'import de les obres per assolir els 46 decibels d'aïllament acústics previstos en el projecte. Segons consta a la resolució, l'import concret de la indemnització es fixarà en la fase d'execució de sentència després d'una nova valoració judicial.
0: Doncs bé, en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, l'experta en dret immobiliari Clàudia Miralpeix explicava com podem saber si el soroll que sentim al nostre pis està per sobre dels límits permesos i, per tant, si ho podem denunciar.
20: Cada entitat local doncs, estableix uns paràmetres a nivell acústic que s'han de complir. Es fa un estudi molt detallat de quin tipus de zona és això. És una zona residencial, és una zona més industrial, més comercial, perquè, per tant, la barrera sonora serà més o menys.
0: També assegurava que el soroll és sovint el principal motivador de la majoria de conflictes veïnals. I creix a Lleida un 60% la xifra de gent atesa al dispositiu per a persones sense llar que busquen feina en la campanya de la fruita, i gairebé s'ha arribat a les 1.700. L'Ajuntament diu que tot ha funcionat bé, però les entitats socials continuen trobant dèficits d'atenció al col·lectiu. Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: De fet, aquest estiu, per primera vegada, s'ha hagut d'obrir durant 3 setmanes un segon pavelló per acollir-los, amb una capacitat per a 160 persones. Tot plegat després de constatar que s'havia disparat la xifra de persones que dormien al carrer, sobretot al voltant del recinte firal, fins a un pic de 240 individus. El tinent d'alcaldia, Carlos Sanjuanes, defensa la gestió municipal.
22: És cert
1: que hem tingut un increment d'una arribada de persones, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt adequada i molt professional.
21: Una opinió que contrasta amb la de l'entitat Fruita amb Justícia Social, que parla d'improvisació perquè, segons assegura el seu portaveu, Llibert Reixac, tot feia preveure que el procés de regularització portaria més migrants a Lleida per buscar feina en la campanya de la fruita.
2: Es va fer tard i quan va interessar fer-ho, perquè també es va deixar allargar durant molts dies la gent dormint al carrer.
21: Una altra queixa recurrent de les entitats és que el dispositiu es tanca a finals d'agost, massa aviat, perquè et deixa desatesos temporers sense feina.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: I've come into possession of a map. An uncharted island. A place that was thought to exist only in myth.
23: Wall! There's a wall ahead!
0: Peter Jackson serà un dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director de la trilogia del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i dels efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Una de les responsables del festival, Mònica García Massaguer, ha estat l'encarregada d'anunciar una altra de les presències destacades d'aquest any.
24: Si se'n recordeu, una actuació bastant mítica d'un pingüí en una pel·lícula que es diu Batman Returns. Estem parlant de Danny DeVito, director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell.
0: A més, Alejandro Amenábar celebrarà el 30è aniversari de Tesis amb la projecció d'una nova versió restaurada de la seva òpera prima. A tot això, Carlota Pareda, la directora de Cerdita, serà la quarta dona que inaugura el certamen en 59 edicions. Ho farà amb la coproducció internacional Found Alive.

0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: La Bola Negra, El Ser Querido i Los Domingos són les tres pel·lícules preseleccionades per l'Acadèmia Espanyola de Cinema per competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. La gran favorita és la pel·lícula dels Javis i la sorpresa ha estat Los Domingos. La candidata definitiva no se sabrà fins al dia 16, però als Estats Units hi ha mitjans que no només la consideren la gran favorita en la categoria de millor pel·lícula internacional, sinó que creuen que rebrà una desena de nominacions. Però Rodrigo Sorogoyen ha defensat la seva pel·lícula El Ser Querido a 3Cat.
2: Bueno, no, pero primero tiene que ser los académicos tienen que decidir qué película es la suya, la favorita. Entonces creo que todavía tienen que... Bueno, creo que muchos académicos no han visto El Ser Querido, muchos académicos no han visto La Bola Negra, entonces primero tendrán que verla.
1: Los Domingos ha estat la gran sorpresa. El film de Lauda Ruiz de Azúa ha passat al davant d'Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, que era una altra de les favorites.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: I la Mostra de Venècia ha presentat aquest dijous Packing Fastard, l'última pel·lícula del veterà cineasta alemany Bernard Herzog, on els germans Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt peculiars que es van fer famoses a l'Anglaterra dels anys 80. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: Bucking Fastard seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa fucking bastard, maleït bastard. La van pronunciar així a la vegada en un judici Jean and Joan Holbrook, dues germanes bessones tan unides que parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. Als anys 80 van protagonitzar un sonat cas judicial d'assetjament perquè també es van obsessionar amb el mateix home. Jenny i Johnny Holbrook les interpreten les també germanes Kate Mara i Rooney Mara. No són bessones, però han sabut trobar una sincronia fraternal tan hipnòtica com pertorbadora.
4: Al principi era molt aclaparadora la idea que havíem d'interpretar la mateixa persona, però de seguida ens vam adonar que, havent viscut tota una vida juntes, hi havia tot un món de silencis entre nosaltres.
5: Vaig sentir que parlar a l'uníson era com una cançó, com descobrir que ja teníem una mena de ritme silenciós entre nosaltres, una cosa gairebé musical.
3: La història, però, és només el punt de partida perquè Herzog desplegui un relat oníric, surrealista i poètic sobre persones úniques i diferents de la resta que s'obsessionen en la seva recerca d'amor i llibertat.
0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
6: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasilè Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesús i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració, un cop que ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera, es reintegrarà a poc als entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça, afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis, dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions d'euros, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. Encara en clau blaugrana, però del mercat, Ferran Torres ha parlat del seu aterratge al Paris Saint-Germain.
7: Los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera.
6: I encara del mercat de fitxatges, el davanter de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez, va reconèixer aquest dimecres que el club blaugrana l'havia volgut fitxar aquest estiu. A l'Espanyol ha estat dia de balanç del tancament de mercat.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i ha admès certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol, això sí.
8: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
6: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Càrcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens.
9: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí. Però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o el resultat no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu, costarà molt més. Però penso que és una plantilla per intentar estar dalt.
6: Per cert, que el Girona ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta. El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer.
10: Con el límite que hemos tenido, hemos realizado una plantilla competitiva, una plantilla que representa nuestro modelo y una plantilla, creo que, reconocible.
6: El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada. Han empatat a 0 la Real Societat i el Celta. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis-Madrid. El defensa blanc Raúl Asencio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
11: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. A errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
6: Asencio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim ara la pàgina poliesportiva amb ciclisme.
0: Trescat Info.
6: I amb Enric Mas, que ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa, de 166 km de muntanya entre Vera i Calaralto, Almeria. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més al seu perseguidor, Primo Roglic, i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. Mas s'ha expressat prudent.
12: No, hombre, no tenemos que callar de boca a nadie. Simplemente nos tenemos que concentrar en nuestro trabajo, concentrar en intentar repetir lo que hemos hecho hoy y poco a poco. Espero que no se nos haga larga la vuelta.
6: L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada a l'eslové del Bahrain Jacob Omersel. I encara en ciclisme, el barceloní Sergi Darder ha renovat amb l'equip Caja Rural per a les properes dues temporades. Afegim que en tennis, a l'Open dels Estats Units, han passat a tercera ronda Alcaraz, Tiafoe, Paul, Khachanov i Fritz al torneig masculí, amb eliminació destacada d'Ogel i Asim. I en dones, han superat la segona eliminatòria Sabalenka, Swiatek, Osaka i Kiss, entre d'altres.

0: Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. Més de 80 persones moren quan intentaven arribar a les Canàries en una calluco. L'embarcació havia sortit de Gàmbia feia 26 dies. Les ONGs constaten que la ruta migratòria a l'arxipèlag és cada vegada més llarga perquè els migrants surten de més lluny. Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. El comitè d'empresa de SEAT no descarta que alguns siguin a Catalunya. Això ho ha acordat el Consell de Supervisió del grup, que diu que l'any que ve reestructuraran el conjunt de centres de producció a Europa. A la reunió no s'ha parlat del futur de la marca SEAT, que, segons alguns mitjans, la direcció voldria tancar abans de 3 anys. El Tribunal Europeu de Drets Humans resol que Espanya va aplicar penes desproporcionades als sentenciats per la protesta Aturem el Parlament del 2011. Estrasburg ha condemnat la justícia espanyola per haver vulnerat els seus drets i ha desmuntat la doctrina de la violència ambiental que va aplicar el cas al jutge Marchena. Salvador Illa s'ha reunit aquí amb Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat ha traslladat al líder ucraïnès el compromís de Catalunya per seguir cooperant amb Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també des de Kyiv, ha anunciat un acord de col·laboració entre les dues capitals. Els sindicats d'educació mantenen la vaga d'inici de curs, tot i que el govern els demana una treva perquè el sistema educatiu comenci amb serenitat. L'USTEC i la CGT insisteixen que els acords establerts fins ara no són suficients i demanen concretar-ho amb un calendari. Més de 135.000 alumnes en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya no tindran aquest curs beca menjador, tot i que la necessitin. L'ONG Educo avisa que la majoria dels estudiants fan ESO i que molts instituts no ofereixen servei de menjador i els alumnes no la poden demanar. Una gala al Liceu ha servit per presentar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, que s'estrena demà, reconstrueix les 124 hores de cerca que per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra també la cara més humana d'aquells dies.
1: Esports. Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte, 19 de setembre, en format telemàtic. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet un balanç satisfactori del mercat de fitxatges i ha admès certes urgències esportives per uns últims anys irregulars. Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 quilòmetres de muntanya en final a Calar Alto. Mas ha avantatjat de 27 segons més al Primo Roglic i ara li treu 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové Jakob Omersel.
0: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà més l'encara la calor. Divendres tindrem un dia assolellat amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Àlex Bosch.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que esquerra i dreta apunta a remat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que, per ara, no n'hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
3: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
4: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
3: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insistix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
4: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
3: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
0: Tret del PSOE, cap grup al Congrés ha fet costat a Pedro Sánchez en les seves explicacions sobre Ceuta i la pressió contra ell s'ha multiplicat. Des del Partit Popular, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit a acusar el president espanyol d'estar sotmès al xantatge del Marroc.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
4: Si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos...
0: Ni els socis minoritaris del govern ni els aliats parlamentaris de Sánchez tampoc no han quedat satisfets de la compareixença. Tots ells assenyalen el Marroc com a responsable de la crisi migratòria i consideren que al cap de l'executiu hi ha respost tard, amb poca contundència i amb opacitat. Sentim Aina Vidal, dels Comuns, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
6: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
7: Mohamed VI es un asesino. Y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
0: I des de Junts, Míriam Nogueras ha assenyalat Sánchez com el responsable de la situació per acció o bé per omissió.
8: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
0: L'extrema dreta de Vox s'ha afegit a la tesi de l'extorsió del Marroc sobre el president espanyol i l'ha acusat de ser el criat del rei marroquí. I la Moncloa defensa que no hi ha proves per implicar el Marroc, però no especifica si es refereix al govern o bé a la monarquia. El professor de Relacions Internacionals de la UAB, Eduard Soler, està convençut que alguna de les potes del poder marroquí n'estava al corrent. Ho explicava en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
9: I aquí entren des de les persones que poden estar en posicions de poder al Palau, als serveis d'intel·ligència, que estan dividits, a més, en el cas del Marroc, el sector de seguretat està molt dividit, però, per tant, és molt més difícil de copsar. No és el Marroc, és alguns actors dins del Marroc. Evidentment, han tingut un paper, perquè això no succeeix sense que hi hagi actors dins del Marroc que vulguin que això succeeixi.
0: Soler també veu probable que Rússia, Israel i els Estats Units hagin ideat estratègies per aprofitar-se de la crisi per erosionar el govern espanyol. I tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un cayuco que feia 26 dies que navegava. L'embarcació havia sortit de Gàmbia i aquest dijous Salvament Marítim n'ha rescatat els supervivents, 45 persones, a qui han traslladat a Gran Canària. Aquest naufragi constata la tendència que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè els punts de sortida estan més lluny per evitar la vigilància de Frontex. Ho ha explicat a aquesta emissora Elena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras.
10: La ruta atlántica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
0: I a les Balears, aquestes últimes hores, han arribat 10 magrebins per mar a Portepetro, al sud-est de Mallorca.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: poc més de 4 minuts i un quart, Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. Així ho preveu el pla de reestructuració aprovat per unanimitat aquesta nit pel Consell de Supervisió del grup, del qual formen part la direcció, els treballadors i els accionistes. En declaracions al Catalunya Nit, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, diu que no descarta que alguns d'aquests acomiadaments es facin a la fàbrica de Martorell.
11: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan tener. Aquí todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
0: A més, quatre plantes del grup Volkswagen a Alemanya corren el risc de tancament. Per aquestes fàbriques, la direcció estudiaria usos alternatius, però no en garanteix la continuïtat. A finals de l'any que ve es reestructuraran el conjunt de centres de producció del grup per aconseguir una producció sostenible i competitiva.
11: No s'ha acordat ninguna medida concreta, es decir, tenemos hasta el año 2027 para que la empresa plantee qué soluciones va a dar o qué soluciones o herramientas vamos a tener cara al año 2027 para afrontar este nuevo reto que es estructural en el consorcio y evidentemente tenemos que buscar soluciones que no sean dramáticas para ningún trabajador del grupo a nivel mundial.
0: Carnero ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT. Segons alguns mitjans alemanys, l'objectiu de la direcció del grup és fer-la desaparèixer com a molt tard d'aquí a 3 anys. SEAT assegura que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca.
2: 3CAT Info.
0: La justícia europea condemna l'estat espanyol per haver vulnerat el dret de reunió de diversos manifestants que l'any 2011 van encerclar el Parlament, el dia en què l'expresident Artur Mas va arribar a la cambra en helicòpter. Aquella protesta pretenia aturar el ple on s'havien d'aprovar les retallades del govern de Mas, però ara el Tribunal Europeu de Drets Humans veu desproporcionades les penes de presó que el jutge Marchena va imposar a 4 dels activistes condemnats. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
12: El tribunal desmunta l'argument de la violència ambiental que Marchena va fer servir per condemnar els 4 manifestants. Va al·legar que havien contribuït a crear un clima intimidatori als afores del Parlament, però pels jutges europeus això no justifica els 3 anys de presó que van rebre, bàsicament perquè els activistes no havien comès cap acte violent, ni tampoc cap desperfecte. Aquest criteri més indulgent també es podria aplicar a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart quan el mateix Tribunal Europeu revisi la sentència del procés, segons ha dit en declaracions a aquesta emissora Eduard Càliz, un advocat dels manifestants del Parlament.
13: Aquesta construcció d'intimidació ambiental també hauria de ser derribada en posteriors sentències per fets molt semblants i, efectivament, el cas del Jordi té un paral·lelisme bastant important.
12: Els jutges europeus alerten que, per la seva severitat, la sentència de Marchena sobre el setge al Parlament podria haver tingut un efecte dissuasiu i haver frenat la participació dels ciutadans en altres protestes i en el debat polític en general.
0: Gràcies, Bruno. I Salvador Illa s'ha reunit aquest dijous aquí amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat li ha traslladat la intenció de continuar enviant ajuda humanitària a Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
14: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
0: Fins ara, Zelensky només havia rebut el seu despatx del Palau Presidencial, caps d'Estat i primers ministres. Salvador Illa també s'ha compromès a col·laborar amb la reconstrucció del país un cop

0: Kiev es hoy una capital europea de la libertad y Barcelona no dejará sola hoy a Kiev.
1: La visita d'Illa i Collboni a Ucraïna es dona en un moment complicat per al país per l'escalada d'atacs russos a Kiev. I Hisenda reuneix aquest divendres les comunitats al Consell de Política Fiscal i Financera per avançar en el nou model de finançament autonòmic pactat entre el govern espanyol i Esquerra Republicana. Aquesta reunió estava prevista per abans de l'estiu, però s'ha ajornat fins ara a petició del Partit Popular, que demanava temps per estudiar la proposta. El govern de Madrid ja ha dit que no hi assistirà. Isabel Díaz Ayuso plantarà Hisenda perquè considera que és un acord pactat de manera bilateral. Ayuso també ha fet una crida a la resta d'autonomies governades pel Partit Popular a fer el mateix, tot i que no s'hi ha sumat. El Ministeri d'Hisenda ha qualificat l'intent de boicot d'Ayuso d'irresponsable i de gambarrisme institucional. La renúncia d'Ayuso a acudir al Consell no afectarà la votació del pla de finançament. La proposta s'aprovarà amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport, Catalunya i les Canàries. Amb aquesta majoria, el nou model podrà passar al Consell de Ministres i també al Congrés. Si s'aprovés, representaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve.
2: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
3: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant. Tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol. Algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu. I a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques de la Catalunya Central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i sobretot al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus. I aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
2: Trescat Info. Trescat Info.
1: Un quart i tres minuts, els sindicats USTEC i CGT mantenen la vaga d'inici de curs després del fracàs en la reunió amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Niubó els ha demanat confiança i una treva perquè no afecti els alumnes.
4: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat, i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
1: Però els sindicats convocants insisteixen que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi en un calendari les millores que necessita el sistema educatiu. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, reconeix que de mica en mica s'han fet passos endavant, però encara hi ha moltes carpetes al calaix.
5: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant, és que aquella sensació de que en aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
1: Els sindicats també han retret al govern que fins ara no hagi reactivat les negociacions i hagi deixat passar l'estiu. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya començaran el curs sense beca menjador, malgrat necessitar-la. És el càlcul que fa l'ONG Educo, que avisa que representen el 37% de l'alumnat vulnerable. La majoria dels alumnes que no tindran beca fan ESO, com que molts instituts no tenen infraestructura per oferir servei de menjador, aquests alumnes no acaben accedint a les beques. La directora general adjunta d'Educo, Guillaume Tudó, demana que es busquin alternatives.
6: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa, doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar.
1: L'entitat també reclama que el servei de menjador estigui contemplat com un dret dins del sistema educatiu de Catalunya. Educo calcula que

0: garantir el servei de menjador a tot l'alumnat que ho necessita costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un dels dos menors implicats en l'apunyalament mortal a Manresa ja havia estat intern en centres de justícia juvenil i fa un parell de mesos va agredir amb arma blanca un cambrer de la ciutat. La investigació pel crim de dimarts continua oberta i no es descarten més detencions. Manresa.
2: El menor, que té 15 anys, és el que ja havia estat intern a un centre i està pendent de judici per l'agressió de fa dos mesos en un bar del barri de les Escudines, just a la mateixa zona del crim de dimarts. Les imatges enregistrades per l'establiment mostren com un jove encaputxat, després de donar una cossa al cubell de deixalles, s'enfronta al cambrer i li clava un tornavís a l'espatlla, tal com ha explicat aquesta emissora a l'IM, que treballa al mateix bar.
3: Va passar per el carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
2: La mort a ganivetades de dimarts va ser molt a prop del convent de Santa Clara. Davant d'uns fets així, Sor Lucía Caram ha demanat endurir les penes.
4: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
2: I a la zona de l'apunyalament els veïns ho viuen així.
5: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles.
6: Que s'aclareixi i que els caiguin siguts, que es facin responsables de lo que ha passat.
2: Per protecció de dades, l'Ajuntament no aclareix si Serveis Socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies.
0: Del cas n'ha parlat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors. En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat. Alicia Fernández és membre de la Junta del Col·legi. Són declaracions a 3CAT Info.
7: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
8: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
0: Els Mossos han trobat les restes del nen de 18 mesos desaparegut a la casa de Santa Bàrbara, al Montsià. La policia ha fet una inspecció del domicili acompanyada dels pares arrestats dimecres a València per un suposat cas d'homicidi. Tarragona, Ricard Buigas.
9: El domicili que tenia la família Santa Bàrbara s'havia convertit en un dels principals punts de la investigació que van obrir els Mossos després de la denúncia que va presentar l'avi de la criatura per la seva desaparició. Aquest dijous, la policia científica, acompanyada dels pares, detinguts dimecres a València, ha tornat a inspeccionar la casa del carrer Major i ha trobat les restes del nen. Els Mossos van accedir a l'habitatge per primera vegada el cap de setmana passat i s'hi van trobar una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta convivien malnodrits enmig d'una acumulació de brossa i excrements. La notícia ha estat una sotregada per aquesta població brenca que no arriba als 4.000 habitants. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, ha explicat que la família amb quatre fills vivia al poble des del 2019. L'últim era el nen desaparegut. De fet, va ser la primera criatura que va néixer al poble l'any 2025. Gimeno ha apuntat que la mare era de Santa Bàrbara i estaven integrats al municipi.
10: Tenien aquí quatre fills. La dona, sí, la dona la ve és que portava els crios a escola, que anava a comprar al súper, també doncs, bueno, portava a les xiquetes a festes de cumpleanys.
9: L'alcalde ha explicat que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià havien obert un expedient per fer un seguiment de la família. Tot i això, segons Gimeno, res els feia pensar que la situació acabaria derivant en un fet tan tràgic.
0: I aquest divendres arriba als cinemes Cronos, un thriller sobre l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, també mostra la cara més humana d'aquells dies de por, caos i incertesa. Montse Mas.
11: El film, basat en una investigació periodística, recrea fidelment la resposta policial i d'emergències als atemptats. I segons el director Fernando González Molina i el guionista Alberto Marini, ho fa des del màxim respecte a les víctimes. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Siempre estuvo que huiríamos del morbo o del sensacionalismo y el trabajo desde la empatía te impide mostrar algo que tú no querrías ver de alguien cercano a ti.
13: Hemos tenido siempre dos reglas. Fidelidad máxima a los hechos reales i després respecte per a les víctimes.
11: Pels actors Enric Auqué, Diana Gómez i Mònica López, el fet que encara no hagin passat ni 10 anys dels fets ajuda a entrar molt més en la història i és una oportunitat de reobrir debats

0: pendents.
1: Tot el rato saps el que passarà, però et manté amb una tensió dramàtica.
0: Crec que en general aquí som massa prudents a vegades per parlar de la nostra història i crec que està bé parlar-ne quan encara tots ho tenim present, recent.
2: Tant de bo torni el debat, si aquesta integració de la que presumien tant i s'ha demostrat que no, doncs que sigui una mica un mirall, no? I crec que ho farà, que la gent discutirà veient la pel·lícula.
3: Cronos s'ha preestrenat aquest dijous al Gran Teatre del Liceu, a la mateixa Rambla, on va passar la tragèdia.
4: Els atraparem.
5: Esports. Amb en David Ubach.
6: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesus i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració un cop ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera es reintegrarà a poc els entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis. Dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. I afegim també que l'Espanyol ha estat dia del balanç del tancament de mercat.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i admet certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol.
8: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
6: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. Sentim Zaragoza.
9: Sí que he visto que se ha generado ilusión, yo creo que es bueno, pero por parte de la presión creo que no tengo problema, no tengo ninguna presión, vengo a hacer mi trabajo y daré todo por el Espanyol.
6: A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Cárcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens. Un Girona que, per cert, ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta.
10: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que és fa per lo que vinc, evidentment amb un objectiu clar, tornar a primera i poder quedar-me molts anys a primera a Girona, molt content d'estar aquí.
6: El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer. El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada, el Real Societat 0, Celta 0. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
11: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
6: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
7: L'actualitat esportiva a fons.
6: Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 quilòmetres de muntanya amb final a Calar Alto. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més el seu perseguidor, Primo Roglic, i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové del Bahrain, Jakob Omersel.
7: 3CAT Info. Són 4:45.
5: moment, a aquesta hora, la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. I en els pròxims minuts també us explicarem que més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i per arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats al servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. En total es reforçaran 13 línies a alguns dels corredors amb més demanda. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Tot i això, no es tracta d'un pic com els de l'hivern i no es modificarà el calendari de la campanya de vacunació que començarà a l'octubre. Salut també estudiarà a fons els col·lectius de risc que aquest estiu s'han vist més afectats per les onades de calor. El director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, serà al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges per presentar la seva versió de King Kong. També hi assistiran l'actor Danny DeVito i el director Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El sumari d'esports amb el David Ubach.
6: En què destaquem que Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtic.
5: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà encara més la calor. Divendres tindrem un dia assolellat, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva. Dos quarts i pràcticament tres minuts, continuem. Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que Esquerra i Dreta ha apuntat a Rabat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que per ara no hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Sainteja.
4: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
12: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
4: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
12: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
4: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insistix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
12: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
4: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
5: Les explicacions de Pedro Sánchez no han convençut cap partit fora del PSOE i les crítiques contra ell s'han multiplicat. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
13: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
14: Mohamed VI es un asesino. Y ustedes, unos pusilánimes.
15: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
5: Els socis de Sumar tampoc no han fet costat a Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable. I Donald Trump ha aprofitat la crisi de Ceuta per tornar a

0: criticar el govern espanyol. En una entrevista a un mitjà britànic ha dit que l'entrada massiva d'immigrants és una cosa que no s'ha vist mai i vaticina que Espanya va cap a la ruïna.
1: What's happening there is very sad to watch.
2: El que està passant allà és molt trist de veure i, per sort, altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
1: Bum-rushing your country. I've never seen anything like it.
0: El president nord-americà ha recordat els problemes amb Pedro Sánchez en relació amb l'OTAN i ha insistit que Espanya no compleix els seus compromisos d'aportacions a l'aliança. I el president argentí, Javier Milei, també s'ha sumat a les crítiques contra el govern de Pedro Sánchez en relació amb la política migratòria. Ho ha fet des de Xile en la cinquena trobada del Fòrum de Madrid, que impulsa Vox al costat de partits i governs ultraconservadors llatinoamericans. Buenos Aires, Joan Biosca.
3: La gran patum d'aquest espai polític i també ideològic és el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, qui en el seu discurs ha carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
4: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismo, allanando el camino para las sordas extranjeras que terminaran reemplazándolos.
3: Javier Milei ha tret pit pel que fa als resultats econòmics de l'Argentina, que assegura són positius i que defensa haver aconseguit ell al capdavant de la Casa Rosada des que hi va arribar ara fa 3 anys. Diu el president ultraliberal de l'Argentina que les xifres parlen per si soles i nega Milei una crisi econòmica que afectaria 6 milions d'argentins hiperendeutats i morosos i que s'estan endeutant per poder menjar, tal com denuncia l'oposició argentina.
5: 3CAT Info.
6: 3CAT Info.
0: Rússia porta 8 dies seguits d'atacs de nit i dia sobre Kiev amb drons i míssils que aquest dijous han deixat una vintena de ferits en diversos edificis residencials. L'exèrcit rus també ha atacat la ciutat portuària d'Odessa i 2 mercants al Mar Negre que, segons Moscou, portaven material militar. Els drons ucraïnesos també han matat 4 civils a la regió russa de Belgorod, frontera amb Ucraïna, tot mentre el Kremlin respon amb la mateixa moneda a Berlín i anuncia el tancament dels centres culturals alemanys en territori rus. El ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, acusa a Alemanya d'estar recuperant el nazisme després de les acusacions contra Moscou per l'atemptat de l'aeroport de Leipzig.
7: Vam veure la metàstasi del nazisme ressorgint a Alemanya. Però quan el canceller Merz va declarar que convertiria Alemanya en la principal potència militar d'Europa, simplement em vaig quedar bocabadat.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat de
5: l'actualitat al moment.
0: Un sou mitjà només dona per comprar-se un pis d'una habitació per a la meitat dels europeus. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població. A falta de dades oficials a tot arreu, la recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i calcula els metres quadrats que es podran comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. La conclusió per a la meitat dels europeus és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi. Una confirmació més, per tant, que l'habitatge és inassequible ara mateix a pràcticament tot el continent, però hi ha punts crítics com Portugal, Polònia o Suïssa perquè estan, atenció, al mateix punt de gravetat que les Illes Balears. A Mallorca, per exemple, els que tenen un sou mitjà només els dona per comprar-se un immoble de menys de 50 metres quadrats. Els acadèmics destaquen, òbviament, com s'han inflat els preus dels pisos aquests últims anys, però també alerten que la meitat de la població europea està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència i creuen que aquest és un altre repte molt subestimat. Més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i poder arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats del reforç del servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. El govern ha executat una tercera part del segon pla de xoc per reforçar el servei dels autobusos interurbans, que és el mètode de transport que

0: més creix a Catalunya, sobretot arran de la crisi de Rodalies. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
1: És una disfunció passatgera, però que romandrà prou temps a la nostra realitat i dia a dia com perquè aquest sigui, aquest pla de xoc, un element important i estructurant en les nostres polítiques de mobilitat.
0: S'ha actuat amb mitja dotzena de línies entre els mesos d'abril i agost i aquest setembre s'introduiran millores a 13 més.
1: El primer criteri, clarament, és donar prioritat a aquests corredors que tenen més demanda i usuaris, i el segon, especialment aquells que ens connecten amb centres educatius, amb centres de salut i que, per tant, afavoreixen aquesta mobilitat en espais de serveis públics fonamentals per la vida i pel dia a dia de la gent.
0: Reforçaran els trajectes entre Arenys i l'Hospital de Mataró i entre Caldes de Montbui i l'Hospital de Mollet. També s'introdueixen noves línies entre Guissona i Cervera i entre Mediona i Sant Sadurní d'Anoia. I els horaris d'estiu per connectar la ciutat de Girona amb el seu aeroport es prorroguen durant 3 mesos.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Poc més de 3 minuts i 3 quarts de 12. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Només la setmana passada se'n van detectar uns 2.400, quan l'habitual seria al voltant d'un miler. L'increment s'explicaria per casos importants de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. No es tracta d'un pic com els de l'hivern, però podria presentar uns símptomes poc comuns. Ho explica Jacobo Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
3: No necessàriament provoca el típic quadre catarral, sinó que a vegades donen quadres més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
0: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de risc, i la resta de la població es podrà vacunar a partir del 26 d'octubre. D'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor, insolacions i cops de calor.
3: Ara, quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldrem analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
0: Mentrestant, cal mantenir-se hidratat i evitar l'activitat en les hores de més calor i estar pendent de la gent gran o amb patologies prèvies. Salut defensa, malgrat les crítiques, el nou sistema d'accés a l'aplicació La Meva Salut, que es posarà en funcionament a partir del gener. Caldrà identificar-se amb l'IDCAT, primer introduir el DNI o el NIE i després un codi d'un sol ús que es rebrà per SMS. Salut, però, assegura que serà un sistema més senzill. Sentim la directora de la Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat, perquè ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etcètera, etcètera, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins i tindria diferents perfils.
0: El canvi ha provocat, però, una allau de queixes entre les persones grans.
5: I em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc, i ara em volen tornar a canviar.
6: Espero que no facin molts canvis i no compliquin la vida als avis.
0: En qualsevol cas, el departament assegura que informarà degudament els usuaris sobre el nou funcionament d'aquest sistema.
2: Trescat Info.
0: L'Associació de Càmpings de Girona alerta que els ha pujat gairebé el doble la factura de la llum. Les onades de calor provoquen un ús intensiu dels aires condicionats de les caravanes i, per compensar-ho, estudien cobrar-los el consum extra. Girona, Núria Pereira.
7: En alguns càmpings, la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això el seu president, Miquel Gotanegra, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i, si superen un màxim, els ho cobren.
8: O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que marxa, deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
7: A més, molts càmpings compten amb plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
9: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant. Tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol. Algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu. I a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques de la Catalunya central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i sobretot al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus, i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La promotora d'un bloc de pisos de Tredòs, Naut Aran, haurà de pagar les obres per insonoritzar els habitatges de l'edifici. L'Audiència de Lleida ha condemnat l'empresa després que els propietaris hagin demostrat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels veïns. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
10: Un cop a la paret mitgera d'un dormitori es podia sentir perfectament des del saló del pis contigu. També es podien sentir converses entre dues persones situades a banda i banda de la paret, així com els passos d'una persona baixant per les escales de l'habitatge veí. És el que constata un informe pericial clau en este cas. La sentència considera aprovat que els pisos presenten una falta de confort acústic que afecta l'habitabilitat i també el manteniment d'unes condicions mínimes de privacitat. De fet, així ho havien denunciat els veïns fa més de 10 anys i ara la justícia els dona la raó. La sentència obliga la promotora a assumir l'import de les obres per assolir els 46 decibels d'aïllament acústics previstos en el projecte. Segons consta a la resolució, l'import concret de la indemnització es fixarà en la fase d'execució de sentència després d'una nova valoració judicial.
0: Doncs bé, en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, l'experta en dret immobiliari Clàudia Miralpeix explicava com podem saber si el soroll que sentim al nostre pis està per sobre dels límits permesos i, per tant, si ho podem denunciar.
11: Cada entitat local doncs, estableix uns paràmetres a nivell acústic que s'han de complir. Es fa un estudi molt detallat de quin tipus de zona és això. És una zona residencial, és una zona més industrial, més comercial, perquè, per tant, la barrera sonora serà més o menys.
0: També assegurava que el soroll és sovint el principal motivador de la majoria de conflictes veïnals. I creix a Lleida un 60% la xifra de gent atesa al dispositiu per a persones sense llar que busquen feina en la campanya de la fruita, i gairebé s'ha arribat a les 1.700. L'Ajuntament diu que tot ha funcionat bé, però les entitats socials continuen trobant dèficits d'atenció al col·lectiu. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: De fet, aquest estiu, per primera vegada, s'ha hagut d'obrir durant 3 setmanes un segon pavelló per acollir-los, amb una capacitat per a 160 persones. Tot plegat després de constatar que s'havia disparat la xifra de persones que dormien al carrer, sobretot al voltant del recinte firal, fins a un pic de 240 individus. El tinent d'alcaldia, Carlos San Juanes, defensa la gestió municipal.
13: És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt adequada i molt professional.
12: Una opinió que contrasta amb la de l'entitat Fruita amb Justícia Social, que parla d'improvisació perquè, segons assegura el seu portaveu, Llibert Reixac, tot feia preveure que el procés de regularització portaria més migrants a Lleida per buscar feina en la campanya de la fruita.
14: Es va fer tard i quan va interessar fer-ho, perquè també es va deixar allargar durant molts dies la gent dormint al carrer.
12: Una altra queixa recurrent de les entitats és que el dispositiu es tanca a finals d'agost, massa aviat, perquè et deixa desatesos temporers sense feina.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: possession of a map. An uncharted island. A place that was thought to exist only in myth.
16: Wall! There's a wall ahead!
0: Peter Jackson serà un dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director de la trilogia del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i dels efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Una de les responsables del festival, Mònica García Massaguer, ha estat l'encarregada d'anunciar una altra de les presències destacades d'aquest any.
17: Si se'n recordeu, una actuació bastant mítica d'un pingüí en una pel·lícula que es diu Batman Returns. Estem parlant de Danny DeVito, director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell.
0: A més, Alejandro Amenábar celebrarà el 30è aniversari de Tesis amb la projecció d'una nova versió restaurada de la seva òpera prima. A tot això, Carlota Pareda, la directora de Cerdita, serà la quarta dona que inaugura el certamen en 59 edicions. Ho farà amb la coproducció internacional Found Alive.

0: Rescat Info. Rescat Info.
1: La Bola Negra, El Ser Querido i Los Domingos són les tres pel·lícules preseleccionades per l'Acadèmia Espanyola de Cinema per competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. La gran favorita és la pel·lícula dels Javis i la sorpresa ha estat Los Domingos. La candidata definitiva no se sabrà fins al dia 16, però als Estats Units hi ha mitjans que no només la consideren la gran favorita en la categoria de millor pel·lícula internacional, sinó que creuen que rebrà una desena de nominacions. Però Rodrigo Sorogoyen ha defensat la seva pel·lícula El Ser Querido a 3CAT.
2: Bueno, no, pero primero tiene que ser los académicos tienen que decidir qué película es la suya, la favorita. Entonces creo que todavía tienen que... Bueno, creo que muchos académicos no han visto El Ser Querido, muchos académicos no han visto La Bola Negra, entonces primero tendrán que verla.
1: Los Domingos ha estat la gran sorpresa. El film de Lauda Ruiz de Azúa ha passat al davant d'Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, que era una altra de les favorites.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: I la Mostra de Venècia ha presentat aquest dijous Packing Fastard, l'última pel·lícula del veterà cineasta alemany Bernard Herzog, on els germans Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt peculiars que es van fer famoses a l'Anglaterra dels anys 80. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: Fucking Bastard seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa Fucking Bastard, maleït bastard. La van pronunciar així a la vegada en un judici Jean and Joan Holbrook. Als anys 80 van protagonitzar un sonat cas judicial d'assetjament perquè també es van obsessionar amb el mateix home. Jenny i Johnny Holbrook les interpreten les també germanes Kate Mara i Rooney Mara. No són bessones, però han sabut trobar una sincronia fraternal tan hipnòtica com pertorbadora.
4: Al principi era molt aclaparadora la idea que havíem d'interpretar la mateixa persona, però de seguida ens vam adonar que, havent viscut tota una vida juntes, hi havia tot un món de silencis entre nosaltres.
5: Vaig sentir que parlar a l'uníson era com una cançó, com descobrir que ja teníem una mena de ritme silenciós entre nosaltres, una cosa gairebé musical.
3: La història, però, és només el punt de partida perquè Herzog desplegui un relat oníric, surrealista i poètic sobre persones úniques i diferents de la resta que s'obsessionen en la seva recerca d'amor i llibertat.
0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
6: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesús i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració,

0: cop que ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera es reintegrarà a poc als entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça, afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis, dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions d'euros, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. Encara en clau blaugrana, però del mercat, Ferran Torres ha parlat del seu aterratge al Paris Saint-Germain.
1: Los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera.
0: I encara del mercat de fitxatges, el davanter de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez, va reconèixer aquest dimecres que el club blaugrana l'havia volgut fitxar aquest estiu. A l'Espanyol ha estat dia de balanç del tancament de mercat.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i ha admès certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol, això sí.
3: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
0: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Cárcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens.
4: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí. Però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o els resultats no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu, costarà molt més. Però penso que és una plantilla per intentar estar dalt.
0: Per cert, que el Girona ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta. El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer.
5: Con el límite que hemos tenido, hemos realizado una plantilla competitiva, una plantilla que representa nuestro modelo y una plantilla, creo que, reconocible.
0: El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada. Han empatat a 0 la Reial Societat i el Celta. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis-Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic José Mourinho ha estat crític amb el jugador.
6: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
0: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim ara pàgina poliesportiva amb ciclisme.
2: 3CAT Info.
0: I amb Enric Mas, que ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa, de 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calaralto, Almeria. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més al seu perseguidor, Primo Roglic, i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. Mas s'ha expressat prudent.
7: No, hombre, no tenemos que callar de boca a nadie. Simplemente nos tenemos que concentrar en nuestro trabajo, concentrar en intentar repetir lo que hemos hecho hoy y poco a poco. Espero que no se nos haga larga la vuelta.
0: L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada a l'eslové del Bahrain, Jacob Omersel. I encara en ciclisme, el barceloní Sergi Darder ha renovat amb l'equip Caja Rural per a les properes dues temporades. Afegim que en tennis, a l'Open dels Estats Units, han passat a tercera ronda Alcaraz, Tiafoe, Paul, Khachanov i Fritz al torneig masculí, amb eliminació destacada d'Ogel i Asim. I en dones, han superat la segona eliminatòria Sabalenka, Swiatek, Osaka i Kiss, entre d'altres.

0: Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. Més de 80 persones moren quan intentaven arribar a les Canàries en una calluco. L'embarcació havia sortit de Gàmbia feia 26 dies. Les ONGs constaten que la ruta migratòria a l'arxipèlag és cada vegada més llarga perquè els migrants surten de més lluny. Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. El comitè d'empresa de SEAT no descarta que alguns siguin a Catalunya. Això ho ha acordat el Consell de Supervisió del grup, que diu que l'any que ve reestructuraran el conjunt de centres de producció a Europa. A la reunió no s'ha parlat del futur de la marca SEAT, que, segons alguns mitjans, la direcció voldria tancar abans de 3 anys. El Tribunal Europeu de Drets Humans resol que Espanya va aplicar penes desproporcionades als sentenciats per la protesta Aturem el Parlament del 2011. Estrasburg ha condemnat la justícia espanyola per haver vulnerat els seus drets i ha desmuntat la doctrina de la violència ambiental que va aplicar el cas al jutge Marchena. Salvador Illa s'ha reunit aquí amb Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat ha traslladat al líder ucraïnès el compromís de Catalunya per seguir cooperant amb Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també des de Kyiv, ha anunciat un acord de col·laboració entre les dues capitals. Els sindicats d'educació mantenen la vaga d'inici de curs, tot i que el govern els demana una treva perquè el sistema educatiu comenci amb serenitat. L'USTEC i la CGT insisteixen que els acords establerts fins ara no són suficients i demanen concretar-ho amb un calendari. Més de 135.000 alumnes en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya no tindran aquest curs beca menjador, tot i que la necessitin. L'ONG Educo avisa que la majoria dels estudiants fan ESO i que molts instituts no ofereixen servei de menjador i els alumnes no la poden demanar. Una gala al Liceu ha servit per presentar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, que s'estrena demà, reconstrueix les 124 hores de cerca que per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra també la cara més humana d'aquells dies.
1: Esports. Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte, 19 de setembre, en format telemàtic. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet un balanç satisfactori del mercat de fitxatges i ha admès certes urgències esportives per uns últims anys irregulars. Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 quilòmetres de muntanya en final a Calar Alto. Mas ha avantatjat de 27 segons més al Primo Roglic i ara li treu 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové Jakob Omersel.
0: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà més l'encara la calor. Divendres tindrem un dia assolellat amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Àlex Bosch.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que esquerra i dreta apunta a remat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que, per ara, no n'hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
3: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
4: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
3: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insistix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
4: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
3: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
0: Tret del PSOE, cap grup al Congrés ha fet costat a Pedro Sánchez en les seves explicacions sobre Ceuta i la pressió contra ell s'ha multiplicat. Des del Partit Popular, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijó, ha insistit a acusar el president espanyol d'estar sotmès al xantatge del Marroc.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante las urnas.
4: Si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos...
0: Ni els socis minoritaris del govern ni els aliats parlamentaris de Sánchez tampoc no han quedat satisfets de la compareixença. Tots ells assenyalen el Marroc com a responsable de la crisi migratòria i consideren que al cap de l'executiu hi ha respost tard, amb poca contundència i amb opacitat. Sentim Aina Vidal, dels Comuns, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
6: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
7: Mohamed VI es un asesino. Y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
0: I des de Junts, Míriam Nogueras ha assenyalat Sánchez com el responsable de la situació per acció o bé per omissió.
8: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
0: L'extrema dreta de Vox ha afegit a la tesi de l'extorsió del Marroc sobre el president espanyol i l'ha acusat de ser el criat del rei marroquí. I la Moncloa defensa que no hi ha proves per implicar el Marroc, però no especifica si es refereix al govern o bé a la monarquia. El professor de Relacions Internacionals de la UAB, Eduard Soler, està convençut que alguna de les potes del poder marroquí n'estava al corrent. Ho explicava en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
9: I aquí entren des de les persones que poden estar en posicions de poder al Palau, als serveis d'intel·ligència, que estan dividits, a més, en el cas del Marroc, el sector de seguretat està molt dividit, però, per tant, és molt més difícil de copsar. No és el Marroc, és alguns actors dins del Marroc. Evidentment, han tingut un paper, perquè això no succeeix sense que hi hagi actors dins del Marroc que vulguin que això succeeixi.
0: Soler també veu probable que Rússia, Israel i els Estats Units hagin ideat estratègies per aprofitar-se de la crisi per erosionar el govern espanyol. I tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un cayuco que feia 26 dies que navegava. L'embarcació havia sortit de Gàmbia i aquest dijous Salvament Marítim n'ha rescatat els supervivents, 45 persones, a qui han traslladat a Gran Canària. Aquest naufragi constata la tendència que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè els punts de sortida estan més lluny per evitar la vigilància de Frontex. Ho ha explicat a aquesta emissora Elena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras.
10: La ruta atlántica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
0: I a les Balears, aquestes últimes hores, han arribat 10 magrebins per mar a Porto Petro, al sud-est de Mallorca.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Poc més de 4 minuts i un quart, Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. Així ho preveu el pla de reestructuració aprovat per unanimitat aquesta nit pel Consell de Supervisió del grup, del qual formen part la direcció, els treballadors i els accionistes. En declaracions al Catalunya Nit, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, diu que no descarta que alguns d'aquests acomiadaments es facin a la fàbrica de Martorell.
11: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan tener aquí. Todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
0: A més, quatre plantes del grup Volkswagen a Alemanya corren el risc de tancament. Per aquestes fàbriques, la direcció estudiaria usos alternatius, però no en garanteix la continuïtat. A finals de l'any que ve es reestructuraran el conjunt de centres de producció del grup per aconseguir una producció sostenible i competitiva.
11: No s'ha acordat ninguna medida concreta, es decir, tenemos hasta el año 2027 para que la empresa plantee qué soluciones va a dar o qué soluciones o herramientas vamos a tener cara al año 2027 para afrontar este nuevo reto que es estructural en el consorcio y evidentemente tenemos que buscar soluciones que no sean dramáticas para ningún trabajador del grupo a nivel mundial.
0: Carnero ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT. Segons alguns mitjans alemanys, l'objectiu de la direcció del grup és fer-la desaparèixer com a molt tard d'aquí a 3 anys. SEAT assegura que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca.
2: 3CAT Info.
0: La justícia europea condemna l'estat espanyol per haver vulnerat el dret de reunió de diversos manifestants que l'any 2011 van encerclar el Parlament, el dia en què l'expresident Artur Mas va arribar a la cambra en helicòpter. Aquella protesta pretenia aturar el ple on s'havien d'aprovar les retallades del govern de Mas, però ara el Tribunal Europeu de Drets Humans veu desproporcionades les penes de presó que el jutge Marchena va imposar a 4 dels activistes condemnats. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
12: El tribunal desmunta l'argument de la violència ambiental que Marchena va fer servir per condemnar els 4 manifestants. Va al·legar que havien contribuït a crear un clima intimidatori als afores del Parlament, però pels jutges europeus això no justifica els 3 anys de presó que van rebre, bàsicament perquè els activistes no havien comès cap acte violent, ni tampoc cap desperfecte. Aquest criteri més indulgent també es podria aplicar a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart quan el mateix Tribunal Europeu revisi la sentència del procés, segons ha dit en declaracions a aquesta emissora Eduard Càliz, un advocat dels manifestants del Parlament.
13: Aquesta construcció d'intimidació ambiental també hauria de ser derribada en posteriors sentències per fets molt semblants i, efectivament, el cas del Jordi té un paral·lelisme bastant important.
12: Els jutges europeus alerten que, per la seva severitat, la sentència de Marchena sobre el setge al Parlament podria haver tingut un efecte dissuasiu i haver frenat la participació dels ciutadans en altres protestes i en el debat polític en general.
0: Gràcies, Bruno. I Salvador Illa s'ha reunit aquest dijous aquí amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat li ha traslladat la intenció de continuar enviant ajuda humanitària a Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
14: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
0: Fins ara, Zelensky només havia rebut el seu despatx del Palau Presidencial, caps d'Estat i primers ministres. Salvador Illa també s'ha compromès a col·laborar amb la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra. El president de la Generalitat l'ha acompanyat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha intervingut en el ple a l'Ajuntament de Kiev. Els alcaldes de les dues capitals han signat un acord de col·laboració.
15: Kiev se ha convertido en mucho más que una capital bajo las bombas. Kiev es hoy una capital europea de la libertad y Barcelona no dejará sola hoy a Kiev.
0: La visita d'Illa i Collboni a Ucraïna es dona en un moment complicat per

0: per estudiar la proposta. El govern de Madrid ja ha dit que no hi assistirà. Isabel Díaz Ayuso plantarà Hisenda perquè considera que és un acord pactat de manera bilateral. Ayuso també ha fet una crida a la resta d'autonomies governades pel Partit Popular a fer el mateix, tot i que no s'hi ha sumat. El Ministeri d'Hisenda ha qualificat l'intent de boicot d'Ayuso d'irresponsable i de gambarrisme institucional. La renúncia d'Ayuso a acudir al Consell no afectarà la votació del pla de finançament. La proposta s'aprovarà amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport, Catalunya i les Canàries. Amb aquesta majoria, el nou model podrà passar al Consell de Ministres i també al Congrés. Si s'aprovés, representaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
2: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant. Tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol. Algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu. I a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques de la Catalunya central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i sobretot al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus. I aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts, els sindicats USTEC i CGT mantenen la vaga d'inici de curs després del fracàs en la reunió amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Niubó els ha demanat confiança i una treva perquè no afecti els alumnes.
3: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat, i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
0: Però els sindicats convocants insisteixen que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi en un calendari les millores que necessita el sistema educatiu. La portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, reconeix que de mica en mica s'han fet passos endavant, però encara hi ha moltes carpetes al calaix.
4: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant, és que aquella sensació de que aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
0: Els sindicats també han retret al govern que fins ara no hagi reactivat les negociacions i hagi deixat passar l'estiu. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya començaran el curs sense beca menjador, malgrat necessitar-la. És el càlcul que fa l'ONG Educo, que avisa que representen el 37% de l'alumnat vulnerable. La majoria dels alumnes que no tindran beca fan ESO. Com que molts instituts no tenen infraestructura per oferir servei de menjador, aquests alumnes no acaben accedint a les beques. La directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó, demana que es busquin alternatives.
5: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa, doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar.
0: L'entitat també reclama que el servei de menjador estigui contemplat com un dret dins del sistema educatiu de Catalunya. Educo calcula que garantir el servei de menjador a tot l'alumnat que ho necessita costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un dels dos menors implicats en l'apunyalament mortal a Manresa ja havia estat intern en centres de justícia juvenil i fa un parell de mesos va agredir amb arma blanca, un cambrer

0: de la ciutat. La investigació pel crim de dimarts continua oberta i no es descarten més detencions. Manresa, Nàtia Dell.
1: El menor, que té 15 anys, és el que ja havia estat intern a un centre i està pendent de judici per l'agressió de fa 2 mesos en un bar del barri de les Escudines, just a la mateixa zona del crim de dimarts. Les imatges enregistrades per l'establiment mostren com un jove encaputxat, després de donar una cossa al cubell de deixalles, s'enfronta al cambrer i li clava un tornavís a l'espatlla, tal com ha explicat aquesta emissora a l'IM, que treballa al mateix bar.
2: Va passar pel carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
1: La mort a ganivetades de dimarts va ser molt a prop del convent de Santa Clara. Davant d'uns fets així, Sor Lucía Caram ha demanat endurir les penes.
3: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
1: I a la zona de l'apunyalament els veïns ho viuen així.
4: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit, que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles.
5: Que s'aclareixi i que els caiguin siguts, que es facin responsables de del que ha passat.
1: Per protecció de dades, l'Ajuntament no aclareix si Serveis Socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies.
0: Del cas n'ha parlat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors. En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat. Alicia Fernández és membre de la Junta del Col·legi. Són declaracions a 3Cat Info.
6: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
7: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
0: Els Mossos han trobat les restes del nen de 18 mesos desaparegut a la casa de Santa Bàrbara, al Montsià. La policia ha fet una inspecció del domicili acompanyada dels pares arrestats dimecres a València per un suposat cas d'homicidi. Tarragona, Ricard Buigas.
8: El domicili que tenia la família Santa Bàrbara s'havia convertit en un dels principals punts de la investigació que van obrir els Mossos després de la denúncia que va presentar l'avi de la criatura per la seva desaparició. Aquest dijous, la policia científica, acompanyada dels pares, detinguts dimecres a València, ha tornat a inspeccionar la casa del carrer Major i ha trobat les restes del nen. Els Mossos van accedir a l'habitatge per primera vegada el cap de setmana passat i s'hi van trobar una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta convivien malnodrits enmig d'una acumulació de brossa i excrements. La notícia ha estat una sotregada per aquesta població brenca que no arriba als 4.000 habitants. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, ha explicat que la família amb 4 fills vivia al poble des del 2019. L'últim era el nen desaparegut. De fet, va ser la primera criatura que va néixer al poble l'any 2025. Gimeno ha apuntat que la mare era de Santa Bàrbara i estaven integrats al municipi.
9: Tenien aquí 4 fills. La dona, sí, la dona la ve és que portava els crios a escola, que anava a comprar el súper, també doncs, bueno, portava les xiquetes a festes de cumpleanys.
8: L'alcalde ha explicat que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià havien obert un expedient per fer un seguiment de la família. Tot i això, segons Gimeno, res els feia pensar que la situació acabaria derivant en un fet tan tràgic.
0: I aquest divendres arriba als cinemes Cronos, un thriller sobre l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3Cat, també mostra la cara més humana d'aquells dies de por, caos i incertesa. Montse Mas.
10: El film, basat en una investigació periodística, recrea fidelment la resposta policial i d'emergències als atemptats. I segons el director Fernando González Molina i el guionista Alberto Marini, ho fa des del màxim respecte a les víctimes. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Siempre estuvo que huiríamos del morbo o del sensacionalismo y el trabajo desde la empatía te impide mostrar algo que tú no querrías ver de alguien cercano a ti.
12: Hemos tenido siempre 2 reglas. Fidelidad máxima a los hechos reales i després respecte per a les víctimes.
10: Pels actors Enric Auqué, Diana Gómez i Mònica López, el fet que encara no hagin passat ni 10 anys dels fets ajuda a entrar molt més en la història i és una oportunitat de reobrir debats pendents.
13: Tot el rato saps el que passarà, però et manté amb una tensió dramàtica.
14: Crec que en general aquí som massa prudents a vegades per parlar de la nostra història i crec que està bé parlar-ne quan encara tots ho tenim present, recent.
15: Tant de bo torni el debat, si aquesta integració de la que presumien tant i s'ha demostrat que no, doncs que sigui una mica un mirall, no? I crec que ho farà, que la gent discutirà veient la pel·lícula.
10: Cronos s'ha preestrenat aquest dijous al Gran Teatre del Liceu, a la mateixa Rambla, on va passar la tragèdia.
16: Els atraparem.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach. L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesus i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració un cop ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera, es reintegrarà a poc els entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça, afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis. Dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. I afegim també que l'Espanyol ha estat dia del balanç del tancament de mercat.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El director esportiu blanc i blau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i admet certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol.
2: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
1: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. Sentim Zaragoza.
3: Sí que he visto que se ha generado ilusión, yo creo que es bueno, pero por parte de la presión creo que no tengo problema, no tengo ninguna presión, vengo a hacer mi trabajo y daré todo por el Español.
1: A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Cárcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens. Un Girona que, per cert, ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta.
4: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que és el Favar Lucavín, evidentment amb un objectiu clar, tornar a primera i poder quedar-me molt anys a primera al Girona, molt content d'estar aquí.
1: El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer. El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada, el Real Societat 0, Celta 0. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
5: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
1: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 quilòmetres de muntanya en final a Calar Alto. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més el seu perseguidor, Primoz Roglic, i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové del Bahrain, Jakob Omersel.
0: 3CAT Info. Són 6:15.
6: Comença aquesta hora la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. I en els pròxims minuts també us explicarem que

0: autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i per arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats al servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. En total es reforçaran 13 línies a alguns dels corredors amb més demanda. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Tot i això, no es tracta d'un pic com els de l'hivern i no es modificarà el calendari de la campanya de vacunació que començarà a l'octubre. Salut també estudiarà a fons els col·lectius de risc que aquest estiu s'han vist més afectats per les onades de calor. El director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, serà al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges per presentar la seva versió de King Kong. També hi assistiran l'actor Danny DeVito i el director Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El sumari d'esports amb el David Ubach.
1: En què destaquem que Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtic.
0: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà encara més la calor. Divendres tindrem un dia assolellat, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva. Dos quarts i pràcticament tres minuts, continuem. Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que Esquerra i Dreta ha apuntat a Rabat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que per ara no hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Sainteja.
2: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
3: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
2: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
3: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
2: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insistix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
3: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
2: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
0: Les explicacions de Pedro Sánchez no han convençut cap partit fora del PSOE i les crítiques contra ell s'han multiplicat. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
4: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
5: Mohamed VI es un asesino y ustedes unos pusilánimes.
6: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
0: Els socis de Sumar tampoc no han fet costat a Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable. I Donald Trump ha aprofitat la crisi de Ceuta per tornar a criticar el govern espanyol. En una entrevista a un mitjà britànic ha dit que l'entrada massiva d'immigrants és una cosa que no s'ha vist mai i vaticina que Espanya va cap a la ruïna.
7: What's happening there is very sad to watch.
8: El que està passant allà és molt trist de veure i, per sort, altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
7: Bum-rushing your country. I've never seen anything like it.
0: El president nord-americà ha recordat els problemes amb Pedro Sánchez en relació amb l'OTAN i ha insistit que Espanya no compleix els seus compromisos d'aportacions a l'aliança. I el president argentí, Javier Milei, també s'ha sumat a les crítiques contra el govern de Pedro Sánchez en relació amb la política migratòria. Ho ha fet des de Xile en la cinquena trobada del Fòrum de Madrid, que impulsa Vox al costat de partits i governs ultraconservadors llatinoamericans. Buenos Aires, Joan Biosca.
9: La gran patum d'aquest espai polític i també ideològic és el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, qui en el seu discurs ha carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
10: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismo, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminaran reemplazándolos.
9: Javier Milei ha tret pit pel que fa als resultats econòmics de l'Argentina, que assegura són positius i que defensa haver aconseguit ell al capdavant de la Casa Rosada des que hi va arribar ara fa 3 anys. Diu el president ultraliberal de l'Argentina que les xifres parlen per si soles i nega Milei una crisi econòmica que afectaria 6 milions d'argentins hiperendeutats i morosos i que s'estan endeutant per poder menjar, tal com denuncia l'oposició argentina.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Rússia porta 8 dies seguits d'atacs de nit i dia sobre Kiev amb drons i míssils que aquest dijous han deixat una vintena de ferits en diversos edificis residencials. L'exèrcit rus també ha atacat la ciutat portuària d'Odessa i 2 mercants al Mar Negre que, segons Moscou, portaven material militar. Els drons ucraïnesos també han matat 4 civils a la regió russa de Belgorod, frontera amb Ucraïna, tot mentre el Kremlin respon amb la mateixa moneda a Berlín i anuncia el tancament dels centres culturals alemanys en territori rus. El ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, acusa a Alemanya d'estar recuperant el nazisme després de les acusacions contra Moscou per l'atemptat de l'aeroport de Leipzig.
12: Vam veure la metàstasi del nazisme ressorgint a Alemanya. Però quan el canceller Merz va declarar que convertiria Alemanya en la principal potència militar d'Europa, simplement em vaig quedar bocabadat.
13: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat de
11: l'actualitat al moment.
0: Un sou mitjà només dona per comprar-se un pis d'una habitació per a la meitat dels europeus. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població. A falta de dades oficials a tot arreu, la recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i calcula els metres quadrats que es podran comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. La conclusió per a la meitat dels europeus és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi. Una confirmació més, per tant, que l'habitatge és inassequible ara mateix a pràcticament tot el continent, però hi ha punts crítics com Portugal, Polònia o Suïssa perquè estan, atenció, al mateix punt de gravetat que les Illes Balears. A Mallorca, per exemple, els que tenen un sou mitjà només els dona per comprar-se un immoble de menys de 50 metres quadrats. Els acadèmics destaquen, òbviament, com s'han inflat els preus dels pisos aquests últims anys, però també alerten que la meitat de la població europea està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència i creuen que aquest és un altre repte molt subestimat. Més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i poder arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats del reforç del servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. El govern ha executat una tercera part del segon pla de xoc per reforçar el servei dels autobusos interurbans, que és el mètode de transport que més creix a Catalunya, sobretot arran de la crisi de Rodalies. Sílvia Panec és la consellera de Territori.
14: És una disfunció passatgera, però que romandrà prou temps a la nostra realitat i dia a dia com perquè aquest sigui, aquest pla de xoc, un element important i estructurant en les nostres polítiques de mobilitat.
0: S'ha actuat amb mitja dotzena de línies entre els mesos d'abril i agost i aquest setembre s'introduiran millores a 13 més.
14: El primer criteri, clarament, és donar prioritat a aquests corredors que tenen més demanda i usuaris, i el segon, especialment aquells que ens connecten amb centres educatius, amb centres de salut i que, per tant, afavoreixen aquesta mobilitat en espais de serveis públics fonamentals per la vida i pel dia a dia de la gent.
0: Reforçaran els trajectes entre Arenys i l'Hospital de Mataró i entre Caldes de Montbui i l'Hospital de Mollet. També s'introdueixen noves línies entre Guissona i Cervera i entre Mediona i Sant Sadurní d'Anoia. I els horaris d'estiu per connectar la ciutat de Girona amb el seu aeroport es prorroguen durant 3 mesos.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Poc més de 3 minuts i 3 quarts de 12. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Només la setmana passada se'n van detectar uns 2.400, quan l'habitual seria al voltant d'un miler. L'increment s'explicaria per casos importants de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. No es tracta d'un pic com els de l'hivern, però podria presentar uns símptomes poc comuns. Ho explica Jacobo Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
15: No necessàriament provoca el típic quadre catarral, sinó que a vegades donen quadres més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
0: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de risc, i la resta de la població es podrà vacunar a partir del 26 d'octubre. D'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor, insolacions i cops de calor.
15: Ara, quan acabi, diguem, el període de l'estiu, voldrem analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
0: Mentrestant, cal mantenir-se hidratat i evitar l'activitat en les hores de més calor i estar pendent de la gent gran o amb patologies prèvies. Salut defensa, malgrat les crítiques, el nou sistema d'accés a l'aplicació La Meva Salut, que es posarà en funcionament a partir del gener. Caldrà identificar-se amb l'IDCAT. Primer introduir el DNI o el NIE i després un codi d'un sol ús que es rebrà per SMS. Salut, però, assegura que serà un sistema més senzill. Sentim la directora de la Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat, perquè ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etcètera, etcètera, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins i tindria diferents perfils.
0: El canvi ha provocat, però, una allau de queixes entre les persones grans.
17: I em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc, i ara em volen tornar a canviar.
18: Espero que no facin molts canvis i no compliquin la vida als avis.
0: En qualsevol cas, el departament assegura que informarà degudament els usuaris sobre el nou funcionament d'aquest sistema.
11: Trescat Info.
0: L'Associació de Càmpings de Girona alerta que els ha pujat gairebé el doble la factura de la llum. Les onades de calor provoquen un ús intensiu dels aires condicionats de les caravanes i per compensar-ho estudien cobrar-los el consum extra. Girona, Núria Pereira.
19: En alguns càmpings la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això el seu president, Miquel Gotanegra, explica que el sector ja ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i si superen un màxim els ho cobren.
20: O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que marxa, deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
19: A més, molts càmpings compten amb plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
11: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
1: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant. Tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol. Algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però

0: El sol s'imposa a tot arreu i a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya cap a les comarques de la Catalunya central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre i, sobretot, al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: La promotora d'un bloc de pisos de Tredòs, Naut Aran, haurà de pagar les obres per insonoritzar els habitatges de l'edifici. L'Audiència de Lleida ha condemnat l'empresa després que els propietaris hagin demostrat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels veïns. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
3: Un cop a la paret mitgera d'un dormitori es podia sentir perfectament des del saló del pis contigu. També es podien sentir converses entre dues persones situades a banda i banda de la paret, així com els passos d'una persona baixant per les escales de l'habitatge veí. És el que constata un informe pericial clau en este cas. La sentència considera aprovat que els pisos presenten una falta de confort acústic que afecta l'habitabilitat i també el manteniment d'unes condicions mínimes de privacitat. De fet, així ho havien denunciat els veïns fa més de 10 anys i ara la justícia els dona la raó. La sentència obliga la promotora a assumir l'import de les obres per assolir els 46 decibels d'aïllament acústics previstos en el projecte. Segons consta a la resolució, l'import concret de la indemnització es fixarà en la fase d'execució de sentència després d'una nova valoració judicial.
2: Doncs bé, en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, l'experta en dret immobiliari Clàudia Miralpeix explicava com podem saber si el soroll que sentim al nostre pis està per sobre dels límits permesos i, per tant, si ho podem denunciar.
4: Cada entitat local doncs, estableix uns paràmetres a nivell acústic que s'han de complir. Es fa un estudi molt detallat de quin tipus de zona és això. És una zona residencial, és una zona més industrial, més comercial, perquè, per tant, la barrera sonora serà més o menys.
2: També assegurava que el soroll és sovint el principal motivador de la majoria de conflictes veïnals. I creix a Lleida un 60% la xifra de gent atesa al dispositiu per a persones sense llar que busquen feina en la campanya de la fruita i gairebé s'ha arribat a les 1.700. L'Ajuntament diu que tot ha funcionat bé, però les entitats socials continuen trobant dèficits d'atenció al col·lectiu. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: De fet, aquest estiu, per primera vegada, s'ha hagut d'obrir durant 3 setmanes un segon pavelló per acollir-los, amb una capacitat per a 160 persones. Tot plegat després de constatar que s'havia disparat la xifra de persones que dormien al carrer, sobretot al voltant del recinte firal, fins a un pic de 240 individus. El tinent d'alcaldia, Carlos San Juanes, defensa la gestió municipal.
6: És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt adequada i molt professional.
5: Una opinió que contrasta amb la de l'entitat Fruita amb Justícia Social, que parla d'improvisació perquè, segons assegura el seu portaveu, Llibert Reixac, tot feia preveure que el procés de regularització portaria més migrants a Lleida per buscar feina en la campanya de la fruita.
7: Es va fer tard i quan va interessar fer-ho, perquè també es va deixar allargar durant molts dies la gent dormint al carrer.
5: Una altra queixa recurrent de les entitats és que el dispositiu es tanca a finals d'agost, massa aviat perquè et deixa desatesos temporers sense feina.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: I've come into possession of a map. An uncharted island. A place that was thought to exist only in myth.
9: Wall! There's a wall ahead!
2: Peter Jackson serà un dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director de la trilogia del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i dels efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Una de les responsables del festival, Mònica García Massaguer, ha estat l'encarregada de denunciar una altra de les presències destacades d'aquest any.

0: Se'n recordeu una actuació bastant mítica d'un pingüí en una pel·lícula que es diu Batman Returns. Estem parlant de Danny DeVito, director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell.
1: A més, Alejandro Amenábar celebrarà el 30è aniversari de Tesis amb la projecció d'una nova versió restaurada de la seva òpera prima. A tot això, Carlota Pareda, la directora de Cerdita, serà la quarta dona que inaugura el certamen en 59 edicions. Ho farà amb la coproducció internacional Found Alive.

0: Fresca't Info. Fresca't Info.
1: La Bola Negra, El Ser Querido i Los Domingos són les tres pel·lícules preseleccionades per l'Acadèmia Espanyola de Cinema per competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. La gran favorita és la pel·lícula dels Javis i la sorpresa ha estat Los Domingos. La candidata definitiva no se sabrà fins al dia 16, però als Estats Units hi ha mitjans que no només la consideren la gran favorita en la categoria de millor pel·lícula internacional, sinó que creuen que rebrà una desena de nominacions. Però Rodrigo Sorogoyen ha defensat la seva pel·lícula El Ser Querido a 3CAT.
2: Bueno, no, pero primero tiene que ser los académicos tienen que decidir qué película es la suya, la favorita. Entonces, creo que todavía tienen que... Bueno, creo que muchos académicos no han visto El Ser Querido, muchos académicos no han visto La Bola Negra, entonces primero tendrán que verla.
1: Los Domingos ha estat la gran sorpresa. El film de Lauda Ruiz de Azúa ha passat al davant d'Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, que era una altra de les favorites.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: I la Mostra de Venècia ha presentat aquest dijous Packing Fastard, l'última pel·lícula del veterà cineasta alemany Bernard Herzog, on els germans Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt peculiars que es van fer famoses a l'Anglaterra dels anys 80. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: Fucking Bastard seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa Fucking Bastard, maleït bastard. La van pronunciar així a la vegada en un judici Jean and Joan Holbrook, dues germanes bessones tan unides que parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. Als anys 80 van protagonitzar un sonat cas judicial d'assetjament perquè també es van obsessionar amb el mateix home. Jenny i Johnny Holbrook les interpreten les també germanes Kate Mara i Rooney Mara. No són bessones, però han sabut trobar una sincronia fraternal tan hipnòtica com pertorbadora.
4: Al principi era molt aclaparadora la idea que havíem d'interpretar la mateixa persona, però de seguida ens vam adonar que, havent viscut tota una vida juntes, hi havia tot un món de silencis entre nosaltres. Vaig sentir que parlar a l'uníson era com una cançó, com descobrir que ja teníem una mena de ritme silenciós entre nosaltres, una cosa gairebé musical.
3: La història, però, és només el punt de partida perquè Herzog desplegui un relat oníric, surrealista i poètic sobre persones úniques i diferents de la resta que s'obsessionen en la seva recerca d'amor i llibertat.
0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
5: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesús i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració, un cop que ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera, es reintegrarà a poc als entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça, afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis, dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions d'euros, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. Encara en clau blaugrana, però del mercat, Ferran Torres ha parlat del seu aterratge al Paris Saint-Germain.

0: Saint-Germain.
1: Los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera.
0: I encara del mercat de fitxatges, el davanter de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez, va reconèixer aquest dimecres que el club blaugrana l'havia volgut fitxar aquest estiu. A l'Espanyol ha estat dia de balanç del tancament de mercat.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El director esportiu blanc i blau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i ha admès certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol, això sí.
3: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
0: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Càrcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens.
4: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí. Però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o els resultats no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu, costarà molt més. Però penso que és una plantilla per intentar estar dalt.
0: Per cert, que el Girona ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta. El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer.
5: Con el límite que hemos tenido, hemos realizado una plantilla competitiva, una plantilla que representa nuestro modelo y una plantilla, creo que, reconocible.
0: El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada. Han empatat a 0 la Real Societat i el Celta. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis-Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
6: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
0: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim ara pàgina poliesportiva amb ciclisme.
2: 3CAT Info.
0: I amb Enric Mas, que ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa, de 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calaralto, Almeria. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més al seu perseguidor, Primo Roglic, i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. Mas s'ha expressat prudent.
7: No, hombre, no tenemos que callar la boca a nadie. Simplemente nos tenemos que concentrar en nuestro trabajo, concentrar en intentar repetir lo que hemos hecho hoy y poco a poco. Espero que no se nos haga larga la vuelta.
0: L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada a l'eslové del Bahrain Jacob Omersel. I encara en ciclisme, el barceloní Sergi Darder ha renovat amb l'equip Caja Rural per a les properes dues temporades. Afegim que en tennis, a l'Open dels Estats Units, han passat a tercera ronda Alcaraz, Tiafoe, Paul, Khachanov i Fritz. Al torneig masculí, amb eliminació destacada d'Ogel i Asim. I en dones, han superat la segona eliminatòria Sabalenka, Swiatek, Osaka i Kiss, entre d'altres.

0: Vinga, va, que ja és divendres i continua pujant el termòmetre. Avui ja tenim avisos per calor a la meitat del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui arribarem als 40 graus al Segrià i a la Vall de l'Ebre, però també se superaran els 35 o 36 a gairebé tot l'interior. El cap de setmana continuarà fent la mateixa calor, però arribaran alguns núvols prims i força calitja.
0: I avui parlarem també de política, de Madrid també un dia més, perquè el PSOE continua sent l'únic partit que no culpa el Marroc d'estar darrere de l'entrada massiva d'immigrants. Pedro Sánchez fa, això sí, un petit gir i diu ara que si en troba proves actuarà en conseqüència. Dani Sánchez, bon dia.
2: Bon dia. Sánchez s'ha quedat sol defensant que no hi ha proves sòlides que apunten el Marroc. Diu que cal ser prudents per evitar un xoc diplomàtic, però per primer cop avisa Rabat i reconeix que alguns gendarmes sí que van tolerar el pas de persones cap a la frontera.
0: I avui també tornarem a sentir Feijó en l'acte del Partit Popular d'inici de curs polític. Un dels interrogants del dia també és veure si algun baró popular seguirà Isabel Díaz Ayuso. En la plantada, el Consell de Política Fiscal i Financera que ha d'aprovar aquest nou sistema de finançament pactat entre el PSOE i Esquerra Republicana. Alba Barbosa, bon dia.
3: Bon dia. Isabel Díaz Ayuso plantarà la trobada i les autonomies del PP hi votaran en contra perquè consideren que s'ha pactat de manera bilateral. Previsiblement, però, s'aprovarà perquè el govern espanyol, Catalunya i les Canàries, que hi votaran a favor, sumaran majoria. Això permetrà a l'executiu espanyol portar el nou model al Congrés.
0: En temps d'àgora parlarem amb la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque. Li preguntarem, entre d'altres, quines opcions reals hi ha en aquest nou finançament que s'acabi aprovant. Parlarem d'Isabel Díaz Ayuso, però també d'habitatge i també de la fotografia del dia. Zelensky rebent el primer president regional d'Europa. En aquest cas, el president de Catalunya. I al matí de Catalunya Ràdio també us avancem avui que aquest estiu s'han més que doblat els casos de grip a Catalunya. Només la setmana passada se'n van detectar 2.400 casos, quan l'habitual és un miler. Txell Garriga, bon dia.
4: Tot i això, les soques que estan circulant no són més virulentes i tampoc es tracta d'un pic com els de l'hivern. Això, doncs, no modificarà el calendari de la campanya de vacunació per la grip, que començarà el 5 d'octubre per als grups de risc, i la resta de població es podrà començar a vacunar a partir del 26.
0: I avui també serà un dia on parlarem d'una efemèride. Demà farà just 50 anys d'això.
5: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77.
0: És la primera transmissió de futbol en català amb Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona, una efemèride que a Catalunya Ràdio recordarem amb molt especial emoció al suplement demà i també al canal exclusiu amb l'emissió dels partits més emblemàtics de Joaquim Maria Puyal a Catalunya Ràdio. Perquè 50 anys no són poca cosa, i perquè també som el llegat d'un dels mestres més importants que ha tingut la ràdio en català, el mestre Puyal.
6: Centre de Torre, remata Piqué, se li escapa el porter, recupera Piqué, remata Piqué, i gol, ha marcat Piqué, marcat Piqué. Gol.
0: I ja veus que expliquen un partit, ja veus que quan les torres a sentir et tornen a un lloc, a una tarda de diumenge, aquella habitació, al cotxe, amb els pares, a la ràdio, a la cuina, o aquell transistor que sonava mentre la vida passava. I de cop... Recordes on eres, amb qui eres i quants anys tenies.
7: Pizzi, Pizzi, Pizzi! Che, qué bueno que viniste! Qué bueno que llegaste, Pizzi! Pizzi, qué bueno que llegaste!
0: Durant molt de temps, la veu de Joaquim Maria Puyal no va ser només una veu de la ràdio, era una veu de casa. La veu que ens explicava els partits mentre fèiem els deures, mentre dinàvem amb la família, mentre tornàvem d'un cap de setmana.
8: Més que planeta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Són 50 anys posant paraules a l'emoció, 50 anys fent-nos saltar del sofà per cridar, per patir i per celebrar.
9: Increïble, quina jugada!
10: Dintre l'àrea Messi, toca cap endarrere, juga per Don Andrés, pica per Andrés i gol! Ha marcat Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés!
0: Perquè hi ha partits que potser m'he oblidat, però no m'he oblidat com els vam viure.
10: Agafa la gaúcho, pica amb el pedret i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,

0: tornarà i potser per això és el que fa gran la ràdio, que una veu que parla per tothom acaba parlant a cadascú de nosaltres. Avui al matí en parlarem, aprofitarem també aquesta efemèride per enviar una abraçada gran a un mestre del qual ens sentim orgullosos d'haver compartit també una part de la història de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya i del qual sovint, fins i tot en els temps actuals, convé recordar què deia.
1: La clau, en canvi, és estimar i defensar allò que és nostre. I això és absolutament compatible amb l'evolució històricament associada als grups humans. Jo invoco el respecte per les cultures i pels costums de tothom, i també la solidaritat amb els altres pobles o grups culturals, i particularment, en el cas nostre, amb els drets dels immigrants que passen la gran pena, d'haver hagut d'abandonar la seva terra, en molts casos la seva família, els fills, i venir a buscar un lloc on guanyar-se la vida. Escoltar els seus arguments és treballar pel nostre futur. Si ells ho volen, els nostres discursos han d'incorporar els seus interessos. Defensar allò que és nostre és defensar-los a ells.
0: Doncs amén. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí entrevistarem a Sor Lucía Caram, que avui es reunirà, per cert, amb el president Illa a Ucraïna, l'endemà que Illa es veiés també amb el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Serà a un quart de deu amb l'anàlisi de Marc Bataller, Claudi Pérez, Laura Aznar i Jordi Cominal. Abans ens actualitzem amb Francesc Soler, bon dia.
3: Bon dia.
0: Silvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui Hisenda reuneix les comunitats del Consell de Política Fiscal i Financera i el govern d'Ayuso ja ha anunciat que no hi anirà. Insta també la resta de comunitats del Partit Popular a fer el mateix per evitar que hi hagi quòrum.
3: De moment, però, no ha tingut èxit i la resta a hores d'ara hi assistiran. És una reunió on Hisenda té previst presentar la proposta del nou model de finançament pactada amb Esquerra Republicana.
5: Les autonomies votaran avui el nou pla que veuen amb bons ulls només el govern espanyol, Catalunya i les Canàries. Isabel Díaz Ayuso plantarà la trobada perquè considera que és una proposta pactada bilateralment, una decisió de la presidenta de la Comunitat de Madrid que Hisenda ha titllat d'irresponsable i de gamberrisme institucional. També les autonomies del PP la rebutgen. Amb l'aprovació previsible d'avui, el model farà el salt al Congrés. Aquest pla suposaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve. Alba Barbosa pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant.
6: Davant d'un Congrés que Esquerra i Dreta apunta rabat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que per ara no hi ha proves.
0: Madrid, Dani Santeaja.
7: Esta vegada Sánchez sí que ha reconegut que alguns policies marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera, però s'ha mantingut prudent. Sense proves que apunten al govern de Rabat, no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa al Marroc que actuarà si es demostra la seva implicació.
8: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
7: El president espanyol també ha respost a les crítiques, defensa l'actuació humanitària, ha dit, de la policia espanyola, i sosté que cap agència va alertar d'una arribada tan massiva de persones. Per esvair dubtes, anuncia la publicació de tots els informes la setmana que ve. Des de Madrid, Dani Sainz-Deja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Unes explicacions les de Sánchez, que només han convençut el seu partit. La resta l'han censurat.
3: El president espanyol s'ha quedat sol i ha hagut de fer front a una pluja de crítiques que li han caigut des de tot l'arc parlamentari. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
9: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
10: Mohamed VI es un asesino y ustedes unos pusilánimes.
11: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
3: Els socis de Sumar tampoc no han fet costat a Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable i Vox l'ha acusat de ser el criat del rei marroquí.
0: I tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries.
6: Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un caiuco que havia sortit de Gàmbia i que feia 26 dies que navegava. Salvament Marítim ha rescatat 45 supervivents. Aquest naufragi constata que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè la vigilància del Frontex fa que les embarcacions hagin de sortir de més lluny, ho explica Elena Maleno, de l'ONG Caminando Fronteras.
12: Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea Conakry, desde Guinea Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
6: I a les Balears, a les últimes hores, han arribat 10 magrebins per mar a Portopetro, al sud-est de Mallorca.
0: Ara són les 6:10 i avui també us expliquem que Salvador Illa s'ha reunit amb Vladimir Zelensky.

0: Zelensky, a qui trasllada el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna.
1: El president de la Generalitat li ha deixat clar que continuaran enviant ajuda humanitària i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
2: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
1: En la comitiva catalana, reduïda per qüestions de seguretat a causa de la intensificació dels atacs russos, també hi era l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, així com el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch. I és que la visita s'ha fet després d'una escalada dels atacs russos. Durant 8 dies consecutius, Rússia ha aprofitat la debilitat dels sistemes defensius ucraïnesos per intensificar els seus bombardejos amb drons i míssils. Aquesta mateixa nit hi ha hagut una aparent treva, però només ahir els atacs russos van deixar una 20ena de ferits en diversos edificis residencials del país.
0: I revés del Tribunal Europeu dels Drets Humans a la justícia espanyola, i el jutge Manuel Marchena creu que va vulnerar el dret de reunió de 4 manifestants l'any 2011, quan van encerclar el Parlament per protestar contra les retallades d'Artur Mas.
3: Marchena va condemnar els activistes a presó argumentant que havien contribuït a crear un clima intimidatori, però ara els jutges europeus qüestionen aquesta doctrina.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
4: El tribunal diu que la violència ambiental descrita per Marchena no justifica els 3 anys de presó que van rebre els activistes, bàsicament perquè a ulls dels jutges europeus els manifestants no van cometre cap acte violent, més enllà d'escridassar els polítics o seguir-los mentre caminaven a peu. Aquest criteri més indulgent podria aplicar-se a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart quan el mateix Tribunal Europeu revisi la sentència del procés, segons ha dit Eduard Càliz, un advocat dels manifestants del Parlament.
5: Aquesta construcció d'intimidació ambiental també hauria de ser derribada en posteriors sentències per fets molt semblants, i efectivament el cas del Jordi té un paral·lelisme bastant important.
4: Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president del Parlament, Josep Rull, espera que les sancions per discursos d'odi s'aprovin abans de Nadal.
1: Tots els grups de la cambra, excepte PP, Vox i Aliança Catalana, van registrar abans de l'estiu una proposta per assegurar que tirar l'odi des de l'hemicicle tingui conseqüències. En la reunió de la mesa del Parlament ahir a l'Espluga de Francolí, Rull va defensar llibertat d'expressió i respecte.
6: Hem de ser capaços de mantenir la cohesió. Si hi ha algú que pretén una societat polaritzada, d'assenyalament d'odi. I, per tant, amb això hem de ser extraordinàriament curosos, i el Parlament de Catalunya ha de ser un espai on la gent es respecti.
1: Aquesta reforma del reglament que està en tràmit es va originar després que el Parlament amonestés la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el diputat de Vox, Joan Garriga. Orriols havia acusat la diputada d'Esquerra, Najat Drouet, de normalitzar la misogínia i el fonamentalisme islàmic.
0: I després de les queixes d'usuaris pels canvis en l'accés de l'aplicació de La Meva Salut, la Generalitat es compromet a facilitar la feina a la gent gran i als familiars que els gestionen l'aplicació.
3: La directora de Ciutadania, Innovació i Usuaris del CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, defensa que accedir a La Meva Salut serà més fàcil que abans i reitera que des d'ara fins al gener el departament s'encarregarà d'informar degudament del funcionament del nou sistema.
7: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat. Per què? Ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etcètera, etcètera, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins hi tindria diferents perfils.
3: A partir del gener, els usuaris ja no accediran a La Meva Salut amb la seva contrasenya, sinó a través de l'IDCAT mòbil.
0: I es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Només la setmana passada se'n van detectar uns 2.400, quan l'habitual seria al voltant d'un miler.
1: Tot i això, les soques que estan circulant no són més virulentes i no es tracta d'un pic com els de l'hivern.
0: Txell Garriga.
8: L'increment s'explicaria per casos importats de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. Alerten que aquesta grip podria presentar símptomes poc comuns, ho explica Jacobo Mendiorot, del Servei de Vigilància Epidemiològica.
9: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa.
8: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de més risc, i la resta de població es podrà vacunar a partir del 26. I, d'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor.
9: Quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldré analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
8: Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I es dupliquen, atenció, els casos de grip a Catalunya. Aquest estiu, només la setmana passada, se'n van detectar uns 2.400, com dèiem, quan l'habitual seria al voltant d'aquest miler. És una dada important que avui també destacarem al matí de Catalunya Ràdio. I poc més de la meitat dels municipis catalans tenen pla municipal.

0: municipal per incendis en vigència. Segons us avança el matí de Catalunya Ràdio, l'últim any Catalunya ha sumat una trentena de municipis més i ara arriba a 426 pobles i ciutats. És un 51,2% del total.
1: I això sí, un 42%.

0: destacats. Badalona, per exemple, el necessita des de fa més de 20 anys. I Lleida és la ciutat més gran que no té pla fins ara. La capital del Segrià no en tenia obligació i ara hi estan treballant.
1: I sobre el que va passar a Manresa, l'assassinat de Manresa d'aquesta setmana, el conseller de Drets Socials s'ha referit per primer cop al crim de Manresa amb dos menors implicats. Raúl Moreno ha qualificat de molt greu els fets, tot i que ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors.
2: Des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, però, Alicia Fernández considera, en canvi, que el sistema ha fallat. Sentim-los a tots dos.
3: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
4: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
2: Els Mossos continuen buscant els altres dos o tres menors que també van participar en la baralla que va acabar amb l'apunyalament mortal.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
0: Molt bon dia.
1: La primera.

Així sona Amb qui estaràs, el nou tema de Ginestan, col·laboració amb Nil Moliner. Ginestan encara està fent gira del seu cinquè disc i l'acabaran el 7 de novembre a la sala Rasmatàs amb totes les entrades venudes. Totes les penes.

0: Seguim amb més novetats. Aquest és Guillem Gisbert, que publica avui nou temes. Diu Entretenme, i amb aquest tema anuncia el seu segon disc en solitari. Un disc que encara no té nom, però sí que té data de llançament. Serà el 13 de novembre. Gisbert ja va treure un primer disc ell sol després de la pausa que encara dura amb Manel.
1: I la tercera.

0: I avui Aitana actua al Palau Sant Jordi a les 9 del vespre. Ho farà també demà dissabte i repetirà concerts dilluns i dimarts de la setmana vinent. Des de fa temps, però, que totes les entrades estan esgotades.
1: I pel que fa als esports, Bernat?
2: El Barça, que fixa l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre, el dia del Barça a Sevilla, en què s'ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. El Betis rep avui el Madrid a les 9 amb un Mourinho crític amb els escàndols del seu jugador, Raúl Asencio, i el futbol en català, que compleix demà 50 anys i durant tot el dia emetrem les transmissions més significatives de Joaquim Maria Puyol a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és divendres 4 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Emma amb 3 quilos 14 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i la Sofia a les 12 de la nit a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, atenció, perquè no sé si a Eloi Cordomia podem començar a parlar d'onada de calor o no, però avui s'arribarà als 40 graus.
4: Sí, avui tindrem 40 graus al Segrià i 40 graus també a la Vall de l'Ebre. Llavors, tècnicament, això sí que estaríem als llindars d'onada de calor. Faltaria que repetís això durant 3 dies seguits. Per tant, ho veurem al final de l'episodi. Però vaja, és un episodi de calor, clarament. Fixa't que les temperatures...
1: 4 de setembre, tindrem... 40 graus, eh?
4: Sí.
1: Tot normal, sí.
4: I fixa't, potser la dada a mi em sorprèn més, la següent que et diré, és la massa d'aire que tindrem aquest cap de setmana serà entre 9 i gairebé 10 graus per sobre del que és habitual en aquesta època de l'any. La massa d'aire, no vol dir que tot arreu les temperatures siguin 10 graus per sobre del normal, però tota la massa d'aire que ens arriba en altura té aquestes característiques. Per tant, avui dia de calor extrema, més de 35-36 a gairebé tot l'interior, aquests 40 graus que comentàvem, amb sol, amb 4 núvols matinals ara mateix a les Terres de l'Ebre, i el cap de setmana continuarà fent la mateixa calor, el que passa que arribaran potser alguns núvols prims i més calitja. I això podria atenuar una mica l'acció del sol i potser no tindrem aquestes temperatures tan extremes, però vaja, si no arribem als 40 ens quedarem als 39, vull dir que es mantindrà igual.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: A les 9 obrirem l'àgora.

0: Connectant amb Ucraïna, comentarem la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i parlarem amb Sor Lucía Caram, que acaba d'arribar al país en el marc de la seva tasca solidària.
1: A 9:45, entrevista la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del govern, Sílvia Paneque.
0: I a 10:00, tots els detalls de Cronos, la pel·lícula basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017. En parlarem amb el seu protagonista, Enric Auqué, i el director, Fernando González Molina. També amb Patricia Plaja, que el 2017 era directora de comunicació dels Mossos d'Esquadra.
1: I a 11:00, estrenem els dilemes d'aquesta temporada amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui, mentides i amistats i com saber gestionar situacions incòmodes.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Ara són les 6:22. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos també tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Activem el satèl·lit i des de Buenos Aires saludem Joan Biosca, bon dia.
3: Hola, què tal, bon dia.
2: A Londres saludem el Quim Olivares, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Des de Pequín, Francesc Canals, bon dia.
5: Bon dia.
2: I a Madrid, Pau Arrujats, bon dia.
6: Bon dia, què tal?
2: Atenció que aquesta, amb aquesta proposta. Enterrar humans i els seus animals de companyia en una mateixa tomba és el que planteja una iniciativa parlamentària regional a l'Argentina per permetre el descans etern a les persones i, per exemple, també els seus gats o gossos. Joan.
3: Sí, Ricard, ho plantegen a la província argentina de Córdoba. Això és a uns 600 quilòmetres d'aquí de la ciutat de Buenos Aires, la capital del país, pensant en els estrets vincles familiars que hi ha avui en dia entre humans i animals de companyia. Es tracta de la inhumació conjunta i ja es treballa en un reglament sanitari que habiliti aquests enterraments aquí a l'Argentina. El país sud-americà s'ubica en el 9è lloc mundial en població total de gossos, amb uns 10 milions d'exemplars. Ja hi ha països al món on aquesta iniciativa, aquesta opció és viable, com per exemple Itàlia, els Estats Units, el Japó, França i el Brasil.
2: Això a l'Argentina, curiosa també la proposta que ens arriba des d'Anglaterra i Gales. Les bugaderies i els magatzems d'algunes presons es convertiran, Quim, en cel·les per mirar de reduir l'amuntegament dels presoners?
4: Sí, aquesta és la intenció del govern, que diu que així es farà lloc per uns 400 presoners. Aquí els centres penitenciaris estan al 97% de la seva capacitat. Per això, el govern britànic també preveu alliberar amb restriccions de llibertat determinats presoners, excloent-hi els condemnats per violació, assassinat o abusos a menors, entre d'altres. També vol crear 14.000 noves places d'aquí al 2030, però de moment, i com a mesura d'urgència, allotjarà població reclusa on fins ara es rentava roba. El ministre del RAM assegura que trobaran alternatives per fer la bugada.
2: I a la Xina parlem de cinema, i és que està triomfant la pel·lícula Benvinguts al restaurant del Drac. El títol, per quan aviat s'estreni fora, ens pot ajudar també millor a fer-nos una idea del guió. Hi havia una vegada a l'Orient Mitjà, Francesc.
5: Més concretament en un difús Iraq i una ciutat fictícia sota la invasió nord-americana el 2003. El xef xinès Xu Fu regenta un restaurant popular. Sota els durs bombardejos el converteix en un orfenat, però el seu soci iraquià resulta ser un terrorista, cosa que el situa involuntàriament en el centre de la guerra. Benvinguts al restaurant del Drac és una metàfora de la política exterior xinesa i la imatge que vol projectar. Posició pacifista, ja sigui a l'Iraq o ara Trump contra l'Iran. Però punt flac, ser oficialment neutral en algunes guerres també implica, per exemple, a Ucraïna, no contribuir a aturar Putin si li compres petroli.
2: I acabem també a Madrid, on Telefònica s'ha venut emblemàtica, l'emblemàtica seu de la Gran Via, per 200 milions d'euros, Paula.
7: Sí, el comprador és l'empresari murcià Tomàs Olivo, sisena fortuna d'Espanya i propietari de centres comercials a Catalunya, Andalusia o el Carib. L'edifici, construït el 1929, es considera el primer gratacel modern d'Europa i a dins hi treballaven centenars de telefonistes com ella.
8: Tampoco eran conversaciones importantes, pero decían, oye, que por aquí está hablando Sofi, por la reina.
7: Fa anys que havia deixat de ser la seu de Telefònica, ara acull la fundació i exposicions i és un edifici catalogat que a partir d'ara està en mans del rei dels centres comercials.
2: Així tenim el món. Falten 5 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. I d'avui en 8 es compliran 25 anys. 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre, i ara que parlem tant de si els serveis secrets espanyols coneixen l'entrada massiva de Ceuta, Avui mirarem què sabien la CIA i l'FBI. Frederic Vincent, bon dia.
6: Bon dia. Hi havia diversos informes previs sobre el risc d'atemptats. La Comissió d'Investigació dels Atemptats de l'11 de setembre diu en les seves conclusions que hi va haver fracassos d'imaginació, de política i de gestió de la informació que es tenia en aquell moment. Sovint s'ha dit que es tenia un dibuix amb tots els punts, però que ningú no va dibuixar la línia que unia, que connectava els punts. És el cas dels precedents que hi havia d'atemptats a les mateixes Torres Bessones.
9: NBC Nightly News.
10: Good evening. You're looking at the world's second tallest buildings in the heart of New York City's financial district, the scene of a massive underground explosion that ripped through the World Trade Center.
6: Al-Qaeda ja va atemptar contra el World Trade Center de Nova York l'any 93 amb una furgoneta bomba. L'any 98, Al-Qaeda va deixar més de 200 morts en atacs a les ambaixades dels Estats Units de Kenya i Tanzània, i el 2000 va atacar un vaixell militar nord-americà al Iemen. A més, feia molts anys que Osama Bin Laden amenaçava explícitament els Estats Units. Eren aquells missatges gravats molt particularment des de l'Afganistan o des del Pakistan. El 6 d'agost del 2001, 6 d'agost de 2001, un mes abans dels atemptats, George Bush rep un informe diari de Seguretat Nacional. Aquell informe es titulava Bin Laden està decidit a atacar els Estats Units. L'informe diu explícitament que s'han detectat indicis de possibles segrestos d'avions. A la Comissió d'Investigació de l'11S, la consellera de Seguretat Nacional de George Bush, Condoleezza Rice...
11: Do you swear or affirm to tell the truth? The whole truth and nothing but the truth. Dr. Rice.
12: Thank you very much.
6: Condoleezza Rice va dir que la informació, aquesta que dèiem d'aquest informe, no era prou precisa. Aquest informe, insistim, és del 6 d'agost, un mes abans dels atacs. El 16 d'agost es detenia Zakarias Moussaoui després que el professor que li donava classes de pilot d'avió el veia sospitós. A l'11 de setembre recordem que van intervenir 19 terroristes, doncs Zakarias Moussaoui havia de ser el 20è, però el van detenir. La Comissió d'Investigació admet que no se'l va investigar ni interrogar. De fet, els agents en el seu moment van demanar permís per inspeccionar-li l'ordinador, però el permís se'ls hi va
13: A good FBI agent is a good FBI agent. And if you assign an agent...
6: I aquest segurament és el cas més clar. Aquí sentim es diu John O'Neill. És un dels grans experts antiterroristes de l'FBI. Va investigar tots els atemptats que dèiem abans i va passar anys avisant del risc que suposava Al-Qaeda. Tip, que no li fessin cas, plega de l'FBI el 22 d'agost del 2001. L'endemà, 23 d'agost del 2001, quan faltaven dues setmanes pels atemptats, comença una nova feina que és cap de seguretat del World Trade Center. Ell és a la Torre Sud quan veu impactar el primer avió, va morir en aquell atemptat, les seves despulles es van trobar 10 dies després.

0: I arribem al punt de 6:45 del matí amb els esports amb Robert Prat. El Barça ja té data per l'assemblea de socis.
1: Dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça del partit de Lliga, assemblea telemàtica s'aprovarà l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs.

0: Un Betis que també rep el Madrid enmig dels escàndols de Raúl Asensio.
1: A partir de les 9 aquest Betis Madrid, Raúl Asensio acapara tot el protagonisme a les últimes hores pels dos judicis amb un José Mourinho que ha estat molt crític amb el seu jugador.
0: I el futbol català està d'enhorabona, compleix 50 anys.
2: Pizzi, che que bueno que viniste.
1: Demà fa 50 anys el Barça a Les Palmes, que va transmetre a Puyal per commemorar aquesta efemèride tot el dia de demà, des de les 8 fins a les 12 de la nit, a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Emetrem algunes de les transmissions més destacades.
0: Ara són 7:15. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a les 7:20 i a Sant Agustí de Lluçanès.
3: I es pondrà a les 8:20 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
4: A Vic 18 graus, Amposta 23 i a Batea 21.
0: I atenció, perquè podem arribar avui entre els 35 i 40 graus a l'interior. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, i més de 33 en alguns punts de la costa. Amb un dia que serà assolellat, hi ha 4 núvols matinals a l'extrem sud de Catalunya. El cap de setmana es manté la mateixa calor, però arribarà més càlids i alguns núvols primers.
0: I com va el transport públic a aquesta hora, primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
6: De moment, matí sense incidents importants al transport públic. Veiem, això sí, alguns retards, com per exemple el de l'AVE, que ha sortit de Sants cap a Madrid i que para a Lleida, que va 6 minuts tard, i també 7 minuts de retard en el tren que està anant de Manresa cap a Lleida Pirineus.
0: Tot això avui que és divendres 4 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Isabel Díaz Ayuso.
3: Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera, on s'ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Díaz Ayuso.
0: Pedro Sánchez.
7: El president espanyol manté que no hi ha proves que el Marroc estigués darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta, però adverteix que si es demostra la implicació de Rabat actuarà amb contundència.
0: Salvador Illa.
3: S'ha reunit amb Volodymyr Zelensky, a qui ha traslladat el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna. El president de la Generalitat li ha deixat clar que continuaran enviant ajuda humanitària i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
0: La grip?
7: Sí, encara que faci calor, aquest estiu s'han duplicat els casos de la malaltia a Catalunya. Només la setmana passada se'n van detectar 2.400, quan el més habitual seria tenir-ne un miler. Aquest augment de la grip s'atribueix a casos importats de viatgers que tornen de l'hemisferi sud, on és hivern.
0: Puyal.
3: Demà farà exactament 50 anys que Joaquim Maria Puyal va narrar un Barça a Les Palmes en català i marca l'inici de 50 anys de futbol en català. Primer a Ràdio Barcelona i després a Catalunya Ràdio. Demà, de les 8 del matí a les 12 de la nit, l'antena digital d'aquesta casa emetrà algunes de les transmissions més destacades, com el Wembley 92 o el Barça-Getafe del 2007, que recordareu per l'encara Messi de Puyal.
0: Com feia?
3: Encara Messi.
0: I què més ens deixa la matinada? Brussel·les, Frederic.
8: L'oposició de diversos alts càrrecs als intents de Brussel·les de reduir la dependència dels gegants tecnològics nord-americans, ho explica avui el Financial Times, avisa que si s'acaba fent això, Europa tindria sistemes inferiors, més riscos cibernètics i problemes de coordinació amb els aliats de l'OTAN.
0: I amb què se'n va dormir Estats Units?
8: Doncs amb diverses novetats amb intel·ligència artificial, ahir que van caure diversos dels models i la tarda. OpenAI ha llançat aquest dijous el seu últim model i assegura que és el més intel·ligent del món i que supera els models fins ara que tenia Anthropic. La gran multinacional de xips per la intel·ligència artificial, Nvidia, ha comprat Hugging Face. És la plataforma oberta considerada clau en la distribució de models. La prova és que Nvidia n'ha pagat 13.000 milions de dòlars.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
8: Doncs amb la notícia que una exposició d'art a Corea del Sud permetrà als artistes taiwanesos participar-hi sota la denominació Pavelló de Taiwan. Malgrat les protestes de la Xina, la notícia suposa un triomf simbòlic, però molt poc habitual, perquè la pressió de Pequín habitualment impedeix iniciatives així.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Centrades en la solitud de Pedro Sánchez.
9: I això és el que destaquen tots els diaris, menys El País, que hi continua passant de puntetes, i El Periódico, el primer titula, de fet, que Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi, i El Periódico, que Sánchez eleva el to davant Rabat i demanarà a la Unió Europea endurir la frontera. La resta, però, veureu que van per un altre camí. La Vanguardia, Sánchez es queda sol davant l'assenyalament del Congrés al Marroc, titular gairebé passat a l'ara, Sánchez es queda sol defensant el Marroc al Congrés. A Madrid, la premsa conservadora aprofita per sucar i pa. La Razón, Sánchez es queda sol en la seva política amb el Marroc i les seves mentides. El Mundo titula que Sánchez ja només pot exculpar el Marroc de moment, i l'ABC sentencia que Sánchez va contra la policia i el CNI per salvar-se. Destaquem també tres fotos de solitud. A l'ara, Sánchez sol a l'escó amb mala cara, a l'ABC una cadira buida entre la ministra Robles i el ministre Marlaska, i a la Razón doble foto encarada, Sánchez Capcot tocant-se els ulls i Feijó amb la mà alçada, semblant que li diu adéu. Això en un dia en el qual també veiem a les portades el president Illa amb Zelensky i llegim que els professors mantenen la vaga de dimarts.
0: I què hi trobem avui a la premsa comarcal, Ara García?
10: Dos mesos després de l'incendi que es va iniciar a la Bisbal d'Empordà i que va cremar unes 200.000 hectàrees de les Gavarres, la Generalitat ha imposat una multa de 300.000 euros a l'empresa on treballava l'operari que va provocar el foc. Ho llegim al diari de Girona. La companyia ha estat expedientada per permetre tasques de risc durant el pla Alfa 3. El Segre explica que l'Audiència de Lleida ha condemnat una promotora a pagar el cost de les obres necessàries per reparar l'aïllament acústic d'un bloc de pisos de Naut Aran, a la Vall d'Aran. Els veïns han acreditat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels residents dels pisos del costat. I a Tarragona, la policia ha interceptat al port una moto d'aigua vinculada al narcotràfic entre Sud-amèrica i Europa. L'embarcació figurava a un nom d'un tercer de la Capitania Marítima, però pertanyia en realitat a un membre d'una organització dedicada al tràfic de cocaïna.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
1: El Barça, que fixa l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre, és el dia del Barça a Sevilla, s'ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs, i el Betis, que rep avui el Madrid a les 9, amb un José Mourinho molt crític amb els escàndols del seu jugador Raúl Asensio.
0: Ara són les 6:35, de seguida us ampliem també què està passant amb la redacció del Matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però aquests dies, que també és notícia, la davallada dels influencers, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Diuen els experts en xarxes que el fenomen dels influencers va a la baixa. Fins ara, els creadors de contingut havien gaudit de bona premsa, especialment al nostre país, perquè tothom considerava que tenir presència a les xarxes en català era quelcom positiu. Però amb la militància lingüística no n'hi ha prou, i fins i tot els catalans semblen patir una certa fatiga de seguir gent que es dedica a fer denunci perpetu de si mateix. Al capdavall, la famosa caiguda dels influencers s'explica per una cosa molt senzilla. Les nostres vides, per molt que les envellim, al final sempre acaben sent poc interessants i rutinàries. Això també passa a Instagram, on la majoria de penya compartim les mateixes mandangues, els mateixos restaurants i els mateixos peus amb butllofes amb el Mediterrani de fons. Si la cosa serveix per tornar a prestigiar la normalitat i fins i tot l'avorriment, benvinguda sigui la caiguda.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: 6:45 del matí.
13: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya es desperta pendent del que passi avui al Consell de Política Fiscal i Financera, que ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic. El govern d'Isabel Díaz Ayuso ja ha escalfat la trobada dient que no hi anirà.
7: L'executiu de Díaz Ayuso està en contra de la reforma pactada pel govern espanyol amb Esquerra i ha fet una crida a la resta de comunitats a fer el mateix, a no anar-hi. La intenció d'Ayuso era fer descarrilar el projecte per falta de quòrum, però cap altre govern autonòmic hi ha renunciat a hores d'ara. El ministeri ha qualificat l'intent de boicot d'irresponsable i de gambarrisme institucional. Tot i l'absència de Madrid, la proposta s'aprovarà encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i les autonomies que donen suport, que són Catalunya i les Canàries. El nou model podrà passar després, haurà de passar, de fet, després pel Consell de Ministres i el Congrés. Si s'aprova, representarà per Catalunya ingressos de 4.700 milions més l'any que ve.
3: Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant.
7: Malgrat que continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva, per primer cop el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. En una compareixença i el Congrés va tancar files amb l'actuació de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
14: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto.
7: Pedro Sánchez es va quedar sol, però sentim el popular Alberto Núñez Feijó, Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueres de Junts.
15: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
16: Mohamed VI es un asesino.
17: I ustedes, unos pusilánimes.
18: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
7: Els socis de Sumar tampoc li van fer costat a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable.
3: Respecte del crim de Manresa, el conseller de Drets Socials s'hi ha referit per primer cop.
7: Raül Moreno ha qualificat de molt greus els fets, tot i que ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors. En canvi, des del Col·legi Oficial de Treballadors Socials de Catalunya, Alicia Fernández considera que el sistema ha fallat. Sentim-los tots dos.
19: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que per tant aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
20: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
3: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Poc més de la meitat dels municipis catalans tenen pla municipal per incendis en vigència.
7: L'últim any Catalunya ha sumat una trentena de municipis més i ara arriba a 426 pobles i ciutats. Això és un 51% del total. Això sí, hi ha un 42% més de municipis que el tenen pendent de revisió. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
21: Fem una valoració positiva del treball que fan els municipis perquè cada vegada es presenten més plans i cada vegada aquests municipis estan més preparats per afrontar tant risc d'incendi forestals com altres riscos.
7: Hi ha casos com Badalona que el necessita des de fa més de 20 anys.
3: I els casos de grip a Catalunya s'han pràcticament duplicat aquest estiu.
7: Sí, l'habitual és detectar-ne poc més d'un miler a la setmana. En aquesta època, només la setmana passada, se'n van detectar 2.400. Tot i això, no es tracta d'un pic com els de l'hivern, ni tampoc és més virulenta. Jacobo Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
22: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de pan. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
7: L'increment sobtat s'atribueix sobretot a casos importants de persones que han viatjat de l'hemisferi sud, on està tenint una incidència alta. No està previst que això modifiqui, però, el calendari de vacunació, que començarà el 5 d'octubre.
3: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí, el president de l'Argentina, Javier Milei, torna a posar sobre la taula la disputa sobre la sobirania de les Illes Malvines, que actualment pertanyen al Regne Unit.
7: Milei anuncia mesures per evitar que Londres es quedi el seu petroli.
3: Buenos Aires, Joan Biosca.
23: Javier Milei se sent recolzat pels Estats Units després que el president Donald Trump hagi posat en dubte la neutralitat històrica nord-americana sobre la sobirania britànica de les Malvines, un conflicte que ja va provocar, recordem-ho, una guerra el 1982 entre argentins que la van perdre i britànics. L'Argentina sancionarà econòmica i penalment les empreses que hi facin perforacions petrolieres en considerar, ha dit Milei, que les illes i el seu espai marítim són territori nacional argentí.
24: Hoy l'Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta. Esto es posible gracias a la normalización económica, porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía.
23: També el cap d'estat argentí ha anunciat més presència militar a la ciutat d'Ushuaia, a 700 quilòmetres de les conegudes també com a Illes Falklands. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I el govern de la ultradretana Giorgia Meloni es converteix avui en el que ha durat més de la història d'Itàlia.
7: En un país caracteritzat per la inestabilitat política, la primera ministra bat el rècord de 1.412 dies consecutius al poder que fins ara tenia Silvio Berlusconi. Meloni governa Itàlia des de finals del 2022, amb pragmatisme, centrada en mà dura contra la migració i la delinqüència. Els últims mesos, però, ha tingut discrepàncies amb Trump i ha vist com apareixia amb força un nou partit d'extrema dreta a les portes d'unes noves eleccions l'any que ve.
3: Cultura, avui arriba als cinemes la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils.
25: La pel·lícula coproduïda per 3CAT reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies. Ahir es va estrenar en una gran gala al Liceu.
3: Barcelona, Montse Pujol.
26: El director González Molina va voler ressaltar que han volgut fer un treball fugint del sensacionalisme amb la intenció de fer un acte reparador amb rigor i respecte. L'actriu Mònica López es posa la pell d'una mosso d'esquadra de Ripoll que coneixia els autors i que diu que va ser clau per preparar el seu paper.
27: Perquè ella ho havia viscut en primera persona. I vam tenir primer una xerrada llarguíssima, després una altra, ara encara ens escrivim per WhatsApp. Per mi la Núria, que a més continua a Ripoll lluitant per la integració real, és per mi una persona imprescindible en una societat.
26: La pel·lícula compta amb un repartiment coral encapçalat, entre d'altres, per Enrique Auqué, Diana Gómez i Pablo Derqui. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui, a partir de les 10, al Matí de Catalunya Ràdio, tindrem Fernando González Molina, director de Cronos, i l'actor Enrique Auqué. També parlarem amb Patricia Plaja, que era la directora de comunicació dels Mossos d'Esquadra aquell 17 d'agost. I've come into possession of a map. An uncharted island. A place
1: start to exist.
3: I es van coneixent noms, Marta, del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Avui, Peter Jackson.
25: I és el director de la trilogia del Senyor dels Anells, que assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i els efectes especials, guanyador, per cert, de 7 Oscars. També hi assistirà l'actor nord-americà Danny DeVito i el director espanyol Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30 aniversari de la seva primera pel·lícula, Tesis.
3: Anem a Venècia.
2: Jean and Joan Holbrook. How did you meet Mr. Mulroney for the first time?
4: In church. No, it was not in church.
2: Sort of.
25: S'hi ha presentat Bucking Faster, l'última pel·lícula del cineasta alemany Werner Herzog, on les germanes Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt famoses a l'Anglaterra dels anys 80.
3: Connexió ara amb Venècia, amb el Festival Internacional de Cinema Òscar Callau.
5: Bucking Faster seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa Fucking Bastard. La van pronunciar així en un judici dues germanes bessones tan unides que parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. El creador de Fitzcarraldo, Nosferatu o Aguirre torna a fer una obra que té parts documentals i alhora és una ficció d'imaginació desbordant.
6: I don't make a real distinction.
8: Jo no faig distinció entre ficció i documentals. Per mi, tots són pel·lícules. Jo invento, munto una escena, trio els actors i poso música. Es tracta de ser inventiu. Intento fer pel·lícules diferents.
5: Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: I a la Casa de Cultura de Girona acull l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo.
25: Una nova manera d'acostar-se a l'obra de Leonardo da Vinci a partir de la figura de la dona.
3: Girona, Maria Rovira.
9: La mostra vol superar les formes tradicionals de visita als museus i fer l'art més comprensible i vivencial. S'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar els detalls de les obres i també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions amb relleu per poder-les tocar. Rafael Gálvez, comissari de la mostra.
10: Anem a descobrir qui personatge, qui és la dona que n'hi ha darrere de la majoria o els quadres més importants d'ell. I una exposició on el primer eslògan, el primer que n'hi ha que dir és que està prohibit no tocar, n'hi ha que tocar-ho tot.
9: L'exposició aporta una mirada renovada de l'univers de Leonardo da Vinci a partir de la seva particular manera de pintar la dona en quadres com Madonna Lita, la Gioconda, la Dama de l'Armini o la Bella Ferronier. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Passa un minut de 3:15 del matí. Avui comença la part més forta de l'episodi de Calola i Cordomí. Bon dia.
28: Bon dia. Sí, déu-n'hi-do ja del que veníem, perquè ahir vam batre rècords de temperatura per un mes de setembre amb 27 estacions del Meteocat. Avui segurament s'ampliarà aquesta llista d'estacions que tindran rècord. I és que avui s'arribarà als 40 graus.

0: en punts al Segrià i també de la Vall de l'Ebre, i més de 35 graus a gairebé tot l'interior. Amb un dia de sol, sí que hi haurà alguns nuvolets al sud de Catalunya, sobretot ara durant el matí, però aniran marxant, i el cap de setmana es manté la calor, dissabte, diumenge, amb una mica de núvols prims, potser una mica de calitja, amb previsió que a partir dimecres que ve sí que baixi en picat la temperatura.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
2: Doncs matí sense incidències importants al transport públic. Veiem, això sí, alguns retards, com per exemple el de l'R15 en el tren que està anant de Reus cap a Barcelona, que va amb una demora de 7 minuts. També 7 minuts de retard en el tren que està anant de Manresa cap a Lleida Pirineus, i l'AVE que ha sortit de Sants cap a Madrid i que para a Lleida va 6 minuts tard.
3: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
4: Avui hem rebut el missatge de David Cuesta. És treballador de l'empresa Ubisoft a Barcelona i membre de la secció sindical de la CGT. El sindicat ha convocat una vaga indefinida de 6 dies al mes. El motiu és la decisió de l'empresa d'obligar els treballadors a anar cada dia a l'oficina a partir del gener, després que des del 2024 gaudissin de 2 jornades de teletreball a la setmana. El sindicat retreu a l'empresa no haver negociat i manté la convocatòria de vaga pels dies 16, 17 i 18 de setembre.
5: L'empresa el 2024 ens va anunciar que en comptes dels 2 dies setmanals que hi anàvem fins en aquell moment, hi hauríem d'anar 3, i ens van reiterar moltes vegades que no ens farien anar 5. Arrel d'això, doncs, molta gent ha marxat a viure fora o no viu a Barcelona o, bàsicament, no pot conciliar amb la vida personal.
3: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
6: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Després de 3 jornades consecutives de descensos, les borses europees agafen una mica d'aire i l'IBEX 35 va créixer més d'un 1% i avui tornarà a obrir des dels 20.000 punts. El clima de tensió a l'Orient Mitjà, però, continua incentivant les pujades del petroli amb el barril de Brent en $96. Pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics, la borsa de Hong Kong creix un 2% i la de Tòquio un 1%. I acabem repassant com han anat a dormir a Wall Street a l'espera que avui surtin de dades d'ocupació dels Estats Units, el Dow Jones i el Nasdaq han pujat tots dos més d'un 1%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Amb Viatges al Cort Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib, amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts i a les 7 del matí, que sort us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem avui a Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
1: Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: I Girona, Núria Paraire, bon dia.
12: Bon dia.
1: A Barcelona, Marc, pendents de Collserola.
9: Sí, on s'han detectat 5 nous casos de pesta porcina africana després de 2 setmanes sense positius, tots dins la zona del risc. Ja fa 9 mesos que es va detectar la malaltia i a dia d'avui el Departament d'Agricultura manté restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. És el primer positiu. S'han detectat, doncs, 384 positius. N'estarem pendents en aquest divendres. Calorós, marcat a les comarques de Barcelona també pel concert d'Aitana. La de Sant Climent de Llobregat actua a les 9 al Palau Sant Jordi, a menys de 20 minuts de casa.
1: Ja que parlem de cultura, més cultura, ara a l'Alt Urgell, la Fira del Llibre del Pirineu, a Organyà celebra 30 anys aquest cap de setmana, Pere Joan Álvarez.
10: Entre les novetats d'aquesta edició hi haurà més espais per la música i la cultura i una ampliació dels horaris. Aquest any la jornada sobre la salut del català surt per primer cop al carrer. Aquest any dedicada a la llengua cantada. En total hi haurà les parades de 35 editorials i llibreries i 55 presentacions de llibres. I parlant, per cert, del Pirineu i del cap de setmana, recordem que els veïns de Castellciutat a la Seu d'Urgell tallaran diumenge la carretera nacional 260 per reclamar un pas de vianants que comuniqui les dues parts del poble, dividit per una via per on cada dia passen uns 15.000 vehicles.
1: Passem ara per Tarragona i Girona. Avui al Baix Ebre està programada una sessió important del macrojudici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea, Ricard.
11: Doncs sí, aquest matí a l'Audiència de Tarragona està prevista la presentació dels informes finals i les conclusions de les parts presents en el judici. Un dels punts d'atenció serà saber si la Fiscalia rebaixa o no la pena de 14 anys de presó i 1,6 milions d'euros pel principal acusat, l'exgerent Daniel Ferrer. Penseu que la fallida de la cooperativa fa 14 anys va deixar atrapats 4 milions i mig d'euros de més de 400 socis.
1: I a les comarques gironines hem sabut que hi haurà més modificacions en la recollida de residus.

0: Núria.
1: Si així és, el govern municipal treballa en una modificació del contracte de recollida de residus per incloure millores. Des que l'any 2024 es va implantar el nou sistema de contenidors intel·ligents amb targeta i horaris per cada fracció, hi ha hagut crítiques de veïns, canvis que s'han hagut d'aplicar, i ara l'alcalde Lluxalelles en fa una bona valoració de com funciona i contempla una modificació més estructural. Ho ha de negociar amb altres partits. Recordem que l'estiu Junts va sortir de l'equip de govern i ja no tenen majoria.
0: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
3: El Barça, que fixa l'assemblea de socis dissabte 19 de setembre, és el dia del Barça a Sevilla, s'ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. El Betis rep avui el Madrid a les 9, amb un José Mourinho crític amb els escàndols del seu jugador, Raúl Asencio. I el futbol en català, que compleix demà 50 anys, durant tot el dia emetrem les transmissions més significatives de Joaquim Maria Puyal a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: Ara, el comentari esportiu amb Laia Tudel.
4: Aquests dies ens freguem els ulls i les orelles quan escoltem Mourinho a les rodes de premsa, perquè el trobem molt lluny del primer Mourinho que va entrenar al Madrid i que li agradava ser provocador i maleducat en públic. Era una època on l'afició del Madrid i també periodistes constantment mostraven una animadversió extrema cap al Barça, cap a Guardiola i cap a Leo Messi. I en aquest context Mourinho es va convertir en el líder visible d'aquest odi cap a tot el que era blaugrana. De moment, ara, Mourinho el veiem més tranquil, també més vell, i d'aquí un temps sabrem si també és un Mourinho penedit de la seva versió de fa 16 anys o, en canvi, el que tenim ara és un Mourinho amb pell de xai.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: Torna al Catalunya Nit.
6: Tornem, però amb un horari nou.
5: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
6: Un informatiu en profunditat.
5: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
6: De 9 del vespre a 11 de la nit.
5: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
8: Aquest setembre, el cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
8: El MACBA presenta El gest de filmar. Una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a magba.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat. A Catalunya Ràdio.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells, avui sobre les agressions que van patir alguns periodistes durant les manifestacions de suport a Ceuta.
10: Vaig a posar-me sèria per denunciar els atacs, els insults i les agressions que periodistes, entre d'altres cadenes de Televisió Espanyola i de La Sexta, van patir en les manifestacions en suposada solidaritat amb Ceuta. Feia por veure els ulls injectats en sang dels que arrencaven micros i usaven banderes com armes. Els partits suposadament demòcrates, impulsors de les manifestacions, se ho haurien de fer mirar seriosament.
0: I a la recomanació del dia, aquesta temporada, cada divendres, us recomanem un llibre de cara al cap de setmana. Avui la Carlota Freixanet ens proposa la novel·la Les lents blaves, de Daphne du Maurier.
11: Una dona a punt de quedar-se cega decideix sotmetre's a una operació per intentar recuperar la vista. Què és el que veurà quan es desperti? Doncs la infermera li diu que serà la primera de donar-li el primer ensurt. Que sigui un ensurt o no és una cosa que haureu de descobrir en aquest petit plaer meravellós i absolutament inquietant de Daphne du Maurier, que es diu Les lents blaves. Us el llegireu probablement en un parell d'hores i és un llibre que segur que us farà somriure i que segur que us remourà una mica per dins.
0: I ahir què deien els altres, Jovany?
12: Ahir els altres vibraven amb l'informe policial que suggeria que les autoritats marroquines estaven darrere l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Juan Ramon Lucas, de Ràdio Nacional d'Espanya, obria el programa
13: així. Nada como un pato. Y graza como un pato. Probablemente sea un pato. Pero, ¿y si no lo pone en ningún sitio? Muy buenos días.
12: Jiménez Los Santos tenia molt clar quin ha de ser el futur de Ceuta.
14: Este concepto. Ceuta y Melilla tienen que ser dos plazas militares. Donde vivan militares con sus familias. Pero ciudades abiertas no.
12: I a la COPE, Carlos Herrera deia que havia arribat el moment de fer fora el govern de Pedro Sánchez, el que passa que no ho dèiem aquestes paraules exactament.
15: Con este sujeto es echarlo al basurero. De forma democrática, evidentemente. Pero echarlo...
12: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
4: A les 9 obrirem l'àgora connectant amb Ucraïna, comentarem la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i parlarem amb Sor Lucía Caram, que acaba d'arribar al país en el marc de la seva tasca solidària.
16: A 9:15, entrevista la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del govern, Sílvia Paneque.
4: I a les 10, tots els detalls de Cronos, la pel·lícula basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017. En parlarem amb el seu protagonista, Enric Auqué, i el director, Fernando González Molina. També amb Patricia Plaja, que el 2017 era directora de comunicació dels Mossos d'Esquadra.
16: I a les 11 estrenem els dilemes d'aquesta temporada amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui, mentides i amistats i com saber gestionar situacions incòmodes.
4: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: Ei, mama, què tal?
18: Ja heu tornat a començar el programa normal?
17: Què vols dir normal?
18: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
17: Ah,
18: s'han passat tot l'estiu repetint programes.
17: Ah,
18: és que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
17: Mama...
18: Quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
17: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
18: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
17: Ah, sí? En Joel Díaz està...
18: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
17: Ah, no?
18: Vaja. Massa alt.
17: Què vols dir que és massa alt?
2: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
19: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
9: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Bon dia, Ken Elias.
1: Bon dia.
0: Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Vonda Shepard i la cançó Searching My Soul, i mentre ella va buscar la seva ànima tal dia com avui, però de l'any 1998, Larry Page i Sergey Brin van fundar oficialment el cercador Google en un garatge a Califòrnia. A diferència d'altres cercadors de l'època, com Yahoo o Alta Vista, Google ordenava els resultats segons la qualitat i la quantitat d'enllaços de cada pàgina.
0: Això el Sergey, eh? Això el Sergey.
1: Sergey. Sí, eh? I, per tant, molta més precisió. Google va començar...
0: I tant.
1: Estàs a la veta, eh? Google va començar a funcionar oficialment el 27 de setembre del 98, data que l'empresa que van fundar Page i Sergey celebra el seu aniversari.
0: És per molts anys.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Ara mateix us podem anunciar, atenció, que dilluns al matí de Catalunya Ràdio farem entrevista institucional al president de la Generalitat, Salvador Illa. Començarem a partir de 8:45 a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta amb TV3 i també amb els diferents canals del 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio entrevistarà així el president després del seu viatge oficial a Ucraïna i a l'inici de la setmana de la Diada Nacional, però també abans que comenci el curs escolar, en un dia en què els docents faran vaga i en el moment en què bona part del debat gira al voltant d'aquesta gestió de la immigració, molt especialment arran de la crisi de Ceuta.
1: La humanidad es imprescindible. Y en esta situación, que aparte de una crisis migratoria, una crisis social, también es una crisis humanitaria. Y como ONG humanitaria tenemos, en todo caso, que es nuestra labor, que es entregar comida un plato de comida caliente, se la seguiremos dando ese plato de comida caliente al mayor número de personas posible, mientras que haya fuerza y haya medio.
0: Així ho deia a les últimes hores la portaveu de l'ONG, Luna Blanca, Halima Ahmed. Alguns moviments socials alerten que aquest mateix cap de setmana es poden quedar sense menjar per donar als milers de persones que segueixen a la ciutat de Ceuta. És una cara de la situació a Ceuta, l'altra és aquesta picabaralla constant, aquest soroll polític per aquesta gestió.
2: Claro, ¿qué es lo que habrían ordenado? ¿Habrían ordenado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que se encontraban en el Tarajal disparar a la población civil? ¿Habría preferido ese gobierno del Partido Popular con Vox matar a cientos, quizá miles de jóvenes, muchos de ellos menores,
0: para evitar... Això deia Pedro Sánchez, que avui reprèn la seva agenda en un acte amb el Consell de la Joventut.
3: La argumentación de su comparecencia es demoledora. No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna.
0: I aquest era un dels retrets del cap de l'oposició que avui dona el tret de sortida també al curs polític en un acte a Andalusia. Tot plegat l'endemà que el president espanyol es quedés sol al Congrés defensant que ara per ara no hi ha proves que apuntin al Marroc per l'entrada massiva a Ceuta. Madrid, Dani Sanzeaja.
4: Esta vegada Sánchez sí que ha reconegut que alguns policies marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera, però s'ha mantingut prudent. Sense proves que apunten, el govern de Rabat no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa al Marroc que actuarà si es demostra la seva implicació.
2: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
4: El president espanyol també ha respost a les crítiques, defensa l'actuació humanitària, ha dit, de la policia espanyola, i sosté que cap agència va alertar d'una arribada tan massiva de persones. Per esvair dubtes, anuncia la publicació de tots els informes la setmana que ve. Des de Madrid, Dani Sanzeaja, per el matí de Catalunya Ràdio.
0: I com dèiem, les explicacions de Pedro Sánchez només han començat el seu partit. La resta l'han censurat. Frederic Vincent, bon dia.
5: Hola, sobretot perquè no es creuen que el Marroc no en sabe res.
3: La operació salió de Marruecos. Fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el gobierno lo sabía porque fue advertido de ello.
5: A banda de Feijó o de Vox, els socis també anaven en aquesta línia, incloent Sumar, i també hi anaven Gabriel Rufián, Esquerra, Míriam Nogueres, Junts.
6: Mohamed VI es un asesino y ustedes unos pusilánimes.
7: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat.
5: La ministra de Defensa, Margarita Robles, es va desmarcar del grup socialista quan no es va aixecar ni va aplaudir l'anunci de Pedro Sánchez sobre la publicació dels informes relacionats amb la crisi.
0: I tot això mentre, com dèiem, tot just començar, els serveis d'ajuda a les persones que segueixen a Ceuta es va acabant i també mentre hem de lamentar una altra tragèdia en una ruta migratòria, en aquest cas a les Canàries.
5: Més de 80 persones han mort en el naufragi d'una embarcació que havia sortit de Gàmbia. Salvament Marítim ha rescatat 45 supervivents. Aquest naufragi constata que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè la vigilància fa que les embarcacions hagin de sortir de més lluny. Elena Maleno, de l'ONG Caminando Fronteras.
8: Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea Conakry, desde Guinea Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
5: I a les Balears a les últimes hores han arribat 10 magribins per mar a Porto Petro, al sud-est de Mallorca.
0: Avui en parlarem a partir de les 9 a l'Àgora del Matí amb Marc Bataller, Claudi Pérez, Laura Aznar i Jordi Cominal. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui és divendres 4 de setembre de 2026. El dia es desperta amb 25 graus a la Ràpita, 26 a Barcelona, 20 a Berga i 14 graus a Sort. I avui es preveu que comenci la part més forta de l'episodi de calor amb temperatures màximes d'entre 35 i 40 graus a gairebé tot l'interior. El cap de setmana continuarà fent sol i la mateixa calor, però sí que podrien arribar alguns núvols prims i més calitja.
11: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem sense incidències destacades i, en general, circulació fluida.
0: Ara són les 7 i 6. I repassem aquesta hora el que cal saber també d'aquest divendres 4 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara Garcia i Pol Forada. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Nou pas.
13: Després d'ajornar-se la reunió del juliol, avui finalment sí que es reuneix el Consell de Política Fiscal i Financera per donar llum verda al nou model de finançament pactat pel PSOE amb Esquerra. És l'òrgan que reuneix el Ministeri amb les comunitats.
14: Madrid ja ha dit que no hi anirà i Ayuso insta la resta de comunitats del PP a fer el mateix, però per ara ningú l'ha secundada. Un cop s'aprovi, avui la proposta anirà al Consell de Ministres i després al Congrés. A hores d'ara, la proposta no té prou suports per acabar-se aplicant.
15: Les autonomies votaran avui el nou pla que veuen amb bons ulls només el govern espanyol, Catalunya i les Canàries. Isabel Díaz Ayuso plantarà la trobada perquè considera que és una proposta pactada bilateralment, una decisió de la presidenta de la Comunitat de Madrid que Hisenda ha titllat d'irresponsable i de gamberrisme institucional. També les autonomies del PP la rebutgen. Amb l'aprovació previsible d'avui, el model farà el salt al Congrés. Aquest pla suposaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve. Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En temps d'àgora parlarem del sistema de finançament, també de la crisi de l'habitatge, amb la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque. I també parlarem amb Sor Lucía Caram, de la visita que el president Salvador Illa continua avui a Ucraïna, amb Zelensky.
16: Salvador Illa s'ha trobat amb el president ucraïnès, a qui ha traslladat el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna.
17: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
18: En la comitiva catalana, reduïda per qüestions de seguretat, també hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch. Aquesta nit hi ha hagut una aparent treva després de 8 dies d'atacs consecutius en què Moscou ha aprofitat la debilitat dels sistemes defensius de Kiev.
0: I notícia que us avança Catalunya Ràdio. Es dupliquen.
13: Els casos de grip a Catalunya aquest estiu, només la setmana passada, se'n van detectar uns 2.400, quan l'habitual són un miler. Tot i això, les soques que circulen no són especialment virulentes.
0: Ens ho amplia Txell Garriga.
15: L'increment s'explicaria per casos importats de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. Alerten que aquesta grip podria presentar símptomes poc comuns, ho explica Jacobo Mendiorot, del Servei de Vigilància Epidemiològica.
19: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa.
15: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de més risc i la resta de població es podrà vacunar a partir del 26. I, d'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor.
19: Quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldré analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
15: Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Amb ronyó de porc.
14: L'any passat, un pacient de 66 anys va rebre un trasplantament de ronyó de porc a l'Hospital de Massachusetts. Va viure així durant 9 mesos, sense haver de sotmetre's a la diàlisi que havia necessitat fins aleshores. A principis d'aquest any, va rebre un ronyó d'un donant humà que li permet viure amb certa normalitat.
16: Segons explica la revista mèdica de Lancet, aquest cas suposa el rècord de duració d'un trasplantament d'aquest tipus i suposa un gran pas endavant en la possibilitat de fer servir òrgans animals en persones.
0: I una altra notícia que avui us avança aquest programa relacionada amb els incendis. A poc a poc.
18: En l'últim any, només una trentena de municipis catalans han aprovat o han actualitzat el pla que estableix com han d'actuar en cas de perill per un incendi. De fet, poc més de la meitat de municipis catalans, 426, el tenen vigent. Des de Protecció Civil, això sí, el subdirector Sergio Delgado posa en valor que cada cop hi ha més municipis que se sumen a la llista.
20: Fem una valoració positiva del treball que fan els municipis perquè cada vegada es presenten més plans i cada vegada aquests municipis estan més preparats per afrontar tant risc d'incendis forestals com altres riscos.
13: Hi ha casos destacats. Badalona, per exemple, el necessita des de fa més de 20 anys i Lleida és la capital més gran que no té pla. Fins ara no hi tenia l'obligació i ara hi estan treballant.
0: Retallada dràstica.
14: Volkswagen acomiadarà 50.000 empleats a tot el món abans del 2030. El comitè d'empresa de Seat no descarta que alguns siguin a Catalunya. De fet, alguns mitjans apunten que el grup alemany estaria estudiant si directament fa desaparèixer la marca automobilística espanyola.
12: Són declaracions del president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, al Catalunya Nit.
21: Y todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
12: Al final de l'any que ve es reestructuraran el conjunt de centres de producció del grup Volkswagen Europa.
21: No s'ha acordat ninguna medida concreta, es decir, tenemos hasta el año 2027 para que la empresa plantee qué soluciones va a dar.
12: Carnero ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT, que, segons alguns mitjans alemanys, es voldria fer desaparèixer abans de 3 anys. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui és divendres, però ja comencem a mirar cap a la setmana vinent. La setmana vinent comença el curs escolar, però es manté.
16: Els sindicats d'educació, USTEC i CGT, no aixequen la convocatòria de vaga per dimarts que ve, primer dia de curs, després que la trobada d'ahir amb la consellera acabés sense cap fruit.
0: Per tant, es manté la vaga. Maria Costa.
22: La consellera Esther Niubó demanava una treva, però la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, insisteix que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi les millores sobre un calendari.
23: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació i el necessita el país, les famílies,

0: famílies. Aquesta vaga és un fet. Convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi a aquesta vaga perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
1: Els sindicats retreuen al govern que no s'hagi negociat durant l'estiu i que es vulgui enllestir ara a correcuita. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui també parlarem de Cronos.
3: Avui arriba als cinemes la pel·lícula basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. Ahir es va estrenar en una gran gala al Liceu.
4: El director González Molina va voler ressaltar que han volgut fer un treball fugint del sensacionalisme amb la intenció de fer un acte reparador amb rigor i respecte. L'actriu Mònica López es posa la pell d'una mosso d'esquadra de Ripoll que coneixia els autors i que diu que va ser clau per preparar el seu paper.
5: Perquè ella ho havia viscut en primera persona. I vam tenir primer una xerrada llarguíssima, després una altra, ara encara ens escrivim per WhatsApp. Per mi la Núria, que a més continua a Ripoll lluitant per la integració real, és per mi una persona imprescindible en una societat.
4: La pel·lícula compta amb un repartiment coral encapçalat, entre d'altres, per Enrique Uqueri, Ana Gómez i Pablo Derqui. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui, a partir de les 10, en parlarem àmpliament amb un dels seus protagonistes, Enrique Uqué, i també amb Fernando González Molina, director de Cronos, i també parlarem amb Patricia Plaja, que va ser la directora de comunicació dels Mossos d'Esquadra aquell 17 d'agost i que té un paper molt important en el que va passar, però també ho explica la pel·lícula d'una manera molt, molt interessant. Defensa el sistema.
1: El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, s'ha referit per primer cop al crim de Manresa amb dos menors detinguts. Moreno tanca files amb el funcionament del sistema de protecció de menors. En canvi, Alicia Fernández, del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, considera que ha fallat.
6: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
7: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
2: I avui, Aitana al Palau Sant Jordi.
8: Del vespre, també actuarà demà dissabte i repetirà concerts dilluns i dimarts de la setmana que ve des de fa temps, però que totes les entrades estan esgotades.
2: I també tenim nova música. Amb què estaràs aquesta nit?
9: Qui dorm amb tu al nostre llit? De Ginestà, en col·laboració amb Nil Moliner. Ginestà continua fent gira del seu cinquè disc i l'acabaran el 7 de novembre amb un concert a la sala Rasmatàs.
2: I ara esport, Robert Prat, futbol en català.
10: Demà es compleixen 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català.
11: Un rupi atrapat, un rupi atrapat!
10: Des de les 8 del matí fins a la mitjanit emetrem a l'antena digital de Catalunya Ràdio les transmissions més emblemàtiques de Joaquim Maria Puyal. Avui, Betis-Madrid a les 9 i l'Assemblea de Socis del Barça serà el dia del Barça-Sevilla, el 19 de setembre.
2: Un minut serà un quart de 8 del matí. Repassem què en destaquen els diaris. Anem al quiosc.
12: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix molta xafogó aquí, 24 graus de temperatura, i a la majoria de portades coincideixen amb el titular que Pedro Sánchez es queda més sol defensant la gestió de la crisi amb Ceuta. Això és el que destaquen tant La Vanguardia com l'Ara, El Mundo, l'ABC o La Razón, que titula, per exemple, que Sánchez es queda sol en la seva política amb el Marroc i les seves mentides. Les fotografies també van bastant en sintonia. A l'Ara hi veiem Sánchez a la tribuna del Congrés durant la seva compareixença ahir, i a La Razón, doble foto encarada. Veiem Sánchez amb cara llarga, preocupat, tocant-se els ulls, i Feijó amb la mà al sala saludant com si li estigués dient adeu. L'ABC, però, és la que té la fotografia que més parla per ella mateixa. No hi apareix Sánchez i veiem tres cadires, la del mig buida, i a una banda la ministra Robles i a l'altra Marlaska. L'excepció la trobem al País, que no entra al fang i titula Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi, mentre que el periòdico diu que Sánchez eleva el to davant Rabat. Això en un dia en el qual també veiem a les portades el president Illa amb Zelensky, i llegim que els professors mantenen la vaga de dimarts vinent, quan ha de començar el curs.
13: 45.712.
14: Em toca, em toca.
13: Això és el número de la loteria, ara?
14: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
15: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur, perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
16: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona. Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona.

0: Barcelona tenim 19 graus, a Castellterçol 21, a Corbera de Llobregat i 24 a Santa Coloma de Gramenet. Carreteres Clàudia Serra.
1: Circulació fluida en general, tret d'un tram habitual amb una mica més d'intensitat a la ronda litoral del Fos.

0: Barcelona ja té dues de les grues més altes del món.
1: Són a la terminal Best i podran operar vaixells amb més de 24.000 contenidors.
0: Joan Garcia.
2: A la presentació, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha remarcat la importància que els ports, com el de Barcelona, estiguin preparats per atendre el gigantisme creixent al transport marítim.
3: Un puerto que no puede atender el buque más grande no pierde un buque, pierde una ruta. Y con la ruta pierde carga de exportadores, de importadores, que están a cientos de kilómetros de aquí.
2: Les noves grues de 55 metres són 8 metres més altes que les actuals i s'han posat a la banda més allunyada de la pista principal d'aterratge de l'aeroport per no interferir les operacions. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I dos apunts d'accidents a les comarques de Barcelona.
1: Doncs l'home de 58 anys, la primera és que ha mort un conductor d'un camió que ha bolcat a la Ronda Litoral. És un home de 58 anys que ha mort a l'acte i és la dotzena víctima mortal d'accident de trànsit a Barcelona aquest 2026.
0: I l'altre, a Osona, s'ha encès un autobús a l'Eja, Vila Lleons, a Sant Joan de Vilatorrada.
4: Tant el conductor com els passatgers han pogut sortir sense prendre mal.
1: Ni passatgers ni conductor han pres mal, doncs tres dotacions dels bombers hi han treballat per apagar aquest incendi.
0: I cultura. Avui comença la Festa Major de Sabadell.
5: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions.
0: Fins dilluns trobareu un bon grapat de concerts i propostes emergents. Per exemple, avui, The Alan Parsons Project, també l'Ala Love You, i a la plaça de Sant Roc, a quarts d'11, concert de Roger Pedrós. També avui arrenca el Festival de Rumba Barcelona. Teixits. Es fa a la plaça de Catalunya des d'avui fins diumenge. I un últim apunt, aquest de teatre, amb Emma Vilassau, Jordi Buixadera, entre altres noms, de la nova temporada del Poliorama. Ara passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
8: El 6 de març del 1986.
7: I el número de la sort, el...
8: L'11.
7: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
9: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
10: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
11: T'ha anat bé de gust la rutina?
10: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
11: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
12: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: És un quart i mig de vuit i avui és 4 de setembre del 2026. Un dia que sona així.
6: Els sons del matí.
15: Sánchez s'ha quedat sol defensant que no hi ha proves sòlides que apunten el Marroc, però per primer cop avisa Rabat.
16: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
17: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
18: Mohamed VI es un asesino.
19: I ustedes, unos pusilánimes.
20: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
21: Isabel Díaz Ayuso plantarà la trobada i les autonomies del PP hi votaran en contra perquè consideren que s'ha pactat de manera bilateral.
22: En aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
23: Aquí hem fallat com a sistema, no Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal.
14: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Boicot.
24: Interdicció de tota relació comercial o social amb algú, amb alguna entitat, etc., amb el propòsit de coaccionar-lo o punir-lo. És el que ha intentat Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya, pretenia que les comunitats plantessin avui Hisenda a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, però els governs autonòmics li han vingut a dir que chao pescao.
14: Risc.
24: És la possibilitat que ocorri un perill o una situació desfavorable. Encara que la vida de vegades no ens queda altre remei que assumir-ne per aconseguir els nostres objectius, convé minimitzar-lo. Això passa, per exemple, perquè els municipis tinguin plans d'actuació pel risc d'incendi i poc més de la meitat en tenen, segons us avança avui aquest programa.

0: SEAT.
1: La Societat Espanyola d'Automòbils de Turisme va obrir la primera factoria el 1953 a la zona franca de Barcelona, d'on van sortir models tan icònics de la SEAT com el 600 o el 127, lligats tecnològicament a la italiana Fiat. El lligam amb Volkswagen va salvar SEAT de la fallida, però potser acabarà suprimint la marca per centrar-se en Cupra a partir del 2009. Renovar-se o morir?
0: Posem-hi ara tres xifres amb Lara García. 2.000.
2: Barcelona preveu tancar el 2026 amb prop de 2.000 noves dates de desnonaments. Després d'anys de descens de desnonaments per les moratòries estatals lligades a la Covid, sembla que ara els casos aniran a l'alça. El 2025 ja van créixer un 3%.
0: 2028.
2: La Generalitat prorroga el servei de banca mòbil als municipis sense oficina fins al 2028. CaixaBank i Caixa d'Enginyers s'encarregaran d'aquesta cobertura en més de 450 municipis catalans. La xarxa estarà formada per un total de 13 oficines mòbils equipades amb caixers automàtics.
0: 7.
2: Són les tones de llúpol mediterrani que es preveuen collir a Prades, al Baix Camp. La collita d'aquest llúpol per fer cervesa comença avui. Els camps de Prades tenen unes condicions d'altitud, pluviometria i temperatura molt similars a les grans regions productores del centre d'Europa.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge veig una pissarra d'una escola, dues alumnes i una mestra, escrivint-hi amb guixos. Totes tres porten vel.
3: És la imatge que ha triat La Vanguardia per explicar que l'extrema dreta francesa vol un referèndum per prohibir el vel a l'espai públic. 8 mesos abans de les eleccions presidencials reobre així el debat, i és que explicar el tema identitari és més còmode per l'extrema dreta que no pas parlar del seu programa econòmic.
0: A la segona imatge veig una zona boscosa, completament cremada, amb uns arbres de fons i Barcelona just darrere.
3: És la zona de Collserola que es va cremar la setmana passada. La foto la veiem al periòdico i és notícia perquè el Parc Natural es planteja tallar arbres i matolls, dit d'una altra manera, reduir l'espessor en punts de la serra per evitar que un nou foc arribi a endinsar-se a la zona més boscosa del massís.
0: La tercera fotografia ens arriba des de Jerusalem. És la d'un cartell d'un artista palestí amb totes les dates dels concerts de la seva propera gira i un enorme segell a dalt, a la dreta, on hi diu posposada per motius d'avisats. Jordi Brascó, què hi veus?
4: I veig el cantant Saint Levant, un fenomen de masses ara mateix en el món àrab i també a nivell internacional, com demostra aquesta gira que havia de fer. 3 concerts a Nova York, 3 a Los Angeles... Bé, tots posposats perquè Estats Units li ha fet saber que necessita realitzar comprovacions extra que es podrien allargar mesos sobre el seu passat i present. Saint Levant, que advoca sense embuts per una Palestina lliure, ha dit que li agradaria poder explicar més coses sobre el tema, però que de moment no pot.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: I avui a la cara ve del temps us expliquem els resultats sorprenents d'un exercici d'adaptació al canvi climàtic que han fet el Penedès. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, ahir vaig estar parlant amb un viticultor de tota la vida, Gelida, que a més de fer la seva feina, s'ha dedicat a apuntar meticulosament totes les inclemències meteorològiques i de la vinya dels últims anys. M'explicava que avui, 4 de setembre, avui, acabaran la barema. I em deia que fa 20 anys aquestes mateixes vinyes les collien durant la segona setmana d'octubre. I el mateix ha passat amb l'inici de la barema, que va ser el 3 d'agost, un mes abans que antigament. I ara ve la part sorprenent. Tenint en compte la calorada insuportable que ha estat fent tot l'agost, van decidir que en lloc de treballar durant el dia, començarien a baremar a les 3 de la matinada i acabarien abans de les 11 del matí. I amb això han aconseguit més comoditat pels treballadors, més qualitat del raïm, pel fet que aquest raïm ha entrat a celler a 20 o 25 graus en lloc de 35 o 40, i un estalvi energètic important per no haver-lo de refrigerar tant. Fixeu-vos que aquesta és la clau de l'èxit per adaptar-se al canvi climàtic. Trobar fórmules que ens permetin mantenir la productivitat, però al mateix temps viure millor i contaminar menys.
0: Gràcies, Eloi.
6: Fins ara.
7: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
8: I dijous l'Enigmàrius feia: escala una agulla com qui puja a l'Everest. I la resposta era: enfila. Enfilar una agulla és passar-hi el fil per l'ull, però enfilar-se és sinònim d'escalar. Una agulla és un cim i a l'Everest s'hi puja en fila, fent molta cua. Divendres, Enigmàrius tendres, el d'avui, molt saborós. Aquesta remugant et diu què has de fer amb l'espelma del pastís d'aniversari. De 6 lletres. Aquesta remugant et diu què has de fer amb l'espelma del pastís d'aniversari. 6 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Els fans de la música heavy metal suporten millor el dolor gràcies als concerts i als festivals en directe. Marc Amorós, bon dia.
9: Bon dia. La clau de l'estudi està en el fet d'escoltar música en directe, així que si ets fan del heavy metal però no vas mai a un concert i la notícia, el teu llindar del dolor és exactament el mateix que el meu, per exemple. Ara bé, si t'agrada aquesta música i acostumes a anar a concerts en viu, l'estudi diu que suportaràs millor el dolor. Aquesta és la conclusió d'una investigació que ha posat a prova la resistència al dolor que causa suportar, per exemple, posar un braç en aigua gelada. L'estudi va fer proves a 200 persones, 122 de les quals eren fans de la música heavy metal. Tots els participants van mostrar dolor, però els aficionats al heavy metal van exhibir una capacitat més gran per suportar-lo perquè, segons diu l'estudi, van saber acceptar les sensacions desagradables i centrar-se en els factors positius de l'experiència.
0: I això és real o fals?
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
12: Ara Lidl en format estalvi, 220 grams de salmó fumat a 5,49. T'estalvies un 26%. I 400 grams de pernil reserva també a 5,49. T'estalvies un 35%. Lidl, val la pena.
9: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que els fans de la música heavy metal suporten millor el dolor gràcies als concerts i als festivals en directe és una notícia real. L'estudi l'han fet neurocientífics d'un institut alemany. Els participants hi van participar després d'haver anat a un festival de música. De fet, l'estudi es va fer el 2023 i els resultats s'han fet públics ara.
0: Gràcies, Marc.
9: Adéu, bon dia.
0: Hi ha un minut d'arribar al punt de 8:15. Sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent.
13: Avui serà un bon dia perquè algú arribarà de vacances, de lluny, d'Austràlia o de Cadis, és igual, però exhaust. I a l'obrir la porta de casa, de cop, s'adonarà que és més gran del que la recordava. Que el color groc periquito del passadís va ser realment encertat, vibrant i esperançador. Fins i tot, qui ho havia de dir, agrairà la dolça remor de les veus dels veïns, que sembla que ara sí firmaran el divorci. I per fi arribarà l'esperadíssim sofà, però just abans del salt la veurà. Marró, velós i cruixent. La reina de les paneroles. Però pensarà que sempre s'agraeix una mica de companyia, sobretot si per fi és a casa. Ja s'ha mort!

0: Ara són 8:15. Avui és divendres 4 de setembre. Ens despertem amb 26 graus al Raval de Barcelona, 21 a Camarasa i 18 a Olot. El dia en què entrevistarem la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque. Què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que a 11:15, el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya ha convocat els consellers d'Economia de les comunitats al Consell de Política Fiscal i Financera per abordar la proposta de nou sistema de finançament.
1: És el que van pactar a principis d'any el PSOE i Esquerra, que només compta amb el suport de Catalunya i les Canàries. Madrid ja ha dit que no pensa anar-hi.
2: Alberto Núñez Feijóo protagonitza aquest migdia l'acte d'inici de curs polític del PP, l'endemà del cara a cara amb Sánchez al Congrés sobre Ceuta. El president espanyol és l'únic que no acusa el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva.
1: Però ara obre la porta a prendre accions contra Rabat si s'acaba demostrant el contrari.
3: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
2: Enmig del debat migratori, 80 persones han mort en un naufragi d'un caiuc a les Canàries. L'embarcació havia sortit de Gàmbia. S'han pogut rescatar 45 supervivents.
1: Al matí de Catalunya Ràdio us avancem avui que aquest estiu s'han doblat els casos de grip a Catalunya. Només la setmana passada se'n van detectar 2.400.
2: I preocupació entre els treballadors a Volkswagen, que acomiadarà 50.000 empleats a tot el món abans del 2030.
1: La retallada pot afectar les plantes de Seat a Catalunya. De fet, alguns mitjans apunten que directament podria el grup alemany suprimir la marca espanyola.
4: En esports, el Barça fixa l'assemblea de socis el 17-19 de setembre, el dia del Barça a Sevilla. S'ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. El Betis rep avui el Madrid a les 9, amb un José Mourinho crític amb els escàndols del seu jugador, Raúl Asensio, mentre que el futbol en català compleix demà 50 anys. Durant tot el dia emetrem a l'antena digital de Catalunya Ràdio les transmissions més significatives de Joaquim Maria Puyal.
0: I pel que fa al temps, a partir d'avui tindrem 3 dies de temperatures extremes. Saloi.
5: Bon dia. Sí, amb màximes de 35 a 40 graus a gairebé tot l'interior.

0: Jo fins a 33 a la costa. Aquest matí tenim alguns núvols baixos matinals. Demà i diumenge farà sol, però hi haurà alguns núvols primets i més calitja.
1: I mobilitat també a aquesta hora, sense incidències destacades, però amb retards habituals. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Bon dia, doncs sí, per exemple, a l'R14 ja veiem retards de fins a mitja hora. A l'R16, els trens que estan venint des de Tortosa van amb endarreriments de 10 minuts, també retards de 10 minuts a aquesta hora en els trens de l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. I si teníeu previst anar a Ricard a la Festa Major de Sabadell aquest cap de setmana, sí, sapigueu que la línia S2 de Ferrocarrils de la Generalitat oferirà servei durant tota la nit, avui, demà, diumenge i dilluns.
1: Una informació que no hauríem d'haver explicat, perquè ara Sabadell serà una munió de gent. Gràcies, Maria. I pel que fa a les carreteres, de moment, matí tranquil. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Sí, sense incidències ni retencions destacades, sí que hi ha densitat en vies habituals d'entrada a Barcelona, la C58 cap al Nus de la Trinitat i en trams de la Ronda de Dalt i la Litoral en sentit Llobregat, però, com dèiem, sense provocar aturades destacades.
1: I ho rebatem també amb les portades, Marc Jurado.
4: Bon
1: dia. Centrades, bon dia, en la solitud de Pedro Sánchez.
4: I això és el que destaquen tots els diaris, menys El País, que hi continua passant de puntetes, i El Periódico, el primer titular de fet que Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi. La Vanguardia, però Sánchez es queda sol davant l'assenyalament del Congrés al Marroc, titular que també ha passat a l'Ara. Sánchez es queda sol defensant el Marroc al Congrés, i a Madrid la premsa conservadora aprofita per sucaripar. La Razón, Sánchez es queda sol en la seva política amb el Marroc i les seves mentides. El Mundo titula que Sánchez ja només pot exculpar el Marroc de moment, i l'ABC sentencia que Sánchez va contra la policia i el CNI per salvar-se. Les fotos, per cert, a la majoria de diaris també aboquen la solitud de Sánchez.
1: Avui a la Gorda del Matí de Catalunya Ràdio, a les 9 del matí, tindrem Marc Bataller, Claudi Pérez, Laura Aznar i Jordi Cominal. Ara són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades de la premsa. Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
1: Avui pràcticament tot sobre el debat al Congrés sobre Ceuta.
5: El periòdico lamenta que Sánchez no respongués les qüestions que ell mateix havia fixat i que motivaven aquesta compareixença. No va calmar, diu, la crisi, va confirmar l'aïllament del president i del seu partit mentre Ceuta continua sumida en el caos. Per al Mundo hi ha pocs dubtes que l'arribada de migrants va ser un atac híbrid destinat a desestabilitzar Espanya. I diu que Sánchez va ser incapaç de restaurar la confiança que genera la seva incomprensible defensa del Marroc. Editorial de La Vanguardia, que exposa que el ple del Congrés no va portar gaire llum sobre els fets i va evidenciar la solitud de l'executiu espanyol. L'Ara, que també conclou que el Marroc és el gran problema de la política espanyola i afegeix que Sánchez està atrapat pel xantatge marroquí, mentre que l'editorial del País és probablement el més tebi. Evita criticar el president del govern espanyol i simplement diu que el govern espanyol hauria ara de redefinir les seves relacions amb el Marroc.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista i escriptora Llucia Ramis.
6: L'Ajuntament de Tarroja de Segarra ha impulsat una ordenança contra les pudors al seu terme municipal, on hi ha projectades dues plantes de biogàs per tractar 335.000 tones de residus l'any, segons publica el Segre. Aquesta localitat de 170 habitants és pionera a la província en posar límits a l'anomenada contaminació odorífera. El reglament que tramita Tarroja estableix instruments de control per les activitats econòmiques que s'implantin, així com sancions per als infractors. El text obliga a justificar com complirà els valors límit previstos i el consistori els pot requerir un pla de gestió d'olors. A més de les sancions econòmiques, la regulació contempla la suspensió de l'activitat entre 6 mesos i 2 anys.
7: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
8: Les dades s'han convertit en un recurs clau per entendre el mercat i prendre més bones decisions empresarials. En un entorn professional cada vegada més digital, creix la demanda de perfils capaços d'analitzar informació, detectar tendències i transformar grans volums de dades en coneixement útil per a les organitzacions. Aquesta és la base de la intel·ligència de negocis, una disciplina que combina tecnologia, anàlisi i estratègia per donar resposta als reptes actuals de l'empresa.
7: T'apassionen l'anàlisi de dades i el desenvolupament empresarial? La Universitat CEU Abat Oliva t'ofereix el nou grau en intel·ligència de negocis, Business Intelligence, que et forma en l'anàlisi, els sistemes i les estratègies, i que també pots cursar com a doble grau amb direcció d'empreses. Canvia el teu present, crea el teu futur.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui no ha calculat bé?
10: Un noi que ha trencat un pilar de l'Alhambra fent parkour. Els danys estan valorats en gairebé 12.000 euros. La zona afectada es troba a tocar del Palau de Carles V. El parkour consisteix a anar salvant obstacles que es troben al camí amb salts, tombarelles i altres moviments. El patronat de l'Alhambra i el Generalife han presentat una denúncia a la policia, ho explica el diari Sur.
1: I si aneu al Delta de l'Ebre, hi trobareu uns nous senyals de precaució.
11: És el senyal de trànsit de precaució, el triangle, però dins hi ha un dibuix on es veu un ànec i els seus pollets. Concretament, són el camí d'accés a les Salines de la Trinitat. La idea és protegir les aus que nidifiquen a la punta de la Banya, un dels espais de més valor ecològic. Pretén reduir la velocitat dels vehicles i evitar l'atropellament de polls i exemplars d'espècies protegides durant el període de cria. Ho veiem a l'Ebre Digital.
1: No tot tanca.
10: Un jove forner ha salvat una fleca del Poblenou a Barcelona. Llegim al web de BTV, que diu: érem nosaltres o una gran cadena. Es tracta del forn Gil, que preveu obrir la nova botiga on hi va haver la fleca cruixent amb més producte salat i cafè d'especialitat per emportar.
1: I s'ha acabat fer safareig.
11: Perquè la justícia obliga una promotora a aïllar acústicament un bloc de pisos de Tredòs, a Naut Aran, on els veïns se senten parlar a través de les parets. L'Audiència de Lleida considera que les deficiències als habitatges afecten la privacitat dels seus residents. Ho recull el Segre.
1: D'Osona, al Kirguisistan. Per què?
10: Per participar en els Jocs Nòmades, un mundial de jocs ancestrals d'Àfrica i Àsia Central. Qui ha anat a participar-hi, Jordi Soler, un veí de Sant Miquel de Balenyà, recull la seva història al 9-9.
1: I si sou de tastar nous gustos de gelats, pareu l'orella.
11: Perquè la gelateria La Central Heladera de Can Bados, a Galícia, elabora desenes de gustos, entre els quals han posat de moda gelats amb alcohol, com el gelat de vinegre Godello, de licor de cafè, d'Estrella Galícia o del Barinyo. Uns 10 litres de gelat contenen 5 litres de vi, aproximadament 6 graus d'alcohol. Aquest estiu ha estat parada obligatòria perquè ha passat per la zona, tenen tant d'èxit que ja es plantegen obrir altres botigues. Ho recull la Voz de Galícia.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
12: Molta cosa avui sobre intel·ligència artificial. The Economy recull i, de fet, aplaudeix que la gran multinacional de xips, Nvidia, sigui qui estigui conduint el boom de la intel·ligència artificial. Nvidia, tot just ahir, va comprar la plataforma oberta Hugging Face per 13.000 milions de dòlars. Té gràcia perquè Hugging Face va ser el sistema que va hackejar un model d'intel·ligència artificial OpenAI aquest estiu sense que l'encarregués ningú. És allò que es va resumir dient que per primera vegada la intel·ligència artificial sortia del laboratori. Doncs bé, ara sabem que aquell cas va ser bastant més greu del que es va dir. Ho explica el New York Times, que diu que va ser la punta de l'iceberg perquè el ciberatac no va ser puntual, va durar 3 mesos i que va ser una organització bastant més gran. Mentrestant, la premsa del Marroc continua carregant contra l'informe policial que parlava, com a mínim, de passivitat de la policia marroquina en l'entrada massiva a Ceuta. Diaris com L360, El Yayum 24 o Yabiladi parlen de relat manipulat i inventat. I diaris de tot el món recorden en portada l'activista feminista Gloria Steinem, morta ahir als 92 anys. El Guardian la recorda com la més gran i com a pionera, mentre que el Washington Post diu que si només es vol llegir un dels textos de Steinem, recomanen el reportatge que va fer quan es va infiltrar a Playboy fent-se passar per una conillet.
3: I en plan econòmic, 5 dies pronostica que les energètiques dispararan el seu benefici aquest any gràcies als preus rècord en gas i petroli. Assegura que la suma de beneficis d'Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol i Moef apunta a més del doble que el 2023. I un dels noms més repetits avui a la premsa, Salmó, és Volkswagen. L'economista diu que l'empresa té un excés de capacitat de 500.000 cotxes i deixa a l'aire el futur de 4 plantes d'Alemanya. Expansión lamenta que el pla de reajustament de la companyia no especifica si les retallades afectaran a SEAT. I sobre això, l'ON Economia destaca que la revista alemanya Wirtschaftswoch ha filtrat un document de Volkswagen que preveu la desaparició de SEAT abans del 2030.
1: I què destaca, en aquest cas, la premsa esportiva, Robert Prats?
13: Doncs que el futbol en català compleix demà 50 anys.

0: Aquesta efemèride la commemorarem demà a Catalunya Ràdio, aquests 50 anys de futbol en català.
1: Pizzi, Pizzi, Pizzi, che qué bueno que viniste, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, son macanudo, Pizzi, Pizzi, Pizzi.
0: El primer partit en català va ser el Barça-Las Palmas, que va transmetre Joaquim Maria Puyal.

0: commemorar aquesta festa de les transmissions en català durant tot el dia de demà, des de les 8 fins a les 12 de la nit. L'antena digital de Catalunya Ràdio emetrà algunes de les transmissions més destacades d'aquestes 5 dècades. El diari Ara destaca que el Barça s'ha gastat 1.163 milions en el Camp Nou i que no n'hi ha prou. L'esport, que el Barça blinda Hamza Abdelkarim, 150 milions de clàusula, i La Vanguardia diu que José Mourinho sentencia Asensio, és expeditiu amb els seus accessos.
1: No toque, por favor! No toque, por favor! Una vegada més, la incompetència d'alguns professionals ens està impedint aquí poder establir la connexió que en tenim prevista. Por favor, no toquen el cajetín, estamos transmitiendo en directo.
2: Quanta raó tenia, i encara toquem el cajetín i alguna cosa més. I acabem el repàs a la premsa amb altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Atenció a la història de l'Imparcial, el restaurant espanyol de Buenos Aires, on està prohibit parlar de política i de religió.
4: En aquest local estan terminantment prohibides les discussions de política, religió i les polèmiques de taula a taula. Aquest és el missatge que presideix la barra d'aquest restaurant de la capital argentina. El seu propietari, Jorge Dutra, explica 20 minuts que el va batejar amb aquest nom perquè eren habituals les discussions entre persones. Per això va pensar que l'única norma per poder-hi entrar fos aquesta.
2: Amor etern, però sota l'aigua. Una parella es va casar en una església inundada a les Filipines.
5: Ho recull la CNN, que explica que ni les fortes pluges del monsó van impedir que una parella decidís casar-se a l'església de Sant Joan Baptista, malgrat que el temple estigués absolutament inundat amb tanta aigua que arribava fins la cintura. De fet, la núvia va haver d'escurçar-se el vestit per poder caminar fins l'altar. Amics i familiars també van acceptar mullar-se fins a escoltar "Sí, ho vull". Esperem que el matrimoni no faci aigües.
2: Oh. I benvingut, Mr. USS Lincoln. 5.000 marines desembarquen a la ciutat del pecat de Tailàndia.
4: Sí, la ciutat de Pattaya és considerada la meca mundial del turisme sexual. Aquesta setmana hi han arribat 5.000 marines, la majoria dels quals de 20 anys, que portaven 286 dies a alta mar. Això són 9 mesos i mig a alta mar.
2: Ui, ui.
4: Llegim a La Vanguardia que la ciutat els han rebut amb els braços oberts i cartells de benvinguda en els seus punts més concorreguts, perquè l'oferta d'oci es veu que és variadeta. Dit això, les autoritats locals recorden que Pattaya és una ciutat decent i que la prostitució és il·legal a Tailàndia.
2: I Canalies, qui fa anys avui?
5: Avui felicitem l'actriu Yolanda Ramos, arriba als 58 anys, també celebra el seu aniversari l'actor Ivan Massaguer. En fa 50 i acabem amb la megaestrella de la música, Beyoncé, en fa 45.
2: I el santoral?
5: Sant Moisès, Santa Rosalia, Tratrà, Sant Bonifaci, i avui també és el dia de la Mare de Déu de la Consolació. Doncs mira, ja saps què toca.
2: Què vols dir?
5: Consolar-se. Hi ha moltes maneres.
2: Aquest és el repàs a la premsa d'avui, i alguna cosa més? Ens queda el repàs d'ahir. Anem al quiosc vintage amb Albert Tom.
6: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
7: 4 de setembre de 1976, el número 16 de la revista Interviu s'ha esgotat a tots els quioscos. Tothom parla del mateix. Marisol, l'actriu que el franquisme va voler convertir en la nena prodigi del cinema i de la música, apareix despullada a la portada ensenyant els pits. Aquesta imatge i aquest exemplar de la revista Interviu quedaran com un símbol de la llibertat per un país que sortia de 40 anys de dictadura. Umbral diu que la democràcia a Espanya va començar precisament aquell dia. Les fotos les havia fet César Lucas 6 anys abans en una sessió privada i Marisol no en va veure mai ni un duro. I ara fa 50 anys s'estava preparant el primer 11 de setembre sense Franco. A Barcelona s'esgotaven les banderes catalanes i tot el catalanisme volia celebrar la Diada al Parc de la Ciutadella. El governador civil no va donar permís per fer-ho a Barcelona. Tenia por que hi anés massa gent. Podien manifestar-se l'11 de setembre, però, això sí, havien d'anar a Sant Boi.
8: Fes que la tornada a la llar sigui la glòria amb el 50% de descompte en totes les porcions de formatge nacionals. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 4 de setembre.
9: Xato! L'estiu s'acaba.
10: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: De pujar als 6 epis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
3: 205 cavalls i només 4,3 litres?
12: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són les 7:46. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera.
14: On s'ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Díaz Ayuso.
2: Pedro Sánchez es queda sol defensant que no hi ha proves que el Marroc estigués darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta.
15: Però adverteix que si es demostra la implicació de Rabat actuarà en conseqüència.
16: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto.
2: I Salvador Illa s'ha reunit amb Vladimir Zelensky, a qui ha traslladat el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna.
14: El president de la Generalitat li ha deixat clar que continuaran enviant ajuda humanitària i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
2: Us avança també el matí de Catalunya Ràdio. Aquest estiu s'han duplicat els casos de grip a Catalunya.
15: Només la setmana passada se'n van detectar 2.400, quan el més habitual és tenir-ne un miler a aquestes altures. Aquest augment de la grip s'atribueix a casos importats de viatgers que tornen de l'hemisferi sud, a Jacobo Méndez Oroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
17: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa.
2: I detecten 5 nous casos de pesta porcina africana a Collserola després de 2 setmanes sense positius.
14: Tots dins la zona del risc. Ja fa 9 mesos que es va detectar la malaltia i a dia d'avui el Departament d'Agricultura manté restriccions d'accés al medi natural a 19 municipis.
2: Avui també parlarem de Cronos, una pel·lícula basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, que avui arriba als cinemes.
15: La cinta, coproduïda per 3CAT, es va presentar ahir al Liceu de Barcelona, reconstrueix les 124 hores que van permetre desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies.
2: I també és notícia Joaquim Maria Puyol. Demà farà exactament 50 anys que va narrar un Barça a les Palmes en català i va marcar l'inici de 50 anys de futbol en català.
14: Demà a les 8 del matí i fins a les 12 de la nit l'antena digital d'aquesta casa emetrà algunes de les transmissions més destacades com el Wembley 92 o el Barça Getafe del 2007 que recordareu per l'encara Messi del Puyol.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions ara mateix. Comencem per Tarragona. Clara Chavarría, bon dia.
18: Hola, bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
19: Què tal, bon dia.
2: Des de Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
20: Molt bon dia.
2: I a Girona, Laia Claret, bon dia.
21: Hola, bon dia.
2: Arrenquem amb Tarragona, Clara, perquè processen 2 agents dels Mossos que van abatre el vigilant de Securitas l'any 2021, que va disparar 4 persones a la ciutat de Tarragona.
18: Sí, el magistrat diu que hi ha indicis que els policies van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. L'acusació celebra la decisió el jutge, però creu que s'hauria d'incloure més agents. Per la seva banda, el lletrat que representa els Mossos apunta que el jutge no ha concretat quina hauria estat una acció proporcionada de les policies. I d'altra banda, Prades, al Baix Camp, comença la collita del llúpol mediterrani per fer cervesa amb la previsió de superar les 7 tones. La cervesera catalana Adam va posar en marxa el projecte amb la col·laboració de la cooperativa agrícola i l'Ajuntament, i ara involucra unes 25 persones.
2: I a les comarques de Barcelona, Marc, pendents avui de Collserola.
19: Sí, ja han detectat 5 nous casos de pesta porcina africana després de 2 setmanes sense positius, tots dins la zona del risc. Ja fa 9 mesos que es va detectar la malaltia i a dia d'avui el Departament d'Agricultura manté restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. I pel que fa a la cultura, diversos apunts. Avui, que és divendres, el primer comença la Festa Major de Sabadell, el segon arrenca el Festival de Rumba a la plaça de Catalunya de Barcelona i el tercer. Aquesta nit hi ha concert d'Aitana al Palau Sant Jordi.
2: I com que és divendres, més cultura, perquè a les comarques de Girona i Lleida, l'Urgell, per exemple, cita amb la literatura i arrenca la Fira del Llibre del Pirineu, que celebra 30 anys, Estela.
22: Sí, i ho fa organyant el seu millor moment. En aquests 30 anys ha anat creixent i s'ha convertit en una gran festa de la llengua i la literatura. Aquesta tarda ja hi podrem trobar les primeres parades. En total n'hi haurà 35 d'editorials i llibreries, i aquest any s'estrena un nou escenari amb la música en directe, per exemple, de Judith Nederman. La jornada sobre la salut del català es dedicarà a la llengua cantada i l'acte més popular serà un cop més més, la carrerada de llibres amb centenars de persones que llegeixen alhora a la carretera C14. Tot això ho estem dient en un inici de setembre que ens pot tornar a portar registres extraordinaris de temperatura. Veurem si avui a Lleida arribem als 40 graus. La màxima fins ara en un mes de setembre és de 38,1 al 1987.
2: Al·lucinant, això, eh? 40 graus.
22: Veurem.
2: 4 de setembre, ho seguirem.
22: No s'acaba mai, això.
2: Sí, sí, no, no, ja. I per acabar, Girona, la Casa de Cultura acull l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo, amb recursos adaptats també per acostar l'art del Renaixement a tot tipus de públic, també amb dificultats visuals, Laia.
0: Sí, es vol fer més comprensible, més vivencial. S'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar tots els detalls de l'obra, és a dir, que siguin més grosses del normal, com ara la Gioconda, també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions amb relleu perquè la gent les pugui tocar. També destaquem aquí a Girona que el govern municipal treballa per modificar el contracte de recollida de residus, força polèmic aquí. Des que el 2024 es va implementar el nou sistema de contenidors intel·ligents i horaris de cada fracció, hi ha hagut crítiques de veïns, canvis, s'ha hagut d'adaptar, aplicar. Ara l'alcalde en fa una bona valoració de moment, però sí que contempla una modificació més estructural de cara a la tardor.
2: Així estan les coses a Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Gràcies, que tingueu un bon dia.
20: Bon dia.
2: I bon cap de setmana.
21: Igualment.
23: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir ara de casa, sapiguem quin temps farà i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, com dèiem, sembla que avui i el cap de setmana tindrem temperatures de rècord. Eloi Cordomí, bon dia.
24: Bon dia. Sí, ahir ja vam tenir rècords en 27 estacions del Meteocat, que tenen més de 20 anys de dades. Ahir es va arribar també a 37 graus a Lleida, 38 a Tremp, 39 a Riba-roja d'Ebre, i avui segurament s'assoliran els 40 graus al Segrià i també a la Vall de l'Ebre, i més de 35 graus a moltes, de fet, a pràcticament tot l'interior. Hi ha 4 núvols baixos al sud del país, el cap de setmana es mantindrà més o menys assolellat, potser amb alguns núvols prims i calitja, i sobretot aquestes temperatures tan altes que, això sí, començaran a baixar a partir del dia 9, a partir de dimecres, sembla que baixaran en picat.
2: I pel que fa al trànsit, sense incidències destacades. Clàudia Serra.
25: Sí, de moment un matí tranquil. Sí que tenim punts amb intensitat en vies habituals, com l'AP7 a Barberà en sentit sud, la C58 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, també la C58 a Ripollet en sentit Sabadell i l'A2 a Cornellà cap a Barcelona, en trams de la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot en sentit Llobregat, però, com dèiem, sense provocar aturades destacades.
26: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
27: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
28: Avui hem rebut el missatge de David Cuesta. És treballador de l'empresa Ubisoft a Barcelona i membre de la secció sindical de la CGT. El sindicat ha convocat una vaga indefinida de 6 dies al mes. El motiu és la decisió de l'empresa d'obligar els treballadors a anar cada dia a l'oficina a partir del gener, després que des del 2024 gaudissin de 2 jornades de teletreball a la setmana. El sindicat retreu a l'empresa no haver negociat i manté la convocatòria de vaga pels dies 16, 17 i 18 de setembre.
29: L'empresa el 2024 ens va anunciar que en comptes dels 2 dies setmanals que hi anàvem fins en aquell moment, hi hauríem d'anar 3, i ens van reiterar moltes vegades que no ens farien anar 5. Arrel d'això, doncs, molta gent ha marxat a viure a fora o no viu a Barcelona.
27: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. Notes de veu breus al 636 36 0609. I com cada matí a aquesta hora repassem el preu de les coses amb Lara Garcia. Avui analitzarem què costa que un serraller ens obri la porta de casa si ens deixem les claus a dins.
25: En ciutats grans com Terrassa o Sabadell els preus ronden els 55-65 euros sense comptar el desplaçament. És el cas de la serralleria Crespo de Terrassa.
30: Cobrem entre 55 i 75 més IVA. Quan em truquen de fora jo sempre recomano que la busquin algú d'allà. El temps que gastes la benzina i jo els recomano que busquin algú de la seva zona.
25: Quan som en zones rurals o de muntanya, normalment es dispara el preu perquè hi ha menys serrallers i normalment doncs s'han de desplaçar més lluny. Per exemple, a la Cerdanya, el Manyà de Puigcerdà cobra 75 euros més IVA i desplaçament, cosa que normalment s'enfila per damunt dels 110 euros. I si és a partir de les 10 del vespre, encara és més car.
29: Nosaltres fins a les 10 de la nit cobrem sobre uns 100-120 euros, tot el que és fora d'horari, i a partir de les 10 de la nit cobrem 150 euros més IVA, més el desplaçament.
25: A Lleida hem trobat la serralleria catalana, que cobra uns 60 euros en horari comercial i 80 fora d'horari, però en aquest preu ja inclouen el desplaçament i, de fet, són molt crítics amb els serrallers que no inclouen el desplaçament dins del preu.
29: Hi ha molt abús amb això. Aquests que cobren aquestes quantitats no són serrallers, són lladres directament, no? Però si nosaltres, en un horari comercial, habitualment això ràpid, pim-pam, 50 més IVA.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui divendres, què costen les festes majors del nostre poble? Ot Serra, bon dia.
1: Bon dia. L'estiu és sinònim de festa major. Fins fa uns dies s'ha celebrat la de Granollers, que tenia un pressupost de 486.000 euros. Serien uns 7 euros i mig per habitant. A Vidreres va començar ahir la festa major i s'allargarà fins dilluns. En aquest cas, el pressupost preveu una despesa de 232.000 euros, 26 euros per veí. I en un municipi petit com Tornabous, a l'Urgell, de 800 habitants, la despesa prevista en festes populars són 22.400 euros, uns 28 euros per habitant.
4: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta les condicions.
2: I per arribar al punt de les 8 del matí, què diuen les xarxes? Quin és el vídeo més viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Tu saps que aquesta marca de roba Desigual, sí, amb aquests estampats i aquests, sí, colors? Doncs sí, mira, ha aixecat polseguera a xarxes després de publicar una campanya publicitària on hi veiem unes models estrangeres més expats que un tematge que es passegen per la ciutat fent befa del trànsit, del gran volum de coloms o dels carteristes, per exemple. És una campanya feta en anglès, eh? Esclar. Escoltem-la.
6: Everybody wants your bag. The real ones know café con hielo. The quietest place for a walk.
7: Amor, estàs al mig, deixa'm passar.
6: Locals love to share their culture with you. But yeah, it's definitely la ciutat en l'existir.
5: Bé, és una campanya que ha generat una allau de crítiques. Com diu un usuari d'Instagram, aquest pas no compraran roba de Desigual ni les professores d'anglès. Des del matí de Catalunya Ràdio animem el col·lectiu de professores d'anglès a que després de descartar Desigual no vagin totes de cop a la tienda de l'Olin, que aquesta gent reben els palets de bruses cada dimarts i encara es quedaran sense gènere. O sigui que calma en aquest tema.
2: Ens escoltem a les 11 amb el dilema, amb Judit Mascollens Enllàcer. Fins ara, Elisenda.
5: Fins ara.

0: En punt les 8 del matí. Primer títol ara aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Matí de moment tranquil a les carreteres. Sí que tenim punts amb intensitat en vies habituals. A aquesta hora, la P7 a Barberà en sentit sud, C58 a Montcada, cap al Nus de la Trinitat i a la 2 a Cornellà cap a Barcelona. També en trams de la Ronda de Dalt i la Litoral en sentit Llobregat, però com dèiem, sense provocar aturades destacades.
0: 9% davant del nou sistema de finançament autonòmic. El Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovarà sempre que no hi hagi més governs que s'afegeixin al boicot de la madrilenya Díaz Ayuso i no hi hagi quòrum. La reforma pactada amb Esquerra Republicana encara haurà de passar per la taula del Consell de Ministres i la votació al Congrés. Pedro Sánchez no convenç ni socis ni oposició i no rebaixa la tensió política per la crisi de Ceuta. El president del govern espanyol, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva d'emigrants. Donald Trump aprofita la crisi de Ceuta per tornar a criticar públicament el govern de Pedro Sánchez. El president nord-americà diu que porta Espanya pel pedregar i qualifica d'insòlita l'entrada massiva de migrants. Volkswagen aprova una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no aclareix el futur de la marca SEAT. La planta de Martorell no està en qüestió, però els sindicats no descarten acomiadaments a Catalunya. S'allunya el possible aixecament de les restriccions vigents d'accés al medi natural després de l'aparició de 5 positius de pesta porcina africana després de 2 setmanes sense nous casos. Tots els senglars infectats s'han localitzat dins l'àrea delimitada com zona del risc. Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ha detectat una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a predir el risc de mort en pacients amb Covid. Aquesta investigació s'ha publicat a la revista Science i posa de manifest que la sang és una eina molt útil per estudiar diverses patologies. 10 dies després de la tragèdia de la Gran Riuada al nord del Nepal, els equips de rescat han aconseguit recuperar 2 supervivents. Les 2 persones les han trobat en uns dels túnels d'unes instal·lacions hidràuliques i no es descarta que hi pugui haver més gent atrapada. I Cronos, la pel·lícula que narra els atemptats a Barcelona i Cambrils del 2017, és la gran estrena a les sales de cinema aquesta setmana. També arriba la pel·lícula d'animació per adults, Jim Gwin, i l'última cinta de terror, d'Eli Roth, Dulce Sabor a Muerte.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Barça i l'Espanyol faran avui una nova jornada d'entrenaments de cara als partits que juguen el diumenge els 2 equips. Els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. El Barça, per cert, celebrarà l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre en format telemàtic. També en futbol, el Madrid obre avui la 4ª jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre, mentre que el Barça femení sabrà avui a les 12 del migdia els seus rivals a la Champions. I Pau Lavadors ha quedat eliminada a la segona ronda del US Open després de perdre aquesta matinada amb Coco Gauff, la número 4 del món, per 6 a 4 i 7 a 6.
0: Ens espera un matí de sol amb alguna boirina. A la tarda es formaran nuvolades inofensives i la calor s'intensificarà. Les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i l'Ebre. La calor intensa durarà tot el cap de setmana.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informe Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem. El Consell de Política Fiscal i Financera aprovarà avui el nou model de finançament autonòmic, encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i les 2 autonomies que hi donen suport, Catalunya i les Canàries. El govern de la Comunitat de Madrid no assistirà a la reunió perquè està en contra de la reforma. L'executiu d'Isabel Díaz Ayuso, de fet, ha fet una crida a la resta de comunitats a seguir el seu exemple amb la intenció de fer descarrilar el projecte per falta de quòrum. Però cap altre govern autonòmic ha renunciat hores d'ara a assistir a la reunió amb Hisenda. El Ministeri ha qualificat l'intent de boicot d'Ayuso d'irresponsable i de gamberrisme institucional. Tot i l'absència de Madrid, la proposta de reforma pactada pel govern espanyol amb Esquerra s'aprovarà encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i, com us dèiem, les autonomies que hi donen suport. El nou model podrà passar després al Consell de Ministres i al Congrés. Si s'aprovés, representaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve. Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si això s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que esquerra i dreta punta Rabat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que, per ara, no hi ha proves. Madrid, Ani Sainz de Aja.
4: Esta vegada Sánchez sí que ha reconegut que alguns policies marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera, però s'ha mantingut prudent. Sense proves que apunten, el govern de Rabat no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa al Marroc que actuarà si es demostra la seva implicació.
5: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
4: El president espanyol també ha respost a les crítiques, defensa l'actuació humanitària, ha dit, de la policia espanyola, i sosté que cap agència va alertar d'una arribada tan massiva de persones. Per esvair dubtes, anuncia la publicació de tots els informes la setmana que ve.
0: Les explicacions de Sánchez només han convençut el seu propi partit. La resta l'han censurat. El president espanyol, com dèiem, s'ha quedat sol i ha hagut de fer front a una pluja de crítiques que li han caigut des de tot l'arc parlamentari. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo i el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueres, de Junts.
6: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
7: Mohamed VI es un asesino.
8: I ustedes, unos pusilánimes.
9: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
0: Els socis de Suma tampoc han fet costat a Pedro Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable i Vox l'ha acusat de ser el criat del rei marroquí. Qui també ha aprofitat aquesta situació és Donald Trump i ha carregat contra el president espanyol una altra vegada. En una entrevista en un mitjà britànic ha assegurat que l'entrada massiva d'immigrants és una cosa que no s'ha vist mai i vaticina que Espanya va cap a la ruïna.
10: What's happening there is very sad to watch.
11: El que està passant allà és molt trist de veure i, per sort, altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
10: Bum-rushing your country. I've never seen anything like it.
2: Trescat Info.
0: El president Salvador Illa es va reunir ahir amb Volodymyr Zelensky, a qui va traslladar el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna. Illa li ha deixat clar que continuaran enviant ajuda humanitària i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
12: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
0: En la comitiva catalana, reduïda per qüestions de seguretat a causa de la intensificació dels atacs russos, també hi era Jaume Collboni i el conseller Jaume Duch. I és que la visita s'ha fet després d'una escalada dels atacs russos. Durant 8 dies consecutius, Rússia ha aprofitat la debilitat dels sistemes defensius ucraïnesos per intensificar els seus bombardejos amb drons i amb míssils.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Volkswagen aprova una nova retallada de la plantilla i deixa a l'aire el futur de la marca SEAT. Els plans aprovats pel Consell de Supervisió del grup preveuen la supressió de 50.000 llocs de treball a tot el món d'aquí a l'any 2030. S'afegeixen els 50.000 acomiadaments que ja es van pactar l'any 2024. Tot i que la continuïtat de la planta de Martorell no està en qüestió, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, no descarta que alguns dels acomiadaments afectin la plantilla catalana. Declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
13: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan tener aquí. Todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
0: Els plans de Volkswagen no preveuen l'electrificació de cap model de SEAT. Això ha coincidit amb la publicació en diversos mitjans alemanys que la marca podria desaparèixer l'any 2029. Tot això, Matías Carnero assegura que en la reunió d'ahir no es va parlar d'aquesta possibilitat i des de SEAT asseguren que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca. L'aparició de 5 positius nous de peste porcina africana allunya una possible retirada de les restriccions, entre les quals els accessos a Collserola. Arriben després de 2 setmanes sense casos detectats, tots dins la zona del risc. Ja fa 9 mesos que es va detectar la malaltia i a dia d'avui el Departament d'Agricultura manté restringit l'accés al medi natural en 19 municipis. Des del primer positiu detectat s'han analitzat prop de 12.000 sengles i s'han trobat 384 casos positius de peste porcina africana. Anem ara fins a Lleida perquè una investigació de l'Institut de Recerca Biomèdica d'aquesta ciutat ajuda a millorar la predicció sobre la mortalitat en pacients amb Covid. En concret, l'estudi detecta una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a una valoració més precisa del risc en poblacions vulnerables. Per Joan Álvarez.
14: L'equip investigador del grup Fenotipat Clínic i Molecular de l'IRB i la Universitat de Lleida ha publicat dos estudis que representen un pas endavant en el desenvolupament de biomarcadors sanguinis per la medicina de precisió en malalties respiratòries. Un dels treballs, publicat a la revista Science, ha analitzat mostres i dades clíniques de 763 pacients de més de 65 anys hospitalitzats per Covid. La investigació d'una molècula podria ajudar a predir el risc de mort al cap de 90 dies en un tipus de pacients per Covid. Sentim Manel Pérez, investigador de l'IRB Lleida.
15: Aquesta molècula aportaria una informació complementària a les variables clíniques. I això ens permetria millorar la predicció dels pacients i, en aquest cas, de la mortalitat dels pacients.
14: El segon treball publicat a la revista Biomarker Research va estudiar mostres de sang de 182 persones per trobar una molècula que servís com a referència en aquest tipus d'anàlisi. Pérez assegura que les analítiques de sang aporten molta informació per predir i informar de les diferents patologies dels pacients.
15: Aquests estudis posen de manifest que la sang és una mostra útil i que té molt potencial i que podem detectar molts tipus de molècules i que ens poden aportar informació per millorar com podem manejar els pacients.
14: Els projectes s'han desenvolupat amb la col·laboració de professionals dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida i investigadors en l'Institut d'Investigació Biomèdica de Salamanca.
0: Els casos

0: De grip a Catalunya pràcticament s'han duplicat aquest estiu. Si l'habitual és detectar-ne poc més d'un miler a la setmana, en aquesta època només la setmana passada se'n van detectar 2.400. Tot i això, no es tracta d'un pic com els de l'hivern i les soques del virus que estan circulant serien similars a les de l'any passat i tampoc són més virulentes. El que sí que alerten és que els símptomes podrien ser lleugerament diferents. Sentim Jacobo Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
1: No necessàriament provoca el típic quadre catarral, sinó que a vegades donen quadres més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
0: L'increment sobtat s'atribueix sobretot a casos importants de persones que han viatjat a l'hemisferi sud, on està tenint incidència alta. De totes maneres, no està previst que això modifiqui el calendari de vacunació per la grip, que començarà a partir del 5 d'octubre pels col·lectius de més risc, que a partir del 26 s'obrirà la resta de la població. D'altra banda, també preocupa l'increment de persones que aquest estiu han requerit assistència mèdica per les altes temperatures, sobretot per instal·lacions i cops de calor. Salut ho estudiarà a fons.
1: Ara, quan acaba i, diguem-ne, el període de l'estiu voldrem analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
0: En aquest sentit, els consells són els de sempre: mantenir-se hidratat, evitar les activitats en les hores de més calor i estar pendent de la gent gran o amb patologies prèvies. I sobre el Tibet, bones notícies, han rescatat en vida dues persones 10 dies després de la gran riuada que va arrasar al nord del Nepal i el Tibet. Els equips que treballen a la zona els han rescatat dins d'un túnel d'una instal·lació hidràulica. Algunes fonts apunten que també haurien sentit més veus i això fa pensar que hi podria haver altres persones atrapades però en vida. Els treballs no s'aturen mentre algunes famílies opten per fer els funerals tot i no tenir els cadàvers. El balanç oficial de la tragèdia situa la xifra de víctimes mortals per sobre del miler i els desapareguts freguen al 5.000.
2: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
3: T'ha anat bé de gust la rutina?
2: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
3: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: 3GAT.info. Un quart de nou del matí. Fem atenció ara al trànsit i a la previsió meteorològica. Pel que sembla, avui tenim un dia bastant més tranquil que el d'ahir a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, sí, en comparació amb el matí d'ahir, aquest està sent un matí molt més tranquil. Sí que tenim punts amb intensitat en vies habituals a aquesta hora, com l'AP7 a Barberà, en sentit sud la C58 a Montcada cap al Nus de la Trinitat i l'A2 a Cornellà cap a Barcelona, també en trams de la Ronda de Dalt i la Litoral en sentit Llobregat, però, com dèiem, sense provocar aturades destacades. Pel que fa al transport públic, hi ha retards a la línia R14 de Rodalies, el tren de la Plana Picamoixons, que havia d'arribar a Barcelona, estació de França, a les 9 menys 5 minuts, circula amb 30 minuts de retard.
0: El temps. Amb el Tomàs Molina.
7: Temps marcat per la calor. La temperatura torna a pujar. Avui les màximes poden fregar els 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a l'interior de les comarques gironines. Per tant, un dia de calor, i no només de calor, sinó que un cap de setmana que es mantindrà amb temperatures clarament superiors a les normals per l'època. Amb força sol, tant avui com demà, com diumenge. Potser les tardes hi hagi algunes nuvolades al Pirineu, sobretot diumenge a la tarda, que no descartarien que hi pogués haver-hi alguna primera gotellada. I la setmana que ve, posada l'esperança, amb un augment de la inestabilitat que entre dilluns, dimarts i sobretot dimecres portarà un altre cop ruixats, tronades al país, però sobretot portarà a partir de dimecres de la setmana vinent una normalització de la temperatura.
0: Cronos és la gran novetat a les sales de cinema aquesta setmana. La pel·lícula, que narra els fets del 17 d'agost del 2017, els atemptats a la Rambla de Barcelona i a la platja de Cambrils, s'estrena juntament amb l'última cinta de terror d'Iliai Roth i una pel·lícula d'animació per

0: Adults, ho repassem amb el Marc Garriga.
1: Necessitem reforços a les rambles amb bucaria.
2: Necessitem...
1: Passar-ho a les rambles,
2: sí, ambulàncies.
3: Cronos pateix per la manca de distància entre els

0: passa tot, i això està reservat als documentals. No s'indaguen l'entorn dels terroristes a Ripoll, que seria una altra pel·lícula molt més interessant, ni hi ha cap personatge que aguanti el relat de principi a fi. Fins i tot és qüestionable com mostra la comunitat magribina en un moment d'alta tensió a Catalunya. Per tant, tot i que és innegable que pot agradar per curiositat, per morbo o per entendre millor com s'afronta una crisi d'aquesta magnitud, al final acaba sent un projecte parcial, inoportú i innecessari.
1: Salut, moi c'est Jim.
2: Qu'est-ce qu'il est beau?
1: Tu veux un tuto taille mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin.
0: Jim Quinn és la perla de la setmana. Sens dubte és una de les millors o la millor pel·lícula d'animació per adults en molt temps. Una irreverent i delirant comèdia esbojarrada sobre dos gais antitètics que viuen tota una aventura per trobar l'antídot per curar una pandèmia que amenaça de fer desaparèixer l'homosexualitat. En definitiva, una sàtira mordaç, intel·ligent i enginyosa de la cultura queer amb una imaginació desbordant, amb imatges altament provocadores i amb una mala llet considerable que és capaç de criticar tant la comunitat LGTBIQ+, com els seus detractors. Al capdavall, fa servir la fantasia per parlar sense complexes de diversitat, de prejudicis i d'empatia.
3: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
0: Aquesta setmana hi ha una nova ració de cinema de terror. Dulce sabor a muerte, d'Eli Roth, el director de Cabin Fever i Hostel, és un divertimento amb grans dosis d'humor negre que encadena una mort rere una altra de manera explícita i salvatge, però també molt imaginativa. L'origen de tot són els cornets d'un gelater demoníac que converteixen els nens en assassins sàdics i implacables i els adults en víctimes sense escapatòria. És una pel·lícula divertida, en gran part, reservada, això sí, en tot cas, als amants del gore, però que també fa gala d'un guió i uns diàlegs que voregen sovint el ridícul. Completen les novetats la fluixa cinta de terror aeri Black Box, Vuelo 298, un exemple de cinema de sèrie B amb poca imaginació, el thriller valencià Aixam i dos drames rurals, l'italià 5 segundos i l'alemany El olor a leche quemada.
1: Kids!
4: Més cinema, la mostra de Venècia ha presentat aquest dijous Wacken Faster, l'última pel·lícula del veterà cineasta alemany Werner Herzog, on les germanes Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt peculiars que es van fer famoses a l'Anglaterra dels anys 80. El festival també ha projectat Wild Horse Nine amb John Malkovich com a agent de la CIA perdut a l'illa de Pasqua als anys 70, enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
5: Jean and Joan Holbrook.
6: Fucking Bastard seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa Fucking Bastard, maleït bastard. La van pronunciar així a la vegada en un judici Jean and Joan Holbrook, dues germanes bessones tan unides que parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. Als anys 80 van protagonitzar un sonat cas judicial d'assetjament perquè també es van obsessionar amb el mateix home. La història, però, és només el punt de partida perquè Herzog desplegui un relat oníric, surrealista i poètic sobre persones úniques i diferents de la resta que s'obsessionen en la seva recerca d'amor i llibertat. Jenny i Johnny Holbrook les interpreten les també germanes Kate Mara i Rooney Mara. No són bessones, però han sabut trobar una sincronia fraternal tan hipnòtica com pertorbadora.
7: Al principi era molt aclaparadora la idea que havíem d'interpretar la mateixa persona, però de seguida ens vam adonar que, havent viscut tota una vida juntes, hi havia tot un món de silencis entre nosaltres. Vaig sentir que parlar a l'uníson era com una cançó, com descobrir que ja teníem una mena de ritme silenciós entre nosaltres, una cosa gairebé musical.
8: It was very musical, I think.
9: You never killed anyone in Czechoslovakia, you just know I can't spell it.
6: Aquest dijous també hem pogut veure Wild Horse Nine, una barreja d'espionatge i comèdia negra, amb uns agents de la CIA tronats i perduts a l'illa de Pasqua als anys 70, en el mandat del dictador Pinochet a Xile. El repartiment, Steve Buscemi, Sam Rockwell i un John Malkovich que interpreta un paper dels que estimulen.
10: Sempre faig i sempre he fet les coses que m'agraden, tota la vida. I penso continuar així, no em plantejo retirar-me, perquè si de cas, ja em retiraran quan sigui l'hora.
6: La pel·lícula la firma el director britànic Martin McDonagh, creador de la multiguardonada Almas en pena, d'Inisherin, i guanyador d'un Oscar pel curt Six Shooter l'any 2006.

Avui arrenca el Rumba Tour Festival, que se celebrarà fins diumenge a la plaça Catalunya de Barcelona. Seran tres dies de música, cultura i gastronomia amb homenatges a grans figures del gènere com Peret. Els concerts són gratuïts i comencen avui a 6:45 de la tarda. Alma de Boquerón inaugurarà el festival, que avui està dedicat a Peret. El seu net, Dani Pubill, encapçalarà una banda de 10 músics. Entre els col·laboradors hi ha Muchachito, Bombo, Infierno, Maruja, Limón o Litus. Demà la nit estarà dedicada al Gato Pérez, l'argentí que es va enamorar de la rumba en un bar que estava situat a la plaça de Gràcia i que porta el seu nom. L'espectacle Todos los gatos son pardos recuperarà el seu univers musical i tornaran a sonar cançons com Se fuerza la máquina. També hi actuaran els Tets, Rumba 3 i Mambo Music. La nit de diumenge estarà dedicada a Ramonet, una figura històrica de la rumba catalana. Va ser col·laborador de Peret i autor de la cèlebre Marxa, marxa. El grup Pirates Rumversiones tancarà els tres dies de celebració de la rumba catalana.

0: Doncs amb la música de Peret arribem a dos quarts de 9 menys 5 minuts. I ara sí que és el moment de la informació esportiva.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Barça i l'Espanyol faran avui una nova jornada d'entrenaments de cara als partits que jugaran els dos equips diumenge.
3: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
2: Els blaugranes visitaran el València i a la convocatòria podrien entrar Gabriel Jesús, que ahir es va estrenar com a blaugrana en un entrenament, i Gavi, que s'ha recuperat del cop al genoll que l'ha fet perdre els dos últims partits. Del vessant internacional... ja hi ha data per a l'assemblea de socis. Serà el dissabte 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. L'assemblea serà telemàtica i agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. Els punts principals seran l'aprovació dels comptes, amb rècord d'ingressos superiors als 1.000 milions d'euros, i l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. A més, es ratificaran els nous membres de la Junta.
1: 3CAT Info.
2: L'Espanyol, per la seva banda, rebrà el Sevilla també diumenge. Ahir el director esportiu blanc i blau, Monchi, feia un balanç satisfactori del mercat de fitxatges.
4: Sí, es verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C, que cubría o complementaba aquello que se necesitaba. Por tanto, satisfecho con el mercado en cuanto a que hemos cumplido los hitos que teníamos predominantes, sí. ¿Satisfecho? Pues como dije el otro día, no sé qué día exactamente termina la Liga, pero ese día te diré si estoy satisfecho o no.
2: Monchi també admet certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol. Ahir, el club blanquiblau va presentar els dos últims reforços que han arribat cedits: Brian Zaragoza, pel Bayern de Múnich, i Andoni Gorosabel, per l'Atlètic Club de Bilbao. El Madrid, per la seva banda, obre avui a les 9 del vespre la quarta jornada de Lliga visitant el Betis. José Mourinho, que ha criticat l'actitud extraesportiva del defensa Raúl Asensio, parla així de l'equip andalús.
5: Tiene que ser un gran Real Madrid, si no, no gana. Betis, como tú dices, es muy buen equipo. Los resultados últimos del Real Madrid ahí pues son muy objetivos. Es difícil ganar ahí.
2: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Jugat ahir a la primera divisió en un partit avançat de la sisena jornada, Reial Societat 0, Celta 0.
1: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
2: Un punt més en futbol. A la Champions femenina, el Barça sabrà aquest migdia els seus rivals a la Lligueta en aquesta nova edició. 18 equips hi prendran part en un format similar al de la Champions masculina. Els equips s'asseguren 3 partits com a locals i 3 com a visitants. Els 4 primers accediran als quarts de final, del 5è al 12è disputaran un play-off i del 13è al 18 quedaran eliminats. El Barça és el vigent campió de la Champions femenina. Pel que fa a l'Open dels Estats Units,

0: Mitja tenis. Paula Badosa ha quedat eliminada aquesta matinada a la segona ronda després de perdre amb la número 4 del món, la nord-americana Coco Gauff, per 6 a 4 i 7 a 6. En canvi, sí que segueixen endavant Sabalenka, Swiatek, Osaka i Kiss, entre d'altres, en categoria femenina. Al torneig masculí passen a la tercera ronda tenistes com Alcaraz, Tiafol, Pou, Khachanov i Fritz. Destaca l'eliminació de Félix Auger a l'Iacim. En ciclisme, Enric Mas referma el seu lideratge al capdavant de la Vuelta després de la 12a etapa disputada ahir entre Vera i Calar Alto. El mallorquí del Movistar va avantatjar de 27 segons el seu perseguidor Primo Roglic i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut 45 segons a la general. L'etapa la va guanyar l'eslové del Bahrain Jakob Omersel. Avui, 13a etapa, 193 quilòmetres de mitjana muntanya entre el Muñécar i Loja, a Granada. En bàsquet, comença avui el Mundial Femení a Alemanya. La selecció espanyola debuta avui mateix, a 6:45, davant de les anfitriones. Només hi ha una catalana a la convocatòria, Mariona Ortiz, més la nova jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín. En handbol, avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A partir de 6:45, el Barça s'enfrontarà al Porto i a les 8 el Vidasoa a l'Sporting de Portugal. En Fórmula 1, avui comença la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia. Serà el circuit de Monza. A partir de 1:15, la primera sessió d'entrenaments. Ahir es va saber que el campió mundial Lando Norris ha renovat amb McLaren fins al 2030. I en waterpolo s'ha jugat un partit de tornada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya masculina, Catalunya 17, Mediterrani 30, amb classificació per als quarts de final pel Mediterrani.
1: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: Dos quarts de nou del matí, situació del trànsit, Clàudia.
1: Bon dia, doncs a aquesta hora tenim una via tallada en tots dos sentits de la marxa, és la C25, l'eix transversal a l'alçada de Gurb per l'incendi d'un vehicle a l'àrea de Barcelona, punts amb trànsit intens a la Ronda de Dalt, a l'Hospitalet en sentit Llobregat i d'entrada a Barcelona per la B23 a Molins de Rei, precaució per una possible incidència en aquest punt.
0: Fem un repàs de les informacions més destacades a aquesta hora. El govern espanyol té previst aprovar avui el nou sistema de finançament autonòmic. El Consell de Política Fiscal i Financera ho tirarà endavant sempre que no hi hagi més governs que s'afegeixin al boicot de la madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Pedro Sánchez no convenç socis ni oposició i no rebaixa la tensió política per la crisi de Ceuta. El president del govern espanyol, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva de migrants. I Donald Trump ho aprofita per carregar novament contra Sánchez i vaticina que Espanya va cap a la ruïna. De tot plegat n'hem parlat a la primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que el jutge processa dos agents del grup especial d'intervenció dels Mossos que van abatre el vigilant de seguretat privada que l'any 2021 va disparar quatre persones que van quedar ferides a Tarragona. El magistrat considera que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada i desproporcionada després que es va atrinxerar en un mas. Però des de Baix Camp comença la collita del llúpol mediterrani per fer cervesa amb la previsió de superar les 7 tones. Els seus camps tenen unes condicions d'altitud, pluviometria i temperatura molt similars a les de les grans regions productores del centre d'Europa. I Organyà, l'Alt Urgell, acull una nova edició de la Fira del Llibre del Pirineu, la cita que s'allargarà fins diumenge, amplia espais i horaris i dedica la jornada sobre la salut de la llengua a la música en català. En esports, Ricard, què destaquem?
2: Que el Barça i l'Espanyol faran avui una nova jornada d'entrenaments de cara als partits que jugaran els dos equips diumenge. Els blaugrana visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. El Barça, per cert, celebrarà l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre en format telemàtic.
0: Matí de sol amb alguna boirina. A la tarda es formaran nuvolades inofensives i la calor s'intensificarà. Les màximes

0: Les més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a l'Ebre. La calor intensa durarà tot el cap de setmana. Dos quarts de nou i tres minuts, el Consell de Política Fiscal i Financera aprovarà avui el nou model de finançament autonòmic, encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i les dues autonomies que donen suport, Catalunya i les Canàries. El govern de la Comunitat de Madrid no anirà a la reunió perquè està en contra de la reforma. L'executiu d'Isabel Díaz Ayuso, de fet, ha fet una crida a la resta de comunitats a seguir el seu exemple amb la intenció de fer descarrilar el projecte per falta de quòrum, però cap altre govern autonòmic ha renunciat, almenys de moment, a assistir a la reunió amb Hisenda. El Ministeri ha qualificat l'intent de boicot d'Ayuso d'irresponsable i de gamberrisme institucional. Tot i l'absència de Madrid, la proposta de reforma pactada pel govern espanyol amb Esquerra s'aprovarà, encara que sigui només, com us explicàvem, amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport. El nou model podrà passar després al Consell de Ministres i al Congrés. Si s'aprovés, representaria per Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve.
1: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que a esquerra i a dreta punta a rebat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que, per ara, no hi ha proves. Madrid, Ani Sainz de Aja.
2: Esta vegada Sánchez sí que ha reconegut que alguns policies marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera, però s'ha mantingut prudent. Sense proves que apunten al govern de Rabat, no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa al Marroc que actuarà si es demostra la seva implicació.
3: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
2: El president espanyol també ha respost a les crítiques, defensa l'actuació humanitària, ha dit, de la policia espanyola, i sosté que cap agència va alertar d'una arribada tan massiva de persones. Per esvair dubtes, anuncia la publicació de tots els informes la setmana que ve.
0: El govern de la ultradretana Giorgia Meloni es converteix avui en el que ha durat més de la història d'Itàlia. En un país caracteritzat per la inestabilitat política, la primera ministra bat el rècord de 1.412 dies consecutius al poder que fins ara tenia Silvio Berlusconi. Meloni governa Itàlia des de finals del 2022 amb pragmatisme, centrat en la madura contra la migració i la delinqüència. Els últims mesos, però, ha tingut discrepàncies amb Donald Trump i ha vist com apareixia en força un nou partit extrema dreta a les portes d'unes noves eleccions l'any que ve, Jordi Baró.
4: Després de 68 governs els últims 80 anys, Meloni ha instal·lat la calma política a Itàlia. El seu govern és des d'avui el que ha durat més des de la Segona Guerra Mundial.
5: Juro di essere fedele alla Repubblica.
4: Des de la presa de possessió l'octubre del 2022, Meloni acumula 1.412 dies consecutius al poder. Itàlia ha estat els últims anys més estable que França o el Regne Unit. La primera ministra del partit ultradretà, Germans d'Itàlia, ha aconseguit restaurar la confiança en una economia sempre altament endeutada i ha governat els últims 4 anys sense fer grans reformes, afavorida per la falta de lideratge clar en els partits rivals. Héctor Sánchez Margalef és investigador del think tank SIDOP.
6: El consens, bàsicament, és que ha fet relativament poc i, de fet, també això ha estat una estratègia deliberada per no haver de patir cap desgast electoral, perquè si fas poc no et poden tombar, no et poden sortir les jugades malament, no? I per tant a la llarga no té cost.
4: Meloni no se n'ha sortit amb la reforma per millorar la independència de la justícia que va perdre en referèndum i s'ha centrat en la seguretat i l'ordre públic, amb més poders per la policia i un enduriment de les sancions i en la migració. La primera ministra presumeix d'haver reduït les arribades i la favorit trobar suport a Brussel·les a la seva política de mà dura, com els centres de deportació a Albània.
6: Que quasi la política migratòria s'hagi convertit en la prioritat de la Unió Europea ha fet que Meloni, que ha sigut especialment dura, que ha fet de l'antiimmigració la seva política simbòlica més important, hagi estat valorada pels italians com la persona que els havia de liderar durant aquesta etapa.
4: Tot i que Brussel·les ha jugat un rol de soci fiable, els problemes en política exterior li han vingut últimament amb Trump.
7: Les declaracions de Donald Trump són declaracions totalment inventades.
4: Tot i que Meloni va ser l'única líder europea a assistir a la presa de possessió de Trump, la relació s'ha deteriorat sobretot pel retret del president dels Estats Units per la falta de suport d'Itàlia a la guerra.

0: contra l'Iran. La calma política també es pot veure alterada en les eleccions previstes per al 2027. Les enquestes apunten a un escenari més fragmentat, amb un nou partit d'extrema dreta, Futur Nacional, liderat per un exgeneral de l'exèrcit, antiimmigració i defensor dels valors tradicionals, i que se situa com a quarta força en intenció de vot.
1: I encara en l'àmbit internacional, el president de l'Argentina, Javier Milei, torna a posar sobre la taula la disputa sobre la sobirania de les Illes Malvines, que actualment pertanyen al Regne Unit. Milei anuncia mesures per evitar que Londres es quedi el seu petroli. Buenos Aires, Joan Biosca.
2: Javier Milei se sent recolzat pels Estats Units després que el president Donald Trump hagi posat en dubte la neutralitat històrica nord-americana sobre la sobirania britànica de les Malvines, un conflicte que ja va provocar, recordem-ho, una guerra el 1982 entre argentins que la van perdre i britànics. L'Argentina sancionarà econòmica i penalment les empreses que hi facin perforacions petrolieres, en considerar, ha dit Milei, que les illes i el seu espai marítim són territori nacional argentí.
3: Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta. Esto es posible gracias a la normalización económica, porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía.
2: També el cap d'estat argentí ha anunciat més presència militar a la ciutat d'Ushuaia, a 700 quilòmetres de les conegudes també com a Illes Falklands.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Els pares del nen desaparegut de Santa Bàrbara al Montsià continuen detinguts a l'espera de noves diligències després que ahir els Mossos d'Esquadra van trobar les restes humanes de la criatura a la casa on residia la família. Dimecres, la policia espanyola va detenir els pares a València després que l'avi de la família denunciés la desaparició del nen d'un any i mig. A la casa, els agents també hi han trobat una trentena de gossos en males condicions i alguns animals morts. El jutge, que ja ha interrogat els pares, els manté detinguts i vol practicar més diligència, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La investigació continua oberta i està sota secret de sumari. I el jutge ha processat dos agents del grup especial d'intervenció dels Mossos que van abatre el vigilant de Securitas que l'any 2021 va disparar quatre persones que van quedar ferides a Tarragona. El magistrat diu que hi ha indicis que els policies van actuar de forma descontrolada i desproporcionada a Tarragona. Ricard Boigues.
5: Els dos agents formaven part de l'equip que va abatre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a tres excompanys de la feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. La resolució judicial constata que un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i l'altre un que va ferir el vigilant a la cama dreta. El magistrat diu que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada, desproporcionada i amb una finalitat que va poder anar més enllà que la de neutralitzar-lo. L'advocat de l'acusació, Gerard Amigó, celebra la decisió del jutge, però diu a 3CAT Info que s'haurien d'incloure més agents.
6: Creiem que hi ha algunes altres persones que es tenen que haver imputat, però bueno, evidentment la fase d'instrucció és per depurar responsabilitats. I en principi nosaltres quan recorrem la interlocutòria creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
5: El lletrat que representa els Mossos, José Antonio Vitos, diu que el jutge no ha concretat quina hauria estat, segons ell, una acció proporcionada del GEI.
7: Desconeixem quina és la proporcionalitat que el jutge pretén que hi hagi per un arxiu i, a més, també hem de tenir en compte que no es pot veure una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
5: Vitos diu que presentaran un recurs, que els lleis estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
1: Un home de 66 anys sobreviu 9 mesos amb un ronyó de porc fins a aconseguir el trasplantament d'un donant humà. L'estudi que publica The Lancet dona detalls d'aquest cas tractat a l'Hospital General de Massachusetts de Boston. Es tracta d'un pacient amb una insuficiència renal terminal que va poder prescindir de la diàlisi gràcies a un òrgan d'animal que li va fer de pont fins a aconseguir la donació humana. El ronyó animal procedia d'un porc miniatura del Yucatán i va ser modificat genèticament perquè fos compatible amb el sistema immunològic del pacient. En total van poder passar 271 dies sense diàlisi, que va ser el temps de supervivència, és de fet el temps de supervivència més llarg després de rebre l'òrgan animal. Ara des del Baix Camp comença la collita del llúpol mediterrani per fer cervesa amb la previsió de superar les 7 tones. Els seus camps tenen unes condicions d'altitud, de pluviometria i temperatura molt similars a les de les grans regions productores del centre d'Europa. Tornem cap a Tarragona, Ricard Boigues.
5: Prades s'ha convertit en un referent del cultiu del llúpol al país. Va començar l'any 2014 quan van descobrir l'existència del llúpol.

0: cul silvestre a la zona. L'any 2019 en van collir 3.000 quilos. Enguany preveuen igualar o fins i tot superar les 7 tones de l'any passat. Tota la producció la utilitza DAM. La cervesera catalana va posar en marxa el projecte amb la col·laboració de la cooperativa agrícola i l'Ajuntament. L'enginyer agrònom responsable del projecte, Kevin Tejedera, diu que tenen marge de creixement.
1: Aquests dos últims anys la producció és molt similar perquè també les condicions climàtiques també han sigut bastant similars en quant a pressió atmosfèrica, en quant a climatologia, temperatures altes, manca de pluges, però la nostra idea és que això ha de continuar a créixer, el cultiu té possibilitats de continuar creixent i fent més producció de la que estem fent ara.
0: El cultiu del llúpol ocupa 7 hectàrees. Ha contribuït a diversificar l'activitat agrícola a Prades i generar noves oportunitats vinculades amb el sector primari. Ara involucra unes 25 persones en les diferents fases del procés.
1: Continuem tenint pagesos que cultiven el seu propi llúpol amb l'ajuda nostra, amb la gestió. Altres que també com evoluciona una mica el món de l'agricultura, doncs ens cedeixen només les finques, ho explotem nosaltres directament. Però sí, aquest cultiu era nou per ells i hem hagut d'aprendre tots junts.
0: La collita del llúpol no té una data concreta. Es cull quan assoleix l'acidesa que busquen per elaborar la cervesa. Calculen que la campanya d'enguany s'allargarà uns 10 dies.
2: El port de Barcelona ja té dues de les grues més altes del món. Són a la terminal Best i podran operar vaixells amb més de 24.000 contenidors. Barcelona, Joan Garcia.
3: A la presentació, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha remarcat la importància que els ports, com el de Barcelona, estiguin preparats per atendre el gigantisme creixent o transport marítim.
4: Un puerto que no puede atender el buque más grande no pierde un buque, pierde una ruta. Y con la ruta pierde carga de exportadores, de importadores que están a cientos de kilómetros de aquí.
3: Les noves grues de 55 metres són 8 metres més altes que les actuals i s'han posat a la banda més allunyada de la pista principal d'aterratge de l'aeroport per no interferir les operacions.
5: A 3CAT Info.
6: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
5: Insostenibles.
7: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
5: El retrat d'un planeta en crisi.
8: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
9: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
5: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
2: 9:15 del matí. Actualitzem les dades pel que fa al trànsit i al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem que un accident talla la carretera B23 a Molins de Rei en sentit sud cap a Barcelona. Hi ha retencions d'uns 3 quilòmetres i a la C25, l'eix transversal a l'alçada de Gurb, hi ha retencions en sentit Lleida per l'incendi d'un vehicle que ha obligat a tallar la via. Ara ja s'ha reobert, però es manté encara un carril tallat en aquesta direcció. Pel que fa al transport públic, recordem que aquest matí hi ha retards destacats a la R14, el tren de la plana Picamoixons, que havia d'arribar a l'estació de França de Barcelona a les 9:05, circula amb prop de mitja hora de retard.
5: El temps.
2: Tomàs Molina.
11: Temps un altre cop de calor intensa. A les properes hores, els propers dies, aquest cap de setmana, estarà marcat per aquestes temperatures que tornen a enfilar-se i fins a fregar els 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a l'interior de les comarques gironines. Una situació, però, que canviarà la setmana vinent. De fet, el cap de setmana, i avui mateix, serà de temps majoritàriament assolellat. Sol en conjunt, potser amb alguna nuvolada a la tarda en zones de muntanya. Diumenge a la tarda ja podria haver-hi potser alguna gotellada en algun punt del Pirineu, i seria llavors a partir de dilluns, dimarts i dimecres de la setmana vinent quan la inestabilitat augmentarà i quan la temperatura tendirà a normalitzar-se de nou pel mes de setembre. Però de moment, cap de setmana de temperatures molt altes.

0: La Fira del Llibre del Pirineu arriba a la 30a edició. Fins diumenge a Organyà, el Turgell s'omple de llibres, autors i activitats aquest any amb protagonisme per la música en català, nous espais i horaris ampliats a Organyà. Joaquim Albalaté.
1: La Fira celebra 30 anys en el seu millor moment. Ha anat creixent des de les primeres edicions fins a convertir-se en una gran festa de la llengua i la literatura. Celestí Vilà és l'alcalde d'Organyà.
2: La Fira va començar que es feia aquí l'Ajuntament en una sala que hi havia...

0: una taula rodona i a partir d'aquí pues, s'ha anat engrandint i després es va passar al carrer i a partir de la pandèmia va ser que li va fer un boom bastant fort perquè hi cap moltíssima més gent i és més llamativa per tothom, no? Dona més ambient.
1: Un certamen que incorpora novetats aquest any. La jornada sobre la salut del català surt per primer cop al carrer, aquest any dedicada a la llengua cantada. També hi haurà un nou escenari amb música en directe i una ampliació dels horaris.
0: Hem fet un altre escenari en un altre carrer d'aquí del costat de la plaça i allà pues, durant el dia hi haurà, tot el dia hi haurà actuacions de música catalana. També, com a novetat, tenim que aquest any les parades començaven el dissabte al matí i aquest any també començaran el divendres a la tarda.
1: En total hi haurà les parades de 35 editorials i llibreries i 55 presentacions de llibres i una quarantena d'actes amb noms com Judith Nederman, la Sonsoni o l'Opau de Pons. L'acte més popular serà, un cop més, la carrerada de llibres amb centenars de persones llegint a la vegada a la carretera C14.
2: La Casa de Cultura de Girona acull l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo, una nova manera d'apropar-se a l'obra de Leonardo da Vinci a partir de la figura de la dona. A través d'una selecció d'imatges i recursos adaptats es vol fer el contingut accessible a tot tipus de públic, fins i tot amb dificultats visuals. Girona, Maria Rovira.
3: La mostra vol superar les formes tradicionals de visitar els museus i fer l'art més comprensible i vivencial. S'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar els detalls de les obres i també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions amb relleu per poder-les tocar. Ens ho explicava Rafael Gálvez, comissari de la mostra.
4: Anem a descobrir qui personatge, qui és la dona que n'hi ha darrere de la majoria o els quadres més importants d'ell. Això és el que buscàvem des del principi. I una exposició on el primer eslògan, el primer que n'hi ha que dir és que està prohibit no tocar, n'hi ha que tocar-ho tot.
3: L'exposició aporta una mirada renovada de l'univers de Leonardo da Vinci a partir de la seva particular manera de pintar la dona en quadres com Madonna Lita, la Gioconda, la Dama de l'Ermini o la Bella Ferronier.
4: La sensibilitat d'una persona que està molt identificada en els sentiments, en els patiments i en la forma de viure la dona en aquella època. Entonces ell el que trau és, en les seues obres, és aquest sentiment.
3: Les Madones de Leonardo, a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, proposa un acostament a l'art del Renaixement, amb referència també a altres figures com Miquel Àngel, per contextualitzar aquest període i explorar diàlegs artístics.
2: Casabian, Natalie Imbruglia i Ara Pastrap protagonitzen algunes de les novetats discogràfiques d'avui que repassem amb el Marc Ruiz.
5: Casabian tornen amb Back 3, un disc en què barregen la mateixa energia crua del primer àlbum, però també hi afegeixen un punt orientalista en alguns temes i fins i tot cançons pop que semblen escrites als anys 90. El disc parla, entre altres qüestions, de la síndrome de l'impostor i la intenten compensar accentuant tot allò que consideren que té de bo la banda. Potser per això van endarrerir la publicació de l'àlbum que havia de sortir al juliol i el publiquen ara després de fer-hi els últims retocs. Natalie Imbruglia publica avui Algorithm, 29 anys després d'haver conquerit el món amb Torn. La cantant ha produït un disc on parla de la seva neurodivergència, del TDAH i del trastorn obsessiu-compulsiu que li van diagnosticar. És un disc de música divertida amb influència del pop, l'electropop i el rock, i algunes cançons poden recordar fins i tot l'estil d'Olivia Rodrigo. Melissa Fdermauer recopila les seves maquetes inèdites a Bass One Room, My 90s 4-Track Demos and Field Recordings. L'ex-baixista de Smashing Pumpkins i Hole va gravar aquestes cançons amb els sistemes més bàsics que va poder al menjador de casa per anar a la contra en un moment en què la indústria musical encara exigia la perfecció de les mescles. Tot i l'austeritat del punt de partida de Fdermauer, aconsegueix generar efectes atmosfèrics gràcies a la seva habilitat amb l'edició.

0: Els escocesos àrabs trap publiquen Half Tall Tales. I aquí el descriu com un disc caòtic, però que deixa empremta. S'hi pot trobar música més electrònica, que ells mateixos escriuen com disco metal, però també cançons que s'acosten als irlandesos Fontaines D.C. Per aquest disc han tornat a treballar amb el productor Paul Savage, col·laborador de bandes com Mogwai, Belen Sebastian i Franz Ferdinand. També publiquen nou disc avui els veterans d'Axis Midnight Runners. Possession of a map. An uncharted island. A place that was thought to exist only in myth.
1: Peter Jackson serà un dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director de la trilogia del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i els efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Els organitzadors del festival també han anunciat l'assistència de l'actor nord-americà Danny DeVito i del director espanyol Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de la seva primera pel·lícula de tesis. I la gran carpa del Cirque du Soleil aterra a l'Hospitalet de Llobregat amb curiós gabinet de curiositats des d'aquest dimecres passat fins al 18 d'octubre. L'espectacle explica la història d'un científic que descobreix un univers invisible ple de meravelles amb 50 artistes de 21 països en escena sota la direcció de Michel Laprise. Curiós ja acumula més de 3.000 funcions. El seu protagonista, David García, ha explicat a aquesta emissora quina rebuda està tenint l'espectacle a Europa.
2: Té una cosa de nostàlgia d'un món que no hem vivit, però que és conegut, que no està molt junt. I després, l'estètica d'aquest espectacle és molt parisina, és molt europea. I jo crec que ha funcionat molt bé en Europa. I la gent entén molt bé tots els codis i té aquesta coseta que està molt a prop de nosaltres.
1: És l'espectacle més elements de 13 de tota la història del Cirque du Soleil, 464, entre els quals una mà mecànica de 340 quilos.

0: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Barça i l'Espanyol faran avui una nova jornada d'entrenaments de cara als partits que jugaran els dos equips diumenge. Els blaugranes visitaran el València i a la convocatòria podrien entrar Gabriel Jesús, que ahir es va estrenar com a blaugrana en un entrenament, i Gavi, que s'ha recuperat del cop al genoll que l'ha fet perdre's els dos últims partits. Del vessant institucional ja hi ha data per l'assemblea de socis. Serà el dissabte 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. L'assemblea serà telemàtica i agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. Els punts principals seran l'aprovació dels comptes, amb rècord d'ingressos superiors als 1.000 milions d'euros, i l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. A més, es ratificaran els nous membres de la Junta.
0: 3CAT Info.
2: L'Espanyol, per la seva banda, rebrà el Sevilla també diumenge. Ahir, el director esportiu blanquiblau, Monchi, feia un balanç satisfactori del mercat de fitxatges.
3: Sí, es verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C, que cubría o complementaba aquello que se necesitaba. Por tanto, satisfecho con el mercado en cuanto a que hemos cumplido los hitos que teníamos predominantes, sí. Satisfecho, pues como dije el otro día, no sé qué día exactamente termina la liga, pero ese día te diré si estoy satisfecho o no.
2: Monchi també admet certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol. Ahir, el club blanquiblau va presentar els dos últims reforços, que han arribat cedits: Brian Zaragoza, pel Bayern de Múnich, i Andoni Gorosabel, per l'Atlètic Club de Bilbao. El Madrid obre avui a les 9 del vespre la quarta jornada de Lliga visitant el Betis, un partit que arriba amb el rebombori pels conflictes extraesportius del defensa Raúl Asencio, criticat ahir per José Mourinho, el tècnic del club blanc.
4: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
2: Asencio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Jugat ahir a la primera divisió, en un partit avançat de la sisena jornada, Reial Societat 0, Celta 0. A la segona divisió, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Cárcel, el seu director esportiu, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens.
5: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí. Però també és veritat que com aquests jugadors no estiguen en

0: enfocats o no estiguin bé o els resultats no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu, costarà molt més. Però penso que és una plantilla per intentar estar dalt.
1: Per cert, que el Girona ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027. El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viales, ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer.
2: Con el límite que hemos tenido, hemos realizado una plantilla competitiva, una plantilla que representa nuestro modelo y una plantilla, creo que, reconocible.
1: El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. A la Champions femenina, el Barça sabrà aquest migdia els seus rivals a la Lligueta. En aquesta nova edició, 18 equips s'hi prendran part en un format similar al de la Champions masculina. Els equips asseguren 3 partits com a locals i 3 com a visitants. Els 4 primers accediran als quarts de final, del 5è al 12è disputaran un play-off. El Barça és el vigent campió de la Champions femenina.
3: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
1: Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, Paula Badosa ha quedat eliminada aquesta matinada a la segona ronda després de perdre amb la número 4 del món, la nord-americana Coco Gauff, per 6-4 i 7-6. Enric Mas, per la seva banda, referma el seu lideratge al capdavant de la Vuelta després de la 12a etapa disputada ahir entre Vera i Calar Alto. El mallorquí del Movistar va avantatjar de 27 segons més el seu perseguidor Primo Roglic i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut 45 a la general. L'etapa la va guanyar l'eslové del Bahrain Jakob Omersel. Avui, 13a etapa, 193 quilòmetres de mitjana muntanya entre el Muñécar i Loja a Granada. En bàsquet comença el Mundial Femení a Alemanya. La selecció espanyola debuta avui mateix a 6:15 davant de les anfitriones. Si en vol, avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo. El Barça s'enfrontarà al Porto a partir de 6:15 i el Vidasoa a l'Sporting de Portugal a partir de 8:00. I en Fórmula 1, avui primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia al circuit de Monza a partir de 3:15, primera sessió.

0: Bon dia, són les 9. I a aquesta hora el primer titular és per la informació del trànsit. Equip viari.
1: Reoberta la B23 a Molins de Rei en sentit sud cap a Barcelona, una carretera que s'ha hagut de tallar durant uns minuts degut a un accident. Ara es manté un carril tallat i lentitud encara durant uns 2 quilòmetres. I a l'eix transversal a l'alçada de Gurb hi ha retencions també en sentit Lleida per l'incendi d'un vehicle que també ha obligat a tallar la via. Ara ja s'ha reobert, però es manté un carril tallat.
0: Nou pas endavant del nou sistema de finançament autonòmic. El Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovarà sempre que no hi hagi més governs que s'afegeixin al boicot de la madrilenya Díaz Ayuso i no hi hagi quòrum. La reforma pactada amb Esquerra Republicana encara haurà de passar per la taula del Consell de Ministres i la votació al Congrés. Pedro Sánchez no convenç ni socis ni oposició i no rebaixa la tensió política per la crisi de Ceuta. El president del govern espanyol, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva de migrants. Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ha detectat una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a predir el risc de mort en pacients amb Covid. Aquesta investigació s'ha publicat a la revista Science i posa de manifest que la sang és una eina molt útil per estudiar diverses patologies. La grip repunta a Catalunya en ple estiu. Els casos s'han duplicat i la setmana passada se'n van detectar 2.400. Salut, però, assegura que no és un pic com els d'hivern i que el virus no és més virulent. L'augment s'atribueix sobretot a casos importats de viatgers que tornen de l'hemisferi sud on és hivern. No es preveu avançar la campanya de vacunació que començarà el 5 d'octubre per als col·lectius de risc. El jutge processa dos agents del grup especial d'intervenció dels Mossos que van abatre el vigilant de seguretat.

0: Seguretat Privada, que l'any 2021 va disparar a 4 persones que van quedar ferides a Tarragona. El magistrat considera que hi ha indicis que van actuar de manera descontrolada i desproporcionada després que es va atrinxerar en un mas. Volkswagen aprova una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no aclareix el futur de la marca SEAT. La planta de Martorell no està en qüestió, però els sindicats no descarten acomiadaments a Catalunya. El grup alemany no preveu electrificar cap model de SEAT, però el comitè d'empresa assegura que no s'ha parlat de la supressió de la històrica marca. Cronos, la pel·lícula que narra els atemptats a Barcelona i Cambrils del 2017, és la gran estrena a les sales de cinema aquesta setmana. També arriba la pel·lícula d'animació per a adults Jim Quinn i l'última cinta de terror Eli Roth, Dulce Sabor a Muerte.
1: Esports. El Madrid obre avui la quarta jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre. El Barça i l'Espanyol jugaran diumenge. Els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. El Barça, per cert, ha anunciat que celebrarà l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre en format telemàtic. També en futbol, el Barça femení sabrà avui a les 12 del migdia els seus rivals a la lligueta de la Champions, mentre que Paula Badosa ha quedat eliminada a la segona ronda del US Open després de perdre amb Coco Gauff, la número 4 del món, per 6-4 i 7-6.
0: I pel que fa al temps, matí de sol amb alguna boirina. A la tarda es formaran nuvolades inofensives i la calor s'intensificarà. Les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a l'Ebre. La calor intensa durarà tot el cap de setmana.
2: 3CAT Info.
0: Passen poc més de 4 minuts de les 9 del matí. És divendres, és 4 de setembre del 2026 i a aquesta hora us informa Anna Escurellaixas.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Consell de Política Fiscal i Financera aprovarà avui el nou model de finançament autonòmic, encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i les dues autonomies que hi donen suport, Catalunya i les Canàries. El govern de la Comunitat de Madrid no assistirà a la reunió perquè està en contra de la reforma. L'executiu d'Isabel Díaz Ayuso, de fet, ha fet una crida a la resta de comunitats a seguir el seu exemple amb la intenció de fer descarrilar el projecte per falta de quòrum, però cap altre govern autonòmic ha renunciat a hores d'ara a assistir a la reunió amb Hisenda. El Ministeri ha qualificat l'intent de boicot d'Ayuso d'irresponsable i de gambarrisme institucional. Tot i l'absència de Madrid, la proposta de reforma pactada pel govern espanyol amb Esquerra Republicana s'aprovarà encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport, com dèiem, Catalunya i les Canàries. El nou model podrà passar després al Consell de Ministres i al Congrés. Si s'aprovés, representaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve. Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que esquerra i dreta apunta a Rabat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que per ara no hi ha proves. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Esta vegada Sánchez sí que ha reconegut que alguns policies marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera, però s'ha mantingut prudent. Sense proves que apunten al govern de Rabat, no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa al Marroc que actuarà si es demostra la seva implicació.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
3: El president espanyol també ha respost a les crítiques, defensa l'actuació humanitària, ha dit, de la policia espanyola, i sosté que cap agència va alertar d'una arribada tan massiva de persones. Per esvair dubtes, anuncia la publicació de tots els informes la setmana que ve.
0: Les explicacions de Sánchez només han convençut el seu propi partit. La resta l'han censurat. El president espanyol s'ha quedat sol i ha hagut de fer front a una pluja de crítiques que li han caigut des de tot l'arc parlamentari. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
6: Mohamed VI es un asesino.
7: I ustedes, unos pusilánimes.
8: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
0: Els socis de Sumar tampoc han fet costat a Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable i Vox l'ha acusat de ser el criat del rei marroquí. Per la seva banda, Donald Trump també s'ocupa en la crisi de Ceuta i aprofita per carregar contra el president espanyol. En una entrevista en un mitjà britànic ha dit que l'entrada massiva d'immigrants és una cosa que no s'ha vist mai i vaticina que Espanya va cap a la ruïna.
9: El que està passant allà és molt trist de veure i, per sort, altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
10: Bum-rushing your country. I've never seen anything like it.
0: Yeah. I a les Canàries hi ha hagut una tragèdia a la ruta migratòria. Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un caiuco que havia sortit de Gàmbia i que feia 26 dies que navegava. Salvament Marítim ha rescatat 45 supervivents. Aquest naufragi constata i demostra que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè la vigilància del Frontex fan que les embarcacions hagin de sortir de més lluny. Ho explica Elena Maleno de l'ONG Caminando Fronteras.
11: Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
0: I a les Balears, en les últimes hores, han arribat 10 magribins per mar a Porto Petro, al sud-est de Mallorca. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha qualificat de molt greus els fets de Manresa. Moreno ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors. En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Alicia Fernández considera que el sistema ha fallat. Sentim-los tots dos.
12: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
13: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
0: Els pares del nen desaparegut de Santa Bàrbara, al Montsià, continuen detinguts a l'espera de noves diligències després que ahir els Mossos d'Esquadra van trobar les restes humanes de la criatura a la casa on residia la família. Dimecres, la Policia Nacional va detenir els pares a València després que l'avi de la família denunciés la desaparició del nen d'un any i mig. A la casa, els agents també hi han trobat una trentena de gossos en males condicions i alguns animals morts. El jutge, que ja ha interrogat els pares, els manté detinguts i vol practicar més diligències, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La investigació continua oberta i sota secret. I el jutge ha processat els dos agents del grup especial d'intervenció dels Mossos que van abatre el vigilant de Seguretas que l'any 2021 va disparar a quatre persones que van quedar ferides a Tarragona. El magistrat diu que hi ha indicis que els policies van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. Tarragona, Ricard Boigas.
14: Els dos agents formaven part de l'equip que va batre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a tres excompanys de la feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. La resolució judicial constata que un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i l'altre un que va ferir el vigilant a la cama dreta. El magistrat diu que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada, desproporcionada i amb una finalitat que va poder anar més enllà que la de neutralitzar-lo. L'advocat de l'acusació, Gerard Amigó, celebra la decisió del jutge, però diu a 3Cat Info que s'haurien d'incloure més agents.
15: Creiem que hi ha algunes altres persones que es tenen que haver imputat, però bueno, evidentment la fase d'instrucció és per depurar responsabilitats. I en principi nosaltres quan recorrem la interlocutòria creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
14: El lletrat que representa els Mossos, José Antonio Vitos, diu que el jutge no ha concretat quina hauria estat, segons ell, una acció proporcionada del GEI.
16: Desconeixem quina és la proporcionalitat que el jutge pretén que hi hagi per un arxiu i, a més, també hem de tenir en compte que no es pot veure una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
14: Vitos diu que presentaran un recurs, que els lleis estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
2: 3Cat Info.
0: Una investigació de l'Institut de Recerca en Biomèdica de Lleida ajuda a millorar la predicció sobre la mortalitat en pacients amb Covid. En concret, l'estudi detecta una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a una valoració més precisa del risc en poblacions vulnerables. Lleida, Pere Joan Álvarez.
17: L'equip investigador del grup Fenotipat Clínic i Molecular de l'IRB i la Universitat de Lleida ha publicat dos estudis que representen un pas endavant en el desenvolupament de biomarcadors sanguinis per la medicina de precisió en malalties respiratòries. Un dels treballs, publicat a la revista Science, ha analitzat mostres i dades clíniques de 763 pacients de més de 65 anys hospitalitzats per Covid. La investigació d'una molècula podria ajudar a predir el risc de mort al cap de 90.

0: 40 dies en un tipus de pacients per Covid. Sentim Manel Pérez, investigador de l'IRB Lleida.
1: Aquesta molècula aportaria una informació complementària a les variables clíniques i això ens permetria millorar la predicció dels pacients i, en aquest cas, de la mortalitat dels pacients.
0: El segon treball publicat a la revista Biomarker Research va estudiar mostres de sang de 182 persones per trobar una molècula que servís com a referència en aquest tipus d'anàlisi. Pérez assegura que les analítiques de sang aporten molta informació per predir i informar de les diferents patologies dels pacients.
1: Aquests estudis posen de manifest que la sang és una mostra útil i que té molt potencial i que podem detectar molts tipus de molècules i que ens poden aportar informació per millorar com podem manejar els pacients.
0: Els projectes s'han desenvolupat amb la col·laboració de professionals dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida, investigadors en l'Institut d'Investigació Biomèdica de Salamanca.
2: Els casos de grip a Catalunya pràcticament s'han duplicat aquest estiu. Si l'habitual és detectar-ne poc més d'un miler a la setmana, en aquesta època només la setmana passada se'n van detectar 2.400. Tot i això, no es tracta d'un pic com els de l'hivern i les soques del virus que estan circulant serien similars a les de l'any passat i tampoc són més virulentes. El que sí que alerten és que els símptomes podrien ser lleugerament diferents. Sentim Jacobo Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
3: No necessàriament provoca el típic quadre catarral, sinó que a vegades donen quadres més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
2: L'increment sobtat s'atribueix sobretot a casos importants de persones que han viatjat a l'hemisferi sud, on està tenint incidència alta. De totes maneres, no està previst que això modifiqui el calendari de vacunació per la grip, que començarà a partir del 5 d'octubre per als col·lectius de més risc i a partir del 26 s'obrirà a la resta de la població. D'altra banda, també preocupa l'increment de persones que aquest estiu han requerit assistència mèdica per les altes temperatures, sobretot per insolacions i cops de calor. Salut ho estudiarà a fons.
3: Ara, quan acabi, diguem, el període de l'estiu, voldré analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
2: En aquest sentit, els consells són els de sempre: mantenir-se hidratat, evitar l'activitat en les hores de més calor i estar pendent de la gent gran o amb patologies severes. És un quart de 10, moment d'obrir l'àrea de servei. Ho fem, com sempre, amb la informació del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. A aquesta hora es manté lentitud durant uns 2 quilòmetres a la B23 a Molins de Rei en sentit sud cap a Barcelona per un accident que talla un carril. S'ha hagut de tallar, de fet, aquesta via durant uns minuts, però ara ja s'ha reobert. Retencions també a la C25, l'eix transversal, a l'alçada de Gurb en sentit Lleida per l'incendi d'un vehicle que talla un carril. Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris del tram de Barcelona, perquè les línies T1, T2 i T3 circulen amb les freqüències de pas alterades degut a un accident, i retards a la línia R14 de Rodalies, el tren de la Plana Picabuixons, que havia d'arribar a l'estació de Barcelona, Estació de França, a les 9:05, circula mitja hora de retard.
2: El temps. Una crònica d'en Tomàs Molina.
5: Temps marcat per la calor. La temperatura torna a pujar. Avui les màximes poden fregar els 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a l'interior de les comarques gironines. Per tant, un dia de calor, i no només de calor, sinó que un cap de setmana que es mantindrà amb temperatures clarament superiors a les normals per l'època. Amb força sol, tant avui com demà, com diumenge. Potser les tardes hi hagi algunes nuvolades al Pirineu, sobretot diumenge a la tarda, que no descartarien que hi pogués haver-hi alguna primera gotellada. I la setmana que ve, posada l'esperança, amb un augment de la inestabilitat que entre dilluns, dimarts i sobretot dimecres portarà un altre cop ruixats, tronades al país, però sobretot portarà a partir de dimecres de la setmana vinent una normalització de la temperatura.
6: Info. Doncs ja s'acaba l'estiu.
7: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
6: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
7: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
6: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: 3CAT Info.

0: L'empresa de SEAT, Matías Carnero, no descarta que alguns dels acomiadaments afectin la plantilla catalana. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
1: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan tener aquí. Todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
0: Els plans de Volkswagen no preveuen l'electrificació de cap model de SEAT. Això ha coincidit amb la publicació en diversos mitjans alemanys que la marca podria desaparèixer l'any 2029. Tot i això, Matías Carnero assegura que en la reunió d'ahir no es va parlar d'aquesta possibilitat i des de SEAT asseguren que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca. Volkswagen ja fa anys que treballa en una profunda reestructuració que passa per ajustar plantilles, reduir el nombre de models de totes les marques del grup i reduir també la complexitat de la seva oferta. Tot plegat per fer front a la irrupció del cotxe elèctric i a l'impacte de la competència xinesa. I des d'Ucraïna, el president Salvador Illa ha fet una primera valoració d'aquesta notícia i ha promès que farà mans i mànigues perquè no passi factura als treballadors de Martorell.
2: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i les zones de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
0: El president de la Generalitat n'ha parlat des de Kiev, on ha anunciat que a la tardor la Generalitat farà una jornada de treball per explicar a empresaris catalans les oportunitats de negoci a Ucraïna quan arribi el moment de reconstruir el país. Després de reunir-se ahir a la tarda amb el president Volodymyr Zelensky, avui Illa també es veurà amb el president del Parlament ucraïnès i el ministre d'Exteriors.
2: Faig una valoració molt positiva d'aquest viatge i crec que s'estableixen línies de treball i de cooperació en un futur que poden ser molt interessants per Ucraïna i per Catalunya.
0: El govern reforça el servei d'autobusos interurbans arran de la crisi de Rodalies. És el mètode de transport que més creix i, evidentment, aquest creixement s'explica pels problemes a la xarxa ferroviària. Des d'aquest mes s'amplia el nombre d'autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental. També hi ha més vehicles per arribar a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que fins ara s'havien reforçat mitja dotzena de línies i que aquest setembre s'introduiran millores a 13 més.
3: Donar prioritat a aquests corredors que tenen més demanda i usuaris i especialment aquells que ens connecten amb centres educatius, amb centres de salut.
0: Es reforçaran els trajectes entre Arenys i l'Hospital de Mataró i entre Caldes de Montbui i l'Hospital de Mollet. També s'introdueixen noves línies entre Guissona i Cervera i entre Mediona i Sant Sadurní d'Anoia. A més, es prorroguen els horaris d'estiu per connectar la ciutat de Girona. I el port de Barcelona ja té dues de les grues més altes del món. Són a la Terminal Vest i podran operar vaixells amb més de 24.000 contenidors. Des de Barcelona ens amplia aquesta informació en Joan Garcia.
4: A la presentació, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha remarcat la importància que els ports, com el de Barcelona, estiguin preparats per atendre el gigantisme creixent al transport marítim.
5: Un puerto que no puede atender el buque más grande no pierde un buque, pierde una ruta. Y con la ruta pierde carga de exportadores, de importadores, que están a cientos de kilómetros de aquí.
4: Les noves grues de 55 metres són 8 metres més altes que les actuals i s'han posat a la banda més allunyada de la pista principal d'aterratge de l'aeroport per no interferir les operacions. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Cronos és la gran novetat a les sales de cinema d'aquesta setmana. La pel·lícula, que narra els fets del 17 d'agost del 2017, els atemptats a la Rambla de Barcelona i a la platja de Cambrils, s'estrena juntament amb l'última cinta de terror, Eli Roth, i una pel·lícula d'animació per a adults, Marc Garriga.
6: Cronos pateix per la manca de distància entre els fets reals i la pel·lícula. Segurament això ha provocat que ni un director irregular però comercial com Fernando González Molina, però tampoc un guionista reconegut com Alberto Marini, s'hagin atrevit a ficcionar a partir del que va passar. Una part essencial del que hauria de ser un film que es basa en fets reals és que construeixi una narració nova per una nova finestra, però en canvi el film es limita a relatar exactament com va passar tot i això està reservat als documentals. criminals. No s'indaguen l'entorn dels terroristes a Ripoll, que seria una altra pel·lícula molt més interessant, ni hi ha cap personatge que aguanti el relat de principi a fi. Fins i tot és qüestionable com mostra la comunitat magribina en un moment d'alta tensió a Catalunya. Per tant, tot i que és innegable que pot agradar per curiositat, per morbo o per entendre millor com s'afronta una crisi d'aquesta magnitud, al final

0: acaba sent un projecte parcial, inoportú i innecessari.
1: Salut, moi c'est Jim.
2: Qu'est-ce qu'il est beau?
1: Tu veux un tuto taille mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin.
0: Jim Quinn és la perla de la setmana. Sens dubte és una de les millors o la millor pel·lícula d'animació per adults en molt temps. Una irreverent i delirant comèdia esbojarrada sobre dos gais antitètics que viuen tota una aventura per trobar l'antídot per curar una pandèmia que amenaça de fer desaparèixer l'homosexualitat. En definitiva, una sàtira mordaç, intel·ligent i enginyosa de la cultura queer amb una imaginació desbordant, amb imatges altament provocadores i amb una mala llet considerable que és capaç de criticar tant la comunitat LGTBIQ+, com els seus detractors. Al capdavall, fa servir la fantasia per parlar sense complexes de diversitat, de prejudicis i d'empatia.
3: What happened?
4: Someone hurt my mommy.
3: Who?
4: Me.
0: Aquesta setmana hi ha una nova ració de cinema de terror. Dulce sabor a muerte, d'Eli Roth, el director de Cabin Fever i Hostel, és un divertimento amb grans dosis d'humor negre que encadena una mort rere una altra de manera explícita i salvatge, però també molt imaginativa. L'origen de tot són els cornets d'un gelater demoníac que converteixen els nens en assassins sàdics i implacables i els adults en víctimes sense escapatòria. És una pel·lícula divertida, en gran part, reservada, això sí, en tot cas, als amants del gore, però que també fa gala d'un guió i uns diàlegs que voregen sovint el ridícul. Completen les novetats la fluixa cinta de terror aeri Black Box, Vuelo 298, un exemple de cinema de sèrie B amb poca imaginació, el thriller valencià Aixam i dos drames rurals, l'italià Cinco Segundos i l'alemany El olor a leche quemada.
5: Kids!
6: Esports. Fins a 2:15 amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
7: Bon dia, Anna. El Barça i l'Espanyol faran avui una nova jornada d'entrenaments de cara als partits que jugaran els dos equips diumenge. Els blaugranes, per la seva banda, visitaran el València i a la convocatòria podrien entrar Gabriel Jesús, que ja es va estrenar com a blaugrana en un entrenament, i Gavi, que s'ha recuperat del cop al genoll que l'ha fet perdre els dos últims partits. Del vessant institucional ja hi ha data per l'assemblea de socis. Serà el dissabte 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. L'assemblea serà telemàtica i agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. Els punts principals seran l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors als 1.000 milions d'euros. A més, es ratificaran els nous membres de la junta directiva.
6: 3CAT Info.
7: L'Espanyol, per la seva banda, rebrà el Sevilla també diumenge. Ahir el director esportiu blanquiblau, Monchi, feia un balanç satisfactori del mercat de fitxatges i admetia certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol. Ahir el club blanquiblau va presentar els dos últims reforços, que han arribat cedits: Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao.
8: Eso dependerá de mi temporada también, ¿no? De la del equipo, de la mía, de cómo vaya todo. Pero bueno, está claro que si me encuentro a gusto, que si estoy cómodo y van bien las cosas, pues estaría encantado.
7: El Madrid obre avui a les 9 del vespre la quarta jornada de Lliga visitant el Betis. José Mourinho, el tècnic del Club Blanc, parla així del conjunt andalús.
9: Tiene que ser un gran Real Madrid, si no, no gana. Betis es muy buen equipo. Los resultados últimos del Real Madrid ahí pues son muy objetivos. Es difícil ganar ahí. Y para ganar tienes que estar a tu máximo nivel.
7: Jugat ahir a la primera divisió, un partit avançat de la sisena jornada, Reial Societat 0, Celta 0. A la segona divisió, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Cárcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens. El Girona va fer oficial i va presentar, d'altra banda, el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, que signa fins al 2027.
10: Els últims anys he estat posant... he donat passos que crec que no tocaven i venir a Girona crec que és el pas correcte, tant per la manera de joc que s'adapta a mi com amb la mentalitat que tenen, que està clar l'objectiu. Jo sóc el primer que ho tinc clar i vinc per ajudar. I ja et dic, ara que vaig veure que es podia fer aquesta opció, doncs molt, molt content i molt feliç d'estar aquí.
7: El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viales, ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions a fair play financer.
2: Con el límite que hemos tenido.

0: Unido, hemos realizado una plantilla competitiva, una plantilla que representa nuestro modelo y una plantilla creo que reconocible.
1: I a la Champions femenina, el Barça sabrà aquest migdia els seus rivals a la Lligueta. En aquesta nova edició, 18 equips hi prendran part en un format similar al de la Champions masculina. Els equips s'asseguren 3 partits com a locals i 3 com a visitants. Els 4 primers accediran als quarts de final i del 5è al 12è disputaran un play-off.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, Paula Badosa ha quedat eliminada aquesta matinada a la segona ronda després de perdre amb la número 4 del món, la nord-americana Coco Gauff, per 6-4 i 7-6. En ciclisme, Enric Mas referma el seu lideratge al capdavant de la Vuelta després de la 12a etapa disputada ahir entre Vera i Calar Alto. El mallorquí del Movistar ara té un coixí d'un minut 45 segons respecte a l'eslové del Red Bull Primoz Roglic. Ahir l'etapa la va guanyar a l'eslové del Bahrain Jakob Omersel. Avui 13a etapa, 193 km de mitjana muntanya entre el Muñécar i Loja a Granada. En bàsquet avui comença el Mundial Femení a Alemanya i la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz debuta avui mateix a 6:15 davant de les anfitriones. Mentre que en handbol, avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A partir de 6:15, el Barça s'enfrontarà al Porto i a 8:00, el Bidasoa a l'Sporting de Portugal. I en Fórmula 1, avui comença l'activitat del Gran Premi d'Itàlia al circuit de Monza. Ahir es va fer oficial la renovació de Lando Norris amb McLaren fins al 2030.

0: Són 9:15. Fins a aquesta hora us hem destacat que el govern espanyol té previst aprovar avui el nou sistema de finançament autonòmic. El Consell de Política Fiscal i Financera ho tirarà endavant sempre que no hi hagi més governs que s'afegeixin al boicot de la madrilenya Díaz i Ayuso i no hi hagi quòrum. La reforma pactada amb Esquerra Republicana encara haurà de passar per la taula del Consell de Ministres i la votació al Congrés. Pedro Sánchez no convenç ni socis ni oposició i no rebaixa la tensió política per la crisi de Ceuta. El president del govern espanyol, enmig d'una allau de crítiques i peticions de dimissió, només es compromet a actuar si es demostra la participació marroquina en l'entrada massiva de migrants. Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ha detectat una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a predir el risc de mort en pacients amb Covid. Aquesta investigació s'ha publicat a la revista Science i posa de manifest que la sang és una eina molt útil per estudiar diverses patologies. I a partir d'ara us explicarem que els equips de rescat han aconseguit recuperar dos supervivents de la gran riuada al nord del Nepal 10 dies després de la tragèdia. Les dues persones les han trobades en un dels túnels d'unes instal·lacions hidroelèctriques i no es descarta que hi pugui haver més gent atrapada. El balanç oficial supera el 1.000 de morts i prop de 5.000 desapareguts. Giorgia Meloni bat avui el rècord de permanència al poder a Itàlia. La primera ministra supera els 1.412 dies consecutius de Silvio Berlusconi i converteix el seu govern en el més llarg de la història del país. Meloni governa des del 2022 amb una política marcada per la mà dura contra la immigració i la delinqüència. I el Regne Unit insisteix que les Illes Malvines són britàniques. El ministre de Defensa assegura que el compromís amb la sobirania d'aquest territori és inamovible després que el president argentí Javier Milei hagi comunicat que vol recuperar les Malvines i hagi anunciat sancions contra empreses britàniques. I pel que fa als esports, Ricard?
1: Doncs que el Madrid obre avui la quarta jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre. Els dos representants catalans jugaran diumenge al Barça, al Camp del València, i l'Espanyol rebrà el Sevilla. Per cert, el Barça celebrarà l'Assemblea de Socis el dissabte 19 de setembre en format telemàtic.
0: I pel que fa al temps, matí de sol amb alguna boirina. A la tarda es formaran nuvolades inofensives i la calor s'intensificarà. Les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a l'Ebre. La calor intensa durarà tot el cap de setmana. Passen 3 minuts de 9:45 del matí. El Consell de Política Fiscal i Financera aprovarà avui el nou model de finançament autonòmic, encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i les dues autonomies que hi donen suport, que són Catalunya i les Canàries. El govern de la Comunitat de Madrid no assistirà a la reunió perquè està en contra de la reforma. L'executiu d'Isabel Díaz Ayuso, de fet, ha fet una crida a la resta de comunitats a seguir el seu exemple amb la intenció de fer descarrilar el projecte per falta de quòrum. Però cap altre govern autonòmic ha renunciat a hores d'ara a assistir a la reunió amb Hisenda. El Ministeri ha qualificat l'intent de boicot d'Ayuso d'irresponsable i de gambarrisme institucional. Tot i l'absència de Madrid, la proposta de reforma, pactada pel govern espanyol amb Esquerra Republicana, s'aprovarà encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport, que, com dèiem, són Catalunya i les Canàries. El nou model podrà passar després al Consell de Ministres i al Congrés. Si s'aprovés, representaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més que l'any que ve. Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que Esquerra i Dreta a punt de rebat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que per ara no hi ha proves. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Esta vegada Sánchez sí que ha reconegut que alguns policies marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera, però s'ha mantingut prudent. Sense proves que apunten, el govern de Rabat no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa al Marroc que actuarà si es demostra la seva implicació.
3: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
2: El president espanyol també ha respost a les crítiques, defensa l'actuació humanitària, ha dit, de la policia espanyola, i sosté que cap agència va alertar d'una arribada tan massiva de persones. Per esvair dubtes, anuncia la publicació de tots els informes la setmana que ve.
0: Una investigació de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ajuda a millorar la predicció sobre la mortalitat en pacients amb Covid. En concret, l'estudi detecta una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a una valoració més precisa del risc en poblacions vulnerables. Pere Joan Álvarez.
4: L'equip investigador del grup Fenotipat Clínic i Molecular de l'IRB i la Universitat de Lleida ha publicat dos estudis que representen un pas endavant en el desenvolupament de biomarcadors sanguinis per la medicina de precisió en malalties respiratòries. Un dels treballs, publicat a la revista Science, ha analitzat mostres i dades clíniques de 763 pacients de més de 65 anys hospitalitzats per Covid. La investigació d'una molècula podria ajudar a predir el risc de mort al cap de 90 dies en un tipus de pacients per Covid. Sentim Manel Pérez, investigador de l'IRB Lleida.
5: Aquesta molècula aportaria una informació complementària a les variables clíniques i això ens permetria millorar la predicció dels pacients i, en aquest cas, de la mortalitat dels pacients.
4: El segon treball publicat a la revista Biomarker Research va estudiar mostres de sang de 182 persones per trobar una molècula que servís com a referència en aquest tipus d'anàlisi. Pérez assegura que les analítiques de sang aporten molta informació per predir informada les diferents patologies dels pacients.
5: Aquests estudis posen de manifest que la sang és una mostra útil i que té molt potencial i que podem detectar molts tipus de molècules i que ens poden aportar informació per millorar com podem manejar els pacients.
4: Els projectes s'han desenvolupat amb la col·laboració de professionals dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida, investigadors en l'Institut d'Investigació Biomèdica de Salamanca.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Es manté la vaga per al dia de l'inici de curs escolar. El sindicat USTEC, el majoritari, el sector i la CGT han decidit mantenir l'aturada de dimarts que ve després del fracàs en la reunió d'ahir amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha demanat una treva perquè la protesta no afecti els alumnes en una data tan significativa. Però la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ho rebutja i fa una crida a secundar la protesta. Sentim-les totes dues.
7: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació i el necessita el país, les famílies.
8: Aquesta vaga és un fet, convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
0: Els sindicats USTEC i CGT retreuen a la consellera que no hagi aprofitat l'estiu per avançar en les negociacions i que els hagi citat a correcuita a 4 dies de l'inici de curs.
6: 3CAT Info.
0: El president Salvador Illa es va reunir ahir amb Volodymyr Zelensky, qui va traslladar el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna. Illa li ha deixat clar que continuaran enviant ajuda humanitària i ha defensat la integració

0: del país a la Unió Europea.
1: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
0: En la comitiva catalana, reduïda per qüestions de seguretat a causa de la intensificació dels atacs russos, també hi era l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, així com el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch. I és que la visita s'ha fet després d'una escalada dels atacs russos. Durant 8 dies consecutius, Rússia ha aprofitat la debilitat dels sistemes defensius ucraïnesos per intensificar els seus bombardejos amb drons i míssils. Aquesta nit hi ha hagut una aparent treva, però només ahir els atacs russos van deixar una vintena de ferits en diversos edificis residencials del país. Han rescatat amb vida 2 persones 10 dies després de la gran riuada que va arrasar al nord del Nepal i el Tibet. Els equips que treballen a la zona els han rescatat de dins d'un túnel d'una instal·lació hidràulica. Algunes fonts apunten que també haurien sentit més veus, i això fa pensar que hi podria haver altres persones atrapades, però amb vida. Els treballs no s'aturen, mentre algunes famílies opten per fer els funerals tot i no tenir els cadàvers. El balanç oficial de la tragèdia situa la xifra de víctimes mortals per sobre del 1.000 i els desapareguts freguen els 5.000. El Regne Unit insisteix que les Illes Malvines són de sobirania britànica. El ministre de Defensa, Wes Streeting, ha assegurat en un missatge a la xarxa X que el seu compromís amb aquest territori és absolut i inamovible. És la resposta de Downing Street a les paraules del president argentí, Javier Milei, que aquesta matinada ha tornat a posar sobre la taula la disputa sobre la sobirania de les Illes Malvines i ha defensat que cal recuperar-la. Milei també ha anunciat sancions contra empreses petrolieres britàniques que operen a la zona. Buenos Aires, Joan Biosca.
2: Javier Milei se sent recolzat pels Estats Units després que el president Donald Trump hagi posat en dubte la neutralitat històrica nord-americana sobre la sobirania britànica de les Malvines, un conflicte que ja va provocar, recordem-ho, una guerra el 1982 entre argentins que la van perdre i britànics. L'Argentina sancionarà econòmica i penalment les empreses que hi facin perforacions petrolieres en considerar, ha dit Milei, que les illes i el seu espai marítim són territori nacional argentí.
3: Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta. Esto es posible gracias a la normalización económica, porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía.
2: També el cap d'estat argentí ha anunciat més presència militar a la ciutat d'Ushuaia, a 700 quilòmetres de les conegudes també com a Illes Falklands.
0: El govern de la ultradretana Giorgia Meloni es converteix avui en el que ha durat més de la història d'Itàlia. En un país caracteritzat per la inestabilitat política, la primera ministra bat el rècord de 1.412 dies consecutius al poder que fins ara tenia Silvio Berlusconi. Meloni governa Itàlia des de finals del 2022 amb pragmatisme, centrada en la madura contra la immigració i la delinqüència. Els últims mesos, però, ha tingut discrepàncies amb Trump i ha vist com apareixia amb força un nou partit d'extrema dreta a les portes d'unes noves eleccions l'any que ve. Ens ho explica en Jordi Baró.
4: Després de 68 governs els últims 80 anys, Meloni ha instal·lat la calma política a Itàlia. El seu govern és des d'avui el que ha durat més des de la Segona Guerra Mundial.
5: Juro di essere fedele alla Repubblica.
4: Des de la presa de possessió l'octubre del 2022, Meloni acumula 1.412 dies consecutius al poder. Itàlia ha estat els últims anys més estable que França o el Regne Unit. La primera ministra del partit ultradretà, Germans d'Itàlia, ha aconseguit restaurar la confiança en una economia sempre altament endeutada i ha governat els últims 4 anys sense fer grans reformes, afavorida per la falta de lideratge clar en els partits rivals. Héctor Sánchez Margalef és investigador del think tank SIDOP.
6: El consens, bàsicament, és que ha fet relativament poc i, de fet, també això ha estat una estratègia deliberada per no haver de patir cap desgast electoral, perquè si fas poc no et poden tombar, no et poden sortir les jugades malament, no? I per tant a la llarga no té cost.
4: Meloni no se n'ha sortit amb la reforma per millorar la independència de la justícia que va perdre en referèndum i s'ha centrat en la seguretat i l'ordre públic, amb més poders per la policia i un enduriment de les sancions, i en la migració. La primera ministra presumeix d'haver reduït les arribades i la favorit trobar suport a Brussel·les a la seva política de Madura, com els centres de deportació a Albània.
6: Que quasi la política migratòria s'hagi convertit en la prioritat de la Unió Europea ha fet que Meloni, que ha sigut especialment dura, que ha fet de l'antiimmigració doncs, la seva política simbòlica més important, hagi estat valorada pels italians com la persona que els havia de liderar durant aquesta etapa.
4: Tot i que Brussel·les ha jugat un rol de soci fiable, els problemes en política exterior li han vingut últimament amb Trump.
7: Les declaracions de Donald Trump són declaracions totalment inventades.
4: Tot i que Meloni va ser l'única líder europea a assistir a la presa de possessió de Trump, la relació s'ha deteriorat, sobretot pels retrets del president dels Estats Units per la falta de suport d'Itàlia a la guerra contra l'Iran. La calma política també es pot veure alterada en les eleccions previstes per al 2027. Les enquestes apunten a un escenari més fragmentat, amb un nou partit d'extrema dreta, Futur Nacional, liderat per un exgeneral de l'exèrcit, antiimmigració i defensor dels valors tradicionals, i que se situa com a quarta força en intenció de vot.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya evita, ara com ara, amnistiar Lluís Salvador i Josep Maria Jové, que són els dos alts càrrecs de la Conselleria d'Economia durant el 2017 i encarregats de coordinar els preparatius de l'1 d'octubre. La sala ha tombat la petició dels dos acusats per malversació, que van tornar a demanar que se'ls apliqués l'amnistia després del pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Tribunal Català considera que la sentència de Luxemburg no resol tots els seus dubtes i per això manté en suspens l'amnistia a Jové i Salvador.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I amb aquesta informació hem arribat al punt de 3:15. Obrim l'àrea de servei i ho fem, com sempre, amb la informació del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. A aquesta hora es mantenen retencions durant uns 2 quilòmetres a la B23 a Molins de Rei en sentit sud cap a Barcelona per un accident que talla un carril. Encara lentitud també a la C25, l'eix transversal a l'alçada de Gurb en sentit Lleida per l'incendi ja extingit d'un camió que encara talla un carril. Bombers informa que no hi ha hagut danys personals. I retencions a aquesta hora també a la C59, a Caldes de Montbui, en sentit sud, i a Palau-Solità i Plegamans, direcció nord. Precaució per una possible incidència en aquest punt. Pel que fa al transport públic, un cop solucionada ja la incidència, tram de Barcelona informa que les línies T1, T2 i T3 circulen amb les freqüències de pas habituals.
8: El temps.
0: Una crònica d'en Tomàs Molina.
10: Temps un altre cop de calor intensa. A les properes hores, els propers dies, aquest cap de setmana, estarà marcat per aquestes temperatures que tornen a enfilar-se i fins a fregar els 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a l'interior de les comarques gironines. Una situació, però, que canviarà la setmana vinent. De fet, el cap de setmana, i avui mateix, serà de temps majoritàriament assolellat. Sol en conjunt, potser amb alguna nuvolada a la tarda en zones de muntanya. Diumenge a la tarda ja podria haver-hi potser alguna gotellada en algun punt del Pirineu, i seria llavors a partir de dilluns, dimarts i dimecres de la setmana vinent quan la inestabilitat augmentarà i quan la temperatura tendirà a normalitzar-se de nou pel mes de setembre. Però de moment, cap de setmana de temperatures molt altes.
8: 3CAT Info.
11: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
12: Segur que no n'hi ha per tant.
13: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: 3CAT Info.
0: Prades, al Baix Camp, comença la collita del llúpol mediterrani per fer cervesa amb la previsió de superar les 7 tones. Els seus camps tenen unes condicions d'altitud, pluviometria i temperatura molt similars a les de les grans regions productores del centre d'Europa. Des de Tarragona ens amplia aquesta informació en Ricard Buigas.
14: Prades s'ha convertit en un referent del cultiu del llúpol al país. Va començar l'any 2014 quan van descobrir l'existència del llúpol silvestre a la zona. L'any 2019 en van collir 3.000 quilos. Enguany preveuen igualar o fins i tot superar les 7 tones de l'any passat. Tota la producció la utilitza DAM. La cervesera catalana va posar en marxa el projecte amb la col·laboració de la cooperativa agrícola i l'Ajuntament. L'enginyer agrònom responsable del projecte, Kevin Tejedera, diu que tenen marxa

0: marge de creixement.
1: Aquests dos últims anys la producció és molt similar perquè també les condicions climàtiques també han sigut bastant similars en quant a pressió atmosfèrica, en quant a climatologia, temperatures altes, manca de pluges, però la nostra idea és que això ha de continuar a créixer, el cultiu té possibilitats de continuar creixent i fent més producció de la que estem fent ara.
0: El cultiu del llúpol ocupa 7 hectàrees. Ha contribuït a diversificar l'activitat agrícola a Prades i generar noves oportunitats vinculades amb el sector primari. Ara involucra unes 25 persones en les diferents fases del procés.
1: Continuem tenint pagesos que cultiven el seu propi llúpol amb l'ajuda nostra, amb l'ajuda amb la gestió. Altres que també com evoluciona una mica el món de l'agricultura, doncs ens cedeixen només les finques, ho explotem nosaltres directament, però sí, aquest cultiu era nou per ells i hem hagut d'aprendre tots junts.
0: La collita del llúpol no té una data concreta. Es cull quan assoleix l'acidesa que busquen per elaborar la cervesa. Calculen que la campanya d'enguany s'allargarà uns 10 dies.
2: 3CAT Info.
3: Ens volen imposar el silenci per fer de la llengua un fet residual.
4: La Fira del Llibre del Pirineu arriba a la 30a edició. Fins diumenge, Organyà, a l'Urgell s'omple de llibres, autors i activitats. Aquest any amb protagonisme per la música en català, nous espais i horaris ampliats. Des d'Organyà, Joaquim Albalate.
5: La Fira celebra 30 anys en el seu millor moment. Ha anat creixent des de les primeres edicions fins a convertir-se en una gran festa de la llengua i la literatura. Celestí Vilà és l'alcalde d'Organyà.
6: La Fira va començar que es feia aquí l'Ajuntament en una sala que hi havia una taula redona i a partir d'aquí s'ha anat engrandint i després es va passar al carrer, que a partir de la pandèmia va ser que li va fer un boom bastant fort perquè hi cap moltíssima més gent i és més llamativa per tothom, no? Dona més ambient.
5: Un certamen que incorpora novetats aquest any. La jornada sobre la salut del català surt per primer cop al carrer, aquest any dedicada a la llengua cantada. També hi haurà un nou escenari amb música en directe i una ampliació dels horaris.
6: Han fet un altre escenari, en un altre carrer d'aquí del costat de la plaça, i allà durant el dia hi haurà actuacions de música catalana. També, com a novetat, tenim que aquest any les parades començaven el dissabte al matí i aquest any també començaran el divendres a la tarda.
5: En total hi haurà les parades de 35 editorials i llibreries i 55 presentacions de llibres i una quarantena d'actes amb noms com Judit Nederman, la Sonsoni o l'Opau de Pons. L'acte més popular serà, un cop més, la carrerada de llibres amb centenars de persones llegint a la vegada a la carretera C14.
4: I encara en clau cultural, la Mostra de Venècia ha presentat aquest dijous Backing Faster, l'última pel·lícula del veterà cineasta alemany Werner Herzog, on les germanes Katie i Rooney Mara interpreten unes bessones molt peculiars que es van fer famoses a l'Anglaterra dels anys 80. El festival també ha projectat Wild Horse 9 amb John Malkovich com a agent de la CIA perdut a l'illa de Pasqua als anys 70. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
7: Jean and Joan Holbrook.
8: Bucking Faster seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa fucking bastard, maleït bastard. La van pronunciar així a la vegada en un judici Jean and Joan Holbrook, dues germanes bessones tan unides que parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. Als anys 80 van protagonitzar un sonat cas judicial d'assetjament perquè també es van obsessionar amb el mateix home. La història, però, és només el punt de partida perquè Herzog desplegui un relat oníric, surrealista i poètic sobre persones úniques i diferents de la resta que s'obsessionen en la seva recerca d'amor i llibertat. Jenny i Johnny Holbrook les interpreten les també germanes Kate Mara i Rooney Mara. No són bessones, però han sabut trobar una sincronia fraternal tan hipnòtica com pertorbadora.
9: Al principi era molt aclaparadora la idea que havíem d'interpretar la mateixa persona, però de seguida ens vam adonar que, havent viscut tota una vida juntes, hi havia tot un món de silencis entre nosaltres.
10: Vaig sentir que parlar a l'uníson era com una cançó, com descobrir que ja teníem una mena de ritme silenciós entre nosaltres, una cosa gairebé musical.
11: It was very musical, I think.
12: You never killed anyone in Czechoslovakia, you just know I can't spell it.
8: Aquest dijous també hem pogut veure Wild Horse 9, una barreja d'espionatge i comèdia negra amb uns agents de la CIA tronats i perduts a l'illa de Pasqua als anys 70 en el mandat del dictador Pinochet a Xile. El repartiment, Steve Buscemi, Sam Rockwell i un John Malkovich que interpreta un paper dels que estimulen.
13: Sempre faig i sempre he fet les coses que m'agraden, tota la vida. I penso continuar així, no em plantejo retirar-me, perquè si de cas, ja em retiraran quan sigui l'hora.
14: retire me when it's time.

0: La pel·lícula la firma el director britànic Martin McDonagh, creador de la multiguardonada Almas en pena d'Inisherin Sherin i guanyador d'un Oscar pel curt Six Shooter l'any 2006. I've come into possession of a map. An uncharted island. A place that was thought to exist only in myth.
1: Wall! There's a wall ahead! Peter Jackson serà un dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director de la trilogia del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong, de la qual estem escoltant el tràiler, i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i els efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Els organitzadors del festival també han anunciat l'assistència de l'actor nord-americà Danny DeVito i del director espanyol Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de la seva primera pel·lícula, Tesis. Herb, get the camera.
2: Esports. Fins a 9:15 amb Enric Isidro. Ricard, bon dia.
3: Bon dia, Anna. El Barça femení sabrà aquest migdia els seus rivals a la nova lligueta de la Champions femenina. En aquesta nova edició, 18 equips hi prendran part en un format similar el de la Champions masculina. Els equips asseguren 3 partits com a locals i 3 com a visitants. Els 4 primers accediran als quarts de final i del 5è al 12 es disputaran un play-off. En el bombo hi trobem el Barça, l'Olympique de Lyon, el Chelsea, el Bayern de Múnich, l'Arsenal i el Paris Saint-Germain. El 2, el Real Madrid, la Juventus, el Hakan, la Roma, el Benfica i el París. I el bombo 3, el Manchester City, el Lovaina, el Kiu danès, l'Àustria de Viena, l'Inter de Milà i el Servet. Recordem que el Barça és el vigent campió de la Champions femenina.
2: 3CAT Info.
3: A la Lliga masculina, el Barça i l'Espanyol faran avui una nova jornada d'entrenaments de cara als partits que jugaran els dos equips diumenge. Els blaugranes visitaran el València i a la convocatòria podrien entrar Gabriel Jesús, que ahir es va estrenar com a blaugrana en un entrenament, i Gavi, que s'ha recuperat del cop al genoll que l'ha fet perdre's els dos últims partits. Del vessant institucional, ja hi ha data per l'assemblea de socis, serà el dissabte 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. L'assemblea serà telemàtica i agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. I els punts principals seran l'aprovació dels comptes, amb rècord d'ingressos superiors als 1.000 milions d'euros, i l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. A més, es ratificaran els nous membres de la junta directiva.
2: 3CAT Info.
3: L'Espanyol, per la seva banda, rebrà el Sevilla també diumenge. Ahir, el director esportiu blanquiblau, Monchi, feia un balanç satisfactori del mercat de fitxatges.
4: Sí, es verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C, que cubría o complementaba aquello que se necesitaba. Por tanto, satisfecho con el mercado en cuanto a que hemos cumplido los hitos que teníamos predominantes, sí. ¿Satisfecho? Pues como dije el otro día, no sé qué día exactamente termina la Liga, pero ese día te diré si estoy satisfecho o no.
3: Monchi també admet certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol. Ahir, el club blanquiblau va presentar els dos últims reforços que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. El Real Madrid, per la seva banda, obre avui a les 9 del vespre la quarta jornada de Lliga visitant el Betis. També afegir que la primera divisió, jugat ahir en un partit avançat de la 6a jornada, Reial Societat 0, Celta 0. I tornant al Barça, l'exjugador blaugrana Ferran Torres ha parlat del seu fitxatge pel Paris Saint-Germain.
5: Los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
3: Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, Paula Badosa ha quedat eliminada aquesta matinada a la segona ronda després de perdre amb la número 4 del món, la nord-americana Coco Gauff, per 6-4 i 7-6. D'altra banda, Enric Mas referma el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa disputada ahir entre Vera i Calar Alto. El mallorquí del Movistar va avantatjar de 27 segons més el seu perseguidor Primo Roglic i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut 45 segons a la general. L'etapa la va guanyar l'eslové del Bahrain Jakob Omersel. Avui es disputarà ja la 13a etapa amb 193 quilòmetres de mitjana muntanya entre el Munyécar i Loja a Granada. En handbol, avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A partir de 3:15 del

0: En punt les 10 del matí. El govern ja té enllestits 10.000 habitatges públics dels 50.000 previstos al pla anunciat al començament de la legislatura. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera Sílvia Paneque, que ha afegit que n'hi ha 28.000 més que ja estan projectats. 19 persones intoxicades per monòxid de carboni aquesta nit a l'interior del dipòsit d'un vaixell al moll d'inflamables del port de Barcelona. Un home està en estat crític i un altre està greu. Nou pas endavant del nou sistema de finançament autonòmic. El Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovarà sempre que no hi hagi més governs que s'afegeixin al boicot de la madrilenya Díaz Ayuso i no hi hagi quòrum. La reforma pactada amb Esquerra encara haurà de passar per la taula del Consell de Ministres i per la votació al Congrés. Dinamarca espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve. El govern socialdemòcrata del país nòrdic es reuneix avui a Copenhaguen amb els altres socis europeus impulsors de la mesura. Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. Reneix el conflicte per la sobirania de les Illes Malvines entre l'Argentina i el Regne Unit. Des de Londres es manté que l'arxipèlag és i serà britànic, com a resposta a les intencions del president Milei, que ja ha anunciat sancions contra empreses britàniques amb l'extracció de petroli com a principal reclam. Salvador Illa es compromet a fer tot el que estigui a les seves mans per salvar Seat i els llocs de treball. Tot això després que Volkswagen hagi aprovat una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no hagi aclarit el futur de la marca Seat. Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ha detectat una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a predir el risc de mort en pacients amb Covid. Aquesta investigació s'ha publicat a la revista Science i posa de manifest que la sang és una eina molt útil per estudiar diverses patologies. Organyal al Pirineu acull una nova edició de la Fira del Llibre del Pirineu. La cita, que s'allarga fins diumenge, amplia espais i horaris i dedica la jornada sobre la salut de la llengua a la música en català.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Barça femení sabrà a les 12 del migdia els seus rivals a la Champions, una competició que enguany estrena format. També en futbol, el Madrid obre avui a les 9 del vespre la quarta jornada de Lliga visitant el Betis. El Barça i l'Espanyol juguen diumenge, els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. El Barça, per cert, celebrarà l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre en format telemàtic.

0: La Badosa ha quedat eliminada a la segona ronda del US Open després de perdre amb Coco Gauff, la número 4 del món, per 6 a 4 i 7 a 6.
1: Matí de sol amb alguna boirina. A la tarda es formaran nuvolades inofensives i la calor s'intensificarà. Les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a l'Ebre. La calor intensa durarà tot el cap de setmana.
2: Trescat Info.
1: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. Doncs bé, com us dèiem, dels 50.000 pisos protegits que ara fa 2 anys va prometre el president Salvador Illa, ja n'hi ha 10.000 d'acabats, amb la clau a punt de lliurar les famílies. Ho ha avançat la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneca, al matí de Catalunya Ràdio, on també ha revelat que hi ha 28.000 pisos més que ja estan projectats i, per tant, que es podran construir també en els pròxims anys.
3: Doncs, entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests 2 anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies doncs, que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
1: Ara mateix el parc d'habitatge públic de Catalunya no arriba ni al 2% i està molt lluny encara de la mitjana europea, que se situa en el 9%. Hem sabut fa poca estona que hi ha 19 persones afectades aquesta nit per una intoxicació de monòxid de carboni a l'interior del dipòsit d'un vaixell al moll d'inflamables del port de Barcelona. En el moment dels fets, el sistema d'emergències mèdiques ha activat un total de 12 ambulàncies per atendre els afectats. Entre els 19 intoxicats hi ha un home que ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital Clínic i un altre l'han evacuat en estat greu a l'Hospital Moisès Broggi. 4 persones més han resultat afectades de menys gravetat i 4 han estat lleu, han rebut l'alta mèdica al lloc dels fets. Les 9 persones restants han resultat il·leses.
2: Trescat Info.
1: El Consell de Política Fiscal i Financera aprovarà avui el nou model de finançament autonòmic, encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i de les dues autonomies que li donen suport, Catalunya i les Canàries. El govern de la Comunitat de Madrid no anirà a la reunió perquè està en contra de la reforma. L'executiu d'Isabel Díaz Ayuso, de fet, ha fet una crida a la resta de comunitats a seguir el seu exemple amb la intenció de fer descarrilar el projecte per falta de quòrum. Però cap altre govern autonòmic ha renunciat, si més no, de moment, assistir a la reunió amb Hisenda. El Ministeri ha qualificat l'intent de boicot d'Ayuso d'irresponsable i de gamberrisme institucional. Tot i l'absència de Madrid, la proposta de reforma pactada pel govern espanyol amb Esquerra Republicana s'aprovarà encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport, com us dèiem, Catalunya i Canàries. El nou model podrà passar després al Consell de Ministres i al Congrés. Si s'aprovés, representaria per Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve. Dinamarca espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve. Són les previsions del ministre de Migració del govern socialdemòcrata, que avui es reuneix a Copenhaguen amb els homòlegs dels altres 4 països europeus que volen tirar endavant amb la mesura. Es tracta d'Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. No s'ha fet públic amb quin país tercer negocien per establir els centres de deportació. La iniciativa vol replicar el model d'Itàlia a Albània, on la primera ministra Giorgia Meloni hi té 2 instal·lacions d'aquest tipus que estan obertes però funcionen amb molt baix rendiment pels nombrosos entrebancs judicials. La Unió Europea té aprovades des del juny noves normes per accelerar les deportacions i permetre als estats membres que creïn centres de detenció en territori no comunitari. Tant les ONGs com el Consell d'Europa, la institució amb seu a Estrasburg, han advertit dels riscos de violació dels drets humans que aquesta mesura té per als immigrants. Volkswagen aprova una nova retallada de la plantilla i deixa a l'aire el futur de la marca Seat. Els plans aprovats pel Consell de Supervisió del grup preveuen la supressió de 50.000 llocs de treball per tot el món d'aquí al 2030. S'afegeixen els 50.000 acomiadaments que ja es van pactar l'any 2024. Tot i que la continuïtat de la plantilla de Martorell no està pas en qüestió, el president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, no descarta que alguns dels acomiadaments afectin la plantilla catalana. Són declaracions al Catalunya Nit, Catalunya Ràdio.
4: El sindicato alemán no va

0: dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedas tener. Aquí todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
1: Doncs bé, des d'Ucraïna, el president Salvador Illa ha fet una primera valoració d'aquesta notícia i ha promès que farà mans i mànigues perquè no passi factura als treballadors de Martorell.
2: Faig una valoració molt positiva d'aquest viatge i crec que s'estableixen línies de treball i de cooperació en un futur que poden ser doncs molt interessants per Ucraïna i per Catalunya.
1: El president de la Generalitat n'ha parlat des d'Kiev, on ha anunciat que a la tardor la Generalitat farà una jornada de treball per explicar a empresaris catalans les oportunitats de negoci a Ucraïna quan arribi el moment de reconstruir el país. Després de reunir-se ahir a la tarda amb el president Volodymyr Zelensky, avui també s'haurà amb el president del Parlament ucraïnès i amb el ministre d'Exteriors.
3: Javier Milei.
1: Seguim amb més informacions.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El Regne Unit insisteix que les Illes Malvines són de sobirania britànica. El ministre de Defensa, Wes Streeting, ha assegurat en un missatge a la xarxa X que el seu compromís amb aquest territori és absolutament inamovible. És la resposta de Downing Street a les paraules del president argentí Javier Milei, que aquesta matinada ha tornat a posar sobre la taula la disputa sobre la sobirania de les Illes Malvines i ha defensat que cal recuperar-la. Milei també ha anunciat sancions contra empreses petrolieres britàniques que operen a la zona. Anem cap a Buenos Aires, Joan Biosca.
3: Javier Milei se sent recolzat pels Estats Units després que el president Donald Trump hagi posat en dubte la neutralitat històrica nord-americana sobre la sobirania britànica de les Malvines, un conflicte que ja va provocar, recordem-ho, una guerra el 1982 entre argentins que la van perdre i britànics. L'Argentina sancionarà econòmica i penalment les empreses que hi facin perforacions petrolieres en considerar, ha dit Milei, que les illes i el seu espai marítim són territori nacional argentí.
5: Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta. Esto es posible gracias a la normalización económica, porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía.
3: També el cap d'estat argentí ha anunciat més presència militar a la ciutat d'Ushuaia, a 700 quilòmetres de les conegudes també com a Illes Falklands.
1: Tornem a casa nostra. Una investigació de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ajuda a millorar la predicció sobre la mortalitat en pacients amb Covid. En concret, l'estudi detecta una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a una valoració més precisa del risc en poblacions vulnerables. Anem cap a la capital del Segrià, per Joan Álvarez.
6: L'equip investigador del grup Fenotipat Clínic i Molecular de l'IRB i la Universitat de Lleida ha publicat dos estudis que representen un pas endavant en el desenvolupament de biomarcadors sanguinis per la medicina de precisió en malalties respiratòries. Un dels treballs, publicat a la revista Science, ha analitzat mostres i dades clíniques de 763 pacients de més de 65 anys hospitalitzats per Covid. La investigació d'una molècula podria ajudar a predir el risc de mort al cap de 90 dies en un tipus de pacients per Covid. Sentim Manel Pérez, investigador de l'IRB Lleida.
7: Aquesta molècula aportaria una informació complementària a les variables clíniques. I això ens permetria millorar la predicció dels pacients i, en aquest cas, de la mortalitat dels pacients.
6: El segon treball publicat a la revista Biomarker Research va estudiar mostres de sang de 182 persones per trobar una molècula que servís com a referència en aquest tipus d'anàlisi. Pérez assegura que les analítiques de sang aporten molta informació per predir i informar de les diferents patologies dels pacients.
7: Aquests estudis posen de manifest que la sang és una mostra útil i que té molt potencial i que podem detectar molts tipus de molècules i que ens poden aportar informació per millorar com podem manejar els pacients.
6: Els projectes s'han desenvolupat amb la col·laboració de professionals dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida, investigadors a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Salamanca.
1: L'aparició de 5 positius nous de pesta porcina africana allunya una possible retirada de les restriccions, entre les quals els accessos a Collserola. Arriben després de 2 setmanes sense casos detectats, tots dins la zona del risc. Ja fa 9 mesos que es va detectar la malaltia i a dia d'avui el Departament d'Agricultura manté restringit l'accés al medi natural i en 19 municipis.
4: 3CAT Info.
1: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya evita, ara com ara, amnistia Lluís Salvador i Josep Maria Jové, els dos alts càrrecs de la Conselleria d'Economia durant el 2017 i encarregats de coordinar els preparatius de l'1 d'octubre. La sala ha tombat la petició dels dos acusats per malversació que van tornar a demanar que se'ls apliqués l'amnistia després del pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea aquest juliol. El Tribunal Català considera que la sentència de Lux

0: Luxemburg no resol tots els seus dubtes i per això manté en suspens l'amnistia a Jové i a Salvador. I Òmnium Cultural demanarà 13 anys de presó pels policies processats pel cas de Roger Español, que va perdre un ull durant l'1 d'octubre pels delictes de lesions i tortures. El judici començarà el dia 16 d'aquest mes a l'Audiència de Barcelona. L'entitat que exerceix d'acusació popular ha assegurat que en el judici acreditaran amb testimonis i amb proves pericials que el tret de l'escopeter no va ser accidental ni justificat, sinó antic reglamentari, i que la responsabilitat última no és de qui va disparar, sinó de tota la cadena de comandament. El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha assegurat que el judici no només afecta un cas particular, sinó que simbòlicament se'l fan seu molts conciutadans que van patir la brutalitat policial l'1 d'octubre del 2017. Per això creu que el procés judicial és una oportunitat per reparar, de fet, una ferida col·lectiva.
1: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
2: T'ha anat bé de gust la rutina?
1: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
2: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: 3CAT Info.

0: Un quart d'11 del matí, obrim àrea de servei. Fem atenció al trànsit i al transport públic. Equip viari, Clàudia Sarra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, unes obres provoquen retencions d'uns 2 quilòmetres a la C-59 a Caldes de Montbui en sentit sud i a Palau-Solità i Plegamans, direcció nord. Precaució en aquest punt i lentitud encara durant uns 2 quilòmetres a la B-23 a Molins de Rei en sentit sud cap a Barcelona, on ja fa una bona estona hi ha hagut un accident que de moment encara manté un carril tallat. Pel que fa al transport públic, a Rodalies, retards de mitja hora al tren de l'R11, que ha sortit de Barcelona a Sants i havia d'arribar a Portbou a les 12:08.
0: El temps. Amb el Tomàs Molina.
2: Temps de sol i de calor avui i també el cap de setmana. Temperatures que avui fregaran de nou als 40 graus en molts punts de les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, si és que no els poden arribar a assolir, i que es mantindran, de fet, dissabte i diumenge. Hi ha avisos de calor del Servei Meteorològic de Catalunya que sembla que es perllogaran durant el cap de setmana, tot i que la setmana vinent la tendència serà que augmenti la inestabilitat. No passa avui, que farà sol, dissabte, diumenge continuarà dominant el sol, a la tarda potser amb alguna nuvolada, diumenge podria fer alguna primera gotellada, però serà dilluns, dimarts, dimecres de la setmana vinent quan la inestabilitat augmenti i quan la temperatura, a mitjans de la setmana vinent, acabi un altre cop sent la normal per un mes de setembre.
0: Trescat Info.

0: La Fira del Llibre del Pirineu arriba a la 30a edició. Fins diumenge Organyà, l'Alt Urgell s'omple de llibres, autors i activitats. Aquest any, amb protagonisme per la música en català, nous espais i horaris ampliats. Organyà, Joaquim Albalater.
1: La Fira celebra 30 anys en el seu millor moment. Ha anat creixent des de les primeres edicions fins a convertir-se en una gran festa de la llengua i la literatura. Celestí Vilà és l'alcalde d'Organyà.
2: La Fira va començar que es feia aquí l'Ajuntament amb una sala que hi havia una taula redona i a partir d'aquí pues, s'ha anat engrandint i després es va passar al carrer, que a partir de la pandèmia va fer un boom bastant fort perquè hi cap moltíssima més gent i és més llamativa per tothom, no? Dóna més ambient.
1: Un certamen que incorpora novetats aquest any. La jornada sobre la salut del català surt per primer cop al carrer, aquest any dedicada a la llengua cantada. També hi haurà un nou escenari amb música en directe i una ampliació dels horaris.
2: Han fet un altre escenari en un altre carrer d'aquí del costat de la plaça i allà pues, durant el dia hi haurà actuacions de música catalana. També, com a novetat, tenim que aquest any les parades començaven el dissabte

0: al matí, i aquest any també començaran el divendres a la tarda.
1: En total hi haurà les parades de 35 editorials i llibreries i 55 presentacions de llibres i una quarantena d'actes amb noms com Judith Nederman, La Sonsoni o Lopau de Pont.

0: La d'animació per adults. Ens ho explica el Marc Garriga.
1: Cronos pateix per la manca de distància entre els fets reals i la pel·lícula. Segurament això ha provocat que ni un director irregular però comercial com Fernando González Molina, però tampoc un guionista reconegut com Alberto Marini, s'hagin atrevit a ficcionar a partir del que va passar. Una part essencial del que hauria de ser un film que es basa en fets reals és que construeixi una narració nova per una nova finestra, però en canvi el film es limita a relatar exactament com va passar tot i això està reservat als documentals. No s'indaguen l'entorn dels terroristes a Ripoll, que seria una altra pel·lícula molt més interessant, ni hi ha cap personatge que aguanti el relat de principi a fi. Fins i tot és qüestionable com mostra la comunitat magribina en un moment d'alta tensió a Catalunya. Per tant, tot i que és innegable que pot agradar per curiositat, per morbo o per entendre millor com s'afronta una crisi d'aquesta magnitud, al final acaba sent un projecte parcial, inoportú i innecessari.
2: Salut, moi c'est Jim. Qu'est-ce qu'il est beau? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin.
1: Jim Quinn és la perla de la setmana. Sens dubte és una de les millors o la millor pel·lícula d'animació per adults en molt temps. Una irreverent i delirant comèdia esbojarrada sobre dos gais antitètics que viuen tota una aventura per trobar l'antídot per curar una pandèmia que amenaça de fer desaparèixer l'homosexualitat. En definitiva, una sàtira mordaç, intel·ligent i enginyosa de la cultura queer amb una imaginació desbordant, amb imatges altament provocadores i amb una mala llet considerable que és capaç de criticar tant la comunitat LGTBIQ+, com els seus detractors. Al capdavall, fa servir la fantasia per parlar sense complexes de diversitat, de prejudicis i d'empatia.
3: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
1: Aquesta setmana hi ha una nova ració de cinema de terror. Dulce sabor a muerte, d'Eli Roth, el director de Cabin Fever i Hostel, és un divertimento amb grans dosis d'humor negre que encadena una mort rere una altra de manera explícita i salvatge, però també molt imaginativa. L'origen de tot són els cornets d'un gelater demoníac que converteixen els nens en assassins sàdics i implacables i els adults en víctimes sense escapatòria. És una pel·lícula divertida, en gran part, reservada, això sí, en tot cas, als amants del gore, però que també fa gala d'un guió i uns diàlegs que voregen sovint el ridícul. Completen les novetats la fluixa cinta de terror aeri Black Box, Vuelo 298, un exemple de cinema de sèrie B amb poca imaginació, el thriller valencià Aixam i dos drames rurals, l'italià Cinco Segundos i l'alemany El olor a leche quemada.
2: Kids!
0: El cinema a la Mostra de Venècia ha presentat Backing Faster, l'última pel·lícula del veterà cineasta alemany Werner Herzog, on les germanes Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt peculiars que es van fer famoses a l'Anglaterra dels anys 80. El festival també ha projectat Wild Horse 9 amb John Malkovich com a agent de la CIA perdut a l'illa de Pasqua als anys 70. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
4: Jean and Joan Holbrook.
5: Backing Faster seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa fucking bastard, maleït bastard. La van pronunciar així a la vegada en un judici Jean and Joan Holbrook, dues germanes bessones tan unides que parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. Als anys 80 van protagonitzar un sonat cas judicial d'assetjament perquè també es van obsessionar amb el mateix home. La història, però, és només el punt de partida perquè Herzog desplegui un relat oníric, surrealista i poètic sobre persones úniques i diferents de la resta que s'obsessionen en la seva recerca d'amor i llibertat. Jenny i Johnny Holbrook les interpreten les també germanes Kate Mara i Rooney Mara. No són bessones, però han sabut trobar una sincronia fraternal tan hipnòtica com pertorbadora.
6: Al principi era molt aclaparadora la idea que havíem d'interpretar la mateixa persona, però de seguida ens vam adonar que, havent viscut tota una vida juntes, hi havia tot un món de silencis entre nosaltres. Vaig sentir que parlar a l'uníson era com una cançó, com descobrir que ja teníem una mena de ritme silenciós entre nosaltres, una cosa gairebé musical.
7: It was very musical, I think.
8: You never killed anyone in Czechoslovakia, you just know I can't spell it.
5: Aquest dijous també hem pogut veure Wild Horse Nine, una barreja d'espionatge i comèdia negra amb uns agents de la CIA tronats i perduts a l'illa de Pasqua als anys 70 en el mandat del dictador Pinochet a Xile. El repartiment, Steve Buscemi, Sam Rockwell i un John Malkovich que interpreta

0: un paper dels que estimulen.
1: Sempre faig i sempre he fet les coses que m'agraden, tota la vida. I penso continuar així, no em plantejo retirar-me, perquè si de cas, ja em retiraran quan sigui l'hora.
0: La pel·lícula la firma el director britànic Martin McDonagh, creador de la multiguardonada Alma sin pena de Inisherin i guanyador d'un Oscar pel curt Six Shooter l'any 2006.
2: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
3: Sigui
2: bon dia.
3: Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
2: Denuncien l'excés de burocràcia...
4: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona ja...
4: Parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
2: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
4: I de la resta del món.
2: Pendents de la cimera internacional...
4: Faci el temps que faci.
6: Més aviat sol i una petita interrupció...
4: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana.
7: Esport. Ricard Isidro, bon dia.
8: Bon dia, Carme. El Barça femení sabrà aquest migdia els seus rivals a la nova lligueta de la Champions femenina. En aquesta edició, 18 equips hi prendran part en un format similar al de la Champions masculina. Els equips asseguren 3 partits com a locals i 3 com a visitants. I els 4 primers accediran als quarts de final. Del 5è al 12è disputaran un play-off. Al bombo hi trobarem el Barça, l'Olympique de Lió, el Chelsea, el Bayern de Múnich, l'Arsenal i el Paris Saint-Germain. Al bombo 2, el Real Madrid, la Juventus, el Hocken, la Roma, el Benfica i el París. I al bombo 3, el Manchester City, el Lovaina, el Kiu danès, l'Àustria de Viena, l'Inter de Milà i el Servet. Recordem que el Barça és el vigent campió de la Champions femenina. El sorteig començarà a les 12 del migdia.
9: 3Cat Info.
8: A la Lliga Masculina de Futbol, el Barça i l'Espanyol fan avui una nova jornada d'entrenaments de cara als partits que jugaran els dos equips diumenge. Els blaugranes visitaran el València i a la convocatòria podrien entrar Gabriel Jesús, que ahir es va estrenar com a blaugrana en un entrenament, i Gavi, que s'ha recuperat del cop al genoll que l'ha fet perdre's els dos últims partits. Del vessant institucional ja hi ha data per a l'assemblea de socis, serà el dissabte 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. L'assemblea serà telemàtica i agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. Els punts principals seran l'aprovació de comptes, amb rècord d'ingressos superiors als 1.000 milions d'euros, i també l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. A més, es ratificaran els nous membres de la Junta.
9: 3Cat Info.
8: L'Espanyol, per la seva banda, rebrà el Sevilla també diumenge. Ahir el director esportiu blanquiblau, Monchi, feia un balanç satisfactori del mercat de fitxatges.
10: Sí, es verdad que a cada plan A hemos tenido un plan B, incluso un plan C, que cubría o complementaba aquello que se necesitaba. Por tanto, satisfecho con el mercado en cuanto a que hemos cumplido los hitos que teníamos predominantes, sí. ¿Satisfecho? Pues como dije el otro día, no sé qué día exactamente termina la Liga, pero ese día te diré si estoy satisfecho o no.
8: Monchi també admet certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol. Ahir el club blanquiblau va presentar els dos últims reforços que han arribat cedits. Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. A la Lliga, el Madrid obre avui a les 9 del vespre la quarta jornada de Lliga visitant el Betis. Jugat ahir a la primera divisió en un partit avançat de la 6a jornada, Real Societat 0, Celta 0.
9: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
8: Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tennis, Paula Badós ha quedat eliminada aquesta matinada a la segona ronda després de perdre amb la número 4 del món, la nord-americana Coco Gauff, per 6-4 i 7-6. En canvi, sí que segueixen endavant Sabalenka, Swiatek, Osaka i Kiss, entre d'altres, en categoria femenina, i a la masculina passen a la tercera ronda tenistes com Alcaraz, Tiafoe, Paul, Khachanov i Taylor Fritz. Destaca l'eliminació de Félix Auger-Aliassime.
9: 3Cat Info.
8: Enric Mas referma el seu lideratge al capdavant de la Vuelta després de la 12a etapa disputada ahir entre Vera i Calar Alto. El mallorquí del Movistar va avantatjar de 27 segons més el seu perseguidor Primo Roglic i ara li treu l'eslové del Red Bull 1 minut 45 segons a la general. L'etapa la va guanyar l'eslové del Bahrain Jakob Omersel. Avui es disputarà la 13a etapa amb 193 quilòmetres de mitja muntanya entre Muñécar i Loja a Granada. Pel que fa a l'handbol, avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo. Destaca la presència del Barça, el vigent campió de la Champions masculina d'handbol, que s'enfronta al Porto a partir de 5:45 de la tarda. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana.
3: Recuperan a la portería Rema, ¿no? Que es un portero muy joven, pero con mucho futuro, ¿no? Y tienen dos porteros también que les hace faena, con lo cual imprime un ritmo más rápido, tiene más jugadores para correr, imprime un ritmo más rápido. Bueno, va a ser un rival, juega 7-6. Históricamente, esta pretemporada no se le ha visto mucho. Históricamente es un equipo que alterna defensas. Bueno, va a ser un partido con total seguridad difícil.
8: I a les 8, segona semifinal, Vidasoa d'Irun, Sporting de Portugal. En bàsquet, avui comença el Mundial Femení a Alemanya i la selecció espanyola, amb la presència de la catalana Marion Ortiz, debuta avui mateix a 5:45, precisament davant de l'anfitriona. També en bàsquet, segueix en marxa l'històric torneig de Sant Julià de Vilatorta, avui amb l'Ilerna Lleida Ulm a Alemany a 9:15, jugat ahir, Joventut 78, Manresa 84.

0: Dos quarts d'11 del matí, fem un repàs a les informacions més destacades a aquesta hora. El govern ja té enllestit 10.000 habitatges públics dels 50.000 previstos al pla anunciat al començament de la legislatura pel president Illa. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera Sílvia Paneque, que ha afegit que n'hi ha 28.000 més que ja estan projectats. Comença la reunió del ministre d'Hisenda amb els responsables autonòmics del RAM per parlar del nou model de finançament autonòmic. El Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovarà sempre que no hi hagi més governs que s'afegeixin al boicot de la madrilenya Díaz Ayuso i que no hi hagi quòrum. Reneix el conflicte per la sobirania de les Illes Malvines entre l'Argentina i el Regne Unit. Des de Londres es manté que l'arxipèlag és i serà britànic com a resposta a les intencions del president Milei, que ja ha anunciat sancions contra empreses britàniques amb l'extracció de petroli com a principal reclam. I 19 persones s'han intoxicat per monòxid de carboni aquesta nit al moll d'inflamables del port de Barcelona. Un home està en estat crític i un altre greu després de quedar atrapats, afectats a l'interior d'un dels dipòsits d'un vaixell. A partir d'aquesta hora també ens farem ressò que Giorgia Meloni bat avui el rècord de permanència al poder a Itàlia. La primera ministra supera els 1.412 dies consecutius de Silvio Berlusconi i converteix el seu govern en el més llarg de la història moderna del país. Meloni celebra la fita amb un míting aquesta tarda a Bari. I també avui arrenca el Rumba Tour Festival, que se celebrarà fins diumenge a la plaça Catalunya de Barcelona. A l'Espai Insostenibles parlarem justament del nostre parc d'habitatge i què haurem de fer per adaptar-lo a la nova realitat climàtica. En esports, Ricard, què destaquem a aquesta hora?
1: Doncs que el Barça femení sabrà a les 12 del migdia els seus rivals a la Champions, una competició que enguany estrena format d'altra banda, però encara en clau blaugrana. El Futbol Club Barcelona celebrarà l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre en format telemàtic.
0: I el temps, molt sol i temperatures altes amb màximes que poden fregar els 40 graus a Ponent i a l'Ebre. Al cap de setmana persistirà aquesta situació amb sol, nuvolades a les tardes i encara calor acusada al migdia. Dos quarts d'11 i dos minuts dels 50.000 pisos protegits que ara fa dos anys va prometre el president Salvador Illa, ja n'hi ha 10.000 d'acabats, amb la clau a punt de lliurar les famílies. Ho ha avançat la consellera d'Habitatge Sílvia Paneque al matí de Catalunya Ràdio, on també ha revelat que hi ha 28.000 pisos més que ja estan projectats i que, per tant, també es podran construir en els pròxims anys.
2: Doncs, entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests dos anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies doncs, que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
0: Ara mateix el parc d'habitatge públic de Catalunya no arriba ni al 2% i està lluny, molt lluny encara, també de la mitjana europea, que se situa en el 9%. La feina que ha fet el govern amb els ajuntaments per identificar solars disponibles per tot el país també permetrà, això que dèiem, que en els pròxims anys es puguin oferir 28.000 habitatges més de protecció oficial, segons Paneque. La idea és tenir-los acabats abans de l'any 2030. La situació ara mateix, però, continua sent dramàtica pel dèficit enorme d'habitatge assequible que hi ha a Catalunya, conseqüència de la manca d'inversió de totes les institucions, la catalana i l'espanyola, en els últims anys. Hi ha moltíssimes famílies en situació de vulnerabilitat esperant tenir un lloc on viure. La consellera ha precisat que la llista d'espera per les famílies que necessiten un pis de la mesa d'emergència ronda el mig any. El cas de la Núria, que també ha passat avui pel matí de Catalunya Ràdio, és clar. A ella i al seu marit els van desnonar. Van estar vivint, si es pot dir així, en un cotxe durant mesos i ara esperen una solució definitiva en un hostal que els ha gestionat l'Ajuntament de Sabadell i pel qual paguen 400 euros al mes.
3: El miedo que tenemos es que ya llevamos un año y medio sin un hogar. Porque sí, es verdad que estamos mejor, mucho mejor, pero no el calor de un hogar con mi hijo. Entonces tenemos miedo a que esos seis meses pasen y tenga otras navidades por en medio.
4: 3CAT Info.
0: Comença la reunió del ministre d'Hisenda amb els responsables autonòmics del RAM al Consell de Política Fiscal i Financera per parlar del nou model de finançament autonòmic. El nou sistema que ha de substituir l'actual, caducat des de fa 12 anys, s'aprovarà amb els vots del govern espanyol i de Catalunya i les Canàries. Finalment, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, no ha aconseguit arrossegar la resta de comunitats del PP perquè no anessin a la reunió. Volen dir-hi la seva i argumentar per què hi votaran en contra. La consellera Alicia Romero celebra que s'avinguin a debatre el model.
4: Les comunitats del Partit Popular venen al Consell de Política Fiscal i Financera a donar la seva opinió, encara que sigui contrària, però venen i participen. Crec que és el que ens toca per responsabilitat institucional ser allà on hem de representar els nostres ciutadans i, per tant, em sembla una bona notícia que la majoria avui siguin aquí. I les que no hi són, doncs ja explicaran doncs, com deixen la cadira buida dels ciutadans els que representen.
0: Astúries, governada pels socialistes, tampoc no donarà suport al model. El conseller d'Economia és Guillermo Peláez.
5: Entendemos que la propuesta que presenta el gobierno adolece de defectos formales y de fondo. Criticamos cómo fueron las formas, pactado con un territorio exclusivamente y no en el marco de la multilateralidad. Y en cuanto a las formas, porque entendemos que es una propuesta que lo que prima es la capacidad fiscal de los territorios y no una distribución de recursos entre comunidades autónomas.
0: El pas següent serà que doni el vistiplau al Consell de Ministres i després que vagi al Congrés, on ara com ara no té els suports garantits, perquè Junts ja ha dit que és insuficient per cobrir les necessitats de Catalunya i aposten pel concert econòmic com al País Basc. El nou model aporta 21.000 milions d'euros al sistema. La comunitat que rebrà més recursos addicionals és Andalusia, 4.800 milions, seguida de Catalunya, amb prop de 4.700, i després al País Valencià i Madrid. 11:15, sortim a l'exterior. El Regne Unit insisteix que les Illes Malvines són de sobirania britànica. El ministre de Defensa, Wes Streeting, ha assegurat en un missatge a la xarxa X que el seu compromís amb aquest territori és absolut i inamovible. És la resposta de Downing Street a les paraules del president argentí, de Javier Milei, que aquesta matinada ha tornat a posar sobre la taula la disputa sobre la sobirania de les Illes Malvines i ha defensat que cal recuperar-la. Milei també ha anunciat sancions contra empreses petrolieres britàniques que operen a la zona. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Javier Milei se sent recolzat pels Estats Units després que el president Donald Trump hagi posat en dubte la neutralitat històrica nord-americana sobre la sobirania britànica de les Malvines, un conflicte que ja va provocar, recordem-ho, una guerra el 1982 entre argentins que la van perdre i britànics. L'Argentina sancionarà econòmica i penalment les empreses que hi facin perforacions petrolieres en considerar, ha dit Milei, que les illes i el seu espai marítim són territori nacional argentí.
7: Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta. Esto es posible gracias a la normalización económica, porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía.
6: També el cap d'estat argentí ha anunciat més presència militar a la ciutat d'Ushuaia, a 700 quilòmetres de les conegudes també com a Illes Falklands.
0: I avui el govern de l'ultradretana Giorgia Meloni es converteix en el que ha durat més de la història d'Itàlia. En un país caracteritzat per la inestabilitat política, la primera ministra supera els 1.412 dies consecutius de Silvio Berlusconi. Meloni governa Itàlia des de finals del 2022 amb pragmatisme centrada en la madura contra la migració i la delinqüència. Els últims mesos, però, ha tingut discrepàncies amb Donald Trump i ha vist com apareixia en força un nou partit d'extrema dreta. Meloni celebra avui el rècord de dies al poder amb un míting a Bari i obre així la precampanya per les eleccions de l'any que ve, Jordi Ibaró.
8: Després de 68 governs els últims 80 anys, Meloni ha instal·lat la calma política a Itàlia. El seu govern és des d'avui el que ha durat més des de la Segona Guerra Mundial.
9: Juro di essere fedele alla Repubblica.
8: Des de la presa de possessió l'octubre del 2022, Meloni acumula 1.412 dies consecutius al poder. Itàlia ha estat els últims anys més estable que França o el Regne Unit. La primera ministra del partit ultradretà, Germans d'Itàlia, ha aconseguit restaurar la confiança en una economia sempre altament endeutada i ha governat els últims 4 anys sense fer grans reformes, afavorida per la falta de lideratge clar en els partits rivals. Héctor Sánchez Margalef és investigador del think tank SIDOP.
10: El consens, bàsicament, és que ha fet relativament poc i, de fet, també això ha estat una estratègia deliberada per no haver de, no haver de patir cap desgast electoral, perquè si fas poc no et poden tombar, no et poden sortir les jugades malament, no? I per tant a la llarga no té cost.
8: Meloni no se n'ha sortit amb la reforma per millorar la independència de la justícia que va perdre en referèndum i s'ha centrat en la seguretat i l'ordre públic, amb més poders per la policia i un enduriment de les sancions, i en la migració. La primera ministra presumeix d'haver reduït les arribades i la favorit trobar suport a Brussel·les a la seva política de Madura, com els centres de deportació a Albània.
10: Que quasi la política migratòria s'hagi convertit en la prioritat de la Unió Europea ha fet que Meloni, que ha sigut especialment dura, que ha fet de l'antiimmigració doncs, la seva política simbòlica més important, hagi estat valorada pels italians com la persona que els havia de liderar durant aquesta etapa.
8: Tot i que Brussel·les ha jugat un rol de soci fiable, els problemes en política exterior li han vingut últimament amb Trump.
11: Les declaracions de Donald Trump són declaracions totalment inventades.
8: Tot i que Meloni va ser l'única líder europea a assistir a la presa de possessió de Trump, la relació s'ha deteriorat, sobretot pel retret del president dels Estats Units per la falta de suport d'Itàlia a la guerra contra l'Iran. La calma política també es pot veure alterada en les eleccions previstes per al 2027. Les enquestes apunten a un escenari més fragmentat, amb un nou partit d'extrema dreta, Futur Nacional, liderat per un exgeneral de l'exèrcit, antiimmigració i defensor dels valors tradicionals, i que se situa com a quarta força en intenció de vot.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 19 persones han quedat afectades aquesta nit per una intoxicació per monòxid de carboni a l'interior del dipòsit d'un vaixell al moll d'inflamables del port de Barcelona. En el moment dels fets, el sistema d'emergències mèdiques ha activat un total de 12 ambulàncies per atendre els afectats. Entre els 19 intoxicats hi ha un home que ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital Clínic i un altre l'han evacuat en estat greu a l'Hospital Moisès Broggi. 4 persones més han quedat afectades de menys gravetat i 4 en estat lleu han rebut l'alta al mateix lloc dels fets. Les 9 persones restants han resultat il·leses. Prades, al Baix Camp, comença la collita del llúpol mediterrani per fer cervesa amb la previsió de superar les 7 tones. Els seus camps tenen unes condicions d'altitud, pluviometria i temperatura molt similars a les tres grans regions productores del centre d'Europa. Tarragona, Recarboigues.
13: Prades s'ha convertit en un referent del cultiu del llúpol al país. Va començar l'any 2014 quan van descobrir l'existència del llúpol silvestre a la zona. L'any 2019 en van collir 3.000 quilos. Enguany preveuen igualar o fins i tot superar les 7 tones de l'any passat. Tota la producció l'utilitza DAM. La cervesera catalana va posar en marxa el projecte amb la col·laboració de la cooperativa agrícola i l'Ajuntament. L'enginyer agrònom responsable del projecte, Kevin Tejedera, diu que tenen marge de creixement.
14: Aquests dos últims anys la producció és molt similar perquè també les condicions climàtiques també han sigut bastant similars en quant a pressió atmosfèrica, en quant a climatologia, temperatures altes, manca de pluges, però la nostra idea és que això ha de continuar a créixer, el cultiu té possibilitats de continuar creixent i fent més producció de la que estem fent ara.
13: El cultiu del llúpol ocupa 7 hectàrees. Ha contribuït a diversificar l'activitat agrícola a Prades i generar noves oportunitats vinculades amb el sector primari. Ara involucra unes 25 persones en les diferents fases del procés.
14: Continuem tenint pagesos que cultiven el seu propi llúpol amb l'ajuda nostra, amb l'ajuda amb la gestió. Altres que també com evoluciona una mica el món de l'agricultura, doncs ens cedeixen només les finques, ho explotem nosaltres directament, però sí, aquest cultiu era nou per ells i hem hagut d'aprendre tots junts.
13: La collita del llúpol no té una data concreta. Es cull quan assoleix l'acidesa que busquen per elaborar la cervesa. Calculen que la campanya d'enguany s'allargarà uns 10 dies.
0: La Casa de Cultura de Girona acull l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo, una nova manera d'apropar-se a l'obra de Leonardo da Vinci a partir de la figura de la dona. A través d'una selecció d'imatges i de recursos adaptats es vol fer el contingut accessible a tot tipus de públic, fins i tot amb dificultats visuals. Girona, Maria Rovira.
15: La mostra vol superar les formes tradicionals de visitar els museus i fer l'art més comprensible i vivencial. S'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar els detalls de les obres i també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions amb relleu per poder-les tocar. Ens ho

0: explicava Rafael Gálvez, comissari de la mostra.
1: Anem a descobrir qui personatge, qui és la dona que n'hi ha darrere de la majoria o esquadres més importants d'ell. Això és el que buscaven des del principi. I una exposició on el primer eslògan, el primer que n'hi ha que dir és que està prohibint no tocar, n'hi ha que tocar-ho tot.
0: L'exposició aporta una mirada renovada de l'univers de Leonardo da Vinci a partir de la seva particular manera de pintar la dona en quadres com Madonna Lita, la Gioconda, la Dama de l'Ermini o la Bella Ferronier.
1: La sensibilitat d'una persona que està molt identificada en els sentiments, en els patiments i en la forma de viure la dona en aquella època. Entonces ell el que trau és, en les seues obres, és aquest sentiment.
0: Les Madones de Leonardo, a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, proposa un acostament a l'art del Renaixement, amb referència també a altres figures com Miquel Àngel, per contextualitzar aquest període i explorar diàlegs artístics.
2: 3:15 del matí, fem atenció ara al trànsit i a la previsió meteorològica. Cop d'ull, per tant, a la situació a les carreteres i al transport públic. Equip Viari, Clàudia Sarra, bon dia.
3: Bon dia. Situació molt tranquil·la a aquesta hora a les carreteres. Ja s'ha normalitzat la situació a la C-59 entre Caldes de Montbui, Palau-Solità i Plegamans, on fins fa una estona hi havia retencions per unes obres, i circulació molt més fluida també ja a la B-23 a Molins de Rei en sentit sud cap a Barcelona, tot i que es manté un carril tallat en aquest punt per l'accident que hi ha hagut ara fa un parell d'hores. A Rodalies, retards de mitja hora per una incidència tècnica ja resolta a la línia R11, que afecta el tren que ha sortit de l'estació de Barcelona Sants i que havia d'arribar a Portbou cap a les 12:08. També afecta el tren de Figueres, que havia d'arribar a Barcelona Sants d'aquí aproximadament una hora.
2: El temps. Tomàs Molina.
4: Temps de ple estiu, el que tindrem aquest cap de setmana. Avui mateix ja domini del sol, amb potser alguna nuvolada al Pirineu sense més conseqüències, i màximes que s'enfilaran fins a fregar els 40 graus en punts de les comarques de Ponent, també a les Terres de l'Ebre. Una situació que es mantindrà el cap de setmana, dissabte i diumenge, amb temperatures clarament altes, clarament superiors a les normals per l'època. Temps de sol el cap de setmana, potser les tardes del cap de setmana amb nuvolades al Pirineu que podrien acabar donant alguna petita gotellada, i l'esperança posada en la setmana vinent, en què hi haurà un augment de la inestabilitat i les temperatures que es podrien normalitzar per l'època de l'any de cara a dimecres.

Avui arrenca el Rumba Tour Festival, que se celebra fins diumenge a la plaça Catalunya de Barcelona. Seran tres dies de música, cultura i gastronomia amb homenatges a grans figures del gènere Comperet. Els concerts són gratuïts i comencen avui a 2:15 de la tarda. Alma de Boquerón inaugurarà el festival, que avui està dedicat, com estem sentint a Peret, al seu net, Dani Pubill, encapçalarà una banda de 10 músics. Entre els col·laboradors hi haurà Muchachito, Bombo Infierno, Maruja Limón o Litus. Demà la nit estarà dedicada al Gató Pérez, l'argentí que es va enamorar de la rumba en un bar que estava situat a la plaça de Gràcia que porta el seu nom. L'espectacle Todos los gatos son pardos recuperarà el seu univers musical i tornarà a sonar cançons com Se fuerza la máquina. També actuaran els Tets, Rumba 3 i Mambo Music. La nit de diumenge estarà dedicada a Ramonet, una figura històrica de la rumba catalana. Va ser col·laborador de Peret i autor de la cèlebre Marxa, Marxa. El grup Pirates, Rumversiones, tancarà els tres dies de celebració de la rumba catalana.

Peter Jackson serà un dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director de la trilogia del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i els efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Els organitzadors del festival també han anunciat l'assistència de l'actor nord-americà Danny DeVito i del director espanyol Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de la seva primera pel·lícula, de Tesis.

0: insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
1: En aquest Insostenibles parlarem del nostre parc d'habitatge i de què haurem de fer per adaptar-lo a la nova realitat climàtica i, en especial, a l'augment de les temperatures. Entrevistarem David Lladó, director del postgrau de rehabilitació de l'Escola CERT, i xerrarem amb dos arquitectes que estan fent proves perquè els edificis ja existents i també els que estem construint aguantin millor els efectes del canvi climàtic.
2: Segons els càlculs del Ministeri d'Habitatge, el 60% de cases on vivim els catalans es van construir fa més de 40 anys. I, per tant, sense exigències d'aïllament tèrmic ni tampoc mesures d'eficiència energètica. En un país on la temperatura continuarà pujant, urgeix trobar-hi solucions.
1: Li demanem a David Lladó que ens faci un retrat de la situació en què es troba el gruix del nostre parc d'habitatge.
3: Edificis mal aïllats i, per tant, amb una transmissió tèrmica interior-exterior molt dolenta, mal ventilats i, en general, per tant, manca d'estalvi energètic i factures altes de subministraments.
1: La solució més sostenible és la rehabilitació, entre d'altres coses, perquè redueix a la meitat l'impacte ambiental respecte a l'obra nova. Però quan parlem d'arreglar el que ja està construït...
3: No hi ha cap normativa que ens obligui a aïllar l'edifici, a millorar les finestres o millorar l'aïllament de les parets, etc, etc. Per tant, estem en mans de la voluntat del propietari que ho vulgui fer o de l'arquitecte que ho vulgui proposar com a millora i ho sàpiga vendre.
1: Doncs mirem què es pot fer quan sí que hi ha aquest interès i es busca una protecció climàtica per les cases que ja tenim construïdes.
3: Aïllaments interiors, cartró guix i posant-hi una llana, per exemple, aquesta seria una manera molt habitual d'aïllar per dins, que és la fàcil. També ho pots fer això per fora, però que això afecta la globalitat de l'edifici, on necessites l'acord global, no?
1: Segona mesura?
3: És el canvi de finestres, no? Tenim finestres amb unes prestacions magnífiques, sense ponts tèrmics, càmera doble.
1: I tercera?
3: El tercer factor important a les reformes d'habitatges estaria amb el tema instal·lacions i les calderes, la producció d'aigua calenta, lligada a l'aerotèrmia, que és un sistema que permet generar aigua calenta i freda en l'estiu a partir de la utilització de l'aire exterior.
1: Però això no és el que tria la majoria, no?
3: Bé, s'està optant per l'aire condicionat, que té un rendiment molt ràpid i, per tant, en 5 minuts ho tens refrigerat o escalfat, perquè et dona les dues opcions. Per tant, podria ser una solució puntual per, a lo millor, fer com una mena de refugi ràpid a casa teva. El que passa que l'aire condicionat consumeix energia i, a més, també contribueix a l'aïllament de calor amb els aparells exteriors.
1: Ja tenim les premisses bàsiques per protegir climàticament les nostres cases, però el tema dona per molt més i són molts els que estan buscant fórmules per aconseguir-ho. Entrem a l'estudi de l'arquitecte Pere Joan Ravellat, autor d'un dels prototips guanyadors del concurs de Bit Habitat per rehabilitar edificis ja existents de grans conjunts residencials, construïts a mitjans de segle passat i sense condicions per suportar la nova climatologia.
4: Mira, aquesta és aquesta estructura de fusta, de mides variables, i que aleshores permetria trobar llocs, diguéssim, d'un bracle...
1: La seva proposta és annexar una estructura oberta de fusta a les façanes, de manera que amplia la superfície dels edificis rehabilitats i els fa més resilients al nou clima. Veig zones ventilades, espais d'ombra i vegetació, una coberta amb plaques solars... Ho han monitoritzat durant 12 mesos i funciona.
4: Pues milloren, una, la temperatura, els espais d'ombra a l'ombreig, millora un 40% l'impacte solar. O sigui, tota la protecció d'aquests espais intermedis, d'aquests afegits, que serien com uns balcons afegits als existents, fan un coixí que permet aminorar i millorar els impactes.
1: Ara ens traslladem al Poble Sec de Barcelona. Aquí l'equip de David Juárez, a l'estudi Estradel 3, està aixecant un bloc de pisos de baix impacte ambiental i preparat per les noves condicions climàtiques. I apliquen alguns dels ensenyaments extrets d'un altre dels prototips guanyadors del concurs per rehabilitar edificis ja construïts.
5: Bueno, nosaltres, per exemple, estem plantejant que hi hagi un aljub

0: a la coberta que reculli l'aigua de pluja, que la pots fer servir per rec o per descàrregues d'inodors, i a més està protegint l'edifici tèrmicament, perquè és com una cambra d'un element com és l'aigua, fa una mica de parasol a l'estiu i tot l'acumulador a l'hivern.
1: El bloc del Poble Sec l'han dissenyat perquè no necessiti ni calefacció ni aire condicionat. La fusta és el material estrella i pel que fa a la resta...
0: Reutilitzem els panots que vam retirar aquí del solar. Tenim uns vidres que reciclarem a l'interior per fer uns mans translúcids, una sèrie de taulers de fusta que ens vam cedir d'un festival d'arquitectura per fer tots els mobles de cuina. Al final és un edifici manifest que el que vol és fer com una acumulació de bones pràctiques.
2: Insostenibles. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Fins a les 11 en punt, l'actualitat esportiva.
2: Esports.
3: Ricard Isidro, bon dia.
4: Bon dia, Carme. El Barça femení sabrà aquest migdia els seus rivals a la nova lligueta de la Champions femenina. En aquesta nova edició, 18 equips hi prendran part en un format similar al de la Champions masculina. Els equips s'asseguren 3 partits com a locals i 3 com a visitants. I els 4 primers accediran directament als quarts de final. Del 5è al 12è hauran de disputar un play-off. Al bombo hi trobem el Barça, l'Olímpic de Lió, el Chelsea, el Bayern de Múnich, l'Arsenal i el Paris Saint-Germain. El 2, el Real Madrid, la Juventus, el Hakan, la Roma, el Benfica i el París, i el 3, el Manchester City, el Lovaina, el Kiu danès, l'Àustria de Viena, l'Inter de Milà i el Servet. Recordem que el Barça és el vigent campió de la Champions femenina i un sorteig que podreu seguir a partir de les 12 del migdia des de la seu de la UEFA.
2: 3CAT Info.
4: A la Lliga Masculina, el Barça i l'Espanyol faran avui un nou entrenament de cara als partits que jugaran els dos equips aquest diumenge. Els blaugranes visitaran el València i a la convocatòria podrien entrar Gabriel Jesús, que ahir es va estrenar com a blaugrana en un entrenament, i Gavi, que s'ha recuperat del cop al genoll que l'ha fet perdre's els dos últims partits. Del vessant institucional, ja hi ha data per l'assemblea de socis. Serà el dissabte 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. L'assemblea serà telemàtica i agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. I els punts principals seran l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i l'aprovació dels comptes, amb rècord d'ingressos superiors als 1.000 milions d'euros. A més, es ratificaran els nous membres de la Junta.
2: 3CAT Info.
4: L'Espanyol, per la seva banda, rebrà el Sevilla també diumenge. Ahir el director esportiu blanquiblau, Monchi, admetia certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol.
5: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos. Y evidentemente, cuando uno viene acumulando, no digo de sesiones, pero sí momentos de tensión, está deseando salir de ahí. Pero eso, bien gestionado, creo que es bonito.
4: Ahir, el club blanquiblau va presentar els dos últims reforços que han arribat cedits, Marian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. El Madrid, a la Lliga, obre avui a les 9 del vespre la quarta jornada de Lliga visitant el Betis. José Mourinho és el tècnic del conjunt blanc.
6: Tiene que ser un gran Real Madrid, si no, no gana. Betis es muy buen equipo. Los resultados últimos del Real Madrid ahí pues son muy objetivos. Es difícil ganar ahí. Y para ganar tienes que estar a tu máximo nivel.
4: Jugat ahir a la primera divisió, en un partit avançat de la sisena jornada, Real Societat 0, Celta 0.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
4: Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, Paula Badosa ha quedat eliminada aquesta matinada a la segona ronda després de perdre amb la número 4 del món, la nord-americana Coco Gauff, per 6 a 4 i 7 a 6. En ciclisme, avui es disputa la 13a etapa de la Vuelta, amb 193 quilòmetres de mitjana muntanya entre el Muñécar i Loja, a Granada. Enric Mas sortirà amb el mallot vermell de líder en 1 minut i 45 segons sobre Primoz Roglic. Ahir, triomf per a l'eslové del Bahrain, Jakob Omersel. En handbol, avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A partir de 3 quarts de 6, el Barça s'enfrontarà al Porto. Carlos Ortega és el tècnic del Barça.
7: Bueno, yo creo que es un torneo de mucha entidad, ¿no? De 3 equipos que juegan en Champions y Villasoa que puede estar perfectamente jugando en la Champions. Torneo que quizá llega, una competición que quizá llega un poco pronto.

0: pero que creo que nos va a poner a todos en el lugar que competitivo que podemos estar o que podemos llegar, ¿no?
1: I a les 8 del vespre, el Bidasoa jugarà contra l'Sporting de Portugal a la segona semifinal. En bàsquet comença el Mundial Femení a Alemanya. La selecció espanyola debuta avui mateix a 6:15 davant de l'equip anfitrió. Només hi ha una catalana a la convocatòria, Mariona Ortiz.
2: Cada una tiene muy claro que lo más importante es el equipo y yo creo que eso determina todo lo demás. Y bueno, eso es lo que también nos hace muy especiales.
1: A l'equip espanyol també hi ha la nova jugadora de l'Uni Girona, l'asturiana Illana Martín. També en bàsquet segueix en marxa l'històric torneig de Sant Julià de Vilatorta, a 9:15, i l'Erna Lleida, Ulm Alemany, jugat ahir, Joventut 78, Manresa 84.

0: Bon dia, són les 11. El nou model de finançament autonòmic passarà avui al primer tràmit. Quedarà aprovat al Consell de Política Fiscal i Financera amb els vots del ministre d'Hisenda i els consellers de Catalunya i les Canàries. Les autonomies del PP i la resta de socialistes no hi donaran suport. Argumenten que no beneficia tothom. El govern ja té enllestits 10.000 habitatges públics dels 50.000 previstos al pla anunciat al començament de la legislatura pel president Illa. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera Sílvia Paneque, que ha afegit que n'hi ha 28.000 més que ja estan projectats. Dinamarca espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve. El govern socialdemòcrata del país nòrdic es reuneix avui a Copenhaguen amb els altres socis europeus impulsors de la mesura, Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya evita per ara amnistiar Lluís Salvador i Josep Maria Jové, els dos alts càrrecs de la Conselleria d'Economia durant el 2017 i encarregats de coordinar els preparatius de l'1 d'octubre. El Tribunal tomba l'última petició amb l'argument que el pronunciament de la justícia europea no esvaeix els seus dubtes. Salvador Illa es compromet a fer tot el que estigui a les seves mans per salvar Seat i els llocs de treball. Tot això després que Volkswagen hagi aprovat una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no hagi aclarit el futur de la marca Seat. La plantilla de Martorell no està en qüestió, però els sindicats no descarten acomiadaments a Catalunya. Dos dies de dol oficial al municipi de Santa Bàrbara, al Montsià, per la mort del nen de poc més d'un any, i aquest vespre a les 7 es convoca a fer un minut de silenci. Els pares de la víctima, que estan detinguts, estan a l'espera de les decisions del jutge que porta el cas. Organyà, a l'Alt Urgell, acull una nova edició de la Fira del Llibre del Pirineu. La cita, que s'allarga fins diumenge, amplia espais i horaris i dedica la jornada sobre la salut de la llengua a la música en català.
1: Esports.
2: El Barça femení sabrà a les 12 del migdia els seus rivals a la Champions, una competició que enguany estrena format. També en futbol, el Madrid obre avui la quarta jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre. El Barça i l'Espanyol jugaran diumenge, els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. I Paula Badós ha quedat eliminada a la segona ronda del US Open després de perdre aquesta matinada amb Coco Gauff, la número 4 del món, per 6-4 i 7-6.
0: I pel que fa al temps, molt sol i temperatures altes amb màximes que poden fregar els 40 graus a Ponent i a l'Ebre. El cap de setmana persistirà aquesta situació, amb sol, nuvolades a les tardes i encara calor acusada al migdia.
1: 3CAT Info.
0: Passen pràcticament 4 minuts de les 11 del matí. És divendres 4 de setembre del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: El nou model de finançament autonòmic farà avui el primer pas. L'aprovarà el Consell de Política Fiscal i Financera amb els vots del Ministeri d'Hisenda, Catalunya i les Canàries. Les comunitats del PP són a la reunió i no han seguit la consigna de Díaz Ayuso. Connectem en directe amb Madrid. Paula Brujats, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Sí, efectivament, només ha quedat buida la cadira de la Comunitat de Madrid. La resta de consellers del Partit Popular són a la reunió, tot i que votaran en contra del nou model de finançament autonòmic perquè insisteixen que és injust, insolidari i que beneficia Catalunya perquè s'ha pactat amb Esquerra Republicana. A l'entrada de la reunió, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els ha recordat que això que diuen és mentida. Diu que el nou model millora la situació de totes les comunitats autònomes, totes rebran més diners, i ha criticat també el boicot que ha fet avui Isabel Díaz Ayuso.
2: Les comunitats del Partit Popular venen al Consell de Política Fiscal i Financera a donar la seva opinió, encara que sigui contrària, però venen i participen. Crec que és el que ens toca per responsabilitat institucional, ser allà on hem de representar els nostres ciutadans, i per tant em sembla una bona notícia que la majoria avui siguin aquí.
1: Les comunitats del PP són les més beligerants avui. Reclamaran al ministre d'Hisenda que retiri el model i es torni a negociar. Això no passarà, diu el ministeri. I tot i que les comunitats del PP són crítiques, s'obren a parlar d'aquest nou model i no descarten adoptar-lo quan s'acabi aprovant, si és que s'aconsegueix aprovar al Congrés, perquè de moment no té el suport per tirar endavant. Els consellers de les Balears i del País Valencià, tots dos del PP, han criticat avui la plantada de la Comunitat de Madrid.
3: Nosaltres creiem que havien de venir aquí, donar sa cara, a dir no en aquest sistema de finançament, argumentar-ho.
4: No, eso es una decisión de la Comunidad de Madrid, pero que realmente no tiene ninguna utilidad. Pero bueno, el resto de comunidades estamos aquí.
1: Tot i el rebuig del PP, el nou model s'aprovarà avui amb els vots del Ministeri de Catalunya i les Canàries, però també amb el vot en contra, perquè també té el rebuig de les comunitats socialistes d'Astúries i Castella-Lleó per aquests motius.
5: Entendemos que la propuesta que presenta el gobierno adolece de defectos formales y de fondo.
6: Le voy a proponer al ministro que retire del orden del día este modelo de financiación. Tengo que decir también que existen modelos alternativos.
1: El nou model de finançament preveu repartir 21.000 milions més d'euros a totes les comunitats, 4.000 d'aquests per a Catalunya. Avui fa aquest primer pas, s'aprova el Consell de Política Fiscal, després s'haurà d'aprovar el Consell de Ministres i s'enviarà al Congrés, on s'haurà de negociar perquè grups com Junts per Catalunya hi estan en contra.
0: Moltes gràcies, Paula. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: Doncs la proposta de reforma del model de finançament aporta més recursos a les autonomies, modifica els criteris de repartiment dels diners i escurça les diferències de finançament entre les comunitats. És una informació de la Pilar García amb el muntatge musical d'en Jordi Galbany.
7: Més recursos en total.
8: El nou model aportarà a les autonomies 224.000 milions d'euros, 21.000 milions més cara. Catalunya és la segona comunitat que rebrà més recursos addicionals en xifres absolutes, per darrere d'Andalusia, prop de 4.700 milions.
7: Es respecta l'ordinalitat, la posició que ocupa Catalunya entre el que aporta el sistema i el que rep.
8: No queda recollit específicament, però segons els càlculs del Ministeri d'Hisenda i de la Generalitat, almenys l'any que ve, si s'aplica el nou model, Catalunya mantindrà la posició, la tercera a l'hora de portar i de rebre. Ara és la tercera en una columna i la desena a l'altra.
7: Nous criteris per repartir els diners entre les comunitats.
8: Hi ha un nou càlcul de la població ajustada, que és l'eix central del model, perquè determina les necessitats de cada comunitat en sanitat, educació i serveis socials, en funció de les característiques dels seus ciutadans. Per determinar la població ajustada s'amplien els grups d'edat de 7 a 20, per fer millor el càlcul. També es té en compte la superfície del territori, la dispersió de la població i la insularitat.
7: Creixen els diners disponibles a la cistella del sistema.
8: D'una banda, s'augmenta l'aportació dels impostos que formen part del model. Serà el 56,5% de l'IVA en lloc del 50% d'ara, i el 55% de l'IRPF en lloc del 50% actual. No canvia el percentatge dels impostos especials, que és del 58%. La recaptació la fa l'agència tributària i una part del que ingressa va a la bossa comuna. I s'incorporen nous impostos a la cistella, com ara el de dipòsits bancaris. D'aquesta manera, s'augmenten els diners disponibles en el sistema en uns 16.000 milions d'euros. Alhora, l'Estat destinarà 19.000 milions d'euros per compensar les comunitats que, un cop repartits els diners, d'acord amb els criteris previstos, quedin

0: per sota de la mitjana en ingressos per habitant.
1: Nous mecanismes perquè les comunitats augmentin els ingressos.
0: Les comunitats podran demanar una part de la recaptació de l'IVA de les pimes generada al seu territori. Es crea un fons climàtic amb 1.000 milions. Es crea un altre fons per garantir que cap comunitat rebrà menys recursos que amb el model anterior.
1: Caixa compartida d'ingressos i transferències automàtiques.
0: Això vol dir que s'acaben les bestretes. Ara el govern espanyol envia uns diners a les comunitats d'acord amb la previsió d'ingressos d'aquest any i passa comptes dos anys després. Amb el nou model, les comunitats rebran els recursos en temps real, tal com es van recaptant.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: Dels 50.000 pisos protegits que ara fa dos anys va prometre el president Salvador Illa, ja n'hi ha 10.000 d'acabats amb la clau a punt de lliurar a les famílies. Ho ha avançat la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, al Matí de Catalunya Ràdio, on també ha revelat que hi ha 28.000 pisos més que ja estan projectats i que, per tant, també es podran construir en els pròxims anys.
4: Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests dos anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies doncs, que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
3: Ara mateix, el parc d'habitatge públic a Catalunya no arriba ni al 2% i està molt lluny encara també de la mitjana europea, que és del 9%. La feina que ha fet el govern amb els ajuntaments per identificar solars disponibles per tot el país també permetrà, això que dèiem, que en els pròxims anys es puguin oferir 28.000 habitatges més de protecció oficial, segons Paneque. La idea és tenir-los acabats abans del 2030. La situació ara mateix, però, continua sent dramàtica pel dèficit enorme d'habitatge assequible que hi ha a Catalunya, conseqüència de la falta d'inversió de totes les institucions, la catalana i l'espanyola, en els últims anys. Hi ha moltíssimes famílies en situació de vulnerabilitat esperant per tenir un lloc on viure. La consellera ha precisat que la llista d'espera per a les famílies que necessiten un pis de la mesa d'emergència ronda el mig any. És el cas de la Núria, que també ha passat avui pel Matí de Catalunya Ràdio. A ella i al seu marit els van desnonar. Van estar vivint, si es pot dir així, en un cotxe durant mesos i ara esperen una solució definitiva en un hostal que els ha gestionat l'Ajuntament de Sabadell i pel qual paguen 400 euros al mes.
5: El miedo que tenemos es que ya llevamos un año y medio sin un hogar, porque sí, es verdad que estamos mejor, mucho mejor, pero no el calor de un hogar con mi hijo. Entonces tenemos miedo a que esos seis meses pasen y tenga otras navidades por en medio.
3: En la mateixa entrevista, Paneque ha insistit que la regulació del lloguer en les zones tensionades ha aconseguit, com a mínim, contenir-ne el preu. Dinamarca espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve. Són les previsions del ministre de Migració del govern socialdemòcrata que avui es reuneix a Copenhaguen amb els homòlegs dels altres quatre països europeus que volen tirar endavant amb la mesura. Són Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. No s'ha fet públic amb quin país tercer negocien per establir-hi els centres de deportació. La iniciativa vol replicar el model d'Itàlia a Albània, on la primera ministra Giorgia Meloni i té dues instal·lacions d'aquest tipus que estan obertes però funcionen amb molt baix rendiment pels nombrosos entrebancs judicials. La Unió Europea té aprovades des del juny noves normes per accelerar les deportacions i permetre als estats membres que creïn centres de detenció en territori no comunitari. Tant les ONGs com el Consell d'Europa, la institució amb seu a Estrasburg, han advertit els riscos de violació dels drets humans que aquesta mesura té per als migrants.
2: Trescat Info.
3: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya evita, ara com ara, amnistiar Lluís Salvador i Josep Maria Jové, els dos als càrrecs de la Conselleria d'Economia durant el 2017 i encarregats de coordinar els preparatius de l'1 d'octubre. La sala ha tombat la petició dels dos acusats per malversació, que van tornar a demanar que se'ls apliqués l'amnistia després del pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea aquest juliol. El Tribunal Català considera que la sentència de Luxemburg no resol tots els seus dubtes i per això manté en suspens l'amnistia a Jové i Salvador. Òmnium Cultural demanarà 13 anys de presó per als policies processats pel cas de Roger Estanyol, que va perdre un ull durant l'1 d'octubre pels delictes de lesions i tortures. El judici començarà el 16 de setembre a l'Audiència de Barcelona. L'entitat que exerceix d'acusació popular ha assegurat que en el judici acreditaran amb testimonis i proves pericials que el tret de l'escopeter no va ser accidental ni justificat, sinó antirreglamentari, i que la responsabilitat última no és de qui va disparar, sinó de tota la cadena de comandament. El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha assegurat que el judici no només afecta un cas particular, sinó que simbòlicament se'l fan seu molts ciutadans que van patir la brutalitat policial l'1 d'octubre del 2017. Per això, creu que el procés judicial és una oportunitat per reparar una ferida col·lectiva.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

0: És un quart de 12, obrim l'àrea de servei, connectem com sempre amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Molta fluïdesa a aquesta hora a les carreteres, ni retencions ni incidències destacades. Sí que tenim una incidència ja resolta a Rodalies que provoca retards d'una mitja hora a la línia R11 i que en aquests moments afecta el tren que ha sortit de Barcelona Sants i havia d'arribar a Portbou a les 12:08 i també el tren de Figueres que havia d'arribar a Barcelona Sants a les 11:40. Tots dos trens circulen amb 30 minuts de demora.
0: El temps. Una crònica d'en Tomàs Molina.
2: Temps de sol i de calor avui i també el cap de setmana. Temperatures que avui fregaran de nou els 40 graus en molts punts de les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, si és que no els poden arribar a assolir, i que es mantindran, de fet, dissabte i diumenge. Hi ha avisos de calor del Servei Meteorològic de Catalunya que sembla que es perllogaran durant el cap de setmana, tot i que la setmana vinent la tendència serà que augmenti la inestabilitat. No passa avui, que farà sol, dissabte, diumenge continuarà dominant el sol, a la tarda potser amb alguna nuvolada, diumenge podria fer alguna primera gotellada, però serà dilluns, dimarts, dimecres de la setmana vinent quan la inestabilitat augmenti i quan la temperatura, a mitjans de la setmana vinent, acabi un altre cop sent la normal per un mes de setembre.
3: Info. Doncs ja s'acaba l'estiu.
4: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
3: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
4: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
3: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
8: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
7: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort. Estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
9: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Tresca Info. Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a Trescat Info. Volkswagen aprova una nova retallada de la plantilla i deixa en l'aire el futur de la marca Seat. Els plans aprovats pel Consell de Supervisió del grup preveuen la supressió de 50.000 llocs de treball a tot el món d'aquí al 2030. S'afegeixen els 50.000 acomiadaments que ja es van pactar l'any 2024. Tot i que la continuïtat de la plantilla de Martorell no està en qüestió, el president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, no descarta que alguns dels acomiadaments afectin la plantilla catalana. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
10: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan tener. Aquí todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
0: Els plans de Volkswagen no preveuen l'electrificació de cap model de Seat. Això ha coincidit amb la publicació en diversos mitjans alemanys que la marca podria desaparèixer l'any 2029. Tot i això, Matías Carnero assegura que en la reunió d'ahir no es va parlar d'aquesta possibilitat i des de Seat asseguren que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca. Volkswagen ja fa anys que treballa en una profunda reestructuració

facturació que passa per ajustar plantilles, reduir el nombre de models de totes les marques del grup i reduir també la complexitat de la seva oferta. Tot plegat per fer front a la irrupció del cotxe elèctric i a l'impacte de la competència xinesa.

0: El president de la Generalitat n'ha parlat des d'aquí, on ha anunciat que a la tardor la Generalitat farà una jornada de treball per explicar a empresaris catalans les oportunitats de negoci a Ucraïna quan arribi el moment de reconstruir el país. Després de reunir-se ahir a la tarda amb el president Volodymyr Zelensky, avui Illa també es veurà amb el president del Parlament ucraïnès i el ministre d'Exteriors.
1: Faig una valoració molt positiva d'aquest viatge i crec que s'estableixen línies de treball i de cooperació en un futur que poden ser molt interessants per Ucraïna i per Catalunya.
0: 19 persones han resultat afectades aquesta nit per una intoxicació per monòxid de carboni a l'interior del dipòsit d'un vaixell al moll d'inflamables del port de Barcelona. En el moment dels fets, el sistema d'emergències mèdiques ha activat un total de 12 ambulàncies per atendre els afectats. Entre els 19 intoxicats hi ha un home que ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital Clínic i un altre l'han evacuat en estat greu a l'Hospital Moisès Broggi. 4 persones més han resultat afectades de menys gravetat i 4 en estat lleu han rebut l'alta al mateix lloc dels fets. Les 9 persones restants han resultat il·leses. I el municipi de Santa Bàrbara, al Montsià, declara 2 dies de dol oficial per la mort del nen de 18 mesos en una casa del poble. En paral·lel, els pares continuen detinguts a l'espera de la decisió que prengui el jutge que porta el cas. Tortosa, Jordi Barranca.
2: Avui divendres és el primer dels 2 dies de dol oficial que s'han decretat en aquest municipi del Montsià. Aquest vespre, concretament a les 7, es farà un minut de silenci davant de l'Ajuntament. Es fa el vespre un cop s'espera que l'empresa contractada pel mateix consistori per netejar la casa hagi acabat ja la feina i, per tant, es pugui haver reobert el carrer Major, on està situat aquest immoble i escassos metres, de fet, de l'edifici de l'Ajuntament. En paral·lel, avui continuen les diligències policials per mirar d'aclarir els fets que van acabar amb la mort del nen de 18 mesos i d'aquí fa unes setmanes se'n va denunciar la desaparició. A les properes hores, a més, està previst també que el jutge d'Amposta que porta la investigació prengui una decisió en relació amb els 2 principals acusats, que són els pares de la criatura.
0: I a Manresa, la Federació d'Associacions de Veïns demana polítiques de seguretat més clares per a una bona convivència a la ciutat i un seguiment més estricte dels reincidents. L'entitat ho ha dit aquesta emissora arran de l'apunyalament mortal de dimarts que ha trasbalsat la capital del Bages. Aquest migdia, precisament, es fan els funerals per la víctima. Manresa, Nàtia Dell.
3: La federació, que es va reunir ahir amb aquest cas com a principal punt de l'ordre del dia, demanarà hora a l'Ajuntament per parlar des de la calma sobre com fer més segura la ciutat anant tots a una, tant des de la vessant social com la policial. Ho ha dit en declaracions aquesta emissora el president de la Federació, Jaume Canudes.
4: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers. Hem de ser tots a una i apretar perquè aquesta inseguretat no hi sigui.
3: Tenint en compte que els menors implicats amb el crim tenen antecedents, fins i tot un d'ells va estar intern en un centre de justícia juvenil, Canudes demana.
4: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes. És complicat.
3: El funeral per la víctima es fa aquest migdia a Manresa. Mentrestant, la investigació dels Mossos per aclarir els fets continua oberta.
5: 3Cat Info.
6: Ens volen imposar el silenci per fer de la llengua un fet residual.
0: La Fira del Llibre del Pirineu arriba a la 30a edició. Fins diumenge, Organyà, l'Alt Urgell, on s'omple de llibres, autors i activitats. Aquest any amb protagonisme per la música en català, nous espais i horaris ampliats. Des d'Organyà ens ho explica en Joaquim Albalate.
7: La fira celebra 30 anys en el seu millor moment. Ha anat creixent des de les primeres edicions fins a convertir-se en una gran festa de la llengua i la literatura. Celestí Vilà és l'alcalde d'Organyà.
8: La fira va començar que es feia aquí l'Ajuntament en una sala que hi havia una taula redona i a partir d'aquí s'ha anat engrandint i després es va passar al carrer i a partir de la pandèmia va ser que li va fer un boom bastant fort perquè hi cap moltíssima més gent i és més llamativa per tothom, no? Dóna més ambient.
7: Un certamen que incorpora novetats aquest any. La jornada sobre la salut del català surt per primer cop al carrer, aquest any dedicada a la llengua cantada. També hi haurà un nou escenari amb música en directe i una ampliació dels horaris.
8: Han fet un altre escenari en un altre carrer d'aquí del costat de la plaça i allà doncs, durant el dia hi haurà, tot el dia hi haurà actuacions de música catalana. També, com a novetat, tenim que aquest any les parades començaven el dissabte al matí i aquest any també començaran el divendres a la tarda.
7: En total hi haurà les parades de 35 editorials i llibreries i 55 presentacions de llibres i una quarantena d'actes amb noms com Judit Nederman, La Sonsoni o l'Opa.

0: Pau de Pons. L'acte més popular serà, un cop més, la carrerada de llibres, amb centenars de persones llegint a la vegada a la carretera C14.
1: La llengua, cultura ancestral.
2: Esports.
3: Informació esportiva fins a 11:45 amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
4: Bon dia, Anna. El Barça femení sabrà aquest migdia els seus rivals a la nova lligueta de la Champions femenina. En aquesta nova edició, 18 equips hi prendran part en un format similar al de la Champions masculina. Els equips s'asseguren 3 partits com a locals i 3 com a visitants. I els 4 primers accediran directament als quarts de final, mentre que del 5è al 12è disputaran un play-off. Al bombo 1 trobarem el Barça, l'Olímpic de Lió, el Chelsea, el Bayern de Múnich, l'Arsenal i el Paris Saint-Germain, el Bombo 2, el Real Madrid, la Juventus, el Hecken Suec, la Roma, el Benfica i el París, i el Bombo 3, el Manchester City, el Lovaina, el Kiu Danès, l'Àustria de Viena, l'Inter de Milà i el Servet. Recordem que el Barça és el vigent campió de la Champions femenina i que el sorteig començarà a les 12 del migdia a la seu de la UEFA a Nyon.
2: 3CAT Info.
4: A la Lliga Masculina de Futbol, el Barça i l'Espanyol faran avui un nou entrenament de cara als partits que jugaran els dos equips d'aquest diumenge. Els blaugranes visitaran el València i a la convocatòria podria entrar Gabriel Jesús, que ahir es va estrenar com a blaugrana en un entrenament, i Gavi, que s'ha recuperat del cop al genoll que l'ha fet perdre's els dos últims partits. Del vessant institucional ja hi ha data per l'assemblea de socis. Serà el dissabte 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. L'assemblea serà telemàtica i agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. Els punts principals seran l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i l'aprovació dels comptes, amb un rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions d'euros. A més, es ratificaran els nous membres de la Junta.
2: 3CAT Info.
4: L'Espanyol, per la seva banda, rebrà el Sevilla també diumenge. Ahir, el director esportiu blanquiblau, Monchi, admetia certes urgències esportives al projecte.
5: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos. Y evidentemente, cuando uno viene acumulando, no digo de sesiones, pero sí momentos de tensión, está deseando salir de ahí. Pero eso, bien gestionado, creo que es bonito.
4: El Madrid obre avui, per la seva banda, a les 9 del vespre, la quarta jornada de Lliga visitant el Betis. Un partit complicat és el que pensa José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc.
6: Tiene que ser un gran Real Madrid, si no, no gana. Betis es muy buen equipo. Los resultados últimos del Real Madrid ahí pues son muy objetivos. Es difícil ganar ahí. Y para ganar tienes que estar a tu máximo nivel.
4: Jugat ahir a la primera divisió, en un partit avançat a la sisena jornada, Real Societat 0, Celta 0.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
4: Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tenis, Paula Badosa ha quedat eliminada aquesta matinada a la segona ronda després de perdre amb la número 4 del món, la nord-americana Coco Gauff, per 6-4 i 7-6. Mentre que a la Vuelta, avui es disputa la 13a etapa, 193 quilòmetres de mitjana muntanya entre el Muñécar i Loja, a Granada. Enric Mas sortirà amb el mallot vermell de líder amb 1 minut i 45 segons sobre Primoz Roglic. Ahir, triomf per l'eslové del Bahrain, Jacob Omercel. Pel que fa a l'handbol, avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo, en presència del Barça, vigent campió de la Champions, i que s'enfronta al Porto. Serà a partir de 5:45. Carlos Ortega és l'entrenador blaugrana.
7: Bueno, yo creo que es un torneo de mucha entidad, ¿no? De tres equipos que juegan en Champions y Vidasoa que puede estar perfectamente jugando en la Champions. Torneo que quizá llega, una competición que quizá llega un poco pronto, pero que creo que nos va a poner a todos en el lugar que competitivo que podemos estar o que podemos llegar, ¿no?
4: A partir de les 8 es jugarà la segona semifinal entre el Vidasoa d'Irun i l'Sporting de Portugal.
2: 3CAT Info.
4: Parlem ara de bàsquet. Avui comença el Mundial Femení a Alemanya. La selecció espanyola debuta a 6:45 davant de les anfitriones. Només hi ha una catalana a la convocatòria. Es tracta de Mariona Ortiz, més la jugadora asturiana de l'Uni Girona, Iana Martín. També en bàsquet segueix en marxa l'històric torneig de Sant Julià de Vilatorta. Avui a 2:15, Ilerna Lleida, Ulm Alemany. Jugat ahir, Joventut 78, Manresa 84. En Fórmula 1, avui es fa la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia al circuit de Monza. Mentre que en futbol sala, demà jugaran les semifinals de la Supercopa d'Espanya, que es disputa al Palau Blaugrana. El Barça jugarà la segona semifinal, s'enfrontarà al Jaén, la primera la disputaran al Pozo de Múrcia i al Palma. La final la jugarà diumenge a 6:45 de la tarda.

0: Són 11:45. Fins a aquesta hora us hem destacat que el nou model de finançament autonòmic passarà avui al primer tràmit. Quedarà aprovat al Consell de Política Fiscal i Financera amb els vots del ministre d'Hisenda i els consellers de Catalunya i les Canàries. Les autonomies del PP i la resta de socialistes no hi donaran suport. Argumenten que no beneficia tothom. El govern ja té enllestits 10.000 habitatges públics dels 50.000 previstos al pla anunciat al començament de la legislatura pel president Illa. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera Sílvia Paneque, que ha afegit que n'hi ha 28.000 més que ja estan projectats. Dinamarca espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve. El govern socialdemòcrata del país nòrdic es reuneix avui a Copenhaguen amb els altres socis europeus impulsors de la mesura. Són Alemanya, Àustria i els Països Baixos i Grècia. I a partir d'ara us explicarem que han desarticulat una organització dedicada a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes a través de prostíbuls de Granollers, al Vallès Oriental. La policia espanyola ha detingut 14 persones i ha alliberat dues dones. El jutge processa dos agents del grup especial d'intervenció dels Mossos que van abatre el vigilant de seguretat privada que l'any 2021 va disparar a quatre persones que van quedar ferides a Tarragona. El magistrat apunta a una acció descontrolada i desproporcionada. I en clau internacional reneix el conflicte per la sobirania de les Illes Malvines entre l'Argentina i el Regne Unit. Des de Londres es manté que l'arxipèlag és i serà britànic com a resposta a les intencions del president Milei, que ja ha anunciat sancions contra empreses britàniques amb l'extracció de petroli com a principal reclam. I pel que fa als esports, Ricard?
1: Doncs el Barça femení sabrà a partir de les 12 del migdia els seus rivals a la Champions, una competició que enguany estrena format.
0: I pel que fa al temps, molt sol i temperatures altes amb màximes que poden fregar els 40 graus a Ponent i a l'Ebre. El cap de setmana persistirà aquesta situació, amb sol, nuvolades a les tardes i encara calor acusada al migdia. Passen pràcticament 3 minuts de 11:45. El nou model de finançament autonòmic farà avui el primer pas. L'aprovarà el Consell de Política Fiscal i Financera amb els vots del Ministeri d'Hisenda, Catalunya i les Canàries. Les comunitats del PP són a la reunió i no han seguit la consigna de Díaz Ayuso. Madrid. Paula Brujats.
2: Només ha quedat buida la cadira de Madrid. La resta de consellers del PP són a la reunió, però votaran en contra del nou model perquè insisteixen que és injust, insolidari i beneficia Catalunya perquè s'ha pactat amb Esquerra Republicana. La consellera d'Economia, Alicia Romero, els ha respost que això és mentida. El recorda que el nou model millora la situació de totes les comunitats, reparteix 21.000 milions més d'euros que l'actual i ha criticat el boicot que n'ha fet Ayuso.
3: Les comunitats del Partit Popular venen al Consell de Política Fiscal i Financera a donar la seva opinió, encara que sigui contrària, però venen i participen. Crec que és el que ens toca per responsabilitat institucional, ser allà on hem de representar els nostres ciutadans i, per tant, em sembla una bona notícia que la majoria avui siguin aquí.
2: Les comunitats del PP són les més beligerants i reclamen al ministre d'Hisenda que retiri el model i es torni a negociar, però això no passarà, diu el ministeri. Tot i les crítiques, però, alguns consellers del PP no descarten adoptar el model si s'acaba aprovant al Congrés, com els consellers de les Balears i del País Valencià, que avui també s'han desmarcat del boicot d'Ayuso.
4: Nosaltres creiem que havien de venir aquí, donar sa cara, a dir no en aquest sistema de finançament, argumentar-ho.
5: No, eso es una decisión de la Comunidad de Madrid, pero que realmente no tiene ninguna utilidad. Pero bueno, el resto de comunidades estamos aquí.
2: Però a part del PP, el nou model tampoc agrada a les comunitats socialistes com Astúries i Castella-La Mancha, que avui també hi votaran en contra per aquests motius.
6: Entendemos que la propuesta que presenta el gobierno adolece de defectos formales y de fondo.
7: Le voy a proponer

0: al ministro que retire del orden del día este modelo de financiación. Tengo que decir también que existen modelos alternativos.
1: Tot i això, el model s'aprovarà amb els vots del Ministeri de Catalunya i les Canàries i a partir d'avui encararà la recta final. En les properes setmanes s'aprovarà al Consell de Ministres, després s'enviarà al Congrés dels Diputats, on realment pot fracassar i embarrancar per l'oposició de Junts per Catalunya.
2: Dels 50.000 pisos protegits que ara fa dos anys va prometre el president Salvador Illa, ja n'hi ha 10.000 d'acabats, amb la clau a punt de lliurar a les famílies. Ho ha avançat la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, al Matí de Catalunya Ràdio, on també ha revelat que hi ha 28.000 pisos més que ja estan projectats i que, per tant, també es podran construir en els pròxims anys.
3: Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests dos anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies doncs, que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
2: Ara mateix el parc d'habitatge públic de Catalunya no arriba ni al 2% i està molt lluny encara també de la mitjana europea, que és del 9%. La feina que ha fet el govern amb els ajuntaments per identificar solars disponibles per tot el país també permetrà, això que dèiem, que en els pròxims anys es puguin oferir 28.000 habitatges més de protecció oficial, segons ha dit Paneque. La idea és tenir-los acabats abans del 2030. La situació ara mateix, però, continua sent dramàtica pel dèficit enorme d'habitatge assequible que hi ha a Catalunya, conseqüència de la falta d'inversió de totes les institucions, la catalana i l'espanyola, en els últims anys. Hi ha moltíssimes famílies en situació de vulnerabilitat esperant per tenir un lloc on viure. La consellera ha precisat que la llista d'espera per a les famílies que necessiten un pis de la mesa d'emergència ronda el mig any. El cas de la Núria, que també ha passat avui pel Matí de Catalunya Ràdio, és clar. A ella i al seu marit els van desnonar, van estar vivint, si es pot dir així, en un cotxe durant mesos. I ara esperen una solució definitiva en un hostal que els ha gestionat l'Ajuntament de Sabadell i pel qual paguen 400 euros al mes.
4: El miedo que tenemos es que ya llevamos un año y medio sin un hogar. Porque sí, es verdad que estamos mejor, mucho mejor, pero no el calor de un hogar con mi hijo. Entonces tenemos miedo a que esos seis meses pasen y tenga otras navidades por en medio.
2: En la mateixa entrevista, Paneque ha insistit que la regulació del lloguer en les zones tensionades ha aconseguit com a mínim contenir-ne el preu. Dinamarca espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve. Són les previsions del ministre de Migració del govern socialdemòcrata que avui es reuneix a Copenhaguen amb els homòlegs dels altres quatre països europeus que volen tirar endavant amb la mesura. Són Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. No s'ha fet públic amb quin país tercer negocien per establir-hi els centres de deportació. La iniciativa vol replicar el model d'Itàlia a Albània, on la primera ministra Giorgia Meloni hi té dues instal·lacions d'aquest tipus que estan obertes però que funcionen amb molt baix rendiment pels nombrosos entrebancs judicials. La Unió Europea té aprovades des del juny noves normes per accelerar les deportacions i permetre als estats membres que creïn centres de detenció en territori no comunitari. Tant les ONGs com el Consell d'Europa, la institució amb seu a Estrasburg, han advertit dels riscos de violació dels drets humans que aquesta mesura té pels migrants.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: El jutge processa dos agents del grup especial d'intervenció dels Mossos que van abatre el vigilant de Securitas que l'any 2001 va disparar a quatre persones que van quedar ferides a Tarragona. El magistrat diu que hi ha indicis que els policies van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Els dos agents formaven part de l'equip que va abatre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a tres excompanys de la feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. La resolució judicial constata que un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i l'altre un que va ferir el vigilant a la cama dreta. El magistrat diu que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada, desproporcionada i amb una finalitat que va poder anar més enllà que la de neutralitzar-lo. L'advocat de l'acusació, Gerard Amigó, celebra la decisió del jutge, però diu a 3CAT Info que s'haurien d'incloure més agents.
7: Creiem que hi ha algunes altres persones que es tenen que haver imputat, però, bueno, evidentment, la fase d'instrucció és per depurar responsabilitats. I, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
6: El lletrat que representa els Mossos, José Antonio Vitos, diu que el jutge no ha concretat quina hauria estat, segons ell, una acció proporcionada del GEI.
8: Desconeixem quina és la proporcionalitat que el jutge pretén que hi hagi per un arxiu, i a més també hem de tenir en compte que no es pot veure una actuació igual des d'un despatx que

0: des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
1: Vitos diu que presentaran un recurs, que els lleis estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
2: La Policia Nacional ha desarticulat una organització dedicada a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes a través de prostíbuls de Granollers, al Vallès Oriental. La xarxa il·legal captava les víctimes, majoritàriament colombianes, amb falses ofertes de treball al sector de l'hostaleria. Els pagaven el trasllat a Espanya i després les despeses es convertien en la coartada per reclamar-los un deute que havien de pagar amb serveis sexuals als diferents locals que l'organització controlava. L'operatiu policial ha permès l'alliberament de dues de les víctimes i la detenció de 14 persones, una de les quals està en presó provisional. El Regne Unit insisteix que les Illes Malvines són de sobirania britànica. El ministre de Defensa, Wes Streeting, ha assegurat en un missatge a la xarxa X que el seu compromís amb aquest territori és absolut i inamovible. És la resposta de Downing Street a les paraules del president argentí Javier Milei, que aquesta matinada ha tornat a posar sobre la taula la disputa sobre la sobirania de les Illes Malvines i que ha defensat que cal recuperar-la. Milei també ha anunciat sancions contra empreses patrulleres britàniques que operen a la zona. Buenos Aires, Joan Biosca.
3: Javier Milei se sent recolzat pels Estats Units després que el president Donald Trump hagi posat en dubte la neutralitat històrica nord-americana sobre la sobirania britànica de les Malvines, un conflicte que ja va provocar, recordem-ho, una guerra el 1982 entre argentins que la van perdre i britànics. L'Argentina sancionarà econòmica i penalment les empreses que hi facin perforacions patrulleres en considerar, ha dit Milei, que les illes i el seu espai marítim són territori nacional argentí.
4: Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta. Esto es posible gracias a la normalización económica, porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía.
3: També el cap d'estat argentí ha anunciat més presència militar a la ciutat d'Ushuaia, a 700 quilòmetres de les conegudes també com a Illes Falklands.
2: Han rescatat en vida dues persones 10 dies després de la gran riuada que va arrasar al nord del Nepal i al Tibet. Els equips que treballen a la zona els han rescatat de dins d'un túnel d'una instal·lació hidràulica. Algunes fonts apunten que també haurien sentit més veus i això fa pensar que hi podria haver altres persones atrapades i en vida. Els treballs no s'aturen mentre algunes famílies opten per fer els funerals tot i no tenir els cadàvers. El balanç oficial de la tragèdia situa la xifra de víctimes mortals per sobre el miler i els desapareguts freguen els 5.000.
5: 3Cat Info.
2: Els casos de grip a Catalunya pràcticament s'han duplicat aquest estiu. Si l'habitual és detectar-ne poc més d'un miler a la setmana, en aquesta època, només la setmana passada se'n van detectar 2.400. Tot i això, no es tracta d'un pic com els de l'hivern i les soques del virus que estan circulant serien similars a les de l'any passat i tampoc no són més virulentes. El que sí que alerten és que els símptomes podrien ser lleugerament diferents. Sentim Jacobo Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
6: No necessàriament provoca el típic quadre catarral, sinó que a vegades donen quadres més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
2: L'increment sobtat s'atribueix sobretot a casos importants de persones que han viatjat a l'hemisferi sud, on està tenint incidència alta. De totes maneres, no està previst que això modifiqui el calendari de vacunació per a la grip. Començarà a partir del 5 d'octubre per als col·lectius de més risc i a partir del 26 s'obrirà a la resta de la població. D'altra banda, també preocupa l'increment de persones que aquest estiu han requerit assistència mèdica per a les altes temperatures, sobretot per insolacions i cops de calor. Salut ho estudia a fons.
6: Ara, quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldré analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
2: En aquest sentit, els consells són els de sempre: mantenir-se hidratat, evitar l'activitat en les hores de més calor i estar pendent de la gent gran o amb patologies prèvies. Un home de 66 anys sobreviu 9 mesos amb un ronyó de porc fins a aconseguir el trasplantament d'un donant humà. L'estudi que publica The Lancet dona detalls d'aquest cas tractat a l'Hospital General de Massachusetts de Boston. Es tracta d'un pacient amb una insuficiència renal terminal que va poder prescindir de la diàlisi gràcies a un òrgan d'animal que li va fer de

0: pont fins a aconseguir la donació humana. El ronyó animal procedia d'un porc miniatura del Yucatán i va ser modificat genèticament perquè fos compatible amb el sistema immunològic del pacient. En total, va poder passar 271 dies sense diàlisi, el temps de supervivència més llarg després de rebre l'òrgan animal. I amb aquesta informació hem arribat al punt de 11:45. Obrim l'àrea de servei i ho fem, com sempre, amb la informació del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim la carretera C32 tallada a Mataró en sentit Barcelona, pendents de la possible incidència que provoca aquest tall. Hi ha retencions d'uns 3 quilòmetres aproximadament en sentit sud. A la resta de carreteres, fluïdesa, ni retencions ni incidències destacades. Recordem que sí que tenim una incidència, segons Renfe, ja resolta, Rodalies, que provoca retards d'una mitja hora a la línia R11.
2: El temps.
0: Una crònica d'en Tomàs Molina.
3: Temps de ple estiu, el que tindrem aquest cap de setmana. Avui mateix ja domini del sol, amb potser alguna nuvolada al Pirineu sense més conseqüències, i màximes que s'enfilaran fins a fregar els 40 graus en punts de les comarques de Ponent, també a les Terres de l'Ebre. Una situació que es mantindrà el cap de setmana, dissabte i diumenge, amb temperatures clarament altes, clarament superiors a les normals per l'època. Temps de sol el cap de setmana, potser les tardes del cap de setmana amb nuvolades al Pirineu que podrien acabar donant alguna petita gotellada, i l'esperança posada en la setmana vinent, en què hi haurà un augment de la inestabilitat i les temperatures que es podrien normalitzar per l'època de l'any de cara a dimecres.
2: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
4: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta, l'educació del futur, amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
5: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Una investigació de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ajuda a millorar la predicció sobre la mortalitat en pacients amb Covid. En concret, l'estudi detecta una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a una valoració més precisa del risc en poblacions vulnerables. Des de Lleida ens n'informa en Pere Joan Álvarez.
6: L'equip investigador del grup Fenotipat Clínic i Molecular de l'IRB i la Universitat de Lleida ha publicat dos estudis que representen un pas endavant en el desenvolupament de biomarcadors sanguinis per la medicina de precisió en malalties respiratòries. Un dels treballs, publicat a la revista Science, ha analitzat mostres i dades clíniques de 763 pacients de més de 65 anys hospitalitzats per Covid. La investigació d'una molècula podria ajudar a predir el risc de mort al cap de 90 dies en un tipus de pacients per Covid. Sentim Manel Pérez, investigador de l'IRB Lleida.
7: Aquesta molècula aportaria una informació complementària a les variables clíniques. I això ens permetria millorar la predicció dels pacients i, en aquest cas, de la mortalitat dels pacients.
6: El segon treball publicat a la revista Biomarker Research va estudiar mostres de sang de 182 persones per trobar una molècula que servís com a referència en aquest tipus d'anàlisi. Pérez assegura que les analítiques de sang aporten molta informació per predir i informar de les diferents patologies dels pacients.
7: Aquests estudis posen de manifest que la sang és una mostra útil i que té molt potencial i que podem detectar molts tipus de molècules i que ens poden aportar informació per millorar com podem manejar els pacients.
6: Els projectes s'han desenvolupat amb la col·laboració de professionals dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida, investigadors en l'Institut d'Investigació Biomèdica de Salamanca.
0: Prades, al Baix Camp, comença la collita del llúpol mediterrani per fer cervesa amb la previsió de superar les 7 tones. Els seus camps tenen unes condicions d'altitud, pluviometria i temperatura molt similars a les de les grans regions productores del centre d'Europa. Des de Tarragona ens ho explica en Ricard Buigas.
8: Prades s'ha convertit en un referent del cultiu del llúpol al país. Va començar l'any 2014 quan van descobrir l'existència del llúpol silvestre a la zona. L'any 2019 en van collir 3.000 quilos. Enguany preveuen igualar o fins i tot superar les 7 tones de l'any passat. Tota la producció l'utilitza DAM. La cervesera catalana va posar en marxa el projecte amb la col·laboració de la cooperativa agrícola i l'Ajuntament. L'enginyer agrònom responsable del projecte, Kevin Tejedera, diu que tenen marge de creixement.
9: Aquests dos últims anys la producció és molt similar perquè també les condicions

0: climàtiques també han sigut bastant similars en quant a pressió atmosfèrica, en quant a climatologia, temperatures altes, manca de pluges, però la nostra idea és que això ha de continuar a créixer, el cultiu té possibilitats de continuar creixent i fent més producció de la que estem fent ara.
1: El cultiu del llúpol ocupa 7 hectàrees. Ha contribuït a diversificar l'activitat agrícola a Prades i generar noves oportunitats vinculades amb el sector primari. Ara involucra unes 25 persones en les diferents fases del procés.
0: Continuem tenint pagesos que cultiven el seu propi llúpol amb l'ajuda nostra, amb la gestió. Altres que, bueno, que també com evoluciona una mica el món de l'agricultura, doncs ens cedeixen només les finques, ho explotem nosaltres directament, però sí, aquest cultiu era nou per ells i hem hagut d'aprendre tots junts.
1: La collita del llúpol no té una data concreta. Es cull quan assoleix l'acidesa que busquen per elaborar la cervesa. Calculen que la campanya d'enguany s'allargarà uns 10 dies.
2: Cronos és la gran novetat a les sales de cinema d'aquesta setmana. Les repassem totes amb en Marc Garriga.
3: Cronos pateix per la manca de distància entre els fets reals i la pel·lícula. Segurament això ha provocat que ni un director irregular però comercial com Fernando González Molina, però tampoc un guionista reconegut com Alberto Marini, s'hagin atrevit a ficcionar a partir del que va passar. Una part essencial del que hauria de ser un film que es basa en fets reals és que construeixi una narració nova per una nova finestra, però en canvi el film es limita a relatar exactament com va passar tot i això està reservat als documentals. No s'indaga en l'entorn dels terroristes a Ripoll, que seria una altra pel·lícula molt més interessant, ni hi ha cap personatge que aguanti el relat de principi a fi. Fins i tot és qüestionable com mostra la comunitat magribina en un moment d'alta tensió a Catalunya. Per tant, tot i que és innegable que pot agradar per curiositat, per morbo o per entendre millor com s'afronta una crisi d'aquesta magnitud, al final acaba sent un projecte parcial, inoportú i innecessari.
4: Salut, moi c'est Jim. Qu'est-ce qu'il est beau?
3: Jim Queen és la perla de la setmana. Sens dubte és una de les millors o la millor pel·lícula d'animació per adults en molt temps. Una irreverent i delirant comèdia esbojarrada sobre dos gais antitètics que viuen tota una aventura per trobar l'antídot per curar una pandèmia que amenaça de fer desaparèixer l'homosexualitat. En definitiva, una sàtira mordaç, intel·ligent i enginyosa de la cultura queer amb una imaginació desbordant, amb imatges altament provocadores i amb una mala llet considerable que és capaç de criticar tant la comunitat LGTBIQ+, com els seus detractors. Al capdavall, fa servir la fantasia per parlar sense complexes de diversitat, de prejudicis i d'empatia.
5: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
3: Aquesta setmana hi ha una nova ració de cinema de terror. Dulce sabor a muerte, d'Eli Roth, el director de Cabin Fever i Hostel, és un divertimento amb grans dosis d'humor negre que encadena una mort rere una altra de manera explícita i salvatge, però també molt imaginativa. L'origen de tot són els cornets d'un gelater demoníac que converteixen els nens en assassins sàdics i implacables i els adults en víctimes sense escapatòria. És una pel·lícula divertida, en gran part, reservada, això sí, en tot cas, els amants del gore, però que també fa gala d'un guió i uns diàlegs que voregen sovint el ridícul. Completen les novetats la fluixa cinta de terror aeri Black Box, Vuelo 298, un exemple de cinema de sèrie B amb poca imaginació, el thriller valencià Aixam i dos drames rurals, l'italià Cinco Segundos i l'alemany El olor a leche quemada.
6: Kids!
2: I a Girona, la Casa de Cultura acull l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo, una nova manera d'apropar-se a l'obra de Leonardo da Vinci a partir de la figura de la dona. Maria Rovira.
7: La mostra vol superar les formes tradicionals de visitar els museus i fer l'art més comprensible i vivencial. S'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar els detalls de les obres i també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions amb relleu per poder-les tocar. Ens ho explicava Rafael Gálvez, comissari de la mostra.
8: Anem a descobrir qui personatge, qui és la dona que n'hi ha darrere de la majoria o els quadres més importants d'ell. Això és el que buscàvem des del principi. I una exposició on el primer eslògan, el primer que n'hi ha que dir és que està prohibit no tocar, n'hi ha que tocar-ho tot.
7: L'exposició aporta una mirada

0: renovada de l'univers de Leonardo da Vinci a partir de la seva particular manera de pintar la dona en quadres com Madonna Lita, la Gioconda, la Dama de l'Ermini o la Bella Ferronier.
1: La sensibilitat de una persona que està molt identificada en els sentiments, en els patiments i en la forma de viure la dona en aquella època. Entonces ell lo que trau és, en les seues obres, és aquest sentiment.
0: Les Madones de Leonardo a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona proposa un acostament a l'art del Renaixement, amb referència també a altres figures com Miquel Àngel, per contextualitzar aquest període i explorar diàlegs artístics.
2: Esports. Fins al punt de les 12 del migdia amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
3: Bon dia, Anna. El Barça femení sabrà d'aquí a uns minuts els seus rivals a la nova lligueta de la Champions. El bombo hi trobarem, no només el conjunt blaugrana, sinó també l'Olympique de Lió, el Chelsea, el Bayern de Múnich, l'Arsenal i el Paris Saint-Germain. El 2, el Real Madrid, la Juventus, el Hakan Suec, la Roma, el Benfica i el París. El bombo 3, el Manchester City, el Lovaina, el Kiu danès, l'Àustria de Viena, l'Inter de Milà i el Servet. En aquesta nova edició, 18 equips hi prendran part en un format similar al de la Champions masculina. Els equips s'asseguren 3 partits com a locals i 3 com a visitants. Els 4 primers accediran als quarts de final i del 5è al 12è disputaran un play-off. Recordem que el Barça és el vigent campió de la Champions femenina i que el sorteig començarà a les 12 del migdia a la seu de la UEFA a Nyon.
2: 3CAT Info.
3: A la Lliga masculina, el Barça i l'Espanyol faran avui un nou entrenament de cara als partits que jugaran els dos equips d'aquest diumenge. Els blaugranes visitaran el València i a la convocatòria hi podrien entrar Gabriel Jesús, que ahir es va estrenar com a blaugrana en un entrenament, i Gavi, que s'ha recuperat del cop al genoll que l'ha fet perdre's els dos últims partits. Del vessant institucional, ja hi ha data per l'assemblea de socis. Serà el dissabte 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. Serà telemàtica i agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. Els punts principals seran l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i l'aprovació dels comptes, enguany amb un rècord d'ingressos superiors als 1.000 milions d'euros. A més, es ratificaran els nous membres de la junta directiva. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà el Sevilla també diumenge. El Madrid obre avui a les 9 del vespre la quarta jornada de Lliga visitant el Betis. José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, parla de partit complicat.
4: Tiene que ser un gran Real Madrid, si no, no gana. Betis es muy buen equipo. Los resultados últimos del Real Madrid ahí pues son muy objetivos. Es difícil ganar ahí. Y para ganar tienes que estar a tu máximo nivel.
3: Jugat ahir a la primera divisió, en un partit avançat de la sisena jornada, Real Societat 0, Celta 0. I tornant al Barça, l'exjugador blaugrana Ferran Torres ha parlat del seu fitxatge pel Paris Saint-Germain.
5: Son los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso pues en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera y estoy súper ilusionado con esta nueva etapa.
3: El de Foyos creo que Luis Enrique, l'entrenador del PSG, és com un para futbolístic per a ell.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
3: A l'Open dels Estats Units de tenis, Paula Badós ha quedat eliminada aquesta matinada a la segona ronda després de perdre amb la número 4 del món, la nord-americana Coco Gauff, per 6-4 i 7-6. Mentre que a la Vuelta, avui es disputa la 13a etapa, seran 193 quilòmetres de mitjana muntanya entre el Muñécar i Loja a Granada. Enric Mas torna a sortir amb el mallot vermell de líder, ara amb 1 minut 45 segons sobre Primoz Roglic. Ahir, triomf per l'eslové del Bahrain, Jacob Omersal. En handbol, avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica que es disputa a Vigo. El Barça s'enfronta al Porto a partir de 6:15. A les 8 es jugarà la segona semifinal entre el Vidasoa i l'Sporting de Portugal. En bàsquet comença el Mundial Femení a Alemanya. La selecció espanyola debuta avui mateix a 6:15 davant de les anfitriones. Només hi ha una catalana a la convocatòria, Mariona Ortiz.
6: Cada una tiene muy claro que lo más importante es el equipo y yo creo que eso determina todo lo demás. Y bueno, eso es lo que también nos hace muy especiales.
3: També en bàsquet segueix en marxa l'històric torneig de Sant Julià de Vilatorta, 2:15, i l'Erna Lleida Ulm Alemany, jugat ahir, Joventut 78, Manresa 84.

I en Fórmula 1, avui es fa la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia al circuit de Monza. Ells va fer oficial la renovació del campió mundial Lando Norris amb McLaren fins al 2030.

0: En punt les 12 del migdia. Els Mossos han detingut una dona de 33 anys relacionada amb la mort d'un nadó a Sant Adrià de Besòs. Seria la mare de la criatura que va ser localitzada morta dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de la mort. Dos dies de dol oficial al municipi de Santa Bàrbara al Montsià per la mort del nen de poc més d'un any i aquesta tarda a les 7 es convoca a fer un minut de silenci. Els pares de la criatura que estan detinguts estan a l'espera de les decisions del jutge que porta el cas. El nou model de finançament autonòmic passarà avui al primer tràmit. Quedarà aprovat al Consell de Política Fiscal i Financera amb els vots del ministre d'Hisenda i els consellers de Catalunya i les Canàries. Les autonomies del PP i la resta de socialistes no hi donaran suport. Argumenten que no beneficia tothom. El govern ja té enllestits 10.000 habitatges públics dels 50.000 previstos al pla anunciat al començament de la legislatura pel president Salvador Illa. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera Sílvia Paneque, que ha afegit que n'hi ha 28.000 més que ja estan projectats. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya evita per ara amnistiar Lluís Salvador i Josep Maria Jové, els dos alts càrrecs de la Conselleria d'Economia durant el 2017 i encarregats de coordinar els preparatius de l'1 d'octubre. El Tribunal tomba l'última petició amb l'argument que el pronunciament de la justícia europea no esvaeix els seus dubtes. Reneix el conflicte per la sobirania de les Illes Malvines entre l'Argentina i el Regne Unit. Des de Londres es manté que l'arxipèlag és i serà britànic com a resposta a les intencions del president Milei, que ja ha anunciat sancions contra empreses britàniques amb l'extracció de petroli com a principal reclam. 19 persones intoxicades per monòxid de carboni aquesta nit a l'interior del dipòsit d'un vaixell, això al moll d'inflamables del port de Barcelona. Un home està en estat crític i un altre en estat greu. I Cronos, la pel·lícula que narra els atemptats a Barcelona i Cambrils del 2017, és la gran estrena a les sales de cinema aquesta setmana. També arriba la pel·lícula d'animació per a adults Jimmy Quinn i l'última cinta de terror d'Eli Roth, Dulce Sabor a Muerte.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Barça femení sabrà d'aquí a uns minuts els seus rivals de la Champions, una competició que enguany estrena format. També a futbol, el Madrid obre avui la quarta jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre. El Barça i l'Espanyol jugaran diumenge, els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. I en handbol avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo. El Barça s'enfronta al Porto i l'Sporting de Portugal al Bidasoa.
0: I pel que fa al temps, ambient assolellat i calorós les properes hores i també el cap de setmana. La temperatura fregarà als 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre.
1: Trescat Info.
0: 12:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 33 anys relacionada amb la mort d'un nadó a Sant Adrià de Besòs. Notícia que ens ha arribat fa només uns minuts a la redacció. Seria la mare de la criatura que va ser localitzada morta dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar a la dona de fer feines del bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de l'amor. I al municipi de Santa Bàrbara, el Montsià, s'ha declarat dos dies de dol oficial per la mort del nen de 18 mesos en una casa del poble. En paral·lel, els pares continuen detinguts a l'espera de la decisió que prengui el jutge que porti el cas Tortosa, Jordi Barranca.
3: Avui divendres és el primer dels dos dies de dol oficial que s'han decretat en aquest municipi del Montsià. Aquest vespre, concretament a les 7, es farà un minut de silenci davant de l'Ajuntament. Es fa el vespre un cop s'espera que l'empresa contractada pel mateix consistori per netejar la casa hagi acabat ja la feina i, per tant, es pugui haver reobert el carrer Major, on està situat aquest immoble i a escassos metres, de fet, de l'edifici de l'Ajuntament. En paral·lel, avui continuen les diligències policials per mirar d'aclarir els fets que van acabar amb la mort del nen de 18 mesos i d'aquí fa unes setmanes se'n va denunciar la desaparició. En les properes hores, a més, està previst també que el jutge d'Amposta que porta la investigació prengui una decisió en relació amb els dos principals acusats, que són els pares de la criatura.
0: El nou model de finançament autonòmic farà avui el primer pas, l'aprovarà el Consell de Política Fiscal i Financera amb els vots del Ministeri d'Hisenda, Catalunya i les Canàries. Les comunitats del PP són a la reunió i no han seguit la consigna d'Isabel Díaz Ayuso a Madrid. Paula Brujats.
4: Només ha quedat buida la cadira de Madrid. La resta de consellers del PP són a la reunió, però votaran en contra del nou model perquè insisteixen que és injust, insolidari i beneficia a Catalunya perquè s'ha pactat amb Esquerra Republicana. La consellera d'Economia, Alicia Romero, els ha respost que això és mentida. El recorda que el nou model millora la situació de totes les comunitats, reparteix 21.000 milions més d'euros que l'actual i ha criticat el boicot que n'ha fet Ayuso.
5: Les comunitats del Partit Popular venen al Consell de Política Fiscal i Financera a donar la seva opinió, encara que sigui contrària, però venen i participen. Crec que és el que ens toca per responsabilitat institucional ser allà on hem de representar els nostres ciutadans i, per tant, em sembla una bona notícia que la majoria avui siguin aquí.
4: Les comunitats del PP són les més beligerants i reclamen al ministre d'Hisenda que retiri el model i es torni a negociar, però això no passarà, diu el ministeri. Tot i les crítiques, però alguns consellers del PP no descarten adoptar el model si s'acaba aprovant al Congrés, com els consellers de les Balears i del País Valencià, que avui també s'han desmarcat del boicot d'Ayuso.
6: Nosaltres creiem que havien de venir aquí, donar-se cara, a dir no en aquest sistema de finançament, argumentar-ho.
7: No, eso es una decisión de la Comunidad de Madrid, pero que realmente no tiene ninguna utilidad, pero bueno, el resto de comunidades estamos aquí.
4: Però a part del PP, el nou model tampoc agrada a les comunitats socialistes com Astúries i Castella-La Mancha, que avui també hi votaran en contra per aquests motius.
8: Entendemos que la propuesta que presenta el gobierno adolece de defectos formales y de fondo.
9: Y sinceramente lo que me avergüenza en este sentido es que un modelo regresivo surja del Partido Socialista.
4: Tot i això, el model s'aprovarà amb els vots del Ministeri de Catalunya i les Canàries i a partir d'avui encararà la recta final. En les properes setmanes s'aprovarà al Consell de Ministres, després s'enviarà al Congrés dels Diputats, on realment pot fracassar i embarrancar per l'oposició de Junts per Catalunya.
0: La proposta de reforma del model de finançament aporta més recursos a les autonomies, modifica els criteris de repartiment dels diners i escurça les diferències de finançament entre les comunitats. És una informació de Pilar García amb el muntatge de Jordi Galbany.
10: Més recursos en total.
11: El nou model aportarà a les autonomies 224.000 milions d'euros, 21.000 milions més que ara. Catalunya és la segona comunitat que rebrà més recursos addicionals en xifres absolutes, per darrere d'Andalusia, prop de 4.700 milions.
10: Es respecta l'ordinalitat, la posició que ocupa Catalunya entre el que aporta el sistema i el que rep.
11: No queda recollit específicament, però segons els càlculs del Ministeri d'Hisenda i de la Generalitat, almenys l'any que ve, si s'aplica el nou model, Catalunya mantindrà la posició, la tercera a l'hora de portar i de rebre. Ara és la tercera en una columna i la desena a l'altra.
10: Nous criteris per repartir els diners entre les comunitats.
11: Hi ha un nou càlcul de la població ajustada, que és l'eix central del model, perquè determina les necessitats de cada comunitat en sanitat, educació i serveis socials, en funció de les característiques dels seus ciutadans. Per determinar la població ajustada s'amplien els grups d'edat de 7 a 20, per fer millor el càlcul. També es té en compte la superfície del territori, la dispersió de la població i la insularitat.
10: Creixen els diners disponibles a la cistella del sistema.
11: D'una banda, s'augmenta l'aportació dels impostos que formen part del model. Serà el 56,5% de l'IVA en lloc del 50% d'ara i el 55% de l'IRPF en lloc del 50% actual. No canvia el percentatge dels impostos especials, que és del 58%. La recaptació la fa l'agència tributària i una part del que ingressa va a la bossa comuna. I s'incorporen nous impostos a la cistella, com ara el de dipòsits bancaris. D'aquesta manera, s'augmenten els diners disponibles en el sistema en uns 16.000 milions d'euros. Alhora, l'Estat destinarà 19.000 milions d'euros per compensar les comunitats que, un cop repartits els diners, d'acord amb amb els criteris previstos quedin per sota de la mitjana en ingressos per habitant.
10: Nous mecanismes perquè les comunitats augmentin els ingressos.
11: Les comunitats podran demanar una part de la recaptació de l'IVA de les pimes generada al seu territori. Es crea un fons climàtic amb 1.000 milions. Es crea un altre fons per garantir que cap comunitat rebrà menys recursos que amb el model anterior.
10: Caixa compartida d'ingressos i transferències automàtiques.
11: Això vol dir que s'acaben les bestretes. Ara el govern espanyol envia uns diners a les comunitats d'acord amb la previsió d'ingressos d'aquell any i passa comptes dos anys després. Amb el nou model, les comunitats rebran els recursos en temps real, tal com es van recaptant.
1: 3CAT Info.
0: Dels 50.000 pisos protegits que ara fa dos anys va prometre el president Salvador Illa, ja n'hi ha 10.000 d'acabats amb la clau a punt de lliurar les famílies. Ho ha avançat la consellera d'Habitatge, Sílvia Pànic, al matí de Catalunya Ràdio, on també ha revelat que hi ha 28.000 pisos més que ja estan projectats i que, per tant, també es podran construir en els pròxims anys.
12: Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests dos anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies doncs, que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
0: Ara mateix el parc d'habitatge públic de Catalunya no arriba ni al 2% i està molt lluny encara de la mitjana europea, que se situa al 9%. La feina que ha fet el govern amb els ajuntaments per identificar solars disponibles per tot el país també permetrà, això que dèiem, que en els pròxims anys es puguin oferir 28.000 habitatges més de protecció oficial, segons Paneke. La idea és tenir-los acabats abans del 2030. La situació ara mateix, però, continua sent dramàtica pel dèficit enorme d'habitatge assequible que hi ha a Catalunya. Catalunya, conseqüència de la falta d'inversió de totes les institucions, la catalana i l'espanyola, en els últims anys. Hi ha moltíssimes famílies en situació de vulnerabilitat esperant tenir un lloc on viure. La consellera ha precisat que la llista d'espera per les famílies que necessiten un pis de la mesa d'emergències ronde al mig any. A la mateixa entrevista, Pànic ha insistit que la regulació del lloguer en les zones tensionades ha aconseguit, com a mínim, contenir-ne el preu. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya evita, ara com ara, amnistia Lluís Salvadó i Josep Maria Jové, els dos als càrrecs de la Conselleria d'Economia durant el 2017 i encarregats de coordinar els preparatius de l'1 d'octubre. La sala ha tombat la petició dels dos acusats per malversació que van tornar a demanar que se'ls apliqués l'amnistia després del pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea aquest mes de juliol. El Tribunal Català considera que la sentència de Luxemburg no resol tots els seus dubtes i per això manté en suspens l'amnistia a Jové i Salvador. Més enllà de l'amnistia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sí que ha aplicat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, a Laura Borràs. És l'indult que demanava el jutge que va aprovar el govern espanyol i que li evite la presó. Sortim a l'exterior. El Regne Unit insisteix que les Illes Malvines són de sobirania britànica. El ministre de Defensa, Wes Streeting, ha assegurat en un missatge a la xarxa X que el seu compromís amb aquest territori és absolut i inamovible. És la resposta de Downing Street a les paraules del president argentí, de Javier Milei, que aquesta matinada ha tornat a posar sobre la taula la disputa sobre la sobirania de les Illes Malvines i ha defensat que cal recuperar-la. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
13: Javier Milei se sent recolzat pels Estats Units després que el president Donald Trump hagi posat en dubte la neutralitat històrica nord-americana sobre la sobirania britànica de les Malvines, un conflicte que ja va provocar, recordem-ho, una guerra el 1982 entre argentins que la van perdre i britànics. L'Argentina sancionarà econòmica i penalment les empreses que hi facin perforacions petrolieres en considerar, ha dit Milei, que les illes i el seu espai marítim són territori nacional argentí.
14: Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta. Esto es posible gracias a la normalización económica, porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía.
13: També el cap d'estat argentí ha anunciat més presència militar a la ciutat d'Ushuaia, a 700 quilòmetres de les conegudes també com a Illes Falklands.
0: I abans de l'àrea de servei, afegirem que han rescatat en vida dues persones 10 dies després de la gran riuada que va arrasar al nord del Nepal i al Tibet. Els equips que treballen a la zona els han rescatat de dins d'un túnel d'una instal·lació hidràulica. Algunes fonts apunten que també haurien sentit més veus i això fa pensar que hi podria haver altres persones atrapades però en vida. Els treballs no s'aturen mentre algunes famílies opten per fer els funerals tot i no tenir els cadàvers. El balanç oficial de la tragèdia situa la xifra de víctimes mortals per sobre del 1.000 i els desapareguts freguen als 5.000. Un quart d'una. Cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia. En general, trànsit fluït a aquesta hora. Només destaquem algun punt amb una mica més d'intensitat a la P7, a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud, on a precaució hi ha un carril tallat perquè s'està treballant a la zona on precisament ahir es va incendiar un camió a primera hora del matí. També veiem retencions a la B20, a Santa Coloma, en sentit cap al Nus de la Trinitat. Fa mitja hora us parlàvem d'una incidència que provocava retencions a la C32 a Mataró, en sentit sud. Doncs bé, ara el trànsit ja s'ha normalitzat en aquesta zona.
1: El temps.
0: Amb el Tomàs Molina.
16: Avui un dia assolellat i sobretot calorós, amb màximes que podrien fregar els 40 graus o arribar fins i tot als 40 en alguns punts, per exemple, de la Ribera d'Ebre, però també en àrees de les comarques de Ponent o la Catalunya Central. Una tarda de sol, potser amb alguna nuvolada al Pirineu, en principi sense més conseqüències. De cara a dissabte, continuem amb aquest sol, però un sol entrenyinat per núvols prims que aniran passant al llarg del dia, que es poden fer potser una miqueta més espessos a les comarques del sud, i a la tarda alguna nuvolada al Pirineu que podria donar alguna gotellada. Malgrat tot, la temperatura continuarà alta, les màximes tornaran a estar fregant els 39-40 graus, sobretot a Ponent o també en punts de la Catalunya Central. Diumenge, seguim parlant de sol, seguim parlant de calor, la tarda amb nuvolades, un altre cop amb núvols prims que tornaran a entrenyinar el cel i amb la possibilitat de nou d'algun ruixat. De fet, aquests ruixats aniran a més la setmana vinent, amb l'arribada d'aquesta situació de més inestabilitat, la temperatura també tendirà a baixar i sembla que podríem parlar d'una normalització de les temperatures de cara a dimecres de la setmana vinent.
0: Més coses, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa demana polítiques de seguretat més clares per a una bona convivència a la ciutat i un seguiment més estricte dels reincidents. L'entitat ho ha dit aquesta emissora arran de l'apunyalament mortal de dimarts que ha trasbalsat la capital del Bages. Aquest migdia justament es fan els funerals per la víctima manresa, Nati Adell.
17: La federació, que es va reunir ahir amb aquest cas com a principal punt de l'ordre del dia, demanarà hora a l'Ajuntament per parlar des de la calma sobre com fer més segura la ciutat anant tots a una, tant des de la vessant social com la policial. Ho ha dit en declaracions aquesta emissora el president de la federació, Jaume Canudes.
18: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers. Hem de ser tots a una i apretar perquè aquesta inseguretat no hi sigui.
17: Tenint en compte que els menors implicats amb el crim tenen antecedents, fins i tot un d'ells va estar intern en un centre de justícia juvenil, Canudes demana.
18: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes. És complicat.
17: El funeral per la víctima es fa aquest migdia a Manresa. Mentrestant, la investigació dels Mossos per aclarir els fets continua oberta.
0: 19 persones han quedat afectades aquesta nit per una intoxicació per monòxid de carboni a l'interior del dipòsit d'un vaixell al moll d'inflamables del port de Barcelona. En el moment dels fets, el sistema d'emergències mèdiques ha activat un total de 12 ambulàncies per atendre els afectats. Entre els 19 intoxicats hi ha un home que ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital Clínic i un altre l'han evacuat en estat greu a l'Hospital Moisès Broggi. 4 persones més han resultat afectades de menys gravetat i 4 han estat lleu, han rebut l'alta al mateix lloc dels fets. Les 9 persones restants han resultat il·leses.
1: 3CAT Info.
0: Cronos és la gran novetat a les sales de cinema aquesta setmana. La pel·lícula que narra els fets del 17 d'agost del 2017, els atemptats a la Rambla de Barcelona i a la platja de Cambrils, s'estrena juntament amb l'última cinta de terror d'Eli Roth i una pel·lícula d'animació per a adults. Les repassem amb el Marc Garriga.
19: Necessitem reforços a les rambles en Boqueria. Necessitem reforços. salvo les Rambles, 5 ambulàncies.
20: Cronos pateix per la manca de distància entre els fets reals i la pel·lícula. Segurament això ha provocat que ni un director irregular però comercial com Fernando

0: projecte parcial, inoportú i innecessari.
1: Salut, moi c'est Jim.
2: Qu'est-ce qu'il est beau?
1: Tu veux un tuto taille mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin.
0: Jim Quinn és la perla de la setmana. Sens dubte és una de les millors o la millor pel·lícula d'animació per adults en molt temps. Una irreverent i delirant comèdia esbojarrada sobre dos gais antitètics que viuen tota una aventura per trobar l'antídot per curar una pandèmia que amenaça de fer desaparèixer l'homosexualitat. En definitiva, una sàtira mordaç, intel·ligent i enginyosa de la cultura queer amb una imaginació desbordant, amb imatges altament provocadores i amb una mala llet considerable que és capaç de criticar tant la comunitat LGTBIQ+, com els seus detractors. Al capdavall, fa servir la fantasia per parlar sense complexes de diversitat, de prejudicis i d'empatia.
3: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
0: Aquesta setmana hi ha una nova ració de cinema de terror. Dulce sabor a muerte, d'Eli Roth, el director de Cabin Fever i Hostel, és un divertimento amb grans dosis d'humor negre que encadena una mort rere una altra de manera explícita i salvatge, però també molt imaginativa. L'origen de tot són els cornets d'un gelater demoníac que converteixen els nens en assassins sàdics i implacables i els adults en víctimes sense escapatòria. És una pel·lícula divertida, en gran part reservada, això sí, en tot cas, als amants del gore, però que també fa gala d'un guió i uns diàlegs que voregen sovint el ridícul. Completen les novetats la fluixa cinta de terror aeri Black Box, Vuelo 298, un exemple de cinema de sèrie B amb poca imaginació, el thriller valencià Aixam i dos drames rurals, l'italià 5 segundos i l'alemany El olor a leche quemada.
4: Kids!
5: I ens traslladem ara a la comarca de l'Alt Urgell.

0: ben residual.
1: La Fira del Llibre del Pirineu arriba a la 30a edició. Fins diumenge, Organyà s'omple de llibres, autors i activitats aquest any amb protagonisme per la música en català, nous espais i horaris ampliats. Organyà, Joaquim Albalaté.
2: La fira celebra 30 anys en el seu millor moment. Ha anat creixent des de les primeres edicions fins a convertir-se en una gran festa de la llengua i la literatura. Celestí Vilà és l'alcalde d'Organyà.
3: La fira va començar que es feia aquí l'Ajuntament en una sala que hi havia una taula redona i a partir d'aquí s'ha anat engrandint i després es va passar al carrer i a partir de la pandèmia va ser que li va fer un boom bastant fort perquè hi cap moltíssima més gent i és més llamativa per tothom, no? Dona més ambient.
2: Un certamen que incorpora novetats aquest any. La jornada sobre la salut del català surt per primer cop al carrer, aquest any dedicada a la llengua cantada. També hi haurà un nou escenari amb música en directe i una ampliació dels horaris.
3: Han fet un altre escenari en un altre carrer d'aquí del costat de la plaça i allà doncs, durant el dia hi haurà actuacions de música catalana. També, com a novetat, tenim que aquest any les parades començaven el dissabte al matí i aquest any també començaran el divendres a la tarda.
2: En total hi haurà les parades de 35 editorials i llibreries i 55 presentacions de llibres i una quarantena d'actes amb noms com Judit Nederman, la Sonsoni o l'Opau de Pons. L'acte més popular serà, un cop més, la carrerada de llibres amb centenars de persones llegint a la vegada a la carretera C14.

0: I avui arrenca el Rumba Tour Festival.
1: Teixits, venia el meu pare, sobre la plaça.
0: Se celebrarà fins al diumenge a la plaça Catalunya de Barcelona. Seran tres dies de música, cultura i gastronomia amb homenatges a grans figures del gènere com ara Peret. Els concerts són gratuïts i comencen avui a 6:45 de la tarda.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Seguim pendents del sorteig que s'està fent de la lligueta de la Champions femenina. Per tant, el Barça sabrà d'aquí uns instants contra qui haurà de jugar en aquesta primera fase, en aquesta fase Lliga, en aquesta primera part de la Champions. El que és segur és que ara mateix s'està realitzant ja aquest sorteig via informàtica. El que és, sabem ja és que un dels rivals del Barça, del conjunt de Pere Romeu, serà el Bayern de Munic, un partit que jugarà

0: a Alemanya. Recordem que el Barça és el vigent campió d'aquesta Champions femenina. Va guanyar fa uns mesos l'Arsenal a la final i enguany la Champions femenina té un canvi, pateix una modificació. Ara la Champions la disputaran 18 equips que prendran part en un format similar al de la Champions masculina. Els equips asseguren 3 partits com a locals i 3 com a visitants. Els 4 primers en aquesta classificació conjunta accediran als quarts de final, del 5è al 12è disputaran un play-off. El que és segur és que ara mateix surt la bola del Barça i, a part del Bayern de Munic, el conjunt blaugrana jugarà contra l'Arsenal, el París, la Roma, el Servet i el Häcken Suec. El Häcken Suec. Per tant, el Barça jugarà contra el Bayern de Munic, contra l'Arsenal, contra el París, la Roma, el Servet i el Häcken Suec en aquesta primera lligueta de la Champions. Com diem, si el Barça queda entre els 4 primers, accedirà directament als quarts de final. En canvi, si es classifica entre el 5è i el 12è lloc, disputarà un play-off per accedir a aquesta ronda de quarts de final.
1: 3CAT Info.
0: El Barça, que estava pendent d'aquest sorteig de la fase Lliga de la Champions femenina, mentre que l'equip masculí s'està entrant en aquests instants preparant el partit d'aquest diumenge contra el València, al camp del València. A la convocatòria podrien entrar ja Gabriel Jesús, que ahir es va estrenar com a blaugrana en un entrenament, i Gavi, que s'ha recuperat del cop al genoll que l'ha fet perdre's els 2 últims partits. Del vessant institucional ja hi ha data per l'assemblea de socis, serà el dissabte 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. L'assemblea serà telemàtica i agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. I els punts principals seran l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i també l'aprovació dels comptes, en aquest cas amb un rècord d'ingressos superiors als 1.000 milions d'euros. A més, es ratificaran els nous membres de la junta directiva. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà el Sevilla també diumenge en aquest partit de la quarta jornada de Lliga. El Madrid obre aquesta quarta jornada avui a les 9 del vespre visitant el camp del Betis. El José Mourinho és el tècnic del conjunt blanc parlant de partit complicat.
2: Tiene que ser un gran Real Madrid, si no, no gana. Betis es muy buen equipo. Los resultados últimos del Real Madrid ahí pues son muy objetivos. Es difícil ganar ahí. Y para ganar tienes que estar a tu máximo nivel.
0: Jugat ahir a la primera divisió, en un partit avançat a la 6a jornada, Real Societat 0, Celta 0. A la segona divisió, el Girona visita demà un dels seus rivals per l'ascens, l'Sporting de Gijón. A la convocatòria és baixa Justin, que té una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta. En canvi, hi entren Mateu Morey, Carles Pérez i Mauri Furtado.
1: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: A la Vuelta avui es disputa la 13a etapa amb 193 km de mitjana muntanya entre el Muñécar i Loja, a Granada. Enric Mas tornarà a sortir amb el mallot vermell de líder amb 1 minut i 45 segons sobre Primo Roglic. Ahir triomf per a l'eslové del bareny Jacob Omersel. En handbol, aquesta tarda es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A 6:15 s'obrirà la competició al Barça, el vigent campió de la Champions, que s'enfronta al Porto, mentre que a partir de les 8 del vespre el Vidasoa jugarà contra l'Sporting de Portugal a la segona semifinal. Pel que fa al bàsquet, comença el Mundial Femení a Alemanya i la selecció espanyola, amb una catalana a la convocatòria, a Mariona Ortiz, debuta avui mateix, a 6:15, davant de l'equip anfitrió. A la convocatòria d'Espanya també trobem la nova jugadora de l'Uni Girona, l'asturiana Iana Martín. També en bàsquet segueix en marxa l'històric torneig de Sant Julià de Vilatorta. L'Ilerna Lleida s'enfronta avui a l'Ulm Alemanya a 9:15. Juga't ahir Joventut 78, Manresa 84. I en tenis, a l'Open dels Estats Units, Paula Badosa ha quedat eliminada aquesta matinada al perdre amb la número 4 del món, la nord-americana Coco Gauff, per 6-4 i 7-6.
3: Dos quarts d'una del migdia, repassa les principals informacions a aquesta hora. Els Mossos han detingut la mare del nadó trobat mort aquesta setmana a Sant Adrià de Besòs. La dona té 33 anys. El cos de la criatura el van trobar en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici de la mina.

0: Estem pendents de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. El nou model de finançament autonòmic ha de passar avui el primer tràmit i quedarà aprovat en aquest Consell amb els vots del ministre d'Hisenda i els consellers de Catalunya i les Canàries. Les autonomies del PP i la resta de socialistes no hi donaran suport perquè argumenten que no beneficia a tothom. I el govern ja té enllestits 10.000 habitatges públics dels 50.000 previstos al pla anunciat al començament de la legislatura pel president Salvador Illa. A partir d'aquesta hora també us explicarem que Òmnium Cultural demanarà 13 anys de presó pels policies processats pel cas de Roger Español, que va perdre un ull durant l'1 d'octubre del 2017. L'entitat que exerceix d'acusació popular reclama que se'l condemni pels delictes de lesions i tortures. El judici començarà el 16 de setembre a l'Audiència de Barcelona. I un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ha detectat una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a predir el risc de mort en pacients amb Covid. En esports, Ricard, alguna novetat pel Barça femení?
1: Sí, que ja sabem els seus rivals de la primera fase de la Champions, la fase lligueta. Jugarà contra l'Arsenal, el Bayern de Múnich, el París, la Roma, el Servet i el Kiu danès. Si es classifica entre els quatre primers del nou format de la Champions femenina, passarà directament als quarts de final.
0: I el temps, ambient assolellat i calorós les properes hores i també al cap de setmana. La temperatura fregarà els 40 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dos quarts d'una i dos minuts, el nou model de finançament autonòmic farà avui el primer pas. L'aprovarà el Consell de Política Fiscal i Financera amb els vots del Ministeri d'Hisenda, Catalunya i les Canàries. Les comunitats del PP són a la reunió i, per tant, no han seguit la consigna d'Isabel Díaz Ayuso, que ha deixat la cadira buida. Madrid, Paula Brujats.
2: Només ha quedat buida la cadira de Madrid. La resta de consellers del PP són a la reunió, però votaran en contra del nou model perquè insisteixen que és injust, insolidari i beneficia a Catalunya perquè s'ha pactat amb Esquerra Republicana. La consellera d'Economia, Alicia Romero, els ha respost que això és mentida. Els recorda que el nou model millora la situació de totes les comunitats, reparteix 21.000 milions més d'euros que l'actual i ha criticat el boicot que n'ha fet Ayuso.
3: Les comunitats del Partit Popular venen al Consell de Política Fiscal i Financera a donar la seva opinió, encara que sigui contrària, però venen i participen. Crec que és el que ens toca per responsabilitat institucional ser allà on hem de representar els nostres ciutadans i, per tant, em sembla una bona notícia que la majoria avui siguin aquí.
2: Les comunitats del PP són les més beligerants i reclamen al ministre d'Hisenda que retiri el model i es torni a negociar, però això no passarà, diu el ministeri. Tot i les crítiques, però alguns consellers del PP no descarten adoptar el model si s'acaba aprovant al Congrés, com els consellers de les Balears i del País Valencià, que avui també s'han desmarcat del boicot d'Ayuso.
4: Nosaltres creiem que havien de venir aquí, donar sa cara, a dir no en aquest sistema de finançament, argumentar-ho.
5: No, eso es una decisión de la Comunidad de Madrid, pero que realmente no tiene ninguna utilidad. Pero bueno, el resto de comunidades estamos aquí.
2: Però a part del PP, el nou model tampoc agrada a les comunitats socialistes com Astúries i Castella-La Mancha, que avui també hi votaran en contra per aquests motius.
6: Entendemos que la propuesta que presenta el gobierno adolece de defectos formales y de fondo.
7: Y sinceramente lo que me avergüenza en este sentido es que un modelo regresivo surja del Partido Socialista.
2: Tot i això, el model s'aprovarà amb els vots del Ministeri de Catalunya i les Canàries i a partir d'avui encararà la recta final. En les properes setmanes s'aprovarà al Consell de Ministres, després s'enviarà al Congrés dels Diputats, on realment pot fracassar i embarrancar per l'oposició de Junts per Catalunya.
0: Segons el catedràtic d'Economia, Guillem López Casesnoves, si el nou model aporta més diners a Catalunya, queda lluny del sistema a què s'aspirava arribar en autonomia fiscal. Ho ha explicat a 3Cat Info.
8: Per molt que s'afinés el sistema, que es revaloritzessin els paràmetres, les variables, les ponderacions, no deixaria de ser un sistema que no es correspon amb el que es va pactant als acords d'investidura, no soluciona cap problema important de Catalunya. Des d'un punt de vista de federalisme fiscal de veritat, no és cap avenç.
0: I creu que la possibilitat que el nou model s'aprovi al Congrés és gairebé nul·la perquè no aconseguirà prou suports i menys encara a les portes de períodes electorals. Parlem ara d'habitatge, dels 50.000 pisos protegits que ara fa 2 anys va prometre el president Salvador Illa. Ja n'hi ha 10.000 d'acabats amb la clau a punt de lliurar a les famílies. Ho ha avançat la consellera d'Habitatge, Sílvia Panec, al matí de Catalunya Ràdio, on també ha revelat que hi ha 28.000 pisos més que ja estan projectats i que, per tant, també es podran construir en els pròxims anys.
9: Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests 2 anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies doncs, que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
0: Ara mateix el parc d'habitatge públic de Catalunya no arriba ni al 2%. La consellera ha precisat que la llista d'espera per les famílies que necessiten un pis de la mesa d'emergències ronda els 6 mesos.
10: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El govern de l'ultradretana Giorgia Meloni es converteix avui en el que ha durat més de la història d'Itàlia. En un país caracteritzat per la inestabilitat política, la primera ministra supera els 1.412 dies consecutius de Silvio Berlusconi. Meloni governa Itàlia des de finals del 2022 amb pragmatisme centrada a la madura contra la migració i la delinqüència. Els últims mesos, però, ha tingut discrepàncies amb Donald Trump i ha vist com apareixia amb força un nou partit extrema dreta. Meloni celebra avui el rècord de dies al poder amb un míting a Bari i obre així la precampanya per les eleccions de l'any que ve, Jordi Baró.
11: Després de 68 governs els últims 80 anys, Meloni ha instal·lat la calma política a Itàlia. El seu govern és des d'avui el que ha durat més des de la Segona Guerra Mundial.
12: Juro di essere fedele alla Repubblica.
11: Des de la presa de possessió l'octubre del 2022, Meloni acumula 1.412 dies consecutius al poder. Itàlia ha estat els últims anys més estable que França o el Regne Unit. La primera ministra del partit ultradretà, Germans d'Itàlia, ha aconseguit restaurar la confiança en una economia sempre altament endeutada i ha governat els últims 4 anys sense fer grans reformes, afavorida per la falta de lideratge clar en els partits rivals. Héctor Sánchez Margalef és investigador del think tank SIDOP.
13: El consens, bàsicament, és que ha fet relativament poc i, de fet, també això ha estat una estratègia deliberada per no haver de patir cap desgast electoral, perquè si fas poc no et poden tombar, no et poden sortir les jugades malament, no? I per tant a la llarga no té cost.
11: Meloni no se n'ha sortit amb la reforma per millorar la independència de la justícia que va perdre en referèndum i s'ha centrat en la seguretat i l'ordre públic, amb més poders per la policia i un enduriment de les sancions i en la migració. La primera ministra presumeix d'haver reduït les arribades i la favorit trobar suport a Brussel·les a la seva política de madura, com els centres de deportació a Albània.
13: Que quasi la política migratòria s'hagi convertit en la prioritat de la Unió Europea ha fet que Meloni, que ha sigut especialment dura, que ha fet de l'antiimmigració doncs, la seva política simbòlica més important, ha estat valorada pels italians com la persona que els havia de liderar durant aquesta etapa.
11: Tot i que Brussel·les ha jugat un rol de soci fiable, els problemes en política exterior li han vingut últimament amb Trump.
14: Les declaracions de Donald Trump són declaracions totalment inventades.
11: Tot i que Meloni va ser l'única líder europea a assistir a la presa de possessió de Trump, la relació s'ha deteriorat, sobretot pel retret del president dels Estats Units per la falta de suport d'Itàlia a la guerra contra l'Iran. La calma política també es pot veure alterada en les eleccions previstes per al 2027. Les enquestes apunten a un escenari més fragmentat, amb un nou partit d'extrema dreta, Futur Nacional, liderat per un exgeneral de l'exèrcit, antiimmigració i defensor dels valors tradicionals, i que se situa com a quarta força en intenció de vot.
0: Dinamarca espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve. Són les previsions del ministre de Migració del govern socialdemòcrata, que avui es reuneix a Copenhague amb els homòlegs dels altres 4 països europeus que volen tirar endavant amb la mesura. Es tracta d'Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. No s'ha fet públic amb quin país tercer negocien per establir-hi els centres de deportació. La iniciativa vol replicar justament el model d'Itàlia a Albània, on la primera ministra Giorgia Meloni té 2 instal·lacions d'aquest tipus que estan obertes però funcionen a molt baix rendiment pels nombrosos entrebancs judicials.
10: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut la mare del nadó trobat mort aquesta setmana a Sant Adrià de Besòs. El cadàver de la criatura, que va ser localitzada dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, la visa el va donar la dona de fer feines del bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. La detinguda té 33 anys. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i està investigant

0: les circumstàncies de la mort. Òmnium Cultural demanarà 3 anys de presó pels policies processats pel cas de Roger Español, que va perdre un ull durant l'1 d'octubre pels delictes de lesions i tortures. El judici començarà el proper dia 16 a l'Audiència de Barcelona. L'entitat que exerceix d'acusació popular ha assegurat que en el judici acreditaran amb testimonis i proves pericials que el tret de l'escopet no va ser accidental ni justificat, sinó antirreglamentari, i que la responsabilitat última no és de qui va disparar, sinó de tota la cadena de comandament. El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha assegurat que el judici no només afecta un cas particular, sinó que simbòlicament se'l fan seu molts ciutadans que van patir la brutalitat policial de l'1 d'octubre del 2017. Per això creu que el procés judicial és una oportunitat per reparar una ferida col·lectiva. Passem ara cap a Lleida. Una investigació de l'Institut de Recerca Biomèdica ajuda a millorar la predicció sobre la mortalitat en pacients amb Covid. En concret, l'estudi detecta una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a una valoració més precisa del risc en poblacions vulnerables. Per Joan Álvarez.
1: L'equip investigador del grup Fenotipat Clínic i Molecular de l'IRB i la Universitat de Lleida ha publicat 2 estudis que representen un pas endavant en el desenvolupament de biomarcadors sanguinis per la medicina de precisió en malalties respiratòries. Un dels treballs, publicat a la revista Science, ha analitzat mostres i dades clíniques de 763 pacients de més de 65 anys hospitalitzats per Covid. La investigació d'una molècula podria ajudar a predir el risc de mort al cap de 90 dies en un tipus de pacients per Covid. Sentim Manel Pérez, investigador de l'IRB Lleida.
2: Aquesta molècula aportaria una informació complementària a les variables clíniques i això ens permetria millorar la predicció dels pacients i, en aquest cas, de la mortalitat dels pacients.
1: El segon treball publicat a la revista Biomarker Research va estudiar mostres de sang de 182 persones per trobar una molècula que servís com a referència en aquest tipus d'anàlisi. Pérez assegura que les analítiques de sang aporten molta informació per predir i informar de les diferents patologies dels pacients.
2: Aquests estudis posen de manifest que la sang és una mostra útil i que té molt potencial i que podem detectar molts tipus de molècules i que ens poden aportar informació per millorar com podem manejar els pacients.
1: Els projectes s'han desenvolupat amb la col·laboració de professionals dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida, investigadors en l'Institut d'Investigació Biomèdica de Salamanca.
0: Prates del Baix Camp comença la collita del llúpol mediterrani per fer cervesa amb la previsió de superar les 7 tones. Els seus camps tenen unes condicions d'altitud, pluviometria i temperatura que són molt semblants a les de les grans regions productores del centre d'Europa, Tarragona, Recarboigues.
3: Prades s'ha convertit en un referent del cultiu del llúpol al país. Va començar l'any 2014 quan van descobrir l'existència del llúpol silvestre a la zona. L'any 2019 en van collir 3.000 quilos. Enguany preveuen igualar o fins i tot superar les 7 tones de l'any passat. Tota la producció l'utilitza DAM. La cervesera catalana va posar en marxa el projecte amb la col·laboració de la cooperativa agrícola i l'Ajuntament. L'enginyer agrònom responsable del projecte, Kevin Tejedera, diu que tenen marge de creixement.
4: Aquests dos últims anys la producció és molt similar perquè també les condicions climàtiques també han sigut bastant similars en quant a pressió atmosfèrica, en quant a climatologia, temperatures altes, manca de pluges, però la nostra idea és que això ha de continuar a créixer, el cultiu té possibilitats de continuar creixent i fent més producció de la que estem fent ara.
3: El cultiu del llúpol ocupa 7 hectàrees. Ha contribuït a diversificar l'activitat agrícola a Prades i generar noves oportunitats vinculades amb el sector primari. Ara involucra unes 25 persones en les diferents fases del procés.
4: Continuem tenint pagesos que cultiven el seu propi llúpol amb l'ajuda nostra, amb l'ajuda amb la gestió. Altres que també com evoluciona una mica el món de l'agricultura, doncs ens cedeixen només les finques, ho explotem nosaltres directament. Però sí, aquest cultiu era nou per ells i hem hagut d'aprendre tots junts.
3: La collita del llúpol no té una data concreta. Es cull quan assoleix l'acidesa que busquen per elaborar la cervesa. Calculen que la campanya d'enguany s'allargarà uns 10 dies.
5: A 3CAT Info,
6: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
5: Insostenibles.
7: Jo me fui arrinconando ahí y será mi ataúd. Llenes de agua.
5: El retrat d'un planeta en crisi.
8: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
9: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
5: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: 3:15, trànsit i temps. Connectem amb l'equip diari per saber com se circula aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. Hasta

0: En un matí en general tranquil a les carreteres. A aquesta hora només hi ha algun punt amb una mica més d'intensitat a l'àrea de Barcelona. Bevina, Santa Coloma, sentit Trinitat, a la Ronda de Dalt, a Sarrià, sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, a la Barceloneta i Montjuïc, direcció Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs. A l'AP7 es manté també encara lentitud a Cerdanyola del Vallès en sentit sud, on hi ha un carril tallat perquè s'està treballant a la zona on ahir es va incendiar un camió.
1: El temps.
2: Tomàs Molina.
3: Seguim parlant d'aquest temps estiuenc, molt estiuenc. Avui, al cap de setmana, sol en conjunt i temperatura alta. Temperatura que avui s'enfilarà fins a valors de 39, 40, fins i tot algun 41 podria aparèixer cap a la Ribera d'Ebre. És a dir, que la calor serà intensa a Ponent, a les Terres de l'Ebre, en àrees de la Catalunya central i a l'interior de les comarques gironines. Sol en conjunt, amb alguns núvols prims i alguna nuvolada aquesta tarda, en principi sense més conseqüències. Dissabte, els núvols prims guanyaran terreny. Aniran creuant el país, potser faran que la temperatura pugui quedar una miqueta més curteta en algun indret, però també a la tarda la presència de nuvolades podrien acabar fent alguna gotellada en àrea del Pirineu. Diumenge tornarà a ser un dia majoritàriament assolellat, un altre cop amb trenyinat per la presència de núvols prims a aquest cel, a la tarda també amb nuvolades al Pirineu, i la temperatura que es mantindrà alta, amb un ambient calorós durant tot el cap de setmana. Una situació que podria canviar la setmana vinent amb un augment de la inestabilitat de cara a dilluns, dimarts, dimecres, i sobretot que sembla, segons els mapes ens indiquen, que a partir de dimecres les temperatures podrien estar normalitzades per l'època de l'any.

0: aguanta'm bé, per la feina que hi ha.
1: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3CatInfo.
2: Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, el món casteller inicia un mes de setembre intens per a l'uri del concurs. Les dues colles dels Xiquets de Valls tornen a coincidir a plaça a les festes de la Serra de Montblanc.
3: La colla Joves i la colla Vella actuen al costat dels Torraires aquest diumenge a les 12 a la plaça Major de Montblanc.
2: Diumenge al migdia, a la plaça Sant Roc de Sabadell, diada de festa major amb els Saballuts acompanyats dels Minyons de Terrassa i la Jove de Barcelona. A la capital catalana, també a les 12, actuen els Castellers de Sants i els d'Esparreguera, a la Rambla Badal. I a Torredembarra, diada de Santa Rosalia, amb els Xiquets de Tarragona, els Nois de la Torre i els Castellers de Lleida. L'actuació és a les 12, a la plaça de la Vila.
3: Més actuacions de diumenge, a la plaça Joan Vic de Vilanova del Camí, a quarts d'una, i podreu veure els Moixiganguers d'Igualada i la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. A Barcelona, a l'avinguda del Santuari de Sant Josep de la Muntanya, hi actuen els Bordegassos de Vilanova i els Castellers de la Vila de Gràcia. I a la plaça de la Vila de Cambrils, a quarts de sis, hi actuen els Xiquets locals acompanyats dels Xiquets del Serrallo i els de Reus.
2: Diumenge al migdia, a la plaça de Sant Jordi del monestir de Montserrat, hi podreu veure els Castellers d'Esplugues, els de Sant Feliu i la colla de l'Esquerra de l'Eixample. I a Santa Coloma de Gramenet, a les 12, hi haurà els Castellers de Sant Vicenç dels Horts, els de Santa Coloma, els Laietans de Gramenet i els Bailets de Gelida.
3: Aquest diumenge al migdia, a la plaça Catalunya d'Ulldecona, hi actuaran els Castellers de Sant Adrià i els Xicuelos i Xicueles del Delta. A Illa de Tet, a quarts de 3, hi actuen els Pallagos del Conflent. I a les 7, a la plaça Esteve Ferrer d'Olot, els Xerrics hi faran el Pilar caminant a les escales de l'Església de Sant Esteve.
2: I aquest dissabte, a les 6 de la tarda, les dues colles dels Xiquets de Valls participen als actes del centenari de la Sagrada Família. Actuen a les 6, a l'interior de la Basílica.
3: Més actuacions aquest dissabte, Festa Major de Viladecans, a les 6, a la plaça de la Vila, amb els Bordegassos de Vilanova i els Castellers de Terrassa, acompanyant els Castellers de Viladecans. A la mateixa hora, a la plaça Major de Palafolls, hi actuen els Castellers de Barcelona, els de Badalona i la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. I a la Bisbal del Penedès, també a les 6, Diada Nacional al carrer Doctor Robert, amb la colla local acompanyada dels Nens del Vendrell i els Minyons de l'Arbós.
2: Dissabte a les 6, a la plaça de l'Església de Gramunt, hi actuaran els Castellers de Lleida. A Sabadell, a la plaça Sant Roc, vigília de festa major amb els castellers locals. I a la mateixa hora, a la plaça París de Palma, diada d'aniversari dels Castellers de Mallorca, que actuaran acompanyats dels Al·lots de Llevant i els Castellers d'Andorra.
3: Dissabte, quarts de 6, a la plaça Esteve Ferrer d'Olot, els Xerrics actuen amb els Segals d'Osona i els Marrecs de Sal. A Guissona, a les 6, podreu veure els Margeners, els Castellers de Cornellà i els de Cerdanyola a la plaça Major. I a Montcada i Reixac, a la plaça del poble de Terra Nostra, a 6 i actuarà la colla local.
2: També a les 6 de la tarda, a la plaça de l'Església de la Pobla de Montornès, hi podreu veure els Castellers d'Altafulla. I a Sant Celoni, a quarts de 7, els Castellers del Baix Montseny, els Matussers de Molins de Rei i la colla castellera de Figueres, que actuen a la plaça de la Vila.
3: I aquest dissabte a les 11, a la plaça Sant Martí de Prada, hi actuen els Pallagos del Conflent. A la mateixa hora, a Tortosa, els castellers locals actuen a la plaça de l'Ajuntament. I a Sant Quirze del Vallès, a quarts de 6, hi podreu veure els castellers de Sant Padó i els de Castellà del Vallès.
2: El resultat del cap de setmana casteller us l'explicarem diumenge a 3CatInfo, de 21 a 22 hores, a l'informatiu 3 Rondes.
4: La Casa de Cultura de Girona acull l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo, una nova manera d'apropar-se a l'obra de Leonardo da Vinci a partir de la figura de la dona. A través d'una selecció d'imatges i recursos adaptats, es vol fer el contingut accessible a tot tipus de públic, fins i tot amb dificultats visuals. Girona, Maria Rovira.
5: La mostra vol superar les formes tradicionals de visitar els museus i fer l'art més comprensible i vivencial. S'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar els detalls de les obres i també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions amb relleu per poder-les tocar. Ens ho explicava Rafael Gálvez, comissari de la mostra.
6: Anem a descobrir qui personatge, qui és la dona que n'hi ha darrere de la majoria o esquadres més importants d'ell. Això és el que buscàvem des del principi. I una exposició on el primer eslògan, el primer que n'hi ha que dir és que està prohibint no tocar, n'hi ha que tocar-ho tot.
5: L'exposició aporta una mirada renovada de l'univers de Leonardo da Vinci a partir de la seva particular manera de pintar la dona en quadres com Madonna Lita, la Gioconda, la Dama de l'Ermini o la Bella Ferronier.
6: La sensibilitat de una persona que està molt identificada en els sentiments, en els patiments i en la forma de viure la dona en aquella època. Entonces, ell el que trau és, en les seues obres, és aquest sentiment.
5: Les Madones de Leonardo, a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona, proposa un acostament a l'art del Renaixement, amb referència també a altres figures com Miquel Àngel, per contextualitzar aquest període i explorar diàlegs artístics.
4: Kasabian, Nathalie Imbruglia i Ara Pastrà protagonitzen algunes de les novetats discogràfiques d'avui que repassem amb el Marc Ruiz.

Kasabian tornen amb Act 3, un disc en què barregen la mateixa energia crua del primer àlbum, però també hi afegeixen un punt orientalista en alguns temes i fins i tot cançons pop que semblen escrites als anys 90. El disc parla, entre altres qüestions, de la síndrome de l'impostor i la intenten compensar accentuant tot allò que consideren que té de bo la banda. Potser per això van endarrerir la publicació de l'àlbum que havia de sortir al juliol i el publiquen ara després de fer-hi els últims retocs. Natalie Imbruglia publica avui Algorithm, 29 anys després d'haver conquerit el món amb Torn. La cantant ha produït un disc on parla de la seva neurodivergència, del TDAH i del trastorn obsessiu-compulsiu que li van diagnosticar. És un disc de música divertida amb influència del pop, l'electropop i el rock, i algunes cançons poden recordar fins i tot l'estil d'Olivia Rodrigo. Melissa Ftermauer recopila les seves maquetes inèdites a Bass One Room, My 90s 4-Track Demos and Field Recordings. L'ex-baixista de Smashing Pumpkins i Hole va gravar aquestes cançons amb els sistemes més bàsics que va poder al menjador de casa per anar a la contra en un moment en què la indústria musical encara exigia la perfecció de les mescles. Tot i l'austeritat del punt de partida de Ftermauer, aconsegueix generar efectes atmosfèrics gràcies a la seva habilitat amb l'edició.

Els escocesos àrabs trap publiquen Half Tall Tales. I aquí el descriu com un disc caòtic, però que deixa empremta. S'hi pot trobar música més electrònica, que ells mateixos escriuen com disco metal, però també cançons que s'acosten als irlandesos Fontaines D.C. Per aquest disc han tornat a treballar amb el productor Paul Savage, col·laborador de bandes com Mogwai, Belen Sebastian i Franz Ferdinand. També publiquen nou disc avui els veterans d'Axis Midnight Runners.

0: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Barça femení ja sap els seus rivals a la fase Lliga de la Champions, en una competició que tindrà un nou format enguany. Els tres equips, els tres partits de la Blaugrana com a local seran contra el Servette, el París francès i el més interessat de tots, l'Arsenal, que va guanyar el Barça a la final de la Champions fa dues temporades. Quan el Barça ho faci com a visitant, jugarà contra el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès. El Real Madrid, de la seva banda, jugarà contra el PSG, el París, el Bayern de Múnich, la Roma, l'Inter i el Manchester City. Encara s'han de confirmar els horaris definitius d'aquesta primera fase. La primera jornada es jugarà entre el 22 i el 23 d'aquest mes de setembre. La segona, entre el 30 de setembre i l'1 d'octubre. La tercera, a finals d'octubre, entre el 28 i el 29. La quarta jornada de la Champions femenina serà entre el 10 i l'11 de novembre. La cinquena, entre el 18 i el 19 del mateix mes de novembre. I l'última jornada, la sisena, serà tota en horari unificat el 16 de desembre. En aquesta nova edició, com dèiem, 18 equips hi prenen part en un format similar al de la Champions masculina. En aquest cas, els equips asseguren 3 partits com a locals i 3 com a visitants. Els 4 primers classificats accediran directament als quarts de final, del 5è al 12è disputaran un play-off. L'objectiu de l'equip entrenat per Pere Romeu, l'entrenador del Barça, és arribar a la final que es disputarà a Varsovia a final de maig. Recordem que el Futbol Club Barcelona és el vigent campió de la Champions femenina, que va derrotar fa uns mesos l'Olympique de Lió a la final.
0: 3CAT Info.
2: A la Lliga masculina, el Barça i l'Espanyol faran, o han fet avui, un nou entrenament de cara als partits que jugaran els dos equips diumenge. Els blaugranes visitaran el València i a la convocatòria podrien entrar Gabriel Jesús, que ahir es va estrenar com a blaugrana en un entrenament, i Gavi, que s'ha recuperat del cop al genoll que s'ha fet, que l'ha fet perdre's els dos últims partits. Del vessant institucional ja hi ha data per l'assemblea de socis, serà el dissabte 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. Serà telemàtica i agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. Els punts principals seran l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i l'aprovació dels comptes, amb un rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions d'euros. A més, es ratificaran els nous membres de la junta directiva. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà el Sevilla també diumenge, mentre que el Madrid obre avui mateix, a les 9 del vespre, la quarta jornada de Lliga visitant el Betis. José Mourinho preveu un partit complicat.
3: Tiene que ser un gran Real Madrid, si no, no gana. Betis es muy buen equipo. Los resultados últimos del Real Madrid ahí pues son muy objetivos. Es difícil ganar ahí. Y para ganar tienes que estar a tu máximo nivel.
2: A la segona divisió, el Girona visita demà un dels seus rivals per l'ascens, l'Sporting de Gijón. A la convocatòria és baixa Justin, que té una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta. En canvi, hi entren Mateu Morell, Carles Pérez i Mauri Furtado.
0: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: A la Vuelta avui es disputa la 13a etapa, amb 193 quilòmetres de mitjana muntanya entre el Muñécar i Loja, a Granada. Enric Mas sortirà amb el mallot vermell de líder amb 1 minut i 45 segons sobre Primo Roglic. Ahir, el triomf a la 12a etapa va ser per l'eslové del Bahrain, Jacob Omersel. Pel que fa a l'handbol, avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A 6:15 obrirà el foc al Barça, vigent campió de la Champions, que jugarà contra el Porto. Sentim Carlos Ortega, l'entrenador blaugrana.
4: Bueno, yo creo que es un torneo de mucha entidad, ¿no? De tres equipos que juegan en Champions y Villasoa que puede estar perfectamente jugando en la Champions. Torneo que quizá llega, una competición que quizá llega un poco pronto, pero que creo que nos va a poner a todos en el lugar que competitivo que podemos estar o que podemos llegar, ¿no?
2: La segona semifinal la jugaran el Vidasoa i l'Sporting de Portugal. Ja acabem parlant de tennis, perquè l'Open dels Estats Units, eliminació de Paula Badosa, que aquesta matinada ha perdut a la segona ronda amb la número 4 del món, la nord-americana Coco Gauff, per 6-4 i 7-6.

0: El nou model de finançament autonòmic passarà avui al primer tràmit. Quedarà aprovat al Consell de Política Fiscal i Financera amb els vots del ministre d'Hisenda i els consellers de Catalunya i les Canàries. Les autonomies del PP i la resta de socialistes no hi donaran suport. Argumenten que no beneficia a tothom. Protecció Civil alerta d'una tardor amb temperatures per sobre de la mitjana i pluges fortes que dispararan les alertes per perill d'inundacions. Presenten una campanya que recorda la importància de l'autoprotecció que incideix en els riscos sobtats dels aiguats. El govern ja té enllestits 10.000 habitatges públics dels 50.000 previstos al pla anunciat al començament de la legislatura pel president Illa. Ho ha avançat al camí del matí de Catalunya Ràdio la consellera Sílvia Paneque, que ha afegit que n'hi ha 28.000 més que ja estan projectats. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya evita, per ara, amnistiar Lluís Salvadó i Josep Maria Jové, els dos als càrrecs de la Conselleria d'Economia durant el 2017 i encarregats de coordinar els preparatius de l'1 d'octubre. El Tribunal tomba l'última petició amb l'argument que el pronunciament de la justícia europea no esvaeix els seus dubtes. Els Mossos han detingut la mare del nadó trobat mort aquesta setmana a Sant Adrià del Besòs. La dona té 33 anys. El cos de la criatura el van localitzar en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici de la mina. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de la mort. Desarticulada una organització dedicada a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes a través de prostíbuls de Granollers, al Vallès Oriental. La policia espanyola ha detingut 14 persones i ha alliberat dues dones. Organyà, l'Alt Urgell acull una nova edició de la Fira del Llibre del Pirineu. La cita, que s'allarga fins diumenge, amplia espais i horaris i dedica la jornada sobre la salut de la llengua a la música en català.
1: Esports.
2: El Barça femení de futbol s'enfrontarà a la primera fase de la Champions a l'Arsenal, el Bayern de Múnich, el París, la Roma, el Servet i el Kiu danès. El Madrid, per la seva banda, obre avui la quarta jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre. El Barça i l'Espanyol jugaran diumenge, els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. I en handbol avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo. Barça a Porto a 6:15 i Sporting de Portugal Vidasoa a les 8.
0: I pel que fa al temps, ambient assolellat i calorós les properes hores i també el cap de setmana. La temperatura fregarà els 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Molt bon dia. Passen 3 minuts i mig de la una del migdia. És divendres 4 de setembre del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurelleixas.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El nou model de finançament autonòmic farà avui el primer pas amb l'aprovació del Consell de Política Fiscal i Financera amb els vots del Ministeri d'Hisenda, Catalunya i les Canàries. El govern espanyol confia que el Congrés el validarà abans que acabi l'any, tot i que avui, a dia d'avui, no té els suports per fer-ho. Des de Madrid ens amplia aquesta informació la Tània Tàpia. Bon dia.
3: Bon dia. El nou model de finançament pactat entre Esquerra i el PSOE avança. Avui l'òrgan que reuneix les comunitats l'aprovarà, però la prova de foc serà quan arribi al Congrés. La consellera d'Economia, Alicia Romero, creu que es pot fer abans que acabi l'any.
4: Podem seguir aquest camí que ja es va fer l'any 2009. Nosaltres creiem que en aquests 3-4 mesos es pot aprovar aquest nou model de finançament i, per tant, treballarem perquè sigui així.
3: Romero, que ha defensat el model de les crítiques del PP, que diuen que és un model aberrant fet només per satisfer Catalunya. Sentim les conselleres d'Andalusia, Extremadura i també el de Galícia.
5: Supone un atentado, es una tomadura de pelo a los españoles y una traición a las comunidades autónomas.
6: Si esta aberración finalmente se traduce en una reforma del sistema de financiación autonómica, Extremadura sin duda ejercerá todas las acciones para combatirla.
7: Tiene las manos atadas para negociar cualquier variación que había negociado previamente con Esquerra Republicana.
3: Tot i la negativa, avui tots els consellers del PP s'han plantat a Madrid, tots menys el del govern d'Ayuso, que ha impulsat un boicot que ningú més al Partit Popular ha seguit. De fet, territoris governats també pels de Feijóo han criticat la decisió d'Ayuso. Sentim els consellers de Balears i el de València.
8: Nosaltres creiem que havien de venir aquí, donar-se cara, a dir no en aquest sistema de finançament, argumentar-ho.
9: No, eso es una decisión de la Comunidad de Madrid, pero que realmente no tiene ninguna no diria, però bueno, el resto de comunidades estamos aquí.
3: Però no només el PP votarà avui en contra, ho tornaran a fer els territoris governats per el PSOE com Astúries i Castella-La Mancha, per aquests motius.
10: Entendemos que la propuesta que presenta el gobierno adolece de defectos formales y de fondo.
11: Y sinceramente lo que me avergüenza en este sentido es que un modelo regresivo surja del Partido Socialista.
3: El Ministeri d'Hisenda defensa que el model és bo per tothom, aporta 21.000 milions extres i confia que durant la tramitació parlamentària es puguin afegir alguns retocs que puguin acabar seduint els de Carles Puigdemont, claus per aquesta nova llei es pugui aprovar.
0: Perfecte, Tània, gràcies. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Des de Junts, precisament, insisteixen a rebutjar el nou model de finançament i defensen el concert econòmic per Catalunya. Sentim el diputat al Congrés, Josep Maria Cruzet.
12: Quan la proposta d'avui del Consell de Política Fiscal arribi al Congrés dels Diputats, des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat, plantejant la tramitació del concert econòmic de Catalunya, plantejant que els diners dels catalans quedin a Catalunya. I esperem que els partits polítics catalans, els diputats d'Esquerra, dels Comuns i dels socialistes i donin suport per tal de poder obtenir llavors sí un sistema de finançament que garanteixi les necessitats presents i futures de Catalunya.
0: La proposta de reforma del model de finançament aporta més recursos a les autonomies, modifica els criteris de repartiment dels diners i escurça les diferències de finançament entre les comunitats. És una informació de la Pilar García amb el muntatge musical d'en Jordi Galbany.
13: Més recursos en total.
14: El nou model aportarà a les autonomies 224.000 milions d'euros, 21.000 milions més cara. Catalunya és la segona comunitat que rebrà més recursos addicionals en xifres absolutes, per darrere d'Andalusia, prop de 4.700 milions.
13: Es respecta l'ordinalitat, la posició que ocupa Catalunya entre el que aporta el sistema i el que rep.
14: No queda recollit específicament, però segons els càlculs del Ministeri d'Hisenda i de la Generalitat, almenys l'any que ve, si s'aplica el nou model, Catalunya mantindrà la posició, la tercera, a l'hora de portar i de rebre. Ara és la tercera en una columna i la desena a l'altra.
13: Nous criteris per repartir els diners entre les comunitats.
14: Hi ha un nou càlcul de la població ajustada, que és l'eix central del model, perquè determina les necessitats de cada comunitat en sanitat, educació i serveis socials, en funció de les característiques dels seus ciutadans. Per determinar la població ajustada s'amplien els grups d'edat de 7 a 20, per fer millor el càlcul. També es té en compte la superfície del territori, la dispersió de la població i la insularitat.
13: Creixen els diners disponibles a la cistella del sistema.
14: D'una banda, s'augmenta l'aportació dels impostos que formen part del model. Serà el 56,5% de l'IVA en lloc del 50% d'ara i el 55% de l'IRPF en lloc del 50% actual. No canvia el percentatge dels impostos especials, que és del 58%. La recaptació la fa l'agència tributària i una part del que ingressa va a la bossa comuna. I s'incorporen nous impostos a la cistella, com ara el de dipòsits bancaris. D'aquesta manera, s'augmenten els diners disponibles en el sistema en uns 16.000 milions d'euros. Alhora, l'Estat destinarà 19.000 milions d'euros per compensar les comunitats que, un cop repartits els diners, d'acord amb els criteris previstos, quedin per sota de la mitjana en ingressos per habitant.
13: Nous mecanismes perquè les comunitats augmentin els ingressos.
14: Les comunitats podran demanar una part de la recaptació de l'IVA de les pimes generada al seu territori. Es crea un fons climàtic amb 1.000 milions. Es crea un altre fons per garantir que cap comunitat rebrà menys recursos que amb el model anterior.
13: Caixa compartida d'ingressos i transferències automàtiques.
14: Això vol dir que s'acaben les bestretes. Ara el govern espanyol envia uns diners a les comunitats d'acord amb la previsió d'ingressos d'aquell any i passa comptes dos anys després. Amb el nou model, les comunitats rebran els recursos en temps real, tal com es van recaptant.
0: Aquesta tardor les temperatures continuaran per sobre de la mitjana i hi haurà força pluja, una combinació que dispara les alertes per perill d'inundacions. Protecció Civil recorda la importància de l'autoprotecció amb una campanya que té per lema la frase «Tot pot canviar de cop». Barcelona, Montse Poblet.
15: La campanya l'han fet amb imatges reals d'inundacions dels últims anys a Catalunya amb l'objectiu de conscienciar del que pot passar quan plou intensament, com segurament passarà aquesta tardor, sobretot al setembre i a l'octubre. Tot pot canviar en pocs segons i una carretera o un garatge o un pis que semblaven segurs deixar de ser-ho.

0: Núria Parlon, consellera d'Interior, adverteix.
1: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions previstes, les quals doncs, treballem amb marge de maniobra, però que també hi ha situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de surto un moment, no passa res.
0: Els S-Alert no només s'enviaran per avisar del que pot passar, també es faran servir per alertar de perills quan ja hagi deixat de ploure, com per exemple baixar un soterrani o desplaçar-se per una carretera inundada. Imma Soler, la sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, avisa.
2: És possible que alguna vegada no tinguem temps d'enviar aquesta alerta. Per tant, la gent que no esperi sempre a rebre una alerta, perquè hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és si plou no m'haig de posar en risc, no tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera. És el moment d'anar-me'n a l'exterior.
0: I per això és important preparar-se abans, tenir a punt el kit d'emergències amb documentació, menjar, farmaciola, roba de recanvi i, si parlem d'inundacions, fins i tot amb un bastó que permeti comprovar si ens enfonsarem quan tornem a sortir al carrer.
3: Dels 50.000 pisos protegits que ara fa dos anys va prometre el president Salvador Illa, ja n'hi ha 10.000 d'acabats, amb la clau a punt de lliurar a les famílies. Ho ha avançat la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, al Matí de Catalunya Ràdio, on també ha revelat que hi ha 28.000 pisos més que ja estan projectats i que, per tant, també es podran construir en els pròxims anys.
4: Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests dos anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies doncs, que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
3: Ara mateix, el parc d'habitatge públic de Catalunya no arriba ni al 2% i està molt lluny encara també de la mitjana europea, que és del 9%. La feina que ha fet el govern amb els ajuntaments per identificar solars disponibles per tot el país també permetrà, això que dèiem, que en els pròxims anys es puguin obtenir 28.000 habitatges més de protecció oficial, segons Paneque. La idea és tenir-los acabats abans del 2030. La situació ara mateix, però, continua sent dramàtica pel dèficit enorme d'habitatge assequible que hi ha a Catalunya, conseqüència de la falta d'inversió de totes les institucions, la catalana i l'espanyola, en els últims anys. Hi ha moltíssimes famílies en situació de vulnerabilitat esperant per tenir un lloc on viure. La consellera ha precisat que la llista d'espera per a les famílies que necessiten un pis de la mesa d'emergència ronda el mig any. El cas de la Núria, que també ha passat avui pel Matí de Catalunya Ràdio, és clar. A ella i el seu marit els van desnonar, van estar vivint, si es pot dir així, en un cotxe durant mesos i ara esperen una solució definitiva en un hostal que els ha gestionat l'Ajuntament de Sabadell i pel qual paguen 400 euros al mes.
5: El miedo que tenemos es que ya llevamos un año y medio sin un hogar, porque sí, es verdad que estamos mejor, mucho mejor, pero no el calor de un hogar con mi hijo. Entonces tenemos miedo a que esos seis meses pasen y tenga otras navidades por en medio.
3: En la mateixa entrevista, Paneque ha insistit que la regulació del lloguer en les zones tensionades ha aconseguit, com a mínim, contenir-ne el preu. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya evita ara com ara amnistia Lluís Salvador i Josep Maria Jové, els dos alts càrrecs de la Conselleria d'Economia durant el 2017 i encarregats a coordinar els preparatius de l'1 d'octubre. La sala ha tombat la petició dels dos acusats per malversació que van tornar a demanar que se'ls apliqués l'amnistia després del pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea aquest juliol. El Tribunal Català considera que la sentència de Luxemburg no resol tots els seus dubtes i per això manté en suspens l'amnistia a Jové i Salvador. Més enllà d'això, el Tribunal Superior de Justícia sí que ha aplicat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. És l'indult que demanava el jutge que va aprovar el govern espanyol i que li evita la presó. Els Mossos d'Esquadra han detingut la mare del nadó trobat mort aquesta setmana a Sant Adrià del Besòs. El cadàver de la criatura, que va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. La detinguda té 33 anys. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort. I afegim que el municipi de Santa Bàrbara, al Montsià, declara dos dies de dol oficial per la mort del nen de 18 mesos en una casa del poble. En paral·lel, els pares continuen detinguts a l'espera de la decisió que prengui el jutge que porta el cas. És un quart de dues, obrim l'àrea de servei i ho fem com sempre amb la informació del trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim un accident que talla un carril i que complica força la circulació a la P7, a la Roca del Vallès en sentit Girona i a cua des de Granollers i retencions també en sentit contrari cap a Barcelona. A Barcelona a aquesta hora ja també retencions en trams intermitents a les rondes, Ronda de Dalt a Sarrià en sentit Besòs i a la Ronda Litoral a la Barceloneta i a l'alçada de Montjuïc en direcció Llobregat i a la Zona Franca i Sant Adrià en sentit Besòs.
7: El temps.
3: Crònica d'en Tomàs Molina.
8: Avui un dia assolellat i sobretot calorós, amb màximes que podrien fregar els 40 graus o arribar fins i tot als 40 en alguns punts, per exemple, de la Ribera d'Ebre, però també en àrees de les comarques de Ponent o la Catalunya Central. Una tarda de sol, potser amb alguna nuvolada al Pirineu, en principi sense més conseqüències. De cara a dissabte, continuem amb aquest sol, però un sol entrenyinar per núvols prims que aniran passant al llarg del dia, que es poden fer potser una miqueta més espessos a les comarques del sud, i a la tarda alguna nuvolada al Pirineu que podria donar alguna gotellada. Malgrat tot, la temperatura continuarà alta, les màximes tornaran a estar fregant els 39-40 graus, sobretot a Ponent o també en punts de la Catalunya Central. Diumenge, seguim parlant de sol, seguim parlant de calor, la tarda amb nuvolades, un altre cop amb núvols prims que tornaran a entrenyinar el cel i amb la possibilitat de nou d'algun ruixat. De fet, aquests ruixats aniran a més la setmana vinent, amb l'arribada d'aquesta situació de més inestabilitat, la temperatura també tendirà a baixar i sembla que podríem parlar d'una normalització de les temperatures de cara a dimecres de la setmana vinent.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
3: La planta de Seat a Martorell no perillaria, tot i la nova estratègia aprovada pel grup Volkswagen, que preveu una nova retallada de la plantilla. Són 50.000 acomiadaments arreu del món que s'afegiran als 50.000 més ja pactats fa dos anys. El president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, admet que alguns poden afectar la plantilla catalana. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
9: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedas tener. Aquí todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
3: Els plans de Volkswagen no preveuen l'electrificació de cap model de Seat, però la planta podria acollir la producció de models d'altres marques del grup. Amb aquest escenari, el president Salvador Illa ja ha promès que farà tot el que calgui per protegir els llocs de treball.
10: Volkswagen i Seat és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: La Policia Nacional ha desarticulat una organització dedicada a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes a través de prostíbuls de Granollers, al Vallès Oriental. La xarxa il·legal captava les víctimes, majoritàriament colombianes, amb falses ofertes de treball al sector de l'hostaleria. Els pagaven el trasllat a Espanya i després les despeses es convertien en la coartada per reclamar-los un deute que havien de pagar amb serveis sexuals als diferents locals que l'organització controlava. L'operatiu policial ha permès la alliberament de dues de les víctimes i la detenció de 14 persones, una de les quals està en presó provisional. I a Manresa, la Federació d'Associacions de Veïns demana polítiques de seguretat més clares per a una bona convivència a la ciutat i un seguiment més estricte dels reincidents. L'entitat ho ha dit a aquesta emissora arran de l'apunyalament mortal de dimarts que ha trasbalsat la capital del Bages. Aquest migdia, precisament, es fan els funerals de la víctima. Nàtia Dell.
11: La federació, que es va reunir ahir amb aquest cas com a principal punt de l'ordre del dia, demanarà hora a l'Ajuntament per parlar des de la calma sobre com fer més segura la ciutat anant tots a una, tant des de la vessant social com la policial. Ho ha dit en declaracions aquesta emissora el president de la federació, Jaume Canudes.
12: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers. Hem de ser tots a una i apretar perquè aquesta inseguretat no hi sigui.
11: Tenint en compte que els menors implicats amb el crim tenen antecedents, fins i tot un d'ells va estar intern en un centre de justícia juvenil, Canudes demana.
12: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel

0: carrer agredint a la gent ni fent malifetes. És complicat.
1: El funeral per la víctima es fa aquest migdia a Manresa. Mentrestant, la investigació dels Mossos per aclarir els fets continua oberta. 3CAT Info.

0: Fira celebra 30 anys en el seu millor moment. Ha anat creixent des de les primeres edicions fins a convertir-se en una gran festa de la llengua i la literatura. Celestí Vilà és l'alcalde d'Organyà.
1: La fira va començar que es feia aquí l'Ajuntament en una sala que hi havia una taula redona i a partir d'aquí s'ha anat engrandint i després es va passar al carrer, i a partir de la pandèmia va ser que li va fer un boom bastant fort perquè hi cap moltíssima més gent i és més llamativa per tothom, no? Dóna més ambient.
0: Un certamen que incorpora novetats aquest any. La jornada sobre la salut del català surt per primer cop al carrer, aquest any dedicada a la llengua cantada. També hi haurà un nou escenari amb música en directe i una ampliació dels horaris.
1: Han fet un altre escenari en un altre carrer d'aquí del costat de la plaça i allà doncs, durant el dia hi haurà, tot el dia hi haurà actuacions de música catalana. També com a novetat tenim que aquest any les parades començaven el dissabte al matí i aquest any també començaran el divendres a la tarda.
0: En total hi haurà les parades de 35 editorials i llibreries i 55 presentacions de llibres i una quarantena d'actes amb noms com Judit Nederman, la Sonsoni o l'Opau de Pons. L'acte més popular serà, un cop més, la carrerada de llibres amb centenars de persones llegint a la vegada a la carretera C14.
2: Perdre la llengua, cultura ancestral.
3: Casabian, Natalie Imbruglia i Ara Pestrà protagonitzen algunes de les novetats discogràfiques d'avui. Les repassem tot seguit amb en Marc Ruiz.
4: Casabian tornen amb Act 3, un disc en què barregen la mateixa energia crua del primer àlbum, però també hi afegeixen un punt orientalista en alguns temes i fins i tot cançons pop que semblen escrites als anys 90. El disc parla, entre altres qüestions, de la síndrome de l'impostor i la intenten compensar accentuant tot allò que consideren que té de bo la banda. Potser per això van endarrerir la publicació de l'àlbum que havia de sortir al juliol i el publiquen ara després de fer-hi els últims retocs. Natalie Imbruglia publica avui Algorithm, 29 anys després d'haver conquerit el món amb Torn. La cantant ha produït un disc on parla de la seva neurodivergència, del TDAH i del trastorn obsessiu-compulsiu que li van diagnosticar. És un disc de música divertida amb influència del pop, l'electropop i el rock, i algunes cançons poden recordar fins i tot l'estil d'Olivia Rodrigo. Melissa of the Armour recopila les seves maquetes inèdites a Bass Womb Room, My 90s 4-Track Demos and Field Recordings. L'ex-baixista de Smashing Pumpkins i Hole va gravar aquestes cançons amb els sistemes més bàsics que va poder al menjador de casa per anar a la contra en un moment en què la indústria musical encara exigia la perfecció de les mescles. Tot i l'austeritat del punt de partida de The Armour, aconsegueix generar efectes atmosfèrics gràcies a la seva habilitat amb la visió.

0: escocesos Arabs Trap publiquen Half Tall Tales, i aquí el descriu com un disc caòtic, però que deixa empremta. S'hi pot trobar música més electrònica, que ells mateixos escriuen com disco metal, però també cançons que s'acosten als irlandesos Fontaines D.C. Per aquest disc han tornat a treballar amb el productor Paul Savage, col·laborador de bandes com Mogwai, Bell & Sebastian i Franz Ferdinand. També publiquen nou disc avui els veterans d'Axis Midnight Runners.
1: Esports. Fins a dos quarts de dues amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
2: Bon dia, Anna. El Barça femení ja sap els seus rivals a la fase Lliga de la Campions. Lliga de la Champions, volíem dir. Són l'Arsenal, el Servet i el París francès, amb les blaugranes com a locals, mentre que les de Pere Romeu hauran de visitar el Bayern, la Roma i el Kiu danès. El Real Madrid, de la seva banda, jugarà contra el PSG, el París, el Bayern Múnich, la Roma, l'Inter i el Manchester City. Enguany, la Champions presenta un nou format, 18 equips, i prenen part en un format similar al de la Champions masculina. Els equips asseguren 3 partits com a locals i 3 com a visitants. Els 4 primers classificats accediran directament als quarts de final, mentre que del 5è al 12è hauran de disputar un play-off. Encara s'han de confirmar els horaris definitius d'aquesta primera fase. El que és segur és que la primera jornada es disputarà entre el 22 i el 23 d'aquest mes de setembre, la segona entre el 30 de setembre i l'1 d'octubre, la tercera a finals d'octubre, entre el 28 i el 29, la quarta jornada entre el 10 i l'11 de novembre, la cinquena entre el 18 i el 19 de novembre,

0: i la sisena serà en horari unificat el 16 de desembre. L'objectiu del Barça és arribar a la final que es disputarà a Varsovia a final de maig. Recordem que el conjunt blaugrana és el vigent campió de la Champions femenina després de derrotar l'Olímpic de Lió a l'última final.
1: 3CAT Info.
0: A la Lliga masculina, el Barça i l'Espanyol faran avui un nou entrenament de cara als partits que jugaran els dos equips diumenge. Els blaugranes visitaran el València i a la convocatòria podrien entrar Gabriel Jesús, que ahir es va estrenar com a blaugrana en un entrenament, i Gavi, que s'ha recuperat del cop al genoll que l'ha fet perdre's els dos últims partits. Del vessant institucional, ja hi ha data per l'assemblea de socis. Serà el dissabte 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. L'assemblea serà telemàtica i agruparà la general ordinària i l'extraordinària. Els punts principals seran l'aprovació dels comptes, amb rècord d'ingressos superiors als 1.000 milions d'euros, i també l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. A més, ratificaran els nous membres de la junta directiva. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà el Sevilla també diumenge, mentre que el Madrid obre avui a les 9 del vespre la quarta jornada de Lliga visitant el Betis. José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, creu que serà un partit complicat.
2: Tiene que ser un gran Real Madrid, si no, no gana. Betis es muy buen equipo. Los resultados últimos del Real Madrid ahí pues son muy objetivos. Es difícil ganar ahí. Y para ganar tienes que estar a tu máximo nivel.
0: A la segona divisió, el Girona visita demà un dels seus rivals per l'ascens, l'Sporting de Gijón. A la convocatòria es baixa Justin, que té una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta. En canvi, hi entren Mateu Morey, Carles Pérez i Mauri Furtado. Quique Álvarez, el tècnic del conjunt gironí, creu que amb el mercat de fitxatges ja finalitzat, els jugadors es poden centrar en l'objectiu.
3: Entenc a tothom, a situacions personals, i per això ha estat difícil fins que no s'ha tancat, però ara doncs, tothom està centrat. Jo el que sí que veig ara és un equip que realment està pensant en el Girona, està pensant en fer un bon any i està pensant en que sap lo dur que serà, però que tindrà un bon final, i això és el que deixa tranquil.
0: El Girona, que juga demà al camp de l'Sporting de Gijón, mentre que dilluns tancarà la jornada al Sabadell rebent el Còrdoba.
1: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: A la Vuelta avui es disputarà la 13a etapa, seran 193 quilòmetres de mitjana muntanya entre el Muñécar i Loja a Granada. Enric Mas surt amb el mallot vermell de líder amb 1:45 sobre Primo Roglic. A handbol, avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo. El Barça obre el foc enfrontant-se al Porto a 6:15. Carlos Ortega és l'entrenador del Barça.
4: Bueno, yo creo que es un torneo de mucha entidad, ¿no? De tres equipos que juegan en Champions, y Vidasoa que puede estar perfectamente jugando en la Champions. Torneo que quizá llega, una competición que quizá llega un poco pronto, pero que creo que nos va a poner a todos en el lugar que competitivo que podemos estar o que podemos llegar, ¿no?
0: En bàsquet avui comença el Mundial Femení a Alemanya. La selecció espanyola debuta avui mateix a 6:15 davant de les anfitriones. Només hi ha una catalana a la convocatòria, és Mariona Ortiz, més la nova jugadora de l'Uni Girona, l'asturiana Illana Martín. També en bàsquet segueix en marxa l'històric torneig de Sant Julià de Vilatorta. Avui el Lleida, l'Ilerna Lleida, s'enfronta a l'Ulm Alemany a 9:15. Ahir es va disputar el Joventut 78, Manresa 84.

0: Són 2:15, fins ara. Us hem explicat que el nou model de finançament autonòmic passarà avui al primer tràmit. Quedarà aprovat al Consell de Política Fiscal i Financera amb els vots del ministre d'Hisenda i els consellers de Catalunya i les Canàries. Les autonomies del PP i la resta de socialistes no hi donaran suport. Argumenten que no beneficia tothom. Protecció Civil alerta d'una tardor amb temperatures per sobre de la mitjana i pluges fortes que dispararan les alertes per perill d'inundacions. Presenten una campanya que recorda la importància de l'autoprotecció i que incideix en els riscos sobtats dels aiguats. El govern ja té enllestits 10.000 habitatges públics dels 50.000 previstos al pla anunciat al començament de la legislatura pel president Illa. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera Sílvia Paneque, que ha afegit que n'hi ha 28.000 més que ja estan projectats. I a partir d'ara destacarem que reneix el conflicte per la sobirania de les Illes Malvines entre l'Argentina i el Regne Unit. Des de Londres es manté que l'arxipèlag és i serà britànic com a resposta a les intencions del president Milei, que ja ha anunciat sancions contra empreses britàniques amb l'extracció de petroli com a principal reclam. I Giorgia Meloni bat avui el rècord de permanència al poder a Itàlia. La primera ministra supera els 1.412 dies consecutius de Silvio Berlusconi i converteix el seu govern en el més llarg de la història moderna del país. Meloni celebra la fita amb un míting aquesta tarda a Bari. I pel que fa als esports, Ricard...
1: Doncs que el Barça femení ja sap els seus rivals a la primera fase de la Champions. Són l'Arsenal, el Bayern de Múnich, el París, la Roma, el Servet i el Kiu danès.
0: I pel que fa al temps, molt sol i temperatures altes amb màximes que poden fregar els 40 graus a Ponent i a l'Ebre. El cap de setmana persistirà aquesta situació, amb sol, nuvolades a les tardes i encara calor a posar al migdia. Passen 2:30 del punt de 2:15 del migdia. El nou model de finançament autonòmic farà avui el primer pas amb l'aprovació del Consell de Política Fiscal i Financera amb els vots del Ministeri d'Hisenda de Catalunya i les Canàries. El govern espanyol confia que el Congrés el validarà abans que acabi l'any, tot i que a dia d'avui no té els suports necessaris. Des de Madrid, Tania Tàpia.
2: El nou model de finançament pactat entre Esquerra i el PSOE avança. Avui l'òrgan que reuneix les comunitats l'aprovarà, però la prova de foc serà quan arribi al Congrés. La consellera d'Economia, Alícia Romero, creu que es pot fer abans que acabi l'any.
3: Podem seguir aquest camí que ja es va fer l'any 2009. Nosaltres creiem que en aquests 3-4 mesos es pot aprovar aquest nou model de finançament i, per tant, treballarem perquè sigui així.
2: Romero, que ha defensat el model de les crítiques del PP, que diuen que és un model aberrant fet només per satisfer Catalunya. Sentim les conselleres d'Andalusia, Extremadura i també el de Galícia.
4: Supone un atentado, es una tomadura de pelo a los españoles y una traición a las comunidades autónomas.
5: Si esta aberración finalmente se traduce en una reforma del sistema de financiación autonómica, Extremadura sin duda ejercerá todas las acciones para combatirla.
6: Tienen las manos atadas para negociar cualquier variación que habían negociado previamente con Esquerra Republicana.
2: Tot i la negativa, avui tots els consellers del PP s'han plantat a Madrid, tots menys el del govern d'Ayuso, que ha impulsat un boicot que ningú més al Partit Popular ha seguit. De fet, territoris governats també pels de Feijóo han criticat la decisió d'Ayuso. Sentim els consellers de Balears i el de València.
7: Nosaltres creiem que havien de venir aquí, donar-se cara, a dir no en aquest sistema de finançament, argumentar-ho.
8: No, eso es una decisión de la Comunidad de Madrid, pero que realmente no tiene ninguna... Ninguna utilidad, pero bueno, el resto de comunidades estamos aquí.
2: Però no només el PP votarà avui en contra, ho tornarà a fer els territoris governats per el PSOE com Astúries i Castella-La Mancha, per aquests motius.
9: Entendemos que la propuesta que presenta el gobierno adolece de defectos formales y de fondo.
10: Y sinceramente lo que me avergüenza en este sentido es que un modelo regresivo surja del Partido Socialista.
2: El Ministeri d'Hisenda defensa que el model és bo per tothom, aporta 21.000 milions extres i confia que durant la tramitació parlamentària es puguin afegir alguns retocs que puguin acabar seduint els de Carles Puigdemont, claus per aquesta nova llei es pugui aprovar.
0: I encara sobre aquest nou model de finançament, el catedràtic d'Economia, Guillem López Casasnovas, diu que si bé el nou model aporta més diners a Catalunya, queda lluny del sistema a què s'aspirava a arribar en autonomia fiscal. Ho ha explicat a 3Cat Info.
11: Per molt que s'afinés el sistema, que es revaloritzessin els paràmetres, les variables, les ponderacions, no deixaria de ser un sistema que no es correspon amb el que es va pactant als acords d'investidura, no soluciona cap problema important de Catalunya, des d'un punt de vista de federalisme fiscal de veritat, no és cap avenç.
0: I creu que la possibilitat que el nou model s'aprovi al Congrés és pràcticament nul·la perquè no aconseguirà prou suports i menys a les portes de períodes electorals. Aquesta tardor les temperatures continuaran per sobre de la mitjana i hi haurà força pluja, una combinació que dispara les alertes per perill d'inundacions. Protecció Civil recorda la importància de l'autoprotecció amb una campanya que té per lema la frase «Tot pot canviar de cop». Barcelona, Montse Poblet.
12: La campanya l'han fet

0: amb imatges reals d'inundacions dels últims anys a Catalunya amb l'objectiu de consciència del que pot passar quan plou intensament, com segurament passarà aquesta tardor, sobretot al setembre i a l'octubre. Tot pot canviar en pocs segons i una carretera o un garatge o un pis que semblaven segurs deixar de ser-ho. Núria Parlon, consellera d'Interior, adverteix.
1: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions previstes, les quals doncs, treballem amb marge de maniobra, però que també hi ha situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de surto un moment, no passa res.
0: Els S-Alert no només s'enviaran per avisar del que pot passar, també es faran servir per alertar de perills quan ja hagi deixat de ploure, com per exemple baixar un soterrani o desplaçar-se per una carretera inundada. Imma Soler, la sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, avisa.
2: És possible que alguna vegada no tinguem temps d'enviar aquesta alerta. Per tant, la gent que no esperi sempre a rebre una alerta, perquè hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és, si plou, no m'haig de posar en risc, no tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera. És el moment d'anar-me'n a l'exterior.
0: I per això és important preparar-se abans, tenir a punt el kit d'emergències amb documentació, menjar, farmaciola, roba de recanvi i, si parlem d'inundacions, fins i tot amb un bastó que permeti comprovar si ens enfonsarem quan tornem a sortir al carrer.
3: Dels 50.000 pisos protegits que ara fa 2 anys va prometre el president Salvador Illa, ja n'hi ha 10.000 d'acabats amb la clau a punt de lliurar a les famílies. Ho ha avançat la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, al Matí de Catalunya Ràdio, on també ha revelat que hi ha 28.000 pisos més que ja estan projectats i que, per tant, també es podran construir en els pròxims anys.
4: Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests 2 anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies doncs, que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
3: Ara mateix, el parc d'habitatge públic de Catalunya no arriba ni al 2% i està molt lluny encara també de la mitjana europea, que és del 9%. La feina que ha fet el govern amb els ajuntaments per identificar solars disponibles per tot el país també permetrà, com això que dèiem, que en els pròxims anys es puguin oferir 28.000 habitatges més de protecció oficial, segons Paneque. La idea és tenir-los acabats abans del 2030. La situació ara mateix, però, continua sent dramàtica pel dèficit enorme d'habitatge assequible que hi ha a Catalunya, conseqüència de la falta d'inversió de totes les institucions, la catalana i l'espanyola, en els últims anys. Hi ha moltíssimes famílies en situació de vulnerabilitat esperant per tenir un lloc on viure. La consellera ha precisat que la llista d'espera per a les famílies que necessiten un pis de la mesa d'emergència ronda el mig any. El cas de la Núria, que també ha passat avui pel Matí de Catalunya Ràdio, és clar. A ella i al seu marit els van desnonar. Van estar vivint, si es pot dir així, en un cotxe durant mesos i ara esperen una solució definitiva en un hostal que els ha gestionat l'Ajuntament de Sabadell i pel qual paguen 400 euros al mes.
5: El miedo que tenemos es que ya llevamos un año y medio sin un hogar, porque sí, es verdad que estamos mejor, mucho mejor, pero no el calor de un hogar con mi hijo. Entonces tenemos miedo a que esos 6 meses pasen y tenga otras navidades por en medio.
3: En la mateixa entrevista, Paneque ha insistit que la regulació del lloguer en les zones tensionades ha aconseguit, com a mínim, contenir-ne el preu.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Regne Unit insisteix que les Illes Malvines són de sobirania britànica. El ministre de Defensa, Wes Streeting, ha assegurat en un missatge a la xarxa X que el seu compromís amb aquest territori és absolut i inamovible. És la resposta de Downing Street a les paraules del president argentí Javier Milei, que aquesta matinada ha tornat a posar sobre la taula la disputa sobre la sobirania de les Illes Malvines i que ha defensat que cal recuperar-la. Milei també ha anunciat sancions contra empreses petrolieres britàniques que operen a la zona. Des de Buenos Aires ens n'informa en Joan Biosca.
7: Javier Milei se sent recolzat pels Estats Units després que el president Donald Trump hagi posat en dubte la neutralitat històrica nord-americana sobre la sobirania britànica de les Malvines, un conflicte que ja va provocar, recordem-ho, una guerra el 1982 entre argentins que la van perdre i britànics. L'Argentina sancionarà econòmica i penalment les empreses que hi facin perforacions petrolieres en considerar, ha dit Milei, que les illes i el seu espai marítim són territori nacional.

0: No, el argentino.
1: Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta. Esto es posible gracias a la normalización económica, porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía.
0: També el cap d'estat argentí ha anunciat més presència militar a la ciutat d'Ushuaia, a 700 quilòmetres de les conegudes també com a Illes Falklands.
2: El govern de l'ultradretana Giorgia Meloni es converteix avui en el que ha durat més de la història d'Itàlia. En un país caracteritzat per la inestabilitat política, la primera ministra supera els 1.412 dies consecutius de Silvio Berlusconi. Meloni governa Itàlia des de finals del 2022 amb pragmatisme, centrada en la mà dura contra la migració i la delinqüència. Els últims mesos, però, ha tingut discrepàncies amb Trump i ha vist com apareixia amb força un nou partit d'extrema dreta. Meloni celebra avui el rècord de dies al poder amb un míting a Bari i obre així la precampanya per les eleccions de l'any que ve. Ens ho explica en Jordi Baró.
3: Després de 68 governs els últims 80 anys, Meloni ha instal·lat la calma política a Itàlia. El seu govern és des d'avui el que ha durat més des de la Segona Guerra Mundial.
4: Juro di essere fedele alla Repubblica.
3: Des de la presa de possessió l'octubre del 2022, Meloni acumula 1.412 dies consecutius al poder. Itàlia ha estat els últims anys més estable que França o el Regne Unit. La primera ministra del partit ultradretà, Germans d'Itàlia, ha aconseguit restaurar la confiança en una economia sempre altament endeutada i ha governat els últims 4 anys sense fer grans reformes, afavorida per la falta de lideratge clar en els partits rivals. Héctor Sánchez Margalef és investigador del think tank SIDOP.
5: El consens, bàsicament, és que ha fet relativament poc i, de fet, també això ha estat una estratègia deliberada per no haver de patir cap desgast electoral, perquè si fas poc no et poden tombar, no et poden sortir les jugades malament, no? I per tant a la llarga no té cost.
3: Meloni no se n'ha sortit amb la reforma per millorar la independència de la justícia que va perdre en referèndum i s'ha centrat en la seguretat i l'ordre públic, amb més poders per la policia i un enduriment de les sancions i en la migració. La primera ministra presumeix d'haver reduït les arribades i la favorit trobar suport a Brussel·les a la seva política de Madura, com els centres de deportació a Albània.
5: Que quasi la política migratòria s'hagi convertit en la prioritat de la Unió Europea ha fet que Meloni, que ha sigut especialment dura, que ha fet de l'antiimmigració doncs, la seva política simbòlica més important, hagi estat valorada pels italians com la persona que els havia de liderar durant aquesta etapa.
3: Tot i que Brussel·les ha jugat un rol de soci fiable, els problemes en política exterior li han vingut últimament amb Trump.
6: Les declaracions de Donald Trump són declaracions totalment inventades.
3: Tot i que Meloni va ser l'única líder europea a assistir a la presa de possessió de Trump, la relació s'ha deteriorat, sobretot pel retret del president dels Estats Units per la falta de suport d'Itàlia a la guerra contra l'Iran. La calma política també es pot veure alterada en les eleccions previstes per al 2027. Les enquestes apunten a un escenari més fragmentat, amb un nou partit d'extrema dreta, Futur Nacional, liderat per un exgeneral de l'exèrcit, antiimmigració i defensor dels valors tradicionals i que se situa com a quarta força en intenció de vot.
2: I abans de l'àrea de servei, destacar-vos que Dinamarca espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve. Són les previsions del ministre de Migració del Govern Socialdemòcrata, que avui es reuneix a Copenhague amb els seus homòlegs dels altres 4 països europeus que volen tirar endavant amb la mesura: Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. No s'ha fet públic amb quin país tercer negocien per establir-hi els centres de deportació. La iniciativa vol replicar el model d'Itàlia a Albània, on la primera ministra Giorgia Meloni i té dues instal·lacions d'aquest tipus que estan obertes però que funcionen a molt baix rendiment pels nombrosos entrebancs judicials. La Unió Europea té aprovades des del juny noves normes per accelerar les deportacions i permetre als estats membres que creïn centres de detenció en territori no comunitari. Tant les ONGs com el Consell d'Europa, la institució amb seu a Estrasburg, han advertit dels riscos de violació dels drets humans que aquesta mesura té per als migrants. Superat el punt de 2:45 del migdia, obrim àrea de servei, com sempre, amb la informació del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Doncs a les carreteres dos accidents compliquen la circulació a aquesta hora. A la P7, una a la Roca del Vallès, talla dos carrils en sentit Girona i a cua d'uns 5 quilòmetres des de Montmeló. Lentitud també en sentit contrari, en sentit Barcelona, en aquest mateix punt. L'altre accident talla un carril a Barberà del Vallès en sentit sud i hi ha retencions d'uns 3 quilòmetres des de Santa Perpètua. Retencions també en sentit nord, en sentit contrari de Cerdanyola a Barberà del Vallès. I pel que fa al transport públic, a aquesta hora segueixen els retards a la línia R11 de Rodalies. El tren de Portbou, que havia d'arribar a l'estació de Barcelona Sants cap a les 3:10, circula amb més de mitja hora de retard.
8: El temps.
2: Una crònica del Tomàs Molina.
9: Seguim parlant d'aquest temps estiuenc, molt estiuenc. Avui, el cap de setmana, sol en conjunt i temperatura alta. Temperatura que avui s'enfilarà fins a valors de 39, 40, fins i tot algun 41 podria aparèixer cap a la Ribera d'Ebre. És a dir, que la calor serà intensa a Ponent, a les Terres de l'Ebre, en àrees de la Catalunya central i a l'interior de les comarques gironines. Sol en conjunt, amb alguns núvols prims i alguna nuvolada aquesta tarda, en principi sense més conseqüències. Dissabte, els núvols prims guanyaran terreny. Aniran creuant el país, potser faran que la temperatura pugui quedar una miqueta més curteta en algun indret, però també a la tarda la presència de nuvolades podrien acabar fent alguna gotellada en àrea del Pirineu. Diumenge tornarà a ser un dia majoritàriament assolellat, un altre cop amb trenyinat per la presència de núvols prims a aquest cel, a la tarda també amb nuvolades al Pirineu i la temperatura que es mantindrà alta, amb un ambient calorós durant tot el cap de setmana. Una situació que podria canviar la setmana vinent amb un augment de la inestabilitat de cara a dilluns, dimarts, dimecres i sobretot que sembla, segons els mapes ens indiquen, que a partir de dimecres les temperatures podrien estar normalitzades per l'època de l'any.
8: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
2: Una investigació de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ajuda a millorar la predicció sobre la mortalitat en pacients amb Covid. En concret, l'estudi detecta una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a una valoració més precisa del risc en poblacions vulnerables. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: L'equip investigador del grup Fenotipat Clínic i Molecular de l'IRB i la Universitat de Lleida ha publicat dos estudis que representen un pas endavant en el desenvolupament de biomarcadors sanguinis per la medicina de precisió en malalties respiratòries. Un dels treballs, publicat a la revista Science, ha analitzat mostres i dades clíniques de 763 pacients de més de 65 anys hospitalitzats per Covid. La investigació d'una molècula podria ajudar a predir el risc de mort al cap de 90 dies en un tipus de pacients per Covid. Sentim Manel Pérez, investigador de l'IRB Lleida.
11: Aquesta molècula aportaria una informació complementària a les variables clíniques i això ens permetria millorar la predicció dels pacients i, en aquest cas, de la mortalitat dels pacients.
10: El segon treball publicat a la revista Biomarker Research va estudiar mostres de sang de 182 persones per trobar una molècula que servís com a referència en aquest tipus d'anàlisi. Pérez assegura que les analítiques de sang aporten molta informació per predir i informar de les diferents patologies dels pacients.
11: Aquests estudis posen de manifest que la sang és una mostra útil i que té molt potencial i que podem detectar molts tipus de molècules i que ens poden aportar informació per millorar com podem manejar els pacients.
10: Els projectes s'han desenvolupat amb la col·laboració de professionals dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida, investigadors en l'Institut d'Investigació Biomèdica de Salamanca.
2: Els casos de grip a Catalunya pràcticament s'han duplicat aquest estiu. Si l'habitual és detectar-ne poc més d'un miler a la setmana, en aquesta època de l'any, només la setmana passada se'n van detectar 2.400. Tot i això, no es tracta d'un pic com els de l'hivern i les soques del virus que estan circulant serien similars a les de l'any passat i tampoc no són més virulentes. El que sí que alerten és que els símptomes podrien ser lleugerament diferents. Sentim Jacobo Mendioroz del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
12: No necessàriament provoca el típic quadre catarral, sinó que a vegades donen quadres més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
2: L'increment sobtat s'atribueix sobretot a casos importats de persones que han viatjat a l'hemisferi sud, on s'està tenint una incidència alta. De totes maneres, no està previst que això modifiqui el calendari de vacunació per la grip. Començarà a partir del 5 d'octubre per als col·lectius de més risc i a partir del 26 s'obrirà a la resta de la població. D'altra banda, també preocupa l'increment de persones que aquest estiu han requerit assistència mèdica per les altes temperatures, sobretot per insolacions i cops de calor. Salut ho estudiarà a fons.
13: Ara, quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu,

0: apuntaré a analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
1: En aquest sentit, els consells són els de sempre: mantenir-se hidratat, evitar activitat en les hores de més calor i estar pendent de la gent gran o amb patologies prèvies. I un home de 66 anys ha sobreviscut 9 mesos amb un ronyó de porc fins a aconseguir el trasplantament d'un donant humà. L'estudi que publica The Lancet dona detalls d'aquest cas tractat a l'Hospital General de Massachusetts a Boston. Es tracta d'un pacient amb una insuficiència renal terminal que va poder prescindir de la diàlisi gràcies a un òrgan d'animal que li va fer de pont fins a aconseguir la donació humana. El ronyó animal procedia d'un porc miniatura del Yucatán i va ser modificat genèticament perquè fos compatible amb el sistema immunològic del pacient. En total, va poder passar 271 dies sense diàlisi, el temps de supervivència més llarg després de rebre l'òrgan animal.
2: 3Cat Info.
1: Cronos és la gran novetat a les sales de cinema aquesta setmana. La pel·lícula, que narra els fets del 17 d'agost del 2017, els atemptats a la Rambla de Barcelona i a la platja de Cambrils, s'estrena juntament amb l'última cinta de terror d'Eli Roth i una pel·lícula d'animació per adults. Tot plegat ens ho explica en Marc Garriga.
3: Cronos pateix per la manca de distància entre els fets reals i la pel·lícula. Segurament això ha provocat que ni un director irregular però comercial com Fernando González Molina, però tampoc un guionista reconegut com Alberto Marini, s'hagin atrevit a ficcionar a partir del que va passar. Una part essencial del que hauria de ser un film que es basa en fets reals és que construeixi una narració nova per una nova finestra, però en canvi el film es limita a relatar exactament com va passar tot i això està reservat als documentals. No s'indaguen l'entorn dels terroristes a Ripoll, que seria una altra pel·lícula molt més interessant, ni hi ha cap personatge que aguanti el relat de principi a fi. Fins i tot és qüestionable com mostra la comunitat magribina en un moment d'alta tensió a Catalunya. Per tant, tot i que és innegable que pot agradar per curiositat, per morbo o per entendre millor com s'afronta una crisi d'aquesta magnitud, al final acaba sent un projecte parcial, inoportú i innecessari.
4: Salut, moi c'est Jim.
5: Qu'est-ce qu'il est beau?
3: Jim Queen és la perla de la setmana. Sens dubte és una de les millors o la millor pel·lícula d'animació per adults en molt temps. Una irreverent i delirant comèdia esbojarrada sobre dos gais antitètics que viuen tota una aventura per trobar l'antídot per curar una pandèmia que amenaça de fer desaparèixer l'homosexualitat. En definitiva, una sàtira mordaç, intel·ligent i enginyosa de la cultura queer amb una imaginació desbordant, amb imatges altament provocadores i amb una mala llet considerable que és capaç de criticar tant la comunitat LGTBIQ+, com els seus detractors. Al capdavall, fa servir la fantasia per parlar sense complexes de diversitat, de prejudicis i d'empatia.
6: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
3: Aquesta setmana hi ha una nova ració de cinema de terror. Dulce sabor a muerte, d'Eli Roth, el director de Cabin Fever i Hostel, és un divertimento amb grans dosis d'humor negre que encadena una mort rere una altra de manera explícita i salvatge, però també molt imaginativa. L'origen de tot són els cornets d'un gelater demoníac que converteixen els nens en assassins sàdics i implacables i els adults en víctimes sense escapatòria. És una pel·lícula divertida, en gran part, reservada, això sí, en tot cas, als amants del gore, però que també fa gala d'un guió i uns diàlegs que voregen sovint el ridícul. Completen les novetats la fluixa cinta de terror aeri Black Box, Vuelo 298, un exemple de cinema de sèrie B amb poca imaginació, el thriller valencià Aixam i dos drames rurals, l'italià 5 segundos i l'alemany El olor a leche quemada.
7: Kids!
1: Fins a les dues amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
8: Bon dia, Anna. El Barça femení ja sap els seus rivals a la primera fase de la Champions. Són l'Arsenal, el Servet i el París francès, amb les blaugranes com a locals, mentre que les de Pere Romeu hauran de visitar el Bayern, la Roma i el Kiu danès. El Real Madrid, per la seva banda, jugarà contra el PSG, el París, el Bayern Múnich, la Roma, l'Inter de Milà i el Manchester City. Enguany, la Champions femenina presenta un nou format. 18 equips hi prenen part en aquesta fase lliga similar a la de la Champions masculina. Els equips

0: Seran 3 partits com a locals i 3 com a visitants, i els 4 primers classificats accediran als quarts de final. Del 5è al 12è disputaran un play-off. Encara s'han de confirmar els horaris definitius d'aquesta primera fase, però es disputaran la primera entre el 22 i el 23 de setembre. La segona jornada serà entre el 30 de setembre i l'1 d'octubre, la tercera a finals d'octubre, entre el 28 i el 29, la quarta jornada ja al mes de novembre, 10 i 11 del mes de novembre, la cinquena jornada entre el 18 i el 19 de novembre, i la sisena i última d'aquesta primera fase serà tota en horari unificat el 16 de desembre. L'objectiu del Barça és arribar a la final, que es disputarà a Varsovia a final de maig. Recordem que el conjunt blaugrana és el vigent campió de la Champions femenina.
1: 3CAT Info.
0: A la Lliga masculina, el Barça i l'Espanyol fan avui un nou entrenament de cara als partits que jugaran els dos equips diumenge. Els blaugranes visitaran el València i a la convocatòria podrien entrar Gabriel Jesús, que ahir ja es va estrenar com a blaugrana en un entrenament, i Gavi, que s'ha recuperat del cop al genoll que l'ha fet perdre's els dos últims partits de Lliga. Del vessant institucional, ja hi ha data per l'assemblea de socis, serà el dissabte 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. L'assemblea serà telemàtica i agruparà tant la general, l'ordinària com l'extraordinària. Els punts principals seran l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i l'aprovació dels comptes enguany amb un rècord d'ingressos superiors als 1.000 milions d'euros. A més, es ratificaran els nous membres de la junta directiva.
1: 3CAT Info.
0: L'Espanyol, per la seva banda, rebrà el Sevilla també diumenge. Avui ha fet un entrenament, demà faran l'últim abans de jugar aquest partit, mentre que el Madrid obre avui a les 9 del vespre la quarta jornada visitant el Betis. José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, creu que serà un partit complicat a priori.
2: Tiene que ser un gran Real Madrid, si no, no gana. Betis es muy buen equipo. Los resultados últimos del Real Madrid ahí pues son muy objetivos. Es difícil ganar ahí. Y para ganar tienes que estar a tu máximo nivel.
0: A la segona divisió, el Girona visita demà un dels seus rivals per l'ascens, l'Sporting de Gijón. Quique Álvarez, el tècnic del conjunt gironí, creu que amb el mercat de fitxatges ja tancat, els jugadors ja es poden centrar en el seu objectiu.
3: Entenc a tothom, a situacions personals, i per això ha estat difícil fins que no s'ha tancat, però ara doncs, tothom està centrat. Jo el que sí que veig ara és un equip que realment està pensant en el Girona, està pensant en fer un bon any i està pensant en que sap lo dur que serà, però que tindrà un bon final, i això és el que deixa tranquil.
0: A la convocatòria de Quique per al partit de demà es baixa Justin, que té una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta. En canvi, entren Mateu Morey, Carles Pérez i Mauri Furtado.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
0: A la Vuelta avui es disputa la 13a etapa amb 193 km de mitjana muntanya entre el Muñécar i Loja, a Granada. Enric Mas tornarà a sortir amb el mallot vermell de líder. En handbol avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A 6:15 el Barça s'enfronta al Porto, i a les 8 el Vidasoa a l'Sporting de Portugal. Pel que fa a l'Open dels Estats Units de tennis, Paula Badosa ha quedat eliminada aquesta matinada a la segona ronda després de perdre amb la número 4 del món, la nord-americana Coco Gauff, per 6-4 i 7-6. Tot i la derrota, la tenista de Babagú es mostra optimista.
4: Bueno, yo creo.
5: Obviamente creo que he jugado muy buenos partidos. La pena es que solo he jugado dos. La pena es que este partido me hubiese gustado que hubiese sido más adelante. Ahora es solo encontrar la constancia, ir compitiendo y pronto me espero estar ahí también.
6: Només Catalunya i les Canàries accepten el nou model de finançament pactat pel govern espanyol i Esquerra. Bon dia, són les dues.
7: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: Pas endavant, necessari, però no pas suficient, del nou model de finançament, que aquest migdia rebrà l'aval, per la mínima, això sí, del Consell de Política Fiscal i Financera, Joan Bota.
8: El PP no ha seguit el boicot impulsat per Isabel Díaz Ayuso i, per tant, la reunió s'ha pogut fer amb els populars, que votaran en contra d'aquest nou finançament, que passarà ara al Consell de Ministres i al Congrés. El calendari i les majories parlamentàries faran, però, molt complicat que el que s'aprova avui s'arribi a implementar.
6: Madrid, Paula Brujats.
4: Sí, la recta final de la legislatura i la falta de suports al Congrés juga en contra del nou finançament que avui farà un pas clau a punt de votar-se el text a la reunió entre el Ministeri d'Hisenda i les comunitats. Catalunya defensa que el model és bo per a totes les autonomies davant les crítiques del PP, però també dels governs socialistes que critiquen que és una cessió a Catalunya. Sentim la consellera Alícia Romero i els consellers del PP d'Andalusia i Galícia.
9: Les comunitats del Partit Popular venen al Consell de Política Fiscal i Financera a donar la seva opinió, encara que sigui contrària, però venen i participen.
10: És una tomadura de pelo a los españoles y una traición a las comunidades autónomas.
11: Tienen las manos atadas para negociar cualquier variación.
6: Mentrestant, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que la Generalitat ja ha incorporat al mercat de pisos protegits 10.000 dels 50.000 habitatges que va prometre el govern fa dos anys.
8: La xifra inclou tant pisos nous com, sobretot, recomprats o parcialment finançats a joves. El percentatge d'habitatge públic, però, encara no arriba al 2%. I en aquest context, Paneque admet.
12: Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
6: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya continua ajornant l'amnistia a Lluís Salvador i a Josep Maria Jové.
8: Els dos exalts càrrecs del Departament d'Economia, quan es van fer els preparatius pel referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, van reclamar que se'ls apliqués l'amnistia després que Europa avalés la llei a principis de juliol. L'alt tribunal català, però, ho ha desestimat.
6: Aquest migdia, d'altra banda, s'ha fet el funeral per l'home apunyalat la matinada de dimarts a Manresa, al Bages.
8: I la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa demana polítiques de seguretat més clares per una bona convivència a la ciutat i un seguiment més estricte dels delinqüents reincidents.
6: Manresa, Nàtia Dell.
13: Bon dia. Sí, ha estat una cerimònia de comiat molt emotiva i amb moltíssima gent. De fet, molts amics i veïns han hagut de seguir l'enterrament des de fora del tanatori perquè no s'hi cabia dins. Entre els assistents, a banda de l'alcalde, el president de la Federació d'Associacions de Veïns, que vol reunir-se amb l'Ajuntament per trobar la manera de millorar la seguretat de la ciutat, no només a nivell policial, també a nivell social. Els Mossos continuen, mentre estan buscant altres implicats a la baralla de finals del correfoc, que és on va començar tot.
6: I al Catalunya Migdia d'avui també passarem pel Regne Unit i per l'Argentina. Això després que el govern argentí de Javier Milei hagi rescatat la disputa entre aquests dos països per la sobirania de les illes Malvines. Buenos Aires, Joan Biosca.
14: Sí, ja no és només si les Malvines són argentines o britàniques. El petroli que hi ha a les illes aportaria 9.000 milions de dòlars al govern de les conegudes també com a Falklands, sota sobirania britànica. La Casa Rosada promet sancions penals i econòmiques contra els qui hi extreguin petroli, en considerar que és territori argentí.
6: Tot sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
15: Bon dia.
6: El Barça ja sap quins seran els seus rivals a la Champions femenina.
15: I entre els equips rivals destaquen l'Arsenal, que el Barça rebrà a casa, i la visita al camp del Bayern de Munic. Repassarem la resta també d'equips rivals del Barça al Catalunya Migdia. A la Lliga masculina avui es juga a les 9 al Betis-Madrid. Julián Álvarez ha entrat a la convocatòria de l'Atlètic de Madrid per jugar aquest cap de setmana amb l'Atlètic Club. I també celebrarem els 50 anys de la primera transmissió en català, recordant algunes de les narracions més especials de Joaquim Maria Puyol.
6: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
16: Hola, bon dia. Doncs amb dos accidents a la P7 amb camions implicats que provoquen retencions de 8 quilòmetres entre Parets i la Roca del Vallès en direcció a Girona, perquè hi ha un sol carril obert, provoca cues també a la Ronda de Granollers, 4 quilòmetres més de cua entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció a Tarragona, també aturats en sentit contrari entre Bellaterra i Barberà, i destaquem a més la Ronda a Dalt amb retencions de Pedralbes a Horta en tots dos sentits.
6: I ens falta el temps.
17: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
6: Som a les portes d'un cap de setmana que molts podrien pensar que seria de tardor, però Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia.
6: Serà més aviat d'estiu-estiu.
18: Totalment d'estiu, de ple estiu, i a més amb temperatures pròpies d'un episodi d'una onada de calor, i és que tindrem màximes que s'acostaran als 40 graus si no els superen, fins i tot en alguns llocs de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. Ara mateix ja arribem als 38 al Dover, 37 a Vallirana, 37 a Cardona, 37 també a Sant Cugat del Vallès, amb una tarda assolellada. Demà potser arriben alguns núvols prims poc importants, les temperatures tant demà com diumenge es mantindran igual d'altes que avui, també les nocturnes es mantindran molt altes, en molts casos a la costa per sobre els 25. De cara a diumenge, aquests núvols prims podrien fer-se una mica més abundants i es torna a deixar el cel una mica més tapat a l'oest del país.
6: Gràcies, Eloi. Bon dia.
18: Fins ara.
17: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Les 2:06.

0: El nou model de finançament autonòmic, pactat entre els socialistes i Esquerra Republicana, fa avui el primer pas, amb l'aprovació a la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, ho fa per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. El govern de Pedro Sánchez confia que el Congrés dels Diputats l'acabarà avalant els pròxims mesos, tot i que el calendari juga en contra i encara no té els suports necessaris per tal que pugui entrar en vigor. Anem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Sí, el temps i la falta de suports juguen en contra del nou finançament. Avui avança, però la prova de foc serà quan arribi al Congrés i per això encara no hi ha data. La consellera d'Economia, Alicia Romero, creu que es pot fer abans que acabi l'any i confia tenir temps abans que acabi la legislatura.
2: 2009, nosaltres creiem que en aquests 3-4 mesos es pot aprovar aquest nou model de finançament i, per tant, treballarem perquè sigui així.
1: Catalunya, el Ministeri d'Hisenda i les Canàries s'han quedat sols a la reunió, que de fet encara està en marxa a aquesta hora. Són els únics que votaran a favor del nou model. El Partit Popular hi està en contra i critica que és una sessió Catalunya. Tot i això, avui només ha quedat buida en aquesta reunió la cadira de la Comunitat de Madrid i la resta d'autonomies governades pels populars s'han desmarcat del boicot que ha impulsat Isabel Díaz Ayuso. Han vingut a la reunió per lleialtat institucional, han dit, i alguns consellers no descarten adoptar el model si s'acaba provant. Sentim el de les Balears i també el del País Valencià.
3: Nosaltres el que anem a fer és anar passa a passa. Nosaltres creiem que havíem de venir aquí, donar-se cara.
4: No, eso es una decisión de la Comunidad de Madrid, pero que realmente no tiene ninguna utilidad. Pero bueno, el resto de comunidades estamos aquí.
1: Hi ha versions diferents, però, perquè l'ala més dura del Partit Popular amenaça de portar el model als tribunals. Diuen que és injust, insolidari, i a aquesta crítica del Partit Popular s'hi sumen també les comunitats del PSOE, Astúries i Castella-Lleó, també, i Castella-La Manxa, perdó, també hi estan en contra perquè creuen que és una sessió Catalunya perquè s'ha negociat amb Esquerra Republicana.
5: Criticamos cómo fueron las formas, pactado con un territorio exclusivamente y no en el marco de la multilateralidad.
6: Y, sinceramente, lo que me avergüenza es que un modelo regresivo surja del Partido Socialista.
1: Però el Ministeri d'Hisenda defensa que el model és bo per tothom, reparteix 21.000 milions extres a les comunitats, 4.700 per a Catalunya. En definitiva, són més recursos per pagar la sanitat, l'educació o els serveis socials. El següent pas, després d'avui, és que el Consell de Ministres aprovi el nou model, després s'enviarà al Congrés i el govern espanyol es guarda cartes, poder-hi fer petits retocs per seduir Junts per Catalunya, ja que són claus perquè aquesta llei s'aprovi.
0: Bé, doncs, tot i aquests intents de seduir-lo, des de Junts per Catalunya es manté el rebuig al nou finançament. Reivindiquen el concert econòmic per Catalunya, igual que els bascos. D'entrada, no bloquejaran, de la mà del PP i de Vox, que es pugui debatre al Congrés dels Diputats aquest nou finançament, però hi presentaran una esmena a la totalitat defensant el concert econòmic. Sentim el diputat de Junts, Josep Maria Cruzet.
7: Quan la proposta d'avui del Consell de Política Fiscal arribi al Congrés dels Diputats, des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat, plantejant la tramitació del concert econòmic de Catalunya, plantejant que els diners dels catalans quedin a Catalunya. I esperem que els partits polítics catalans, els diputats d'Esquerra, dels Comuns i dels Socialistes, hi donin suport per tal de poder obtenir, llavors sí, un sistema de finançament que garanteixi les necessitats presents i futures de Catalunya.
0: Mentrestant, passant 10 minuts de les dues, la Generalitat ha incorporat 10.000 pisos protegits al mercat en aquests últims 2 anys, segons que ha avançat la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, avui al matí de Catalunya Ràdio. Una part són de nova construcció, però la gran majoria els ha obtingut a través de la fórmula del tanteig i retracte, és a dir, comprant-los a un particular. I aquí també han comptat els que han comprat uns 2.000 joves amb l'ajuda d'emancipació que va posar en marxa el govern. El percentatge d'habitatge públic a Catalunya, però, encara no arriba ni tan sols al 2%. Laia Ortega.
8: Són 10.000 pisos més dels 50.000, 10.000, volem dir, dels 50.000 que fa 2 anys ara sí va prometre el president Salvador Illa en ple debat de política general i que entren ara al mercat sota la fórmula de la protecció oficial, que bàsicament vol dir amb un preu que la gent pot pagar.
9: Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests 2 anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies doncs, que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
8: Som molt lluny encara de la mitjana europea, que té un 9% del seu parc d'habitatge públic. La consellera ha precisat que la llista d'espera per

0: Les famílies que necessiten un pis de la mesa d'emergència ronda ara el mig any. Una situació en què es troba moltíssima gent, com per exemple la Núria, que ve d'estar mesos malvivint en un cotxe amb el seu marit després que els desnonessin.
1: El miedo que tenemos es que ya llevamos un año y medio sin un hogar. Porque sí, es verdad que estamos mejor, mucho mejor, pero no el calor de un hogar con mi hijo. Entonces tenemos miedo a que esos seis meses pasen y tenga otras navidades por en medio.
0: Diu que ara estan millor perquè viuen en una pensió pagant 400 euros al mes.
2: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya evita ara com ara amnistiar Josep Maria Jové i Lluís Salvador, els dos alts càrrecs de la Conselleria d'Economia encarregats de coordinar els preparatius de l'1 d'octubre, Albert Prat.
3: L'alt tribunal català ha tombat la petició dels dos acusats per malversació que havien tornat a demanar que se'ls apliqués l'amnistia un cop el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es va pronunciar aquest estiu a favor de la llei. Ara bé, els magistrats catalans consideren que la sentència de Luxemburg no resol tots els seus dubtes i per això mantenen en suspens l'amnistia Jové i Salvador fins que la justícia europea no els torni la resposta. Per cert, el mateix Tribunal Català avui també ha donat per bo l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. És l'indult que demanava el mateix jutge que la va condemnar i que va aprovar el govern espanyol, de manera que no haurà d'entrar a presó per prevaricació.
2: Després de conèixer el pla de reestructuració del grup Volkswagen, avui SEAT ha garantit el futur de la planta de Martorell. No amaguen que la marca SEAT podria desaparèixer d'aquí a 3 anys, però asseguren que la fàbrica no es tancarà, perquè estan fabricant allà altres models que són rendibles i adaptats a la transició cap a l'electrificació que busca la Comissió Europea, Sara Riera.
4: Els models de SEAT, l'Ibiza, el León i l'Arona, són de combustió, gasolina i dièsel, i per tant, a la llarga, estan condicionats per aquesta regulació sobre el diòxid de carboni. Ara mateix tenen la producció garantida fins al 2030. A partir d'aleshores, Martorell es podria centrar, per tant, en tots els cotxes elèctrics i els híbrids que ja estan fent de les altres marques del grup, com per exemple Cupra. Avui, des d'Ucraïna, el president Salvador Illa, que hi és de viatge oficial, ha afirmat que l'important és que hi hagi producció industrial a la SEAT de Martorell i, per tant, que ningú perdi la seva feina.
5: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i les zones de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
4: De fet, Matías Carnero, president del comitè d'empresa de SEAT, ha explicat a aquesta emissora que si Martorell aconsegueix una nova línia de producció de cotxes elèctrics, encara podrien tenir més feina cara. En tot cas, els plans de reestructuració mai són aliens a ningú.
6: Todas podemos tener una parte de afectación.
4: El pla de Volkswagen preveu acomiadar 100.000 treballadors a tota Europa i tancar 4 plantes a Alemanya.
2: D'aquí un minut serà 3:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
7: Catalunya migdia.
8: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
9: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
10: Aquí el tens.
9: Ja?
11: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
12: Catalunya migdia.
2: És 3:15. El president de l'Argentina, Javier Milei, ressuscita la disputa per la sobirania de les Illes Malvines i apuja la tensió amb el Regne Unit. Milei ha amenaçat de sancionar les empreses petrolieres britàniques que operen a la zona i ha anunciat la creació d'una nova base naval a prop d'aquest territori d'ultramar. La decisió arriba dies després que Donald Trump afirmés que està revisant la seva postura respecte precisament a la sobirania de les Malvines. Buenos Aires, Joan Biosca.
13: Hola, bon dia. L'Argentina sancionarà econòmica i penalment les empreses que facin perforacions petrolieres a les Illes Malvines en considerar que són territori argentí. I és que sota les aigües de les també conegudes com a Falklands es calcula que hi ha 9.000 milions de dòlars de beneficis que la Casa Rosada no es vol perdre. És el conegut com a projecte Sea Lion, liderat per empreses d'Israel i dels Estats Units, També que Donald Trump, el president nord-americà, hagi anunciat que medita la neutralitat nord-americana en la disputa entre Buenos Aires i Londres per les Malvines, que ja va causar una guerra el 1982 que van perdre els argentins, ha empoderat ara el president Javier Milei.
10: Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir.
13: Per marcar presència a la zona de l'Atlàntic Sud, el president argentí ha promès una base militar a la ciutat d'Ushuaia, ja que diu que el país ara està fort econòmicament per afrontar aquesta despesa gràcies a ell.
10: Tomar estas medidas en defensa de nuestra soberanía solo es posible gracias a haber rescatado a la Argentina del pozo en el que nos encontrábamos. Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta.
13: L'any 2013, els habitants de les Malvines van decidir en referèndum viure sota sobirania britànica.
2: I mentrestant, el Regne Unit, que és qui de fet controla de facto les Malvines, ha respost a les paraules del president argentí assegurant que el seu compromís amb les illes és absolut i insisteix que aquest territori és britànic perquè així ho volen els seus ciutadans. L'any 1982, les Malvines van ser l'escenari d'una guerra entre l'Argentina i el Regne Unit que va deixar 649 argentins i 255 britànics morts. Londres, Quim Olivares.
12: Hola, bon dia. En el referèndum del 2013, el 99,8% dels 3.600 habitants de les illes Falkland, com s'anomena aquí les Malvines, van votar a favor de continuar sent britànics. Downing Street ha tornat avui a defensar-ne la sobirania. Sentim la ministra Lucy Powell en declaracions a l'emissora BBC4.
14: The Falkland Islands is a British overseas.
15: Les illes Falkland són un territori britànic d'ultramar i així continuarà mentre aquest sigui el desig dels seus habitants. No crec que sigui especialment útil posar-se d'alguna manera al mateix nivell que el president argentí ara, quan crec que aviat afronta unes eleccions.
12: Davant de l'amenaça de sancions argentines contra les empreses que explotin els jaciments de petroli de les illes, el govern britànic assegura que el dret a l'autodeterminació dels habitants de les illes inclou el dret a explotar els seus recursos naturals. A les Malvines, situades a uns 600 quilòmetres de la costa argentina i a uns 12.300 de la britànica, hi ha un projecte d'explotació petroliera encapçalat per una empresa britànica i una d'israeliana. Es preveu que el 2028 estigui en marxa i tripliqui el producte interior brut de les illes, que ara depenen de la pesca del calamar.
2: Més coses. Giorgia Meloni bat avui un rècord. El seu govern compleix 1.413 dies al poder. Es converteix així en el que més ha durat a la història des de la fundació de la República Italiana. En un país acostumat a les turbulències, la primera ministra ha aconseguit mantenir l'estabilitat, tot i que darrerament ha vist com apareixia un nou partit d'extrema dreta a les portes de les eleccions que s'han de fer l'any que ve, Jordi Baró.
16: Meloni celebra avui amb un míting a Bari, al sud d'Itàlia, haver-se mantingut gairebé 4 anys en el poder. Supera així el rècord que fins ara tenia Silvio Berlusconi. Serà un acte del seu partit Germans d'Itàlia que li serveix per començar a escalfar motors per les eleccions de l'any que ve, encara sense data. Meloni ha governat sense sobresalts des de 2022, centrada en la mà dura policial i contra la migració, però ara se li obre la incògnita de quin paper tindrà un nou partit d'extrema dreta, que pot fragmentar i afegir inestabilitat. Futur Nacional el lidera un exgeneral de l'exèrcit, Roberto Manacci, antic membre de la Lliga de Matteo Salvini. Héctor Sánchez Margalef és investigador del think tank SIDOP.
17: Tant a la dreta de Salvini com a la dreta de Meloni hi ha cert espai perquè s'han mogut una mica cap, almenys de retòrica, s'han mogut una mica cap al centre i, per tant, hi ha un espai per ocupar.
16: El nou partit ultra, antiimmigració i defensor dels valors tradicionals italians, se situa com a quarta força en intenció de vot.
2: Doncs una de les mesures que va aprovar Giorgia Meloni era la de crear centres de deportació d'immigrants fora de les fronteres italianes. En principi va ser molt criticada, però després, des de la Unió Europea, diversos països estaven estudiant aquesta idea com a possible. Bé, doncs avui tenim novetats sobre això. Dinamarca espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve. El govern socialdemòcrata del país nòrdic es reuneix avui a Copenhagen amb els altres socis europeus impulsors d'aquesta mesura.
16: Dinamarca, Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia formen la anomenat Grup dels 5, que volen ser els primers entre els 27 a establir centres on enviar migrants en països tercers. Els ministres de l'Interior s'han reunit a Copenhagen sense desvetllar amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. La iniciativa, que Dinamarca vol tenir operativa l'any que ve, replica el model d'Itàlia a Albània, on Meloni té dues instal·lacions d'aquest tipus que estan obertes però que funcionen a molt baix rendiment pels nombrosos entrebancs judicials. La Unió Europea té aprovades des del juny noves normes per accelerar les deportacions i permetre als estats membres que creïn centres de detenció en territori no comunitari. Tant les ONGs com el Consell d'Europa han advertit dels riscos de violació dels drets humans que aquesta mesura té per als migrants.
2: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la

0: i els desapareguts encara superen els 5.000. I d'altra banda, portant aquest risc cap aquí, cap a casa nostra, Protecció Civil alerta que la tardor es presenta complicada pel que fa al risc d'inundacions, precisament. Des del Meteocat avisen que les temperatures es mantindran altes i que es preveuen pluges destacables, una combinació que pot generar danes i altres fenòmens meteorològics extrems. Protecció Civil impulsa una campanya que recorda la importància d'estar preparats davant d'aiguats sobtats i anuncia que també farà servir els missatges És Alert per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Barcelona, Montse Poblet.
1: Bon dia. Aquesta tardor els termòmetres continuaran per sobre del que seria normal i les pluges també una combinació que pot derivar en aiguats i inundacions i que requereix molta preparació. Protecció Civil ja no només contempla enviar És Alert per avisar que s'acosten pluges intenses i cal prendre mesures. També estudia fer servir aquesta eina per advertir dels perills que hi pot haver un cop ha deixat de ploure però els carrers o els soterranis continuen inundats. Tot i això, Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, avisa que no ens refiem només de les alertes. Davant uns fenòmens cada cop més imprevisibles i intensos, cal prudència i sentit comú.
2: És possible que alguna vegada no tinguem temps d'enviar aquesta alerta. Per tant, la gent que no esperi sempre a rebre una alerta. Per què? Hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és, si plou, no m'haig de posar en risc. No tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera. És el moment d'anar-me'n a l'exterior.
1: De fet, la campanya d'aquest any per prevenir el risc d'inundacions posa l'accent en la rapidesa en què la pluja ho pot canviar tot en qüestió de segons.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables.
1: Cal seguir les instruccions via És Alert o mitjans de comunicació i també autoprotegir-se. Per això és important preparar-se abans, tenir a punt el kit d'emergències amb documentació, menjar, farmaciola, roba de recanvi i quan parlem d'inundacions, fins i tot amb un bastó que permeti comprovar si ens enfonsarem quan tornem a sortir al carrer.
0: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Obrim la pàgina negra, que vull fer especialment farcida. El municipi de Santa Bàrbara, al Montsià, està de dol fins diumenge per la mort del nen de 18 mesos de qui la setmana passada es va denunciar la desaparició. Avui es farà un minut de silenci mentre el jutge ha de prendre una decisió en relació amb els pares que continuen detinguts. Tortosa, Jordi Barranca.
6: Avui i demà s'han decretat com a dies de dol oficial en un municipi que està colpit per la notícia. De fet, aquest vespre, a les 7 concretament, s'ha convocat un minut de silenci de davant de l'Ajuntament en record de la criatura localitzada i sense vida. El cas comença, recordem-ho, fa una setmana quan l'avi patern en denuncia la desaparició. El cap de setmana passat els Mossos d'Esquadra entren en aquesta casa de Santa Bàrbara, situada de fet al vell mig del poble, i es troben amb una trentena de gossos, alguns malnodrits, uns animals dels quals per cert s'ha fet càrrec una protectora comarcal, i d'altres directament morts. Els pares continuen a hores d'ara detinguts i mentrestant segueixen les diligències policials. El jutge que porta el cas ahir els va interrogar i es preveu que en les pròximes hores prengui una decisió. La investigació continua oberta i la causa es manté secreta.
0: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra han detingut la mare d'un altre nadó, en aquest cas el que es va trobar mort aquesta setmana a Sant Adrià de Besòs, Marriera.
7: El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. La detinguda té 33 anys. La divisió d'investigació dels Mossos ja s'ha fet càrrec d'aquest cas i investiga les circumstàncies de la mort de la criatura.
0: Comiat emotiu i multitudinari aquest migdia de l'home de 45 anys apunyalat mortalment a Manresa la matinada de dimarts. A les 12 s'han fet els funerals per la víctima d'un crim que ha trasbalsat la ciutat. Mentrestant, la Federació d'Associacions de Veïns demana polítiques de seguretat més clares per una bona convivència i un seguiment més estricte dels reincidents. Manresa, Nàtia Dell.
8: Mentre la ciutat continua de dol plorant la mort a ganivetades del Carles Vilajosana, molt conegut a la comarca, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa ha explicat aquesta missió que vol reunir-se amb l'Ajuntament per analitzar des de la calma la manera de millorar la seguretat a la ciutat. El seu president és Jaume Canudes.
9: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.

0: tenint en compte que els menors implicats en el crim eren coneguts per la policia, Canudes afegeix.
1: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
0: L'últim adeu del Carles ha estat multitudinari en parlaments de la família. La germana ha dit que aniran a per totes i l'escalf d'amics i coneguts. Durant la cerimònia de comiat ha sonat la música de Plens de la Patum i peces del Correfoc de Manresa. Era aficionat a totes dues festes. La mort del Carles va ser precisament a l'acabar el Correfoc d'aquesta última festa major.
2: I el jutge processa dos agents dels Mossos d'Esquadra que van abat el conegut com el pistoler de Tarragona l'any 2021. El magistrat diu que hi ha indicis que els policies van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. La conselleria, però, presentarà proves exculpatòries. Tarragona, Ricard Boigas.
3: Els dos agents formaven part de l'equip que va batre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a tres excompanys de feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. La resolució judicial constata que un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i un altre, un, que va ferir el vigilant a la cama dreta. El magistrat diu que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada, desproporcionada i amb una finalitat que va poder anar molt més enllà que la de neutralitzar-lo. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit avui que presentaran matisos importants a la visió del jutge.
4: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
3: D'altra banda, l'advocat de l'acusació, Gerard Amigó, celebra la decisió del jutge, però diu a 3Cat Info que s'haurien d'incloure més agents.
5: Creiem que hi ha algunes altres persones que s'han d'haver imputat, però, bueno, evidentment, la fase d'instrucció és per depurar responsabilitats. I, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
3: Els dos Mossos processats estan citats a declarar el 16 de setembre.
2: I encara una cosa més de successos, perquè 19 persones han resultat afectades aquesta nit per una intoxicació per monòxid de carboni al port de Barcelona. L'incident ha passat a l'interior de l'Ocean Euphorcine, un vaixell cisterna d'uns 180 metres d'eslora procedent d'Algèria i que estava fent una descàrrega d'olis vegetals al moll de l'energia, Quim Codines.
6: Els bombers han rebut l'avís poc abans de mitjanit i han activat 9 dotacions. El sistema d'emergències mèdiques també ha mobilitzat una dotzena d'ambulàncies per atendre els afectats. Entre les persones intoxicades, dos homes han hagut de ser traslladats a l'hospital. Un han estat crític a l'Hospital Clínic i l'altre han estat greu a l'Hospital Moisès Broggi, on també han estat ateses altres persones amb símptomes de menor gravetat. Quatre afectats més han patit una intoxicació menys greu i quatre han estat donat d'alta al mateix lloc dels fets i les 9 persones restants han resultat il·leses. L'incident no ha afectat l'activitat habitual del port i ara per ara la Guàrdia Civil i la Capitania Marítima investiguen les causes de la intoxicació.
2: D'aquí a 30 segons seran 2:15 de la tarda. Des de Lleida, l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, ens arriba un avenç que ha de permetre predir millor quins pacients de Covid tenen més risc de morir. La clau és l'estudi d'una molècula present a la sang. Lleida, per Joan Álvarez.
7: S'han publicat dues investigacions que representen un pas endavant per la medicina de precisió en malalties respiratòries. Un dels treballs publicat a la revista Science ha analitzat mostres i dades clíniques de 763 pacients de més de 65 anys hospitalitzats per Covid. La investigació d'una molècula podria ajudar a predir el risc de mort al cap de 90 dies en un tipus de pacients per Covid. Sentim Manel Pérez, investigador de l'IRB Lleida.
8: Aquesta molècula aportaria una informació complementària a les variables clíniques i això ens permetria millorar la predicció dels pacients i, en aquest cas, de la mortalitat dels pacients.
7: Pérez afegeix que les analítiques de sang aporten molta informació per predir i informar de les diferents patologies dels pacients. Els projectes s'han desenvolupat amb la col·laboració de professionals dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida, investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Salamanca.
2: I una cosa més abans de la publicitat, perquè Prades, al Baix Camp, comença la collita de llúpol mediterrani per fer cervesa amb la previsió de superar les 7 tones. Els seus camps tenen unes condicions d'altitud, de pluviometria i de temperatura molt similars a les de les grans regions productores del centre d'Europa. Tarragona, Ricard Boigas.
3: Prades s'ha convertit en un referent del cultiu del llúpol al país. L'any 2019 en van collir 3.000 quilos. Enguany preveuen igualar o fins i tot superar les 7 tones de l'any passat. Tota la producció l'utilitza DAM, la cervesera catalana va posar en marxa el projecte en col·laboració amb la cooperativa agrícola i l'Ajuntament de Prades. L'enginyer agrònom responsable del projecte, Kevin Tejedera, diu que tenen marge de creixement.
9: Aquests dos últims anys la producció és molt similar perquè també les condicions climàtiques també han sigut bastant similars, però la nostra idea és que això ha de continuar a créixer, el cultiu té possibilitats de

0: continuar creixent i fent més producció de la que estem fent ara.
1: El cultiu del llúpol ocupa 7 hectàrees, ha contribuït a diversificar l'activitat agrícola a Prades i generar noves oportunitats. Ara involucra unes 25 persones en les diferents fases del procés.
2: Passant 2 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
3: Catalunya migdia.
4: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
5: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
4: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
5: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
4: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
6: Por la mañana café, por la tarde.
2: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
6: Café pas més cafeteros.
5: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Amb les veus habituals.
7: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
8: A un boomer li poses això i surt disparat.
9: És que està com un llum.
7: No sé què faran.
2: Però més i millor.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
2: Com sempre, la millor hora del dia.
5: Catalunya migdia.
2: Passant 3 minuts de 2 quarts i comencem, és divendres, amb estrenes de cinema. I això que sentim és la gran novetat que arriba a les sales de cinema, Cronos, la pel·lícula que narra els atemptats del 17 d'agost de l'any 2017 a Catalunya i que s'estrena avui, Marc Garriga.
10: El fet que hagin passat només 9 anys dels fets segurament ha impedit que Cronos pugui anar més enllà dels fets reals. El film es limita a exposar com van reaccionar els Mossos d'Esquadra i això li resta valor perquè no és un documental. Fins i tot es pot qüestionar si, tenint en compte que no aporta res de nou, no estarà alimentant la tensió que es viu en aquests moments a Catalunya amb la comunitat magribina. Per tant, tot i que és innegable que pot agradar per curiositat o per morbo o per entendre millor com s'afronta una crisi d'aquesta magnitud, al final acaba sent un projecte del tot innecessari i molt pobre des del punt de vista cinematogràfic.
2: Aquesta és una altra de les novetats d'avui.
11: Salut, moi c'est Jim.
12: Qu'est-ce qu'il est beau?
11: Tu veux un tuto taille mannequin?
2: I dius, Marc, que aquesta és la perla?
10: Per mi sí. Es diu Jim Queen, és una pel·lícula d'animació per adults irreverent delirant sobre dos gais antitètics que viuen tota una aventura per lluitar contra una pandèmia que amenaça l'homosexualitat. És una sàtira mordaç, intel·ligent, enginyosa de la cultura queer amb una imaginació desbordant. Menys imaginativa, però també divertida, és Dulce Sabor a Muerte d'Eli Roth, una cinta de terror gore salvatge sobre com els cornets d'un gelater demoníac converteixen els nens en assassins sàdics i implacables. Això sí, els diàlegs voregen sovint el ridícul, igual com a Black Box Vuelo 298, un exemple de cinema de sèrie B, sense gaire imaginació. També s'estrena el thriller rural valencià Eixam.
2: I ara, més cinema, tot i que no novetat ara a les sales.
13: Los ojos de mi niño, que lo quiero macanaide, que lo quiero macanaide.
2: La directora catalana Carla Simón continua treballant en el seu pròxim projecte, un llargmetratge musical consagrat al flamenc. Aquests dies, però, és a la Mostra de Cinema de Venècia com a presidenta del jurat a la secció paral·lela Jornades dels Autors. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
14: Carla Simón ja tenia experiència com a membre d'un jurat cinematogràfic, però s'estrena a Venècia com a presidenta del que triarà la millor pel·lícula de la desena que es presenten a la Giornate degli Autori, una secció paral·lela fundada fa 23 anys per associacions de directors i guionistes italians.
15: Quasi tots els festivals tenen aquest tipus de seccions paral·leles on hi ha coses que normalment potser doncs, no són tan pel·lícules d'oficial com es diu, que tampoc sé molt bé què vol dir això, però bueno, sí que té com una cosa d'acompanyar autors forts, no?, i amb risc, i també primeres pel·lícules o segones, o gent que igual no està tan en el radar.
14: Carla Simón ens ha explicat que el seu mètode és assistir a les projeccions amb la mínima informació possible sobre les pel·lícules, gaudir del cinema i deixar les valoracions per després dels visionats.
2: Deixem el cinema, anem al teatre. Una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company al Teatre Romea. Aquesta és la perla de la nova programació dels teatres del grup Focus després d'un any de rècord de públic, més de 500.000 d'espectadors. Barcelona, Montse Mas.
3: La coproducció amb The Royal Shakespeare Company, una de les companyies més prestigioses del món, comptarà amb actors catalans i arribarà al Romea la primavera que ve. Així ho ha avançat el president de Focus, Daniel Martínez.
9: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció.

0: producció amb ells, el Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea, volem d'alguna manera encetar una nova etapa d'internacionalització.
1: Martínez no amaga l'eufòria després d'un any de xifres rècords, sumant els teatres Romea, Goya, Condal i Villarroel. 534.000 espectadors i més de 14,7 milions d'euros en recaptació. La inversió per al nou curs, en què, per cert, el grup continua celebrant els 40 anys de vida, també serà de rècord, 14 milions i mig d'euros. Seran una seixantena d'espectacles molt variats, amb noms tan destacats com Josep Maria Flotats, Emma Vilarasau, Sílvia Munt, Leonardo Sbaraglia o Juan Mayorga, amb revisions de clàssics com El gran inquisidor, amb Lluís Omar, noves creacions com Bons i dolents, de Joel Joan, i reposicions com Un sogre de lloguer, amb l'incombustible Joan Pera.
2: I ara anem a Girona. Perquè la Casa de Cultura de Girona acull l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo da Vinci, per centrar-se en la figura de la dona, que és protagonista de moltes de les seves obres. És una mostra accessible a tothom amb peces que es poden tocar. Girona, Maria Rovira.
3: A través d'una selecció d'imatges i recursos adaptats es vol fer el contingut accessible a tot tipus de públic, fins i tot amb dificultats visuals. Rafael Gálvez, comissari de la mostra.
4: Anem a descobrir qui és la dona que n'hi ha darrere de la majoria o esquadres més importants d'ell. Això és el que buscaven des del principi. I una exposició on el primer eslògan, el primer que n'hi ha que dir és que està prohibit no tocar, n'hi ha que tocar-ho tot.
3: S'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar els detalls d'obres com la Dama de l'Ermini o la Gioconda, i també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions amb relleu per poder-les tocar.
2: I de Girona al Pirineu.
5: Ens volen imposar el silenci per fer de...
2: Perquè la Fira del Llibre del Pirineu celebra aquest cap de setmana la 30a edició a Organyà, a l'Alt Urgell, una fira que ha arrencat aquest mateix matí, Joaquim Albalater.
6: Sí, ho ha fet amb la Jornada sobre la Salut del Català, que per primer cop s'ha fet al carrer. És una de les novetats d'aquest any, com també ho és que aquesta tarda ja s'obrin la 30a de parades d'editorials i llibreries. Celestí Vilà és l'alcalde d'Organyà.
7: Hem fet un altre escenari i allà tot el dia hi haurà actuacions de música catalana. També, com a novetat, tenim que aquest any les parades començaven el dissabte al matí i aquest any també començaran el divendres a la tarda.
6: Més enllà de les parades, fins diumenge hi haurà 55 presentacions de llibres i una quarantena d'actes, com els concerts de la Sonsoni, Judit Nederman o l'Opau de Pons. L'acte més multitudinari serà la ja tradicional carrerada de llibres demà al migdia, amb centenars de persones llegint a la vegada.
2: I si sou de Barcelona i busqueu un plan per aquest cap de setmana... Si jo...

0: El meu regne.
1: Peret és el protagonista avui del Rumba Tour Festival, que fins diumenge oferirà cultura, gastronomia i molta música amb concerts en directe gratuïts a la plaça Catalunya de Barcelona. El Mà de Boquerón inaugurarà el festival, que a partir de 6:45 de la tarda retrà homenatge al rei de la rumba catalana. Serà un concert especial de 3 hores liderat pel net de Peret, en Dani Pubill. Demà la nit estarà dedicada al Gato Pérez i al trio Rumba 3. La nit de diumenge recordarà Ramonet, una altra figura històrica de la rumba catalana. El festival reivindica la rumba com a patrimoni cultural i té com a objectiu impulsar la seva candidatura com a patrimoni immaterial de la humanitat de la UNESCO.
2: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Avui, a més, amb celebració.
3: Sí, no a ritme de rumba.
1: Però podria.
3: Però podria ser, també, perquè el que farem serà un tastet de la programació especial que s'està preparant a Catalunya Ràdio pels 50 anys de futbol en català.

0: es compleixen 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català.
1: Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip, disposada a observar com el Barça...
0: Això va ser un 5 de setembre de 1975. Joaquim Maria Puyal va explicar... 76-76, Joaquim Maria Puyal va explicar per primer cop un partit de futbol, un partit del Barça en català a Ràdio Barcelona. I per celebrar-ho, demà, des de les

0: 8 del matí i fins a la mitjanit emetrem a l'antena digital de Catalunya Ràdio les transmissions del Barça més emblemàtiques del Puyol i recordarem Marcos García grans moments.
1: En aquests 50 anys hem viscut, com dius, molts moments emocionants com aquest.
2: Un grup ja tapat, un grup ja tapat, un grup i t'estimo, un grup i t'estimo, un grup i t'estimo.
1: Accions úniques de jugadors escollits i que en alguna ocasió donaven un títol.
3: Tocarà Sosco, farà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman, toca Sosco, farà Vaquero, pica Koeman.
1: Però també remuntades màgiques que culminaven amb allò de...
4: Pizzi, Pizzi, Pizzi, che, qué bueno que viniste, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, son macanudo, Pizzi, Pizzi, Pizzi, Pizzi viejo.
1: I és que en 50 anys hem viscut exhibicions col·lectives.
5: Ha marcat el Gaujo, Gaujo, Gaujo, Gaujo, Gaujo, Gaujo, i el Bernabéu que aplaudeix.
6: Bernabéu.
5: I el Bernabéu que es posa d'empeu i aplaudeix. És el que em faltava veure. Ara ja em puc morir.
1: Però
5: ara...
1: també accions individuals extraordinàries.
7: Més que planeta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
1: I fins i tot gols increïbles al darrer instant.
5: Dintre l'àrea Messi, toca cap endarrere, juga per Don Andrés, pica Don Andrés i gol. Ha marcat Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés.
1: Preparats tots, demà, la primera Champions de Wembley del 92, la final de París del 2006, aquell Barça-Getafe el 2007, el golaç d'Iniesta a Stamford Bridge al maig del 2009, el 5-0 del Madrid al Camp Nou al 2010, seran algunes de les transmissions que recuperarem demà de forma íntegra a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: D'un-n'hi-do, només amb aquest tastet que ens ha fet el Marcos García, imagineu-vos demà, si a més es podeu sentir i escoltar senceres a l'antena digital de Catalunya Ràdio, però les emocions sonores no s'acabaran amb l'antena digital de Catalunya Ràdio, perquè també tenim i estrenarem un podcast molt especial que ha fet el Bernat Soler. I així que, Bernat, explica'ns tu mateix què trobarem en aquest podcast que has fet tu.
8: Puyol 50 és el títol d'aquest nou capítol de la sèrie Rècords, els podcasts del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio, que aquesta tarda ja el tindrem publicat, i que és un viatge en el temps, un viatge al 5 de setembre de 1976. He intentat buscar tots els actors que hem pogut trobar, evidentment, perquè fa molt temps que va passar això, que van fer possible que aquella tarda de diumenge al Camp Nou es produís, doncs, aquesta gran fita històrica que va ser la primera transmissió. Hem parlat amb el director de Ràdio Barcelona de l'època, hem parlat amb el gerent del Barça de l'època, Jaume Rossell, el pare de Sandro Rossell, per cert, el director de Ràdio Barcelona, també en direm el nom, Manuel García de Terán. Hem parlat amb Jordi Mir, el lingüista que va acompanyar Puyol en aquesta aventura. Hem parlat amb moltíssima gent que ens fa un dibuix de com es va viure a l'abans, el durant i el després d'aquella tarda al Camp Nou, que va acabar amb un Barça 4 a Les Palmes 0. Fins i tot el porter del Barça del dia, el Pere Valentí Mora, també ens recordarà com va anar aquell partit. Per tant, si voleu fer un viatge amb nosaltres de 50 anys enrere, ens acompanyeu amb aquest Puyol 50, amb aquests rècords, i sabreu els secrets d'aquella primera transmissió esportiva en català de la història.
0: L'has gaudit, tu, aquest viatge?
8: L'he gaudit moltíssim, la veritat és que sí, i escoltar gent tan sàvia... t'alimenta molt l'ànima.
0: Això, aquesta tarda, ja s'estrenarà el podcast, el podrem
8: trobar?
0: Sí,
8: jo crec que d'aquí una horeta... A les 5 de la tarda, va, a l'hora del partit.
0: Vinga, 5 va, de la tarda. Ara dim-ho, a les 5 de la tarda.
8: Podeu trobar ja aquests rècords que s'està acabant de perfilar.
0: Molt bé, doncs a la plataforma Catalunya Ràdio, a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, trobareu aquest podcast per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. Deixem ara les emocions sonores. Parlem d'altres emocions, una competició que esperem que també ens portin emocions, com és la Champions femenina. El Barça ja sap els seus rivals que tindrà aquest any a la fase de Lliga de la competició, amb dos plats forts, Arsenal i Bayern de Múnich. David Gallofré.
9: Sí, perquè les blaugranes s'enfrontaran a l'Arsenal amb el retorn de Mariona Caldante i Iona Batlle, el Johan Cruyff, el Paris FC i el Servet de Suïssa a casa, mentre que visitaran el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès en aquesta primera fase de Lliga. Els quatre primers classificats accediran directament als quarts de final. L'ordre dels partits i els seus horaris els sabrem demà.
0: Doncs a banda del sorteig a la Champions, aquest cap de setmana, duel català a la Lliga Femenina.

0: Nina i també partit del Barça al camp del Sevilla.
1: Les veuran a jugar demà 8:45 del vespre al camp del Sevilla. Pere Romeu encara no podrà comptar amb Gemma Font ni tampoc amb Aitana Bonmatí. La migcampista de Sant Pere de Ribes ja fa part de l'entrenament amb el grup, però encara no està al 100%. En canvi, bones notícies amb Quica Nazaret i Esme Brooks. Les dues futbolistes s'han entrenat amb normalitat i entrenaran a la convocatòria. I demà també tenim derbi català. A les 12 del migdia en directe per TV3, l'Espanyol rep el Badalona Women a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Tots dos equips volen sumar la seva primera victòria de la temporada després de perdre el primer partit de Lliga. Marc Ballester, entrenador del Badalona Women, espera la millor versió del seu equip per poder sumar els 3 primers punts.
2: Al final és un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
1: L'entrenador del Badalona Women serà Montfort, perdoneu, de l'Espanyol serà Montfort i espera recuperar les bones sensacions després de la derrota al camp de l'Eibar.
3: Pues amb moltes ganes, no? De poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot pues, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc el joc sol, sinó per, bueno, per lo que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal.
1: I avui, a més, debuta Alexia Putellas amb el London City. Ho farà la Women's Super League contra el Manchester United a les 8 del vespre.
0: Els socis del Barça hauran d'aprovar d'aquí a 2 setmanes l'exercici econòmic i l'ampliació de finançament per les obres al Camp Nou. Ramon Salmurri.
4: El 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça, el mes de setembre hi ha un sol partit a casa, en dimecres, i la Junta Directiva del Barça, reunida ahir, va decidir que el 19 de setembre, dissabte, seria el dia de celebrar l'assemblea. Una assemblea en format telemàtic. Hi va haver un intens debat en Junta Directiva, veus que apostaven pel format híbrid, bàsicament argumentant que era un compromís que s'havia adquirit amb els socis, però es va acabar apostant pel format telemàtic sota l'argument que serà una assemblea molt llarga, cosa que és tal qual, perquè no oblidis, Laia, que s'ajunten dues assemblees en una, l'ordinària i l'extraordinària. Ara hi entrarem, però per mirar d'evitar aquella imatge dels socis compromissaris desfilant per anar a casa a veure el partit, doncs s'ha apostat per aquest format telemàtic. Com et deia, serà molt llarga perquè s'ajunten les dues en una. Bàsicament, els temes de l'assemblea ordinària, que són el tancament de l'exercici econòmic, com dius tu, i fer balanç, i els de l'extraordinària, que aquí hi ha la ratificació dels nous membres de la Junta, que són aquells directius que no van abandonar el club per la campanya electoral i no formaven part de la candidatura de Joan Laporta, és a dir, per exemple, Rafael Yuste, que es va quedar com a president, i tots els directius que es van quedar. I dues qüestions més. D'una banda, també ho deies, l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs en 300 milions d'euros i l'acord amb Ohana Real Estate per la construcció d'un bloc de pisos als Emirats Àrabs. Tot això també amb un acord amb Babylon Park per la construcció d'un petit parc d'atraccions a l'Espai Barça al Camp Nou. Tot això, aquesta reducció de dues assemblees i fer-ho en una, des del club defensen que costarà només o que suposarà un estalvi d'un milió d'euros a la economia blaugrana.
0: I després de tancar el mercat de fitxatges, quines operacions té pendents d'ECO?
4: Bàsicament tres renovacions i adequacions contractuals. Una, la de Gerard Martín, amb un contracte desfasat tenint en compte la importància que té el futbolista, un cas més o menys similar al de Xavi Espar, i després l'aparició de Hamza Abdelkarim, un futbolista que ha estat al Mundial, que ha fet una molt bona pretemporada i que té un contracte encara de categoria juvenil amb una clàusula de 15 milions d'euros.
0: Esportivament, el Barça i l'Espanyol no juguen els partits de Lliga fins diumenge, els blaugrana a València i els blanquiblaus a casa amb el Sevilla, però avui sí que comença la quarta jornada amb el partit entre el Betis i el Madrid, que juga a partir de les 9 del vespre. L'Atlètic de Madrid juga demà al camp de l'Atlètic Club, amb Julián Álvarez, que torna a la convocatòria. I avui n'ha parlat de l'argentí el tècnic Cholo Simeone.
5: Para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo jugando. Y todos jugamos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay que jugar menos y preocuparse más en aprender.
0: Ahir es va jugar un partit de Lliga avançat de la sisena jornada. Reial Societat 0, Celta 0. I a la segona divisió, el Girona jugarà demà al camp de l'Sporting, és un dels líders, i avui hem sentit l'entrenador Quique Álvarez, Eduard Solà.
6: Que ha celebrat que per fi s'ha tancat el mercat i que això, afegit a la clara victòria de l'altre dia contra les Palmes a Montilivi, l'ambient al vestidor ha canviat. Diu que veu els jugadors centrats i està content amb la plantilla que li ha quedat.
7: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona, aquesta també ha continuat, jo crec que i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip, però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
6: L'equip marxa aquesta tarda cap a Astúries per jugar demà al camp de l'Sporting, que és un dels co-líders de la categoria. Ho fa amb la baixa de Justin, que s'ha fet una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta. Tot i això, encara no té període de recuperació. I ho fa també amb les novetats de Carles Pérez, Mate i Mauro Furtado, que entren per primer cop a la convocatòria.
0: 8 minuts i les 3 de la tarda, petita pausa i sentim Joel Parra.
8: Catalunya migdia.
9: 205 cavalls i només 4,3 litres?
10: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
13: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
12: I amb productes del territori.
13: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: Vinga, va, comencem!
13: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
0: En bàsquet, el Barça està instal·lat a Andorra, acabant de preparar la Supercopa. L'Ernest Macià està seguint aquesta concentració de l'equip de Sekulić.
15: Bona tarda, doncs sí, el Barça més renovat de la història arrenca la pretemporada en camp a Andorra. D'aquí a dos dies, primer amistós davant del Morabanc Andorra. La setmana que ve, primera competició oficial, la Lliga Catalana. Escoltarem a Joel Parra, que aquesta tarda passa pel Tot Costa, i també a Agustí Noval, amb un discurs molt realista de cara al que els aficionats del Barça poden esperar aquest any.
16: Bueno, mira, tampoco te quiero poner la expectativa alta. Obviamente el Barça es un club grande y tiene que estar arriba siempre. Pero bueno, es verdad que es una apuesta grande, son 11 jugadores nuevos. Pero bueno, hay que adaptarse cuanto antes. No te quiero decir ni playoff, ni campeón, ni cosa, porque te estaría mintiendo. Sería irreal que te diga una cosa así.
17: Caldrá que tingui paciència, però també sabem on estem. I sabem que aquí, des del primer moment, tens que competir i guanyar. Doncs en aquest sentit, també és una mica la responsabilitat nostra, no?, d'intentar, com he dit abans, no?, ajudar els nous jugadors i a l'estaf a integrar-se el més ràpid possible, perquè sabem on estem i sabem la responsabilitat que tenim.
0: Don Joel Parra, aquesta tarda a partir de les 7 al Tot Costa. I el Barça en vol, que afronta el primer títol internacional de la temporada, la Supercopa Ibèrica, que enfrontarà l'equip blaugrana a Vigo contra el Porto, l'Sporting i el Vidasoa.
18: A 3:45, Barça-Porto, per Esport 3, Antonio Carlos Ortega, entrenador del Barça.
19: A mí me gusta más en los últimos años y me gusta en el sentido de que por fin tiene dos laterales derechos, que siempre ha tenido problemas ahí en la derecha. Ha recuperado en la izquierda gente lesionada, que importante, el caso de Oliveira, Vasco Gama, además de tener algunas, son un grandísimo lanzador. Tiene dos pivotes que juegan arriba y abajo. Han fichado a Borges, el viejo conocido de la afición española.
18: La segona semi, Sporting de Portugal, Vidasoa Irún, la final diumenge.
0: Una altra Supercopa, en aquest cas Supercopa d'Espanya de futbol sala al Palau. El Barça hi participa com a campió de Lliga i després d'aixecar la Copa Catalunya vol guanyar un nou títol, Francesc Ripoll.
20: L'equip blaugrana jugarà demà la segona semifinal davant el Jaén i ho farà a casa seva, al Palau. El Barça no guanya aquesta competició des de fa 3 temporades i el primer pas per aconseguir-la és eliminar els andalusos, butxins dels blaugranes, el curs passat a la Copa d'Espanya i també a la Copa del Rei. Javi Rodríguez, el tècnic del Barça, és exigent.
21: Hemos ganado la Copa Catalunya y ya Supercopa, y si tenemos la suerte de ganar Supercopa sea lo siguiente. Al final sabemos la exigencia que tiene este club, nosotros queremos ganar o intentar ganar todos los títulos posibles, luchamos para ello, trabajamos para ello, pero siempre digo lo mismo, ¿no? Lo importante son las sensaciones. Y las sensaciones están siendo muy positivas desde que empezamos el año pasado. Ahora con las nuevas incorporaciones creo que hemos dado un salto adelante y bueno, contento.
20: Aquest Barça-Jaén serà demà a 4:45 de la tarda. Una hipotètica final es disputaria diumenge davant el guanyador de l'altra semifinal, que la juguen el Pozo de Múrcia i el Palma.

0: En ciclisme, la Vuelta viu avui una jornada ideal per a una escapada i ho fa encara amb la ressaca del que es va viure ahir. Enric Mas va fer un passet més cap a la victòria final. Isaac Vilalta.
1: Doncs en efecte, ahir els va rascar 26 segons a Primo Roglic, Félix Gol i Richard Carapaz, que són els seus perseguidors. Això vol dir que la general Enric Mas és més líder amb 1,45 sobre Roglic, 2,06 sobre Félix Gol. Ara mateix en marxa l'etapa d'avui. Hi ha fuga. 106 quilòmetres per al final, una fuga de 37 corredors, partida en dos grupets ara mateix. I és el català David de la Cruz. Li treuen 4 minuts al gran grup amb Enric Mas i la resta d'homes importants.
0: I en tenis, a l'obert dels Estats Units, avui tornen a jugar la majoria dels favorits, tant al quadre masculí com al femení, i aquesta matinada ha quedat eliminada Paula Badosa. Carles Vila.
2: Ha perdut contra la nord-americana Coco Gauff per 6-4 i 7-6. La catalana va rendir al màxim nivell, però no va poder amb la pressió ambiental dels 20.000 espectadors donant suport a la tenista local.
3: Obviamente creo que he jugado muy buenos partidos. La pena es que solo he jugado dos. La pena es que este partido me hubiese gustado que hubiese sido más adelante. Ahora solo encontrar la constancia, ir compitiendo y pronto me espero estar ahí también.
2: Com dèiem, aquesta matinada juguen tots els favorits. Carlos Alcaraz s'enfrontarà al xinès Yibing Wu en tercera ronda. Avui també debutaran les germanes Williams al dobles contra Chan i Joint. Al quadre femení, la gran favorita Aina Sabalenka s'enfronta a Kamila Rakimova.
0: I Carles, en trial, Toni Bou pot aconseguir aquest cap de setmana un nou títol mundial a la penúltima prova als Països Baixos. Serà un moment històric perquè serà el seu títol número 40.
2: És una fita mai aconseguida en cap disciplina esportiva, no només en el món del motor. Toni Bou arriba en aquesta penúltima prova amb 97 punts més que el segon classificat, Gabriel Marcelli.
4: Arriba als 40 títols amb 20 anys aconseguint, doncs, 20 anys consecutius guanyant els dos títols, tant l'Indoor com l'Outdoor. Seria algo espectacular, algo que bueno, pues són molts anys. Com a esportista m'ha costat molt pensar d'arribar a aquest número perquè la veritat que ho veia pues, totalment impossible. I ara que estem tan a prop, pues, amb ganes, amb la concentració d'intentar no cometre ningun error, sobretot no fer-me mal.
2: A Toni Bou li caldria acabar aquest cap de setmana més de 80 punts sobre el segon a la general per aconseguir el títol mundial. Recordem que el pilot de Piera ha guanyat totes les proves que ha disputat aquesta temporada.
0: I el Parc del Fòrum acull des d'avui fins diumenge la 18a edició de l'Extreme Barcelona.
5: Skateboard, freestyle, scootering, bàsquet 3x3. Víctor Casanovas, director d'Urban World Series, en parla.
6: En el 2008 les normatives per patinar a la ciutat eren molt restrictives i a dia d'avui ha canviat. Veiem patinadors arreu de tota la ciutat i sobretot s'han fet 6 skateparks a la ciutat de Barcelona que no existien.
5: Els organitzadors de l'Extreme Barcelona esperen superar els 32.000 espectadors de la temporada passada i via televisió més de 5 o 6 milions d'espectadors arreu del món.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa, amb aquesta entrevista amb el jugador del Barça Bàsquet, Joel Parra. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
7: Són les 3.
8: Catalunya Migdia.
7: Fa una hora hem començat aquest Catalunya Migdia explicant-vos l'horitzó negre que té al davant el nou model de finançament. De seguida connectarem amb Madrid perquè tenim novetats dels últims minuts. S'ha aprovat el nou model de finançament amb els vots a favor només de les Canàries i Catalunya, a banda del govern espanyol, però tot i això que estigui aprovat, encara cal que s'aprovi al Congrés dels Diputats i aquí ara mateix no hi ha cap majoria que l'avali. També ens hem fixat en el parc d'habitatge públic el dia en què la consellera Sílvia Paneque ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que en dos anys el govern hi ha incorporat 10.000 pisos protegits. I hem connectat amb Buenos Aires i amb Londres, ara que el president argentí Javier Milei ha recuperat el conflicte per la sobirania de les Malvines entre el seu país, que la reclama, i el Regne Unit, que no les pensa cedir. Ells els anomenen les Falkland, per cert. Tot això us hem explicat a la primera hora. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
9: Doncs, tal com deies, connectem amb Madrid perquè ha acabat la reunió del govern espanyol amb les comunitats autònomes per aprovar aquest nou model de finançament que ja passa a la taula del Consell de Ministres perquè en pugui començar la tramitació parlamentària. Madrid, Paula Brujats, bona tarda.
10: Bona tarda. S'hi ha aprovat el nou model, però amb totes les comunitats en contra, excepte Catalunya i les Canàries. El Partit Popular ho ha rebutjat, però també els dos governs autonòmics del PSOE. La consellera d'Economia, Alicia Romero, els acaba de demanar que negociïn a partir d'ara, que és una oportunitat, però el PP s'hi nega en rotund.
11: No podem seguir tenint el país bloquejat. El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin, però avui la satisfacció de Catalunya és absoluta.
12: Lo único que se está produciendo es un chantaje para pagar favores políticos. Y eso también se denomina corrupción política. Al final es una traición.
10: Era la consellera d'Andalusia, rebuig total, tot i que la seva comunitat és la que surt més beneficiada pel nou finançament que el govern espanyol vol aprovar abans que acabi l'any al Congrés, abans però li caldrà aconseguir el suport de Junts, que per ara s'hi nega.
9: Més notícies dels últims minuts. La defensa de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, ha demanat l'absolució dels delictes de què se l'acusa, que són malversació i tràfic d'influències, pels quals se la jutjarà, recordem-ho, amb jurat popular. Els seus advocats sostenen que en cap moment va actuar amb ànim d'enriquir-se. En canvi, les acusacions demanen per Gómez 13 anys de presó i 6 per la seva assistent, Cristina Álvarez, a qui consideren cooperadora d'aquests suposats delictes. La Fiscalia diu que l'Audiència Nacional és competent per investigar la crisi de Ceuta. El Ministeri Públic apunta que darrere l'entrada massiva de migrants hi pot haver delictes com afavoriment de la immigració irregular, homicidi i lesions per imprudència lleu i organització o grup criminal. I a aquesta hora connectem amb l'equip viari, amb la Mariluz García, perquè tenim problemes a la P7, oi, Mariluz?
13: Sí, cues a la P7 per dos accidents amb camions implicats, 12 quilòmetres entre Santa Perpètua i la Roca direcció Girona, 5 quilòmetres més entre Santa Perpètua i Barberà direcció Tarragona. I destaquem també les rondes de Barcelona complicades en sentit Besòs, igualment per accidents.
7: Passant 3 minuts de les 3.
14: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
7: Des d'ara i fins a les 4 amb la Isabel García Pagán, sos directora de La Vanguardia. Bona tarda.
15: Bona tarda.
7: El periodista del Confidencial, Marcos Lamelas. Bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
7: I l'experta en relacions institucionals, Isabel Lleuger. Bona tarda.
17: Molt bona tarda.
7: Com esteu?
15: Bé, contents de veure la Isabel i el Marcos. Sí, a mi també. Sobretot el Marcos, que ha portat això? Pastetes.
7: No. Ara anava a dir-ho, Marcos Lamelas ha inaugurat la temporada de pastetes perquè has portat unes galetes... Em deies que les mateixes que...
16: Les mateixes que el tancament de temporada.
7: Molt bé, o sigui, comencem la temporada com la vam acabar, eh?
16: Bé.
17: Però jo he de dir una cosa, la Isabel ha dit abans d'entrar que era l'Òscar que deia que no es podia fer el programa menjant pastetes, que era pastejar.
7: Jo no he dit res, jo no prometo.
15: A mi fa molts
7: prometo.
15: Anys, una vegada em vas broncar perquè estava menjant mentre fèiem el programa i em va dir que això no...
7: S'ha de tenir una tècnica depurada per
15: llavors,
7: poder menjar
15: la tècnica depurada l'he detectat en el moment que les pastetes que ha portat amablement el Marcos s'han quedat just al raconet de la taula.
7: Escolta'm,
15: del,
7: és mentida, perquè he tingut una feinada de por per obrir-les, perquè estaven molt ben tancades i molt ben embolicades. Per tant, escolta'm.
16: I per protegir-les, perquè també, en el passadís si no... hi ha hagut moments de perill.
7: Home, clar, haguéssim volat. Per tant, escolta'm, aquí al mig estan, a disposició de qui vulgui, ara que això no impedeixi que pugueu tertuliejar. Ja sabeu que sempre, però, el primer tema ens ve des de fora... I aquesta temporada, els divendres, qui ens proposarà el primer tema serà l'Empar Moliner. Bona tarda.
18: Bona tarda,
7: què tal? Vella coneguda del programa.
18: Sempre.
7: Jo diria que és la més veterana.
18: Sí, és veritat. No sé quan
7: deu
18: fer. Des de
7: l'inici. No, des de l'inici tu i jo vam començar el mateix dia i sí, aquí estem, escolta'm.
18: Aquí estem, anar fent.
7: I anar sumant anys. Tot bé?
18: Estupendament. Si no entrem en detalls, estupendament tot.
7: No, clar, sí. Pues així no entrem en detalls.
18: Tot meravellós.
7: Clar, molt bé, m'he estat retrobat amb el Marcos, amb la Isabel,
18: sempre,
7: amb tothom.
18: Sí,
7: amb les Isabels.
18: Les dues Isabels.
7: Molt bé.
18: Sempre fa il·lusió.
7: Què ens proposes, a veure? Has tastat les pastes del Marcos o no?
18: No, perquè jo no sóc una persona dolça, sóc una persona molt avinagrada.
7: Però, per tant, per compensar la dolçor de les pastes, igual et va bé.
18: Sóc una persona freda, seca.
7: Vaja.
18: Bruixa.
7: No t'ho creus ni tu. Però bé, escolta'm, quin tema proposes? A veure.
18: Aviam. Imagineu-vos per un moment que milers de joves catalans organitzats aprofiten la nit per travessar la frontera i plantar-se a Andorra. I que no se'n volen anar, no volen tornar a casa de cap manera. I acampen a Ordino i demanen ajuts. Si algú té un altre marc mental... Doncs, es pot imaginar que són joves espanyols que passen la frontera i se'n van a França. La sensació que et queda com a país expulsor dels joves, si aquests joves foten al camp, alguns morint-se, és desolador i esvergonyant. Si ets el rei del Marroc, que no et falta de res, amb quina cara parles amb el d'Espanya, que tampoc li falta de res, per cert, que els súbdits, vull dir, fotin al camp nedant, és penós i ridícul per tu. I dic el rei del Marroc perquè el Marroc figura que pretén ser modern i obert fins al punt, no us ho perdeu, que els gais els tanquen a la presó segons com, però no els pengen d'una grua com altres, eh? No dic, per exemple, què passaria a la República Presidencialista del Senegal, perquè tens la sensació que la República Presidencialista del Senegal els importa potser poc que els súbdits marxin. En fi, les xarxes socials han canviat el món i també han canviat la manera d'immigrar. La foto del nen Aylan Kurdi, que tots recordem en aquella platja amb la samarreteta, amb el vestit de blau i vermell, ens va commoure perquè era un nen que emigrava, era una família en cerca del futur. Els joves de Ceuta no han emigrat en família. Han emigrat de la manera tètricament frívola i precipitada de la joventut, sense pares. Això ho canvia tot. Els immigrants de Ceuta no fan pena. Potser fan por, però pena no en fan en general. Per això, el president del govern, Pedro Sánchez, el seu paper és molt espinós i per això ha demanat el monarca Felip que intervingui. De monarca a monarca, ho veig molt lògic. Però el monarca també no pot començar a fer-se el mec perquè l'altre no se senti humiliat. De moment, com era d'esperar, el Marroc ja reclama la sobirania de Ceuta i Melilla. Melilla és espanyola des de fa 500 anys. La van conquerir els reis catòlics. Ceuta va ser portuguesa i va passar també a ser espanyola. 500 anys no són res o són molt. El Marroc, no oblidem, es va independitzar de França i Espanya l'any 1956, fa 4 dies. Espanya ha deixat de la mà de Déu, diem de la mà de Déu, de la mà d'Alà, les colònies. El passat colonial espanyol és vergonyant. És dels més vergonyants. Tots ho són, però l'espanyol és molt vergonyant. Europa ve de la conferència de Berlín. Això va ser l'any 1884, quan les potències europees es van repartir l'Àfrica, això per tu, això per mi, i Espanya, com el monopoli, doncs li va tocar la franja occidental. L'any 58, el Sàhara era la 53a província espanyola, i d'això fa 4 dies, eh? L'any 75, ja ho sabeu tots, es va produir la Marxa Verda, que va convocar el Marroc, i amb el final de la dictadura es van firmar els acords per la retirada d'Espanya, que es va retirar com es va poder. Allò es va quedar fet un desastre, com ara encara. Si Espanya es posa estupenda, com sol, tot això, que és pólvora pura, sortirà.
7: Doncs és la reflexió de l'Empar Moliner sobre els fets de Ceuta, perquè hem parlat molt, és veritat, de tota la derivada política, de tota la picabaralla entre el PSOE, el Partit Popular, les dificultats del govern espanyol per explicar què és el que va passar, si tenia informació o no, però és veritat que sobre els immigrants, les raons, o sobre el paper del Marroc no n'hem parlat tant. No sé com ho veieu, el que deia l'Empar.
15: Jo és que diu l'Empar que aquests migrants que han passat a Ceuta no fan pena, però jo hi ha una part que sí que veus que efectivament són migrants per motius econòmics, vull dir que no, que el problema no és d'una vulneració de drets, però sí que hi ha una altra part que sí, i és tota aquesta quantitat de nenes menors d'edat. Que la sensació al final és que el govern tampoc no sap què fer amb elles, perquè els càlculs que feien, que eren 1.200, 1.300 menors que tenien ara sota tutela de les autoritats espanyoles, i moltes d'elles són nenes, perquè parlem molt dels menors immigrants en masculí d'origen magrebí que
18: ens hem acostumat, molts més.
15: Que ens hem acostumat a veure, però les nenes no, però de les nenes no. I jo crec que és un repte que fins ara ningú no s'havia plantejat, al marge de si hi ha capacitat de l'administració pública, de les comunitats, que en teoria haurien de ser les responsables dels menors o no. O sigui, al marge del debat sobre els recursos, crec que el fenomen de que hi hagi tantes nenes al mateix temps en un moviment migratori, de cop i volta a una ciutat com a Ceuta, no ho havia més mai.
16: Bueno, amb tot el que ha explicat l'Empar, que és molt interessant, hi ha un factor molt important, que és que Ceuta i Melilla són democràcies i són societats democràtiques. Marroc no ho és. Marroc és un país, com ha explicat l'Empar, ha promogut una invasió que ha costat 141 vides, que sapiguem ara, bàsicament de nens. Llavors, no pots entregar una part del teu país democràtic a un altre que clarament no ho és. És a dir, hi ha un

0: un dilema moral molt important, independentment de que hi ha altres problemes.
1: Entregar no s'entregaria en qualsevol cas, fos democràcia, fos el que fos, no s'entregaria en qualsevol cas. El que passa que l'espurna perquè reclamin, aquí la tenim.
0: Sí, sí, poden reclamar, però la situació exacta és aquesta. Una altra cosa és si des del punt de vista militar això és defensable. És a dir, perquè potser hi ha un problema de fons, i és que militarment hi ha un concepte militar que es diu profunditat estratègica, que vol dir que has de tenir espai, perquè si no tens espai, tu fiques tres tancs i en Ceuta ja, pap, pap, és a dir, tu necessites... No, és que si... La Isabel
2: Arrepagat
0: s'està rient, però
2: no. No, si és que
0: és a dir, tu a Ceuta pots fer l'Àlamo. Te pots atrinxar allà i esperar matar el màxim de gent possible fins que a tu també et matin. Però això no és, això és quan, el que tu fas quan no tens profunditat estratègica. És a dir, tu pots defensar les Canàries, tu pots fer-te un plantejament militar de defensar les Canàries, però defensar Ceuta i Melilla a les dolentes...
1: No, i després, la població actual... clar, han passat 500 anys, la població actual... pensa d'una altra manera, segurament.
0: No, és que és molt complicat, és que són espanyols. És que són espanyols.
1: Segurament.
3: Jo crec que les vessants polítiques o estratègiques que també n'hem parlat aquí, no? L'Empara ens ha fet un anàlisi històric, no? Fins a arribar on estem, per poder entendre també les reivindicacions que els diferents territoris poden tenir, no? Però després hi ha la realitat del que ens hem trobat, no? Aquest estiu. I és una realitat que forma part d'una veritat tremendament tràgica. I és que si després d'aquí es demostra o no es demostra que hi havia el beneplàcit del govern de Marroc perquè això passés, la realitat és que aquí hi ha tot un col·lectiu de menors i de nenes i de nens que venen amb una falsa esperança i que els detenim en el nostre territori, i què fem amb ells reputacionalment? És a dir, tenim un problema d'infraestructures, tenim un problema de serveis, tenim un problema de comunitats autònomes, tenim un problema de tot que ens impedeix actuar. I jo crec que aquesta amputació de capacitat d'actuar és el que fa que es desacrediti qualsevol realitat governamental, qualsevol visió de responsabilitat que tu li hauries d'otorgar en el teu govern, en el govern que sigui, no? I doncs, jo també crec que aquí, de manera molt frívola, es fa un anàlisi, jo crec que, per exemple, el govern de Pedro Sánchez ho ha fet malament, no? Però també crec que es fa un anàlisi molt frívol de la perspectiva governamental, és a dir, què hagués passat si aquest govern no hagués sigut de Pedro Sánchez i fos del PP, no? El problema existeix, i el problema és que no tenim resposta. I quan un país que democràtic, que forma part de la Unió Europea, que aquesta és una frontera que també és una frontera europea, quan es troba que no té resposta, és que llavors a mi, quan em diuen no, és que pujarà Vox, pues clar que pujarà Vox si no tenim respostes amb qüestions que a més afecten a Espanya, a menors, que a més jo crec que a mi por no me'n fan. A mi encara em produeix molta pena veure aquelles persones a la platja que poden, o sigui, que jo m'hi he de traslladar, he de ser jo, he de ser el meu germà, he de ser el meu cosí, he de ser el meu nebot, perquè si no, torna a passar aquelles imatges que veiem de la guerra, que no van amb nosaltres, no, és que van amb nosaltres, és a dir, són individus amb famílies, amb sentiments, que estan en una situació que com a país i com a continent hauríem de buscar-hi una solució.
4: Doncs és la situació creada aquest estiu i sobre la qual ens ha volgut fer la mirada l'Empar Moliner. Empar, gràcies.
1: Ja,
4: fins
1: res.
4: La setmana que ve. És un quart de quatre, fem una pausa i de seguida anem a Madrid. Avui hi ha hagut reunió, totes les comunitats autònomes amb el govern espanyol, el nou sistema de finançament sobre la taula. Només Catalunya i les Canàries hi han votat a favor. Tot i això, el sistema tira endavant, perquè el govern espanyol pot tirar-lo endavant. Ara l'haurà d'aprovar al Congrés dels Diputats. I això ara mateix no sembla fàcil.

0: s'acaba.
1: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: París, la postal perfecta.
3: Oh, és que és tan mono.
2: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
4: Super!
2: Nous superherois.
4: No se't pot amagar res, eh?
2: Ah! Nous enemics. Oh! Noves aventures.
4: Que bé!
2: Mil i una sorpreses.
4: La sorpresa.
2: Supers, esteu preparats pel canvi?
4: Estic segura que podem superar el repte.
2: Prodigiosa, les aventures de Ladybug i Gat Noir. El 8 de setembre estrena al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
5: Catalunya migdia.
6: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
7: He conegut a Wojtyła.
8: Sí.
7: Wojtyła era un gran actor. Benet XVI, per mi, un gran papa, però, evidentment, era un home forçat a ser papa. I, en canvi, el Francesc, un home d'església, però, com es diu, un rector d'església.
8: Un rector d'església
7: fet papa.
6: Aquest diumenge, Eduard Rubió, excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma.
7: No sóc molt religiós, francament, no sóc quasi gens religiós, però vull dir, tinc molt respecte.
8: Molt respecte.
7: Molt respecte i sempre he tratat tota la cosa molt bé, igual que tinc molts amics, per exemple, de l'Opus Dei.
6: El divan, el valor de la conversa.
7: Meloni és una persona amb atributs.
8: Uau, quina manera de definir-ho. Amb lideratge, vols dir?
7: Lideratge, sí.
6: Aquest diumenge, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
5: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3Cat.
6: Som 3Cat.
9: Passen 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda, som al Catalunya migdia i l'Empar Moliner, que marxava, però encara ens estava explicant les seves aventures intentant treure's el carnet de conduir. Va, anem a coses del dia, perquè s'ha aprovat el nou sistema de finançament autonòmic. Tot i que la majoria de comunitats autònomes hi han votat en contra, les del Partit Popular, però també les socialistes, finalment s'ha aprovat amb els vots del govern espanyol, com us dèiem, de Catalunya i de les Illes Canàries. El boicot de Madrid, amb la negativa a anar fins i tot a la reunió de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, no ha arrossegat la resta de comunitats del Partit Popular, que s'han estimat més participar a la reunió, tot i que votar-hi en contra. Amb el sistema aprovat avui, Catalunya continuarà en règim comú, però s'hi han introduït elements de valoració que permeten que la xifra final doni un bon resultat pels interessos catalans. Són 4.700 milions d'euros extres per l'any 2027 i, per tant, Catalunya es converteix en la segona comunitat que rep una injecció extra més important darrere d'Andalusia, que és la primera. També es complirà l'anomenat principi d'ordinalitat, és a dir, que Catalunya és la tercera a aportar recursos al sistema i també serà la tercera a rebre'n. Tot i això, des de Junts per Catalunya, per exemple, diuen que hi votaran en contra, que presentaran esmena a la totalitat al Congrés dels Diputats perquè continuen demanant el concert econòmic i no pas per continuar formant part del règim comú. Anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda.
9: La Paula, que havia tingut una setmana tranquil·la i que s'havia avorrit i que no havia tingut gairebé res a fer durant els dies previs, avui també ha tingut un focus d'interès, com és el Consejo de Política Fiscal i Financiera.
10: Sempre molt emocionant, perquè us heu d'imaginar que és de les coses més difícils de cobrir, perquè tant a l'entrada com a la sortida se solapen les declaracions de tots els consellers que venen a la reunió. Òbviament tothom hi vol dir la seva, tothom vol fer el seu tall de veu i, per tant, és gairebé tot un matí de carrusel, només tranquil·litat, les dues hores,
9: que
10: tres,
9: reunits,
10: que ha durat avui,
9: no?
10: A la reunió.
9: Tancats, no?
10: Sí, perquè ara estem parlant, però qui està parlant també és el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, que està explicant justament com ha anat la reunió, com queda aquest nou model i, per tant, ja veus que les coses se solapen i, bé, intentarem seguir-lo de fons perquè us puguem donar algun detall del que està dient també ara.
9: Sorpresa no n'hi ha hagut, perquè ahir a la tarda sí que hi va haver un moment que va semblar que hi podia haver sorpresa i de les grosses, quan Madrid va anunciar que no hi aniria a la reunió i que demanava a la resta de comunitats del Partit Popular que seguissin el seu exemple i que tampoc no hi anessin. Després, durant la tarda vespre d'ahir, vam saber que les comunitats del PP sí que hi anirien, no farien costat a Isabel Díaz Ayuso en la seva plantada, però després no hi ha hagut sorpreses perquè, com s'esperava, totes hi han votat en contra, fins i tot també les socialistes, i només Catalunya, que de fet és una de les que impulsa el model, i les Canàries hi han votat a favor.
10: Sí, exacte. Finalment, doncs, Ayuso no se n'ha sortit. El que volia fer és boicotejar la reunió i que no hi hagués aquest quòrum mínim perquè es pogués celebrar, però les comunitats del PP avui sí que han desobeït l'ordre, no?, que havia marcat Isabel Díaz Ayuso. De fet, només la seva cadira ha quedat buida, el conseller de la Comunitat de Madrid, i la resta de comunitats han vingut i han votat en contra, com tu dius, només Catalunya i Canàries a favor d'aquest nou model que ara comença un llarg camí parlamentari que ja veurem si s'acaba aprovant. I també a dins de la reunió hi ha hagut bon clima, malgrat les crítiques, malgrat aquest rebuig de les comunitats del PP, però no ens en oblidem tampoc de les dues comunitats socialistes, Astúries i Castella-La Manxa, doncs, que també ho rebutgen, però en privat alguns consellers del PP han reconegut, doncs, que la base d'aquest nou model de finançament és bo. Recordeu que amb números absoluts Andalusia és la comunitat que hi surt més beneficiada, fins i tot per davant de Catalunya.

Catalunya, que el País Valencià també millora molt la seva situació actual, és una comunitat històricament doncs infrafinançada i per tant el Partit Popular que ha vingut, ells diuen que han vingut a demostrar el seu rebuig al model, a votar

0: de ministres que l'haurà d'aprovar i l'haurà d'enviar al Congrés. Perquè per fer això encara no hi ha data. El Congrés, a més, a part del PP i Junts per Catalunya, també hi està en contra i, per tant, el govern espanyol i el govern català doncs, li caldrà seduir Junts, com a mínim, perquè aquest model pugui tirar endavant. Per tant, aquesta falta de suports i també el temps que li queda a la legislatura, ja veurem si Sánchez acaba avançant eleccions a la primavera, al febrer o al març, per tant, doncs, li queda poc temps a aquest model per poder-se aprovar definitivament. Li falten suports i li falta temps. A més, ara, a la sortida, els consellers del PP, però també els consellers socialistes com Castella-La Manxa, ja anticipaven que si la negociació que s'obre al Congrés per intentar seduir Junts creuen que encara els perjudica més i beneficia més Catalunya, doncs que ells seguiran fent soroll perquè això no surti endavant. Podem sentir algunes de les reflexions que feien a la sortida.
1: Sinceramente, a mí también se me ponen los pelos de punta en tanto en cuanto el presidente de la Generalitat tiene previsto incluso modificar el actual sistema para dar satisfacción a Junts.
2: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán y eso es lo que ha escenificado aquí. Vamos a actuar en el Parlamento y después, si se convierte en ley, por supuesto que quedan abiertas todas las posibilidades de impugnación.
3: Lo único que se está produciendo es un chantaje para pagar favores políticos. Y eso también se denomina corrupción política. Al final es una traición.
4: Se'ls veu molt contents a tots, amb el sistema.
0: Se'ls veus molt contents perquè insisteixen en que, com que el nou model es va negociar amb Esquerra Republicana, diuen que beneficia Catalunya, que està fet a mida per Catalunya, però abans us comentava algunes de les xifres, sí, amb números a la mà no és així. De fet, el nou model reparteix 21.000 milions més a totes les comunitats i, per tant, Hisenda, el ministre, ho està fent ara també, insisteix que totes hi sortiran guanyant, que fa molts anys que el model està caducat i, per tant, és hora de sumar-se a reformar-lo. En aquest tràmit parlamentari, també diu Hisenda que hi haurà molt poc marge per canviar el que ja s'ha aprovat avui, el que ja s'ha negociat, però sí que ens diuen que es guarden algunes cartes, alguns petits retocs que podrien servir justament per seduir els de Carles Puigdemont.
4: Bé, doncs aquesta és la situació creada ara mateix, queda molt camí per davant, queda poc temps perquè a la legislatura no li queda gaire, per tant, ara mateix sembla difícil que això tiri endavant. Isabels, totes dues, i Marcos, com ho veieu?
5: A veure, avui s'ha escenificat el que s'havia de escenificar per començar aquesta tramitació parlamentària, que efectivament és en aquest moment on està el tema més complex, perquè parlem molt de que s'ha de satisfer a Junts perquè posi els seus 7 vots, però recordem que es necessiten els vots del BNG, que també és crític amb determinades posicions que hi ha sobre finançament, els de Compromís i companyia. Vull dir que és molt complicat que aquest sudoku que ens explica que acaba Andreu Mas-Colell, pues acabi quadrant, si no és a base de crear fons que siguin creats ad hoc per cada comunitat. I tornaríem al pecat que té l'actual model, i és que és un Frankenstein de fons per intentar satisfer les necessitats de totes les comunitats. Ja n'hi han començat, perquè el model aporta aquest fons que ve a ser per les comunitats del Mediterrani, que el justifiquen per les afectacions de canvi climàtic, però que serviria de carta o de comunitat dir per la Comunitat Valenciana o Andalusia, fins i tot si necessitessin de treure més recursos. Ja ho han fet també amb un fons específic per Canàries, que és el que ha fet que Canàries
4: voti
5: a favor. De manera que ara comença aquell ball de rotondes que recordem els vells de la política catalana i espanyola en la negociació dels pressupostos, que és intentar quadrar tot això. La dificultat més gran és que per aconseguir aquest pacte entre els socialistes i Esquerra Republicana, el pacte inicial que va donar llum a aquest model que s'ha presentat avui, és que es van fer moltes simulacions fins que els números van quadrar perquè Catalunya no fos la que sortís primera del rànquing, que fos Andalusia, però que tothom sortís guanyant. De manera que a mesura que introdueixes elements que puguin modificar aquesta difícil arquitectura del model, sempre hi haurà algú que surti perdent. I a més estem en un període preelectoral total i absolut que fa encara més difícil que hi hagi un acord en aquest sentit.
6: Bueno, però és que, Isabel, la política és sempre així. al secretari
5: d'Estat... I per això portem 11 anys sense modificar el sistema de finançament.
6: El secretari d'Estat d'Hisenda, el Jesús Gascón,

0: se li va acudir la idea del fons pel canvi climàtic veient una d'aquestes sèries daneses de política que i va dir, això és el que en cal. I aquest va ser un dels punts claus per aconseguir l'acord. Quan es va presentar, i aquest fons permet corregir la tendència del model Castells, que no estava pensat per això, perquè una cosa que no ens adonem del
1: model Castells és el sistema que ara
0: és el model actual.
1: I té Castells perquè va ser el conseller Castells, un dels ideòlegs del
0: conseller Antoni Castells, va ser l'arquitecte
1: de l'actual model.
2: Perdó, però que aquesta obsessió per dir que és un model pactat per Catalunya, només cal afegir que és igual que tots els models anteriors que ha tingut.
0: Bueno, perquè Catalunya és la que té la força política. La Comunitat Valenciana a l'anterior legislatura, el Ximo Puig va intentar canviar el model i no va tenir prou força política per fer-ho. És que al final...
2: Vull dir que és un retret que és perpetu, que és crònic.
0: Però que el quid de la qüestió és que quan es va posar en marxa l'actual sistema, no es va posar en marxa un sistema per afavorir a la cornisa cantàbrica i a Galícia, que és el que al final ha donat el sistema. És a dir, el sistema surt del punt A, però tu no acabes mai de veure fins on arriba. Igual que no es va veure, per exemple, que el model anterior no tenia, era un model que funcionava molt bé en etapes de creixement econòmic, per exemple, que ha permet prorrogar el model sense durant tants anys i que el model estigui caducat i que tot estigui operant, que l'economia està en un cicle alcista encara. I això i el model en un cicle alcista funciona molt bé, però en un cicle de recessió funciona de manera penosa, però això no es va veure fins al 2010. Mm-hmm. És a dir, tot això és així, però és millor canviar el model rectifica una sèrie de coses que no funcionaven bé i bàsicament que les comunitats de l'arc mediterrani estaven perjudicades independentment de qui les governin. Múrcia també, la comunitat més pepera d'Espanya o més boxera, Múrcia és la més perjudicada, no Catalunya, Múrcia és la més perjudicada. Llavors, això ho rectifica i, per tant, és una oportunitat.
1: El que passa que quan us escolto, clar, vosaltres utilitzeu, ja ho entenc, arguments econòmics per defensar o no defensar el model. I els arguments per tombar-lo o no, i aquí Paula ho acaba de dir el ministre d'Hisenda, dient no, és que el refusen no per raons econòmiques, sinó per raons polítiques. Hi ha una voluntat política, no? Sí,
3: Totalment. És que Arcadi Espanya està sent molt dur contra el PP, com era previsible. El retreu que no presentin cap alternativa de model si no els agrada el que ha posat sobre la taula el govern espanyol. I diu que renuncien fins i tot a defensar els interessos dels seus ciutadans, de les seves comunitats, per una direcció de la direcció del PP, del carrer Gènova, que obeeixen ordres de Feijó per boicotejar-ho, només perquè la proposta surt del govern de Pedro Sánchez, i no pels interessos dels seus ciutadans, perquè acaba de recordar, com ara dèieu vosaltres, el ministre, que hi ha comunitats, com són sobretot el País Valencià, les Illes Balears, però també Múrcia, doncs que surten molt més beneficiades amb aquest model i que votar en contra va en contra dels seus interessos.
4: Sí, jo precisament volia entrar en aquesta qüestió, no? Perquè al final si el problema reputacional és de l'origen de l'acord, és a dir, perquè hi ha una doncs aquí essència amb Esquerra Republicana o amb Junts en una sèrie de concessions, i això també, com deia l'Isabel, és una cosa que tradicionalment ha anat passant, no? aquesta punt de partida, al final el que sorprèn i el que acabes com a interlocutor i mínim assabentat del que passa en el món de la política i en el món de l'economia i en el món dels pactes és si aquest acord és un mal acord i realment és un acord que no té capacitat d'incidència econòmica en les autonomies, fes una contraproposta. I tu, Clàudia, ens explicaves que fora de la sessió, a micro tancat, representants de comunitats autònomes governades pel PP deien que no era del tot un mal acord, no? I que, per tant, segurament hi haurien matisos a tenir en compte, però que hi havia una qüestió política que primava abans de l'estratègia del benefici ciutadà. I jo trobo que estem una altra vegada, no?, en la simplicitat del que ha de ser la política, no? I també és un bany de realitat. No? Jo no vull ser ingènua i pensar que la política doncs, precisament és finalment trobar la manera de beneficiar la ciutadania, que és el que tots pensem quan anem a votar. No? I per tant, aquesta picabaralla o aquesta formalitat de les diferents comunitats

0: autònomes per defensar un territori que, a més, ja sortirien beneficiats, però que és allò de que no surti l'altre territori una mica més beneficiat del que jo penso que hauria de sortir. I a mi em sembla una estratègia de nou, barroera, simplista, i que demostra que tenim uns polítics pues, amb molt poca visió d'home d'estat. I això, que segurament és algo que està des dels últims anys se'ns ha generalitzat molt, i a més tots tenim arguments quan sentim a García Page o quan sentim la senyora Ayuso, tots tenen un públic que compra tots aquests arguments perquè hi ha una part de raó en el seu discurs, i aquesta part de raó demagògica, populista, etc., és la que va calant, no?
1: Aquesta oposició frontal que fa el PP amb aquest model només té una raó de ser pel PP, i no és pas com dius tu, Isabel, que és respondre a les necessitats dels ciutadans, és evitar la trencadissa de les mateixes comunitats del PP, perquè totes elles tenen característiques i necessitats absolutament diferents. O sigui, hi ha comunitats del PP que estarien encantadíssimes a rebre el mateix tracte que accepta Catalunya o que defensa Catalunya, perquè la seva situació geogràfica, econòmica i diferència, diguéssim, entre el que porta i el que rep, respondria totalment amb aquesta aposta que fa Catalunya. Però l'única manera que té el PP de no evidenciar una trencadissa en el seu relat conjunt per tot Espanya i de no generar aquesta batalla entre els mateixos territoris que ells governen, és l'oposició total frontal sense presentar cap mena de proposta. I en això estem des de que...
0: I perquè a més hi ha unes eleccions, tu parlaves també, no? de que hi ha una evidència electoral imminent que fa que aquest bloc sigui un bloc impermeable.
1: Efectivament, i és que ja ho hem vist, o sigui, deia la Paula que dintre de la reunió alguns consellers reconeixien que la base del model és bona, però és que en els documents preparatoris que han anat enviant les comunitats autònomes sobre com s'havia de calcular la població, o sigui, quins elements més, quins factors més s'havien de tenir en compte a l'hora de fer els càlculs, veus perfectament que no hi ha cap mena d'annex comú entre totes les comunitats del PP, tampoc entre les del PSOE.
2: Cadascú tira pel seu interès.
1: Sí. Clar, efectivament, però... i si posa cadascú a defensar el seu interès, les aliances deixen de tenir sentit en l'eix PP-PSOE o en l'eix esquerra-dreta. I això és el que està preservant el PP, que necessita un missatge unívoc, i és el que hi ha.
3: Però jo crec que aquí, Isabel, que és més clau el paper de Pedro Sánchez i d'aquesta legislatura. Per aquesta legislatura, on Pedro Sánchez no ha pogut aprovar cap pressupostos, és una legislatura per Pedro Sánchez políticament buida. No ha aconseguit res excepte l'amnistia pel Carles Puigdemont.
1: Que tampoc.
3: Però, diguem-ne, és a dir, si Pedro Sánchez aconsegueix aprovar el finançament autonòmic, com ell pretén a finals de desembre...
1: Home, seria una fita.
3: Dona contingut a tota la legislatura.
0: Clar, evidentment.
3: És a dir, dona sentit...
2: Però el PP no pot permetre-ho, això, i menys ara, aquesta final de legislatura.
3: Tornem-hi. Dona profunditat estratègica a una legislatura que fins ara era com l'àlamo.
0: Bueno, és que s'aniries a les eleccions amb un coixí de sostenibilitat que ara mateix no té.
3: Clar, és que, és a dir, jo he aguantat per alguna cosa, per això. És a dir... I llavors, el PP, que jo crec que des del punt de vista de comunitats autònomes podem veure alguna comunitat autònoma que ara digui que no vol el sistema esperant que quan governi Núñez Feijó digui que el volen, i si no governa Núñez Feijó també diran que el volen. És a dir, això no estarà més d'un any perdent els calés. És a dir, això, i això perquè l'economia va bé. Si l'economia fos malament no estarien ni un any, s'apuntarien el dia següent. És a dir, no hi ha un... Madrid no surt perjudicada per aquest... És a dir, aquest sistema no ataca Madrid. Madrid no surt perjudicada d'aquest sistema. Al contrari, perquè Madrid, amb la població que té i amb l'índex de població com a principal criteri, és una comunitat que ingressarà més.
0: El que passa que jo m'he donat compte d'una cosa.
4: Però Madrid tampoc té la necessitat que tenen d'altres comunitats del PP que reformi el model. L'exemple és que avui n'hi han vingut, no? Les altres, per més que critiquen, fa mesos que s'estan reunint també en les reunions bilaterals amb el Ministeri i estan parlant del nou model, per més que el rebutgi, no? Que al final és una mica la sensació que ens trasllada el Ministeri és que el Partit Popular Popular, les comunitats del Partit Popular, ja els hi va bé que això s'aprovi al Congrés, per exemple, amb els vots de Junts i d'Esquerra, i que ells no s'hagin de mullar, però a la vegada se'n puguin beneficiar després un cop s'aprovi, no?

0: Sobretot per això, perquè ara mateix no poden obrir-se a donar suport a cap proposta del govern espanyol i menys a les portes d'unes eleccions municipals, autonòmiques i generals, no? I tot això forma part de l'estratègia del no a tot del PP, dictada per Alberto Núñez Feijóo cap a Pedro Sánchez. Per això que deia l'Isabel també, perquè genera tensions dins el mateix Partit Popular entre els seus territoris, i recordeu que això ja va passar amb la condonació del deute del Fla, que Feijóo també va ordenar a les comunitats que no podien negociar-lo, després que algunes van aixecar la mà i van obrir la porta a que els interessava, no?, a negociar-ho i beneficiar-se'n.
1: Clar, Paula, però això seria una crítica intel·ligent que podria fer el PP. Vostè està portant al Congrés una reforma del finançament autonòmic quan ha estat incapaç d'aprovar en el Congrés la quita del Fla, que tècnicament era un tema molt més fàcil. És a dir, es podrien fer des del PP crítiques intel·ligents i raonables al que està passant. És a dir, vagi vostè per parts. És a dir, aprovem la quita del Fla, que a més a més molt necessària en un entorn de gran pujada de tipus d'interès que ve. És a dir, i després fem l'altre. És a dir, això seria tindria sentit, tindria lògica, no seria, és a dir, però la postura de Madrid de no em presento perquè... o, clar, és només política.
2: Bé, de moment aquest pas que era necessari s'ha fet, s'ha aprovat en aquest Consell, ara ha d'anar al govern, el govern espanyol, que l'ha d'aprovar, que aquí no hi haurà sorpreses, i després ve el Congrés dels Diputats, i aquí sí que de moment hi ha un no força gros, a més de molts partits, entre ells, per exemple, Junts per Catalunya, que avui he tornat a insistir, que ells posaran una esmena a la totalitat, perquè el seu model és el del el concert econòmic i no pas el de seguir en el règim comú. Per tant, veurem si hi ha marge o no perquè tothom es mogui i que es pugui aprovar. Ara mateix sembla molt poc probable.
0: Òscar, una cosa, han sortit, t'he de dir, totes les comunitats de la reunió amb un regal del ministre. Ah? Saps quin?
2: Aviam.
0: No ha estat que retiri el model, que és el que li demanaven, sinó que els hi ha regalat a totes les comunitats un llibre. Els hi han preguntat un llibre relacionat amb el model de finançament, amb el sistema autonòmic, etc. No. Arcadi Espanya ha triat un llibre per regalar-li a cada conseller. Per exemple, a Extremadura li ha regalat el de Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios. I a la consellera catalana, Alicia Romero, li ha regalat Chávez Nogales, Gente del Sur y otros escritos sobre Andalucía. Llavors, Arcadi Espanya, que ha intentat com a mínim guanyar-se els consellers amb un llibre de regal.
3: Tots els llibres, Paula, és que mentre he tingut una estona amb el company, amb el Fernando Valls, que també estava cobrint això, i mentre he tingut una mica mirant els titulars, i efectivament el que ha fet ha sigut un autor d'una comunitat regalar-li a un conseller d'una altra comunitat. Però el títol del llibre que quedava sobre la taula per la consellera de Madrid, El dolor de los demás, tenia...
0: Mira, no ho sabia.
3: Aquí tenia un missatge.
2: Aquí hi havia una mica de missatge subliminal.
1: Jo crec que hauria estat molt més pràctic regalar-los a tots el mateix llibre i triar El padrino de Mario Puzo. Els faré una oferta que no podran refusar.
2: Bueno, és la proposta que no li ha arribat al ministre a temps, al Marcos Lamela. Paula, el cap de setmana suposo que tindràs alguna reunió per cobrir, perquè després de Pedro Sánchez del Congrés, ara el Consell, ja has de mantenir el ritme.
0: Demà ja no hi aniré jo, però demà hi ha una trobada molt interessant a Madrid. PP madrileny inicia curs amb Isabel Díaz Ayuso i Alberto Núñez Feijóo junts, enmig de la polèmica, ja ho sabeu, per la compra de l'àtic per Isabel Díaz Ayuso. Per tant, serà molt un acte molt interessant de seguir demà.
2: S'hauran d'escoltar el que diuen i mirar els gestos, perquè
3: sí,
2: a vegades també...
3: Podríem convocar la terrassa de l'àtic.
2: Per exemple.
0: Sí, perquè encara no l'han venut.
2: Veus?
0: Pues estan buscant comprador, però no en troben, sembla.
1: Un altre llibre per la Comunitat de Madrid, Una habitación con vistas.
2: Està avui, està molt recomanador de llibres, el Marcos Lamelas. Paula, gràcies, bona tarda.
0: A vosaltres, adéu.
2: 19 minuts i seran les 4. Una pausa i de seguida anem amb un altre tema que va esclatar ahir i que està ara mateix sobre la taula. El futur de Seat.

0: o bescanvia el balescolar i ja és teva. Només a Abacus.
1: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
2: Aquí el tens.
3: Ja? Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
4: Catalunya migdia.

0: entrada en la Champions de los seminuevos, David.
1: Qué ambientazo, mano.
0: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
1: Qué barbaridad.
0: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave.
1: Buena venta.
0: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
1: Ven a por más.
0: ¡Ven a
2: Ocasión Plus! Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
3: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
4: Catalunya migdia.
5: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrell entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 9:15, al matí de Catalunya Ràdio i també per TV3 i 3CAT.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
7: 16 minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Isabel García Pagán, el Marcos Lamelas i la Isabel Lleuger. Com us dèiem, el grup Volkswagen ha aprovat una important reestructuració que deixa tocat el futur de la marca Seat i que també inclou retallar 50.000 llocs de treball més a tota Europa i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya. L'objectiu, diu el grup Volkswagen, és ser més competitiu, sobretot amb el cotxe elèctric, però també per l'aparició d'un poderós competidor com són els cotxes provenents de la Xina. I és que el grup té 12 marques d'automòbil. Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Bentley, Lamborghini, Porsche, per dir-ne alguns. I ara es planteja també aquesta reestructuració de marques. I aquí és on la marca Seat corre perill, perquè el grup Volkswagen ja ha comunicat que no té intenció d'electrificar els models de Seat. Ara bé, això no vol dir que la planta de Martorell no continuï treballant, perquè es podria convertir en una segona planta de cotxes elèctrics que podrien ser de qualsevol de les marques del grup. Ara, de fet, s'hi fabriquen els Cupra. Saludem el periodista especialitzat en motor, Joan Dalmau. Joan, bona tarda.
8: Hola, què tal? Bona tarda.
7: A veure, aquesta reestructuració del grup Volkswagen és molt gran, molt dolorosa, tancar 4 fàbriques a Alemanya, fer fora 50.000 treballadors, no és fàcil, però què fa Volkswagen? Repartir les males notícies suggerint aquesta desaparició de la marca Seat per acontentar, entre cometes, a Alemanya, de dir no només pringuem els alemanys, sinó també a Catalunya pringuen?
8: Bueno, una mica sí. A veure, són unes mesures molt dures les que es van aprovar ahir, i perquè els sindicats i alguns dels accionistes, perquè entre els accionistes de Volkswagen hi ha, per exemple, l'estat de la Baixa Saxònia, aprovessin això, no s'havien de limitar només a una sèrie de mesures que ataquessin, diguem, la capacitat productiva de la marca alemanya, que és el principal problema que tenen en aquests moments, no? Mm. Aleshores, han col·locat no només això, clar, això de Seat és el més cridaner per nosaltres, però també hi ha, per exemple, una sèrie de desinversions en diferents empreses, entre elles un fabricant de bateria xinès. Hi ha diferents, diguem-ne, fórmules que han buscat, totes conjuntes. És un paquet de mesures, per entendre'ns, de les que les més cridaneres són, evidentment, aquesta possibilitat de tancar 4 fàbriques, perquè en l'acord d'ahir el que es va, diguem, parar va ser l'opció tancament segur, i es treballarà per veure de quina manera es poden reconvertir aquestes 4 fàbriques per mantenir una part dels treballadors que hi ha, i que això és evidentment el més cridaner. I de cara a nosaltres, aquest tancament de la marca Seat, o la finalització de la comercialització de la marca Seat, que sincerament és una cosa que ja estava clara.
7: Sí, t'anava a preguntar per això, no? Perquè et vaig llegir ahir a través de les xarxes socials que tu deies, home, la marca Seat potser no estava morta, però estava tocada de mort.
8: Pràcticament, és a dir, Seat, la patacada definitiva és l'any 2020, quan es llança el Formentor només sota marca Cupra, un cotxe que estava previst que es llancés com el León amb totes dues marques, les versions, diguem-ne, més assequibles amb marca Seat i les més esportives amb marca Cupra, i es llança directament amb marca Cupra. Això el que fa és deixar clar cap allà on va la companyia. La marca Seat sempre ha tingut, o sempre havia tingut, un problema, encara el té, d'encaix dins del grup. És a dir, no hi havia massa manera d'on col·locar-la, perquè bàsicament el seu lloc natural, que hauria estat per sota de Volkswagen, és un lloc que l'ocupa Skoda, que és una altra marca del grup, que té més presència a l'Europa de l'Est, més presència a més mercats. Seat és una marca molt concentrada a Espanya i, per tant, en aquest sentit, aquesta posició per sota de Volkswagen l'ocupa Skoda tradicionalment. I a Seat era molt difícil trobar-li un encaix dins del grup. Aleshores, el Luca de Meo, que és el CEO més rellevant que ha tingut la companyia els últims anys, el que fa és inventar-se una marca diferent, que és Cupra, una segona marca, i com que és una marca nova, la pot col·locar allà on vol. I aleshores el que fan és col·locar aquesta marca en una posició una mica equidistant entre Volkswagen i Audi. Per tota aquella gent que no vol, entre cometes, un Volkswagen avorrit com el que té tothom, però que tampoc necessita l'estatus o no està disposat a pagar els diners que li exigeix Audi, no? Una marca intermitja col·locada aquí, amb bases Volkswagen, però amb aquestes característiques que se li van intentar donar a Seat i no va funcionar, de una marca més jove, una marca més esportiva, una marca alternativa, una marca diferent, una marca molt lligada a aquesta imatge que a nivell internacional és molt potent de Barcelona com a ciutat creativa, com a ciutat cosmopolita, això ha traslladat aquesta creativitat a l'automòbil, marca més jove, més connectada, pam, pam, no? I aleshores tot això funciona molt bé amb Cupra i el que es fa és passar, diguem, la marca Seat a la marca Cupra, però col·locant-la en un lloc diferent dins del portfolio de marques del grup, no? Clar, això deixa pràcticament a Seat sense un paper rellevant. I com que la seva posició natural ja està ocupada per Skoda, és evident que arribarà un moment que Seat desapareixerà. I, de fet, hosti, en els últims anys s'han llançat 6 models nous de Cupra i Seat n'ha perdut 3. Per tant, està claríssim cap allà on va una cosa i cap allà on va l'altra, no?
7: Hem de diferenciar molt, perquè quan algú diu no, escolta'm, desapareixerà Seat, la gent pot pensar que desapareixerà Martorell. No, la fàbrica de Martorell continuarà, però fent uns altres cotxes que no seran Seat.
8: Aquí hi ha dues Seats. Hi ha la Seat empresa, que és la Societat Espanyola d'Automòbils de Turismo, que és una marca, és una empresa que pertany al 100% al grup Volkswagen i que comercialitza les marques Seat i Cupra. I llavors hi ha aquesta segona Seat, que és la marca comercial, i és aquesta la que desapareix. Perquè s'ha de preocupar la gent que està treballant a Seat.
7: Això, el futur de Martorell.
8: No més que si no passés això. És a dir, el gran problema que hi ha ara mateix a Europa és un problema de sobreproducció. L'entrada de les marques xineses, que han ocupat ràpidament uns percentatges propers al 10% del mercat europeu, a Espanya superior a aquest 10%, i que a més sembla que no té aturador, perquè hi ha un munt de marques que encara estan pendents de venir i a més totes creixen, per tant, hem de veure fins a on arriba aquest percentatge. Aquest és el principal problema que hi ha a Europa. A Europa, les marques tradicionals, i el grup Volkswagen és la més tradicional de totes, juntament amb Renault i amb Stellantis, i amb les marques de luxe alemanyes, diguem, això és el nucli, el pinyol de les marques europees, es troben, encara tenen una sobrecapacitat de producció, és a dir, tenen més fàbriques de les que necessiten. Volkswagen ha dit que passarà de fabricar 12 milions de cotxes, que és el que feia abans de pandèmia, a fer-ne només 9. Per tant, li sobra una capacitat de producció de 3 milions de cotxes. Són molts cotxes, 3 milions. Aleshores, clar, li sobren fàbriques. La preocupació de la gent de Seat ha de ser la mateixa preocupació que hi ha a Renault i a Stellantis i a la resta de fàbriques que hi ha a Espanya. És a dir, que aquesta situació de sobreproducció la pugui acabar afectant d'alguna manera. Però, clar, en el moment en què Volkswagen planteja tancar fàbriques, planteja tancar-ne 4 d'Alemanya. Per què? I que una marca alemanya plantegi això, imagina't el que ha hagut de pensar i què ha hagut de buscar perquè això no sigui així. Però el problema que tenen és que els costos laborals i, sobretot, el cost de l'energia a Alemanya és tan bèstia que fabricar cotxes allà ja no és rentable. Aleshores, a Martorell continua sent rentable, sí, perquè aquí estem fent els cotxes petits, amb menys marge, i, per tant, si els podem fer aquí, aquí es podrien fer cotxes de més marge, per tant, més grossos, sense cap problema, de moment. Per tant, jo crec que el futur de la planta de Martorell no està en discussió de cap manera i que, per tant, té futur per endavant.
7: Una altra cosa és quan Turquia, la Índia, etc., facin cotxes més baratos que els que es puguin fer a Catalunya i que, per tant, a Volkswagen li pugui interessar mantenir les fàbriques això, a la Índia, a la Turquia o a una altra banda, i no pas a Catalunya. Però això és més a mig llarg termini?
8: Això és un risc que ja existeix. De fet, ja hi ha molts fabricants que tenen plantes, sobretot a Turquia, que té un acord amb la Unió Europea que fa que els cotxes siguin comunitaris, pràcticament, amb el Marroc. El grup Renault, sobretot, té fàbriques al Marroc i tots els d'Àsia, pràcticament tots, estan venint ja del Marroc. I la Índia, quan parles amb els CEOs de grans companyies, tothom et diu que la Índia és el proper pas quan passi el que ja està començant a passar a la Xina, i és que la producció a la Xina ja no és tan competitiva com abans. És a dir, la classe mitjana xinesa ha crescut, la gent que està treballant a les fàbriques de la Xina ja no es conforma amb les condicions de treball i amb els sous que tenien fa 10 anys,

0: i per tant s'està encarint. I per tant, la propera fase, la propera fàbrica, diguem, del món de l'automòbil pot ser la Índia. La Índia és un mercat per explotar, que serà molt més complicat d'explotar que el xinès, que s'ha desenvolupat molt ràpidament, la Índia anirà molt més a poc, però una cosa és el mercat intern com es desenvolupi i l'altra és la capacitat que pot tenir el país per acollir un munt de fàbriques que treballaran a molt baix preu i que permetran l'exportació cap a Europa. Aquest, diguem, és un dels, sí, és un dels perills que venen i de fet, la indústria europea s'ha de preocupar de tot això, perquè els costos laborals a Europa són molt cars i això que està passant amb el grup Volkswagen és només la punta de l'iceberg.
1: És en Joan Dalmau, és periodista especialitzat en motor i que ens ha ajudat a entendre les claus d'aquesta problemàtica. Joan, gràcies i bona tarda.
0: Bona tarda, vagi bé.
1: No sé com ho veieu, és innegable que per molta gent Seat té un valor afegit a nivell de romanticisme, si voleu, però al final, clar, si ara mateix no és competitiva, com a marca... L'altra cosa és que els cotxes que es fan a Martorell sí que ho siguin, amb una altra marca, en Cupra, doncs desapareixerà com han desaparegut altres marques que en el seu moment també eren molt, molt importants sentimentalment parlant, podríem
2: dir. Jo estava pensant justament en aquesta paraula, el romanticisme, no? És a dir, tots tenim en el nostre imaginari, no? La meva mare, la primera vegada, el primer cotxe va tenir, va ser un 600, després un 132, i per tant, tots tenim en l'imaginari una vinculació emocional amb Seat. Però jo crec que després d'escoltar el que ens han explicat ara, també hi ha un bany de realitat, no? La necessitat del mercat és que siguin competitives les fàbriques que s'estan fent. I si Martorell d'aquí un temps no és competitiu en bateries, és a dir, no és competitiu en qüestions que altres mercats ho seran, o bé el govern de la Generalitat i el govern espanyol plantegen una proposta on es focalitzi com a Martorell, com un emblema d'innovació, de prestacions, etc. O lamentablement el mercat porta cap on porta.
1: De moment, però, el que ens diuen és que la planta de Martorell sí que és rendible. El que no és rendible és la marca Seat, perquè no ha trobat el seu lloc a nivell de màrqueting.
3: Bueno, la situació és molt complexa. Seat és molt important, independentment de la sentimentalitat, Seat és l'1% del PIB espanyol.
1: Però això és la fàbrica.
3: No. Això és l'empresa. L'empresa, Seat és el primer exportador d'Espanya i és l'1% del PIB espanyol. Seat és molt important. Seat, a més, és Martorell, però també és Landaven. De fet, aquí el problema pràctic que es posa sobre la taula és que ara Seat està venent, a números rodons, 600.000 cotxes, el 62% és Cupra i l'altre 40... No, el 66% és Cupra, el 44% és Seat. És a dir...
1: Espera, si... que sumen 110, 66 i 44 fa 110.
3: Perdona, llavors 56...
1: 56-44, va.
3: 56-44. És a dir, Seat és la meitat. La marca Seat és la meitat. Amb dades d'ANFAC d'aquest mes d'agost, el segon cotxe més venut d'Espanya és el Seat Ibiza, després del Dacia Sandero. Aquesta és la situació. És a dir, el pla, el PowerPoint que han presentat a Wolfsburg ahir, fantàstic, però després aplicar-ho vol dir que o sobre Landaven, que ara està fabricant el Volkswagen Polo, però quan Volkswagen Polo vindran a Landaven quan a Alemanya estan tancant quatre fàbriques? És a dir, ara, per exemple, a Martorell estaven fabricant l'Audi A1. Al mes d'abril el van deixar de fabricar. Hi ha hagut relleu de l'Audi A1? No hi ha hagut relleu. És a dir, per tant, el problema d'aquest ajust és que, malgrat que les plantes espanyoles, com són rendibles i els números de Seat són bons, no afecta al país, però és evident que una Seat que vengui 600.000 cotxes no serà el mateix que una Seat que vengui 300.000 cotxes.
1: Isabel?
4: No, aquí és saber si Cupra creix a costa del que està perdent com a venda Seat. O el mercat és molt més gran i al final és el que està dient avui Seat és que reconsiderarà la continuïtat de la marca en funció de l'evolució del mercat.
1: Però és veritat, com ens deia el Joan Dalmau, és a dir, en els últims anys Seat no ha llançat cap nou model.
4: Fa anys
1: que no es presenta un nou Seat. En canvi, de Cupra n'hi ha hagut 6 o 7 de models en els últims 3 o 4 anys.
3: El nou Ibiza...
1: Que té 7 anys.
3: Té 8. Té 8. El darrer Ibiza nou va ser el 2017. És a dir, ja s'hauria d'haver llançat el nou model i se l'han fet ja dos

0: Stirling, ara anirà cap al tercer, perquè la situació exacta és que com l'Ibiza es continua venent perquè és un bon cotxe, és que no és un cotxe dolent. És a dir, però en economia hi ha una cosa que es diu efecte Osborne, d'una companyia britànica que fabricava uns ordinadors que es deien Osborne, i va anunciar que els deixaria de fabricar en 3 anys. I es va deixar de fabricar en 6 mesos perquè les vendes van caure d'una manera tan brutal que ara un dels problemes que té Seat és qui es comprarà un Ibiza amb l'amenaça de que la marca desapareix.
1: La pregunta que es deu estar fent la gent ara és qui s'acaba de comprar un Seat finançat a no sé quanto, quan hagi de pagar l'última quota o tal, i dius, bueno, i si la marca ja no existeix, què passa?
0: No, el sistema de recanvis és molt segur, això no és cap problema.
1: Que no qüestiono això, però hi ha una gent...
2: Però sí que molta gent no es comprarà un Seat, si has de triar el cotxe, en compro un altre que no corri perill. 2 minuts i seran les 4, 2 minuts i ens agafarà el relleu a Catalunya Ràdio el Francesc Garriga, al 3 que t'info, els blocs informatius. Garriga, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Tot a punt?
3: Pràcticament.
2: Ai, què vol dir?
3: Doncs que estan arribant els convidats, perquè avui estem d'aniversari. Home, saps,
2: sí.
3: Vaja, avui, demà.
2: Bé, demà. Però... 50 anys de futbol en català.
3: Sí, noi.
2: Es diu aviat, eh?
3: I quants en vas fer tu?
2: De futbol en català, molts.
3: I amb el Puyol?
2: Amb el Puyol, 2.
1: Pensava que hi preguntaven l'edat.
2: No.
3: Només 2?
2: Amb el Puyol, sí.
3: Ah, pensava que havies estat més anys.
2: No. A la TDP vaig estar 2 anys.
3: Jo 3.
2: Després vaig fer 5 anys d'Espanyol, que també era en català, i també era
3: sí,
2: futbol.
3: Sí, evidentment, sí, sí, és tot el Puyol, mateix, sí, però els 50 anys que avui sí, sí. Comemorarem seran...
2: Qui ens, va marcar el camí de totes les transmissions esportives en català va ser el Quim, i ens ho va fer primer a Ràdio Barcelona i després llarga trajectòria a Catalunya Ràdio, i això és el que celebrem demà.
3: Ara anirem descobrint molta gent al voltant d'aquesta efemèride. Només et dic una cosa.
2: Mm-hmm.
3: Avui descobrirem el secret que s'amaga darrere de l'última narració de l'últim gol del Puyol.
2: Ui.
3: L'últim gol del Puyol, un gol de Coutinho, amaga un homenatge que desconeixíem.
2: Carai.
3: I avui descobrirem quin és aquest homenatge. És molt interessant, eh?
2: Molt bé, doncs escolta, m'ha enganxat a la ràdio per tal de poder-ho descobrir. De seguida, el Francesc Garriga, acomiado la Isabel García Pagán, el Marcos Lamelas i la Isabel Lleuger. Gràcies a tots tres. Fins
4: gràcies,
2: la pròxima.
4: Gràcies.
2: I ara, de seguida, la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3 Catinfo. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de divendres i bon cap de setmana a tothom.

0: El nou model de finançament fa un pas endavant i ja és més a prop de començar la tramitació al Congrés amb l'objectiu que entri en vigor l'any vinent. El govern espanyol, amb l'únic suport de Catalunya i les Canàries, el deixen a punt per passar a la taula del Consell de Ministres. Millora el sistema en gairebé 4.700 milions d'euros per a Catalunya. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que la Generalitat ja ha incorporat al mercat de pisos protegits 10.000 dels 50.000 habitatges promesos pel govern ara fa un parell d'anys. La xifra inclou tant pisos nous com, sobretot, recomprats o parcialment finançats per joves. El percentatge d'habitatge públic, però, encara no arriba al 2%. SEAT garanteix el futur de la planta de Martorell, tant si desapareix com si no la marca d'aquí a 3 anys. Després de saber-se que el pla de reestructuració del grup Volkswagen, SEAT assegura que la fàbrica no es tancarà perquè Cupra hi produeix models que, diu, són rendibles i que estan adaptats ja a la transició cap a l'electrificació. Dinamarca espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any vinent. El govern socialdemòcrata del país nòrdic ha reunit avui a Copenhaguen els socis europeus impulsors de la mesura. L'Argentina ressuscita la disputa de la sobirania de les Illes Malvines. El president argentí Javier Milei amenaça de sancionar empreses petrolieres britàniques a la zona, mentre el Regne Unit insisteix que el compromís amb l'arxipèlag és absolut. Els Mossos d'Esquadra detenen la mare del nadó trobat mort aquesta setmana a Sant Adrià de Besòs. La dona té 33 anys. El cos de la criatura el van localitzar en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici de la mina. Investigació oberta. Protecció Civil demana preparar-se davant del risc de forts aiguats i inundacions aquesta pròxima tardor, que preveu complicada, i a més també es planteja enviar missatges d'alert durant o després de pluges sobtades per avisar dels perills que hi hagi un cop hagi parat de ploure. La nova temporada teatral del grup Focus comptarà amb figures com Josep Maria Flotats, Lluís Omar, Sílvia Muno, Leonardo Sbaraglia i amb una coproducció inèdita de la Royal Shakespeare Company al Teatre Romea. L'entitat afronta el seu 40è aniversari després de superar el 500.000 d'espectadors aquest últim any.
1: Esports.
2: El Barça femení s'enfrontarà a la primera fase de la Champions a l'Arsenal, al París i al Servet a casa, mentre serà visitant contra el Bayern de Múnich, la Roma i el Cluj danès. En futbol masculí, el Madrid obre avui la quarta jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre. Barça i Espanyol jugaran diumenge. Els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. I en directe tenim la 13a etapa de la Vuelta, 193 quilòmetres entre el Muñécar i l'Oja. Ara mateix queden 52 quilòmetres per la meta amb un grup de 10 escapats a 4 minuts i 40 segons del grup on hi és el líder, Enric Mas.
0: Tarda de divendres, assolellada, molt càlida arreu, a màximes que tornen avui a pujar fins als 40 graus a l'Ebre i a Ponent. Hi ha molts valors per damunt dels 35 graus a la resta. La calor intensa es mantindrà el cap de setmana, però amb alguns núvols prims.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de les 4 de la tarda, us parla Jaume Brufau. El nou model de finançament autonòmic pactat entre socialistes i Esquerra fa avui el primer pas, podríem dir, amb l'aprovació a la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Ho fa, però, això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. El govern de Pedro Sánchez confia que el Congrés l'acabi avalant els pròxims mesos, tot i que el calendari hi jugui en contra i encara no té els suports necessaris perquè pugui entrar en vigor. Més detalls des de Madrid a aquesta hora. Dani Sainz de Aja, bona tarda.
3: Bona tarda, Jaume. Ara l'última paraula la tindrà el Congrés, però Junts no garanteix encara el seu suport. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, diu que hi ha marge per negociar i ha dit que voldria tenir-lo aprovat per l'1 de gener del 2027. També retreu al PP, que ha ordenat, diu, a les seues comunitats dir no només per càlcul polític.
4: Si quitamos todo el ruido y la furia, y si me permiten, toda la animadversión y la utilización de Cataluña como un elemento de confrontación y de sacar votos en otros territorios, si quitamos todo ese ruido y furia, nos encontramos con un modelo razonable que conjuga intereses muy diversos, que mejora muchísimo el modelo actual y que refuerza la solidaridad.
3: I és que el govern espanyol s'ha quedat sol amb Catalunya i les Canàries. Tant les comunitats del PP com Astúries i Castella-La Manxa, governades pel PSOE, s'hi oposen al nou model perquè diuen que està fet a mida de Catalunya. La consellera d'Economia, Alicia Romero, demana no perdre més temps i la seva homòloga andalusa, Carolina Espanya, carrega contra l'acord.
5: No podem seguir tenint el país bloquejat. El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin, però avui la satisfacció de Catalunya és absoluta.
6: Lo único que se está produciendo es un chantaje para pagar favores políticos. Y eso también se denomina corrupción política. Al final es una traición.
3: Però un cop més s'ha evidenciat que al PP no hi ha una postura única sobre finançament. Totes les seues comunitats s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i alguns territoris, com les Illes Balears o el País Valencià, no descarten adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
0: Doncs anirem fent el seguiment d'aquesta qüestió important també a 3cat.info. Dani Sáenz de Aja, companys tècnics, gràcies. Bona tarda.
3: Adéu, bona tarda.
0: Junts manté el seu rebuig al nou finançament i reivindica el concert econòmic per a Catalunya com el model basc. D'entrada, no bloquejaran, de la mà de PP i Vox, que el nou sistema es pugui debatre al Congrés, però ja han anunciat que hi presentaran esmena a la totalitat. Sentim el diputat juntaire Josep Maria Cruzet.
5: No podem seguir tenint el país bloquejat.
7: Des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat plantejant que els diners dels catalans quedin a Catalunya i esperem que els partits polítics catalans hi donin suport per tal de poder obtenir llavors sí un sistema de finançament que garanteixi les necessitats presents i futures de Catalunya.
0: Una proposta de reforma del model de finançament que aporta més recursos a les autonomies, modifica els criteris de repartiment dels diners i escurça les diferències de finançament entre les comunitats.

0: Anàlisi en aquesta informació que ha elaborat la Pilar García i que ha comptat amb el muntatge tècnic de Jordi Galbany.
1: Més recursos en total.
2: El nou model aportarà a les autonomies 224.000 milions d'euros, 21.000 milions més cara. Catalunya és la segona comunitat que rebrà més recursos addicionals en xifres absolutes, per darrere d'Andalusia, prop de 4.700 milions.
1: Es respecta l'ordinalitat, la posició que ocupa Catalunya entre el que aporta el sistema i el que rep.
2: No queda recollit específicament, però segons els càlculs del Ministeri d'Hisenda i de la Generalitat, almenys l'any que ve, si s'aplica el nou model, Catalunya mantindrà la posició, la tercera, a l'hora de portar i de rebre. Ara és la tercera en una columna i la desena a l'altra.
1: Nous criteris per repartir els diners entre les comunitats.
2: Hi ha un nou càlcul de la població ajustada, que és l'eix central del model, perquè determina les necessitats de cada comunitat en sanitat, educació i serveis socials, en funció de les característiques dels seus ciutadans. Per determinar la població ajustada s'amplien els grups d'edat de 7 a 20, per fer millor el càlcul. També es té en compte la superfície del territori, la dispersió de la població i la insularitat.
1: Creixen els diners disponibles a la cistella del sistema.
2: D'una banda, s'augmenta l'aportació dels impostos que formen part del model. Serà el 56,5% de l'IVA en lloc del 50% d'ara i el 55% de l'IRPF en lloc del 50% actual. No canvia el percentatge dels impostos especials, que és del 58%. La recaptació la fa l'agència tributària i una part del que ingressa va a la bossa comuna. I s'incorporen nous impostos a la cistella, com ara el de dipòsits bancaris. D'aquesta manera, s'augmenten els diners disponibles en el sistema en uns 16.000 milions d'euros. Alhora, l'Estat destinarà 19.000 milions d'euros per compensar les comunitats que, un cop repartits els diners, d'acord amb els criteris previstos, quedin per sota de la mitjana en ingressos per habitant.
1: Nous mecanismes perquè les comunitats augmentin els ingressos.
2: Les comunitats podran demanar una part de la recaptació de l'IVA de les pimes generada al seu territori. Es crea un fons climàtic amb 1.000 milions. Es crea un altre fons per garantir que cap comunitat rebrà menys recursos que amb el model anterior.
1: Caixa compartida d'ingressos i transferències automàtiques.
2: Això vol dir que s'acaben les bestretes. Ara el govern espanyol envia uns diners a les comunitats d'acord amb la previsió d'ingressos d'aquell any i passa comptes 2 anys després. Amb el nou model, les comunitats rebran els recursos en temps real, tal com es van recaptant.
0: Cinc minuts i serà 4:05.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Generalitat ha incorporat 10.000 pisos protegits al mercat en aquests últims 2 anys, segons que avança la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, avui al matí de Catalunya Ràdio. Una part són de nova construcció, però la gran majoria els han obtingut a través de la fórmula del tanteig i el retracte, comprant-los a un particular. I aquí també han comptat els que han comprat a uns 2.000 joves amb l'ajuda d'Emancipació que va posar en marxa el govern. El percentatge d'habitatge públic a Catalunya, però, encara no arriba al 2%. Són 10.000 pisos dels 50.000 que ara fa un parell d'anys va prometre el president Salvador Illa en ple debat de política general i que entren ara al mercat sota la fórmula de la protecció oficial, que bàsicament vol dir amb un preu que la gent pugui pagar.
4: Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests 2 anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies doncs, que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
0: Som encara molt lluny de la mitjana europea, que té un 9% del seu parc d'habitatge públic. La consellera ha precisat que la llista d'espera per les famílies que necessiten un pis de la mesa d'emergències ronda ara el mig any. Una situació en què es troba moltíssima gent, com per exemple la Núria. Va estar mesos malvivint en un cotxe amb el seu marit després que els desnonessin.
5: El miedo que tenemos es que ya llevamos un año y medio sin un hogar. Porque sí, es verdad que estamos mejor, mucho mejor, pero no el calor de un hogar con mi hijo. Entonces tenemos miedo a que esos 6 meses pasen y tenga otras navidades por en medio.
0: Afirme que ara estan millor perquè viuen en una pensió pagant 400 euros al mes. La Fiscalia afirma que l'Audiència Nacional és competent per investigar la crisi de Ceuta. El Ministeri Públic apunta que darrere de l'entrada massiva de migrants hi pot haver possibilitats

0: possibles delictes d'afavoriment de la immigració irregular, homicidi i lesions per imprudència greu i organització o grup criminal. La Fiscalia afegeix que la instrucció haurà de determinar si també pot haver delictes que afectin l'ordre públic o béns jurídics col·lectius com la pau o la independència de l'Estat. El Ministeri Públic assenyala que, segons els indicis que es tenen, una part substancial de la fase de planificació, mobilització, difusió digital i eventual direcció estratègica de l'entrada massiva de finals de juliol s'hauria fet en territori marroquí. I Dinamarca espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any vinent. Dinamarca, Alemanya, Àustria, Països Baixos i Grècia formen part de l'anomenat grup dels 5, que volen ser dels primers dels 27 a establir centres a països tercers on enviar aquestes persones. Els ministres de l'Interior s'han trobat sense desvelar, però, amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. Morten Bødskov és el ministre danès de Migració.
1: We are not talking about camps.
2: No parlem de camps. Parlem d'oportunitats, d'una nova possibilitat pels migrants en situació irregular que avui dia no poden tornar al seu país d'origen i no tenen cap base legal per ser als nostres països. Preveiem estar a punt durant el 2027.
0: La iniciativa replica el model d'Itàlia-Albània, on Meloni té dues instal·lacions d'aquest tipus que estan obertes però que funcionen amb molt baix rendiment, amb nombrosos entrebancs judicials. La Unió Europea té aprovades des del juny noves normes per accelerar les deportacions i permetre als estats membres que creïn centres de detenció en territori no comunitari. Tant les organitzacions no governamentals com el Consell d'Europa, la institució amb seu a Estrasburg, adverteixen dels riscos de violació dels drets humans que aquesta mesura té per les persones migrants. Després de saber-se el pla de reestructuració del grup Volkswagen per tota Europa, avui Seat ha garantit el futur de la planta a Martorell. No amaguen que la marca Seat podria desaparèixer d'aquí a 3 anys, però asseguren que la fàbrica no es tancarà perquè estan produint altres models que són rendibles i adaptats a la transició cap a l'electrificació que reclama la Comissió Europea. Els models de Seat Ibiza, León i Arona són de combustió, gasolina i dièsel, i per tant a la llarga estan condicionats per la regulació europea sobre diòxid de carboni. En aquests moments tenen la producció garantida fins al 2030. Per tant, l'evolució natural sembla que passarà perquè, a partir del 2030, Martorell se centri ja del tot en cotxes elèctrics i híbrids de les altres marques del grup com Cupra. Avui, des d'Ucraïna, el president Salvador Illa, qui és de viatge oficial, ha afirmat que l'important és que hi hagi producció industrial a la Seat de Martorell i que, per tant, ningú es quedi sense feina.
3: Volkswagen i Seat és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
0: El comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, ha explicat a aquesta emissora que si Martorell aconsegueix una nova línia de producció de cotxes elèctrics, encara podrien tenir més feina cara. Però, en tot cas, el president d'aquest comitè d'empresa, Seat, parla de plans de reestructuració que diu mai són aliens a ningú.
4: Todas podemos tener una parte de afectación.
0: El pla de Volkswagen preveu acomiadar 100.000 treballadors a Europa i tancar 4 plantes a Alemanya.
5: 3CAT Info.
0: Ara passa un minut d'un quart de 5. Trànsit i temps. Connexió primer amb l'equip viari. Mari Luz García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Complicacions a 2 punts, especialment l'AP7 i les rondes de Barcelona. A l'AP7 hi ha 15 quilòmetres de congestió entre Santa Perpètua de Mogoda i la Roca del Vallès en direcció Girona per la topada aquest migdia d'un camió que ha xocat amb la mitjana. Encara hi ha tallat el carril esquerre, tot i que ja estan treballant per retirar-lo. Afecta de retruc la ronda de Granollers, la comarcal 352 a la Roca. També la comarcal 251 de Cardedeu a la Roca del Vallès. I també aturats a la C59 de Santa Perpètua a Mollet en sentit sud. També hi ha cues a la mateixa C59 entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui en sentit nord. La C58 a l'altura de Ripollet en direcció Barcelona. La mateixa C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. La B20 la pota nord des de Santa Coloma. A l'altre extrem, autovia 2 de Cornellà-Sant Joan d'Espí direcció Lleida i l'autopista del Maresme a Montgat i Alella direcció Girona. A Barcelona, la ronda a dalt aturada entre Esplugues i Vallcarca en sentit Besòs i de Vallcarca Pedralbes, direcció Llobregat.

0: Llobregat i la Ronda Litoral entre Zona Franca i la Barceloneta i de Sant Adrià al Nus de la Trinitat i en sentit contrari entre Diagonal Mar i Montjuïc, direcció Llobregat. El transport públic, els trens de l'R11 de Rodalies que circulen entre Girona i Portbou tenen retards per una incidència a la senyalització automàtica entre Llançà i Figueres. Més informació d'aquí a 30 minuts.
1: Gràcies, Mari Luz. Bona tarda.
0: Fins ara.
2: El temps.
1: Eloi Cordomí.
3: Tarda assolellada i amb temperatures disparadíssimes que poden arribar entre els 35 i 40 graus a tot l'interior de Catalunya. Calor desmesurada, la massa d'aire que ens arribarà aquest cap de setmana serà entre 8 i 10 graus per sobre del que seria habitual, i és que durant el cap de setmana també es mantindran aquestes temperatures altíssimes que encara poden arribar als 40 graus a les zones més càlides de Ponent i també a la Vall de l'Ebre. De cara a demà sí que arribaran algunes capes de núvols prims, poc importants, a l'oest del país sobretot, i diumenge aquests núvols prims podrien fer-se una mica més abundants. Però vaja, en tots els casos, el temps continuarà sent majoritàriament assolellat i amb aquestes temperatures altíssimes desbocades que es mantindran encara a l'inici de la setmana que ve. És veritat, però, que a partir de dimarts apareixeran més núvols, alguna tempesta, dimecres les tempestes seran més abundants i dimecres tindrem una baixada important de la temperatura que farà que es normalitzin.
1: El president de l'Argentina, Javier Milei, ressuscita la disputa per la sobirania de les Illes Malvines i apuja la tensió amb el Regne Unit. Milei ha amenaçat de sancionar les empreses petrolieres britàniques que operen a la zona i ha anunciat la creació d'una nova base naval a prop d'aquest territori d'ultramar. La decisió ha arribat dies després que Donald Trump afirmés que estan revisant la seva postura respecte de la sobirania de les Malvines, corresponsal Buenos Aires, Joan Biosca.
4: L'Argentina sancionarà econòmica i penalment les empreses que facin perforacions petrolieres a les Illes Malvines en considerar que són territori argentí. I és que sota les aigües de les també conegudes com a Falklands es calcula que hi ha 9.000 milions de dòlars de beneficis que la Casa Rosada no es vol perdre. És el conegut com a projecte Sea Lion, liderat per empreses d'Israel i dels Estats Units. També que Donald Trump, el president nord-americà, hagi anunciat que medita la neutralitat nord-americana en la disputa entre Buenos Aires i Londres per les Malvines, que ja va causar una guerra el 1982 que van perdre els argentins, ha empoderat ara el president Javier Milei.
5: Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir.
4: Per marcar presència a la zona de l'Atlàntic Sud, el president argentí ha promès una base militar a la ciutat d'Ushuaia, ja que diu que el país ara està fort econòmicament per afrontar aquesta despesa gràcies a ell.
1: El Regne Unit, que controla de facto les Malvines, respon les paraules de Milei assegurant que el seu compromís amb les illes és absolut i insisteix que aquest territori és britànic perquè així ho volen els seus ciutadans. L'any 1982, les Malvines van ser l'escenari d'una guerra entre l'Argentina i el Regne Unit que va deixar 649 argentins i 255 britànics morts. Londres, Quim Olivares.
6: En el referèndum del 2013, el 99,8% dels 3.600 habitants de les illes Falkland, com s'anomena aquí les Malvines, van votar a favor de continuar sent britànics. Downing Street ha tornat avui a defensar-ne la sobirania. Sentim la ministra Lucy Powell en declaracions a l'emissora BBC4.
7: The Falkland Islands is a British overseas.
8: Les illes Falkland són un territori britànic d'ultramar i així continuarà mentre aquest sigui el desig dels seus habitants. No crec que sigui especialment útil posar-se d'alguna manera al mateix nivell que el president argentí ara, quan crec que aviat afronta unes eleccions.
6: Davant de l'amenaça de sancions argentines contra les empreses que explotin els jaciments de petroli de les illes, el govern britànic assegura que el dret a l'autodeterminació dels habitants de les illes inclou el dret a explotar els seus recursos naturals. A les Malvines, situades a uns 600 quilòmetres de la costa argentina i a uns 12.300 de la britànica, hi ha un projecte d'explotació petroliera encapçalat per una empresa britànica i una d'israeliana. Es preveu que el 2028 estigui en marxa i tripliqui el producte interior brut de les illes, que ara depenen de la pesca del calamar.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut la mare del nadó trobat mort aquesta setmana a Sant Adrià de Besòs. El cadàver de la criatura el van localitzar dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici al carrer, llevant del barri de la Mina.

i se'l va donar a la dona per fer feines del bloc després de trobar les restes de sang al replà de l'edifici. La detinguda té 33 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies d'aquesta mort.

0: Fet aquest vespre, a les 7 concretament, s'ha convocat un minut de silenci davant de l'Ajuntament en record de la criatura localitzada i sense vida. El cas comença, recordem-ho, fa una setmana quan l'avi patern en denuncia la desaparició. El cap de setmana passat els Mossos d'Esquadra entren en aquesta casa de Santa Bàrbara, situada de fet al vell mig del poble, i es troben amb una trentena de gossos, alguns malnodrits, uns animals dels quals per cert s'ha fet càrrec una protectora comarcal, i d'altres directament morts. Els pares continuen a hores d'ara detinguts i mentrestant segueixen les diligències policials. El jutge que porta el cas ahir els va interrogar i es preveu que en les pròximes hores prengui una decisió. La investigació continua oberta i la causa es manté secreta.
1: Protecció Civil alerta que la tardor serà complicada pel que fa al risc d'inundacions. Des del Meteocat avisen que les temperatures es mantindran altes i que es preveuen pluges destacables, una combinació que pot generar danes i altres fenòmens meteorològics extrems. Protecció Civil impulsa una campanya que recorda la importància d'estar preparats davant d'aiguats sobtats i anuncia que també farà servir els missatges SALER per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Més dades amb la Montse Poblet.
2: Aquesta tardor els termòmetres continuaran per sobre del que seria normal i les pluges també una combinació que pot derivar en aiguats i inundacions i que requereix molta preparació. Protecció Civil ja no només contempla enviar SALER per avisar que s'acosten pluges intenses i cal prendre mesures. També estudia fer servir aquesta eina per advertir dels perills que hi pot haver un cop ha deixat de ploure però els carrers o els soterranis continuen inundats. Tot i això, Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, avisa que no refiem només de les alertes. Davant uns fenòmens cada cop més imprevisibles i intensos, cal prudència i sentit comú.
3: És possible que alguna vegada no tinguem temps d'enviar aquesta alerta. Per tant, la gent que no esperi sempre a rebre una alerta. Per què? Hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és, si plou, no m'haig de posar en risc. No tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera. És el moment d'anar-me'n a l'exterior.
2: De fet, la campanya d'aquest any per prevenir el risc d'inundacions posa l'accent en la rapidesa en què la pluja ho pot canviar tot en qüestió de segons.
4: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
5: Segur que no n'hi ha per tant.
6: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables.
2: Cal seguir les instruccions via SALER o mitjans de comunicació i també autoprotegir-se. Per això és important preparar-se abans, tenir a punt el kit d'emergències amb documentació, menjar, farmaciola, roba de recanvi i, quan parlem d'inundacions, fins i tot amb un bastó que permeti comprovar si ens enfonsarem quan tornem a sortir al carrer.
7: 3CAT Info.
1: Poc més de 4 minuts i seran 4:45.
7: Esports.
1: Marc Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda. El Barça femení ja sap els seus rivals a la primera fase de la Champions. Són l'Arsenal, el Servet Suís i el París francès, amb les blaugranes com a locals, mentre les de Pere Romeu hauran de visitar el camp del Bayern de Múnich, la Roma i el Kiel danès. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del Barça femení, Xavi Puig.
9: Nos ha tocado el Arsenal, nos ha tocado el Bayern de Múnich otra vez. Son equipos que siempre están arriba. Y bueno, la verdad es que bueno, intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar, pues como te he dicho, ir a partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
8: També s'ha classificat per aquesta fase de la primera fase de la Champions el Real Madrid, que jugarà contra PSG, Bayern de Múnich, Roma, Inter i Manchester City. Demà s'han de confirmar els horaris definitius d'aquesta primera fase, que començarà el 22 o 23 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final aquest any serà a Varsovia, a Polònia, al maig, amb un Barça que buscarà revalidar el títol aconseguit a Oslo.
7: 3CAT Info.
8: A la Lliga masculina, el Barça i l'Espanyol faran avui un nou entrenament de cara als partits que jugaran els dos equips. Diumenge els blaugranes visitaran el València, amb una convocatòria on hi podrien entrar Gabriel Jesús, Gavi, que s'ha recuperat ja, i també Livakovic. Del vessant institucional ja hi ha data per a l'assemblea de socis. Serà el 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. L'assemblea serà telemàtica i agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. Els punts principals seran l'aprovació dels comptes, amb rècord d'ingressos superiors als els 1.000 milions d'euros i l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. A més, es ratificaran els nous membres de la Junta. Mentrestant, l'Espanyol rebrà el Sevilla, com dèiem, també diumenge. La jornada, la quarta jornada, comença avui.

0: amb el Betis Real Madrid a les 9 del vespre. A la segona divisió, el Girona visitarà demà l'Sporting de Gijón a un quart de cinc. Sentim el tècnic gironí, Quique Álvarez.
1: Entenc a tothom, a situacions personals, i per això ha estat difícil fins que no s'ha tancat, però ara pues, tothom està centrat. Jo el que sí que veig ara és un equip que realment està pensant en el Girona, està pensant en fer un bon any i està pensant en que sap lo dur que serà, però que tindrà un bon final i això és el que deixa tranquil.
0: En aquesta clau gironina, la convocatòria es baixa Justin per una lesió al muscular al quàdriceps de la cama dreta. En canvi, hi entraran els nous fitxatges, Mateu Morey, Carles Pérez i Mauri Furtado. El Sabadell, de la seva banda, jugarà dilluns a la nova Creu Alta contra el Còrdoba. I a la Lliga Femenina, demà a les 12. I en directe a TV3 tindrem derbi català entre l'Espanyol i el Badalona Women. L'entrenadora de les blanquiblaves és Sara Monforte.
2: Serà un partit molt igualat, un partit en el que es decidirà per detalls, però no, el resultat no té res a veure. O sigui, és un partit ja amb 3 punts a sobre, però que sí que és veritat que jo crec que serà un partit molt paregut i que no hi haurà una diferència molt gran entre un equip i l'altre.
0: També jugarà el Barça a 9:15 al camp del Sevilla. Per aquest partit, les blaugranes han anunciat les altes d'Esmei Brooks i de Quica Nazaret.
3: Trescat Info.
0: A Esport en directe tenim en marxa la 13a etapa de la Vuelta entre el Muñécar i Loja a Granada. Ara mateix falten 39 quilòmetres per arribar a la meta i tenim un grup de 2 ciclistes escapats que es troben a 4 minuts i 28 segons del gran grup on hi és el líder, Enric Mas. També hem de parlar d'Esport en directe, en aquest cas a la Fórmula 1, perquè en aquests moments tenim en marxa la segona sessió d'entrenaments al Gran Premi d'Itàlia, al circuit de Monza. A la primera, Charles Leclerc ha estat el més ràpid, seguit del seu company d'equip a Ferrari, Lewis Hamilton. Ara mateix, però, el més ràpid és Kimi Antonelli.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda. A aquesta hora destaquem que el nou model de finançament és més a prop de començar la tramitació al Congrés. El govern espanyol, Catalunya i les Canàries donen el suport al sistema que manté l'oposició pel que fa a les comunitats i també del Partit Popular i dues del PSOE.

0: La Generalitat ha incorporat al mercat de pisos protegits 10.000 dels 50.000 habitatges promesos pel govern fa un parell d'anys. Hi ha tant pisos nous com pisos recomprats o parcialment finançats a jovent. SEAT garanteix el futur de la planta de Martorell, tant si desapareix com si no la marca d'aquí a 3 anys. Després d'haver-se conegut aquesta setmana el pla de reestructuració del grup Volkswagen, SEAT assegura que la fàbrica no es tancarà perquè Cupra i produeix models que són rendibles. Des d'ara fins a arribar a les 5, entre diverses qüestions, ampliarem que el Departament d'Interior assegura que presentarà nous matisos per defensar l'actuació dels dos agents dels Mossos d'Esquadra, processats per haver abatut l'anomenat Pistoler de Tarragona l'any 2021. El magistrat diu que hi ha indicis que els membres del GEI van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. I també farem atenció a un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida que ajuda a predir el risc de mort en pacients amb Covid. La investigació es basa en una molècula de la sang. Marc Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què destaques en esports, Marc?
1: Que el Barça femení s'enfrontarà a la primera fase de la Champions a l'Arsenal, al París i al Servet a casa, mentre serà visitant contra el Bayern de Múnich, la Roma i el Cluj danès. La final d'aquesta Champions aquest any serà a Varsovia, a Polònia, on el Barça buscarà revalidar el títol que va aconseguir a Oslo el maig passat.
0: Tarda de sol i molta calor. I és que avui les temperatures tornen a superar els 35-36 graus a l'interior i pugen fins als 40.

0: canta el Segrià i la Vall de l'Ebre. Cap de setmana amb calor intensa, però amb alguns núvols prims. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet avui el primer pas amb l'aprovació de la reunió entre el govern espanyol i les autonomies, però ho ha fet per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa del pròxim dia 1 de gener per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
1: Ara l'última paraula la tindrà el Congrés, però Junts no garanteix encara el seu suport. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, diu que hi ha marge per negociar i ha dit que voldria tenir-lo aprovat per l'1 de gener del 2027. També retreu al PP que hagi ordenat, diu, a les seues comunitats dir no només per càlcul polític.
2: Si quitamos todo el ruido y la furia, y si me permiten, toda la animadversión y la utilización de Cataluña como un elemento de confrontación y de sacar votos en otros territorios, si quitamos todo ese ruido y furia, nos encontramos con un modelo razonable que conjuga intereses muy diversos, que mejora muchísimo el modelo actual y que refuerza la solidaridad.
1: I és que el govern espanyol s'ha quedat sol amb Catalunya i les Canàries. Tant les comunitats del PP com Astúries i Castella-La Mancha, governades pel PSOE, s'hi oposen al nou model perquè diuen que està fet a mida de Catalunya. La consellera d'Economia, Alicia Romero, demana no perdre més temps i la seva homòloga andalusa, Carolina Espanya, carrega contra l'acord.
3: No podem seguir tenint el país bloquejat. El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin, però avui la satisfacció Catalunya és absoluta.
4: Lo único que se está produciendo es un chantaje para pagar favores políticos. Y eso también se denomina corrupción política. Al final és una traïció.
1: Però un cop més s'ha evidenciat que al PP no hi ha una postura única sobre finançament. Totes les seues comunitats s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i alguns territoris, com les Illes Balears o el País Valencià, no descarten adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
0: Junts manté el seu rebuig a aquest nou finançament i reivindica el concert econòmic per a Catalunya com el model basc. No bloquejaran, diuen d'entrada, de la mà de PP i Vox, que el nou sistema es pugui debatre al Congrés, però ja han anunciat que hi presentaran una esmena a la totalitat. S'ha referit al diputat de Junts, Josep Maria Cruset.
5: Des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat plantejant que els diners dels catalans quedin a Catalunya i esperem que els partits polítics catalans hi donin suport per tal de poder obtenir llavors sí un sistema de finançament que garanteixi les necessitats presents i futures de Catalunya.
0: La Generalitat ha incorporat 10.000 pisos protegits al mercat en aquests últims dos anys, segons que ha avançat la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, avui al matí de Catalunya Ràdio. Una part són de nova construcció, però la gran majoria els ha obtingut a través de la fórmula del tanteig i retracte, comprant-los a un particular. I aquí també han comptat els que han comprat uns 2.000 joves amb l'ajuda d'emancipació que va posar en marxa el govern. El percentatge d'habitatge públic a Catalunya, però, encara no arriba ni al 2%. Són 10.000 pisos dels 50.000 que fa dos anys, va prometre el president Salvador Illa en ple debat de política general i que ara entren al mercat sota la fórmula de la protecció oficial, que bàsicament vol dir amb un preu que la gent pugui pagar.
6: Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests dos anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies doncs, que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
0: Som encara, però, lluny de la mitjana europea, que compta amb un 9% del seu parc d'habitatge públic. La consellera Paneque ha precisat que la llista d'espera per les famílies que necessiten un pis de la mesa d'emergències ara ronda al mig any. I després de saber el pla de reestructuració que preveu el grup Volkswagen per tota Europa, avui SEAT ha garantit el futur de la planta de Martorell. No amaguen que la marca SEAT podria desaparèixer d'aquí a 3 anys, però asseguren que la fàbrica no es tancarà perquè estan produint altres models que són rendibles i adaptats a la transició cap a l'electrificació que reclama la Comissió Europea. Els models de SEAT, l'Ibiza, el León i l'Arona, són de combustió, gasolina i dièsel, i per tant a la llarga estan condicionats per la regulació europea. Europea sobre el diòxid de carboni. En aquests moments, però, tenen la producció garantida fins al 2030. Per tant, l'evolució natural sembla que passaria perquè, a partir d'aleshores, Martorell se centreix ja del tot en els cotxes elèctrics i amb els híbrids de les altres marques del grup, com ara Cupra. Avui, des d'Ucraïna, el president Salvador Illa, qui és de viatge oficial, ha afirmat que l'important és que hi hagi producció industrial a la SEAT de Martorell i que, per tant, ningú perdi la feina.
7: Volkswagen i Seat és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
0: El president del comitè d'empresa de Seat ha explicat a aquesta emissora que si Martorell aconsegueix una nova línia de producció de cotxes elèctrics, encara podrien tenir més feina cara, però en tot cas, els plans de reestructuració mai són aliens a ningú, ha afegit.
8: Todas podemos tener una parte de afectación.
0: El pla de Volkswagen preveu acomiadar 100.000 treballadors a Europa i tancar 4 plantes a Alemanya. Dos quarts i mig de 5 de la tarda, Interior presentarà nous matisos per defensar l'actuació dels dos agents dels Mossos d'Esquadra processats per haver abatut l'anomenat pistoler de Tarragona l'any 2021. El magistrat diu que hi ha indicis que els membres del GEI van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. Tarragona, Ricard Buigues.
9: Els dos agents processats formaven part de l'equip que va abatre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a 3 excompanys de feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. Segons la resolució judicial, un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i l'altre un que va ferir el vigilant a la cama dreta. El magistrat diu que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada, desproporcionada i amb una finalitat que va poder anar més enllà que la de neutralitzar-lo. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit avui que aportarà nous elements per defensar l'actuació del GEI.
10: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
9: L'advocat de l'acusació, Gerard Amigó, celebra les conclusions del jutge, però diu a 3Cat Info que s'hi haurien d'incloure més agents.
11: Creiem que hi ha algunes altres persones que es tenen que haver imputat, però, bueno, evidentment, la fase d'instrucció és per depurar responsabilitats. I, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
9: La defensa dels Mossos ja ha avançat que presentaran recurs, que el GEI estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
0: 19 persones han quedat afectades aquesta nit per una intoxicació per monòxid de carboni que ha hagut al port de Barcelona. L'incident ha passat a dins de l'Ocean Euphrosyne, un vaixell cisterna d'uns 180 metres d'eslora procedent d'Algèria, que feia una descàrrega d'olis vegetals al moll de l'energia. Els bombers han rebut l'avís poc abans de la mitjanit i han activat 9 dotacions. Els sistemes d'emergències mèdiques també han mobilitzat una dotzena d'ambulàncies per atendre les persones afectades. Entre les persones intoxicades, dos homes que han hagut de ser traslladats a un hospital. L'un han estat crític a l'Hospital Clínic i l'altre han estat greu a l'Hospital Moisès Broggi, on també han estat ateses d'altres persones amb símptomes de menys gravetat. 4 afectats més han tingut una intoxicació menys greu i 4 han estat donats d'alta al mateix lloc dels fets. Les 9 persones restants han resultat il·leses. L'incident no ha afectat l'activitat habitual del port i ara la Guàrdia Civil i Capitania Marítima investiguen les causes d'aquesta intoxicació. L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ha fet una investigació que ajuda a predir millor quins pacients de Covid tenen més risc de morir. La clau l'han trobat en una molècula present a la sang. Lleida, per Joan Álvarez.
12: S'han publicat 2 investigacions que representen un pas endavant per la medicina de precisió en malalties respiratòries. Un dels treballs publicat a la revista Science ha analitzat mostres i dades clíniques de 763 pacients de més de 65 anys hospitalitzats per Covid. La investigació d'una molècula podria ajudar a predir el risc de mort al cap de 90 dies en un tipus de pacients per Covid. Sentim Manel Pérez, investigador de l'IRB Lleida.
13: Aquesta molècula aportaria una informació complementària a les variables clíniques. I això ens permetria millorar la predicció dels pacients i, en aquest cas, de la mortalitat dels pacients.
12: Pérez afegeix que les analítiques de sang aporten molta informació per predir i informar de les diferents patologies dels pacients. Els projectes s'han desenvolupat amb la col·laboració de professionals dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida i investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Salamanca.
14: 3Cat Info.
0: Una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company al Teatre Romea de Barcelona. És la sorpresa de la nova programació dels teatres del grup Focus després d'un any de rècord de públic amb més de 500.000 d'espectadors. Barcelona, Montse Mas.
14: La coproducció amb The Royal Shakespeare Company, una de les companyies més prestigioses

0: del món comptarà amb actors catalans i arribarà al Romea la primavera que ve. Així ho ha avançat el president de Focus, Daniel Martínez.
1: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells, el Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company, recordant els temps d'internacionalització del Romea. Volem, d'alguna manera, encetar una nova etapa d'internacionalització.
0: Martínez no amaga l'eufòria després d'un any de xifres rècords, sumant els teatres Romea, Goya, Condal i Villarroel. 534.000 espectadors i més de 14,7 milions d'euros en recaptació. La inversió per al nou curs, en què, per cert, el grup continua celebrant els 40 anys de vida, també serà de rècord, 14 milions i mig d'euros. Seran una seixantena d'espectacles molt variats, amb noms tan destacats com Josep Maria Flotats, Emma Vilarasau, Sílvia Munt, Leonardo Sbaraglia o Juan Mayorga, amb revisions de clàssics com El gran inquisidor amb Lluís Omar, noves creacions com Bons i dolents de Joel Joan i reposicions com Un sogre de lloguer amb L'incombustible Joan Pera.
2: La directora catalana Carla Simón és a la Mostra de Cinema de Venècia com a presidenta del jurat de la secció paral·lel a les Jornades dels Autors, dedicada al cinema més arriscat i emergent. Entre projecció i projecció ha explicat aquesta emissora que continua treballant el seu pròxim projecte, un llargmetratge musical consagrat al flamenc, igual que el seu últim curt. I a poc ho parla el nostre enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: La creadora del Carràs i Romeria pot dedicar aquests 10 dies a la Mostra de Venècia perquè té els deures fets. Acaba de treure del forn el curtmetratge Flamenco, que presentarà l'octubre al Festival Inèdit de Cinema Documental, un projecte amb el qual debuta el cinema musical protagonitzat per la bailaora Rocío Molina i que funcionarà com una mena d'assaig del seu quart llargmetratge, centrat també en el gènere de la música i el ball flamenc.
4: Per mi va ser com un exercici fascinant, no?, de començar a explorar tot aquest món del flamenco, que té molt a veure amb la pel·lícula que sempre presenta musical flamenco, o sigui, en format llarg, perquè això que vam fer era un curt, i ara estem en fase de guió. O sigui, és com aquest moment tan màgic, no?, on tot és possible quan la pàgina encara està així, quasi en blanc.
3: Carla Simón ja tenia experiència com a membre d'un jurat cinematogràfic, però s'estrena a Venècia com a presidenta del que triarà la millor pel·lícula de la desena que es presenten a la Giornate degli Autori, una secció paral·lela fundada fa 23 anys per associacions de directors i guionistes italians.
4: Quasi tots els festivals tenen aquest tipus de seccions paral·leles on hi ha coses que normalment potser doncs, no són tan pel·lícules d'oficial, com es diu, que tampoc sé molt bé què vol dir això, però bueno, sí que té com una cosa d'acompanyar autors forts, no?, i amb risc, i també primeres pel·lícules o segones o gent que igual no està tant en el radar.
3: Carla Simón ens ha explicat que el seu mètode és assistir a les projeccions amb la mínima informació possible sobre les pel·lícules, gaudir del cinema i deixar les valoracions per després dels visionats.
5: Trescat Info.
2: Ara passa un minut de 4:45. Connexió amb l'equip viari. Trànsit a aquesta hora. Maria Luz García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. El punt més conflictiu continua sent l'autopista P7 per l'accident d'un camió aquest migdia que va a la una a l'altura de la Roca del Vallès en direcció a Girona. Ja treballen per retirar-lo, però es manté tallat al carril esquerre perquè ha topat amb la mitjana. Això provoca encara 15 quilòmetres de cua compacta entre Santa Perpètua i la Roca en direcció a Girona. També afecta de retruc la ronda de Granollers, la comarcal 352, amb retencions a la Roca en tots dos sentits. La comarcal 251 entre Cardedeu i la Roca del Vallès en aquesta direcció per enllaçar amb la comarcal 352 i també aturats a la C59 de Santa Perpètua a Mollet en sentit sud. Pel que fa a la resta de vies dels voltants de Barcelona, aturats a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. La B20 la pota nord des de Santa Coloma, la mateixa C58 a l'altura de Ripollet en tots dos sentits. A l'autovia A2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en direcció Lleida. L'autopista del Maresme i també la B20 la pota nord aturades des de Tiana i fins a l'Ella en sentit nord en direcció Girona. Hi ha força intensitat de trànsit a la mateixa autopista del Maresme fins a Mataró, probablement a causa de la cua a l'AP7. Les rondes de Barcelona també força carregades. La ronda de dalt amb cua entre Esplugues i Horta en sentit en Besòs. També entre Vallcarca i Pedralbes, direcció Llobregat per alguna possible incidència. Ronda litoral amb cua entre Zona Franca i el Port, també de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Diagonal Mar i Montjuïc en direcció Llobregat. Dues incidències al transport públic, als trens de les línies R5 i R50 de Ferrocarrils de la Generalitat.

0: realitat, circulen amb retards de fins a 13 minuts entre les estacions d'Abrera i Manresa Baixador. A causa de les altes temperatures, funcionen amb limitacions de velocitat. I els trens de l'R11 de Rodalies entre Girona i Portbou tenen retards per una incidència a la senyalització automàtica entre Figueres i Llançà. Més informació al punt de les 5.
1: Perfecte, Mariluz. Gràcies. Bona tarda.
0: Fins ara.
2: El temps.
1: Eloi Cordomí.
3: Tenim temperatures altíssimes a aquesta hora i més que continuarà pujant les pròximes hores, i és que avui s'esperen màximes a l'interior d'entre 35 i 40 graus a tot arreu, i a la costa poden arribar als 33 o fins i tot 34. Calor desmesurada avui divendres i també el cap de setmana, amb un temps que de moment avui es presenta assolellat. Demà dissabte sí que arribaran algunes capes de núvols prims, foc importants, una mica de calitja també, i diumenge els núvols podrien fer-se una mica més abundants. A l'oest del país són núvols prims, però que estones poden deixar-se una mica més entrenyinat. En tots els casos, diumenge, dissabte i diumenge, esperem temperatures encara altíssimes, també encara que podrien fregar els 39 o 40 graus a les zones més càlides del Segrià i també de la Vall de l'Ebre. Fins i tot podrien arribar els 38 o 39 en alguns punts del Prepirineu, a la Conca de Tremp o al Pla de Bages. I en pròxims dies sí que preveiem que a partir de dimecres arribin més tempestes i que les temperatures caiguin en picat i que es normalitzin per l'època.
4: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
5: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
6: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
5: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
4: Escolteu-nos i fem pinya.
1: Cronos és la gran novetat a la cartellera de cinema. La pel·lícula que narra els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Catalunya arriba a les sales, però amb d'altres estrenes també que repassem amb en Marc Garriga.
7: Aquí compta el 4x0, què ha passat a la Rambla?
8: Què collons està passant?
7: Comptar el 4x0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisin. Busquem el conductor.
9: El fet que hagin passat només 9 anys segurament ha impedit que Cronos pugui anar més enllà dels fets reals. El film es limita a exposar com van reaccionar els Mossos d'Esquadra i això li resta valor perquè no és un documental. Fins i tot es pot qüestionar si, tenint en compte que no aporta res de nou, no estarà alimentant la tensió que es viu en aquests moments a Catalunya amb la comunitat magribina. Per tant, tot i que és innegable que pot agradar per curiositat o per morbo o per entendre millor com s'afronta una crisi d'aquesta magnitud, al final acaba sent un projecte del tot innecessari i molt pobre des del punt de vista cinematogràfic.
10: Salut, moi c'est Jim. Qu'est-ce qu'il est beau? Tu veux un tuto taille mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin.
9: La perla de la setmana és Jim Queen, una pel·lícula d'animació per adults irreverent i delirant sobre dos gais antitètics que viuen tota una aventura per lluitar contra una pandèmia que amenaça l'homosexualitat. És una sàtira mordaç, intel·ligent i enginyosa de la cultura queer amb una imaginació desbordant. Menys imaginativa, però també divertida, és Dulce Sabor a Muerte, d'Eli Roth, una cinta de terror gore salvatge sobre com els cornets d'un gelater demoníac converteixen els nens en assassins sàdics implacables. Això sí, els diàlegs voregen sovint el ridícul, igual com a Black Box Vuelo 298, un exemple de cinema de sèrie B sense gaire imaginació. També s'estrena el thriller rural valencià Eixam.
11: Je suis ta prostate, Lucien.
1: Ha mort l'actor Richard O'Sullivan. Una de les estrelles de la televisió dels anys 70 interpretava el protagonista de la comèdia Un hombre en casa, una sèrie molt divertida i agosarada per l'època de l'any perquè el seu personatge Robin Tripp compartia pis amb dues noies solteres. També va protagonitzar, entre altres, un dels seus spin-offs, El nido de Robin, on ja vivia amb la seva parella de ficció. De la sèrie original també se'n va fer una altra de derivada molt famosa, el Robert, en què O'Sullivan ja no va participar. Va triomfar també després en el paper de Dick Turpin a les 4 temporades de la sèrie dedicades a aquell legendari bandit britànic. Tenia 82 anys i ara vivia apartat de la vida pública i del món de la interpretació des dels anys 90.

0: I la Casa de Cultura de Girona acull l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo da Vinci. Se centra a la figura de la dona, protagonista de moltes de les seves obres i creacions. Una mostra accessible a tothom, amb peces, Girona Maria Rovira, que es poden tocar.
1: A través d'una selecció d'imatges i recursos adaptats es vol fer el contingut accessible a tot tipus de públic, fins i tot amb dificultats visuals. Rafael Gálvez, comissari de la mostra.
2: Anem a descobrir qui és la dona que n'hi ha darrere de la majoria o esquadres més importants d'ell. Això és el que buscaven des del principi. I una exposició on el primer eslògan, el primer que n'hi ha que dir és que està prohibit no tocar, n'hi ha que tocar-ho tot.
1: S'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar els detalls d'obres com la Dama de l'Ermini o la Gioconda i també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions amb relleu per poder-les tocar.

0: Avui protagonista del Rumba Tour Festival, que fins diumenge ofereix cultura, gastronomia i molta música, amb concerts en directe gratuïts a la plaça Catalunya a Barcelona. Ama de Boquerón inaugurarà el festival, que a partir de 6:45 retrà homenatge al rei de la rumba catalana, un concert molt especial de 3 hores, liderat pel net de Peret, Dani Bubill. Demà la nit estarà dedicada al Gato Pérez i al trio Rumba 3, i la nit de diumenge recordaran Ramonet, una altra figura històrica de la rumba catalana. El certamen reivindica la rumba catalana com a patrimoni cultural i té com a objectiu impulsar la seva candidatura com a patrimoni immaterial de la humanitat de la UNESCO.
1: Jo tinc desitjos, jo tinc promeses, som disfodissos.
0: Poc més de 5 minuts i seran les 5 de la tarda.
2: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
3: Bona tarda, comencem amb esport en directe perquè tenim en marxa la 13a etapa de la Vuelta amb els últims 15 quilòmetres, una etapa de 193 quilòmetres en total entre el Muñécar i Loja. Una etapa que ens està seguint en directe l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda.
4: Què tal, Marc? Bona tarda. 14 quilòmetres i mig ara mateix clavats pel final d'aquesta etapa, en què la victòria de l'etapa és el més interessant de tot el que està passant, amb una fuga superant els 30 ciclistes, 36 unitats a la fuga inicial, que s'ha anat desmembrant amb el pas dels quilòmetres, superant també alguns ports de poca entitat. I ara mateix, al capdavant, després de quilòmetres i quilòmetres d'atacs i contraatacs, de garrotades per part de tots els ciclistes, ha quedat un grupet de 9 corredors al davant, amb gent molt perillosa. Aquí és Leo Visió, Jarno Vidar, Wout van Aert, Valentin, Peret Pentre, Albanese, Kevin Vermaake, Dalby, Fischer Black i Matthew Brennan. Per tant, dos homes del Visma, Matthew Brennan, que és el més ràpid, i Wout van Aert, que probablement és el segon més ràpid d'aquests 9 que ara mateix comanden aquest escamot, que té uns quants segons d'avantatge respecte d'un altre grup prou nombrós. Són els que han perdut contacte en aquesta fuga capdavantera. Aquí també hi era inicialment el català David de la Cruz, que ha patit una caiguda després d'ensopegar amb un bidó i adolorit ha vist com li marxaven totes les opcions de lluitar per la victòria d'etapa. Queden 13 quilòmetres, 600 metres, els 9 de cap de cursa li treuen pràcticament 5 minuts al grup on hi és Enric Mas i la resta d'homes importants de la General. Avui no viurem canvis a les primeres posicions. Esquil Mose, que és setè i que forma part d'un dels grupets capdavanters, podria retallar algun temps respecte dels homes que lluiten pel podi, però vaja, res important. 9 homes cap de cursa, 13 quilòmetres, 300 metres, més de 5 minuts respecte del gran grup.
3: Gràcies, Isaac. Evidentment, seguirem actualitzant aquesta etapa, a la qual ara mateix, com deia l'Isaac, li queden 13,6 quilòmetres per la meta.
2: 3CAT Info.
3: Parlem ara de futbol, perquè el Barça femení ja sap els seus rivals a la primera fase de la Champions. Són l'Arsenal, el Servet Suís i el París francès, amb les blaugranes com a locals, mentre les de Pere Romeu hauran de visitar el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiut danès. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del Barça femení, Xavi Puig.
5: Nos ha tocado el Arsenal, nos ha tocado el Bayern de Múnich otra vez. Son equipos que siempre están arriba. Y bueno, la verdad es que bueno, intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar, pues como te he dicho, ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
3: El Real Madrid, de la seva banda, jugarà contra el PSG, el París, el Bayern de Múnich, la Roma, l'Inter i el Manchester City. Demà s'han de confirmar els horaris definitius d'aquesta primera fase, que començarà el 22 o 23 de setembre i acabarà el 16 de desembre, volíem dir. La final aquest any serà a Varsovia, al maig, amb un Barça que buscarà revalidar el títol aconseguit a Oslo. Mentrestant, a la Lliga masculina, la quarta jornada de Lliga comença avui amb el Betis-Real Madrid a les 9 del vespre. Els equips catalans, el Barça i l'Espanyol, faran avui un nou entrenament de cara a preparar els partits el diumenge. En clau blaugrana poden entrar a la convocatòria Gabriel Jesús, Gavi, que ja s'ha recuperat, i Livakovic, mentre l'Espanyol rebrà el diumenge al Sevilla. El Barça visitarà el València, no ho havíem dit. Del vessant institucional, tornant en clau blaugrana, ja hi ha data per l'assemblea de socis. Serà el 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. L'assemblea serà telemàtica i agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. Els punts principals seran l'aprovació dels comptes, amb rècord d'ingressos superiors als 1.000 milions d'euros, i l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. A més, es ratificaran els nous membres de la Junta. A la segona divisió, el Girona visita demà l'Sporting de Gijón a 4:45. Sentim el tècnic gironí, Quique Álvarez.
6: entenc a tothom, a situacions personals, i per això ha estat difícil fins que no s'ha tancat, però ara doncs, tothom està centrat. Jo el que sí que veig ara és un equip que realment està pensant en el Girona, està pensant en fer un bon any i està pensant en que sap lo dur que serà, però que tindrà un bon final, i això és el que deixa tranquil.
3: A la convocatòria es baixa Justin, que té una lesió muscular al cruà quàdriceps de la cama dreta. En canvi, entraran Mateu Morey, Carles Pérez i Mauro Furtado. El Sabadell jugarà dilluns a la nova Creu Alta contra el Còrdoba. I a la Lliga Femenina, demà a les 12 del migdia i en directe a TV3, tindrem derbi català entre l'Espanyol i el Badalona Women a la Ciutat Esportiva d'Ani Jarque. L'entrenadora de les blanquiblaves és Sara Monforte.
7: Serà un partit molt igualat, un partit en el que es decidirà per detalls, però no, el resultat no té res a veure. O sigui, és un partit ja amb 3 punts a sobre, però que sí que és veritat que jo crec que serà un partit molt paregut i que no hi haurà una diferència molt gran entre un equip i l'altre.
3: També jugarà el Barça a 9:15 al camp del Sevilla.
2: Trescat Info.
8: Bona tarda, són les 5. A aquesta hora el primer titular és per l'estat del trànsit, equip viari.
9: 15 quilòmetres de cua a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, a la Roca del Vallès, en sentit nord, direcció Girona, per l'accident d'un camió que ha topat amb la mitjana i que ja treballen per retirar i ha tallat el carril de l'esquerra. Efecte de retruc, la ronda de Granollers, la comarcal 352 a la Roca, comarcal 251 de Cardedeu a la Roca del Vallès i la C59 entre Santa Perpètua i Mollet en sentit sud. També hi ha més cua de l'habitual a l'autopista del Maresme i també a la B20, la Pota Nord, des de Tiana fins a l'Ella, en direcció Girona.
8: El nou model de finançament fa un pas endavant i ja és més a prop de començar la tramitació al Congrés amb l'objectiu que entri en vigor l'any vinent. El govern espanyol, amb l'únic suport de Catalunya i les Canàries, el deixen a punt per passar a la taula del Consell de Ministres. Millora el sistema amb prop de 4.700 milions d'euros per a Catalunya. Un dron rus impacta en el quarter general de la intel·ligència ucraïnesa a Kiev i almenys 9 ferits. Zelensky ordena respondre amb contundència contra Moscou. I la comissària europea per l'ampliació de la Unió suspèn el seu viatge a Sèrbia per denunciar la rebuda de Mladic com un heroi. El cos del criminal de guerra, mort el mes passat a La Haia, va arribar ahir a Belgrat i aquest cap de setmana es preveuen actes massius d'homenatge. SEAT garanteix el futur de la planta de Martorell, tant si desapareix com si no la marca SEAT d'aquí 3 anys. Després de saber-se el pla de reestructuració del grup Volkswagen, SEAT assegura que la fàbrica no es tancarà perquè Cupra i està produint models que són rendibles i adaptats a la transició cap a l'electrificació que reclama la Comissió Europea. La consellera d'Habitatge, Sílvia Panecchi, avança al matí de Catalunya Ràdio que la Generalitat ja ha incorporat al mercat de pisos protegits 10.000 dels 50.000 habitatges promesos pel govern fa 2 anys. La xifra inclou tant pisos nous com, sobretot, recomprats o parcialment finançats a joves. El percentatge d'habitatge públic, però, encara no arriba al 2%. I detinguda la mare del nadó trobat mort aquesta setmana en un edifici de la mina Sant Adrià del Besòs. La dona té 33 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort de la criatura.
2: Esports.
3: El Madrid obre avui la quarta jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre. El Barça i l'Espanyol

0: El jugaran diumenge, els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. En directe tenim la 13a etapa de la Vuelta, 193 km entre el Muñécar i Loja. Ara mateix queden 8 km per la meta amb un grup de 9 escapats a 4 minuts i 13 segons del gran grup, on hi és el líder Enric Mas. I en bàsquet, segons ha pogut saber 3CAT Info, el jugador del Barça Tossa Nwoma serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlles. Perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa ACB.
1: I pel que fa al temps, tarda assolellada i molt càlida, les màximes més altes tocaran o superaran els 40 graus a l'Ebre i Ponent i molts valors per sobre dels 35 graus a la resta. La calor intensa es mantindrà el cap de setmana, però amb alguns núvols prims.
2: 3CAT Info.
1: Passen gairebé 4 minuts de les 5 de la tarda. Us informa Agustí Serrat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El nou model de finançament autonòmic, pactat entre els socialistes i Esquerra, ha fet avui el primer pas, amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa el pròxim 1 de gener per poder blindar-lo davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Ara l'última paraula la tindrà el Congrés, però Junts no garanteix encara el seu suport. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, diu que hi ha marge per negociar i ha dit que voldria tenir-lo aprovat per l'1 de gener del 2027. També retreu al PP que ha ordenat a les seues comunitats di no només per càlcul polític.
4: Si quitamos todo el ruido y la furia, y si me permiten, toda la animadversión y la utilización de Cataluña como un elemento de confrontación y de sacar votos en otros territorios, si quitamos todo ese ruido y furia, nos encontramos con un modelo razonable que conjuga intereses muy diversos, que mejora muchísimo el modelo actual i que reforça la solidaritat.
3: I és que el govern espanyol s'ha quedat sol amb Catalunya i les Canàries. Tant les comunitats del PP com Astúries i Castella-La Manxa, governades pel PSOE, s'hi oposen al nou model perquè diuen que està fet a mida de Catalunya. La consellera d'Economia, Alicia Romero, demana no perdre més temps i la seva homòloga andalusa, Carolina Espanya, carrega contra l'acord.
5: No podem seguir tenint el país bloquejat. El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin, però avui la satisfacció de Catalunya és absoluta.
6: Lo único que se está produciendo es un chantaje para pagar favores políticos. Y eso también se denomina corrupción política, al final es una traición.
3: Però un cop més s'ha evidenciat que al PP no hi ha una postura única sobre finançament. Totes les seues comunitats s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i alguns territoris, com les Illes Balears o el País Valencià, no descarten adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
1: Junts manté el seu rebuig al nou finançament i reivindica el concert econòmic per a Catalunya com el model basc. D'entrada, no bloquejaran, de la mà de PP i Vox, que el nou sistema es pugui debatre al Congrés, però ja han anunciat que hi presentaran una esmena a la totalitat. Sentim el diputat juntaire Josep Maria Cruzet.
7: Des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat, plantejant que els diners dels catalans quedin a Catalunya. I esperem que els partits polítics catalans hi donin suport per tal de poder obtenir, llavors sí, un sistema de finançament que garanteixi les necessitats presents i futures de Catalunya.
1: La proposta de reforma del model de finançament aporta més recursos a les autonomies, modifica els criteris de repartiment dels diners i escurça les diferències de finançament entre les comunitats. És una informació de Pilar García amb el muntatge de Jordi Galbany.
8: Més recursos en total.
9: El nou model aportarà a les autonomies 224.000 milions d'euros, 21.000 milions més que ara. Catalunya és la segona comunitat que rebrà més recursos addicionals en xifres absolutes, per darrere d'Andalusia, prop de 4.700 milions.
8: Es respecta l'ordinalitat, la posició que ocupa Catalunya entre el que aporta el sistema i el que rep.
9: No queda recollit específicament, però segons els càlculs del Ministeri d'Hisenda i de la Generalitat, almenys l'any que ve, si s'aplica el nou model, Catalunya mantindrà la posició, la tercera, a l'hora de portar i de rebre. Ara és la tercera en una columna i la desena a l'altra.
8: Nous criteris per repartir els diners entre les comunitats.
9: Hi ha un nou càlcul de la població ajustada, que és l'eix central del model, perquè determina les necessitats de cada comunitat en sanitat, educació i serveis socials, en funció de les característiques dels seus ciutadans. Per determinar la població ajustada s'amplien els grups d'edat de 7 a 20, per fer millor el càlcul. També es té en compte la superfície del territori, la dispersió de la població i la insularitat.
8: Creixen els diners disponibles a la cistella del sistema.
9: D'una banda, s'augmenta l'aportació dels impostos que formen part del model. Serà el 56,5% de l'IVA en lloc del 50% d'ara i el 55% de l'IRPF en lloc del 50% actual. No canvia el percentatge dels impostos especials, que és del 58%. La recaptació la fa l'agència tributària i una part del que ingressa va a la bossa comuna. I s'incorporen nous impostos a la cistella, com ara el de dipòsits bancaris. D'aquesta manera, s'augmenten els diners disponibles en el sistema en uns 16.000 milions d'euros. Alhora, l'Estat destinarà 19.000 milions d'euros per compensar les comunitats que, un cop repartits els diners, d'acord amb els criteris previstos, quedin per sota de la mitjana en ingressos per habitant.
8: Nous mecanismes perquè les comunitats augmentin els ingressos.
9: Les comunitats podran demanar una part de la recaptació de l'IVA de les pimes generada al seu territori. Es crea un fons climàtic amb 1.000 milions. Es crea un altre fons per garantir que cap comunitat rebrà menys recursos que amb el model anterior.
8: Caixa compartida d'ingressos i transferències automàtiques.
9: Això vol dir que s'acaben les bestretes. Ara el govern espanyol envia uns diners a les comunitats d'acord amb la previsió d'ingressos d'aquell any i passa comptes dos anys després. Amb el nou model, les comunitats rebran els recursos en temps real, tal com es van recaptant.
2: Trescat Info.
1: Més qüestions. Un dron rus ha impactat de ple a la seu dels serveis d'intel·ligència d'Ucraïna, al centre històric de Kiev, just davant de la catedral de Santa Sofia. Hi ha almenys 9 persones ferides en el que seria un dels pocs atacs que han tocat òrgans administratius de la capital des de l'inici de la guerra. De fet, l'aparell no tripulat anava dirigit contra l'oficina del cap de l'SBU, el Servei de Seguretat Ucraïnès, que s'encarrega de l'espionatge i el contraespionatge. Segons sembla, no seria una de les víctimes, però. De fet, el president Volodymyr Zelensky ja li ha encarregat una resposta proporcional contra Rússia. Aquest nou atac a Kiev s'afegeix als de les últimes hores a Odessa, al sud, i confirma l'augment de bombardejos russos tant amb drons com amb míssils contra Ucraïna, que reclama un augment de l'ajuda internacional per frenar-los. L'exèrcit ucraïnès, mentrestant, també continua llançant atacs aeris contra interessos russos, sobretot energètics. I encara en plana internacional, Dinamarca espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió a finals de l'any que ve. El govern socialdemòcrata del país nòrdic ha reunit avui a Copenhaguen els socis europeus impulsors de la mesura. Dinamarca, Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia formen l'anomenat grup dels 5, que volen ser dels primers dels 27 a establir centres a països tercers on enviar migrants. Els ministres de l'Interior s'han reunit sense desvelar amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. Morten Botskov és el ministre danès de Migració.
10: No parlem de camps, parlem d'oportunitats, d'una nova possibilitat pels migrants en situació irregular que avui dia no poden tornar al seu país d'origen i no tenen cap base legal per ser als nostres països. Preveiem estar a punt durant el 2027.
1: La iniciativa replica el model d'Itàlia a Albània, on Meloni té dues instal·lacions d'aquest tipus que estan obertes però funcionen a molt baix rendiment pels nombrosos entrebancs judicials. La Unió Europea té aprovades des del juny noves normes per accelerar les deportacions i permetre als estats membres que creïn centres de detenció en territori no comunitari. Tant les ONGs com el Consell d'Europa, la institució amb seu a Estrasburg, han advertit dels riscos de violació dels drets humans que aquesta mesura té per als migrants. I Brussel·les cancela el viatge d'una comissària europea a Sèrbia per mostrar el desacord amb el govern de Belgrad per l'exaltació que està fent de la figura de Ratko Mladic, el criminal de guerra mort la setmana passada mentre estava empresonat. Les autoritats sèrbies mantenen la incògnita de si li organitzaran un funeral d'estat i la Comissió Europea. Se li acaba la paciència a Brussel·les. Bruno Forte Amiras.
11: El govern comunitari està molest perquè les restes mortals de Mladic hagin arribat avui a Sèrbia amb un avió del govern i hagin estat rebudes amb honors militars. Poques hores després d'això, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha anunciat que suspèn el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies. I a les xarxes socials ha dit que la glorificació de la figura de Mladic és incompatible amb els valors europeus. La comissària Kos s'encarrega de pilotar l'entrada de nous països a la Unió Europea i Sèrbia és un d'aquests estats que aspiren a entrar-hi. Amb la suspensió del seu viatge, Brussel·les envia un senyal polític a Belgrat i des d'una altra institució, el Consell d'Europa, també han recordat avui que exaltar un criminal de guerra com Ratko Mladic és delicte i una falta de respecte a les seves víctimes. A Mladic se'l considera un dels responsables de la matança de Srebrenica, on van morir 8.000 homes i adolescents bosnians ara fa 2 dècades.
2: 3CAT Info.
1: Obrim plana econòmica. Després de saber el pla de reestructuració del grup Volkswagen per tota Europa, avui Seat ha garantit el futur de la planta de Martorell. No amaguen que la marca Seat podria desaparèixer d'aquí 3 anys, però asseguren que la fàbrica no es tancarà perquè estan produint altres models que són rendibles i adaptats a la transició cap a l'electrificació que reclama la Comissió Europea. Els models de Seat, l'Ibiza, el León i l'Arona, són de combustió, gasolina i dièsel, i per tant, a la llarga estan condicionats per la regulació europea sobre diòxid de carboni. Ara mateix tenen la producció garantida fins al 2030. Per tant, l'evolució natural sembla que passaria perquè a partir d'aleshores Martorell se centrés del tot ja en els cotxes elèctrics i els híbrids de les altres marques del grup, com és Cupra. Avui, des d'Ucraïna, el president Salvador Illa, que ja és de viatge oficial, ha afirmat que l'important és que hi hagi producció industrial a la Seat de Martorell i, per tant, que ningú perdi la seva feina.
12: Volkswagen i Seat és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i les zones de treball són essencials per l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
1: De fet, Matías Carnero, president del comitè d'empresa de Seat, ha explicat a aquesta emissora que si Martorell aconsegueix una nova línia de producció de cotxes elèctrics, encara podrien tenir més feina cara. En tot cas, els plans de reestructuració mai són aliens a ningú.
13: Todas podemos tener una parte de afectación.
1: El pla de Volkswagen preveu acomiadar 100.000 treballadors a Europa i tancar 4 plantes a Alemanya.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: És un quart de sis, moment a aquesta hora per obrir l'àrea de servei. Comencem repassant quin és l'estat del trànsit a aquesta hora. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs, segons informen des del Servei Català de Trànsit, ja ha retirat el camió que aquest migdia cap a la una ha topat amb la mitjana de l'autopista AP7 a l'altura de la Roca del Vallès en sentit nord en direcció Girona. Ja tots els carrils oberts a la circulació a partir d'ara ha de començar a millorar, però encara hi ha uns 15 quilòmetres de circulació lenta amb aturades entre Santa Perpètua i la Roca en sentit nord. També afecta de retruc les vies locals del voltant, com ara la Ronda de Granollers, la comarcal 352 a la Roca, la comarcal 251 entre Cardedeu i la Roca en aquesta direcció i també més aturada del que és habitual la C59 entre Santa Perpètua i Mollet en sentit sud. També provoca més congestió a l'autopista del Maresme i també de retruc la B20 la Pota Nord on hi ha cua des de Montgat i fins a Arella en direcció Girona i després amb molta intensitat fins a Mataró amb alguna aturada puntual. Això també provoca retencions a la C60 a l'altura d'Argentona per enllaçar amb la C32 a l'autopista del Maresme. A la mateixa C60 també retenció a l'altura de la Roca del Vallès en direcció Granollers fins al punt d'enllaç amb l'autopista AP7. Ja veiem que comença a disminuir ràpidament la cua que hi havia a l'autopista. També cues a aquesta hora a la C58 i la C33 des de Montcada fins a entrada a Barcelona pel nus de Trinitat en tots dos sentits, tant a la C58 en direcció d'entrada i de sortida i a l'autopista C33 només d'entrada. Compte per si hi ha alguna incidència en aquesta zona, a l'altura de Montcada, a la C58. També aturats a l'autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, en direcció Lleida. També a l'AP7 entre Castellbisbal i Martorell, en sentit sud, direcció Tarragona. I les rondes, a tot el migdia i primeres hores de la tarda, complicades. Hi ha cua a la ronda a dalt, entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta Canyelles, sentit Besòs. També des de Vallcarca a Pedralbes, direcció Llobregat. I la ronda litoral també aturada des de Zona Franca fins al port i a la Barceloneta en sentit en Besòs, també a l'altura de Santa Coloma, i en direcció Llobregat des de la Barceloneta i fins a Montjuïc. Pel que fa a la situació del transport públic, els trens de les línies R5 i R50 de Ferrocarrils circulen amb retards de fins a 13 minuts i és que a causa de les altes temperatures funcionen amb limitacions de velocitat entre Abrera i Manresa Baixador. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
2: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
3: Tarda assolellada i amb temperatures disparadíssimes que poden arribar entre els 35 i 40 graus a tot l'interior de Catalunya. Calor desmesurada, la massa

0: L'aire que ens arribarà aquest cap de setmana serà entre 8 i 10 graus per sobre del que seria habitual, i és que durant el cap de setmana també es mantindran aquestes temperatures altíssimes, que encara poden arribar als 40 graus a les zones més càlides de Ponent i també a la Vall de l'Ebre. De cara a demà sí que arribaran algunes capes de núvols prims, poc importants, a l'oest del país sobretot, i diumenge aquests núvols prims podrien fer-se una mica més abundants. Però vaja, en tots els casos el temps continuarà sent majoritàriament assolellat i amb aquestes temperatures altíssimes desbocades que es mantindran encara a l'inici de la setmana que ve. És veritat, però, que a partir de dimarts apareixeran més núvols, alguna tempesta, dimecres les tempestes seran més abundants i dimecres tindrem una baixada important de la temperatura que farà que es normalitzin.
1: Més qüestions. La Generalitat ha incorporat 10.000 pisos protegits al mercat en aquests últims dos anys, segons ha avançat la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, al matí de Catalunya Ràdio. Una part són de nova construcció, però la gran majoria els ha obtingut a través de la fórmula del tanteig i retracte, comprant-los a un particular, i aquí també han comptat els que han comprat uns 2.000 joves amb l'ajuda d'emancipació que va posar en marxa el govern. El percentatge d'habitatge públic a Catalunya, però, encara no arriba ni al 2%. Són 10.000 pisos dels 50.000 que fa dos anys va prometre el president Salvador Illa en ple debat de política general i que entren ara al mercat sota la fórmula de la protecció oficial, que bàsicament vol dir amb un preu que la gent pugui pagar.
2: Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests dos anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies doncs, que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
1: Som molt lluny encara, per tant, de la mitjana europea, que té un 9% del seu parc d'habitatge públic. La consellera ha precisat que la llista d'espera per a les famílies que necessiten un pis de la mesa d'emergències ronda ara el mig any. Més qüestions. Òmnium Cultural demana 13 anys de presó per a cadascun dels 4 agents de la policia espanyola que aniran a judici acusats de participar en el llançament d'una bala de goma que va provocar la pèrdua d'un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. L'entitat sobiranista, que exerceix d'acusació popular en el cas, considera que el tret no va ser accidental ni justificat, sinó antirreglamentari i com a represàlia contra l'activista. En l'escrit d'acusació, Òmnium remarca, a més, que l'agressió va estar emparada per la cadena de comandament i que no pot recaure tota la responsabilitat només en l'escopeter que va disparar la bala de goma. Els acusa dels delictes de lesions en pèrdua d'un òrgan principal i de tortures. Els fets van passar a l'Institut Ramon Llull de Barcelona durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. A Roger Espanyol també se'l va processar per atemptat contra l'autoritat, per llançar una tanca contra els agents policials que custodiaven el centre, però el març del 2025 se'l va amnistiar. El judici contra els 4 policies es farà el mes que ve a l'Audiència de Barcelona. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya evita ara com ara amnistiar Josep Maria Jové i Lluís Salvador, els dos alts càrrecs de la Conselleria d'Economia que es van encarregar de coordinar els preparatius precisament de l'1 d'octubre. L'alt Tribunal Català ha tombat la petició dels dos acusats per malversació que havien tornat a demanar que se'ls apliqués l'amnistia un cop la justícia europea es va pronunciar a favor de la llei aquest estiu. Els magistrats catalans, però, consideren que la sentència de Luxemburg no resol tots els seus dubtes i han decidit deixar-los en suspens l'amnistia fins que les instàncies comunitàries no els tornin la resposta. Per Jové, tot plegat forma part de l'estratègia de la justícia espanyola per mantenir-los la causa oberta. Són declaracions a 3Cat Info.
3: És una maniobra del tot dilatòria, amb la voluntat d'allargar el màxim possible el patiment que estem tenint la gent que estem sota la seva instrucció.
1: Per cert, que el mateix Tribunal Català avui també ha donat per bo l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. És l'indult que demanava el mateix jutge que la va condemnar i que va aprovar el govern espanyol de manera que no haurà d'entrar a la presó per prevaricació.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els bombers de la Generalitat treballen en un incendi de vegetació que s'ha produït al terme municipal de Cervera, a la Segarra. L'incendi afecta una zona pròxima a l'àrea urbana. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: L'incendi s'ha declarat a les 3 de la tarda en una zona pròxima al carrer Alzines de la capital de la Segarra. Els bombers prioritzen el flanc esquerre, el més proper a la zona urbana. Les flames s'han atensat a edificacions, però segons l'alcalde Jean Pomés, no hi ha danys materials ni personals.
6: El foc que està al casc urbà ja el tenen fins ara on l'acaben de poc, o sigui, ja estava perimetrat i ara ja està estabilitzat. Ara hi ha un altre foc que estan treballant, que és a baix del camí ral, que és el que encara no està estabilitzat. Representa que el foc ha arribat a la paret de la casa. però són focs, és un foc molt baix perquè és de matoll, diguéssim, sec, i està bastant net perquè hi ha un camp d'oliveres i tot això. No hi ha hagut cap dany material.
5: En les feines d'extinció intervenen 14 dotacions terrestres i un helicòpter.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut la mare del nadó trobat mort aquesta setmana a Sant Adrià de Besòs. El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. La

0: mentre els pares continuen detinguts a l'espera de la decisió del jutge que investiga el cas. I comiat emotiu i multitudinari aquest migdia de l'home de 45 anys apunyalat a Manresa la matinada de dimarts. A les 12 s'han fet els funerals per la víctima d'un crim que ha trasbalsat la ciutat. Mentrestant, la Federació d'Associacions de Veïns demana polítiques de seguretat més clares per a una bona convivència i un seguiment més estricte dels reincidents. Manresa, Nàtia Dell.
1: Mentre la ciutat continua de dol plorant la mort a ganivetades del Carles Vilajosana, molt conegut a la comarca, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa ha explicat a aquesta emissora que vol reunir-se amb l'Ajuntament per analitzar des de la calma la manera de millorar la seguretat a la ciutat. El seu president és Jaume Canudes.
2: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
1: Tenint en compte que els menors implicats en el crim eren coneguts per la policia, Canudes afegeix.
2: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
1: L'últim adeu del Carles ha estat multitudinari en parlaments de la família. La germana ha dit que aniran a per totes i l'escalf d'amics i coneguts. Durant la cerimònia de comiat ha sonat la música de Plens de la Patum i peces del Correfoc de Manresa. Era aficionat a totes dues festes. La mort del Carles va ser precisament a l'acabar el Correfoc d'aquesta última festa major.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva. Marc Andrés, bona tarda.
3: Bona tarda. Fa pocs minuts ha acabat la 13a etapa de la Vuelta entre el Muñécar i Loja, a Granada. Una etapa que ens ha seguit en directe l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac. Bona tarda.
4: Bona tarda. Victòria de Wout van Aert. La primera victòria del belga en aquesta edició de la Vuelta. S'ha imposat al final en un cara a cara, en un sprint amb Valentin Paret Pentre, tot plegat després que els dos formessin part de la gran fuga de la jornada. 36 ciclistes que han marxat des de bon principi i una fuga molt nombrosa i que ha anat perdent unitats amb el pas dels quilòmetres. Un d'ells, David de la Cruz, el ciclista català, que ha patit una caiguda per culpa d'un bidó. Al final, un grupet de nou s'ha acabat jugant la victòria i els últims quilòmetres, després de constantment atacar-se i contraatacar-se entre ells, els últims quilòmetres, qui ha llançat l'atac bo ha estat Wout van Aert. De fet, en aquest grup de nou hi eren van Aert i el seu company Matthew Brennan, que eren els dos més ràpids. La victòria al Bisma la tenia gairebé a la butxaca amb un dels dos. Al final, com deia, Wout van Aert amb un atac ha intentat marxar en solitari, Valentin Paret Pentre li ha agafat la roda i tots dos han fet els últims quilòmetres de manera conjunta, jugant-se la victòria a l'esprint en què van Aert no ha tingut pràcticament competència. A gairebé 3 minuts ha arribat al grup dels favorits, un grup molt reduït, també és cert. Enric Mas manté un dia més el mallot vermell de líder per davant de Primo Roglic i Félix Gol. Demà, etapa en final a la Pandera, un port de primera categoria.
3: Gràcies, Isaac. Una volta que seguirem aquí a 3CAT Info.
5: 3CAT Info.
3: El Barça femení ja sap els seus rivals a la primera fase de la Champions. Són l'Arsenal, el Servet Suís i el París francès, amb les blaugranes com a locals. Mentrestant, hauran de visitar el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiel danès. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del Barça femení, Xavi Puig.
6: Nos ha tocado el Arsenal, nos ha tocado el Bayern de Múnich otra vez. Son equipos que siempre están arriba. Y bueno, la verdad es que bueno, intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar, pues como te he dicho, ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
3: El Real Madrid, de la seva banda, jugarà contra PSG, el París, el Bayern de Múnich, la Roma, l'Inter i el Manchester City. Demà s'han de confirmar els horaris definitius d'aquesta primera fase, que començarà el 22 i 23 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final aquest any serà al maig, a Varsovia, amb un Barça que buscarà revalidar el títol aconseguit a Oslo. Mentrestant, la Lliga masculina comença avui la seva quarta jornada amb un partit entre el Betis i el Real Madrid a les 9 del vespre. Mentrestant, el Barça i l'Espanyol, els dos equips catalans, jugaran diumenge. Els blaugranes visitaran el València i a la convocatòria podrien entrar Gabriel Jesús, que ahir es va estrenar en un entrenament, Gavi, que s'ha recuperat del cop al genoll que l'ha fet perdre's els dos últims partits, i també l'Ivakovic, inscrit aquesta setmana. Mentrestant, l'Espanyol rebrà el Sevilla diumenge amb la gran novetat de Cabrera, que ja ha complert els 3 partits de sanció imposats per donar un cop a una pantalla del videoarbitratge. Mentrestant, tornant al Barça, del vessant institucional, ja hi ha data per a l'assemblea de socis. Serà el 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. L'assemblea serà telemàtica i agruparà tant a la

0: general ordinària com extraordinària. Els punts principals seran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions d'euros i l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. A més, es ratificaran els nous membres de la Junta. A la segona divisió, el Girona visita demà l'Sporting de Gijón a un quart de cinc. Sentim el tècnic gironí, Quique Álvarez.
1: Entenc a tothom, a situacions personals, i per això ha estat difícil fins que no s'ha tancat, però ara pues, tothom està centrat. Jo el que sí que veig ara és un equip que realment està pensant en el Girona, està pensant en fer un bon any i està pensant en que sap lo dur que serà, però que tindrà un bon final, i això és el que deixa tranquil.
0: A la convocatòria es baixa Justin, que té una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta. En canvi, entraran Mateu Morey, Carles Pérez i Mauro Furtado. El Sabadell jugarà dilluns a la Nova Creu Alta contra el Còrdoba. I a la Lliga Femenina, demà a les 12 i en directe a TV3, tindrem derbi català entre l'Espanyol i el Badalona Women. L'entrenadora de les blanquiblaves, que serà local demà, és Sara Monforte.
2: Serà un partit molt igualat, un partit en el que es decidirà per detalls, però no, el resultat no té res a veure. O sigui, és un partit ja amb 3 punts a sobre, però que sí que és veritat que jo crec que serà un partit molt paregut i que no hi haurà una diferència molt gran entre un equip i l'altre.
0: També jugarà el Barça a 2:15 al camp del Sevilla, i per aquest partit les blaugranes han anunciat les altes d'Esme i Brooks i de Kika Nazaret.

0: Són 6:15 de la tarda, moment per repassar algunes de les informacions més destacades que us hem explicat fins ara i comencem per l'estat del trànsit, equip viari.
1: Hi ha 10 quilòmetres de cua a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès en direcció a Girona, després que han retirat un camió accidentat a la Roca del Vallès. També llargues cues a la B20, la Pota Nord i l'autopista del Maresme de Tiana a Alella i també de Cabrera de Mar a Argentona en direcció a Girona.
0: El nou model de finançament fa un pas endavant i és més prop i ja és més a prop de començar la tramitació al Congrés amb l'objectiu que entri en vigor l'any vinent. El govern espanyol, amb l'únic suport de Catalunya i les Canàries, el deixa a punt per passar a la taula del Consell de Ministres. El model millora el sistema en prop de 4.700 milions d'euros per a Catalunya. I Rússia ha llançat un atac important a Ucraïna que ha impactat el centre històric de Kiev. L'objectiu era el cap dels serveis de seguretat del país i el bombardeig ha tocat un òrgan administratiu de la capital. Hi ha almenys 9 ferits i el president Zelensky ha ordenat una resposta proporcional contra Moscou. I de seguida us explicarem que Protecció Civil demana preparar-se davant del risc de forts aiguats i inundacions aquesta tardor, que es preveu complicada. A més, també es planteja enviar missatges és alert durant o després de les pluges sobtades per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Als esports, quin és el titular més destacat, Marc?
2: Doncs que, segons ha pogut saber 3Cat Info, el jugador del Barça Tosan Ewoma, Barça de bàsquet, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Tot això mentre el Barça està fent una estada en camp a Andorra. Es perdrà a Tosan Ewoma, el britànic, la Lliga Catalana i la Supercopa ACB. És la primera baixa d'aquest curs per lesió del Barça, del nou Barça d'Alexander Sekulić.
0: I pel que fa al temps, tarda assolellada i molt càlida, les màximes més altes tocaran o superaran els 40 graus a l'Ebre i a Ponent i molts valors per sobre dels 35 a la resta del país. La calor intensa es mantindrà al cap de setmana, però amb alguns núvols prims. Passen 2 minuts de 6:15.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El nou model de finançament autonòmic, pactat entre els socialistes i Esquerra, ha fet avui el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, ho ha fet per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa el pròxim 1 de gener per poder blindar-lo davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Ara l'última paraula la tindrà el Congrés, però Junts no garanteix encara el seu suport. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, diu que hi ha marge per negociar i ha dit que voldria tenir-lo aprovat per l'1 de gener del 2027. També retreu al PP que hagi ordenat, diu, a les seues comunitats dir no només per càlcul polític.
5: Si quitamos todo el ruido y la furia, y si me permiten, toda la animadversión y la utilización de Cataluña como un elemento de confrontación y de sacar votos en otros territorios, si quitamos todo ese ruido y furia, nos encontramos con un modelo razonable que conjuga intereses muy diversos, que mejora muchísimo el modelo actual y que refuerza.

0: fuerza, la solidaridad.
1: I és que el govern espanyol s'ha quedat sol amb Catalunya i les Canàries. Tant les comunitats del PP com Astúries i Castella-La Mancha, governades pel PSOE, s'hi oposen al nou model perquè diuen que està fet a mida de Catalunya. La consellera d'Economia, Alicia Romero, demana no perdre més temps i la seva homòloga andalusa, Carolina Espanya, carrega contra l'acord.
2: No podem seguir tenint el país bloquejat. El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin, però avui la satisfacció de Catalunya és absoluta.
3: Lo único que se está produciendo es un chantaje para pagar favores políticos. Y eso también se denomina corrupción política. Al final és una traïció.
1: Però un cop més s'ha evidenciat que al PP no hi ha una postura única sobre finançament. Totes les seues comunitats s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i alguns territoris, com les Illes Balears o el País Valencià, no descarten adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
4: Doncs bé, Junts manté el seu rebuig al nou finançament i reivindica el concert econòmic per a Catalunya com el model basc. D'entrada, no bloquejaran, de la mà de PP i Vox, que el nou sistema es pugui debatre al Congrés, però ja han anunciat que hi presentaran una esmena a la totalitat. Sentim el diputat juntaire Josep Maria Cruzet.
5: Des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat, plantejant que els diners dels catalans quedin a Catalunya. I esperem que els partits polítics catalans hi donin suport per tal de poder obtenir, llavors sí, un sistema de finançament que garanteixi les necessitats presents i futures de Catalunya.
4: L'altre tema destacat d'aquesta tarda és que un dron rus ha impactat de ple a la seu dels serveis d'intel·ligència d'Ucraïna, al centre històric de Kiev, just davant de la catedral de Santa Sofia. Hi ha almenys 9 persones ferides en el que seria un dels pocs atacs que ha tocat òrgans administratius de la capital des de l'inici de la guerra. De fet, l'aparell no tripulat anava dirigit contra l'oficina del cap de l'SBU, els serveis de seguretat ucraïnesos que s'encarreguen de l'espionatge i el contraespionatge. Segons sembla, però, no seria una de les víctimes. De fet, el president Volodymyr Zelensky ja li ha encarregat una resposta proporcional contra Rússia. Aquest nou atac a Kiev s'afegeix als de les últimes hores a Odessa, al sud, i confirma l'augment de bombardejos russos tant amb drons com amb míssils contra Ucraïna, que reclama un augment de l'ajuda internacional per frenar-los. L'exèrcit ucraïnès, mentrestant, també continua llançant atacs aeris contra interessos russos, sobretot energètics.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: Més qüestions. L'Audiència Nacional rebutja anul·lar la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra. El jutge instructor, José Luis Calama, ha desestimat el recurs de l'expresident espanyol que al·legava vulneració dels seus drets per la filtració de converses i documents privats derivats del procediment. El magistrat ha seguit el criteri de la Fiscalia. En paral·lel i encara en plena judicial, la defensa de Begoña Gómez demana l'absolució dels delictes de què se l'acusa, malversació i tràfic d'influències, pels quals la jutjarà un jutjat popular. Els advocats de l'esposa de Pedro Sánchez sostenen que en cap moment va actuar amb ànim d'enriquir-se, no va cobrar per dirigir la càtedra a la Universitat Complutense de Madrid i que no es va apropiar del software de la universitat ni tampoc el va destinar a usos privats. També seurà al banc dels acusats la seva assistent, Cristina Álvarez, com a cooperadora d'aquests suposats delictes. La defensa la desvincula de qualsevol presa de decisió en les activitats de Gómez i recorda que totes les parelles dels presidents han tingut assistents. Les acusacions demanen per a Begoña Gómez 13 anys de presó i 6 per a Álvarez. I encara en plena judicial, la Fiscalia diu que l'Audiència Nacional és competent per investigar la crisi de Ceuta. El Ministeri Públic apunta que darrere de l'entrada massiva de migrants hi pot haver possibles delictes d'afavoriment de la immigració irregular, homicidi i lesions per imprudència greu i organització o grup criminal. La Fiscalia afegeix que la instrucció haurà de determinar si també hi pot haver delictes que afectin l'ordre públic o béns jurídics col·lectius com la pau o la independència de l'Estat. El Ministeri Públic assenyala que, segons els indicis que tenen, una part substancial de la fase de planificació, mobilització, difusió digital i eventual direcció estratègica de l'entrada massiva a finals de juliol s'hauria fet en territori marroquí. Saltem a la plana internacional perquè el president de l'Argentina, Javier Milei, ressuscita la disputa per la sobirania de les Illes Malvines i apuja la tensió amb el Regne Unit. Milei ha amenaçat de sancionar les empreses petrolieres britàniques que operen a la zona i ha anunciat la creació d'una nova base naval prop d'aquest territori d'ultramar. La decisió arriba després que Donald Trump afirmés que està revisant la seva postura respecte a la sobirania de les Malvines. Buenos Aires, Joan Biosca.
7: L'Argentina sancionarà econòmica i penalment les empreses que facin perforacions petrolieres a les Illes Malvines en considerar que són territori argentí.

0: que sota les aigües de les també conegudes com a Falklands es calcula que hi ha 9.000 milions de dòlars de beneficis que la Casa Rosada no es vol perdre. És el conegut com a projecte Sea Lion, liderat per empreses d'Israel i dels Estats Units. També que Donald Trump, el president nord-americà, hagi anunciat que medita la neutralitat nord-americana en la disputa entre Buenos Aires i Londres per les Malvines, que ja va causar una guerra el 1982 que van perdre els argentins, ha empoderat ara el president Javier Milei.
1: Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir.
0: Per marcar presència a la zona de l'Atlàntic Sud, el president argentí ha promès una base militar a la ciutat d'Ushuaia, ja que diu que el país ara està fort econòmicament per afrontar aquesta despesa gràcies a ell.
2: De la seva banda, el Regne Unit, que controla de facto les Malvines, ha respost a les paraules del president argentí assegurant que el seu compromís amb les illes és absolut i insisteix que aquest territori és britànic perquè així ho volen els seus ciutadans. El 1982, les Malvines van ser l'escenari d'una guerra entre l'Argentina i el Regne Unit que va deixar 649 argentins i 255 britànics morts. Londres, Quim Olivares.
3: En el referèndum del 2013, el 99,8% dels 3.600 habitants de les illes Falkland, com s'anomena aquí les Malvines, van votar a favor de continuar sent britànics. Downing Street ha tornat avui a defensar-ne la sobirania. Sentim la ministra Lucy Powell en declaracions a l'emissora BBC4.
4: The Falkland Islands is a British overseas.
5: Les illes Falkland són un territori britànic d'ultramar i així continuarà mentre aquest sigui el desig dels seus habitants. No crec que sigui especialment útil posar-se d'alguna manera al mateix nivell que el president argentí ara, quan crec que aviat afronta unes eleccions.
3: Davant de l'amenaça de sancions argentines contra les empreses que explotin els jaciments de petroli de les illes, el govern britànic assegura que el dret a l'autodeterminació dels habitants de les illes inclou el dret a explotar els seus recursos naturals. A les Malvines, situades a uns 600 quilòmetres de la costa argentina i a uns 12.300 de la britànica, hi ha un projecte d'explotació petroliera encapçalat per una empresa britànica i una d'israeliana. Es preveu que el 2028 estigui en marxa i tripliqui el producte interior brut de les illes, que ara depenen de la pesca del calamar.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Protecció Civil alerta que la tardor es presenta complicada pel que fa al risc d'inundacions. Des del Meteocat avisen que les temperatures es mantindran altes i es preveuen pluges destacables, una combinació que pot generar danes i altres fenòmens meteorològics extrems. Protecció Civil impulsa una campanya que recorda la importància d'estar preparats davant d'aiguats sobtats i anuncia que també farà servir els missatges És Alert per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Barcelona, Montse Poblet.
7: Aquesta tardor els termòmetres continuaran per sobre del que seria normal i les pluges també una combinació que pot derivar en aiguats i inundacions i que requereix molta preparació. Protecció Civil ja no només contempla enviar És Alert per avisar que s'acosten pluges intenses i cal prendre mesures. També estudia fer servir aquesta eina per advertir dels perills que hi pot haver un cop ha deixat de ploure però els carrers o els soterranis continuen inundats. Tot i això, Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, avisa que no refiem només de les alertes. Davant uns fenòmens cada cop més imprevisibles i intensos, cal prudència i sentit comú.
8: És possible que alguna vegada no tinguem temps d'enviar aquesta alerta. Per tant, la gent que no esperi sempre rebre una alerta, perquè hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és, si plou, no m'haig de posar en risc, no tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera. És el moment d'anar-me'n a l'exterior.
7: De fet, la campanya d'aquest any per prevenir el risc d'inundacions posa l'accent en la rapidesa en què la pluja ho pot canviar tot en qüestió de segons.
9: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
10: Segur que no n'hi ha per tant.
11: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables.
7: Cal seguir les instruccions via És Alert o mitjans de comunicació i també autoprotegir-se. Per això és important preparar-se abans, tenir a punt el kit d'emergències amb documentació, menjar, farmaciola, roba de recanvi i quan parlem d'inundacions, fins i tot amb un bastó que permeti comprovar si ens enfonsarem quan tornem a sortir al carrer.
2: El govern ha fixat els serveis mínims per la vaga d'educació de dimarts que ve, el primer dia de curs, on hi

0: hi haurà d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En el cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Mentrestant, els sindicats que convoquen la vaga, USTEC, CGT, la Intersindical i la COS, ja han anunciat avui quina és la fórmula que faran servir en l'aturada. Hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori. A la majoria dels casos, les accions comencen ja a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10, que acabarà a la plaça Sant Jaume. I un altre punt abans d'obrir l'àrea de servei, perquè Prades al Baix Camp comença la collita del llúpol mediterrani per fer cervesa amb la previsió de superar les 7 tones. Els seus camps tenen unes condicions climàtiques molt similars a les de les grans regions productores del centre d'Europa. Tarragona, Ricard Buigas.
1: Prades s'ha convertit en un referent del cultiu del llúpol al país. L'any 2019 en van collir 3.000 quilos. Enguany preveuen igualar o fins i tot superar les 7 tones de l'any passat. Tota la producció la utilitza DAM. La cervesera catalana va posar en marxa el projecte en col·laboració amb la cooperativa agrícola i l'Ajuntament de Prades. L'enginyer agrònom responsable del projecte, Kevin Tejedera, diu que tenen marge de creixement.
2: Aquests dos últims anys la producció és molt similar perquè també les condicions climàtiques també han sigut bastant similars, però la nostra idea és que això ha de continuar a créixer, el cultiu té possibilitats de continuar creixent i fent més producció de la que estem fent ara.
1: El cultiu del llúpol ocupa 7 hectàrees, ha contribuït a diversificar l'activitat agrícola a Prades i generar noves oportunitats. Ara involucra unes 25 persones en les diferents fases del procés.

0: Passat ja un quart de 6 de la tarda, obrim ara l'àrea de servei. Comencem consultant quin és l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs encara queden uns 10 quilòmetres de lentitud i aturades a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès en direcció a Girona. I és que recordem que ja fa una estona que han retirat un camió accidentat a la 1 del migdia a l'altura de la Roca del Vallès. Encara hi ha cues també en aquesta zona, a la Ronda de Granollers, la comarcal 352 a l'altura de la Roca. També a la comarcal 251 entre Cardedeu i la Roca del Vallès. I a la C59 entre Santa Perpètua i Mollet en sentit sud per enllaçar amb la C17. També més a plena el que és habitual, segurament per aquesta cua, l'autopista del Maresme i també de retruc la B20, la Pota Nord. Hi ha retencions entre Tiana i Alella, també de Premià de Dalt a Vilassar i de Cabrera de Mar a Argentona, tot això en sentit nord, en direcció Girona. També aturants a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, autovia 2 a l'altura de Cornellà en totes dues direccions i pel que fa a les rondes de Barcelona hi ha cua a la Ronda de Dalt entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta Canyelles, sentit Besòs, i la Ronda Litoral encara complicada entre Zona Franca i el Port, a la Barceloneta i a Sant Adrià, sentit Besòs, i també entre Vila Olímpica i la Barceloneta, direcció Llobregat. També es comencen a aturar els vehicles a l'extrem sud de la Gran Via, des de l'Hospitalet a l'altura de Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona en direcció d'entrada, i també el tram final de l'avinguda Diagonal entre Francesc Macià i Pius 12, sobretot en direcció de sortida de Barcelona. El transport públic, en recordem que Ferrocarrils de la Generalitat, els trens de les línies R5 i R50, els de Manresa, circulen amb retards de fins a 13 minuts entre Brera i Manresa Baixador. A causa de les altes temperatures, funcionen amb limitacions de velocitat. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: El temps. Amb l'Eloi Cordomí.
2: Tenim temperatures altíssimes a aquesta hora i més que continuarà pujant les pròximes hores, i és que avui s'esperen màximes a l'interior d'entre 35 i 40 graus a tot arreu i a la costa poden arribar als 33 o fins i tot 34. Calor desmesurada avui divendres i també el cap de setmana, amb un temps que de moment avui es presenta assolellat. Demà dissabte sí que arribaran algunes capes de núvols prims, foc importants, una mica de calitja també, i diumenge els núvols podrien fer-se una mica més abundants. A l'oest del país són núvols prims, però que estones poden deixar-se una mica més entrenyinat. En tots els casos, diumenge, dissabte i diumenge, esperem temperatures encara altíssimes, també encara que podrien fregar els 39 o 40 graus a les zones més càlides del Segrià i també de la Vall de l'Ebre. Fins i tot podrien arribar els 38 o 39 en alguns punts del Prepirineu, a la Conca de Tremp o al Pla de Bages. I en pròxims dies sí que preveiem que a partir dimecres arribin més tempestes i que les temperatures caiguin en picat i que es normalitzin per l'època.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Cronos és la gran novetat a la cartellera de cinema. La pel·lícula que narra els atemptats

0: Tats del 17 d'agost del 2017 a Catalunya arriba avui a les sales i no ho fa sol a Marc Garriga.
1: Aquí compta el 4-0, què ha passat a la Rambla?
2: Què collons està passant?
1: Comptar el 4-0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisi. Busquem el conductor.
3: El fet que hagin passat només 9 anys segurament ha impedit que Cronos pugui anar més enllà dels fets reals. El film es limita a exposar com van reaccionar els Mossos d'Esquadra i això li resta valor perquè no és un documental. Fins i tot es pot qüestionar si, tenint en compte que no aporta res de nou, no estarà alimentant la tensió que es viu en aquests moments a Catalunya amb la comunitat magribina. Per tant, tot i que és innegable que pot agradar per curiositat o per morbo o per entendre millor com s'afronta una crisi d'aquesta magnitud, al final acaba sent un projecte del tot innecessari i molt pobre des del punt de vista cinematogràfic.
4: Salut, moi c'est Jim.
5: Qu'est-ce qu'il est beau?
4: Tu veux un tuto taille mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin.
3: La perla de la setmana és Jim Queen, una pel·lícula d'animació per adults irreverent i delirant sobre dos gais antitètics que viuen tota una aventura per lluitar contra una pandèmia que amenaça l'homosexualitat. És una sàtira mordaç, intel·ligent i enginyosa de la cultura queer amb una imaginació desbordant. Menys imaginativa, però també divertida, és Dulce Sabor a Muerte, d'Eli Roth, una cinta de terror gore salvatge sobre com els cornets d'un gelater demoníac converteixen els nens en assassins sàdics implacables. Això sí, els diàlegs voregen sovint el ridícul, igual com a Black Box Vuelo 298, un exemple de cinema de sèrie B sense gaire imaginació. També s'estrena el thriller rural valencià Eixam.
6: Je suis ta prostate, Lucien.
7: Un país per voltar. El turisme a 3cat.info. Amb Fèlix Martín.
8: Avui viatgem fins a la comarca del Pla d'Urgell, que ha engegat una iniciativa per promoure el turisme de proximitat. La proposta l'han batejat amb el nom d'Itineraris i recorre aquest territori a través de 5 rutes que reivindiquen l'autenticitat, la història i el seu paisatge. En parlem amb el Pere Joan Álvarez. Hola, Pere Joan.
9: Hola, Fèlix.
8: Hi ha, com dèiem, 5 itineraris. Explica'ns.
9: Exacte, per situar-nos, estem parlant de l'itinerari Fem un mos, dedicat als esmorzars de Forquilla. Anar fent per conèixer l'essència i els valors. Fem memòria, focalitzat en el patrimoni històric. Fem un tomb per gaudir del paisatge tant a peu com en bicicleta. I fem relat, centrat en els museus, la cultura i l'oferta artística de la comarca. Itineraris l'impulsa el Consell Comarcal del Pla d'Urgell en col·laboració amb empreses i entitats del territori.
8: Una proposta turística que, entenc, també va destinada als veïns del mateix Pla d'Urgell.
9: Sí, podríem dir que el que es vol és tocar l'orgull de comarca als mateixos ciutadans del territori amb el concepte d'autenticitat molt present. Sentim Jordi Martínez, vicepresident del Consell Comarcal del Pla d'Urgell.
10: Autèntics és la marca, eh? O sigui, quan vols que la comarca s'enorgulleixi, necessites trobar un tret diferencial. Vale? I aquí teníem doncs un gran dilema que era, sí, vale, volem explicar fora què és la comarca, però sobretot el que volem és explicar-ho a dins, perquè volem que la gent de la comarca sàpigui doncs, que pot anar a visitar doncs, l'Estany de Bars, que pot anar a visitar el Parc de les Gos, que pot anar a visitar la serra.
9: Aquesta autenticitat va de la mà d'un altre eslògan, el miracle de l'Oest. L'Oest és evident i el miracle refereix a la gran transformació que va representar per aquest territori la construcció del canal d'Urgell a mitjans del segle XIX. Un canal que va transformar un territori de secà que a l'edat mitjana es coneixia com el Clot del Dimoni, que té al centre d'interpretació el nucli de Vallverd, un poble de 200 habitants al municipi d'Ivars d'Urgell. Ens en parla l'Antoni Costa, que n'és regidor.
11: El Clot del Dimoni és com es coneixia aquest territori de la plana d'Urgell a l'edat mitja, però hi era un renom, un mal nom, una mica provocador, perquè en el fons el que és un territori que era molt inhòspit, molt sec, i que lògicament tothom sabem que amb la transformació del canal d'Urgell això va canviar de dalt a baix.
9: També podem sentir l'Eric Garcia, que juntament amb la seva germana difon els atractius de la comarca a través d'un compte d'Instagram. Assegura que abans de difondre el patrimoni del Pla d'Urgell cal que els mateixos veïns el coneguin i se'l facin seu.
12: Tenim coses que s'han d'exposar i ensenyar a la gent,
5: però sembla que ens fa com a vergonya o donem tant per suposat la gent de cada poble que el que tenim, que a vegades no li donem aquesta importància perquè és una cosa que ha estat sempre allí, no? I crec que la idea d'aquests diferents itineraris és molt bona perquè va recollint diferents punts interessants de tota la comarca.
9: Una bona manera de conèixer el Pla d'Urgell és fer-ho a través de la Catigat, una marxa

0: ciclista que aplega cada any un miler de ciclistes, una ruta que recorre tots els pobles de la comarca. L'Àlex Masses n'és el promotor.
1: La Catigat està senyalitzada físicament ara des de fa 3 anys, que es pot fer durant tot l'any. És la ruta mare, diguéssim, de totes les rutes que dels diferents pobles i del Consell Comarcal s'han anat articulant al llarg d'aquests anys. No? I a part de passar per tots els pobles, el bo és que també intentem passar per diferents elements emblemàtics de la comarca.
0: Uns itineraris que també poden ser gastronòmics amb la promoció dels típics esmorzars de Forquilla. Roger Riu, tècnic del Consell Comarcal.
2: Descobreixes la cuina de les padrines. Descobreixes el producte de proximitat. I el que proposem nosaltres és una ruta d'establiments on tu pots tindre aquesta experiència gastronòmica, gaudir dels productes de la terra i recuperar i donar més visibilitat al porró.
0: Per acabar, una dada. El Pla d'Urgell és administrativament de creació recent. Existeix des del 1988 i la seva capital és Mollerussa.
3: Una comarca que està comunicada per carretera bàsicament a través de l'autovia A2. El muntatge musical d'aquest programa és de Toni Subirats.
4: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info. Esports.
5: Moment ara per repassar els esports amb Marc Andrés. Bona tarda.
6: Bona tarda. Comencem amb esport en directe perquè tenim en marxa la primera semifinal de la Supercopa Ibèrica a Vigo entre el Barça i el Porto. Una competició d'handbol, recordem-ho. El Barça ara mateix està guanyant per 8-4 quan tot just s'han jugat 9 minuts de la primera meitat. També en directe en bàsquet ha començat el Mundial Femení a Alemanya. La selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz està debutant contra la selecció anfitriona, per tant, contra la selecció d'Alemanya. De moment, queden 3 minuts i 47 segons pel final del primer període i el combinat espanyol guanya per 24-10.
4: 3CAT Info.
6: Parlem ara de futbol perquè aquest vespre comença la quarta jornada de Lliga amb el partit entre el Betis i el Real Madrid a les 9 del vespre. Pel que fa als dos catalans, el Barça i l'Espanyol jugaran tots dos diumenge. Els blaugranes visitaran el València, amb opció que entrin a la convocatòria Gabriel Jesús, que es va estrenar ahir en un entrenament, Gavi, que s'ha recuperat del cop al genoll que l'ha fet perdre's els dos últims partits, i també Livakovic, inscrit aquesta setmana. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà el Sevilla també diumenge amb la major novetat de Leandro Cabrera, que recordem ja superat la sanció de 3 partits per donar un cop a un monitor del barri i estarà disponible per debutar en aquesta competició, en aquesta lliga. I tornant al Barça, en clau institucional ja hi ha data per a l'assemblea de socis. Serà el 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. L'assemblea serà telemàtica i agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. Els punts principals seran l'aprovació dels comptes, amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions d'euros, i l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. A més, es ratificaran els nous membres de la Junta. Més futbol perquè el Barça femení ja sap els seus rivals a la primera fase de la Champions. Són l'Arsenal, el Servet Suís i el París francès, amb les blaugranes com a locals. Mentrestant, hauran de visitar el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del Barça femení, Xavi Puig.
7: Nos ha tocado el Arsenal, nos ha tocado el Bayern de Múnich otra vez. Son equipos que siempre están arriba. Y bueno, la verdad es que bueno, intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar, pues como te he dicho, ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
6: El Real Madrid, de la seva banda, tindrà de rivals el PSG, el París, el Bayern de Múnich, la Roma, l'Inter i el Manchester City. Demà s'han de confirmar els horaris definitius d'aquesta primera fase, que començarà el 22 o 23 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final aquest any serà a Varsovia, al maig, amb un Barça que buscarà revalidar el títol aconseguit a Oslo.
4: 3CAT Info.
6: Parlem ara de la segona divisió perquè el Girona visita demà l'Sporting de Gijón a 4:15. Sentim el tècnic gironí, Quique Álvarez.
8: Entenc a tothom, a situacions personals, i per això ha estat difícil fins que no s'ha tancat, però ara pues, tothom està centrat. Jo el que sí que veig ara és un equip que realment està pensant en el Girona, està pensant en fer un bon any i està pensant en que que sap el que serà, però que tindrà un bon final i això és el que deixa tranquil.
6: A la convocatòria es baixa Justin, que té una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta. En canvi, hi entren Mateu Morell, Carles Pérez i Mauro Furtado. El Sabadell, de la seva banda, jugarà dilluns a casa contra el Còrdoba. I a la Lliga Femenina, demà a les 12 del migdia i en directe a TV3, tindrem derbi català entre l'Espanyol i el Badalona Women. L'entrenadora de les blanc i blaves

0: Pues és Sara Monforte.
1: Serà un partit molt igualat, un partit en el que es decidirà per detalls, però no, el resultat no té res a veure, o sigui, és un partit ja amb tres punts a sobre, però que sí que és veritat que jo crec que serà un partit molt paregut i que no hi haurà una diferència molt gran entre un equip i l'altre.
0: També jugarà el Barça a 8:45 del vespre al camp del Sevilla. Per aquest partit, les blaugranes han anunciat les altes d'Esme i Brooks i de Quica Nazaret.
2: Trescat Info.
0: Tornem a parlar de bàsquet perquè, segons ha pogut saber Trescat Info, el jugador del Barça Tosan Ewoma serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, a priori s'ha de perdre la Lliga Catalana i la Supercopa ACB. Un Barça que avui també ha anunciat els seus 3 capitans seran Kevin Panther, el primer, i Joel Parra i Darío Brizuela, que completaran la tripleta. També en bàsquet, en marxa continua el torneig històric de Sant Julià de Vilatorta i a 8:45 avui jugarà l'Ilerna Lleida contra l'Ulm Alemany. Parlem ara de tennis perquè a les 7 de la tarda Carlos Alcaraz juga a partit de tercera ronda de l'Obert dels Estats Units davant el xinès Wu. Al quadre femení, aquesta matinada, Paula Badosa ha quedat eliminada després de perdre contra la nord-americana Coco Gauff en 2 sets.
3: Obviamente creo que he jugado muy buenos partidos. La pena es que solo he jugado 2. La pena es que este partido me hubiese gustado que hubiese sido más adelante. Ahora solo encontrar la constancia, ir compitiendo y pronto me espero estar ahí también.
0: I a la volta, victòria de Wout van Aert a l'esprint a la 13a etapa. Enric Mas continua líder.
2: Trescat Info.

0: Bona tarda, a les 6. Com roda el trànsit a aquesta hora, equip viari?
1: Doncs encara queden uns 11 quilòmetres de cua en AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Vilanova del Vallès en direcció a Girona i molta intensitat fins la Roca del Vallès després que han retirat un camió que havia topat amb la mitjana. En aquesta zona també cua la C-17 de Mollet del Vallès a Parets en direcció Vic i de retruc afecta l'autopista del Maresme amb retencions de Tiana a Alella, de Premià de Dalt a Vilassar i de Cabrera de Mar a Argentona en direcció a Girona.
0: El nou model de finançament fa un pas endavant i és més a prop de començar la tramitació al Congrés amb l'objectiu que entri en vigor l'any que ve. El govern espanyol, amb l'únic suport de Catalunya i de les Canàries, l'han deixat a punt avui per passar a la taula del Consell de Ministres. Millora el sistema en gairebé 4.700 milions d'euros per a Catalunya. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que la Generalitat ja ha incorporat al mercat de pisos protegits 10.000 dels 50.000 habitatges promesos pel govern fa 2 anys. La xifra inclou tant pisos nous com sobretot pisos recomprats o parcialment finançats pel jovent. El percentatge d'habitatge públic, però, encara no arriba al 2%. Un dron rus ha impactat en el quarter general de la intel·ligència ucraïnesa a Kiev. Com a mínim hi ha 9 persones ferides. El president ucraïnès ordena una resposta contundent contra Rússia. L'atac s'ha produït hores abans del viatge aquesta setmana a Moscou i a Kiev dels mediadors nord-americans per intentar reactivar les negociacions per la pau. La comissària europea per l'ampliació de la Unió suspèn el seu viatge a Sèrbia per denunciar la rebuda de Mladic com a un autèntic heroi. El cos del criminal de guerra, mort el mes passat a La Haia, va arribar ahir a Belgrat i aquest cap de setmana es preveuen actes massius d'homenatge. Els dos menors detinguts per matar un home de 45 anys a Manresa dimarts a la matinada estaven sota llibertat vigilada. Així ho han confirmat fonts judicials. L'ordre de vigilància era per un cas anterior. Avui a Manresa s'ha fet el funeral per la víctima. Santa Bàrbara, al Montsià, ha decretat 2 dies de dol oficial per la mort del nen de 18 mesos, que feia una setmana que estava desaparegut. I avui al vespre fan un minut de silenci. El jutge del cas ha de prendre a les properes hores una decisió sobre els pares, tots dos implicats. La nova temporada de teatral del grup Focus comptarà amb figures com Josep Maria Flotats, Lluís Omar, Sílvia Munt o Leonardo Sbaraglia i amb una coproducció inèdita amb la Royal Shakespeare Company al Teatre Romea de Barcelona. L'entitat afronta el seu 40è aniversari després de superar el 500.000 d'espectadors aquest últim any.
2: Esports.
3: El Real Madrid obre avui la quarta jornada de Lliga visitant el Betis a les 9 del vespre. Barça i Espanyol jugaran diumenge. Els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. En bàsquet, segons ha pogut saber 3CatInfo, el jugador del Barça, Tosa Nehuoma, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa ACB. I en esport en directe tenim en marxa la primera semifinal de la Supercopa Ibèrica, que estan jugant el Barça ara mateix i el Porto en aquests moments. Minut 15 de la primera meitat i el Barça que guanya còmodament el conjunt portuguès.
0: Tarda assolellada i molt càlida arreu, amb màximes que avui es tornen a enfilar i devalent els termòmetres, superen els 40 graus a l'Ebre i a Ponent, amb molts valors per damunt dels 35-36 a la resta. Cap de setmana de calor intensa, amb només alguns núvols prims.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de les 6 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. El nou model de finançament autonòmic, pactat entre socialistes i Esquerra, avui ha fet el primer pas amb l'aprovació de la reunió entre el govern espanyol i les autonomies, però, per la mínima, només ha comptat amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa el pròxim dia 1 de gener per així poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però Madrid, Dani Sáenz de Aja, encara no disposa dels suports necessaris per tirar endavant el Congrés.
4: Ara l'última paraula la tindrà el Congrés, però Junts no garanteix encara el seu suport. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, diu que hi ha marge per negociar i ha dit que voldria tenir-lo aprovat per l'1 de gener del 2027. També retreu al PP, que ha ordenat, diu, a les seues comunitats dir no només per càlcul polític.
5: Si quitamos todo el ruido y la furia, y si me permiten, toda la animadversión y la utilización de Cataluña como un elemento de confrontación y de sacar votos en otros territorios, si quitamos todo ese ruido y furia, nos encontramos con un modelo razonable, que conjuga intereses muy diversos, que mejora muchísimo el modelo actual y que refuerza la solidaridad.
4: I és que el govern espanyol s'ha quedat sol amb Catalunya i les Canàries, tant les comunitats del PP com Astúries i Castella-La Manxa, governades pel PSOE, s'hi oposen al nou model perquè diuen que està fet a mida de Catalunya. La consellera d'Economia, Alicia Romero, demana no perdre més temps i la seva homòloga andalusa, Carolina Espanya, carrega contra l'acord.
6: No podem seguir tenint el país bloquejat. El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin, però avui la satisfacció de Catalunya és absoluta.
7: Lo único que se está produciendo es un chantaje para pagar favores políticos. Y eso también se denomina corrupción política, al final es una traición.
4: Però un cop més s'ha evidenciat que al PP no hi ha una postura única sobre finançament. Totes les seues comunitats s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i alguns territoris, com les Illes Balears o el País Valencià, no descarten adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
0: Junts manté el seu rebuig a aquest nou finançament i reivindica el concert econòmic per a Catalunya com el model basc. D'entrada diuen que no bloquejaran, de la mà de PP i Vox, que el nou sistema es pugui debatre al Congrés, però ja han anunciat que hi presentaran una esmena en la totalitat. N'ha parlat el diputat de Junts, Josep Maria Cruzet.
8: Des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat, plantejant que els diners dels catalans quedin a Catalunya. I esperem que els partits polítics catalans hi donin suport per tal de poder obtenir, llavors sí, un sistema de finançament que garanteixi les necessitats presents i futures de Catalunya.
0: La Generalitat ha incorporat 10.000 pisos protegits al mercat en aquests últims dos anys, segons que ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque. Una part són de nova construcció, però la gran majoria els han obtingut a través de la fórmula del tanteig i retracte, comprant-los a un particular, i aquí també han comptat amb els que han comprat a uns 2.000 joves amb l'ajuda d'emancipació que van posar en marxa el govern. El percentatge d'habitatge públic a Catalunya, però, encara no arriba ni al 2%. Són 10.000 pisos dels 50.000 que ara fa dos anys va prometre el president Salvador Illa en ple debat de política general i que entren ara al mercat sota la fórmula de la protecció oficial, que bàsicament vol dir amb un preu que la gent pot pagar.
9: Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests dos anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies doncs, que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
0: Som molt lluny encara de la mitjana europea, que té un 9% del seu parc d'habitatge públic. La consellera Paneque ha precisat que la llista d'espera per les famílies que necessiten un pis de la mesa d'emergències ronda ara el mig any. Una situació en què es troba moltíssima gent, com per exemple la Núria, que ve d'estar mesos malvivint en un cotxe amb el seu marit després que els desnonessin.
10: El miedo que tenemos es que ya llevamos

0: un año y medio, sin un hogar. Porque sí, es verdad que estamos mejor, mucho mejor, pero no el calor de un hogar con mi hijo. Entonces tenemos miedo a que esos 6 meses pasen y tenga otras navidades por en medio.
1: Afirma que ara estan millor perquè viuen en una pensió pagant 400 euros al mes. Un dron rus ha impactat en ple a la seu dels serveis d'intel·ligència a Ucraïna al centre històric de Kiev capital, just davant mateix de la catedral de Santa Sofia. Hi ha com a mínim 9 persones ferides en el que seria un dels pocs atacs que han tocat òrgans administratius de la capital des que va començar la guerra. De fet, l'aparell no tripulat anava dirigit contra l'oficina del cap de l'SBU, els serveis de seguretat ucraïnesos, que s'encarreguen de l'espionatge i del contraespionatge. En el moment de l'atac no era el despatx i no ha patit danys. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia. L'atac a la capital ucraïnesa ha arribat justament quan els enviats especials dels Estats Units tenen previst de viatjar a Moscou i a Kiev aquest cap de setmana. Segons diversos mitjans de comunicació nord-americans, Steve Witkoff i Jared Kushner aniran demà a Moscou i diumenge a Kiev amb l'objectiu de reprendre les converses per la fi de la guerra. Aquesta seria la primera visita a la capital ucraïnesa dels mediadors nord-americans. Mitjans de Kiev afirmen que estarien encara, però, avaluant les garanties de seguretat pels atacs russos. El govern català ha enviat a Ucraïna gairebé 58 milions d'euros d'ajuda humanitària des del febrer del 2022, quan va començar la invasió russa. El president de la Generalitat, que continua de visita oficial a Kiev, s'ha compromès a mantenir la col·laboració amb Ucraïna en projectes relacionats amb la salut i amb la cooperació territorial. Salvador Illa ha concretat que seran iniciatives, ha dit, a més de l'àmbit de la salut, vinculades també al món econòmic i científic i de suport a la comunitat ucraïnesa que hi ha a Catalunya.
2: Hem compromès que seguirem donant aquest suport, aquesta ajuda, a l'àmbit mèdic, amb material, amb recursos, també amb assistència, també tenim cura d'aquelles persones que aquí, malauradament, no poden trobar els recursos que necessiten per recuperar la seva salut.
1: Salvador Illa ha hagut d'interrompre la visita que estava fent avui a l'Hospital Militar de la Guàrdia de Frontera de Kiev, una de les institucions on Catalunya envia material mèdic, per l'alarma arran dels atacs russos que hi ha hagut a la capital. I Brussel·les cancela el viatge d'una comissària europea a Sèrbia per mostrar així el desacord amb el govern de Belgrad per l'exaltació que està fent de la figura de Ratko Mladic, el criminal de guerra mort la setmana passada mentre estava empresonat. Les autoritats sèrbies mantenen la incògnita de si li organitzaran o no un funeral d'estat i a la Comissió Europea se li acaba la paciència a Brussel·les. Bruno Forte Amiras.
3: El govern comunitari està molest perquè les restes mortals de Mladic hagin arribat avui a Sèrbia amb un avió del govern i hagin estat rebudes amb honors militars. Poques hores després d'això, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha anunciat que suspèn el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies. I a les xarxes socials ha dit que la glorificació de la figura de Mladic és incompatible amb els valors europeus. La comissària Kos s'encarrega de pilotar l'entrada de nous països a la Unió Europea i Sèrbia és un d'aquests estats que aspiren a entrar-hi. Amb la suspensió del seu viatge, Brussel·les envia un senyal polític a Belgrad i des d'una altra institució, el Consell d'Europa, també han recordat avui que exaltar un criminal de guerra com Ratko Mladic és delicte i una falta de respecte a les seves víctimes. A Mladic se'l considera un dels responsables de la matança de Srebrenica, on van morir 8.000 homes i adolescents bosnians ara fa 2 dècades.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: La calor està assolint rècords en un mes de setembre en diversos punts del país. Els termòmetres d'Evin i Ebre, a la Ribera d'Ebre, s'han enfilat fins als 42 graus i mig. És la temperatura màxima que s'havia arribat mai en un mes de setembre i que supera el rècord que també va marcar el poble ara fa 10 anys. Pel que fa a Lleida Ciutat, avui s'han assolit els 39 graus i mig, rècord en un mes de setembre des de fa 68 anys. Des de la capital del Segrià, més dades amb en Pere Joan Álvarez.
5: Lleida ha superat en un grau i mig els 38 de màxima registrats fins ara el 12 de setembre del 1958. Un rècord que s'ha superat amb escreix en un grau i mig. Els veïns amb qui hem parlat es mostraven farts d'una calor que s'està allargant massa.
6: Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí en Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur, i ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens, estem molt cansats, molt cansades.
7: Fa moltíssima calor, no aguanto més, m'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorós, la veritat.

0: És insuportable.
1: Que portem tot l'estiu amb una calor de por. Llavors ara al setembre això ara ja mos sobre. I no pot, es pot aguantar aquesta calor tot tant temps.
2: Recordem que Lleida ja ha assolit també rècord aquest estiu en dies en què s'ha arribat a superar els 40 graus.
3: Molta, moltíssima calor, aquestes calorades aquest estiu, però atenció, perquè Protecció Civil ara alerta que la tardor es presentarà complicada pel que fa a risc d'inundacions. Des del Meteocat avisen que les temperatures es mantindran altes i que es preveuen pluges destacables, una combinació que pot generar danes i altres fenòmens meteorològics extrems. Protecció Civil impulsa una campanya que recorda la importància d'estar sempre preparats davant d'aiguats sobtats i anuncia que també farà servir els missatges "és alert" per avisar dels perills que hi hagi un cop pari de ploure. Montse Poblet.
4: Aquesta tardor els termòmetres continuaran per sobre del que seria normal i les pluges també una combinació que pot derivar en aiguats i inundacions i que requereix molta preparació. Protecció Civil ja no només contempla enviar "és alert" per avisar que s'acosten pluges intenses i cal prendre mesures. També estudia fer servir aquesta eina per advertir dels perills que hi pot haver un cop ha deixat de ploure però els carrers o els soterranis continuen inundats. Tot i això, Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, avisa que no refiem només de les alertes. Davant uns fenòmens cada cop més imprevisibles i intensos, cal prudència i sentit comú.
5: És possible que alguna vegada no tinguem temps d'enviar aquesta alerta. Per tant, la gent que no esperi sempre rebre una alerta. Per què? Hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és: si plou, no m'haig de posar en risc. No tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera. És el moment d'anar-me'n a l'exterior.
4: De fet, la campanya d'aquest any per prevenir el risc d'inundacions posa l'accent en la rapidesa en què la pluja ho pot canviar tot en qüestió de segons.
6: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
7: Segur que no n'hi ha per tant.
8: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables.
4: Cal seguir les instruccions via "és alert" o mitjans de comunicació i també autoprotegir-se. Per això és important preparar-se abans, tenir a punt el kit d'emergències amb documentació, menjar, farmaciola, roba de recanvi i, quan parlem d'inundacions, fins i tot amb un bastó que permeti comprovar si ens enfonsarem quan tornem a sortir al carrer.
9: 3CAT Info.
3: Ara passa un minut d'un quart de set. Trànsit i temps. Connexió primer amb l'equip viari. Maria Luz García, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Es mantenen les aturades a l'AP7, uns 11 quilòmetres de cua entre Santa Perpètua de Mogoda i Vilanova del Vallès en direcció Girona i molta intensitat fins la Roca del Vallès. Recordem que ja fa aproximadament una hora que han retirat un camió que havia topat amb la mitjana, però també és habitual que els divendres hi hagi cua en aquesta zona. També retencions en aquesta àrea a la Ronda de Granollers, la comarcal 352 a la Roca del Vallès, la comarcal 251 de Cardedeu a la Roca en aquesta direcció o la C59 de Santa Perpètua a Mollet en sentit sud. També aturants més del que és habitual a l'autopista del Maresme i de retruc la B20 la Pota Nord entre Tiana i Alella, també a Tallà, a Vilassar de Dalt i de Cabrera de Mar a Argentona en direcció Girona. Cues també a la C17 de Mollet del Vallès a Parets i de Lliçà de Munt a Granollers cap a Vic, la C60 Argentona direcció Mataró, C59 entre Palau-solità i Plegamans i Caldes de Montbui en sentit nord, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, autovia A2 a l'altura de Cornellà en direcció d'entrada a Barcelona i fora de l'àrea de Barcelona també aturats a la C55 entre Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet en direcció Manresa, Nacional 2 a Maçanet de la Selva en tots dos sentits i a les rondes de Barcelona millora també la situació però encara hi ha cua a la ronda a dalt entre Pedralbes i Canyelles en sentit Besòs i la ronda litoral entre Zona Franca i el Port a la Barceloneta i a Sant Adrià sentit Besòs i de Vila Olímpica a la Barceloneta direcció Llobregat. Ara també es comencen a aturar els vehicles a la C32 Sud, l'autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi, en direcció Sitges. Pel que fa al transport públic, els trens de les línies R5 i R50 de Ferrocarrils de la Generalitat circulen amb retards de fins a 13 minuts entre les estacions d'Abrera i Manresa Baixador, i és que a causa de les altes temperatures a la zona, els trens funcionen amb limitacions de velocitat. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
3: Gràcies, Maria Luz. Bona tarda.
10: Bona tarda.
9: El temps.
3: Gemma Puig.
0: Avui la calor encara s'ha fet notar més, les temperatures van pujant, encara poden pujar una mica més al llarg d'aquestes properes hores, però de moment ja aquests valors més elevats han superat els 40 graus. 41 graus i mig a Vinebre, 40 a Benissanet, Sant Salvador de Guardiola, també a Escó, 39 al Masroig, Sant Romà d'Abella, 39 a Artés. Per tant, avui doncs, tornarem a batre nous rècords de calor de temperatura màxima en un mes de setembre, aquests valors disparats per l'època en una tarda estable. Un cel clar. Pot créixer alguna nuvolada, si ho acaba fent, doncs serà inofensiva. De cara al cap de setmana, la calor la mantindrem. La temperatura serà semblant o fins i tot pot pujar una miqueta. No molt més que avui, però sí 1 o 2 graus en alguns casos. I tindrem, això sí, més bandes de núvols prims, un cel una miqueta més enterbolit. Dissabte, més núvols fins i tot de cara a diumenge. I dissabte al matí també algun núvol baix cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Hi ha avisos de calor que es mantenen. Dissabte al matí, façana litoral, per tant aquestes nits de mal dormir també, aquestes valors de mínimes tropicals o nits tòrrides cap a la costa central i les màximes tant dissabte com diumenge, els valors més alts tocant els 40 graus.
3: Els dos menors de 15 i 16 anys detinguts per haver matat un home de 45 anys a Manresa a la matinada de dimarts estaven sota llibertat vigilada. Segons han confirmat fonts judicials, tots dos tenien vigent un ordre per un cas anterior. Mentrestant, a la capital del Bages avui s'ha fet el funeral per la víctima, una cerimònia emotiva i multitudinària per un cas que ha generat indignació entre els veïns. La Federació d'Associacions de Veïns demana polítiques de seguretat més clares per a una bona convivència i un seguiment més estricte dels reincidents. Manresa, Nàtia Dell.
7: Mentre la ciutat continua de dol plorant la mort a ganivetades del Carles Vilajosana, molt conegut a la comarca, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa ha explicat a aquesta emissora que vol reunir-se amb l'Ajuntament per analitzar des de la calma la manera de millorar la seguretat a la ciutat. El seu president és Jaume Canudes.
11: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
7: Tenint en compte que els menors implicats en el crim eren coneguts per la policia, Canudes afegeix.
11: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
7: L'últim adeu del Carles ha estat multitudinari en parlaments de la família. La germana ha dit que aniran a per totes i l'escalf d'amics i coneguts. Durant la cerimònia de comiat ha sonat la música de Plens de la Patum i peces del Correfoc de Manresa. Era aficionat a totes dues festes. La mort del Carles va ser precisament a l'acabar el Correfoc d'aquesta última festa major.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut la mare del nadó trobat mort aquesta setmana a Sant Adrià de Besòs. El cadàver de la criatura el van localitzar dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines al bloc després de trobar les restes de sang al replà de l'edifici. La dona detinguda té 33 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort. I el municipi de Santa Bàrbara, al Montsià, està de dol fins diumenge per la mort del nen de 18 mesos, en aquest cas, de qui la setmana passada se'n va denunciar la desaparició. Al vespre es fa un minut de silenci mentre que els pares continuen detinguts a l'espera de la decisió del jutge que està també investigant aquest cas, Tortosa Jordi Barranca.
12: Avui i demà s'han decretat com a dies de dol oficial en un municipi que està colpit per la notícia. De fet, aquest vespre, a les 7 concretament, s'ha convocat un minut de silenci davant de l'Ajuntament en record de la criatura localitzada i sense vida. El cas comença, recordem-ho, fa una setmana quan l'avi patern en denuncia la desaparició. El cap de setmana passat, els Mossos d'Esquadra entren en aquesta casa de Santa Bàrbara, situada, de fet, al vell mig del poble, i es troben amb una trentena de gossos, alguns malnodrits, uns animals dels quals, per cert, s'ha fet que reconeixen una protectora comarcal i d'altres directament morts. Els pares continuen a hores d'ara detinguts i mentrestant segueixen les diligències policials. El jutge que porta el cas ahir els va interrogar i es preveu que en les pròximes hores prengui una decisió. La investigació continua oberta i la causa es manté secreta.
3: El govern ha fixat els serveis mínims per la vaga d'educació de dimarts vinent, primer dia de curs, dia 8, on hi haurà d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules i en el cas de les escoles bressol els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i als centres d'educació especial la meitat del personal. Mentrestant, els sindicats que convoquen la vaga, USTEC, CGT,

UGT, la Intersindical i la COS ja han anunciat avui quina és la fórmula que faran servir en l'aturada. Hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori. A la majoria dels casos, les accions comencen ja a les 7.

0: mantenir els criteris bàsics d'un servei públic que té en aquests moments un nivell d'exigència ciutadana molt important, no només amb el terreny cultural o sociocultural, sinó també com a refugi climàtic, com a espai d'obertura per a lectura, per a estudis. En aquest context, el que nosaltres situem a la negociació que estem fent.
1: L'Ajuntament no descarta incrementar la proposta de millora retributiva del 8% a un 8,5% o un 9%. La proposta de l'administració inclou que la jornada laboral passi de 35 hores i mitja a 35 hores setmanals i la funcionalització de tot el personal laboral del Consorci de Biblioteques. La setmana vinent hi ha un acte de conciliació al Departament de Treball i a partir d'aquí es marcaran els pròxims passos a seguir.
2: 3CAT Info.
1: Poc més de 5 minuts i seran 6:45. Marc Andrés, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Ara punt a man, Marc.
2: Esports.
3: Parlem d'esport en directe perquè tot just acaba d'arribar al descans la primera semifinal de la Supercopa Ibèrica d'handbol que s'està disputant a Vigo i que estan disputant el Barça i el Porto. Com diem, el partit al descans amb els blaugranes guanyant per 20-14. La segona semifinal començarà a les 8 entre el Bidasoa i l'Sporting de Portugal. També en directe, en bàsquet ha començat el Mundial Femení a Alemanya. La selecció espanyola, amb la catalana Mariona Ortiz, està debutant contra la selecció anfitriona. De moment, a 1 minut i 49 segons per arribar al descans, el combinat espanyol guanya per 48-24.
2: 3CAT Info.
3: Fora de l'esport en directe, parlem de futbol perquè aquest vespre a les 9 comença la quarta jornada de Lliga amb el partit entre el Betis i el Real Madrid, un partit que jugarà a la Cartuja, Andalusia. Pel que fa als dos catalans, el Barça i l'Espanyol jugaran tots dos diumenge. Els blaugranes visitaran el València amb una convocatòria on hi podrien entrar Gabriel Jesús, que ahir es va estrenar com a blaugrana en un entrenament, Gavi, que s'ha recuperat del cop al genoll que l'ha fet perdre els dos últims partits, i també Livakovic, inscrit a la Lliga aquesta setmana. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà el Sevilla, també diumenge, com hem dit, amb la novetat de Leandro Cabrera, que ja ha superat la sanció de 3 partits per donar un cop a un monitor del VAR la temporada passada. I tornant al Barça, en clau institucional ja hi ha data per a l'assemblea de socis. Serà el 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. L'assemblea serà a Talamà i agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. Els punts principals seran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions d'euros i l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. A més, es ratificaran els nous membres de la Junta. Més futbol perquè el Barça femení ja coneix els seus rivals a la primera fase de la Champions. Són l'Arsenal, el Servet Suís i el París francès, amb les blaugranes jugant com a locals. Mentrestant, el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès amb els rivals visitants als partits que el Barça haurà de jugar fora de casa. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del Barça femení, Xavi Puig.
4: Nos ha tocado el Arsenal, nos ha tocado el Bayern de Múnich otra vez. Son equipos que siempre están arriba. Y bueno, la verdad es que bueno, intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar, pues como te he dicho, ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
3: El Real Madrid, de la seva banda, jugarà contra el PSG, el París, el Bayern de Múnich, la Roma, l'Inter i el Manchester City. Demà s'han de confirmar els horaris definitius d'aquesta primera fase, que començarà el 22 o 23 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final aquest any de la Champions serà a Varsovia, a Polònia, al maig, amb un Barça que buscarà revalidar el títol aconseguit a Oslo la temporada passada.
2: 3CAT Info.
3: També en futbol, a la segona divisió, el Girona visita demà l'Sporting de Gijón a 4:15. Sentim el tècnic gironí, Quique Álvarez.
5: Entenc a tothom, a situacions personals, i per això ha estat difícil fins que no s'ha tancat, però ara doncs, tothom està centrat. Jo el que sí que veig ara és un equip que realment està pensant en el Girona, està pensant en fer un bon any i està pensant en que sap lo dur que serà, però que tindrà un bon final i això és el que deixa tranquil.
3: A la convocatòria es baixa Justin, que té una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta. En canvi, entraran Mateu Morell, Carles Pérez i Mauro Furtado. El Sabadell, de la seva banda, jugarà dilluns a la nova Creu Alta contra el Còrdoba. I a la Lliga Femenina, demà a les 12 i en directe a TV3, tindrem derbi català entre l'Espanyol i el Badalona Women. A la ciutat esportiva, Dani Jarque, l'entrenadora de les blanquiblaves, és Sara Monforte.
6: Serà un partit molt igualat, un partit en el que es decidirà per detalls, però no, el resultat no té res a veure. O sigui, és un partit ja amb 3 punts a sobre, però que sí que és veritat que jo crec que serà un partit molt paregut i que no hi haurà una diferència molt gran entre un equip i l'altre.
3: També demà jugarà el Barça a 9:15 del vespre al camp del Sevilla. Per aquest partit, les blanquiblaves

0: Uranes han anunciat les altes mèdiques d'Esme i Brooks i Quica Nazaret.
1: Trescat Info.
0: En bàsquet, segons ha pogut saber Trescat Info, el jugador del Barça, Tossa Nwoma, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Es perdrà a priori la Lliga Catalana i la Supercopa ACB. Un club blaugrana que tindrà Kevin Panther de primer capità, amb Joel Parra i Darío Brizuela completant la tripleta. També en bàsquet, avui continua en marxa l'històric torneig de Sant Julià de Vilatorta, a 2:15, i l'Erna Lleida, Ulm, Alemany. I en ciclisme, victòria de Wout van Aert a l'esprint a la 13a etapa. Un triomf a 3 minuts del gran grup, tot i que no hi ha hagut canvis a la general. Enric Mas manté el mallot vermell de líder a 1 minut i 45 segons de Primoz Roglic. En aquesta etapa, per cert, ha caigut el català David de la Cruz al topar amb un bidó. Demà tindrem la 14a etapa.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 6:45. Comencem fent atenció al trànsit equip viari. Maniluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Encara uns 11 quilòmetres de cua a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Vilanova del Vallès en direcció Girona i molta intensitat fins la Roca del Vallès. També congestionada l'autopista del Maresme amb retencions de Tiana a Alella, a Tallà, de Cabrera de Mar a Argentona, direcció Girona. Destaquem també la C60 a Argentona, direcció Mataró, i la C65 a Llagostera cap a la costa.
1: Notícies destacades. El nou model de finançament és més a prop de començar la tramitació al Congrés. El govern espanyol, Catalunya i les Canàries han donat suport al nou sistema, que manté l'oposició de les comunitats del Partit Popular i de dues del PSOE. La Generalitat incorpora al mercat de pisos protegits 10.000 dels 50.000 habitatges promesos pel govern ara fa un parell d'anys. Hi ha tant pisos nous com pisos recomprats o parcialment finançats a joves. El percentatge d'habitatge públic, però, no arriba encara al 2% a Catalunya. Un dron rus ha impactat el quarter general de la intel·ligència ucraïnesa a Kiev. Ha fet com a mínim 9 ferits. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ordena una resposta contundent contra Rússia. Des d'ara fins a arribar a les 7 de la tarda, entre altres qüestions, us explicarem que Seat ha garantit el futur de la planta de Martorell, tant si desapareix com si no la marca d'aquí a 3 anys. Després de saber-se el pla de reestructuració del grup Volkswagen, Seat assegura que la fàbrica no es tancarà perquè Cupra ja està produint models que són rendibles i que s'adapten a la transició cap a l'electrificació que reclama la Comissió Europea. I Dinamarca espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any vinent. El govern socialdemòcrata del país nòrdic ha reunit avui a Copenhaguen els socis europeus impulsors de la mesura. I en esports, aquesta hora, Marc Andrés, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Què destaques, Marc?
3: Que aquest vespre comença la quarta jornada de la Lliga de Primera Divisió de Futbol amb el Betis rebent el Real Madrid, un partit a les 9 d'aquest vespre. El Barça i l'Espanyol jugaran diumenge. Els blaugranes visitaran el València amb les possibles novetats de Gabriel, Jesús, Gavi i Livakovic, mentre els blanquiblaus rebran el Sevilla amb el retorn a l'equip de Leandro Cabrera.
1: Tarda de sol i molta calor, perquè avui les temperatures tornen a superar els 35-36 graus a l'interior i a enfilar-se cap als 40 ben bons al Segrià i la Vall de l'Ebre. Cap de setmana amb aquesta calor intensa i només alguns núvols prims. El nou model de finançament autonòmic, pactat entre socialistes i Esquerra, ha fet avui el primer pas amb l'aprovació de la reunió entre el govern espanyol i les autonomies, però, això sí, ho ha fet per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa el pròxim dia 1 de gener per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
4: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar al Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
5: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes.

0: de recursos sin precedentes a nuestro estado de bienestar.
1: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alícia Romero en sortia satisfeta.
2: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
1: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
3: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
4: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
1: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
5: Junts manté el seu rebuig al nou finançament i reivindica el concert econòmic per a Catalunya com a model basc. D'entrada no bloquejaran, de la mà de PP i Vox, que aquest nou sistema es pugui debatre al Congrés, però ja han anunciat que hi presentaran una esmena a la totalitat. N'ha parlat el diputat de la formació Josep Maria Cruzet.
6: Des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat plantejant que els diners dels catalans quedin a Catalunya i esperem que els partits polítics catalans hi donin suport per tal de poder obtenir llavors sí un sistema de finançament que garanteixi les necessitats presents i futures de Catalunya.
5: La proposta de reforma del model de finançament aporta més recursos a les autonomies, modifica els criteris de repartiment dels diners i escurça les diferències de finançament entre les comunitats. És una informació que ha elaborat Pilar García i que ha comptat amb el muntatge tècnic de Jordi Galbany.
7: Més recursos en total.
8: El nou model aportarà a les autonomies 224.000 milions d'euros, 21.000 milions més cara. Catalunya és la segona comunitat que rebrà més recursos addicionals en xifres absolutes, per darrere d'Andalusia, prop de 4.700 milions.
7: Es respecta l'ordinalitat, la posició que ocupa Catalunya entre el que aporta el sistema i el que rep.
8: No queda recollit específicament, però segons els càlculs del Ministeri d'Hisenda i de la Generalitat, almenys l'any que ve, si s'aplica el nou model, Catalunya mantindrà la posició, la tercera a l'hora de portar i de rebre. Ara és la tercera en una columna i la desena a l'altra.
7: Nous criteris per repartir els diners entre les comunitats.
8: Hi ha un nou càlcul de la població ajustada, que és l'eix central del model, perquè determina les necessitats de cada comunitat en sanitat, educació i serveis socials, en funció de les característiques dels seus ciutadans. Per determinar la població ajustada s'amplien els grups d'edat de 7 a 20, per fer millor el càlcul. També es té en compte la superfície del territori, la dispersió de la població i la insularitat.
7: Creixen els diners disponibles a la cistella del sistema.
8: D'una banda, s'augmenta l'aportació dels impostos que formen part del model. Serà el 56,5% de l'IVA en lloc del 50% d'ara i el 55% de l'IRPF en lloc del 50% actual. No canvia el percentatge dels impostos especials, que és del 58%. La recaptació la fa l'agència tributària i una part del que ingressa va a la bossa comuna. I s'incorporen nous impostos a la cistella, com ara el de dipòsits bancaris. D'aquesta manera, s'augmenten els diners disponibles en el sistema en uns 16.000 milions d'euros. Alhora, l'Estat destinarà 19.000 milions d'euros per compensar les comunitats que, un cop repartits els diners, d'acord amb els criteris previstos, quedin per sota de la mitjana en ingressos per habitant.
7: Nous mecanismes perquè les comunitats augmentin els ingressos.
8: Les comunitats podran demanar una part de la recaptació de l'IVA de les pimes generada al seu territori. Es crea un fons climàtic amb 1.000 milions. Es crea un altre fons per garantir que cap comunitat rebrà menys recursos que amb el model anterior.
7: Caixa compartida d'ingressos i transferències automàtiques.
8: Això vol dir que s'acaben les bestretes. Ara el govern espanyol envia uns diners a les comunitats d'acord amb la previsió d'ingressos d'aquell any i passa comptes dos anys després. Amb el nou model, les comunitats rebran els recursos en temps real, tal com es van recaptant.

0: Dos quarts i mig de set.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La Generalitat ha incorporat 10.000 pisos protegits al mercat

0: aquests últims dos anys, segons que ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque. Una part d'aquests pisos són de nova construcció, però la gran majoria els han obtingut a través de la fórmula del tanteig i retracte, comprant-los a un particular, i aquí també han comprat els que han adquirit uns 2.000 joves amb l'ajuda d'emancipació que va posar en marxa el govern. El percentatge, però, d'habitatge públic a Catalunya encara no arriba ni al 2%. Són 10.000 pisos dels 50.000 que ara fa un parell d'anys va prometre el president Salvador Illa en ple debat de política general i que ara entren al mercat sota la fórmula de la protecció oficial, que bàsicament vol dir a un preu que la gent pugui pagar.
1: Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests dos anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies doncs, que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
0: Però encara som lluny de la mitjana europea perquè té un 9% del seu parc d'habitatge públic. La consellera Paneque ha precisat que la llista d'espera per les famílies que necessiten un pis de la mesa d'emergències ara ronda el mig any. Un dron rus ha impactat de ple avui a la seu dels serveis d'intel·ligència d'Ucraïna al centre històric de Kiev capital, just davant de la catedral de Santa Sofia. Hi ha com a mínim 9 persones ferides, en el que seria un dels pocs atacs que han tocat òrgans administratius de la capital des que va començar la guerra. De fet, aquest aparell no tripulat anava dirigit contra l'oficina del CAP de l'SBU, els serveis de seguretat ucraïnesos, que s'encarreguen de l'espionatge i del contraespionatge. En el moment de l'atac no era el despatx i no ha patit danys. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia. L'atac a la capital ucraïnesa es produeix justament quan els enviats especials dels Estats Units tenen previst de viatjar a Moscou i a Kiev aquesta setmana. Segons diversos mitjans nord-americans, Steve Witkoff i Jared Kushner aniran demà a Moscou i diumenge a Kiev amb l'objectiu de reprendre les converses per la fi de la guerra. Seria la primera visita a la capital ucraïnesa dels mediadors nord-americans. Mitjans de Kiev diuen, però, que estarien encara avaluant les garanties de seguretat per aquests atacs russos. I al Congrés anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica no està sortint com el seu líder esperava, Nigel Farage, a acceptar la dimissió de dos alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president de Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, present al Congrés, han firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Londres, corresponsal Quim Olivares.
2: El congrés anual que es fa a Birmingham havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors. Però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà emparaula la donació de 500.000 de lliures a Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. En el vídeo s'hi veu Farage, que dona les gràcies al suposat donant. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. Sentim-lo.
3: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
2: Aquestes acusacions se sumen a la investigació del Parlament sobre el regal de 5 milions de lliures que Farage va rebre d'un empresari de criptomonedes el 2024, quan encara no era diputat. La policia també investiga donacions de 500.000 de lliures d'un antic assessor condemnat als Estats Units per delictes financers. Aquest divendres, el president de l'extrema dreta francesa, Jordan Bardella, ha promès que si la seva formació arriba al poder a França, l'any que ve, enfortirà els controls a l'estret de la mànega.
4: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
2: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
0: Dinamarca espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any vinent. El govern socialdemòcrata del país nòrdic ha reunit avui a Copenhaguen els socis europeus impulsors d'aquesta mesura. Dinamarca, Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia formen l'anomenat grup dels 5, que volen ser dels primers dels 27 a establir centres per països tercers on enviar totes aquestes persones. Els ministres de l'Interior s'han reunit sense desvelar, però, amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. Morten Botskov és el ministre danès de Migració.
5: No parlem de camps, parlem d'oportunitats, d'una nova possibilitat pels migrants en situació irregular que avui dia no poden tornar al seu país d'origen i no tenen cap base legal per ser als nostres països. Preveiem estar

0: punt durant el 2027.
1: La iniciativa replica el model d'Itàlia a Albània, on Giorgia Meloni té dues instal·lacions d'aquest tipus, que estan obertes però que funcionen amb molt baix rendiment, pels nombrosos entrebancs judicials. La Unió Europea té aprovades des del juny normes per accelerar les deportacions i permetre als estats membres que creïn centres de detenció en territori no comunitari. Tant les ONGs com el Consell d'Europa, la institució amb seu a Estrasburg, han advertit dels riscos de violació dels drets humans que aquesta mesura pot comportar per les persones migrants.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Gairebé són 6:45. Connexió amb l'equip viari. Trànsit a aquesta hora. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. El punt més conflictiu continua sent l'autopista AP7, on de nou hi ha uns 12-13 quilòmetres de cua entre Santa Perpètua de Mogoda i la Roca del Vallès en sentit nord en direcció Girona. I és que a banda del trànsit habitual d'un divendres a la tarda, fa una mica més d'una hora que han retirat un camió que havia tingut un accident aquest migdia i que ha provocat retencions llarguíssimes. Afecta encara de retruc la ronda de Granollers, la comarcal 352, a l'altura de la Roca del Vallès, en tots dos sentits, la comarcal el 251 entre Cardedeu i la Roca en aquesta direcció i també aturats a la C59 a l'altura de Mollet del Vallès en sentit sud per enllaçar amb la C17. Cues també a la mateixa C17 a Parets del Vallès en direcció Vic, la C60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró, la B20 la Pota Nord i l'autopista del Maresme entre Tiana i Alella, més endavant a l'autopista a l'altura de Taià, a Vilassar de Dalt i també de Cabrera de Mar a Argentona, tot això en direcció Girona. Cues també a la C65 a l'altura de Llagostera cap a la costa, la C55 entre Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet en direcció Manresa o la Nacional 2 a Maçanet de la Selva en totes dues direccions. A Barcelona millora la situació a les rondes, però queda congestió a la ronda de dalt entre Pedralbes i Canyelles sentit Besòs i la ronda litoral entre Zona Franca i el Port i de Sant Adrià a Santa Coloma sentit Besòs i també de Vila Olímpica a la Barceloneta en direcció Llobregat. Per obres, aturats a l'autovia A2 a l'altura de Jorba direcció Lleida i l'AP2 a Montblanc en direcció Barcelona. El transport públic es mantenen els retards de fins a 13 minuts a les línies R5 i R50 de Ferrocarrils de la Generalitat, entre les estacions d'Abrera i de Manresa Baixador. I és que a causa de les altes temperatures estan circulant amb limitacions de velocitat. Més informació renovada al punt de les 7.
1: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
3: Fins ara.
2: El temps.
1: Gemma Puig.
4: Avui la calor ha estat desmesurada, calor intensa, amb valors elevats, molt elevats per l'època. Hem arribat gairebé als 43 graus, 42 graus i mig a Vinebre, 42 al Mar Roig, 41 a Seròs, a Llimiana, 40 a Sant Salvador de Guardiola o 40 al Dover, Conca de Tremp, Catalunya Central, Ponent, interior de les Terres de l'Ebre i moltes màximes entre els 37 i els 39 graus, 38 a la Vall d'en Bas, a Girona, al Canós, 39 a Vallirana, 38 a Blancafort i també temperatures altes a la costa o al Pirineu, 36 al Pont de Suert o 39 a Organyà. Ha crescut alguna nuvolada, molt, molt puntual, esquifida cap a sectors del Pirineu, a la resta es manté aquest cel clar i això és el que es mantindrà durant aquestes properes hores i així és com acabarem aquest divendres. De cara al cap de setmana, la calor es manté, fins i tot en alguns casos pot pujar una miqueta més, per tant estem parlant d'aquests valors disparats, d'aquestes màximes que durant el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, repetirem aquests valors més alts, tocant els 40 graus cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, cap a la Conca de Tremp, i moltes màximes entre els 36 i els 37 o 38 graus. Això sí, el cap de setmana tindrem una miqueta més de nuvolositat que no pas aquests darrers dies. Demà al matí tindrem alguns núvols baixos a la costa, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i aniran arribant bandes de núvols alts i prims que estones poden deixar el cel un pèl enterbolit, també amb una mica d'entrada de pols sahariana. Avisos de calor de cara a aquest dissabte i també de cara a diumenge, a moltes comarques. Per tant, aquesta calor que es mantindrà diumenge en presència de més núvols.
1: Vols. Després de saber el pla de reestructuració del grup Volkswagen per tota Europa, avui Seat ha garantit el futur de la planta de Martorell. No ha amagat que la marca pot desaparèixer d'aquí a 3 anys, però han assegurat que la fàbrica no es tancarà perquè estan produint d'altres models que són rendibles i adaptats a la transició cap a l'electrificació que reclama la Comissió Europea. Els models de Seat Ibiza, León i Arona són de combustió, gasolina i dièsel, i per tant a la llarga estan condicionats per la regulació europea sobre el diòxid de carboni. En aquests moments tenen la producció garantida fins al 2030 i, per tant, l'evolució natural sembla que passaria perquè, a partir d'aquest 2030, Martorell se centrés en el grup de cotxes elèctrics i híbrids que ja estan fent d'altres marques com Cupra. Avui, des d'Ucraïna, el president Salvador Illa, que hi és de viatge oficial, ha afirmat que l'important és que hi hagi producció industrial a la Seat de Martorell i que, per tant, ningú perdi la seva feina.
5: Volkswagen i Seat és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
1: El president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, ha explicat a 3Cat Info que si Martorell aconsegueix una nova línia de producció de cotxes elèctrics, encara podrien tenir més feina cara, però en tot cas reconeix que els plans de reestructuració mai són aliens a ningú.
6: Todas podemos tener una parte de afectación.
1: El pla de Volkswagen preveu acomiadar 100.000 treballadors a Europa i tancar 4 plantes a Alemanya. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya evita, ara com ara, amnistiar Josep Maria Jové i Lluís Salvador, els dos als càrrecs de la Conselleria d'Economia que es van encarregar de coordinar els preparatius de l'1 d'octubre. L'alt Tribunal Català ha tombat la petició de tots dos acusats per malversació que havien tornat a demanar que se'ls apliqués l'amnistia un cop la justícia europea es va pronunciar a favor de la llei aquest estiu. Els magistrats catalans, però, consideren que la sentència de Luxemburg no resol tots els seus dubtes i han decidit deixar-los en suspens l'amnistia fins que les instàncies comunitàries no els tornin la resposta. Per Jové, tot plegat forma part de l'estratègia de la justícia espanyola de mantenir-los la causa oberta. Són declaracions a aquesta emissora.
7: És una maniobra del tot dilatòria, amb la voluntat d'allargar el màxim possible el patiment que estem tenint la gent que estem sota la seva instrucció.
1: Avui mateix el Tribunal Català també ha donat per bo l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. És l'indult que demanava el mateix jutge que la va condemnar i que va aprovar el govern espanyol, de manera que no haurà d'entrar a la presó per prevaricació. L'Audiència Nacional rebutja anul·lar la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra. El jutge instructor, José Luis Calama, ha desestimat el recurs de l'expresident espanyol que alegava vulneració dels seus drets per la filtració de converses i de documents privats derivats del procediment. El magistrat ha seguit el criteri de la Fiscalia. En paral·lel, i encara de la plana judicial, la defensa de Begoña Gómez demana l'absolució dels delictes de què se l'acusa, malversació i tràfic d'influències, per la qual la jutjaran amb un jurat popular. Els advocats de l'esposa de Pedro Sánchez sostenen que en cap moment van actuar amb ànim d'enriquir-se, que no va cobrar per dirigir la càtedra a la Universitat Complutense de Madrid i que no es va apropiar del software de la universitat ni el va destinar a usos privats. També s'assessora al banc dels acusats la seva assistent, Cristina Álvarez, com a cooperadora d'aquests suposats delictes. La defensa la desvincula de qualsevol presa de decisió a les activitats de Gómez i recorda que totes les parelles dels presidents han tingut assistents. Les acusacions demanen per Begoña Gómez 13 anys de presó i 6 per a Álvarez.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company i el Teatre Romea és la sorpresa per la nova programació dels teatres del grup Focus, després d'un any de rècord de públic, amb més de 500.000 d'espectadors, Montse Mas.
8: La coproducció amb The Royal Shakespeare Company, una de les companyies més prestigioses del món, comptarà amb actors catalans i arribarà al Romea la primavera que ve. Així ho ha avançat el president de Focus, Daniel Martínez.
9: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells, el Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea, volem d'alguna manera encetar una nova etapa d'internacionalització.
8: Martínez no amaga l'eufòria després d'un any de xifres rècords, sumant els teatres Romea, Goya, Condal i Villarroel, 534.000 espectadors i més de 14,7 milions d'euros en recaptació. La inversió per al nou curs, en què, per cert, el grup continua celebrant els 40 anys de vida, també serà de rècord, 14 milions i mig d'euros. Seran una seixantena d'espectacles molt variats, amb noms tan destacats com Josep Maria Flotats, Emma Vilarasau, Sílvia Munt, Leonardo Esbaralla o Juan Mayor.

0: Berga, amb revisions de clàssics com El gran inquisidor, amb Lluís Omar, noves creacions com Bons i dolents, de Joel Joan, i reposicions com Un sogre de lloguer, amb l'incombustible Joan Pera.
1: 3CAT Info.
2: Poc més de 5 minuts i mig i seran les 7.
1: Esports.
2: Marc Andrés, bona tarda.
3: Bona tarda, esport en directe. Tenim en marxa la primera semifinal de la Supercopa Ibèrica d'handbol a Vigo entre el Barça i el Porto. Ara mateix, minut 45 de partit, per tant, 15 de la segona meitat, i el Barça que guanya per 32 a 27. La segona semifinal serà a les 8 entre el Bidasoa i l'Sporting de Portugal. També en directe en bàsquet. Ha començat el Mundial Femení a Alemanya i la selecció espanyola està jugant ara mateix amb la catalana Mariona Ortiz, amb el seu debut contra la selecció anfitriona d'Alemanya. Ara mateix, a falta de 4 minuts i 49 segons per al final del tercer quart, la selecció espanyola guanya per 55 a 31.
1: 3CAT Info.
3: Parlem ara de futbol perquè aquest vespre comença la quarta jornada de Lliga amb el partit entre el Betis i el Real Madrid, un partit que començarà a les 9. Pel que fa als dos catalans, el Barça i l'Espanyol jugaran tots dos diumenge. Els blaugranes visitaran el València en una convocatòria on hi podrien entrar Gabriel Jesús, que ahir es va estrenar com a blaugrana en un entrenament, Gavi, que s'ha recuperat del cop al genoll que l'ha fet perdre's els dos últims partits, i també Livakovic, inscrit aquesta setmana. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà el Sevilla, com dèiem, també diumenge, i la gran novetat serà la de Leandro Cabrera, el defensa que ja ha superat la sanció de 3 partits per donar un cop a un monitor del VAR la temporada passada. I tornant al Barça, en clau institucional ja hi ha data per a l'assemblea de socis. Serà el 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça de Lliga. L'assemblea serà telemàtica i agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. Els punts principals seran l'aprovació dels comptes, amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions d'euros, i l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. A més, es ratificaran els nous membres de la Junta. El Barça femení avui ha conegut els seus rivals a la primera fase de la Champions. A casa, les blaugranes jugaran contra l'Arsenal, el Servet Suís i el París francès, mentre les de Pere Romeu hauran de visitar els camps del Bayern de Múnich, la Roma i el Kiel danès. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del Barça femení, Xavi Puig.
4: Nos ha tocado el Arsenal, nos ha tocado el Bayern de Múnich otra vez. Son equipos que siempre están arriba. Y bueno, la verdad es que bueno, intentaremos competir, competir como lo sabe hacer el Barça e intentar, pues como te he dicho, ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
3: El Real Madrid, de la seva banda, jugarà contra el PSG, el París, el Bayern de Múnich, la Roma, l'Inter i el Manchester City. Demà s'ha de confirmar a tots els horaris d'aquesta primera fase, que començarà el 22 o 23 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final aquest any serà al maig, a Varsovia, a Polònia, amb un Barça que buscarà revalidar el títol aconseguit a Oslo.
1: 3CAT Info.
3: A la segona divisió, el Girona visita demà l'Sporting de Gijón a un quart de cinc. Sentim el tècnic gironí, Quique Álvarez.
5: Entenc a tothom, a situacions personals, i per això ha estat difícil fins que no s'ha tancat, però ara doncs, tothom està centrat. Jo el que sí que veig ara és un equip que realment està pensant en el Girona, està pensant en fer un bon any i està pensant en que sap lo dur que serà, però que tindrà un bon final, i això és el que deixa tranquil.
3: A la convocatòria és baixa Justin, que té una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta. En canvi, entraran en aquesta llista Mateu Morey, Carles Pérez i Mauro Furtado. Això serà demà, al partit del Girona. Mentrestant, el Sabadell jugarà dilluns a la nova Creu Alta contra el Còrdoba. I a la Lliga Femenina, demà a les 12 del migdia. I en directe a TV3 tindrem derbi català entre l'Espanyol i el Badalona Women. L'entrenadora de les blanquiblaves és Sara Monforte.
6: És un partit molt igualat, un partit en el que es decidirà per detalls, però no, el resultat no té res a veure. O sigui, és un partit ja amb 3 punts a sobre, però que sí que és veritat que jo crec que serà un partit molt paregut i que no hi haurà una diferència molt gran entre un equip i l'altre.
3: També tindrà partit al Barça a partir de 8:45 del vespre al camp del Sevilla. Per aquest partit, les blaugranes han anunciat les altes d'Esme i Brooks i de Kika Nazaret.
1: 3CAT Info.
3: En bàsquet, segons ha pogut avançar 3CAT Info, el jugador del Barça, Tosan Ewoma, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Es perdrà la Lliga Catalana i, a priori, la Supercopa ACB. Un club blaugrana que tindrà Kevin Panther de primer capità, amb Joel Parra i Darío Brizuela completant la tripleta. També en bàsquet, segueix en marxa l'històric torneig de Sant Julià de Vilatorta i avui, a partir de 8:45, l'Ilerna Lleida jugarà contra el Ratio Ulm alemany. En ciclisme, victòria de Wout van Aert a l'esprint de la 13a etapa. Un triomf a 3 minuts del gran grup, tot i que no hi ha hagut canvis a la

0: general. Enric Mas manté el mallot vermell de líder a 1 minut i 45 segons de Primo Roglic. Sentim el líder d'aquesta ronda, Enric Mas, a Televisió Espanyola.
1: Hemos mantenido, como tú dices, la calma en todo momento. Ya habéis visto que nosotros somos, solo hemos utilizado un hombre para tirar y al final los otros equipos pues han utilizado equipos enteros. Así que por nuestra parte la gestión desde el coche creo que es un 10, la de carrera también, así que contentos.
0: En aquesta etapa, per cert, ha caigut el català David de la Cruz al topar amb un bidó. Demà tindrem la 14a etapa, 154 quilòmetres, amb sortida a Jaén i final al port de primera categoria de la Pandera. I en tennis, a partir de les 7, Carlos Alcaraz juga partit de tercera ronda de l'Obert dels Estats Units davant del xinès Wu.
2: 3CAT Info.
3: Bona tarda, són les 7. A aquesta hora comencem el repàs dels titulars per l'estat del trànsit equip viari.
4: Destaquem els 11 quilòmetres de cua a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Vilanova del Vallès en direcció Girona i també les cues de l'autopista del Maresme de Tiana a Alella a l'altura de Tallà, a Vilassar de Dalt i de Cabrera de Mar a Argentona en direcció Girona.
3: El nou model de finançament fa un pas endavant i ja és més a prop de començar la tramitació al Congrés amb l'objectiu que entri en vigor l'any vinent. El govern espanyol, amb l'únic suport de Catalunya i les Canàries, el deixen a punt per passar a la taula del Consell de Ministres. Millora el sistema en prop de 4.700 milions d'euros per a Catalunya. Un dron rus impacta en el quarter general de la intel·ligència ucraïnesa a Kiev i almenys 9 ferits. Zelensky ha ordenat una resposta contundent contra Rússia. L'atac ha coincidit amb el viatge del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha hagut d'interrompre la visita a un hospital. Els dos menors detinguts per matar un home de 45 anys a Manresa dimarts a la matinada estaven sota llibertat vigilada. Així ho confirmen fonts judicials. L'ordre de vigilància era per un cas anterior. Mentrestant, avui a Manresa s'ha fet el funeral per la víctima. Detinguda la mare del nadó trobat mort aquesta setmana en un edifici de la mina Sant Adrià de Besòs. La dona té 33 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort de la criatura. SEAT garanteix el futur de la planta de Martorell, tant si desapareix com si no la marca SEAT d'aquí 3 anys. Després de saber-se el pla de reestructuració del grup Volkswagen, SEAT assegura que la fàbrica no es tancarà perquè Cupra ja està produint models que són rendibles i adaptats a la transició cap a l'electrificació que reclama la Comissió Europea. Protecció Civil demana preparar-se davant del risc de forts aiguats i inundacions aquesta tardor, que es preveu complicada. A més, també es planteja enviar missatges es alert durant o després de pluges sobtades per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. I al Regne Unit, noves acusacions de finançament irregular esquitxen el Congrés anual de Reform UK. El partit de Nigel Farage, el líder de l'extrema dreta britànica, ho nega i diu que els han parat una trampa. En paral·lel, Farage ha signat un acord amb el reagrupament nacional francès per combatre la immigració si arriben al poder.
2: Esports.
0: Betis i Real Madrid obren avui la quarta jornada de primera divisió a les 9 del vespre. El Barça i l'Espanyol jugaran diumenge. Els blaugranes visitaran el València i els blanquiblaus rebran el Sevilla. En bàsquet, segons ha avançat 3CAT Info, el jugador del Barça, Tosin Ewoma, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Es perdrà a priori la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I en directe tenim en joc la primera semifinal de la Supercopa Ibèrica d'handbol. Ara mateix queden 10 minuts pel final del partit. Barça 34, Porto 30.
3: I pel que fa al temps, calor desmesurada per ser setembre. Les màximes més altes han superat els 40 graus a l'Ebre, Ponent i la Conca de Tremp. Tarda de cel clar i nit tropical o puntualment tòrrida a la costa. La calor intensa es mantindrà tot el cap de setmana, però amb alguns núvols prims.
2: 3CAT Info.
3: Passen gairebé 4 minuts de les 7. Us informa Agustí Serrat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: El nou model de finançament autonòmic, pactat entre les socialistes i Esquerra, ha fet avui el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, ho ha fet per la mínima, només amb el suport de Catalunya.

0: Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa el pròxim 1 de gener per poder blindar-lo davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
2: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
1: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
3: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
1: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
4: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo de separatismo català.
5: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
1: Tot això s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
0: Doncs bé, Junts manté el seu rebuig al nou finançament i reivindica el concert econòmic per a Catalunya com al model basc. D'entrada, no bloquejaran de la mà de PP i Vox que el nou sistema es pugui debatre al Congrés, però ja han anunciat que hi presentaran una esmena a la totalitat. Sentim el diputat juntaire Josep Maria Cruzet.
6: Des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat plantejant que els diners dels catalans quedin a Catalunya i esperem que els partits polítics catalans hi donin suport per tal de poder obtenir llavors sí un sistema de finançament que garanteixi les necessitats presents i futures de Catalunya.
0: La proposta de reforma del model de finançament aporta més recursos a les autonomies, modifica els criteris de repartiment dels diners i escurça les diferències de finançament entre les comunitats. És una informació de Pilar García amb el muntatge de Jordi Galbany.
7: Més recursos en total.
8: El nou model aportarà a les autonomies 224.000 milions d'euros, 21.000 milions més cara. Catalunya és la segona comunitat que rebrà més recursos addicionals en xifres absolutes, per darrere d'Andalusia, prop de 4.700 milions.
7: Es respecta l'ordinalitat, la posició que ocupa Catalunya entre el que aporta el sistema i el que rep.
8: No queda recollit específicament, però segons els càlculs del Ministeri d'Hisenda i de la Generalitat, almenys l'any que ve, si s'aplica el nou model, Catalunya mantindrà la posició, la tercera, a l'hora de portar i de rebre. Ara és la tercera en una columna i la desena a l'altra.
7: Nous criteris per repartir els diners entre les comunitats.
8: Hi ha un nou càlcul de la població ajustada, que és l'eix central del model, perquè determina les necessitats de cada comunitat en sanitat, educació i serveis socials, en funció de les característiques dels seus ciutadans. Per determinar la població ajustada s'amplien els grups d'edat de 7 a 20, per fer millor el càlcul. També es té en compte la superfície del territori, la dispersió de la població i la insularitat.
7: Creixen els diners disponibles a la cistella del sistema.
8: D'una banda, s'augmenta l'aportació dels impostos que formen part del model. Serà el 56,5% de l'IVA en lloc del 50% d'ara i el 55% de l'IRPF en lloc del 50% actual. No canvia el percentatge dels impostos especials, que és del 58%. La recaptació la fa l'agència tributària i una part del que ingressa va a la bossa comuna. I s'incorporen nous impostos a la cistella, com ara el de dipòsits bancaris. D'aquesta manera, s'augmenten els diners disponibles en el sistema en uns 16.000 milions d'euros. Alhora, l'Estat destinarà 19.000 milions d'euros per compensar les comunitats que, un cop repartits els diners, d'acord amb els criteris previstos, quedin per sota de la mitjana en ingressos per habitant.
7: Nous mecanismes perquè les comunitats augmentin els ingressos.
8: Les comunitats podran demanar una part de la recaptació de l'IVA de les pimes generada al seu territori. Es crea un fons climàtic amb 1.000 milions. Es crea un altre fons per garantir que cap comunitat rebrà menys recursos que amb el model anterior.
7: Caixa compartida d'ingressos i transferències automàtiques.
8: Això vol dir que s'acaben les bestretes. Ara el govern espanyol envia uns diners

0: diners a les comunitats d'acord amb la previsió d'ingressos d'aquell any i passa comptes dos anys després. Amb el nou model, les comunitats rebran els recursos en temps real, tal com es van recaptant.
1: 3CAT Info.
2: L'altre tema destacat de la tarda, un dron rus ha impactat de ple a la seu dels serveis d'intel·ligència d'Ucraïna, al centre històric de Kiev, just davant de la catedral de Santa Sofia. Hi ha almenys 9 persones ferides en el que seria un dels pocs atacs que han tocat òrgans administratius de la capital des de l'inici de la guerra. De fet, l'aparell no tripulat anava dirigit contra l'oficina del cap de l'SBU, els serveis de seguretat ucraïnesos, que s'encarreguen de l'espionatge i el contraespionatge en el moment de l'atac, però no era el despatx i no ha patit danys. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia. L'atac a la capital ucraïnesa es produeix justament quan els enviats especials dels Estats Units tenen previst viatjar a Moscou i Kiev aquest cap de setmana. Segons diversos mitjans nord-americans, Steve Witkoff i Jared Kushner aniran demà a Moscou i diumenge a Kiev amb l'objectiu de reprendre les converses per la fi de la guerra. Aquesta seria la primera visita a la capital ucraïnesa dels mediadors nord-americans. Mitjans de Kiev diuen que estarien encara avaluant les garanties de seguretat pels atacs russos. Precisament aquest atac rus al centre històric de Kiev ha impactat a prop d'on era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de visita oficial a la capital ucraïnesa i que ha hagut d'interrompre la visita que estava fent a l'Hospital Militar de la Guàrdia de Frontera de Kiev. El govern català s'ha compromès a mantenir la col·laboració amb Ucraïna en projectes relacionats amb la salut i la cooperació territorial i Illa ha concretat que seran iniciatives, a més de l'àmbit de la salut, també vinculades al món econòmic i científic i de suport a la comunitat ucraïnesa de Catalunya.
3: Hem compromès que seguirem donant aquest suport, aquesta ajuda, a l'àmbit mèdic, amb material, amb recursos, també amb assistència, també tenint cura d'aquelles persones que aquí, malauradament, no poden trobar els recursos que necessiten per recuperar la seva salut.
2: Catalunya ha enviat a Ucraïna gairebé 58 milions d'euros d'ajuda humanitària des del febrer del 2022, quan va començar la invasió russa, segons dades del govern.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
2: Més qüestions. Els dos menors de 15 i 16 anys detinguts per matar un home de 45 anys a Manresa la matinada de dimarts estaven sota llibertat vigilada. Segons han confirmat fonts judicials, tots dos tenien vigent una ordre per un cas anterior. Mentrestant, a la capital del Bages avui s'hi ha fet el funeral per la víctima. Una cerimònia emotiva i multitudinària per un cas que ha generat indignació entre els veïns. La Federació d'Associacions de Veïns demana polítiques de seguretat més clares per a una bona convivència i un seguiment més estricte dels reincidents. Manresa, Nati Adell.
4: Mentre la ciutat continua de dol plorant la mort a ganivetades del Carles Vilajosana, molt conegut a la comarca, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa ha explicat a aquesta emissora que vol reunir-se amb l'Ajuntament per analitzar des de la calma la manera de millorar la seguretat a la ciutat. El seu president és Jaume Canudes.
5: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
4: Tenint en compte que els menors implicats en el crim eren coneguts per la policia, Canudes afegeix.
5: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
4: L'últim adeu del Carles ha estat multitudinari en parlaments de la família. La germana ha dit que aniran a per totes i l'escalf d'amics i coneguts. Durant la cerimònia de comiat ha sonat la música de Plens de la Patum i peces del Correfoc de Manresa. Era aficionat a totes dues festes. La mort del Carles va ser precisament a l'acabar el Correfoc d'aquesta última festa major.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut la mare del nadó trobat mort aquesta setmana a Sant Adrià de Besòs. El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. La detinguda té 33 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort.
1: 3CAT Info.
2: I després de saber el pla de reestructuració del grup Volkswagen per tota Europa, avui Seat ha garantit el futur de la planta de Martorell. No amaguen que la marca Seat podria desaparèixer d'aquí a 3 anys, però asseguren que la fàbrica no es tancarà perquè està produint altres models que són rendibles i adaptats a la transició cap a l'electrificació que reclama la Comissió Europea. Els models de Seat, l'Ibiza, León i l'Arona, són de combustió, gasolina i dièsel, i per tant, a la llarga estan condicionats per la regulació europea sobre diòxid de carboni. Ara mateix tenen la producció garantida fins al 2030, per tant l'evolució natural sembla que passaria perquè a partir d'aleshores Martorell se centrés del tot ja en els cotxes elèctrics i els híbrids de les altres marques del grup com Cupra. Avui des d'Ucraïna el president Salvador Illa ha afirmat que l'important és que hi hagi producció industrial a la SEAT de Martorell i per tant que ningú perdi la seva feina.
3: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i les zones de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
2: De fet, Matías Carnero, president de la Comitè d'Empresa de SEAT, ha explicat a aquesta emissora que si Martorell aconsegueix una nova línia de producció de cotxes elèctrics, encara podrien tenir més feina que ara. El pla de Volkswagen preveu acomiadar 100.000 treballadors a Europa i tancar 4 plantes a Alemanya. És un quart de vuit del vespre. Aquesta hora obrim l'àrea de servei. Comencem repassant quin és l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Encara uns 10 quilòmetres de cua a l'autopista AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès, en sentit nord, en direcció Girona. També en aquesta zona, aturats a la ronda de Granollers, la comarcal 352 a l'altura de la Roca del Vallès, la comarcal 251 entre Cardedeu i les Franqueses del Vallès i la C59 a Mollet del Vallès en sentit sud. També cues a la B20, la Pota Nord i l'autopista del Maresme, entre Tiana i Alella. També molta intensitat fins a Vilassar de Dalt i aturats entre Cabrera de Mar i Argentona, tot això en sentit nord en direcció Girona. També en aquesta zona aturats a la C60 a l'altura d'Argentona per anar cap a Mataró o bé per enllaçar amb l'autopista del Maresme. També cues a la C65 a l'altura de Llagostera en direcció a la costa i a l'àrea de Barcelona la C58 i la C33 al tram final d'entrada a Barcelona des de Montcada i fins al Nus de la Trinitat. Cues també a la C55 de Castellgalí a Sant Vicenç de Castellet en direcció Manresa o la Nacional 2 a Maçanet de la Selva en tots dos sentits. A les rondes de Barcelona millora la situació, queden retencions a la ronda a dalt entre Sant Gervasi i Canyelles, sentit Besòs, i a la ronda litoral a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs, i de Vila Olímpica a la Barceloneta, direcció Llobregat. Per obres, aturats a l'autovia 2 a Jorba, direcció Lleida, i l'autopista AP2 a l'altura de Montblanc, direcció Barcelona, perquè hi ha un carril tallat a la circulació. El transport públic, els trens de les línies R5 i R50 de Ferrocarrils de la Generalitat circulen amb retards de fins a 8 minuts entre les estacions d'Abrera i Manresa Baixador. I és que hi ha limitacions de velocitat a causa de les altes temperatures. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
2: Gràcies, fins ara.
6: Fins ara.
1: El temps.
2: Amb l'Eloi Cordomí.
7: Avui les temperatures s'han enfilat molt més, hem tingut una calor desmesurada, valors que han arribat als 42 graus i mig a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Seròs, 41 a Llimiana, Sant Salvador de Guardiola, 40 al Dover, temperatures màximes de rècord en un mes de setembre en moltes poblacions, per tant aquestes temperatures disparades en aquests primers dies de setembre i moltes màximes també entre els 36 o els 38 graus, 38 a Girona, 39 a Organyà, 38 al Canós, al Blancafort. En una tarda de sol, com a molt, ha crescut alguna nuvolada, molt puntual, cap al Pirineu, Prepirineu, poqueta cosa en conjunt, i de cara al cap de setmana la calor es mantindrà. Fins i tot pot pujar una miqueta més, tant dissabte com diumenge, avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, i no només cap a comarques interiors, sinó també a la mateixa línia de la costa. Per tant, aquesta calor, això fogó, que es mantindrà tot el cap de setmana. Sí que, a diferència d'aquests darrers dies, tindrem més núvols. Aquest dissabte al matí, algun núvol baix cap a la façana litoral, bandes de núvols alts i prims, cel enterbolit, alguna nuvolada tarda, en principi inofensiva tant dissabte com diumenge, però sí diumenge en presència de més núvols alts i mitjans que deixaran el cel mig ennuvolat.
2: Volíem dir amb la Gemma Puig.
8: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
9: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
8: Escolteu-nos i fem pinya.
2: Doncs bé, com deia ara la Gemma, la calor està assolint rècords en un mes de setembre en diversos punts del país. Els termòmetres de Vinebre, la Ribera d'Ebre, s'han enfilat fins als 42 graus i mig, és la temperatura màxima que s'ha arribat mai en un mes de setembre.

0: Sempre supera el rècord que també va marcar el poble fa 10 anys. Pel que fa a la ciutat de Lleida, avui s'han fregat els 40 graus, rècord en un mes de setembre. Des de fa 68 anys anem cap allà, cap a Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: Lleida ha superat en gairebé 2 graus els 38 de màxima registrats fins ara el 12 de setembre del 1958. Un rècord que s'ha superat, doncs, amb escreix. Els veïns amb qui hem parlat es mostraven farts d'una calor que s'està allargant massa.
2: Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí en Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur, i ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens, estem molt cansats, molt cansades.
3: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més, m'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorós, la veritat, és insuportable.
4: Que portem tot l'estiu amb una calor de por, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre. I no es pot aguantar aquesta calor tant temps.
1: Recordem que Lleida ja ha assolit també rècord aquest estiu en dies en què s'ha arribat o superat els 40 graus amb un total de 15.
0: A tot això, el risc d'incendi s'incrementa de cara a demà. Els agents rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem, en 34 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També s'activarà el nivell 3 per perill alt d'incendi en 356 municipis de 32 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que comporti un risc d'incendi. I, a més, la Protecció Civil ha alertat que la tardor es presenta complicada pel que fa al risc d'inundacions. Des del Meteocat avisen que les temperatures es mantindran altes i es preveuen pluges destacables, una combinació que pot generar danes i altres fenòmens meteorològics extrems. Protecció Civil impulsa una campanya que recorda la importància d'estar preparats davant d'aiguats sobtats i anuncia que també farà servir els missatges És Alert per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Barcelona, Montse Poblet.
5: Aquesta tardor els termòmetres continuaran per sobre del que seria normal i les pluges també una combinació que pot derivar en aiguats i inundacions i que requereix molta preparació. Protecció Civil ja no només contempla enviar És Alert per avisar que s'acosten pluges intenses i cal prendre mesures. També estudia fer servir aquesta eina per advertir dels perills que hi pot haver un cop ha deixat de ploure però els carrers o els soterranis continuen inundats. Tot i això, Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, avisa que no refiem només de les alertes. Davant uns fenòmens cada cop més imprevisibles i intensos, cal prudència i sentit comú.
6: És possible que alguna vegada no tinguem temps d'enviar aquesta alerta. Per tant, la gent que no esperi sempre a rebre una alerta. Per què? Hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és, si plou, no m'haig de posar en risc. No tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera. És el moment d'anar-me'n a l'exterior.
5: De fet, la campanya d'aquest any per prevenir el risc d'inundacions posa l'accent en la rapidesa en què la pluja ho pot canviar tot en qüestió de segons.
7: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
8: Segur que no n'hi ha per tant.
9: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables.
5: Cal seguir les instruccions via És Alert o mitjans de comunicació i també autoprotegir-se. Per això és important preparar-se abans, tenir a punt el kit d'emergències amb documentació, menjar, farmaciola, roba de recanvi i, quan parlem d'inundacions, fins i tot amb un bastó que permeti comprovar si ens enfonsarem quan tornem a sortir al carrer.
0: La Generalitat ha incorporat 10.000 pisos protegits al mercat en aquests últims 2 anys, segons ha avançat la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, al matí de Catalunya Ràdio. Una part són de nova construcció, però la gran majoria els ha obtingut a través de la fórmula del tanteig i retracte, comprant-los a un particular, i aquí també han comptat els que han comprat uns 2.000 joves amb l'ajuda d'emancipació que va posar en marxa el govern. El percentatge d'habitatge públic a Catalunya, però, encara no arriba ni tan sols al 2%. I més qüestions, anem ara a la plana internacional, perquè al Congrés Anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de 2 alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president del Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, present al Congrés, han firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Londres, Quim Olivares.
10: El congrés anual que es fa a Birmingham havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa
8: We are not talking about camps.
10: No parlem de...
11: El congrés anual que es fa a Birmingham havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors. Però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà emparaula la donació de 500.000 lliures de Reform UK, cosa que vulneraria la legislació.

0: mena la investigació del Parlament sobre el regal de 5 milions de lliures que Farage va rebre d'un empresari de criptomonedes el 2024, quan encara no era diputat. La policia també investiga donacions de 500.000 de lliures d'un antic assessor condemnat als Estats Units per delictes financers. Aquest divendres, el president de l'extrema dreta francesa, Jordan Bardella, ha promès que si la seva formació arriba al poder a França, l'any que ve enfortirà els controls a l'estret de la mànega.
1: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
0: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
2: Esports. Són 8:15, falten 5 minuts per 8:15. Aquesta hora repassem l'actualitat esportiva amb David Ubach. Bona tarda.
3: Bona tarda, esports, que comencem a repassar precisament per l'esport en joc. Partits en directe aquí a la sintonia de 3Cat Info, encapçalats per la recent victòria de fa uns instants del Barça d'handbol a la primera semifinal de la Supercopa Ibèrica que es disputa a Vigo. Avui semifinals, la primera ha estat de color blaugrana, tot i que amb un marcador ajustat de Barça 39, Porto 37. Un triomf, doncs, que classifica l'equip de Carlos Ortega per a la final de demà, que jugarà contra el vencedor de la segona semifinal, que arrenca ara d'aquí una mica més de mitja hora, a les 8, i que enfronta el Bidasoa amb l'Sporting de Portugal. L'altre equip portuguès, l'Sporting, que s'enfronta al conjunt d'Iruna, a l'equip basc. Qui guanyi, doncs, serà el rival del Barça demà a la final d'aquesta Supercopa Ibèrica d'handbol. En futbol, a partir de les 9, arrenca ja la jornada 4 a la primera divisió amb un Betis-Madrid, el conjunt blanc, que es pot tornar a situar líder de la primera divisió, provisional, això sí, i mantenir el seu ple de victòries. El Madrid, juntament amb el Barça, doncs, és co-líder amb el Barça com a primer classificat per millor gol a baraix. En bàsquet, avui ha començat el Mundial Femení a Alemanya, i la selecció espanyola, precisament, s'està enfrontant a l'equip anfitrió, a Alemanya. Ara mateix, el partit el tenim ja dins de l'últim quart, amb un marcador d'Espanya, 83, Alemanya 53, ja a les acaballes del partit. Per tant, el combinat espanyol, amb una catalana a les seves files, la calellenca Mariona Ortiz, doncs s'endurà la primera victòria. En l'altre partit del grup, el Japó s'ha imposat Mali, per 102 a 97. I a l'Open dels Estats Units de tennis, avui partit de tercera ronda, destaquem un del quadre masculí, el que enfrontarà ara, previst per 8:15, el murcià Carlos Alcaraz davant del xinès Wu.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Més enllà de l'esport en joc, expliquem també que els dos catalans de la primera divisió, el Barça i l'Espanyol, jugaran diumenge. Els blaugranes visitaran el València i a la convocatòria podrien endrejar Gabriel Jesús, que ahir es va estrenar com a blaugrana en un entrenament, i Gavi, que s'ha recuperat del cop al genoll que l'ha fet perdre els dos darrers partits. També Livakovic, inscrit aquesta mateixa setmana. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà el Sevilla també diumenge, amb la novetat de Cabrera, que ja ha superat la sanció de 3 partits per donar un cop a un monitor del VAR.
4: 3Cat Info.
3: Del futbol també destaquem que el Barça femení ha conegut avui els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions, a la fase Lliga. Són l'Arsenal, el Servet Suís, el París francès, amb les blaugranes com a locals en aquests tres casos, i a domicili l'equip de Pere Romeu s'enfrontarà al Bayern de Múnich, la Roma i al Kiu danès. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del Barça femení de futbol, Xavi Puig.
5: Nos ha tocado el Arsenal, nos ha tocado el Bayern de Múnich otra vez. Son equipos que siempre están arriba. Y bueno, la verdad es que bueno, intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar, pues como te he dicho, ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
3: Pel que fa al Real Madrid, de la seva banda, jugarà aquesta fase Lliga de la Champions contra el Paris Saint-Germain, el París, el Bayern de Múnich, la Roma, l'Inter de Milà i el Manchester City. Demà s'han de confirmar els horaris definitius d'aquesta primera fase, que arrencarà el 22 o 23 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final aquest any serà a Varsovia, al maig, amb un Barça que buscarà, doncs, revalidar el títol aconseguit a Oslo.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En bàsquet, segons ha pogut saber aquesta emissora, el jugador del Barça, Tosan Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació a l'espatlla. I en ciclisme, triomf de Wout van Aert, el belga de l'equip Visma, a la 13a etapa. Ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. Fenerbahçe ha entrat

0: Són 7:45. Aquesta hora repassem algunes de les informacions més destacades que els hem explicat. Com que el nou model de finançament ha fet un pas endavant i ja és més a prop de començar la tramitació al Congrés amb l'objectiu que entri en vigor l'any vinent. El govern espanyol, amb l'únic suport de Catalunya i les Canàries, el deixen a punt per passar a la taula del Consell de Ministres. Millora el sistema en prop de 4.700 milions d'euros per a Catalunya. Un dron rus impacta en el quarter general de la intel·ligència ucraïnesa a Kiev i almenys 9 ferits. Zelensky ha ordenat una resposta contundent contra Rússia. L'atac es produeix hores abans del viatge d'aquest cap de setmana a Moscou dels mediadors nord-americans per intentar reactivar les negociacions. I els dos menors detinguts per matar un home de 45 anys a Manresa dimarts a la matinada estaven sota llibertat vigilada. Així ho confirmen fonts judicials. L'ordre de vigilància era per un cas anterior. Mentrestant, avui a Manresa s'ha fet un funeral per la víctima. I de seguida els expliquem que la comissària europea per l'ampliació de la Unió suspèn el seu viatge a Sèrbia per denunciar la rebuda de Ratko Mladic com un heroi. El cos del criminal de guerra, mort el mes passat a La Haia, va arribar ahir a Belgrad i aquest cap de setmana es preveuen actes massius d'homenatge. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya continua denegant l'amnistia per als republicans Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Encausats pels preparatius de l'1 d'octubre, el Tribunal Català vol esperar que la justícia europea resolgui si la malversació és amnistiable, una qüestió que el juliol no va aclarir en el seu aval a la llei. Els esports, quin és el titular destacat, David?
1: La ben recent classificació del Barça d'handbol per disputar demà la final de la Supercopa Ibèrica, que es fa avui demà a Vigo, un conjunt blaugrana que s'ha imposat a la primera semifinal al Porto portuguès per 39 gols a 37. Demà a la final, l'equip de Carlos Ortega la jugarà contra el vencedor del Bidasoa, Sporting de Portugal, que arrencarà a partir de les 8. I a la primera divisió de futbol, a partir de les 9, tindrem un Betis-Madrid que obre la jornada 4.
0: I pel que fa al temps, calor desmesurada per ser setembre. Les màximes més altes han superat els 40 graus a l'Ebre, Ponent i la Conca de Tremp. Tarda de cel clar i nit tropical o puntualment tòrrida a la costa. La calor intensa es mantindrà tot el cap de setmana, però amb alguns núvols prims. Passen 7:58, el nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet avui el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa el pròxim 1 de gener per poder blindar-lo davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de AJA.
2: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar al Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
3: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
2: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
4: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
2: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
5: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
6: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
2: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
0: Doncs bé, Junts manté el seu rebuig al nou finançament i reivindica el concert econòmic per a Catalunya com el model basc. D'entrada, no bloquejaran de la mà de PP i Vox que el nou sistema es pugui debatre al Congrés, però ja han anunciat que hi presentaran una esmena a la totalitat. Sentim el diputat juntaire Josep Maria Cruzet.
7: Des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat, plantejant que els diners dels catalans quedin a Catalunya. I esperem que els partits polítics catalans hi donin suport per tal de poder obtenir, llavors sí, un sistema sistema de finançament que garanteixi les necessitats presents i futures de Catalunya.
8: 3CAT Info.
0: L'altre tema destacat que us estem explicant és que un dron rus ha impactat a ple a la seu dels serveis d'intel·ligència d'Ucraïna, al centre històric de Kiev, just davant de la catedral de Santa Sofia. Hi ha almenys 9 persones ferides, en el que seria un dels pocs atacs que han tocat òrgans administratius de la capital des de l'inici de la guerra. De fet, l'aparell no tripulat anava dirigit contra l'oficina del cap de l'SBU, els serveis d'intel·ligència i de seguretat ucraïnesos, que s'encarreguen de l'espionatge i del contraespionatge. En el moment de l'atac, però aquest home no era al despatx i, per tant, no ha patit danys. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ja ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia. L'atac a la capital ucraïnesa es produeix justament quan els enviats especials dels Estats Units tenen previst viatjar a Moscou i a Kiev aquest cap de setmana. Segons diversos mitjans nord-americans, Steve Witkoff i Jared Kushner aniran demà a Moscou i diumenge a Kiev amb l'objectiu de reprendre les converses per la fi de la guerra. Aquesta seria la primera visita a la capital ucraïnesa dels mediadors nord-americans. Ara bé, mitjans de Kiev diuen que estarien encara avaluant les garanties de seguretat pels atacs russos. I encara en plan internacional, Brussel·les ha cancel·lat el viatge d'una comissària europea a Sèrbia per mostrar el desacord amb el govern de Belgrat per l'exaltació que s'està fent de la figura de Ratko Mladic, el criminal de guerra mort la setmana passada mentre estava empresonat. Les autoritats sèrbies mantenen la incògnita de si li organitzaran un funeral d'estat i a la Comissió Europea se li acaba la paciència. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
9: El govern comunitari està molest perquè les restes mortals de Mladic hagin arribat amb un avió del govern i hagin estat rebudes amb honors militars. Poques hores després d'això, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha anunciat que suspèn el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies. I a les xarxes socials ha dit que la glorificació de la figura de Mladic és incompatible amb els valors europeus. La comissària Kos s'encarrega de pilotar l'entrada de nous països a la Unió Europea i Sèrbia és un d'aquests estats que aspiren a entrar-hi. Amb la suspensió del seu viatge, Brussel·les envia un senyal polític a Belgrat i des d'una altra institució, el Consell d'Europa, també han recordat avui que exaltar un criminal de guerra com Ratko Mladic és delicte i una falta de respecte a les seves víctimes. A Mladic se'l considera un dels responsables de la matança de Srebrenica, on van morir 8.000 homes i adolescents bosnians ara fa 2 dècades.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un dels dos menors detinguts per matar un home de 45 anys a Manresa la matinada de dimarts estava sota llibertat vigilada. Segons han confirmat fonts judicials, un d'ells tenia vigent una ordre per un cas anterior, mentre que l'altre ja l'havia complert. Mentrestant, a la capital del Bages, avui s'hi ha fet el funeral per la víctima, una cerimònia emotiva i multitudinària per un cas que ha generat indignació entre els veïns. La Federació d'Associacions de Veïns demana polítiques de seguretat més clares per una bona convivència i un seguiment més estricte dels reincidents. Manresa, Nàtia Dell.
10: Mentre la ciutat continua de dol plorant la mort a ganivetades del Carles Vilajosana, molt conegut a la comarca, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa ha explicat a aquesta emissora que vol reunir-se amb l'Ajuntament per analitzar des de la calma la manera de millorar la seguretat a la ciutat. El seu president és Jaume Canudes.
11: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
10: Tenint en compte que els menors implicats en el crim eren coneguts per la policia, Canudes afegeix.
11: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
10: L'últim adeu del Carles ha estat multitudinari en parlaments de la família. La germana ha dit que aniran a per totes i l'escalf d'amics i coneguts. Durant la cerimònia de comiat ha sonat la música de Plens de la Patum i peces del Correfoc de Manresa. Era aficionat a totes dues festes. La mort del Carles va ser precisament a l'acabar el Correfoc d'aquesta última festa major.
0: I al municipi de Santa Bàrbara, el Montsià està de dol fins diumenge per la mort del nen de 18 mesos de qui la setmana passada es va denunciar la desaparició. Al vespre es farà un minut de silenci mentre els pares continuen detinguts a l'espera de la decisió del jutge que investiga el cas. Tortosa, Jordi Barranca.
12: Avui i demà s'han decretat com a dies de dol oficial en un municipi que està colpit per la notícia.

0: Ja, de fet, aquest vespre, a les 7 concretament, s'ha convocat un minut de silenci davant de l'Ajuntament en record de la criatura localitzada i sense vida. El cas comença, recordem-ho, fa una setmana quan l'avi patern en denuncia la desaparició. El cap de setmana passat els Mossos d'Esquadra entren en aquesta casa de Santa Bàrbara, situada, de fet, al vell mig del poble, i es troben amb una trentena de gossos, alguns malnodrits, uns animals dels quals, per cert, s'ha fet càrrec una protectora comarcal, i d'altres directament morts. Els pares continuen a hores d'ara detinguts i mentrestant segueixen les diligències policials. El jutge que porta el cas ahir els va interrogar i es preveu que en les pròximes hores prengui una decisió. La investigació continua oberta i la causa es manté secreta.
1: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya evita, ara com ara, amnistiar Josep Maria Jové i Lluís Salvador, els dos alts càrrecs de la Conselleria d'Economia, que es van encarregar de coordinar els preparatius de l'1 d'octubre. L'alt tribunal català ha tombat la petició dels dos acusats per malversació que havien tornat a demanar que se'ls apliqués l'amnistia un cop la justícia europea es va pronunciar a favor de la llei aquest estiu. Els magistrats catalans, però, consideren que la sentència de Luxemburg no resol tots els seus dubtes i han decidit deixar-los en suspens l'amnistia fins que les instàncies comunitàries no els tornin la resposta. Per Jové, tot plegat forma part de l'estratègia de la justícia espanyola per mantenir-los la causa oberta. Són declaracions a 3Cat Info.
2: És una maniobra del tot dilatòria, amb la voluntat d'allargar al màxim possible el patiment que estem tenint la gent que estem sota la seva instrucció.
1: Per cert, que el mateix Tribunal Català avui també ha donat per bo l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. És un indult que demanava el mateix jutge que la va condemnar i que va aprovar el govern espanyol, de manera que no haurà d'entrar a la presó per prevaricació. I Òmnium Cultural demana 13 anys de presó per cadascun dels 4 agents de la policia espanyola que aniran a judici acusats de participar en el llançament d'una bala de goma que va provocar la pèrdua d'un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. L'entitat sobiranista que exerceix d'acusació popular en el cas considera que el tret no va ser accidentat ni justificat, sinó antirreglamentari i com a represàlia contra l'activista. En l'escrit d'acusació, Òmnium remarca, a més, que l'agressió va estar emparada per la cadena de comandament i que no pot recaure tota la responsabilitat només en l'escopeter que va disparar la bala de goma. Els acusa dels delictes de lesions en pèrdua d'un òrgan principal i de tortures. Els fets van passar a l'Institut Ramon Llull de Barcelona durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. A Roger Espanyol també se'l va processar per l'atemptat contra l'autoritat per llançar una tanca contra els agents policials que custodiaven el centre, però al març del 2025 se'l va amnistiar. El judici contra els 4 policies es farà el mes que ve a l'Audiència de Barcelona.
3: 3Cat Info.
1: El president de Telefònica, Marc Murtra, aposta per impulsar la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra, cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
4: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
1: El president de Telefònica, que ha participat en un acte organitzat per la patronal Foment del Treball, creu que és el moment d'aprofitar les grans inversions que s'estan fent en la indústria militar.
4: Hi haurà una inversió tecnològica en l'àmbit de la defensa extraordinària que té una característica que passa un cop cada 30, 40, 50 anys, que s'han de construir moltes coses. I un cop es construeixin en un territori, es queden allà per sempre.
1: Murta creu que Europa ha de plantar-li cara a Elon Musk i a la seva empresa Starlink i demana que s'impulsi una constel·lació pròpia de satèl·lits per no dependre d'un únic proveïdor. Més qüestions. El govern ha fixat els serveis mínims per la vaga d'educació de dimarts que ve, el primer dia de curs, on hi hauria d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles d'infantil i primària i als instituts de secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En el cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i als centres d'educació especial la meitat del personal. Mentrestant, els sindicats que convoquen la vaga, USTEC, CGT, Intersindical i COS, ja han anunciat avui quina és la fórmula que faran servir en l'aturada. Es faran concentracions i manifestacions repartides per tot el país. En la majoria dels casos, les accions ja començaran a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí, que acabarà a la plaça de Sant Jaume. I abans d'obrir l'àrea de serveis, expliquem que un camió d'una empresa privada va xocar el 19 d'agost passat contra el monument de la Sardana al districte de Montjuïc, a Barcelona, i va mutilar un braç i el cap d'una de les figures, segons ha informat la CN. Els responsables de l'empresa es van posar en contacte amb el districte per informar-los de l'accident, en van assumir la responsabilitat i s'han compromès a fer-se càrrec de la despesa de la reparació. Properament s'acordarà el procediment més adient per reparar aquesta escultura, que és obra de l'escultor Josep Canyes, amb la col·laboració de Carles Amadón. L'obra té 8 balladors amb les mans entrellaçades i va ser realitzada el 1965 amb la inscripció «La sardana és la dansa més bella».

0: Són 7:45 i a aquesta hora obrim l'àrea de servei. Comencem consultant quin és l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Continua millorant la situació, però encara queden uns 8-9 quilòmetres de cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Montornès en direcció Girona i molta intensitat fins la Roca del Vallès. També aturats a l'autopista del Maresme de Tiana a Montgat, també a Premià de Mar, de Cabrera a Argentona en direcció Girona, la C60 també a Argentona en sentit sud en direcció Mataró, C59 a l'altura de Mollet del Vallès en sentit sud, la C65 a Llagostera en direcció a la costa, C58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, C55 entre Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet en direcció Manresa, i pel que fa a Barcelona, a les rondes també continua millorant la situació, però encara la més complicada, la ronda litoral amb cua entre passeig de la zona franca i el port en sentit Besòs per alguna possible incidència, també entre Sant Adrià i Santa Coloma i en direcció Llobregat entre Diagonal Mar i la Barceloneta. Pel que fa a la ronda a dalt ja només queda cua entre Horta i Canyelles en sentit en Besòs. Per obres, aturats a l'autovia 2 a Jorba en direcció Lleida i l'AP2 a Montblanc en direcció Barcelona perquè hi ha un carril tallat. Recordem també que els trens de les línies R5 i R50 de Ferrocarrils circulen amb retards de fins a 8 minuts entre les estacions d'Abrera i Manresa Baixador, i és que a causa de les altes temperatures estan funcionant amb limitacions de velocitat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
2: Avui la calor ha estat desmesurada, calor intensa, amb valors elevats, molt elevats per l'època. Hem arribat gairebé als 43 graus, 42 graus i mig a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Seròs, a Llimiana, 40 a Sant Salvador de Guardiola o 40 al Dover, Conca de Tremp, Catalunya Central, Ponent, interior de les Terres de l'Ebre i moltes màximes entre els 37 i els 39 graus, 38 a la Vall d'en Bas, a Girona, al Canós, 39 a Vallirana, 38 a Blancafort i també temperatures altes a la costa o al Pirineu, 36 al Pont de Suert o 39 a Organyà. Ha crescut alguna nuvolada, molt, molt puntual, esquifida cap a sectors del Pirineu, a la resta es manté aquest cel clar i això és el que es mantindrà durant aquestes properes hores i així és com acabarem aquest divendres. De cara al cap de setmana, la calor es manté, fins i tot en alguns casos pot pujar una miqueta més, per tant estem parlant d'aquests valors disparats, d'aquestes màximes que durant el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, repetirem aquests valors més alts tocant els 40 graus cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, cap a la Conca de Tremp, i moltes màximes entre els 36 i els 37 o 38 graus. Això sí, el cap de setmana tindrem una miqueta més de nuvolositat que no pas aquests darrers dies. Demà al matí tindrem alguns núvols baixos a la costa, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i aniran arribant bandes de núvols alts i prims que estones poden deixar el cel un pèl enterbolit, també amb una mica d'entrada de pols sahariana. Avisos de calor de cara a aquest dissabte i també de cara a diumenge, a moltes comarques. Per tant, aquesta calor que es mantindrà diumenge en presència de més núvols.
0: 3CAT Info. La directora catalana Carla Simón és a la Mostra de Cinema de Venècia com a presidenta del jurat de la secció paral·lela Jornades dels Autors, dedicada al cinema més arriscat i emergent. Entre projecció i projecció ha explicat a Catalunya Ràdio que continua treballant en el seu pròxim projecte, un llargmetratge musical consagrat al flamenc, igual que el seu últim curt. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: La creadora del Carràs i Romeria pot dedicar aquests 10 dies a la Mostra de Venècia perquè té els deures fets. Acaba de treure del forn el curtmetratge Flamenco, que presentarà l'octubre al Festival Inèdit de Cinema Documental, un projecte amb el qual debuta el cinema musical protagonitzat per la bailaora Rocío Molina i que funcionarà com una mena d'assaig del seu quart llargmetratge, centrat també en el gènere de la música i el ball flamenc.
4: Per mi va ser com un exercici fascinant, no?, de començar a explorar tot aquest món del flamenco que té molt a veure amb la pel·lícula que sempre presenta musical flamenco, o sigui, en format llarg, perquè això que vam fer era un curt, i ara estem en fase de guió. O sigui, és com aquest moment tan màgic, no?, on tot és possible quan la pàgina encara està així quasi en blanc.
3: Carla Simón ja tenia experiència com a membre d'un jurat cinematogràfic, però s'estrena a Venècia com a presidenta del que triarà la millor pel·lícula de la desena que es presenten a la Giornate degli Autori, una secció paral·lela fundada fa 25 23 anys per associacions de directors i guionistes italians.
4: Quasi tots els festivals tenen aquest tipus de seccions paral·leles on hi ha coses que normalment potser doncs, no són tan pel·lícules d'oficial com es diu, que tampoc sé molt bé què vol dir això, però bueno, sí que té com una cosa d'acompanyar autors forts, no? I amb risc, i també primeres pel·lícules o segones, o gent que igual no està tant en el radar.
3: Carla Simón ens ha explicat que el seu mètode és assistir a les projeccions amb la mínima informació possible sobre les pel·lícules, gaudir del cinema i deixar les valoracions per després dels visionats.
5: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
6: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
5: Històries explicades en profunditat, sense pressa, a partir de testimonis directes.
6: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
7: 9 de novembre del 2025, Manchester City-Liverpool, duel que suposa el partit 1000 a la carrera de Josep Guardiola i Sala com a entrenador. Una trajectòria començada el 2007 que, a poc, s'endú la lloança d'amics, coneguts i enemics.
8: Que Guardiola tiene algo especial, sobre todo para ver los partidos, para prepararlo y para comunicarlo.
9: O sea, acababa ocurriendo lo que él te decía todo, que iba a ocurrir.
8: Todo.
10: Un número uno, un referente, un entrenador único, con mucha personalidad y una persona que ha innovado en el mundo del fútbol. Tengo la suerte de ser amigo.
11: Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol. Un entrenador fantástico de fútbol, yo repito.
12: Quiere decir que lo que está Barcelona haciendo los últimos 7-8 años casi ha lesionado al mundo entero.
7: Nascut el 18 de gener del 1971, comença a entrenar el Barça B, lluny del focus mediàtic, però amb una manera de treballar que s'ha mantingut.
13: Era un mateix. Això sí que era un mateix. Molt maniàtic. O sigui, quan arriba a la banqueta, col·loca, tipus Nadal, les dues ampolles ben posades. Guardiola en estat pur, o sigui, no parava. Al costat seu estava Tito Vilanova.
7: Amb el Barça B va guanyar la Lliga de Tercera Divisió, també l'ascens a la Segona B, i l'estiu del 2008 Joan Laporta pren la decisió de donar-li les claus del primer equip a Guardiola per substituir Frank Rijkaard.
14: Miri, jo el que li puc dir és que la decisió de posar el Pep com a entrenador del primer equip del Barça va ser una decisió molt encertada. Teníem unes grans expectatives de que sortiria molt bé. Tot i així, la realitat va superar les expectatives que teníem. El Pep ho va fer tan bé i va poder dirigir tan de forma magistral en aquell equip que ho va guanyar tot i que va fer la temporada perfecta, que va fer que la realitat superés totes les expectatives que teníem.
7: La temporada perfecta i un Barça històric que 17 anys després encara es recorda per tot el que va aconseguir, però sobretot per com ho va aconseguir. L'aventura de Guardiola continua a Múnich per entrenar un Bayern que venia de guanyar el triplet. Tot i els dubtes, Guardiola segueix innovant i evolucionant.
15: Amb Philippe Lahm i en David Alaba, perfectes laterals per jugar per dintre, perquè tots dos podien jugar d'interiors, i podien jugar d'extrems, podien jugar de tot. I es va pensar no perquè treure rendiment a aquests jugadors, sinó es va pensar més que tot per contrarrestar una de les virtuts que tenen tots els rivals a Alemanya, que és que les transicions són molt ràpides, els contraatacs són molt ràpids. O sigui, ells perden bola i t'ataquen 5 jugadors. Per què? Perquè tenen una capacitat física molt gran.
7: Tot i la falta de Champions, Guardiola domina com ningú el futbol alemany i es prepara per a un nou repte, el Manchester City. A Anglaterra li tenien ganes.
16: Se veía que había una sensación de ver de querer ver jugar al Manchester City de Pep Guardiola, a ver si iba a poder llegar a asemejarse un poquito al Barcelona, al Bayern Múnich.
7: I tant el joc com els resultats van donar la raó a Guardiola. 6 Premiers en 7 temporades, la primera Champions de la història del City, i trencant rècords del futbol anglès, uns èxits que han canviat el món del futbol.
17: Sí, después me encontré mucho Guardiola por ahí, ¿viste? Y te da cuenta de lo que hicimos, lo que fue eso.
18: Claramente el mejor entrenador que has tenido.
17: Sin duda que Guardiola tiene algo especial, sobre todo para ver los partidos, para prepararlo y para comunicarlo, por cómo te lo transmitía.
7: 1.000 partits, 72% de victòries, 40 títols i una empremta inesborrable. Ara bé, hi ha espai per a 1.000 partits més com a entrenador?
19: 8 anys més no crec que sigui. No crec. Són masses, però Però mai se sap, però no ho crec. No crec que farem mil, però ja n'hi ha prou. Tampoc quan vaig començar pensaríem que això, no? Que hem estat mil. Ha estat sent divertit, ha sigut molt xulo i res, continuar i fins que bàsicament tu diguis que ja n'hi ha prou.
7: Voleu conèixer més a fons la trajectòria d'un entrenador de llegenda? Això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio. Podeu trobar el documental sencer a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
6: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
5: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3CAT.
6: Esports.
0: I seguim ara amb l'actualitat esportiva. David Ubach, bona tarda.
20: Bona tarda, l'encapçalem fent un repàs de marcadors. A aquesta hora en són diversos, començant per la Lliga de Futbol de Primera Divisió, perquè d'aquí una mica més d'una hora, a les 9, arrenca el partit, cobra la jornada 4 de Lliga, un Betis-Madrid en què el conjunt blanc, si puntua, serà novament líder en solitari de primera, de manera provisional, això sí, a l'espera del que faci el Barça diumenge en la seva visita al camp del València. Barça i Madrid tenen 9 punts, els únics dos conjunts que han sumat un ple de victòries en les 3 jornades precedents. El Barça líder, però primer per millor diferència de gols. El Betis-Madrid arrenca, com dèiem, a les 9. En farem seguiment a l'antena de 3CAT Info en les connexions esportives. En handbol tenim classificat el Barça per disputar demà la final de la Supercopa Ibèrica, que juga a Vigo avui i demà. El Barça s'ha imposat en la primera semifinal al Porto portuguès per 39 gols a 37. A Marés Gómez, l'extrem blaugrana, com a millor jugador del partit. Ara a les 8 arrenca la segona semifinal, que enfronta el Bidasoa a Dirun i l'Sporting de Portugal. En bàsquet tenim debut en victòria de la selecció espanyola al Mundial. L'equip espanyol s'ha imposat en la primera jornada de la fase de grups a l'equip anfitrió, Alemanya, de manera clara, per 83 a 53. En l'altre partit del grup s'ha jugat el Japó 102, Mali 93. El Mundial consta de 4 grups de 4 equips, 16 conjunts per tant en total. El primer classificat de cadascun dels grups avança directament als quarts de final, el segon i tercer passen prèviament per una ronda de vuitens. I en tennis estem pendents també de l'Open dels Estats Units, el quart i últim Grand Slam de la temporada, avui en partits de la tercera ronda, entre els quals ens fixem en el duel del murcià Carlos Alcaraz contra el xinès Wu, un partit doncs que havia de començar a 8:15 inicialment, s'ha posposat però per a partir d'un 8:45, pendents doncs en l'inici d'aquest Alcaraz Wu a l'Open dels Estats Units de tennis.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
20: Tornem al futbol per explicar que el Barça femení ja sap els seus rivals de la primera fase de la Champions. Són l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, mentre que les de Pere Romeu a domicili s'enfrontaran al Bayern de Múnich, la Roma i el Q danès. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del Barça femení, Xavi Puig.
21: Nos ha tocado el Arsenal, nos ha tocado el Bayern de Múnich otra vez. Son equipos que siempre están arriba. Y bueno, la verdad es que bueno, intentaremos competir, competir como lo sabe hacer el Barça e intentar, pues como te he dicho, ir a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
20: Demà s'han de confirmar els horaris definitius d'aquesta primera fase, que començarà el 22 de setembre i s'acabarà el 16 de desembre. La final d'aquest any serà a Varsovia al maig, on el Barça doncs mirarà d'arribar-hi per revalidar el títol assolit l'any passat a Oslo.
6: 3CAT Info.
20: A la segona divisió de futbol, el Girona visita demà l'Sporting de Gijón a 4:45. El tècnic gironí Quique Cárcel veu la seva plantilla ben centrada.
22: Entenc a tothom, a situacions personals, i per això ha estat difícil fins que no s'ha tancat, però ara doncs, tothom està centrat. Jo el que sí que veig ara és un equip que realment està pensant en el Girona, està pensant en fer un bon any i està pensant en que sap lo dur que serà, però que tindrà un bon final, i això és el que deixa tranquil.
20: A la convocatòria es baixa Justin, que té una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta. En canvi, hi entren Mateu Morey, Carles Pérez i Mauro Furtado. El Sabadell jugarà dilluns a la nova Creu Alta contra el Còrdoba. I a la Lliga Femenina de Futbol, demà a partits de la segona jornada, duel català amb transmissió a TV3 entre l'Espanyol i el Badalona Women a les 12 del migdia. També demà el Barça jugarà al camp del Sevilla a partir de 8:45 del vespre. A les blaugranes, altes d'Esmei Brooks i de Kika Nazaret. I afegim que en ciclisme, a la 13a etapa de la Volta a Espanya, hi ha hagut victòria de Wout van Aert des de l'escapada. Enric Mas segueix líder.
6: 3CAT Info.

0: Bona tarda, són les 8. Trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Destaquem que encara queden uns 8-9 quilòmetres de cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Montornès en direcció Girona i molta intensitat fins la Roca del Vallès. També cues a l'autopista del Maresme, de Tiana a Montgat, a Premià de Mar, de Cabrera de Mar a Argentona en direcció Girona, C60 a Argentona, direcció Mataró, la C65 a Llagostera, cap a la costa, i a Barcelona, la Ronda Litoral, entre Zona Franca i el Port, en sentit Besòs.
0: El nou model de finançament ha fet avui un pas endavant i ja és més a prop de començar la tramitació al Congrés amb l'objectiu que entri en vigor l'any vinent. El govern espanyol, amb l'únic suport de Catalunya i les Canàries, el deixen a punt de passar a la taula del Consell de Ministres. Millora el sistema en gairebé 4.700 milions d'euros per a Catalunya. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, avança al matí de Catalunya Ràdio que la Generalitat ja ha incorporat al mercat de pisos protegits 10.000 dels 50.000 habitatges promesos pel govern fa 2 anys. La xifra inclou tant pisos nous com, sobretot, recomprats o parcialment finançats a joves. El percentatge d'habitatge públic, però, encara no arriba al 2%. Un dron rus ha impactat en el quarter general de la intel·ligència ucraïnesa a Kiev. Com a mínim hi ha 9 ferits. El president ucraïnès ordena una resposta contundent contra Rússia. L'atac coincideix amb el viatge del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha hagut d'interrompre la visita a un hospital. El president de Telefònica, Marc Murtra, demana impulsar sense complexos la indústria de defensa a Catalunya. Ho ha associat a la defensa de la democràcia i assegura que no es pot dependre de les tecnologies desenvolupades fora d'Europa. Al Regne Unit, noves acusacions de finançament irregular que esquitxen el Congrés Anual de Reform UK, el partit de Nigel Farage. El líder de l'extrema dreta britànica ho nega i afirma que els han parat una trampa. Un dels dos menors detinguts per matar un home de 45 anys a Manresa dimarts a la matinada estava sota llibertat vigilada. Així ho confirmen fonts judicials. L'ordre de vigilància era per un cas anterior. Avui a Manresa s'ha fet el funeral per la víctima. La nova temporada teatral del grup Focus comptarà amb figures com Josep Maria Flotats, Lluís Omar, Sílvia Munt o Leonardo Sbaraglia i amb una coproducció inèdita de la Royal Shakespeare Company al Teatre Romea. L'entitat afronta el seu 40è aniversari després de superar el 500.000 d'espectadors aquest últim any.
2: Esports.
3: A partir de les 9 del vespre comença la jornada 4 a la Lliga de Futbol de Primera Divisió amb el Madrid, que visita el camp del Betis. Els blancs són al capdamunt de la classificació, empatats a 9 punts amb el Barça, tot i que els blaugranes lideren per millor diferència de gols. També en futbol, el Barça femení ha conegut els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions. Són l'Arsenal, el Servet Suís i el París francès a casa, mentre que a domicili les de Pere Romeu s'enfrontaran al Bayern de Múnich, la Roma i el Kiel danès. I en handbol, el Barça s'ha classificat per disputar demà la final de la Supercopa Ibèrica en derrotar el Porto en la primera semifinal de la competició, que juga a Vigo, per 39 gols a 37. Ara comença la segona semifinal entre el Bidasoa d'Irun i l'Sporting de Portugal.
0: Divendres de calor rècord en un mes de setembre. Les màximes més altes han superat els 40 graus a l'Ebre, a Ponent i també a la Conca de Tremp. Cel clar amb algun núvol al Pirineu. Tindrem una nit tropical o puntualment tòrrida a la costa i un cap de setmana de calor intensa amb alguns núvols prims.
2: 3CAT Info.
0: Ara passem poc més de 4 minuts de les 8 de la tarda. Us està parlant Jaume Brufau. El nou model de finançament autonòmic pactat entre socialistes i Esquerra ha fet avui el primer pas amb l'aprovació de la reunió entre el govern espanyol i les autonomies, però ho ha fet per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa el pròxim dia 1 de gener per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, tot i que encara no disposa de suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
4: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar al Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
5: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
4: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alícia Romero en sortia satisfeta.
6: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
4: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
7: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo de separatismo catalán.
8: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
4: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
0: Junts manté el seu rebuig al nou finançament i reivindica el concert econòmic per a Catalunya com el model basc. No bloquejaran de la mà de PP i Vox que el nou sistema es pugui debatre al Congrés, però ja anuncien que presentaran esmena a la totalitat. S'ha referit al diputat de la formació, Josep Maria Cruzet.
9: Des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat, plantejant que els diners dels catalans quedin a Catalunya. I esperem que els partits polítics catalans hi donin suport per tal de poder obtenir, llavors sí, un sistema de finançament que garanteixi les necessitats presents i futures de Catalunya.
0: Un dron ha impactat avui de ple a la seu dels serveis d'intel·ligència a Ucraïna, al centre històric de Kiev, just davant de la catedral de Santa Sofia. Com a mínim hi ha 9 persones ferides en el que seria un dels pocs atacs que han tocat òrgans administratius de la capital des que va començar la guerra. De fet, aquest aparell anava dirigit contra l'oficina del cap de l'SBU, els serveis de seguretat ucraïnesos que s'encarreguen de l'espionatge i del contraespionatge. En el moment de l'atac, no era el despatx i no ha patit danys. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia. L'atac a la capital ucraïnesa es produeix justament quan els enviats especials dels Estats Units tenen previst de viatjar a Moscou i Kiev aquest cap de setmana. Segons diversos mitjans de comunicació nord-americans, Steve Witkoff i Jared Kushner aniran demà a Moscou i diumenge a Kiev amb l'objectiu de reprendre les converses per la fi d'aquesta guerra. Qui està de viatge a Ucraïna és el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ha hagut d'interrompre la visita que feia a Sor Lucía Caram, a l'Hospital Militar de la Guàrdia de Frontera de Kiev, per aquests atacs russos. També l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, està de visita a Kiev, tot i que l'impacte del dron no ha suposat cap risc per cap de les dues comitives. El govern s'ha compromès a mantenir la col·laboració amb Ucraïna, amb projectes relacionats amb la salut i amb la cooperació territorial, i Salvador Illa ha concretat que seran iniciatives, a més, de l'àmbit de la salut, a més de les vinculades al món econòmic i científic, i de suport a la comunitat ucraïnesa que viu aquí a Catalunya.
10: Hem compromès que seguirem donant aquest suport, aquesta ajuda, a l'àmbit mèdic, amb material, amb recursos, també amb assistència, també tenim cura d'aquelles persones que aquí, malauradament, no poden trobar els recursos que necessiten per recuperar la seva salut.
0: Catalunya ha enviat a Ucraïna gairebé 58 milions d'euros d'ajuda humanitària des del febrer del 2022, quan va començar la invasió russa, segons dades del govern. I el president de Telefònica, Marc Murtra, aposta per impulsar la indústria de la defensa a Catalunya. Segons ell, cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
11: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
0: El president de Telefònica ha fet aquestes declaracions en un acte organitzat per Foment del Treball, La patronal està treballant des de fa mesos per aconseguir que empreses catalanes puguin optar a nous contractes públics de defensa. La Generalitat també aposta i impulsa un programa perquè 400 empreses de l'àmbit de les tecnologies duals, la metal·lúrgia, la maquinària i l'automoció, siguin més competitives per presentar-se a aquestes licitacions. I després de saber el pla de reestructuració del grup Volkswagen per tota Europa, avui Seat ha garantit el futur de la planta de Martorell. No amaguen que la marca pot acabar desapareixent d'aquí a 3 anys, però asseguren que la fàbrica no tancarà perquè estan produint d'altres models que són rendibles i adaptats a la transició cap a l'electrificació que reclama la Comissió Europea. Els models de Seat Ibiza, León i Arona són de combustió, gasolina i dièsel, i per tant a la llarga estan condicionats per la regulació europea sobre diòxid de carboni. Ara mateix tenen la producció garantida fins aquest 2030 i, per tant, l'evolució natural a priori sembla que passaria perquè a partir del 2030 Martorell se centreix ja del tot en cotxes elèctrics i híbrids d'altres marques com Cupra. Avui, des d'Ucraïna, Salvador Illa ha afirmat que l'important és que hi hagi producció industrial a la Seat de Martorell.
12: Volkswagen i Seat és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i les zones de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
0: El president del comitè d'empresa a Seat, Matías Carnero, ha explicat a 3Cat Info que si Martorell aconsegueix una nova línia de producció de cotxes elèctrics, encara podrien tenir més feina a cara. Però també ha reconegut que els plans de reestructuració mai són aliens a ningú.
13: Todas podemos tener una parte de afectación.
0: El pla de Volkswagen preveu acomiadar 100.000 treballadors a Europa i tancar 4 plantes a Alemanya. Tres minuts i serà un quart de nou.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Al Congrés anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de dos alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president de Regrupament Nacional Francès, Jordan Bardella, present al Congrés, han firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Londres, Quim Olivares.
14: El congrés anual que es fa a Birmingham havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors. Però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà emparaula la donació de 500.000 de lliures de Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. En el vídeo s'hi veu Farage, que dona les gràcies al suposat donant. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. Sentim-lo.
15: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
14: Aquestes acusacions se sumen a la investigació del Parlament sobre el regal de 5 milions de lliures que Farage va rebre d'un empresari de criptomonedes el 2024, quan encara no era diputat. La policia també investiga donacions de 500.000 de lliures d'un antic assessor condemnat als Estats Units per delictes financers. Aquest divendres, el president de l'extrema dreta francesa, Jordan Bardella, ha promès que si la seva formació arriba al poder a França, l'any que ve enfortirà els controls a l'estret de la mànega.
16: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
14: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
0: La calor està assolint rècords en un mes de setembre en diversos punts del país, amb termòmetres de Vinebre, la Ribera d'Ebre, que s'han enfilat avui fins als 42 graus i mig. És la temperatura màxima que s'ha arribat mai en un mes de setembre i supera el rècord que també va marcar el poble fa 10 anys. Pel que fa a la ciutat de Lleida capital, avui han fregat els 40 graus, rècord en un mes de setembre des de fa Lleida per Joan Álvarez, 68 anys.
17: Lleida ha superat en gairebé 2 graus els 38 de màxima registrats fins ara el 12 de setembre del 1958. Un rècord que s'ha superat, doncs, amb escreix. Els veïns amb qui hem parlat es mostraven farts d'una calor que s'està allargant massa.
18: Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí en Lleida això

0: ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur, i ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens, estem molt cansats, molt cansades.
1: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més, m'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorós, la veritat, és insuportable.
2: Que portem tot l'estiu amb una calor de por, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre. I no es pot aguantar aquesta calor tant temps.
3: Recordem que Lleida ja ha assolit també rècord aquest estiu en dies en què s'ha arribat o superat els 40 graus amb un total de 15.
4: I a tot això, demà s'incrementa el risc d'incendi. Els agents rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem, en 34 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També s'activarà el nivell 3 per perill alt d'incendi en 356 municipis de 32 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a extremar la precaució i evitar qualsevol activitat que comporti un risc d'incendi.
5: 3CAT Info.
4: És un quart de nou. Trànsit. Temps. Equip viari. Mari Luz García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Continua millorant la situació a l'autopista AP7, al tram del Vallès Oriental, però encara queden uns 8-9 quilòmetres de retencions cada cop més intermitents, perquè ara veiem que hi ha dos trams en aquesta retenció entre Mollet del Vallès i Parets, i també hi ha retencions més endavant entre Montmeló i Vilanova del Vallès, tot això en direcció Girona i molta intensitat fins la Roca del Vallès. Recordem que avui hi ha hagut més cues de les habituals d'un divendres a la tarda, perquè fins fa un parell d'hores hi havia un camió accidentat a l'altura de la Roca. També aturants a la C60 a l'altura d'Argentona en sentit sud en direcció Mataró. En aquesta zona també a l'autopista del Maresme, a la C32 entre Cabrera de Mar i Argentona en direcció Girona, i a la mateixa autopista del Maresme, però molt més al sud, entre Tiana i Montgat, també en sentit nord en direcció Mataró-Girona. A l'àrea de Barcelona ja només queden aturades a la C58, l'autopista del Vallès, a l'altura de Montcada, tocada al Nus de Trinitat, en totes dues direccions. Sembla que en direcció de sortida hi ha alguna possible incidència, o sigui que molt de compte pels vehicles que circulen en direcció Sabadell-Terrassa. I també aturats encara a les rondes, però ja retencions curtes. A la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca, també d'Horta-Canyelles, sentit Besòs, i la ronda litoral entre passeig entre la zona Franca i Montjuïc, també a l'altura del port, a la Barceloneta, en totes dues direccions. Pel que fa a obres, provoquen aturades a l'autovia 2 a Jorba pels vehicles que van en direcció Lleida, i a la P2 a Montblanc en direcció Barcelona, perquè hi ha un carril tallat a la circulació. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
4: Gràcies, Maria Luz. Bona tarda.
6: Fins ara.
5: El temps.
4: Gemma Puig.
7: Avui les temperatures s'han enfilat molt més. Hem tingut una calor desmesurada, valors que han arribat als 42 graus i mig a Vinebre, 42 al Mar Roig, 41 a Seròs, 41 a Llimiana, Sant Salvador de Guardiola, 40 al Dover. Temperatures màximes de rècord en un mes de setembre a moltes poblacions. Per tant, aquestes temperatures disparades en aquests primers dies de setembre, i moltes màximes també entre els 36 o els 38 graus. 38 a Girona, 39 a Organ, 38 al Canós, al Blancafort. En una tarda de sol, com a molt, ha crescut alguna nuvolada molt puntual cap al Pirineu, Prepirineu, poqueta cosa en conjunt, i de cara al cap de setmana la calor es mantindrà. Fins i tot pot pujar una miqueta més, tant dissabte com diumenge, avisos de calor en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, i no només cap a comarques interiors, sinó també a la mateixa línia de la costa. Per tant, aquesta calor, això fogó, que es mantindrà tot el cap de setmana. Sí que, a diferència d'aquests darrers dies, tindrem més núvols. Aquest dissabte al matí, algun núvol baix cap a la façana litoral, bandes de núvols alts i prims, cel enterbolit, alguna nuvolada tarda, en principi inofensiva tant dissabte com diumenge, però sí diumenge en presència de més núvols alts i mitjans que deixaran el cel mig ennuvolat.
4: La Generalitat ha incorporat 10.000 pisos protegits al mercat en aquests últims dos anys, segons ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque. Una part són de nova construcció, però la gran majoria els han obtingut a través de la fórmula del tanteig i retracte, comprant-los a un particular. I aquí també han comptat els que han comprat a uns 2.000 joves amb l'ajuda d'emancipació que van posar en marxa el govern. El percentatge d'habitatge públic a Catalunya, però, encara no arriba ni al 2%. Són 10.000 pisos dels 50.000 que fa dos anys va prometre el president Salvador Illa en ple debat de política general, i que entren ara al mercat sota la fórmula de la protecció oficial, que bàsicament vol dir a un preu que la gent...

0: en pugui pagar.
1: Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests dos anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies doncs, que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
0: Som molt lluny encara, però, de la mitjana europea, que té un 9% del seu parc d'habitatge públic. La consellera Paneque ha precisat que la llista d'espera per les famílies que necessiten un pis de la mesa d'emergències ronda ara el mig any. Una situació en què es troba moltíssima gent, com per exemple la Núria, que ve d'estar mesos malvivint en un cotxe amb el seu marit després que els desnonessin.
2: El miedo que tenemos es que ya llevamos un año y medio sin un hogar. Porque sí, es verdad que estamos mejor, mucho mejor, pero no el calor de un hogar con mi hijo. Entonces tenemos miedo a que esos 6 meses pasen y tenga otras navidades por en medio.
0: Diu que ara estan millor perquè viuen en una pensió pagant 400 euros al mes. El municipi de Santa Bàrbara al Montsià ha fet un minut de silenci avui a la tarda en memòria del nen mort de 18 mesos que ahir van trobar els Mossos al domicili de la família. L'alcalde s'ha compromès a analitzar què ha fallat per evitar que tragèdies com aquesta puguin tornar a passar. Tarragona, Ricard Buigues.
3: Al voltant de 200 persones s'han concentrat a les 7 de la tarda davant de l'Ajuntament en record del nen trobat mort. El cas ha commocionat el poble ebrenc. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, ha dit que com a societat tenim el deure de preguntar-nos què podem fer per evitar que repeteixi un fet com aquest. Ell ha assumit el seu propi compromís.
4: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències, per protegir en eficiència els infants vulnerables.
3: El consistori ha decretat 2 dies de dol. Les banderes de la casa consistorial uneixen a mig pal. Els pares continuen detinguts, pendents de la decisió del jutge que manté el secret de sumari.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut, d'altra banda, la mare del nadó trobat mort aquesta setmana a Sant Adrià de Besòs. El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant, al barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. La detinguda té 33 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies d'aquesta mort. I un dels dos menors detinguts per haver matat un home de 45 anys a Manresa, la matinada de dimarts, estava sota llibertat vigilada. Segons han confirmat fonts judicials, un dels joves tenia vigent una ordre per un cas anterior, mentre que l'altre ja l'havia complert. Mentrestant, a la capital del Bages avui han fet el funeral per la víctima, una cerimònia emotiva, multitudinària, per un cas que ha generat indignació entre els veïns. La Federació d'Associacions de Veïns ha demanat polítiques de seguretat més clares per a una bona convivència i un seguiment més estricte dels reincidents Manresa-Nàtia d'Ell.
5: Mentre la ciutat continua de dol plorant la mort a ganivetades del Carles Vilajosana, molt conegut a la comarca, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa ha explicat aquesta emissora que vol reunir-se amb l'Ajuntament per analitzar des de la calma la manera de millorar la seguretat a la ciutat. El seu president és Jaume Canudes.
6: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
5: Tenint en compte que els menors implicats en el crim eren coneguts per la policia, Canudes afegeix.
6: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
5: L'últim adeu del Carles ha estat multitudinari amb parlaments de la família. La germana ha dit que aniran a per totes i l'escalf d'amics i coneguts. Durant la cerimònia de comiat ha sonat la música de Plens de la Patum i peces del Correfoc de Manresa. Era aficionat a totes dues festes. La mort del Carles va ser precisament a l'acabar el Correfoc d'aquesta última festa major.
7: 3CAT Info.
0: Una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company i el Teatre Romea és la sorpresa de la nova programació dels teatres del grup Focus després d'un any de rècord de públic amb més de 500.000 d'espectadors. Barcelona, Montse Mas.
8: La coproducció amb The Royal Shakespeare Company, una de les companyies més prestigioses del món, comptarà amb actors catalans i arribarà al Romea la primavera que ve. Així ho ha avançat el president de Focus, Daniel Martínez.
9: Volem fer, farem, en aquesta temporada una coproducció amb ells, el Teatre Romea. La obra no la diré. maig-juny, una gran coproducció amb la Royal

0: Speed Company, recordant els temps d'internacionalització del Romea, volent d'alguna manera encetar una nova etapa d'internacionalització.
1: Martínez no amaga l'eufòria després d'un any de xifres rècord, sumant els teatres Romea, Goya...

0: Revisions de clàssics com El gran inquisidor amb Lluís Omar, noves creacions com Bons i dolents de Joel Joan i reposicions com Un sogre de lloguer amb l'incombustible Joan Pera.
1: 4 minuts i mig i seran 9:15.
2: Esports.
1: David Ubach, bona tarda.
3: Bona tarda, temps per als esports. 4 minuts i mig per repassar-los aquí la sintonia de 3Cat Info, encapçalats pels partits en dansa. Esport en directe. El tindrem, per exemple, d'aquí una mica més de mitja hora, a les 9, a la Lliga de Futbol de Primera Divisió, amb un Betis-Madrid que obre la quarta jornada i amb els blancs que col·lideren la classificació juntament amb el Barça. I un ple de victòries, 9 punts dels 9 possibles fins ara, amb el Barça, això sí, primer per millor diferència de gols. Aquest Betis-Madrid, doncs, que obre la jornada. En handbol tenim el Barça classificat per jugar demà a la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. En la primera semifinal, l'equip de Carlos Ortega s'ha imposat per 39 gols a 37 al Porto portuguès. La segona semifinal la tenim en joc i enfronta el Bidasoa a Dirun, l'altre equip de la Lliga Asobal, amb l'altre conjunt portuguès, l'Sporting de Portugal. A la coda del primer temps, minut 15, el marcador és de Bidasoa 5, Bidasoa 8, volíem dir, Sporting de Portugal 5. Avui divendres ha començat també el Mundial Femení de Bàsquet a Alemanya amb triomf a l'estrena de la selecció espanyola. El combinat espanyol, amb una catalana a les seves files, la calellenca Mariona Ortiz, a més de la nova jugadora de l'Unigirona, Iana Martín, s'ha imposat clarament a les anfitriones, a Alemanya, per 53 punts a 83, a la primera jornada de la primera fase. En l'altre partit del grup s'ha jugat també el Japó 102, Mali 97. I pel que fa a l'esport en joc, busquem a l'Open dels Estats Units de tennis saber si ha començat el partit de Carlos Alcaraz contra el xinès Wu, corresponent a la tercera ronda del torneig. Ho ha fet tot just fa pocs instants amb servei per Alcaraz en el primer joc del primer set.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
3: Tornant al futbol, destaquem també que el Barça femení ha assegut els seus rivals a la primera fase de la Champions. Són l'Arsenal, el Servet Suís i el París francès a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. Sentim la valoració que n'ha fet del desenllaç del sorteig el directiu responsable del Barça femení, Xavi Puig.
4: Nos ha tocado el Arsenal, nos ha tocado el Bayern de Múnich otra vez. Son equipos que siempre están arriba. Y bueno, la verdad es que bueno, intentaremos competir, competir como lo sabe hacer el Barça, e intentar, pues como te he dicho, ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
3: Demà s'han de confirmar els horaris definitius d'aquesta primera fase, que començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre.
2: 3Cat Info.
3: En futbol també, a segona divisió, el Girona visita demà l'Sporting de Gijón. Amb la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta. En canvi, Quique Álvarez té les novetats de la seva convocatòria de Mateu Morey, Carles Pérez i Mauro Furtado. El Sabadell jugarà dilluns a la nova Creu Alta contra el Córdoba, aquest partit de la quarta jornada a segona. I a la Lliga Femenina, demà hi ha duel català a la segona jornada, transmès en directe per TV3, s'enfrontaran l'Espanyol i el Badalona Women. També demà el Barça visitarà el camp del Sevilla a 9:15. Aquest Espanyol-Badalona serà, per cert, a les 12 del migdia. I del Sevilla-Barça destaquem les novetats a la convocatòria blaugrana d'Esmei Brooks i de Kika Nazaret.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En bàsquet, segons ha pogut saber aquesta emissora, el jugador del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB, a un club blaugrana que tindrà Kevin Panther de primer capità, Joel Parra de segon i Darío Brizuela com a tercer. En ciclisme, a la Vuelta a Espanya hi ha hagut victòria de Wout van Aert a la 13a etapa. Ha estat el millor dels escapats del dia en una etapa que no ha deixat canvis significatius a la general, liderada un dia més pel balear del Movistar, Enric Mas.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són dos quarts de nou i aquesta la destaquem una notícia que tot just acabem de saber. El jutge envia a la presó els pares del nadó de 18 mesos que van trobar mort al domicili de la família a Santa Bàrbara, a Amposta. El magistrat els investiga per homicidi i els ha retirat la pàtria potestat dels altres tres fills que té la parella.

0: El nou model de finançament és més a prop de començar la tramitació al Congrés. Avui el govern espanyol ha tirat endavant amb Catalunya i les Canàries el suport al sistema que manté l'oposició de les comunitats de PP i de dues del PSOE. Un dron rus ha impactat el quartier general de la intel·ligència ucraïnesa a Kiev. Com a mínim hi ha 9 ferits. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ordena una resposta contundent contra Rússia. L'atac ha coincidit amb el viatge del president de la Generalitat Salvador Illa, que ha hagut d'interrompre la visita a un hospital. D'ara fins a les 9, entre altres qüestions, ampliarem que el govern ha fixat avui els serveis mínims per la vaga d'educació de dimarts vinent, dia 8, el primer dia de curs. Hi haurà d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària, hi haurà un docent per cada 3 aules. Us en donarem més detalls. I l'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que adapta els mapes del món al tamany real dels països, de manera que Àfrica passi a veure's més gran i els Estats Units més petits. Precisament, els Estats Units han sigut l'únic país que ha votat en contra d'aquesta iniciativa presentada per un país africà, Togo. David Ubach, bona nit.
1: Bona nit.
0: David, què destaques en esports?
1: Doncs que ara, d'aquí una mica menys de mitja hora, a les 9, arrenca el partit que obre la jornada 4 a la primera divisió de futbol, al Betis Madrid, en què el conjunt blanc s'hi puntua, es situarà provisionalment líder en solitari de primera. Ara mateix, juntament amb el Barça, té 9 punts l'equip de José Mourinho, ple de victòries en les 3 jornades precedents. El Barça, de moment, primer per millor diferència de gols.
0: Divendres amb calor de rècord per un mes de setembre, amb màximes que avui s'han enfilat i déu-n'hi-do als termòmetres de l'Ebre, més de 40 graus, a Ponent els han fregat, a la Conca de Tremp també, cel clar amb algun núvol al Pirineu i de cara a una nit tropical o puntualment torri de la costa. Dissabte i diumenge calor intensa amb núvols prims. El nou model de finançament autonòmic pactat entre socialistes i Esquerra ha fet avui el seu primer pas amb l'aprovació a la reunió entre el govern espanyol i les autonomies, però per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa el pròxim dia 1 de gener per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, tot i que encara no disposa dels suports necessaris per tirar endavant el Congrés. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
2: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar al Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
3: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
2: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
4: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
2: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
5: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo de separatismo catalán.
6: Lo único que se está produciendo es

0: un chantaje ante un gobierno débil.
1: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
2: Junts per Catalunya manté el seu rebuig a aquest nou finançament i reivindica el concert econòmic per a Catalunya com al model basc. D'entrada diuen que no bloquejaran, de la mà de PP i Vox, que el nou sistema es pugui debatre al Congrés, però ja han anunciat que hi presentaran esmena a la totalitat. S'ha referit al diputat de Junts, Josep Maria Cruzet.
3: Des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat, plantejant que els diners dels catalans quedin a Catalunya. I esperem que els partits polítics catalans hi donin suport per tal de poder obtenir, llavors sí, un sistema de finançament que garanteixi les necessitats presents i futures de Catalunya.
2: Una proposta de reforma del model de finançament que aporta més recursos a les autonomies, modifica els criteris de repartiment dels diners i escurça les diferències de finançament entre les comunitats. En fem una anàlisi en aquest informe que ha elaborat Pilar García i que ha comptat amb el muntatge tècnic de Jordi Galbany.
4: Més recursos en total.
5: El nou model aportarà a les autonomies 224.000 milions d'euros, 21.000 milions més cara. Catalunya és la segona comunitat que rebrà més recursos addicionals en xifres absolutes, per darrere d'Andalusia, prop de 4.700 milions.
4: Es respecta l'ordinalitat, la posició que ocupa Catalunya entre el que aporta el sistema i el que rep.
5: No queda recollit específicament, però segons els càlculs del Ministeri d'Hisenda i de la Generalitat, almenys l'any que ve, si s'aplica el nou model, Catalunya mantindrà la posició, la tercera, a l'hora de portar i de rebre. Ara és la tercera en una columna i la desena a l'altra.
4: Nous criteris per repartir els diners entre les comunitats.
5: Hi ha un nou càlcul de la població ajustada, que és l'eix central del model, perquè determina les necessitats de cada comunitat en sanitat, educació i serveis socials, en funció de les característiques dels seus ciutadans. Per determinar la població ajustada s'amplien els grups d'edat de 7 a 20, per fer millor el càlcul. També es té en compte la superfície del territori, la dispersió de la població i la insularitat.
4: Creixen els diners disponibles a la cistella del sistema.
5: D'una banda, s'augmenta l'aportació dels impostos que formen part del model. Serà el 56,5% de l'IVA en lloc del 50% d'ara i el 55% de l'IRPF en lloc del 50% actual. No canvia el percentatge dels impostos especials, que és del 58%. La recaptació la fa l'agència tributària i una part del que ingressa va a la bossa comuna. I s'incorporen nous impostos a la cistella, com ara el de dipòsits bancaris. D'aquesta manera, s'augmenten els diners disponibles en el sistema en uns 16.000 milions d'euros. Alhora, l'Estat destinarà 19.000 milions d'euros per compensar les comunitats que, un cop repartits els diners, d'acord amb els criteris previstos, quedin per sota de la mitjana en ingressos per habitant.
4: Nous mecanismes perquè les comunitats augmentin els ingressos.
5: Les comunitats podran demanar una part de la recaptació de l'IVA de les pimes generada al seu territori. Es crea un fons climàtic amb 1.000 milions. Es crea un altre fons per garantir que cap comunitat rebrà menys recursos que amb el model anterior.
4: Caixa compartida d'ingressos i transferències automàtiques.
5: Això vol dir que s'acaben les bestretes. Ara el govern espanyol envia uns diners a les comunitats d'acord amb la previsió d'ingressos d'aquell any i passa comptes 2 anys després. Amb el nou model, les comunitats rebran els recursos en temps real, tal com es van recaptant.
2: Poc més de 5 minuts i seran 3:15.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Us avançàvem a 9:15. El jutge ha enviat a la presó els pares del nen trobat mort ahir al domicili familiar a Santa Bàrbara, al Montsià. La població ha fet un minut de silenci avui a la tarda en memòria de la criatura. Tarragona, Ricard Buigues.
7: El jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança pels progenitors, pare i mare del nadó trobat mort al domicili familiar de la localitat de Santa Bàrbara. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi. El jutge també ha suspès la pàtria potestat sobre els altres fills. Destacar que el municipi de Santa Bàrbara ha fet avui un minut de silenci aquesta tarda en memòria del nen. L'alcalde s'ha compromès a analitzar què ha fallat per evitar que torni a passar. Això ha dit Josep Lluís Gimeno.
8: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
7: El municipi ha decretat 2 dies de dol.

0: Un dron rus ha impactat de ple a la seu dels serveis d'intel·ligència d'Ucraïna avui al centre històric de Kiev, just davant de la catedral de Santa Sofia, i ha causat una dotzena de ferits. L'aparell no tripulat anava dirigit contra l'oficina del cap de l'SBU, serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha anunciat que hi haurà resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. L'atac al centre de la capital ucraïnesa ha arribat justament quan els enviats especials dels Estats Units tenen previst de viatjar a Moscou i Kiev aquest cap de setmana. Steve Witkoff i Jared Kushner aniran demà a Moscou i diumenge a Kiev amb l'objectiu de reprendre les converses per la fi de la guerra. Aquesta seria la primera visita a la capital ucraïnesa dels mediadors nord-americans. Volodymyr Zelensky proposa a Rússia una aturada als atacs recíprocs per garantir la seguretat d'aquesta visita.
1: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: El president nord-americà Donald Trump torna a pressionar la Reserva Federal perquè abaixi els tipus d'interès i amenaça de tallar el comerç amb els països als quals els Estats Units compren més productes dels que venen. Ho ha afirmat en una piulada a la seva xarxa social Truth Social després de saber les últimes dades d'ocupació que han estat millors del que s'esperava. Per Donald Trump, la fortalesa del mercat laboral demostra que l'economia nord-americana viu un bon moment i que, per tant, la Fed hauria de baixar els tipus d'interès. Una lectura contrària, però, a la que fa el president de la Reserva Federal, Kevin Warsh, que la setmana passada, durant la cimera de banquers centrals de Jackson Hole, va deixar la porta oberta a pujar els tipus per frenar la inflació. Donald Trump fa setmanes que insisteix que els tipus elevats perjudiquen l'economia nord-americana i reclama que siguin els més baixos del món. Precisament, la Fed farà pública la seva decisió sobre aquesta qüestió d'aquí a poc més de 10 dies.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern ha fixat avui els serveis mínims per la vaga d'educació de dimarts vinent, dia 8, primer dia de curs. Hi haurà d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En el cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial, la meitat del personal. Mentrestant, els sindicats convoquen la vaga, USTEC, CGT, la Intersindical i la COS, anuncien quina és la fórmula que faran servir en aquesta aturada. Hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori, a la majoria de casos començaran a les 7 del matí, i a Barcelona s'ha convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí, que acabarà a la plaça Sant Jaume. L'Ajuntament de Barcelona veu marge de maniobra, en aquest cas per arribar a un acord amb els treballadors de les biblioteques públiques que fan vaga indefinida per reclamar millores. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, afirma que han de seguir aquests criteris.
3: Atendre les demandes del personal de les biblioteques, que és una prioritat bàsica en qualsevol negociació sindical, però una segona que és també mantenir els criteris bàsics d'un servei públic que té en aquests moments un nivell d'exigència ciutadana molt important, no només amb el terreny cultural o sociocultural, sinó també com a refugi climàtic, com a espai d'obertura per a lectura, per a estudis. En aquest context, el que nosaltres situem a la negociació que estem fent.
0: L'Ajuntament no descarta incrementar la proposta de millora retributiva del 8% a un 8,5% o un 9%. La proposta de l'administració inclou que la jornada laboral passi de les 35 hores i mitja setmanals a les 35 i la funcionalització de tot el personal laboral del Consorci de Biblioteques. La setmana vinent hi ha un acte de conciliació al Departament de Treball. A partir d'aquí es marcaran els pròxims passos a seguir. El conseller Ramon Espadaler ha posat avui en valor la figura del president Josep Pirla a la defensa de la democràcia a Catalunya. El titular de Justícia ha encapçalat diversos actes de la commemoració de l'any Irla a París, per bé que el dirigent es va exiliar el 1939 a França i des d'allà va assumir la presidència de la Generalitat. Espadaler l'ha posat d'exemple i ha fet una crida a no donar la democràcia per garantida.
4: La democràcia ni ens ha estat regalada ni és perenne, ben al contrari, que està en risc i que va costar molt sacrifici, per tant.
5: És una figura que hem de donar a conèixer perquè sobretot representa la voluntat
6: per donar continuïtat a una institució. En el moment probablement més difícil, després de l'afusellament del president Companys.

0: Aquest any s'està homenatjant el 150è aniversari del naixement del president Irla.
1: 3CAT Info.
0: Són 9:15. Parlem del trànsit i del temps. Primer connexió amb l'equip viari. Maria Luz García, bona nit.
2: Hola, bona nit. Doncs a les carreteres ja només queden retencions localitzades després d'una tarda complicada a l'autopista AP7. Ja només en queden uns 3 quilòmetres entre Mollet del Vallès i Parets en direcció Girona. També algunes aturades a l'autopista del Maresme entre Tiana i Montgat en direcció Mataró, la C60 a Argentona també per anar cap a Mataró, la C58 a la sortida de Barcelona pel Nus de la Trinitat, i això afecta la B20, la Pota Nord, des del túnel de Santa Coloma al tram final d'aquesta via, i també afecta la ronda litoral del Bon Pastor al Nus de la Trinitat. I també queden petites aturades a la ronda a dalt, a l'altura de Vallcarca i també a Canyelles, en sentit Besòs.
0: Gràcies, Mariluz. Bona nit.
2: Bona nit.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
3: Avui les temperatures s'han disparat, una calor desmesurada. Els valors més alts han arribat als 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, 41 a Llimiana, i també en moltes poblacions doncs, hem tingut aquestes temperatures de rècord, de temperatura màxima absoluta de rècord en un mes de setembre. I hem repetit aquí a l'Observatori Fabra, amb aquest observatori centenari, amb més de 100 anys de dades, des de 1914, avui hem arribat als 34,2. No s'ha havia registrat mai en un mes de setembre una temperatura tan alta. Cel clar, de cara al vespre, amb nit matinada, poden arribar algunes bandes de núvols alts i prims, i això és una mica el que passarà el cap de setmana. Tindrem un cap de setmana de calor. Fins tot en alguns casos pot pujar una miqueta més, però sí que tindrem un cel una mica més enterbolit. Dissabte al matí, amb algun núvol baix a la façana litoral, bandes de núvols prims, estones amb sol, i després de la tarda també aquest cel una miqueta més enterbolit, amb nuvolades inofensives. I diumenge, tot i que començarem amb força estones de sol, a la tarda la nuvolositat anirà en augment. Tant dissabte com diumenge es mantenen aquests avisos de calor intensa del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Ara fa uns minuts us explicàvem que tot just acabàvem de saber que el jutge ha decidit enviar a la presó els pares del nen trobat mort ahir al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. La població, que avui ha fet un minut de silenci avui a la tarda en memòria de la criatura, doncs també s'ha sabut fa poca estona que el jutjat de Guàrdia de Badalona ha deixat en llibertat amb càrrecs la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. La jutgessa li aplica mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortida del territori i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. El cadàver de la criatura el van localitzar dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat avui una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països. Així, tot Àfrica passa a veure's més gran i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units han sigut l'únic país que ha votat en contra d'aquesta iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. El cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així aquesta iniciativa.
4: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
0: L'actual cartografia del món es va establir al segle XVI, l'anomenat mapa Mercator, nom del cartògraf que el va dissenyar, i destacava les rutes de navegació de l'època. És un mapa que no es correspon amb la mida real dels països, de manera que alguns eren percebuts arbitràriament com a perifèrics. La directora catalana Carla Simón és a la Mostra de Cinema a Venècia com a presidenta del jurat aquest any de la secció paral·lela Jornades dels Autors, dedicada al cinema més arriscat i emergent. Entre projecció i projecció ens ha explicat que continua treballant en el seu pròxim projecte, un llargmetratge musical consagrat al flamenc, igual que el seu últim curt. Li ha explicat a l'enviat especial de 3CAT Info aquests dies a Venècia, l'Òscar Callau.
5: L'oso de mi niño, que lo quiero más que...

0: Creadora d'Alcarràs i Romeria pot dedicar aquests 10 dies a la Mostra de Venècia perquè té els deures fets. Acaba de treure del forn el curtmetratge Flamenco, que presentarà l'octubre al Festival Inèdit de Cinema Documental, un projecte amb el qual debuta el cinema musical protagonitzat per la bailaora Rocío Molina i que funcionarà com una mena d'assaig del seu quart llargmetratge, centrat també en el gènere de la música i el ball flamenc.
1: Per mi va ser com un exercici fascinant, no?, de començar a explorar tot aquest món del flamenco, que té molt a veure amb la pel·lícula que sempre presenta musical flamenco, o sigui, en format llarg, perquè això que vam fer era un curt, i ara estem en fase de guió. O sigui, és com aquest moment tan màgic, no?, on tot és possible quan la pàgina encara està així, quasi en blanc.
0: Carla Simón ja tenia experiència com a membre d'un jurat cinematogràfic, però s'estrena a Venècia com a presidenta del que triarà la millor pel·lícula de la desena que es presenten a la Giornate degli Autori, una secció paral·lela fundada fa 23 anys per associacions de directors i guionistes italians.
1: Quasi tots els festivals tenen aquest tipus de seccions paral·leles on hi ha coses que normalment potser doncs, no són tan pel·lícules d'oficial com es diu, que tampoc sé molt bé què vol dir això, però bueno, sí que té com una cosa d'acompanyar autors forts, no?, i amb risc, i també primeres pel·lícules o segones, o gent que igual no està tant en el radar.
0: Carla Simón ens ha explicat que el seu mètode és assistir a les projeccions amb la mínima informació possible sobre les pel·lícules, gaudir del cinema i deixar les valoracions per després dels visionats.
2: I Cronos és la gran novetat que ha arribat avui a la cartellera cinematogràfica, la pel·lícula que narra els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Catalunya, juntament amb d'altres títols que repassem amb en Marc Garriga.
3: Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
4: Què collons està passant?
3: Compta el 4x0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisi. Busquem el conductor.
5: El fet que hagin passat només 9 anys segurament ha impedit que Cronos pugui anar més enllà dels fets reals. El film es limita a exposar com van reaccionar els Mossos d'Esquadra i això li resta valor, perquè no és un documental. Fins i tot es pot qüestionar si, tenint en compte que no aporta res de nou, no estarà alimentant la tensió que es viu en aquests moments a Catalunya amb la comunitat magribina. Per tant, tot i que és innegable que pot agradar per curiositat o per morbo, per entendre millor com s'afronta una crisi d'aquesta magnitud, al final acaba sent un projecte del tot innecessari i molt pobre des del punt de vista cinematogràfic.
6: Salut, moi c'est Jim.
7: Qu'est-ce qu'il est beau?
5: La perla de la setmana és Jim Quinn, una pel·lícula d'animació per adults irreverent i delirant sobre dos gais antitètics que viuen tota una aventura per lluitar contra una pandèmia que amenaça l'homosexualitat. És una sàtira mordaç, intel·ligent i enginyosa de la cultura queer amb una imaginació desbordant. Menys imaginativa, però també divertida, és Dulce Sabor a Muerte, d'Eli Roth, una cinta de terror, gore, salvatge, sobre com els cornets d'un gelater demoníac converteixen els nens en assassins sàdics i implacables. Això sí, els diàlegs voregen sovint el ridícul, igual com a Black Box Vuelo 298, un exemple de cinema de sèrie B sense gaire imaginació. També s'estrena el thriller rural valencià Eixam.
8: Je suis ta prostate, Lucien.
2: I ha mort l'actor Richard O'Sullivan, una de les estrelles de la televisió dels anys 70. Interpretava el protagonista de la comèdia Un hombre en casa, una sèrie molt agosarada perquè, per l'època en què s'emetia, el seu personatge Robin Tripp compartia pis amb dues noies solteres. També va protagonitzar un dels seus spin-offs, El nido de Robin, on ja vivia amb la seva parella a la ficció. De la sèrie original també se'n va fer una altra de molt famosa, El Roper, en què O'Sullivan, en aquest cas, ja no hi va participar. L'actor anglès també va triomfar després al paper de Dick Turpin en les quatre temporades de la sèrie dedicades a aquest llegendari bandit britànic. Tenia 82 anys i actualment vivia apartat de la vida pública i del món de la interpretació des dels anys 90.

0: 3Cat Info.
1: Poc més de 5 minuts i seran les 9.
0: Esports.
1: David Ubach, bona nit.
2: Bona nit, esports, aquí a la sintonia de 3Cat Info. 5 minuts per repassar-los, encapçalats per l'esport en joc. Aquesta hora d'entrada, pendents del partit que ha de començar ara a les 9 a la primera divisió de futbol, aixeca el taló de la jornada 4 un Betis-Madrid que obre doncs aquesta jornada, com dèiem, i del qual segur que n'està pendent el Barça, perquè el conjunt blanc és co-líder amb els blaugranes amb un total de 9 punts, els 9 possibles fins ara, si bé el Barça ocupa la primera plaça per millor diferència de gols. Barça i Madrid són doncs els dos únics equips que han sumat les 3 victòries en les 3 jornades de Lliga fins ara, i l'equip blanc es podria situar, si puntua, líder provisional a l'espera del que faci el Barça diumenge al camp del València. L'Espanyol també juga diumenge, en el seu cas, a casa, enfront del Sevilla. Aquest Betis-Madrid serà a partir de les 9. També ens fem ressò de l'handbol per destacar la victòria del Barça per 39 gols a 37. Això a la primera semifinal de la Supercopa Ibèrica, que es fa entre avui i demà a Vigo, un Barça que s'ha imposat doncs amb aquest marcador ajustat a la primera semifinal. La segona enfronta el Bidasoa d'Irun Basc i l'altre equip portuguès, l'Sporting de Portugal. Aquest partit el tenim al descans amb victòria de moment del Bidasoa per 15 gols a 11. Qui guanyi serà doncs demà el rival del Barça a la final. D'en bàsquet, destaquem que avui ha arrencat a Alemanya el Mundial Femení amb victòria de la selecció espanyola, clara, a més, precisament davant de l'equip anfitrió, amb un marcador d'Alemanya 53, Espanya 83. Al combinat espanyol hi ha presència d'una jugadora catalana, la calallenca Mariona Ortiz. També hi juga Iana Martín, nova jugadora de l'Uni Girona. En l'altre partit del grup de la selecció espanyola s'ha disputat el Japó 102, Mali 87. I en tenis també busquem actualitzar el marcador del partit de tercera ronda de l'Open dels Estats Units del quadre masculí, que enfronta Carlos Alcaraz enfront del xinès Wu. El partit és el primer set i el domina Alcaraz amb 4 jocs a 3 al seu favor i servei, precisament per al murcià, que té doncs un trencament d'avantatge.
0: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
2: Tornant al futbol, afegim que el Barça femení ha sabut els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions. Els adversaris blaugranes en les 6 jornades de què consta aquesta fase de Lliga seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París francès a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. Demà s'han de confirmar els horaris definitius d'aquesta primera fase, que arrencarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre. Després hi haurà els quarts de final, precedits per una eliminatòria prèvia de vuitens per als equips classificats de les posicions 9 a la 16. La final d'aquest any serà a Varsovia, a Polònia. A la segona divisió, el Girona visita demà l'Sporting de Gijón a 4:15. Sentim la valoració prèvia que en fa el tècnic Quique Álvarez, que veu la seva plantilla ben compromesa.
3: Entenc a tothom, a situacions personals, i per això ha estat difícil fins que no s'ha tancat, però ara doncs, tothom està centrat. Jo el que sí que veig ara és un equip que realment està pensant en el Girona, està pensant en fer un bon any i està pensant en que sap lo dur que serà, però que tindrà un bon final, i això és el que deixa tranquil.
2: A la convocatòria de l'equip gironí es baixa Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta. En canvi, hi entren Mateu Morell, Carles Pérez i Furtado. I a la Lliga Femenina, demà a les 12 del migdia i en directe a TV3, hi haurà el derbi català, duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women. També demà dissabte jugarà el Barça, en el cas de les blaugranes, al camp del Sevilla, amb les novetats d'Esmei Brooks i de Kika Nazaret ja disponibles.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: De l'àmbit poliesportiu parlem de bàsquet, perquè, segons ha pogut saber 3Cat Info, el jugador del Barça, Tosin Ebouma, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Es perdrà, per tant, la Lliga Catalana i la Supercopa ACB. I en ciclisme hi ha hagut victòria de Wout van Aert a l'esprint de la 13a etapa. Ha estat el millor dels escapats del dia. Victòria amb 3 minuts ben bé de marge respecte al gran grup, en el qual hi havia el líder Enric Mas, que sense canvis significatius doncs manté el mallot vermell de líder. En aquesta etapa, per cert, ha caigut el català David de la Cruz al topar amb un bidó. Demà tindrem la 14a etapa de 154 quilòmetres amb sortida a Jaén i final al port de primera categoria de la Pandera.
4: La primera setmana de setembre s'acaba amb dos avisos aparentment contradictoris. Una calor de rècord i un avís de les autoritats que hem d'estar preparats per al risc d'inundacions en els pròxims mesos. Però tot té relació i el govern fa una crida a l'autoprotecció. Bona nit, són les 9.

0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: És la campanya que ha presentat el govern avui, que, amb la qual vol conscienciar la població que la tardor pot ser molt i molt complicada, Txell Garriga.
4: Apunten, de fet, que el risc d'inundacions és molt alt i es proposen que la població sàpiga com actuar davant dels aiguats sobtats i també un cop ha deixat de ploure.
3: La catedràtica de Física de l'Atmosfera, Carme Llasat, ens hi posarà el context. Li preguntarem pel Niño, aquest fenomen que s'ha consolidat al Pacífic, però també voldrem saber què pot significar això per a Catalunya.
5: A Pedro Sánchez i la seva proposta de finançament només els segueixen les Canàries i Catalunya, que de fet va col·laborar en la proposta en el marc per enllestir el pacte d'investidura d'Illa entre el PSC i Esquerra. I justament això li han retret les comunitats del PP, que hi han votat en contra, així com també les socialistes Castella-La Manxa i Astúries. És molt difícil que aquesta proposta acabi a bon port.
3: I a Itàlia, Giorgia Meloni, fita per a la història. El seu govern s'ha convertit avui en el que ha aguantat més temps en la història recent del país, i això que encara no porta ni 4 anys. Laia Framés.
6: Són 1.413 dies de mandat i ha rebut un bany de masses per celebrar-los amb més de 10.000 persones.
7: E credibilitat del mondo, il nostro presidente, Giorgia Meloni!
3: Mentrestant, l'extrema dreta es fa forta també a altres punts d'Europa. Passarem per Alemanya. Diumenge hi ha unes eleccions regionals que poden ser una gran victòria per Alternativa per Alemanya. I també connectarem amb Londres, perquè el nostre corresponsal està seguint el congrés anual de Reform UK.
5: Al Catalunya Nit també explicarem que un dels menors de Manresa implicats en l'assassinat d'un home dimarts estava sota llibertat vigilada des de l'agost per una altra agressió. Què vol dir estar sota llibertat vigilada en el cas d'un menor a Catalunya? Aquesta és una pregunta que resoldrem avui. És una de les coses que posarem sobre la taula, perquè també ens endinsarem en el concepte de proporcionalitat en el cas d'ús de la força de la policia. Dos agents dels Mossos estan processats per no haver estat proporcionats a l'hora d'atacar el conegut com a pistoler de Tarragona. En van parlar molt d'aquest cas, perquè va quedar mal ferit i amb dolor permanent, fets que li van permetre accedir a l'eutanàsia.

0: Doncs sí, Aitana, feta superestrella, fa ple al Sant Jordi en el primer dels quatre concerts de gira que farà Barcelona. Comença a aquesta hora i voldrem saber com va, Montse Pujol.
1: Bona nit. Doncs mira, acaba d'aparèixer fa pocs minuts a l'escenari Aitana, que ha provocat una allau de crits de les més de 17.000 persones assistents que aquesta nit omplen el Sant Jordi. Moltes i molts adolescents i també mares i pares que els acompanyen. Ja a les 8 del vespre el Palau començava a omplir-se i hem pogut parlar amb algunes de les seves seguidores. Ens deien això.
2: Nosaltres la seguim des de OT 2017 i ens agrada la seva naturalitat i la seva veu.
3: Transmet algo que no em transmet les altres, aquesta connexió, saps? Però super, super bonic.
4: Després hi tornarem al Sant Jordi en directe per saber com va aquest concert. També hem de parlar dels esports, perquè la jornada de Lliga ja està en marxa amb el Real Madrid en partit amb joc. David Ubach.
5: Bona nit. Doncs juga al camp del Betis al Madrid i ara acaba d'arrencar l'enfrontament. El tenim al minut 2. Tot just aquest duel cobra la jornada 4. De moment, empat a 0 sense gols. Amb aquest punt que sumaria el Madrid de manera provisional, doncs els blancs serien líders provisionals a l'espera del que faci el Barça diumenge al camp del València. Recordem que tots dos estan frec a frec, Barça i Madrid, al capdavant de la classificació amb els 9 punts possibles sumats fins ara al Barça, líder per millor gol a baraix.
0: I fins a quin punt ens hem d'anar conscienciant per passar moltíssima calor aquest cap de setmana, Gemma Puig?
6: Doncs hem de continuar parlant de molta calor. Avui hem tingut aquest dia més càlid mai registrat en un dia mes de setembre a Catalunya, amb molts registres que han batut rècord i en molts punts del territori, des d'alta muntanya, Catalunya central, Ponent, interior de l'Ebre. Avui aquesta calor ha sigut força, força generalitzada. Aquest cap de setmana no variarà gaire el termòmetre, repetirem

0: aquests valors més alts tocant els 40 graus, moltes màximes entre els 35 i 38. A la costa també es poden arribar als 35 graus. Per tant, un cap de setmana de calor, però sí en presència d'alguns núvols, també amb una mica de pols sahariana, que incrementarà doncs, també aquesta sensació de calor i xofugo.
1: Doncs bé, una manera de buscar refugi d'aquesta calor és en el cinema. Atents cap a 2:15, que repassarem les millors estrenes amb el cap de cultura de Catalunya Ràdio, Marc Garrigam.

0: I enmig d'un informatiu també hi ha temps per fer un elogi del silenci amb l'escriptor Alejandro Palomas, que avui presenta Casa, la seva darrera novel·la, una casa on hi ha silenci, però on entra també molta llum.
1: I amb això anirem arribant a les 11. Avui, l'apunt final el farà el dramaturg Xavier Albertí.
2: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí en Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur, i ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens, estem molt cansats, molt cansades.
1: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més, m'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorós, la veritat. És insuportable.
2: Que portem tot l'estiu amb una calor de por. Llavors, ara al setembre, això ara ja mos sobre. I no es pot aguantar aquesta calor tot tant temps.
3: Són les queixes de veïns de Lleida, on la calor, com sentíem, ja ha deixat petjada avui, però també altres llocs, com Vinebre, on el termòmetre ja ha tocat sostre, Barcelona o Vic. Estem parlant de les temperatures de rècord que ens està deixant aquest estiu, però és que, de cara a la tardor, els termòmetres tampoc sembla que tinguin pressa per recular. El Meteocat ja avisa que les temperatures es mantindran altes per l'època i que, a més, es preveu una temporada plujosa, una combinació que alerta pot generar danes i altres fenòmens extrems. Txell Garriga, bona nit.
4: Bona nit.
3: Aquesta temporada, per tant, comença forta. Haurem d'estar molt pendents del temps i de tots aquests riscos que comporta.
4: Sí, de fet, avui mateix Protecció Civil ha presentat una nova campanya pel que fa a aquest risc d'inundacions, perquè, com deies, es preveu una tardor molt complicada en aquest sentit. Especialment el que està preocupant és el prelitoral i també el litoral, d'una banda perquè el mar més calent pot afavorir aquestes pluges més intenses, i de l'altra perquè és precisament en aquestes zones on hi tenim més densitat de població. L'objectiu de la campanya és molt clar: tot pot canviar de cop, i posa l'accent en la rapidesa amb què passa tot en aquestes situacions.
5: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
6: Segur que no n'hi ha per tant.
7: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables.
3: Aquest és l'anunci que s'ha presentat avui. Es veuen situacions d'aparent tranquil·litat, una mica de pluja, i com de cop aquell mateix lloc ja està inundant i amb persones passant-ho malament. Ara sentíem això de les alertes també. No sé si vol dir que ens hem d'acostumar que cada vegada que hi hagi un perill rebrem un missatge és alert.
4: Doncs no necessàriament, i aquesta és una qüestió que avui Protecció Civil ha volgut deixar molt clara. En episodis d'aigua sobtats, com estàvem explicant, també crescudes de rius o rieres, o bé situacions imprevisibles, pot passar que no hi ha prou marge de temps per enviar una alerta preventiva, o bé que s'enviï quan, de fet, ja està passant, ja està plovent. Per això insisteixen que les alertes només una eina més, que no pot substituir ni la prudència ni tampoc el sentit comú. Per exemple, no baixar un garatge quan para de ploure per anar a buscar el cotxe. Ho explicava Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
8: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar unes alertes, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari de que no sempre pot ser que rebin un avís, i per tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
4: De fet, recordareu els aiguats, per exemple, que aquest agost han deixat dues víctimes mortals a Roda de Barà. En aquell cas, no es va arribar a enviar cap missatge és alert per criteris tècnics de protocol, com va justificar després el govern. S'envia un missatge, sí, entre d'altres motius, per exemple, i activada una alerta de perill de 5 sobre 6, i en aquell cas no hi era. En aquest cas, també van dir, però, que era enviar aquest missatge és alert de matinada podria haver provocat una allau de població a les carreteres, i això hauria estat contraproduent. Aquesta mateixa qüestió ha generat molta controvèrsia per les ocasions en què sí que s'ha enviat un missatge i en les que no, però el so, que segur que reconeixereu a continuació, podria canviar.
3: De fet, és una notícia aquesta de la qual ja parlàvem la tardor passada. Al Catalunya Nit us vam explicar que Protecció Civil estudiava com enviar alarmes menys estridents que aquesta que sentíem ara als telèfons mòbils per avisar la població en situacions en què el perill no sigui imminent. Això, Txell, com ha quedat finalment aquesta qüestió?
4: Doncs exacte, fins ara s'estaven enviant aquests missatges de perill sempre amb aquest mateix so que estàvem sentint, i el que canviava era només el cos de dins del missatge de prealertes. Recordem que també en rebíem. Hem de dir, però, que no depèn només de Protecció Civil, és el Ministeri de l'Interior, de fet, el que desenvolupa la plataforma de Les Alert, que alhora s'emmiralla també en el que es fa a Europa. Imma Soler ja ens ha confirmat que el projecte continua i avançant, però que segurament el veurem a finals d'aquest mateix any, no aquesta tardor.
8: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident, i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'esperem aviat, properament, però l'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
4: Per cert, que ara a Catalunya hi ha 649 municipis que tenen el pla fet de protecció civil per a inundacions. De tots aquests, 181 ho han fet en aquest últim any i mig. D'altres encara no han fet els deures. De moment, doncs, el que cal és seguir les instruccions, ja sigui via alerta és alert o bé en els mitjans de comunicació.
6: Gràcies, Txell. Doncs bé, amb aquest advertiment llançat per part del govern de la Generalitat, avui ja ens volem també assessorar amb una de les persones que ens poden explicar molt i molt bé quin és el fenomen que estem vivint actualment i què és el que pot passar segons els mapes, els pronòstics, etc. En els pròxims mesos. Podem saludar Carme Llasat, ella és catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona. Bona nit.
9: Molt bona nit, Agnès.
6: És evident que ningú sap exactament què és el que passarà, però sí que veient les previsions del Meteocat i aquesta campanya de protecció civil per risc d'inundacions, sí que ens preguntem, amb la informació que professionals com tu teniu a l'abast, a quin nivell ens hem de preocupar?
9: Bé, aquí jo diria, ens hem de preocupar i ens hem d'ocupar, que són dues coses. El fet de la preocupació és que, degut a aquest augment de temperatura, del que heu estat parlant ja abans, l'aire té una capacitat molt més gran, doncs, de generar tempestes intenses, perquè també ha augmentat molt la humitat. Per tant, això ens diu que la probabilitat de que tinguem pluges més intenses del que estaríem habituats en terme mig a la tardor, és més alta. I ens hem d'ocupar perquè també, com s'ha anat parlant, doncs hem de saber que com hi hauríem d'actuar en aquestes situacions.
6: Estem parlant de fenòmens, per exemple, sobtats, com ja n'hem vist en els últims anys, aquests aiguats sobtats que són difícils de predir?
9: Sí, efectivament. El que caracteritza més el nostre país és aquest tipus d'aiguat que sobretot es produeix a la costa i que té tot el factor agreujant, que és on tenim més exposició i més vulnerabilitat. Són les inundacions sobtades, que precisament són molt més difícils de predir que un fenomen que sigués molt més global, molt més extens. Un fenomen com podria ser la terrible Dana que va afectar València, és un fenomen de més extensió que produeix inundacions sobtades per dins un fenomen molt més ampli i, per tant, amb més temps per avisar la població com a mínim de que hi ha un perill alt d'unes intensitats ja molt altes. Un fenomen local, com podria ser el que va passar a Roda de Barà, encara presenta moltes dificultats dins de tot el que seria la predicció meteorològica, perquè l'atmosfera és molt complexa i no, avui dia encara tenim incertesa sobre quina quantitat s'arribarà i on serà exactament, no? I per això necessitem eines també d'ajuda, com poden ser el radar meteorològic.
6: Això lliga molt amb el lema d'aquesta campanya de la qual n'estem parlant.

0: quan tot pot canviar de cop. Carme, també et volíem preguntar pel fenomen del Niño. Anem veient publicacions, n'anem sentint a parlar. Què és el Niño? I això d'alguna manera a nosaltres ens pot afectar?
1: Bé, el Niño és un fenomen pel qual doncs, hi ha un canvi, un augment de la temperatura en l'oceà Pacífic, sobretot el que seria davant de les costes del Perú, davant de la part de Sud-amèrica. És un fenomen que la part més important, per exemple, en aquest any, no, que es preveu que hi hagi un fenomen extraordinari del Niño, no arriba fins més tard, per això té aquest nom, no, el Niño, perquè el van descobrir, el van identificar al Nadal, i per això va així. No? Llavors, aquest fenomen, indiscutiblement, té efectes directes sobre el que seria Amèrica, sobretot tota la part sud-americana i centroamericana. També té fenòmens directes sobre l'altra part del Pacífic, com pot ser Austràlia. Aquest Niño produirà més inundacions, més pluges intenses sobre el que seria la part de Perú, per exemple, però pot produir més situacions de sequera sobre la part d'Austràlia. Fixeu-vos que estic parlant del Pacífic. A nivell d'Europa, la seva influència directa no està determinada encara. No s'ha comprovat, doncs, que puguem dir tindrem més freqüència de situacions favorables a pluges intenses o menys. El que sí que podem dir és que el Niño contribueix a aquest augment de temperatura que hi ha al propi canvi climàtic antropogènic està produint. És a dir, que aquestes temperatures que són altes, doncs encara poden ser més altes per aquesta contribució. Mm. I per tant, tot el que es derivi d'això sí que ens pot afectar.
0: Carme, et volia fer una última pregunta perquè ja fa molts anys, de fet, que els mitjans de comunicació parlem amb professionals com tu, que us demanem pel canvi climàtic, no? I n'hem parlat moltes vegades i tu, per tu és una evidència, però sí que et volia demanar si està anant més ràpid del que podíeu imaginar.
1: Gairebé si tingués que donar una resposta així de premsa, la resposta seria sí. El que seria, per exemple, s'estan trobant sorpreses amb tot el que és la part del desgel, la pèrdua de gel que afecta després molt tant sigui al nivell del mar, tant a l'entrada d'aigua dolça sobre el mar, o fins i tot augmenta aquest canvi climàtic, s'està produint més ràpid del que estava previst. I, per tant, tota la realimentació també està sent més ràpida. A nivell de l'augment de temperatura, doncs encara estem per aquests escenaris en els quals, clar, està afectant doncs, encara doncs, tota aquesta emissió de gasos d'efecte hivernacle i canvis en els usos dels sòls en els que, lamentablement, també influeix molt la producció d'incendis forestals degut a aquest propi augment de temperatura i, per tant, realimenta aquest problema.
0: Doncs bé, des d'aquí el que podem fer és permetre aquest tipus de converses perquè ens arribi el missatge i subratllar, en tot cas, aquesta campanya que s'ha anunciat avui de protecció i de vigilància de cara als pròxims mesos. Carme Llasat, catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 10 minuts i arribarem a 9:45. El nou model de finançament autonòmic acordat entre el PSOE i Esquerra ha superat avui un primer escull important, però el que ve a partir d'ara és molt més difícil. Tenir el vistiplau del Congrés, on els vots de Junts, per exemple, són imprescindibles. Saludem el nostre company de Madrid. Bona nit, Dani Sáenz de Aja.
1: Hola, Manel, bona nit.
0: Avui el Ministeri d'Hisenda, Dani, es reunia amb les comunitats per votar el nou sistema i només li han donat suport Catalunya i les Canàries.
1: Sí, però és que amb un vot ja feia el Ministeri perquè té el 50% de la representació del Consell de Política Fiscal i Financera, que és el que s'ha reunit avui. El dia d'avui era només un tràmit que no ha impedit, això

0: Sí, a la consellera d'Economia, Alícia Romero, sortir-ne satisfeta.
1: Nosaltres creiem que no podia haver-hi més demora, no podem seguir tenint el país bloquejat, els recursos bloquejats de les comunitats autònomes, necessitem avançar.
0: I tampoc ha impedit al PP mostrar una vegada més el seu rebuig a un model que consideren que és un vestit a mida per a Catalunya.
2: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
3: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
0: És el que deien conselleres del PP d'Extremadura i Andalusia, però també s'hi oposen Astúries i Castella-La Mancha, on mana el PSOE. Ara bé, ningú ha anat tan lluny com Madrid, el Madrid d'Ayuso, que ha deixat la cadira buida, ha demanat un boicot, i autonomies com el País Valencià o les Illes Balears, per exemple, tampoc descarten adherir-se al model si s'acaba aprovant.
4: Doncs de seguida tornem a tu aquí a Madrid, Dani, però abans expliquem què diu aquesta proposta de reforma del model de finançament. Alba Barbosa.
5: Sí, reparteix més recursos a les autonomies. El nou model aportarà 224.000 milions d'euros. Catalunya en rebrà 4.700 milions i serà la segona comunitat que rebrà més recursos extres darrere d'Andalusia. L'ordinalitat, que és la posició que ocupa Catalunya entre el que aporta i el que rep, és respecte. Si s'aplica el nou model, Catalunya se situaria al tercer lloc a l'hora d'aportar i de rebre. I canvien els criteris de repartiment dels diners en funció de les característiques dels ciutadans de cada comunitat. El model determina les necessitats en sanitat, educació i serveis socials. S'augmenta l'aportació dels impostos que formen part del model. Serà el 56,5% de l'IVA en lloc del 50% d'ara i el 55% de l'IRPF en comptes del 50% actual. S'incorporen també nous impostos a la cistella, com ara el de dipòsits bancaris. I un últim punt important, hi ha nous mecanismes perquè les comunitats augmentin els ingressos. Les autonomies podran demanar una part de la recaptació de l'IVA de l'ESPIME que generi el territori.
4: Avui es podia preveure que el Consell de Política Fiscal i Financera aprovaria aquest model, però una altra cosa molt més complicada, dèiem, Dani, és que acabi tirant endavant també el Congrés. Quines possibilitats té que això s'acabi aprovant?
0: Com tot en aquesta legislatura, dependrà al final dels 7 vots que té Junts per Catalunya. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, diu que hi ha marge per negociar, però d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic, que és el que volen els de Puigdemont.
6: Se puede seguir hablando, dialogando, mejorando, y serán los grupos parlamentarios los que tengan la última palabra. Por lo tanto, el gobierno de España ni debe ni puede imponer un modelo.
0: Però el temps hi juga en contra, la legislatura enfila a la recta final i per això el ministre vol trepitjar l'accelerador i tenir-ho aprovat abans d'acabar l'any per tal que entre en vigor, ha dit, l'1 de gener del 2027, una manera així de blindar el nou finançament d'un possible avançament electoral que seria ja de cara a la primavera, en tot cas. De cara a les negociacions que ara s'obren, Hisenda vol plantejar d'abocar més recursos per a les comunitats, al marge del que ja s'ha pactat. Plantegen un fons addicional per compensar autonomies que no han quedat satisfetes i ara caldrà veure també si això afecta al repartiment que ja s'ha compromès.
4: Doncs ho anirem explicant. Gràcies, Dani. Bona nit.
0: Adéu, bona nit.
7: Avui Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atacs contra la capital d'Ucraïna. De fet, ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència. Això és en ple centre de la capital de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de persones ferides. Vicent Mifsud, bona nit.
8: Hola, bona nit.
7: Quin era l'objectiu d'aquest atac?
8: El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no eren al despatx en el moment de l'explosió i no es troba entre els ferits. De fet, Zelensky acaba de publicar una foto reunint-se amb ells per a deixar clar que no ha patut cap lesió. És un dels pocs atacs que han impactat contra un edifici de l'administració i demostraria la falta de defenses antiaèries de la capital, que porta 9 dies seguits d'atacs russos. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia, això sí, en el moment oportú.
7: Aquest atac arriba, a més, quan està prevista la primera visita dels mediadors nord-americans a Kiev.
8: Sí, Steve Witkoff i Jared Kushner, els gendre de Donald Trump, tenen previst viatjar viatjar diumenge a la capital ucraïnesa després de reunir-se demà amb Putin a Moscou. L'objectiu és reactivar les converses per a la fi de la guerra. De fet, Donald Trump també acaba de dir que porten un pla de pau per a reactivar aquesta possibilitat d'acabar amb la guerra. La campanya d'atac sobre Kiev ha fet dubtar sobre si la visita dels nord-americans seria possible i Zelensky acaba de proposar també a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
9: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs, eh?

0: Perquè aquest diumenge estarem molt pendents també de les eleccions regionals a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per a la formació d'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya. Ens ho explica l'enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs. Bona nit.
1: Bona nit. El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
2: Vos en tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
1: Fa mesos que l'envien a l'estat federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
3: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
1: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.

Ara us plantegem una pregunta al Catalunya Nit que sembla molt òbvia, però potser no és tan senzilla de respondre. Què és casa? Són quatre parets? És una adreça? És la gent amb qui vius? O és un lloc o una persona on saps que no et passarà res? Alejandro Palomas acaba de publicar Casa. És una novel·la protagonitzada per una nena de 7 anys que, després de la separació dels pares, té dues cases, però resulta que necessita trobar un refugi. El trobarà en l'avi, el trobarà també en un bosc per fer i també en un silenci que es converteix en llenguatge.

0: Alejandro Palomas, bona nit.
1: Hola, què tal?
0: Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Moltes ganes de parlar d'aquest Casa, aquesta novel·la, que jo la tinc aquí sobre la taula, tinc la seva l'edició en castellà que publica Espasa i també l'edició en català que publica Univers i que sortirà la setmana vinent i que ja tothom la podrà trobar a les llibreries. Però ens hem d'avançar perquè tenim aquest privilegi. En aquesta casa ens trobem amb una família marcada, direm que marcada per les ferides. Tenim, tenim un pare, tenim en Pedro, que intenta conviure doncs, amb les conseqüències del dol del seu divorci. Tenim un avi, en Tadeo, que en fi, per unes certes circumstàncies, viuen en un silenci, diríem que físic, absolut i irreversible, i la Mica, que és una nena que és la llum d'aquesta novel·la que té aquests 7 anys. Deia que hi ha silenci en aquesta casa, però que és un silenci que no aïlla. No sé com ho veus tu, que ho has treballat, amb quina intenció ho has fet, no? Sinó que és ben bé llenguatge, aquest silenci.
1: És llenguatge, sí. És que el que importa del silenci és què diu el silenci, no? El silenci, no és manca de soroll, és què hi ha al silenci. I en aquesta casa es diuen moltes coses, encara que no es diguin en veu alta. I sí, tens tota la raó. Jo continuaria escoltant-te. Que pots continuar?
0: No, ho has d'explicar tu.
1: Aquesta nena, la Mica, és un miracle. Aquesta nena és llum. I aquesta nena és

0: és com el pont entre l'avi i el Pedro, que és el seu pare. I aquí hi ha una cosa molt, molt guai, que a mi m'encanta molt, i és aquesta cosa de trencar clichés, no? El Pedro és un home que s'ha divorciat de la seva dona, però que ha triat quedar-se amb la nena, que això no és habitual. Mm-hmm. Ell decideix recompondre tot el seu estatus de treball, de lloc on viu, de tot, perquè ell decideix, perquè estima molt la seva filla, i és la dona qui decideix continuar amb la seva carrera i amb la seva vida professional. La dona opta més per la seva vida professional. I això crec que estem molt, molt, molt cansats, no cansats, però estem... hi ha molta informació teòrica sobre el paper de l'home, el paper de la dona, la conciliació, etc, i la igualtat i tot això, però no ha arribat a la ficció encara. No tenim models de ficció en què sigui l'home qui diu: ei, vale, jo m'estimo molt la meva filla, jo la vull amb mi, jo me la vull quedar. I que la dona diga: vale, doncs molt bé, te la quedes tu i ja veurem. I això, com a novel·lista, és un repte. És un repte perquè ha de ser creïble, perquè no tenim massa models d'això. I aquesta nena, la Mica, com és una nena que mira tota l'estona, no deixa mai de mirar, no deixa mai de preguntar, és curiositat pura, i és pura, literalment curiositat pura, fa que aquests dos homes, que tenen molts conflictes emocionals perquè són molt, molt torpes emocionalment, vagin com... entenent-se i vagin aprenent a mirar-se des del fill al pare i des del pare al fill. I per això aquesta nena és com un petit miracle.
1: Hi ha una distància allà que es va mastegant, no? Cada vegada una miqueta més, una miqueta més. A la Mica li fas fer una cosa que és meravellosa, que a més crec que ressona molt i que és molt teva. Jo voldria, tinc especial interès en que ho expliquis, això, perquè li fas transformar un camp de blat inert que envolta la casa en un bosc.
0: Sí, de fet el bosc és una mica casa. I el bosc és el bosc que rodeja tota aquesta casa en aquest petit llogaret on viuen ells, i de fet la novel·la és aquests passejos avi-neta construint o creant aquest bosc i reconvertint aquest camp de blat immens en un bosc de nova creació. I això és molt biogràfic, això és el que estic fent jo a casa meva. Jo visc al Bages, un poblet molt petit, molt petit, molt petit, i molt maco, i jo visc a una casa que està envoltada d'un camp de blat, i fa 5 anys vaig decidir amb les meves germanes que el convertiríem en un bosc. I des de fa 5 anys ho hem reconvertit en un bosc, i hem après moltíssimes coses sobre nosaltres mateixos.
1: És que, clar, fer créixer un bosc és un elogi, diríem, a la lentitud, a la paciència, no? El procés. Sempre estem allò amb el final, no? I al final, per fer créixer un bosc, necessites temps.
0: Clar, això, la creació d'un bosc és el que marca el temps de la novel·la i és el que marca el temps d'aquestes persones, no? D'aquest tarannà, d'aquestes tres persones, no? I és el que marca el temps. I marca el temps perquè és el temps natural, és el temps de la natura, que no té res a veure amb el temps de l'ésser humà, i sobretot de l'ésser humà modern. És un aprenentatge i és un procés. Què passa? Que avui en dia, ara mateix, no volem processos. I estic parlant només de procés, no d'altres processos, saps? Estem parlant d'aquest. No volem processos, volem finals, volem aconseguir coses, però no volem viure el procés d'aconseguir-les. Volem ser escriptors, però no volem escriure novel·les. Volem ser tassadors de rellotges, però no volem aprendre l'ofici de tassar un rellotge. I aquest és el problema que tenim. I amb aquesta novel·la, jo el que defenso i el que ofereixo és ser testimonis i participants d'un procés de creació d'una nova vida. És un procés de regeneració de la vida.
1: Hi ha una cosa molt bonica, Alejandro, que és aquesta relació entre l'avi i la nena.
0: Sí.
1: És, que és preciós, que molta gent s'hi pot enganxar ràpidament perquè que ha tingut un avi, no? La sort de tenir un bon avi,
0: clar,
1: diríem, no? És un tresor, que tots guardem.
0: És un tresor. Si ten... quan més gran et fas, més recordes la importància que van tenir el teu avi o la teva àvia quan eres nen. I tots tenim un avi o tenim una àvia que ens va marcar molt de nens. I sobretot ara. És que ara mateix el 60% dels avis del nostre país passen més estona i més hores amb els seus nets que els seus propis pares. És a dir, estem creant una generació de nens que estan sent educats pels seus avis, i això és una bendició del Senyor, saps? És una bendició del Senyor allí on esté. Perquè els avis tenen una relació d'amor molt profund amb els seus nets, tenen una paciència, una tolerància, una... Tenen de tot, tenen temps. I això no està bé que ho digui, però és que tenen temps, normalment, pels seus nets, el temps que els pares no tenen. Perquè la precarietat és això. La precarietat és això, no tenir temps pels teus fills. I tenen els avis que estan fent nous o futurs adults, i jo estic content.
1: Sí, estàs tocant la fibra, sí.
0: Sí, clar.
1: Totalment. En aquesta casa, en aquesta novel·la, hi ha molta llum, Alejandro. Si agafem els teus llibres, en trobem que són molt llibres difícils, vens d'explicar-nos una infància molt difícil, amb molta foscor, molt de dolor, i vull saber on has anat per trobar aquesta llum. També n'hi havia, segur, a la teva infantesa.
0: Doncs mira, fliparàs molt. Ara sí que fliparàs molt. Perquè jo, quan vaig començar a escriure aquest llibre, vaig començar a recordar-me i a entendre que jo vaig tenir una infantesa feliç. Jo no ho sabia, això, jo no ho recordava, perquè també va ser molt infeliç. Però vaig tenir moments d'infantesa que van ser superfeliços. I aquests moments em teletransporten a un poblet molt petit de Catalunya que es diu Torà. A la Segarra. Abans de Segarra era el Solsonès, però això no puc dir perquè es cabrejaran tots els d'Aturà, perquè no s'agrada ser el Solsonès. Però això és així. I jo me'n recordo que anàvem a l'hostal del Jaumet quan era petit i passàvem els estius allà. Érem els únics de fora. I allò era la llibertat absoluta. Amb el senyor Pere, amb els dueños de la fonda, amb les meves tietes, anàvem d'excursió. Era infantesa superfeliç perquè jo podia ser jo mateix. I això ho he reconegut ara, ho he recordat ara. I creu-me que m'ha fet tan feliç recordar la meva infantesa i recuperar-la, que és que no, només per això, només pel que aquest llibre ha fet amb mi, ha valgut la pena.
1: No, és un èxit, És un èxit perquè la memòria del dolor, no?, a vegades pot ocupar-ho tot. O sigui que hem trobat l'escletxa, és fantàstic. Alejandro Palomas, casa, quin dia arriba a les llibreries? Dimecres? És dimecres?
0: Dimecres.
1: Oi que sí? Dimecres,
0: sí,
1: de la setmana vinent.
0: Sí.
1: Va, els divendres sempre a la persona que entrevistem en aquest espai li demanem una notícia i de la setmana que li hagi cridat l'atenció i un pla cultural. Què ens proposes?
0: Vale, notícia. Doncs mira, notícies, seré una mica destroyer. El despido fulminante de la segona d'educació i del seu equip, que hauria d'haver caigut la primera d'educació. No sé per què sempre acaben els segons d'educació. Hauria d'haver caigut tothom des de fa molts anys, amb molts governs, perquè el que fan amb l'ensenyament, tal com tenen els profes, els mestres, tot això és una precarietat tan bèstia que em sulfura. haurien d'haver-los fet fora a tots. Vale, número, aquesta és la notícia.
1: Això, és pel, això que estàs dient és la notícia vinculada al fiasco dels exàmens de PISA, eh? De les

0: proves PISA. Sí, sí.
1: Exacte, però això és només la cabeza de l'iceberg, això, saps? Això. Perquè hi ha aquí mil milions de temes i d'ítems i de tot que els hi hauria de caure la cara de vergonya.
0: I el pla cultural?
1: El pla cultural. Doncs mira, el pla cultural és tancar-te a casa, perquè com a casa no hi ha res, i tancar-te a casa, però amb pany, saps?
0: Sí.
1: Tancat i barrat, i llegir-te La passió de Jeanette Winterson. És el llibre de la meva vida, és el llibre que més ha regalat, és un llibre miracle, és un llibre meravellós, que jo tinc una enveja no sana a aquesta dona per haver-ho escrit, però La passió de Jeanette Winterson. Llegiu.
0: Doncs mira, feina doble pels nostres oients, La passió i també Casa, publicada per Univers, i Casa, per Espasa, escrita per Alejandro Palomas, i que a partir de dimecres trobareu a les llibreries. Una abraçada enorme. Gràcies, Alejandro.
1: Un patonazo.

0: I mirant de cara al cap de setmana, aquest horari que fem nosaltres, per exemple, ens limita molt a l'hora d'anar al cinema, per tant ens hem de concentrar molt en triar bé de cara al cap de setmana que anem a veure o no, tot i que en alguna ciutat, no sé si en gaires, però a Barcelona, per exemple, pots anar a matinals, que també està bé, però això hi ha molt poca gent que s'ho pugui permetre. Va, els caps de setmana mirarem també d'anar al cinema i donar idees per mirar sèries.
1: Aquí compta el 4x0, què ha passat a la Rambla?
2: Què collons està passant?
3: Compta el 4x0, que els tenen...
0: Doncs això, a partir dels divendres parlarem també d'estrenes de cinema i a les plataformes de streaming, us donarem idees per veure i segurament tan important com això, idees per no veure. El Marc Garriga és el cap de cultura i també el nostre expert en cinema, se les mira totes o gairebé, per tant ens facilita molt la feina a nosaltres i ens pot donar també el seu punt de vista. Marc, bona nit.
4: Bona nit.
0: Aquesta setmana què?
4: Doncs la gran novetat és aquesta pel·lícula que escoltem, Cronos,
0: sí,
4: que és la pel·lícula que narra els fets del 17 d'agost del 2017, els atemptats a la Rambla de Barcelona i a la platja de Cambrils.
0: Que ens és... la recomanes?
4: Depèn.
0: A veure.
4: Per mi, com que arriba quan no han passat ni 10 anys dels atemptats jihadistes, jo crec que pateix una mica per la manca de distància entre els fets reals i la pel·lícula.
0: Uh-huh.
4: És a dir... per mi, jo crec que ha estat un llast que ha provocat que ni el director, que és un director irregular, Fernando González Molina, que fins ara era conegut per pel·lícules insulses, podríem dir, com Palmeras en la nieve o Tengo ganas de ti, que eren unes pel·lícules al servei del Mario Casas més comercial, però és que tampoc un guionista que és de prestigi, un guionista que ha coescrit el 47 o la sèrie Apagón, doncs ni ell ni un ni l'altre no s'han atrevit a ficcionar, que per mi era molt important en aquesta pel·lícula, perquè, bueno, en aquesta hi ha gairebé totes, perquè és la base d'un bon argument cinematogràfic que es basa en uns fets reals. Què vull dir amb això? Vull dir que una pel·lícula necessita una narració dels fets que ajudi a empatitzar amb els personatges, que sigui emocional, que generi una certa intriga, un suspens fins al final, i si et limites a narrar exactament el que va passar... la narració per molt, perquè la vida real no és, en aquest cas, evidentment és un cas molt cinematogràfic, però el guió l'has d'adaptar molt perquè l'espectador s'endinsi en el que t'està explicant. I, per tant, jo crec que el que fa està més reservat a un documental que no pas a una pel·lícula de ficció.
0: Clar.
4: Jo crec que al final la pel·lícula acaba sent una lluança extrema a l'acció, que va ser molt resolutiva dels Mossos d'Esquadra i poca cosa més. No s'indaga, que hagués estat molt interessant en l'entorn dels terroristes de Ripoll, encara que fos ficcionant, en base real. Aquí hi ha una pel·lícula que es podria fer, una nova pel·lícula sobre què ha passat a Ripoll, sobre l'entorn social, polític, etc. No hi ha cap personatge que aguanti el relat de principi a fi amb el que tu et puguis identificar. Fins i tot es pot qüestionar com mostra la comunitat magribina en un moment que estem vivint d'alta tensió a Catalunya. Per tant, tot i que pot generar una curiositat innegable, que ajudarà segur a entendre a molta gent com s'afronta una crisi d'aquesta magnitud i que, per tant, hi haurà gent a qui li agradarà la pel·lícula, jo crec que és una pel·lícula inoportuna, innecessària i molt parcial.
0: O sigui que només la recomanen els molts cafeters que vulguin repassar què és el que va passar.
4: Jo no dic, o sigui, no la desrecomano, diguéssim, però ostres, mirem-la amb ulls crítics.
0: Molt bé, doncs queda clar que potser no seria la que escolliries, és a dir, si n'haguessis d'anar a veure només una de les que arriben aquest cap de setmana, segurament et quedaries amb una altra.
4: Amb una, per mi, la joia de la setmana, que és Jim Quinn.
5: Salut, moi c'est Jim. Qu'est-ce qu'il est beau. Tu veux un tuto taille mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin.
4: És una pel·lícula que has d'anar a veure amb molt obertament, diguéssim, sense prejudicis. És per mi, la millor pel·lícula d'animació per adults que s'ha fet en molt de temps.
0: Estem parlant d'animació,
4: Animació.
0: Molt bé.
4: És irreverent, és una comèdia delirant, esbojarrada, sobre dos gais antitètics que viuen tota una aventura per trobar l'antídot per curar una pandèmia que amenaça de fer desaparèixer l'homosexualitat. Va ser una de les sorpreses més destacades del Festival de Canes del mes de maig passat. La firmen dos directors francesos debutants que han aconseguit arrodonir el que seria una sàtira mordaç, intel·ligent, enginyosa a tot el que és la cultura queer. És un film amb una imaginació desbordant, amb unes imatges altament provocadores i amb una mala llet considerable, però és capaç de de criticar tant la comunitat LGTBIQ+, com tots els seus detractors. Per tant, tothom rep,
0: aquí reparteixen
4: però,
0: bé.
4: Però al capdavall jo crec que el que fa és servir tota la fantasia per parlar sense complexes de diversitat, de prejudicis, de la importància de l'empatia, sobretot en una societat en la que vivim, que és cada cop més escarpa.
0: Doncs que arribi animació per adults als cinemes ja té mèrit, i si a més la pel·li és bona, doncs encara millor. Dius que qui vulgui també pot passar terror, una mica de por, aquest cap de setmana als cinemes. Això passa amb Dulce Sabor a Muerte, o no?
4: Sí.
6: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
4: Aquest és el tràiler de Dulce Sabor a Muerte. Algú ha fet... és una nena que es passeja pel carrer amb el cap de la seva mare sota el braç.
0: Els nens sempre fan por, eh?
4: Sí, una senyora li pregunta què ha passat i diu: algú ha fet mal a la meva mare, qui ha estat? Jo. Els nens aquí són els dolents. Dirigeix Eli Roth, que és conegut per Cabin Fever, Hostel, clàssics del gènere de terror, però que aquí recupera potser l'esperit d'una pel·lícula seva més recent, que es diu Black Friday, però hi posa moltes més dosis d'humor negre, malauradament amb un guió menys elaborat. És molt finet el guió, però és molt divertit perquè encadena una mort rere una altra d'una manera molt explícita i salvatge. És una pel·lícula per fans del gènere. Unes quantes morts amb molta imaginació, algunes d'elles el somni humit dels estudiants més dolents de la classe, i on les vísceres sempre acaben fent acte de presència. L'origen de tot, sentíem aquesta musiqueta del camió dels gelats, és els cornets d'un gelater demoníac que converteixen els nens en assassins sàdics implacables i els adults en víctimes sense escapatòria. Jo vaig passar una molt bona estona, és molt divertida per un públic molt concret, com et deia, però que en alguns moments també és una mica ridícula.
0: Queda també ben retratada. Va, n'afegim una altra, un thriller aeri.
7: My name is Jeremy Darm. I was a passenger on flight 298.
4: Aquesta sí que seria la no recomanació de la setmana,
0: sí?
4: Perquè les altres tenen les seves coses, sí? Encara que les pugui criticar, tenen coses on agafar-se.
0: Aquesta és directament No hi aneu.
4: No hi aneu, és un exemple de cinema de sèrie B sense imaginació, que triga molt a arrencar, que no sap anar més enllà dels tòpics més comuns del gènere, que té, bé, allò típic, no? Un protagonista salvador, una nena intel·ligent que necessita un protector, unes hostesses boniques però que no tenen cap recurs ni reaccionen de cap manera, una policia, una agent de policia desbordada, en definitiva, que no espanta gens, que no sap riure de si mateixa, que és el que sí que fa Eli Roth amb Dulce Sabor a Muerte, que és absolutament previsible, i potser l'únic que es pot salvar és un gir final que s'agraeix, però que no compensa tot el desastre anterior.
0: Per tant, Black Box Vuelo 298, aquesta no.
4: Aquesta no. Hi ha tres novetats més, que aquestes no les he pogut veure, però que consti que també s'estrenen el thriller valencià Aixam, dos drames rurals, l'italià Cinco Segundos i l'alemany El Olor a Leche Quemada, que en general, pel que he pogut comentar i veure dels meus companys, tampoc serien la pel·lícula de la setmana.
0: No cal córrer. Molt bé. Pel que fa a les plataformes de streaming, què ens recomanaries?
4: Doncs una pel·lícula i una sèrie. Aquesta setmana podríem fer, per començar, la pel·lícula Mayday. You are now crossing Soviet airspace. És una comèdia d'acció sobre un pilot de l'exèrcit nord-americà que interpreta Ryan Reynolds. Per mi és el repartiment és el més atractiu d'aquesta pel·lícula, que s'endinsa en territori rus durant la Guerra Freda, té un accident

0: i el rescata un exagent de la KGB, però que és un fanàtic de la cultura dels Estats Units i que interpreta Kenneth Branagh. És una pel·lícula que vol recuperar l'esperit de les buddy movies, que es diu que són aquelles pel·lícules on hi ha dos homes protagonistes que són companys de fatigues, amb persecucions, baralles, diàlegs hilarants, una trama d'espionatge que té intriga fins al final, divertida per passar l'estona, un record de les pel·lícules dels anys 80 que s'ha estrenat a Apple TV, que s'ha estrenat avui a Apple TV.
1: Doncs mira, Mayday, aquesta me l'apunto. Més Kenneth Branagh, jo fa molt temps que no el veig. Ja has dit dues sèries, eh? No, una pel·li i una sèrie.
0: Exacte.
1: I la sèrie?
0: La sèrie es diu Gone.
2: Mom? Where's Mom? When did you last see your wife?
0: És una minissèrie, que això també s'agraeix, policíaca clàssica, sobre un home que es converteix en el principal sospitós de la desaparició de la seva dona, que jugarà el gat i a la rata amb la detectiu assignada al cas. És una producció britànica que explora la violència de gènere amb un argument ple de girs sorprenents, que la teniu disponible a Filmin des de dimarts passat. I per acabar, si em deixes una debilitat personal que volia recomanar, que és la versió en format Lego de la sèrie de Mandalorian de l'univers Star Wars, que ja teniu disponible a Disney Plus.
1: Doncs oients del Catalunya Nit, aquí el Marc Garriga, cap de cultura, ja us ha avisat, a partir d'aquí feu el que vulgueu. Gràcies, Marc, divendres que ve tornem.
0: Fantàstic.
3: Cada dia a aquesta hora fem un cop d'ull a la portada d'un o altre diari que s'edita i s'imprimeix aquí a Catalunya. I avui és el torn del Punt Avui. Podem saludar la seva vicedirectora, Dolors Vallès. Bona nit.
4: Hola, bona nit, Agnès. Bona nit, Manel.
1: Bona nit.
3: Per on tireu la portada de demà?
4: Bé, el Punt Avui fa una aposta de portada una mica diferent de l'actualitat més immediata. Nosaltres sovint intentem aprofitar la portada per posar damunt la taula temes propis i demà ho fem amb Francesc Cambó, coincidint amb els 150 anys del seu naixement. La portada és molt gràfica, amb un retrat de Cambó sobre fons vermell i un titular que resumeix perfectament el personatge, un polític controvertit. A l'interior hi dediquem un dossier que signa Pere Bosch Cuenca, amb un altre títol prou explícit, Els clarobscurs de Francesc Cambó. És un...
3: una aposta és... molt, molt sí. Interessant, sí.
4: I després, en la secció del dia d'ahir, en Lluís Simón posa el focus, diríem, en una qüestió industrial de primer ordre, amb el titular Cotxes amb data de caducitat, les retallades anunciades per Volkswagen que afecten Catalunya i posen el focus sobre la planta de Martorell i la possible desaparició d'una marca històrica com Seat.
3: Doncs, efectivament, és un dels grans temes de les últimes hores. Doncs, demà el tindrem entre les mans, el Punt Avui. Gràcies, Dolors. Que vagi molt bé. Bona nit.
4: Bona nit, bona nit.

0: Doncs ens queden 5 minuts per arribar a les 11, que seran molt ben aprofitats perquè avui ens acompanya per tancar aquest informatiu un home que en el món del teatre ha tingut tots els papers, ho resumirem en dramaturg, però ho ha fet tot. Xavier Albertí, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: A veure, tot el que hem anat explicant avui des de les 9, quines reflexions et convida a fer?
1: Això que feu vosaltres és convidar algú a les muntanyes russes. Perquè realment, escoltar que tot el que passa en un dia en el món et convida realment a fer un viatge cap a llocs molt salvatges. Sí. Si alguna cosa em sembla que m'ha despertat un interès especial, és aquesta reflexió que fan els antropòlegs sobre intentar entendre el naixement de la cultura com un mecanisme per intentar entendre la salvatgeria del que és el clima, el que és la natura. Ens estem parlant d'autoprotecció, ens estem parlant de canvi climàtic, i tot això té molt a veure en un moment en el que, com a éssers humans, després de saber que Déu havia mort i, per tant, el qui controlava la natura ha desaparegut, tenim el gran repte d'intentar saber qui controla la natura. Hi ha paraules que m'he anat subratllant: llibertat vigilada, eutanàsia, controlar la violència, amnistia, ruïna, protegir el país, deportació. Tots són estímuls, tots són reaccions, tots són accions que tenen molt a veure amb el gran silenci que hi ha davant dels reptes del nostre futur, perquè al mateix temps de parlar de canvi

climàtic, hem de parlar d'alguna cosa més profunda, que és un canvi que té a veure amb els nostres comportaments ètics, els nostres comportaments econòmics, els nostres comportaments vinculats en el món que vindrà. Ens hi posem com ens hi posem, desapareguem, ens transformem o siguem abduïts per vés a saber qui i què o què. Però és un mecanisme realment complex a l'observar la resistència paradoxal que té la nostra societat, tant l'occidental com d'altres, a intentar entendre. Em sembla que ho deia d'una forma molt clara l'Alejandro Palomas quan parlava de la construcció d'aquest bosc, no? Del silenci, de tot allò que el silenci diu, anul·lant tot allò que la nostra cultura s'obsessiona en insistir, en obliterar, per intentar defensar uns mecanismes de vivència d'una societat que ja no serà. Si Pier Paolo Pasolini fos viu en els seus 102 anys que tindria, ens regalaria realment unes quantes paraules molt dures per parlar de la senyora Meloni i d'aquesta necessitat d'una nova dreta extrema encara en un país absolutament devastat. Potser hem de recordar que la colònia immigrant més important que tenim a Barcelona no són la gent que ve de l'Àfrica, no són la gent que ve d'Amèrica, són els italians. Perquè realment no poden viure en un país devastat èticament com el que estan tinguent, malgrat els dies que la senyora Meloni els està governant. Pasolini també ens diria que una vegada sabem que la idea de que la ciència, de que el futur estava en mans d'unes noves doctrines ideològiques, que la confrontació entre el comunisme i el capitalisme ens portaria, Pasolini va tornar a fer un recorregut cap al cristianisme primitiu, o sigui, una idea de necessitar una nova dimensió de Déu, sigui el que sigui, tingui el nom que tingui, però que tingui la capacitat i l'autoritat de reeducar-nos èticament. Sense aquesta reeducació ètica, em sembla que aquests noticiaris que esteu condemnats a fer cada dia tindran sempre una dimensió de paradoxes absolutament complexes de conviure.

0: Bona nit, són les 11. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna, al centre de Kiev, i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. Giorgia Meloni fa gala de la seva gestió en un míting per celebrar que lidera el govern més longeu de la història recent d'Itàlia. La primera ministra assegura que Europa i el món es tornen a prendre Itàlia seriosament. Posa com a exemple que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, vol copiar-li la idea de fer centres de deportació de migrants fora de la Unió Europea. Seat reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. El govern diu que farà el que faci falta per preservar la presència industrial i els llocs de treball. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. A tot això, ha quedat en llibertat amb càrrecs la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del país. La cantant Aitana sedueix les més de 17.000 persones que han anat al primer dels quatre concerts que farà el Palau Sant Jordi a Barcelona. Durant més de dues hores ha repassat els temes del seu quart àlbum i èxits anteriors.
1: Esports. El Madrid està perdent 1-0 al camp del Betis. El temps afegit del partit cobra la jornada 4 a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Gol dels bètics a la segona meitat. Mbappé a l'afegit d'aquest partit ha fallat un penal. Acaba de fallar quan ara s'ha complert ja els 6 minuts de temps afegit que s'havia programat, però el partit segueix aturat per revisar el llançament del penal. El Barça femení ha sabut, mentrestant, aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. I segons ha pogut saber 3Cat Info, l'aler del Barça de bàsquet, Tosan Ebouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar al Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
4: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
3: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
2: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
3: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
5: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo de separatismo catalán.
6: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
3: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.

0: Pot canviar de cop és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge és alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions al Catalunya Nit.
1: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SALER, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: De fet, el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avís menys estrident per als missatges preventius.
1: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident, i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. El risc d'incendi puja de cara a aquest dissabte. Els agents rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem, en 34 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També s'activarà el nivell 3 per perill alt d'incendi en 356 municipis de 32 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que comporti un risc d'incendi. Tot això després que la calor ja hagi assolit rècords en un mes de setembre en diversos punts del país. Els termòmetres de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'han enfilat fins als 42 graus i mig. És la temperatura màxima a què s'ha arribat mai aquest mes i supera el rècord que també va marcar el poble fa 10 anys. Pel que fa a la ciutat de Lleida, aquest divendres s'han fregat els 40 graus, rècord també al setembre des de fa 68 anys. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: Lleida ha superat en gairebé 2 graus els 38 de màxima registrats fins ara el 12 de setembre del 1958. Un rècord que s'ha superat doncs amb escreix. Els veïns amb qui hem parlat es mostraven farts d'una calor que s'està allargant massa.
3: Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí en Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur, i ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens, estem molt cansats, molt cansades.
4: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més, m'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorós, la veritat, és insuportable.
5: Que portem tot l'estiu amb una calor de por, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre. I no es pot aguantar aquesta calor tant temps.
2: Recordem que Lleida ja ha assolit també rècord aquest estiu en dies en què s'ha arribat o superat els 40 graus amb un total de 15.
0: Obrim plana internacional. Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
6: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: I anem ara a Itàlia, perquè Giorgia Meloni ha fet història. El seu govern s'ha convertit en el més longeu de la història recent d'aquest país, i això que encara no porta ni 4 anys, perquè es va constituir l'octubre del 2022. La líder de Germans d'Itàlia ho ha volgut celebrar aquest divendres amb un acte multitudinari a Bari, que ha reunit més de 10.000 simpatitzants.
7: L'estabilitat per Itàlia no ha estat un caprici, ha estat un escut. I gràcies a aquesta

0: estabilitat hem pogut protegir aquest país.
1: Aquest acte a Bari ha servit també per donar el tret de sortida a la precampanya per a les eleccions de l'any que ve. Els sondejos són favorables al partit de Meloni, però no als seus socis de govern, Forza Itàlia i la Lliga, i guanya força un nou partit liderat per un exgeneral de l'exèrcit que es presenta sense embuts com l'autèntica extrema dreta del país. Per això, en aquest míting a Bari, Meloni ha presumit d'haver calmat els mercats, d'haver reduït l'atur i d'haver fet caure l'entrada de migrants. I precisament el dia que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, ha confirmat que espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve, com ja fa Itàlia. Meloni ha enviat aquest missatge a Brussel·les.
2: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
1: El govern danès ha reunit aquest divendres a Copenhaguen un grup de països europeus que també volen impulsar aquesta mesura. Són Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. Els ministres de l'interior d'aquests països s'han reunit per negociar-ho, però sense desvelar amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. El congrés anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica, no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de dos alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president de Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, present al congrés, ha firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Anem a Londres. Quim Olivares.
3: El congrés anual que es fa a Birmingham havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors. Però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà emparaula la donació de 500.000 de lliures de Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. Sentim-lo.
4: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
3: Aquestes acusacions se sumen a la investigació del Parlament sobre el regal de 5 milions de lliures que Farage va rebre d'un empresari de criptomonedes el 2024, quan encara no era diputat. La policia també investiga donacions de 500.000 de lliures d'un antic assessor condemnat als Estats Units per delictes financers. Aquest divendres, el president de l'extrema dreta francesa, Jordan Bardella, ha promès que si la seva formació arriba al poder a França, l'any que ve enfortirà els controls a l'estret de la mànega.
5: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
3: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
1: Eleccions regionals clau a Alemanya aquest diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per a la formació d'extrema dreta alternativa per a Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de regions alemanyes, i on bona part de l'empresariat tremola davant l'escenari que la ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
6: El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
7: Posen, tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
6: Fa mesos que l'envien a l'estat federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
8: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars.
9: Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
6: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions

0: Decisions radicals no són bones per fer negocis.
1: El temps. Gemma Puig.
2: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Mar Roig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs, aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors. En molts punts també de la façana litoral, aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana, doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia i la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
3: SEAT reconeix que estan tots els escenaris oberts sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. Després que la direcció de Volkswagen hagi demanat la flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector Europa, el conseller delegat de SEAT, Markus Haupt, ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
4: Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
3: El president Salvador Illa considera que l'important és mantenir la presència industrial i els llocs de treball.
5: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
3: Els inversors han aplaudit el pla de reestructuració de Volkswagen, aprovat aquest dijous pel Consell de Vigilància del grup, que preveu augmentar fins a 100.000 els treballadors que s'acomiadaran en els propers anys a tot el món i que no descarta el tancament de 4 plantes de producció a Alemanya. Les accions de Volkswagen han pujat aquest divendres un 6,5% en una jornada de guanys moderats per la resta de valors del sector. El president de Telefònica, Marc Murtra, aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra, cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
6: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
3: El president de Telefònica ha fet aquestes declaracions en un acte organitzat per Foment del Treball. La patronal catalana està treballant des de fa mesos per aconseguir que empreses d'aquí puguin optar als nous contractes públics de defensa. La Generalitat també hi aposta i impulsa un programa perquè 400 empreses de l'àmbit de les tecnologies duals, la metal·lúrgia, la maquinària i l'automoció, siguin més competitives per presentar-se a aquestes licitacions. Més coses. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. La població ha fet un minut de silenci en memòria del menor. Tarragona, Ricard Buigas.
7: El jutge d'Amposta ha decretat a presó provisional comunicada i sense fiança pel pare i la mare detinguts a València. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi. També s'hi afegeix el delicte d'abandonament de menors i el de maltractament animal. El magistrat ha retirat la pàtria potestat dels altres tres fills que té la parella. Els Mossos van trobar les restes del nen de 18 mesos al domicili familiar després d'obrir una investigació arran de la denúncia que va presentar l'avi per la desaparició de la criatura. La població del Montsià ha fet un minut de silenci en memòria del nen. Unes 200 persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a analitzar què ha fallat per evitar que torni a passar.
8: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
7: El municipi ha decretat 2 dies de dol.
3: Ha quedat en llibertat amb càrrecs la dona detinguda

0: per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa de Guàrdia de Badalona ha pres aquesta decisió, tot i que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada de passaport i la prohibició de sortida del territori, i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. A la dona, de 33 anys, la van detenir dijous. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort. La dona continua en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui qualificar encara el delicte.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Primer concert de la cantant Aitana al Palau Sant Jordi, ple a vessar en el primer dels quatre concerts que la cantant de Sant Climent de Llobregat farà a Barcelona. Els concerts formen part de la gira Cuarto Azul Tour, que va començar el 9 de maig passat. Anem a Barcelona, ho ha seguit la nostra companya Montse Pujol.
2: Des que ha sortit a l'escenari, Aitana ha fet vibrar les 17.000 persones que han omplert aquest divendres al Palau Sant Jordi. Vestida de rosa, Aitana ha sortit d'una habitació blava i ja ha interpretat el tema 6 de febrero, que ha fet vibrar tot el Palau. Ha saludat amb un bona nit Barcelona i ha explicat com de feliç se sent i se sentia actuant a casa seva. En un escenari espectacular, ple de projeccions i llums, Aitana ha cantat, ha anat desgranant els temes del seu quart àlbum, Cuarto Azul, i temes també dels seus anteriors. Abans del concert hem parlat amb algunes de les seves seguidores que ens deien per què els agrada tant Aitana.
3: Mira, nosaltres la seguim des d'OT 2017, llavors mos encanta i mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
4: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
5: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, jo crec que és... transmet algo que no en transmet les altres, aquesta connexió, saps?
2: El d'aquest divendres és el primer dels quatre concerts que Aitana farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Després la gira la portarà per Amèrica Llatina, als Estats Units i per tota Europa.
1: 3Cat Info. Esports.
0: Amb en David Ubach.
6: El Madrid ha perdut el camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. El gol del Betis l'ha marcat Parrot al 81 de partit. Aquest dissabte es disputaran a primera el Rayo Vallecano Racing de Santander, el Villarreal Deportivo de la Coruña i l'Atlètic Club de Bilbao Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers. Els dos catalans jugaran diumenge, València-Barça i Espanyol-Sevilla. Parlem ara del Barça femení.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I és que l'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del femení blaurana, Xavi Puig.
7: Son equipos que siempre están arriba. Intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
6: Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final d'aquest any serà a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu.
8: alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
6: El Barça recupera Smey Brooks i Quique Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women, amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambició.

0: possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
1: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi d'El Molinón en el desenllaç del partit. Sentim aquestes valoracions de Quique Álvarez.
2: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
1: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morey, Carles Pérez i Furtado. En futbol internacional, Luis Enrique ha renovat contracte com a entrenador del Paris Saint-Germain fins al 2030. I un apunt encara relatiu al futbol i al Barça, perquè ja hi ha disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT un nou episodi del podcast documental Rècords. Es titula Puya als 50 i commemora els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit de futbol. A més, aquest dissabte, a l'antena digital d'aquesta emissora, de 8 del matí a 12 de la nit, s'emetran algunes de les transmissions històriques de Joaquim Maria Puyal. Dit això, obrim el bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones per 53 a 83. 30 punts de diferència que valorava així la nova jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, en declaracions a Teledeporte.
4: Nunca sabes lo que te espera realmente. Nuestro objetivo era venir aquí, plantarle cara a Alemania, no darles ni una oportunidad de respirar y continuar con el juego sabiendo que iba a ser complicado. Creo que lo hemos logrado.
1: En l'altre partit del grup, Japó 102, Mali 97. Aquest dissabte el combinat espanyol s'enfrontarà al malià en la segona jornada. I del bàsquet passem a l'handbol.
3: 3CAT Info.
1: Per explicar que el Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39 a 37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
5: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estaran gaire bé.
1: Declaracions Ortega, Sport 3. El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal. I pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, triomf del belga Wout van Aert des de l'escapada a la 13a etapa. Enric Mas, del Movistar, continua liderant la general sense gaires canvis.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. Hi han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. També us hem explicat que tindrem una tardor complicada per risc d'inundacions. Així ho alerta Protecció Civil. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. I de la plana internacional, Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna, al centre d'Kíev, i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. A partir d'ara us explicarem que l'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tot Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. I anirem al Festival de Venècia, on el veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. I en esports, què destaques, David Ubach?
1: Que el Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0 després que Mbappé hagi desaprofitat un penal

0: el temps afegit que hagués suposat l'empat a 1.
1: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar al Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
3: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
2: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alícia Romero en sortia satisfeta.
4: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
2: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
5: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo de separatismo catalán.
6: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
2: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
1: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per a l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge d'alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions per al Catalunya Nit.
10: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SMS, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
1: I el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema de vins menys estrident per als missatges preventius.
10: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
1: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. I de la plana internacional, Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats especials de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin

0: com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
1: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: Més coses. Brussel·les cancela el viatge d'una comissària europea a Sèrbia com a càstig al govern de Belgrat per l'exaltació que està fent del criminal de guerra Ratko Mladic, mort la setmana passada mentre estava empresonat. Les autoritats sèrbies mantenen la incògnita de si li organitzaran un funeral d'estat i a la Comissió Europea se li acaba la paciència. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
2: La Comissió Europea està molesta perquè les restes mortals de Mladic han arribat a Sèrbia amb un avió del govern i han estat rebudes amb honors militars. Com a represàlia, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha suspès el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies i avisa que analitzaran amb lupa tot el que facin les autoritats durant el funeral de Mladic. Diu que ho tindran en compte a l'hora d'avaluar si deixen que Sèrbia entri a formar part de la Unió Europea.
3: No només va de qüestions tècniques, també va de valors i en especial de veure si ells s'alineen amb els nostres valors. El retorn de les restes de Ratko Mladic a Belgrat serà una prova molt important.
2: Fa anys que Sèrbia negocia el seu accés a la Unió Europea, però també ha mantingut tensions amb Brussel·les per l'afinitat del govern de Belgrat amb Rússia. El president serbi considera estúpides les crítiques comunitàries sobre la gestió de l'enterrament de Ratko Mladic. Se'l va condemnar a cadena perpètua per haver organitzat als anys 90, durant la Guerra de Bòsnia, matances com la de Srebrenica, on van morir més de 8.000 bosnians.
0: Tornem a casa nostra perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a negar l'amnistia als excàrrecs republicans de sotogoverno de l'1 d'octubre, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Els jutges han rebutjat la petició dels dos encausats que demanaven l'aplicació de la mesura després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar el juliol que encaixa amb la legislació comunitària. Sostenen els magistrats que encara hi ha preguntes sobre la llei que la justícia europea no ha respost, com ara si el delicte de malversació hi entra i que no mouran fitxa fins que el Tribunal de Luxemburg no els ho aclareixi. Per Jové, la decisió era previsible i forma part de l'estratègia de la justícia espanyola per mantenir-los la causa oberta. Són declaracions a 3CAT Info.
4: És una maniobra del tot dilatòria, amb la voluntat d'allargar el màxim possible el patiment que estem tenint la gent que estem sota la seva instrucció.
0: Jové i Salvador van tenir responsabilitats a la Conselleria d'Economia que liderava Oriol Junqueras durant el referèndum del 2017. Estan acusats de malversació, prevaricació i desobediència. D'altra banda, l'alt tribunal català ha donat per bo l'indult parcial per a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. La mesura l'havia demanat la mateixa sala que la va condemnar per prevaricació en considerar que la pena era excessiva. El govern espanyol la va aprovar i ara l'exdirigent de Junts s'assegura que no haurà de trepitjar la presó. Òmnium Cultural demana 13 anys de presó per a cadascun dels 4 agents de la policia espanyola que aniran a judici acusats de participar en el llançament d'una bala de goma que va provocar la pèrdua d'un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. L'entitat sobiranista, que exerceix l'acusació popular en el cas, considera que el tret no va ser accidental ni justificat, sinó antirreglamentari i com a represàlia contra l'activista. En l'escrit d'acusació, Òmnium remarca, a més, que l'agressió va ser emparada per la cadena de comandament i que no pot recaure tota la responsabilitat només en l'escopeter que va disparar el projectil. Els acusa dels delictes de lesions amb pèrdua d'un òrgan principal i de tortures. Els fets van passar a l'Institut Ramon Llull de Barcelona durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. La Fiscalia no acusa els agents, considera que no han comès cap delicte. A Roger Espanyol també se'l va processar per atemptat contra l'autoritat per llançar una tanca contra els agents policials que custodiaven el centre, però al març del 2025 se'l va amnistiar.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Interior

0: reportarà nous elements per defensar l'actuació dels dos agents dels Mossos processats per abatre l'anomenat pistoler de Tarragona l'any 2021. El magistrat diu que hi ha indicis que els membres del grup especial d'intervenció van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. Tarragona, Ricard Boigas.
1: Els dos agents formaven part del grup que va abatre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a tres excompanys de feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. Un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i l'altre un. El magistrat conclou que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que aportaran nous elements per defensar l'actuació del GEI.
2: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
1: L'advocat que defensa els agents, José Antonio Vitos, avança que recorreran. Desconeix quina és la proporcionalitat que pretén el jutge per arxivar el cas.
3: No es pot veure una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
1: El jutge instructor ha arxivat la causa per a 8 agents més. El lletrat de l'acusació, Gerard Amigó, ja ha avançat a 3 que t'info que demanaran el processament de més agents.
4: Creiem que hi ha algunes altres persones que es tenen que haver imputat i, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
1: La defensa dels Mossos apunta que els GEI estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
0: Un dels dos menors detinguts per la mort d'un home a Manresa aquest dimarts estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre, que també havia estat en aquest règim, ja havia complert el temps que se li havia marcat. Així ho han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada en el cas d'un menor no suposa un seguiment policial, sinó que un professional, ja sigui psicòleg o treballador social, controla que el menor vagi a escola o al metge o que visqui en un lloc estable. Mentrestant, aquest divendres s'han fet a Manresa els funerals per la víctima. Anem a Manresa, Nàtia Dell.
5: Comiat multitudinari emotiu per dir l'últim adéu a Carles Vilajosana mentre les investigacions continuen obertes. Al parlament final de la cerimònia, la germana de la víctima, abraçada a la imatge que presidia el funeral, ha dit que anirà a per totes i mourà els fils que calgui per aclarir què ha passat i fer pagar els culpables. Entre els assistents, el president de la Federació d'Associació de Veïns de Manresa, Jaume Canudes, que ha anunciat aquesta emissora que demanaran una reunió amb l'Ajuntament per parlar amb calma de com millorar la seguretat a la ciutat.
6: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
5: Tenint en compte que els dos menors implicats en el crim, que estan ja en règim tancat, eren coneguts per la policia, Canudes ha afegit.
6: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
5: A la cerimònia de comiat ha sonat la música de plens de la Patum i peces del Correfoc de Manresa perquè al Carles li apassionaven aquestes festes.
0: Vist per a sentència el judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre. La Fiscalia rebaixa fins als 5 anys de presó la petició de pena contra l'exgerent de l'entitat, el principal acusat en la causa. Tortosa, Jordi Barranca.
7: L'última sessió del judici ha servit perquè les parts presentin les conclusions finals. Tal com s'esperava, la Fiscalia ha mogut fitxa i ha rebaixat fins als 5 anys i 2 mesos de presó la petició de pena contra Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa. Inicialment li demanava 14 anys de presó. Tot plegat es deu a les dilacions indegudes d'un cas que va esclatar finals del 2011 i que no s'ha jutjat fins ara. Tot i així, el fiscal sosté.
8: És difícil creer que una persona con 6 quinquenios, una persona que tiene todos los poderes, una persona que coordina las 3 secciones, no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
7: La representació de la cooperativa, per la seva banda, demana contra el principal acusat 23 anys i mig de presó. A banda de Ferrer, l'altra acusada que ha arribat fins a final del judici, una proveïdora, ha acceptat una condemna de 3 mesos de presó i una multa de 4 euros al dia durant 2 mesos per falsedat de document mercantil. Més de 400 socis de la cooperativa, recordem-ho, es van quedar sense poder accedir als estalvis quan l'entitat va fer fallida.
0: La Fiscalia demana jutjar el fundador de Glovo, Oscar Pierre, per un delicte contra els drets dels treballadors. Pierre ha estat investigat per haver mantingut els repartidors de Glovo com a autònoms, malgrat les sentències del Suprem i els requeriments de la Inspecció de Treball. La defensa de Pierre, però, demana que s'arxivi la causa i sosté que el model de l'empresa de repartiment

0: l'allotjament a domicili era legal. Ara serà el jutjat d'instrucció qui haurà de decidir si obre judici oral i si porta al banc dels acusats a Pierre. La investigació va començar l'estiu del 2024 arran d'una denúncia de la Fiscalia i compta amb la CGT com a acusació popular. El sindicat suposa l'arxivament i defensa que Glovo va mantenir durant anys condicions laborals il·legals.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
2: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs, aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors. En molts punts també de la façana litoral, aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana, doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia i la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. Al cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
3: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
0: L'actual cartografia del món es va establir al segle XVI, l'anomenat mapa Mercator, nom del cartògraf que el va dissenyar i que destacava les rutes de navegació de l'època. És un mapa que no correspon amb la mida real dels països, de manera que alguns eren percebuts arbitràriament com a perifèrics. Una desena de persones intoxicades, una d'elles en estat crític, arran d'un accident amb olis vegetals del port de Barcelona. Es tracta d'operaris que van inhalar monòxid de carboni a la bodega del vaixell que estaven descarregant. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 19 persones, 9 de les quals van resultar il·leses, mentre que un dels operaris el van haver de traslladar a l'Hospital Clínic i es troba en estat crític. 4 afectats més també han estat ingressats en aquest hospital i el seu estat és menys greu, i altres 5 ja els han donat d'alta. Els fets van tenir lloc dijous a mitjanit. La Guàrdia Civil i Capitania Marítima estan investigant les circumstàncies de l'accident. El govern ha fixat els serveis mínims per a la vaga d'educació de dimarts que ve, el primer dia de curs, en què hi hauria d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Mentrestant, els sindicats que convoquen la vaga, la USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS, ja han anunciat que l'aturada es farà de manera descentralitzada. Hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori. En la majoria dels casos, les accions començaran ja a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí, que acabarà a la plaça Sant Jaume.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: I said something transpired between you. Something inappropriate.
0: El veterà director nord-americà Paul Schroeder aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. Aquest divendres l'ha presentat a Venècia fora de concurs. Ho ha seguit el nostre enviat especial a Venècia, Òscar Callau.

0: El director de la mítica cinta dels anys 80, American Gigolo, ens presenta un professor de filosofia que retroba amb els fantasmes del seu passat més fosc quan entra a treballar en un nou institut. L'aparició sobtada de la víctima d'un abús que va cometre anys abans, quan tot just entrava a la majoria d'edat, tormenta el pensador i el porta a una profunda crisi existencial on es barregen la culpabilitat, la repressió, el desig, el xantatge, la pulsió suïcida i el retiment de comptes amb la víctima i amb la família. Uns temes que Paul Schrader, que ha escrit el guió de la pel·lícula, va relligant al llarg del metratge amb les lliçons bàsiques de filosofia que el professor imparteix als estudiants i amb els seus apunts per escriure un llibre sobre el filòsof del segle XVII, Baruch Spinoza. El protagonista Jack Houston diu que la cinta farà reflexionar els espectadors sobre les grans preguntes de la vida.
1: És un dels guions més brillants que he llegit i rellegit. L'estil del Paul, quan escriu, és tan bo perquè planteja una pregunta i no la respon. I aquest gran interrogant és: som capaços de canviar? I algú com el John ha de creure fermament que podrà canviar, perquè si no, ell és el monstre.
0: Al repartiment també hi ha noms com Sofia Boutella, Daniel Zobato o Bill Pullman.
2: Més de 60 espectacles amb noms com Josep Maria Flotats, Àngels Gunyalons, Leonardo Sbaraglia, Lluís Omar o José Sacristán conformen la nova temporada als teatres del grup Focus. Entre les novetats destaquen la direcció de Sílvia Munt a Panorama des del Pont, al Teatre Goya, o l'estrena de Bons i Dolents de Joel Joan, al Condal. I entre les reposicions, l'obra Els fills, un dels grans èxits de la temporada passada, amb Emma Vilarassau, Mercè Arànega i Jordi Buixaderes, que tornarà a la Villarroel. La sorpresa del nou curs arribarà la primavera vinent al Teatre Romea, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company, que comptarà amb actors catalans i que vol obrir una nova etapa d'internacionalització per als teatres del grup. Ho ha avançat aquest divendres el president de Focus, Daniel Martínez.
3: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells, el Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company, recordant els temps d'internacionalització del Romea. Volem, d'alguna manera, encetar una nova etapa d'internacionalització.
2: Focus afronta la nova temporada amb optimisme, després d'un any de rècord, a més de 500.000 d'espectadors i una recaptació de gairebé 15 milions d'euros. En l'any del seu 40 aniversari, el grup preveu una inversió de 14,5 milions d'euros, la més gran de la seva història.
4: Esports.
2: Amb en David Ubach.
5: El Madrid ha perdut aquest divendres al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. Per cert, que el gol del Betis l'ha marcat Parrot al minut 81 de partit. Un enfrontament que ha valorat polèmica arbitral inclosa el preparador blanc José Mourinho a la seva manera i en termes crítics.
6: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
5: Parlem ara del Barça femení.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: L'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiel danès a domicili. Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre, amb la final a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu, el tècnic.
7: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
5: El Barça recupera Smey Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
5: El bàndol badaloni, per la seva banda, el seu entrenador

0: del Marc Ballester ha parlat d'enfrontament especial.
1: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana, i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
2: 3Cat Info.
0: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi d'El Molinón en el desenllaç del partit.
3: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
0: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morell, Carles Pérez i Furtado. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: 3Cat Info.
0: Segons ha pogut saber 3Cat Info, l'aler del Barça, Tosin Ebouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones, per 53 a 83. I del bàsquet passem a l'handbol.
2: 3Cat Info.
0: El Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39 a 37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
4: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estan gaire bé.
0: Són declaracions d'Ortega a Sport 3. El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal, que a la segona semifinal ha derrotat el Bidasoa d'Irun per 31 a 29. Pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, el belga Wout van Aert ha guanyat des de l'escapada la 13a etapa, de 193 quilòmetres entre el Muñecar i Loja. El seu company d'equip, el Visma, Sepp Kuss, se n'ha felicitat en declaracions a Televisió Espanyola.
5: Una etapa durísima por el calor, por la velocidad, dimos a 1000 toda la etapa, pero no, muy, muy contento para Wout, para conseguir una victoria, porque en esa vuelta es la única cosa que le faltaba.
0: A la general, Enric Mas, del Movistar, manté un dia més el mallot vermell de líder. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el murcià Carlos Alcaraz s'ha classificat per als vuitens de final, que jugarà contra l'estatunidenc Tommy Paul. En tercera ronda, Alcaraz s'ha desfet del xinès Wu en 3 sets, 6-3, 6-4 i 6-1.
2: Tresca Info.

Bona nit, són les 12. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna al centre d'equip i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. Giorgia Meloni fa gala de la seva gestió en un míting per celebrar que lidera el govern més longeu de la història recent d'Itàlia. La primera ministra assegura que Europa i el món es tornen a prendre Itàlia seriosament. Posa com a exemple que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, vol copiar-li la idea de fer centres de deportació de migrants fora de la Unió Europea. SEAT reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. El govern diu que farà el que faci falta per preservar la presència industrial i els llocs de treball.

0: El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. A tot això, ha quedat en llibertat amb càrrecs la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del país. La cantant catalana Aitana sedueix les més de 17.000 persones que han anat al primer dels quatre concerts que farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Durant més de dues hores ha repassat els temes del seu quart àlbum i èxits anteriors.
1: Esports.
2: El Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. I segons ha pogut saber 3Cat Info, l'alè del Barça de bàsquet, Tosané Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
4: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
3: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
5: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
3: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
6: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
7: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
3: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge a S-Alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions al Catalunya Nit.
10: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un S-Alert, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: De fet, el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema de

0: avís menys estrident per als missatges preventius.
1: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. El risc d'incendi puja de cara a aquest dissabte. Els agents rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem, en 34 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També s'activarà el nivell 3 per perill alt d'incendi en 356 municipis de 32 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que comporti un risc d'incendi. Tot això després que la calor ja hagi assolit rècords en un mes de setembre en diversos punts del país. Els termòmetres de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'han enfilat fins als 42 graus i mig. És la temperatura màxima a què s'ha arribat mai aquest mes i supera el rècord que també va marcar el poble fa 10 anys. Pel que fa a la ciutat de Lleida, aquest divendres s'han fregat els 40 graus, rècord també al setembre des de fa 68 anys. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: Lleida ha superat en gairebé 2 graus els 38 de màxima registrats fins ara el 12 de setembre del 1958. Un rècord que s'ha superat doncs amb escreix. Els veïns amb qui hem parlat es mostraven farts d'una calor que s'està allargant massa.
3: Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí en Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur, i ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens, estem molt cansats, molt cansades.
4: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més, m'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorós, la veritat, és insuportable.
5: Que portem tot l'estiu amb una calor de por, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre. I no es pot aguantar aquesta calor tant temps.
2: Recordem que Lleida ja ha assolit també rècord aquest estiu en dies en què s'ha arribat o superat els 40 graus amb un total de 15.
0: Obrim plana internacional. Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
6: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: I anem ara a Itàlia, perquè Giorgia Meloni ha fet història. El seu govern s'ha convertit en el més longeu de la història recent d'aquest país, i això que encara no porta ni 4 anys, perquè es va constituir l'octubre del 2022. La líder de Germans d'Itàlia ho ha volgut celebrar aquest divendres amb un acte multitudinari a Bari, que ha reunit més de 10.000 simpatitzants.
7: L'estabilitat per Itàlia no ha estat un caprici, ha estat un escut. I gràcies a aquesta estabilitat hem pogut protegir aquest país.
0: Aquest acte a Bari ha servit també per donar el tret de sortida a la precampanya per a les eleccions de l'any que ve. Els sondejos són favorables al partit de Meloni, però no als seus socis de govern, Forza Italia i la Lliga, i guanya força un nou partit liderat per un exgeneral de l'exèrcit que es presenta sense embuts com l'autèntica extrema dreta del país. Per això, en aquest míting a Bari, Meloni ha presumit d'haver calmat els mercats, d'haver reduït l'atur i d'haver fet caure l'entrada de migrants. I precisament el dia que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, ha confirmat que espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve, com ja fa Itàlia, Meloni ha enviat aquest missatge a Brussel·les.
8: ci hanno chiamato
7: estremisti. Ens van titllar d'extremisme.

0: extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
1: El govern danès ha reunit aquest divendres a Copenhaguen un grup de països europeus que també volen impulsar aquesta mesura. Són Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. Els ministres de l'interior d'aquests països s'han reunit per negociar-ho, però sense desvelar amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. El congrés anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica, no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de dos alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president de Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, present al Congrés, ha firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Anem a Londres. Kim Olivares.
2: El congrés anual que es fa a Birmingham havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors. Però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà emparaula la donació de 500.000 de lliures de Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. Sentim-lo.
3: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
2: Aquestes acusacions se sumen a la investigació del Parlament sobre el regal de 5 milions de lliures que Farage va rebre d'un empresari de criptomonedes el 2024, quan encara no era diputat. La policia també investiga donacions de 500.000 de lliures d'un antic assessor condemnat als Estats Units per delictes financers. Aquest divendres, el president de l'extrema dreta francesa, Jordan Bardella, ha promès que si la seva formació arriba al poder a França, l'any que ve enfortirà els controls a l'estret de la mànega.
4: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
2: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
1: Eleccions regionals clau a Alemanya aquest diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per a la formació d'extrema dreta alternativa per a Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de regions alemanyes, i on bona part de l'empresariat tremola davant l'escenari que la ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
5: El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
6: Posen, tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
5: Fa mesos que l'envien a l'Estat Federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
7: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
5: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
1: El temps. Gemma Puig.
8: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs, aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors. En molts punts també de la façana litoral, aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor que

0: cada cop una mica més difícil de suportar, i això sí, durant el cap de setmana doncs tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia i la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
2: SEAT reconeix que estan tots els escenaris oberts sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. Després que la direcció de Volkswagen hagi demanat la flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector Europa, el conseller delegat de SEAT, Markus Haupt, ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
3: Cupra està imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
2: El president Salvador Illa considera que l'important és mantenir la presència industrial i els llocs de treball.
4: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
2: Els inversors han aplaudit el pla de reestructuració de Volkswagen, aprovat aquest dijous pel Consell de Vigilància del grup, que preveu augmentar fins a 100.000 els treballadors que s'acomiadaran en els propers anys a tot el món i que no descarta el tancament de 4 plantes de producció a Alemanya. Les accions de Volkswagen han pujat aquest divendres un 6,5% en una jornada de guanys moderats per la resta de valors del sector. El president de Telefònica, Marc Murtra, aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra, cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
5: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
2: El president de Telefònica ha fet aquestes declaracions en un acte organitzat per Foment del Treball. La patronal catalana està treballant des de fa mesos per aconseguir que empreses d'aquí puguin optar als nous contractes públics de defensa. La Generalitat també hi aposta i impulsa un programa perquè 400 empreses de l'àmbit de les tecnologies duals, la metal·lúrgia, la maquinària i l'automoció, siguin més competitives per presentar-se a aquestes licitacions. Més coses. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. La població ha fet un minut de silenci en memòria del menor. Tarragona, Ricard Buigas.
6: El jutge d'Amposta ha decretat a presó provisional comunicada i sense fiança pel pare i la mare detinguts a València. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi. També s'hi afegeix el delicte d'abandonament de menors i el de maltractament animal. El magistrat ha retirat la pàtria potestat dels altres 3 fills que té la parella. Els Mossos van trobar les restes del nen de 18 mesos al domicili familiar després d'obrir una investigació arran de la denúncia que va presentar l'avi per la desaparició de la criatura. La població del Montsià ha fet un minut de silenci en memòria del nen. Unes 200 persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a analitzar què ha fallat per evitar que torni a passar.
7: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
6: El municipi ha decretat 2 dies de dol.
2: Ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa de Guàrdia de Badalona ha pres aquesta decisió, tot i que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada de passaport i la prohibició de sortida del territori, i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. A la dona, de 33 anys, la van detenir dijous. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort. La dona continua en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui qualificar encara el delicte.
8: Si vol saber l'estat del trànsit i del transport,

0: transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
1: Les meves amigues, la meva família, bueno, és que som quatre Palau Sant Jordi, és una locura, gràcies, la veritat, és una locura. Estoy demasiado feliz. He estado muy nerviosa estos días, siempre lo digo.
2: Primer concert de la cantant Aitana al Palau Sant Jordi, ple a vessar en el primer dels quatre concerts que la cantant de Sant Climent de Llobregat farà a Barcelona. Els concerts formen part de la gira Cuarto Azul Tour, que va començar el 9 de maig passat. Anem a Barcelona, ho ha seguit la nostra companya Montse Pujol.
3: Des que ha sortit a l'escenari, Aitana ha fet vibrar les 17.000 persones que han omplert aquest divendres al Palau Sant Jordi. Vestida de rosa, Aitana ha sortit d'una habitació blava i ja ha interpretat el tema 6 de febrero, que ha fet vibrar tot el Palau. Ha saludat amb un bona nit Barcelona i ha explicat com de feliç se sent i se sentia actuant a casa seva. En un escenari espectacular, ple de projeccions i llums, Aitana ha cantat, ha anat desgranant els temes del seu quart àlbum, Cuarto Azul, i temes també dels seus anteriors. Abans del concert hem parlat amb algunes de les seves seguidores que ens deien per què els agrada tant Aitana.
4: Mira, nosaltres la seguim des d'OT 2017, llavors mos encanta i mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
5: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
6: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, sí, jo crec que és... transmet algo que no em transmet les altres, aquesta connexió, saps?
3: El d'aquest divendres és el primer dels quatre concerts que Aitana farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Després, la gira la portarà per Amèrica Llatina, als Estats Units i per tota Europa.
0: 3Cat Info. Esports.
2: Amb en David Ubach.
7: El Madrid ha perdut al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. El gol del Betis l'ha marcat Parrot al 81 de partit. Aquest dissabte es disputaran a primera el Rayo Vallecano Racing de Santander, el Villarreal Deportivo de la Coruña i l'Atlètic Club de Bilbao Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers. Els dos catalans jugaran diumenge, València-Barça i Espanyol-Sevilla. Parlem ara del Barça femení.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: I és que l'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del femení blaugrana, Xavi Puig.
8: Son equipos que siempre están arriba. Intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
7: Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final d'aquest any serà a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla. Un rival que ha analitzat així Pere Romeu.
9: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
7: El Barça recupera Esmei Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women, amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
10: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
7: A les badalonines, per la seva banda, el seu entrenador, Marc Ballester, ha parlat de partit especial.
11: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana, i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
7: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi d'El Molinón en el desenllaç del partit. Sentim aquestes valoracions de Quique Álvarez.
12: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels

0: Catalunya Ràdio i a 3CAT, un nou episodi del podcast documental Rècords. Es titula Puya als 50 i commemora els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit de futbol. A més, aquest dissabte, a l'antena digital d'aquesta emissora, de 8 del matí a 12 de la nit, s'emetran algunes de les transmissions històriques de Joaquim Maria Puyal. Dit això, obrim el bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones per 53 a 83. 30 punts de diferència que valorava així la nova jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, en declaracions a Teledeporte.
2: Nunca sabes lo que te espera realmente. Nuestro objetivo era venir aquí, plantarle cara a Alemania, no darles ni una oportunidad de respirar y continuar con el juego sabiendo que iba a ser complicado. Creo que lo hemos logrado.
0: En l'altre partit del grup, Japó 102, Mali 97. Aquest dissabte el combinat espanyol s'enfrontarà al malià en la segona jornada. I del bàsquet passem a l'handbol.
1: 3CAT Info.
0: Per explicar que el Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39 a 37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
3: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estaran gaire bé.
0: Declaracions Ortega, Sport 3. El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal. I pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, triomf del belga Wout van Aert des de l'escapada a la 13a etapa. Enric Mas, del Movistar, continua liderant la general sense gaires canvis.
1: Trescat Info. 3CAT Info.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. Hi han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. També us hem explicat que tindrem una tardor complicada per risc d'inundacions. Així ho alerta Protecció Civil. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. I de la plana internacional, Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna, al centre d'Kíev, i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. A partir d'ara us explicarem que l'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tot Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. I anirem al Festival de Venècia, on el veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. I en esports, què destaques, David Ubach?
1: Que el Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0 després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació

0: en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar al Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
2: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
1: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alícia Romero en sortia satisfeta.
3: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
1: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
4: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo de separatismo catalán.
5: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
1: Tot això s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
7: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
8: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per a l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge d'alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions per al Catalunya Nit.
9: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un alert, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: I el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avins menys estrident per als missatges preventius.
9: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. I de la plana internacional, Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats especials de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
10: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: Més coses. Brussel·les cancela el viatge d'una comissària europea a Sèrbia com a càstig al govern de Belgrat per l'exaltació que està fent del criminal de guerra Ratko Mladic, mort la setmana passada mentre estava empresonat. Les autoritats sèrbies mantenen la incògnita de si li organitzaran un funeral d'estat i a la Comissió Europea se li acaba la paciència. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
8: La Comissió Europea està molesta perquè les restes mortals de Mladic han arribat a Sèrbia amb un avió del govern i han estat rebudes amb honors militars. Com a represàlia, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha suspès el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies i avisa que analitzaran amb lupa tot el que facin les autoritats durant el funeral de Mladic. Diu que ho tindran en compte a l'hora d'avaluar si deixen que Sèrbia entri a formar part de la Unió Europea.
11: It's not only about the technical part,
12: no només va de qüestions tècniques, també va de valors i en especial de veure si ells s'alineen amb els nostres valors. El retorn de les restes de Ratko Mladic a Belgrat serà una prova molt important.
8: Fa anys que Sèrbia negocia el seu accés a la Unió Europea, però també ha mantingut tensions amb Brussel·les per l'afinitat del govern de Belgrat amb Rússia. El president serbi considera estúpides les crítiques comunitàries sobre la gestió de l'enterrament de Ratko Mladic. Se'l va condemnar a cadena perpètua per haver organitzat als anys 90, durant la guerra de Bòsnia, matances com la de Srebrenica, on van morir més de 8.000 bosnians.
0: Tornem a casa nostra perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a negar l'amnistia als excàrrecs republicans de sotogoverno de l'1 d'octubre, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Els jutges han rebutjat la petició dels dos encausats que demanaven l'aplicació de la mesura després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar el juliol que encaixa amb la legislació comunitària. Sostenen els magistrats que encara hi ha preguntes sobre la llei que la justícia europea no ha respost, com ara si el delicte de malversació hi entra i que no mouran fitxa fins que el Tribunal de Luxemburg no els ho aclareixi. Per Jové, la decisió era previsible i forma part de l'estratègia de la justícia espanyola per mantenir-los la causa oberta. Són declaracions a 3CAT Info.
13: És una maniobra del tot dilatòria, amb la voluntat d'allargar al màxim possible el patiment que estem tenint la gent que estem sota la seva instrucció.
0: Jové i Salvador van tenir responsabilitats a la Conselleria d'Economia que liderava Oriol Junqueras durant el referèndum del 2017. Estan acusats de malversació, prevaricació i desobediència. D'altra banda, l'alt tribunal català ha donat per bo l'indult parcial per a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. La mesura l'havia demanat la mateixa sala, que la va condemnar per prevaricació en considerar que la pena era excessiva. El govern espanyol la va aprovar i ara l'exdirigent de Junts s'assegura que no haurà de trepitjar la presó. Òmnium Cultural demana 13 anys de presó per a cadascun dels 4 agents de la policia espanyola que aniran a judici acusats de participar en el llançament d'una bala de goma que va provocar la pèrdua d'un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. L'entitat sobiranista, que exerceix l'acusació popular en el cas, considera que el tret no va ser accidental ni justificat, sinó antirreglamentari i com a represàlia contra l'activista. En l'escrit d'acusació, Òmnium remarca, a més, que l'agressió va ser emparada per la cadena de comandament i que no pot recaure tota la responsabilitat només en l'escopeter que va disparar el projectil. Els acusa dels delictes de lesions amb pèrdua d'un òrgan principal i de tortures. Els fets van passar a l'Institut Ramon Llull de Barcelona durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. La Fiscalia no acusa els agents, considera que no han comès cap delicte. A Roger Espanyol també se'l va processar per atemptat contra l'autoritat per llançar una tanca contra els agents policials que custodiaven el centre, però al març del 2025 se'l va amnistiar.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Interior aportarà nous elements per defensar l'actuació dels dos agents dels Mossos processats per abatre l'anomenat pistoler de Tarragona l'any 2021. El magistrat diu que hi ha indicis que els membres del grup especial d'intervenció van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. Tarragona, Ricard Boigues.
14: Els dos agents formaven part del grup que va abatre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a 3 excompanys de feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. Un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i l'altre un. El magistrat conclou que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que aportaran nous elements per defensar l'actuació del GEI.
15: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
14: L'advocat que defensa els agents, José Antonio Vitos, avança que recorreran. Desconeix quina és la proporcionalitat que pretén el jutge per arxivar el cas.
16: No es pot veure una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
14: El jutge instructor ha arxivat la causa per a 8 agents més. El lletrat de l'acusació, Gerard Amigó, ja ha avançat a 3 Catinfo que demanaran el processament de més agents.
17: Creiem que hi ha algunes altres persones que es tenen que haver imputat i, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
14: La defensa dels Mossos apunta que els GEI estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
0: Un dels dos menors detinguts per la mort d'un home a Manresa aquest dimarts estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre, que també havia estat en aquest règim, ja havia complert el temps que se li havia marcat. Així ho han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada en el cas d'un menor no suposa un seguiment policial, sinó que un professional, ja sigui psicòleg o treballador social, controla que el menor vagi a escola o al metge o que visqui en un lloc estable. Mentrestant, aquest divendres s'han fet a Manresa els funerals per la víctima. Anem a Manresa, Nàtia Dell.
18: Comiat multitudinari i emotiu per dir l'últim adeu a Carles Vilajosana mentre les investigacions continuen obertes. Al parlament final de la cerimònia, la germana de la víctima, abraçada a la imatge que presidia el funeral, ha dit que anirà a per totes i mourà els fils que calgui per aclarir què ha passat i fer pagar els culpables. Entre els assistents, el president de la Federació d'Associació de Veïns de Manresa, Jaume Canudes, que ha anunciat aquesta emissora que demanaran una reunió amb l'Ajuntament per parlar amb calma de com millorar la seguretat a la ciutat.
19: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
18: Tenint en compte que els dos menors implicats en el crim, que estan ja en règim tancat, eren coneguts per la policia, Canudes ha afegit.
19: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
18: A la cerimònia de comiat ha sonat la música de plens de l'àpatum i peces del Correfoc de Manresa perquè al Carles li apassionava aquestes festes.
0: Vist per a sentència el judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre. La Fiscalia rebaixa fins als 5 anys de presó la petició de pena contra l'exgerent de l'entitat, el principal acusat en la causa. Tortosa, Jordi Barranca.
20: L'última sessió del judici ha servit perquè les parts presentin les conclusions finals. Tal com s'esperava, la Fiscalia ha mogut fitxa i ha rebaixat fins als 5 anys i 2 mesos de presó la petició de pena contra Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa. Inicialment li demanava 14 anys de presó. Tot plegat es deu a les dilacions indegudes d'un cas que va esclatar a finals del 2011 i que no s'ha jutjat fins ara. Tot i així, el fiscal sosté.
21: És difícil creer que una persona con 6 quinquenios, una persona que tiene todos los poderes, una persona que coordina las 3 secciones, no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
20: La representació de la cooperativa, per la seva banda, demana contra el principal acusat 23 anys i mig de presó. A banda de Ferrer, l'altra acusada, que ha arribat fins a final del judici, una proveïdora, ha acceptat una condemna de 3 mesos de presó i una multa de 4 euros al dia durant 2 mesos per falsedat de document mercantil. Més de 400 socis de la cooperativa, recordem-ho, es van quedar sense poder accedir als estalvis quan l'entitat va fer fallida.
0: La Fiscalia demana jutjar el fundador de Glovo, Oscar Pierre, per un delicte contra els drets dels treballadors. Pierre ha estat investigat per haver mantingut els repartidors de Glovo com a autònoms, malgrat les sentències del Suprem i els requeriments de la Inspecció de Treball. La defensa de Pierre, però, demana que s'arxivi la causa i sosté que el model de l'empresa de repartiment a domicili era legal. Ara serà el jutjat d'instrucció qui haurà de decidir si obre judici oral i si porta al banc dels acusats a Pierre. La investigació va començar a l'estiu del 2024 arran d'una denúncia de la Fiscalia i compta amb la CGT com a acusació popular. El sindicat s'oposa a l'arxivament i defensa que Glovo va mantenir durant anys condicions laborals il·legals.
6: El temps.
0: Gemma Puig.
2: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs,

0: 40 d'Aldover, Sant Salvador de Guardiola i en molts casos i en molts observatoris doncs aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors, en molts punts també de la façana litoral. Aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia i la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Trescat Info.
2: L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. El cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
3: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
2: L'actual cartografia del món es va establir al segle XVI, l'anomenat mapa Mercator, nom del cartògraf que el va dissenyar i que destacava les rutes de navegació de l'època. És un mapa que no correspon amb la mida real dels països, de manera que alguns eren percebuts arbitràriament com a perifèrics. Una desena de persones intoxicades, una d'elles en estat crític, arran d'un accident amb olis vegetals al port de Barcelona. Es tracta d'operaris que van inhalar monòxid de carboni a la bodega del vaixell que estaven descarregant. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 19 persones, 9 de les quals van resultar il·leses, mentre que un dels operaris el van haver de traslladar a l'Hospital Clínic i es troba en estat crític. 4 afectats més també han estat ingressats en aquest hospital i el seu estat és menys greu, i altres 5 ja els han donat d'alta. Els fets van tenir lloc dijous a mitjanit. La Guàrdia Civil i Capitaneria Marítima estan investigant les circumstàncies de l'accident. El govern ha fixat els serveis mínims per a la vaga d'educació de dimarts que ve, el primer dia de curs, en què hi hauria d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Mentrestant, els sindicats que convoquen la vaga, la USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS, ja han anunciat que l'aturada es farà de manera descentralitzada. Hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori. En la majoria dels casos, les accions començaran ja a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí, que acabarà a la plaça Sant Jaume.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: I said something transpired between you. Something inappropriate.
2: El veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. Aquest divendres l'ha presentat a Venècia fora de concurs. Ho ha seguit el nostre enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
5: El director de la mítica cinta dels anys 80, American Gigolo, ens presenta un professor de filosofia que es retroba amb els fantasmes del seu passat més fosc quan entra a treballar en un nou institut. L'aparició sobtada de la víctima d'un abús que va cometre anys abans, quan tot just entrava a la majoria d'edat, tormenta el pensador i el porta a una profunda crisi existencial on es barregen la culpabilitat, la repressió, el desig, el xantatge, la pulsió suïcida i el retiment de comptes amb la víctima i amb la família. Uns temes que Paul Schroeder, que ha escrit el guió de la pel·lícula, va relligant al llarg del metratge amb les lliçons bàsiques de filosofia que el professor imparteix als estudiants i amb els seus apunts per escriure

0: un llibre sobre el filòsof del segle XVII, Baruch Spinoza. El protagonista Jack Houston diu que la cinta farà reflexionar els espectadors sobre les grans preguntes de la vida.
1: És un dels guions més brillants que he llegit i rellegit. L'estil del Paul, quan escriu, és tan bo perquè planteja una pregunta i no la respon. I aquest gran interrogant és: som capaços de canviar? I algú com el John ha de creure fermament que podrà canviar, perquè si no, ell és el monstre.
0: Al repartiment també hi ha noms com Sofia Boutella, Daniel Zobato o Bill Pullman.
2: Més de 60 espectacles amb noms com Josep Maria Flotats, Àngels Gunyalons, Leonardo Sbaraglia, Lluís Omar o José Sacristán conformen la nova temporada als teatres del grup Focus. Entre les novetats destaquen la direcció de Sílvia Munt a Panorama des del Pont, al Teatre Goya, o l'estrena de Bons i Dolents, de Joel Joan, al Condal. I entre les reposicions, l'obra Els fills, un dels grans èxits de la temporada passada, amb Emma Vilarassau, Mercè Arànega i Jordi Buixaderes, que tornarà a la Villarroel. La sorpresa del nou curs arribarà la primavera vinent al Teatre Romea, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company, que comptarà amb actors catalans i que vol obrir una nova etapa d'internacionalització per als teatres del grup. Ho ha avançat aquest divendres el president de Focus, Daniel Martínez.
3: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells, el Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea, volem d'alguna manera encetar una nova etapa d'internacionalització.
2: Focus afronta la nova temporada amb optimisme, després d'un any de rècord, amb més de 500.000 d'espectadors i una recaptació de gairebé 15 milions d'euros. En l'any del seu 40 aniversari, el grup preveu una inversió de 14 milions i mig d'euros, la més gran de la seva història.
4: Esports.
2: Amb en David Ubach.
5: El Madrid ha perdut aquest divendres al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. Per cert, que el gol del Betis l'ha marcat Parrot al minut 81 de partit. Un enfrontament que ha valorat polèmica arbitral inclosa el preparador blanc José Mourinho a la seva manera i en termes crítics.
6: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
5: Parlem ara del Barça femení.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: L'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre, amb la final a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu, el tècnic.
7: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
5: El Barça recupera Esmei Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
5: El bàndol badaloni, per la seva banda, el seu entrenador Marc Ballester ha parlat d'enfrontament especial.
9: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana, i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
4: 3CAT Info.
5: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi d'El Molinón en el desenllaç del partit.
10: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
5: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morell, Carles Pérez i Furtado. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
4: 3CAT Info.
5: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça Tosane Bouman serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones, per 53 a 83. I del bàsquet passem a l'handbol.
4: 3CAT Info.
5: El Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39 a 37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
11: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estan gaire bé.
5: Són declaracions d'Ortega Sport 3. El Barça jugarà a la final contra l'Sporting de Portugal, que a la segona semifinal ha derrotat el Bidasoa d'Irun per 31 a 29. Pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, el belga Wout van Aert ha guanyat des de l'escapada la 13a etapa, de 193 quilòmetres entre el Muñecar i Loja. El seu company d'equip, el Visma, Sepp Kuss, se n'ha felicitat en declaracions a Televisió Espanyola.
12: Fue una etapa durísima por el calor, por la velocidad, íbamos a mil toda la etapa, pero no, muy, muy contento para Wout, para conseguir una victoria, porque en esa vuelta es la única cosa que le faltaba.
5: A la general, Enric Mas, del Movistar, manté un dia més el mallot vermell de líder. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el murcià Carlos Alcaraz s'ha classificat per als vuitens de final, que jugarà contra l'estatunidenc Tommy Paul. En tercera ronda, Alcaraz s'ha desfet del xinès Wu en 3 sets, 6-3, 6-4 i 6-1.
4: Trescat Info.

0: És la una. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar ara la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna al centre de Kiev i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. Giorgia Meloni fa gala de la seva gestió en un míting per celebrar que lidera el govern més longeu de la història recent d'Itàlia. La primera ministra assegura que Europa i el món es tornen a prendre Itàlia seriosament. Posa com a exemple que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, vol copiar-li la idea de fer centres de deportació de migrants fora de la Unió Europea. SEAT reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. El govern diu que farà el que faci falta per preservar la presència industrial i els llocs de treball. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. A tot això ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del país. La cantant catalana Aitana sedueix les més de 17.000 persones que han anat al primer dels quatre concerts que farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Durant més de dues hores ha repassat els temes del seu quart àlbum i èxits anteriors.
1: Esports.
2: El Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera.

0: primera divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. I segons ha pogut saber 3CAT Info, l'alè del Barça de bàsquet, Tosané Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla.
1: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us parla Carola Gil. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar al Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
4: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
3: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
5: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
3: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
6: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
7: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
3: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
2: 3CAT Info.
8: 3CAT Info.
9: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
10: Segur que no n'hi ha per tant.
1: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge a SAlert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions al Catalunya Nit.
11: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SAlert, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
1: De fet, el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avís menys estrident per als missatges preventius.
11: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
1: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. El risc d'incendi puja de cara a aquest dissabte. Els agents rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem, en 34 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i

0: La Terra Alta. També s'activarà el nivell 3 per perill alt d'incendi en 356 municipis de 32 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que comporti un risc d'incendi. Tot això després que la calor ja hagi assolit rècords en un mes de setembre en diversos punts del país. Els termòmetres de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'han enfilat fins als 42 graus i mig. És la temperatura màxima a què s'ha arribat mai aquest mes i supera el rècord que també va marcar el poble fa 10 anys. Pel que fa a la ciutat de Lleida, aquest divendres s'han fregat els 40 graus, rècord també al setembre des de fa 68 anys. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: Lleida ha superat en gairebé 2 graus els 38 de màxima registrats fins ara el 12 de setembre del 1958. Un rècord que s'ha superat, doncs, amb escreix. Els veïns amb qui hem parlat es mostraven farts d'una calor que s'està allargant massa.
2: Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí en Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur, i ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens, estem molt cansats, molt cansades.
3: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més, m'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorós, la veritat, és insuportable.
4: Que portem tot l'estiu amb una calor de por, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre. I no es pot aguantar aquesta calor tant temps.
1: Recordem que Lleida ja ha assolit també rècord aquest estiu en dies en què s'ha arribat o superat els 40 graus amb un total de 15.
0: Obrim plana internacional. Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
5: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra, i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: I anem ara a Itàlia, perquè Giorgia Meloni ha fet història. El seu govern s'ha convertit en el més longeu de la història recent d'aquest país, i això que encara no porta ni 4 anys, perquè es va constituir l'octubre del 2022. La líder de Germans d'Itàlia ho ha volgut celebrar aquest divendres amb un acte multitudinari a Bari, que ha reunit més de 10.000 simpatitzants.
6: L'estabilitat per Itàlia no ha estat un caprici, ha estat un escut. I gràcies a aquesta estabilitat hem pogut protegir aquest país.
0: Aquest acte a Bari ha servit també per donar el tret de sortida a la precampanya per a les eleccions de l'any que ve. Els sondejos són favorables al partit de Meloni, però no als seus socis de govern, Forza Itàlia i la Lliga, i guanya força un nou partit liderat per un exgeneral de l'exèrcit que es presenta sense embuts com l'autèntica extrema dreta del país. Per això, en aquest míting a Bari, Meloni ha presumit d'haver calmat els mercats, d'haver reduït l'atur i d'haver fet caure l'entrada de migrants. I precisament el dia que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, ha confirmat que espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve, com ja fa Itàlia, Meloni ha enviat aquest missatge a Brussel·les.
6: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
0: El govern danès ha reunit aquest divendres a Copenhaguen un grup de països europeus que també volen impulsar aquesta mesura. Són Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. Els ministres de l'Interior d'aquests països s'han reunit per negociar-ho, però sense desvelar amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. El congrés anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica, no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de dos alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular.

0: En paral·lel, Farage i el president de Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, present al Congrés, ha firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Anem a Londres. Quim Olivares.
1: El congrés anual que es fa a Birmingham havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors. Però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà emparaula la donació de 500.000 de lliures de Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. Sentim-lo.
2: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
1: Aquestes acusacions se sumen a la investigació del Parlament sobre el regal de 5 milions de lliures que Farage va rebre d'un empresari de criptomonedes el 2024, quan encara no era diputat. La policia també investiga donacions de 500.000 de lliures d'un antic assessor condemnat als Estats Units per delictes financers. Aquest divendres, el president de l'extrema dreta francesa, Jordan Bardella, ha promès que si la seva formació arriba al poder a França, l'any que ve enfortirà els controls a l'estret de la mànega.
3: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
1: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
0: Eleccions regionals clau a Alemanya aquest diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per a la formació d'extrema dreta Alternativa per a Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de regions alemanyes, i on bona part de l'empresariat tremola davant l'escenari que la ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
4: El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
5: Posen tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
4: Fa mesos que l'envien a l'estat federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
6: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
4: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
0: El temps. Gemma Puig.
7: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs, aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors. En molts punts també de la façana litoral, aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia i la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
8: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: SEAT reconeix que estan tots els escenaris oberts sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. Després que la direcció de Volkswagen hagi demanat la flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector Europa, el conseller delegat de SEAT, Markus Haupt, ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
9: Cupra està imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
0: El president Salvador Illa considera que l'important és mantenir la presència industrial i els llocs de treball.
10: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
0: Els inversors han aplaudit el pla de reestructuració de Volkswagen, aprovat aquest dijous pel Consell de Vigilància del grup, que preveu augmentar fins a 100.000 els treballadors que s'acomiadaran en els propers anys a tot el món i que no descarta el tancament de 4 plantes de producció a Alemanya. Les accions de Volkswagen han pujat aquest divendres un 6,5% en una jornada de guanys moderats per la resta de valors del sector. El president de Telefònica, Marc Murtra, aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra, cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
11: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
0: El president de Telefònica ha fet aquestes declaracions en un acte organitzat per Foment del Treball. La patronal catalana està treballant des de fa mesos per aconseguir que empreses d'aquí puguin optar als nous contractes públics de defensa. La Generalitat també hi aposta i impulsa un programa perquè 400 empreses de l'àmbit de les tecnologies duals, la metal·lúrgia, la maquinària i l'automoció, siguin més competitives per presentar-se a aquestes licitacions. Més coses. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. La població ha fet un minut de silenci en memòria del menor. Tarragona, Ricard Buigas.
12: El jutge d'Amposta ha decretat a presó provisional comunicada i sense fiança pel pare i la mare detinguts a València. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi. També s'hi afegeix el delicte d'abandonament de menors i el de maltractament animal. El magistrat ha retirat la pàtria potestat dels altres 3 fills que té la parella. Els Mossos van trobar les restes del nen de 18 mesos al domicili familiar després d'obrir una investigació arran de la denúncia que va presentar l'avi per la desaparició de la criatura. La població del Montsià ha fet un minut de silenci en memòria del nen. Unes 200 persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a analitzar què ha fallat per evitar que torni a passar.
13: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
12: El municipi ha decretat 2 dies de dol.
0: Ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa de Guàrdia de Badalona ha pres aquesta decisió tot i que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada de passaport i la prohibició de sortida del territori, i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc de després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. A la dona, de 33 anys, la van detenir dijous. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort. La dona continua en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui qualificar encara el delicte.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
14: Les meves amigues, la meva família, bueno, és que som 4 Palau Sant Jordi, és una locura, gràcies, la veritat, és una locura. Estoy demasiado feliz. estado muy nerviosa estos días, siempre lo digo.
0: Primer concert de la cantant Aitana al Palau Sant Jordi, ple a vessar en el primer dels quatre concerts que la cantant de Sant Climent de Llobregat farà a Barcelona. Els concerts formen part de la gira Cuarto Azul Tour.

0: que va començar el 9 de maig passat. Anem a Barcelona, ho ha seguit la nostra companya Montse Pujol.
1: Des que ha sortit a l'escenari, Aitana ha fet vibrar les 17.000 persones que han omplert aquest divendres al Palau Sant Jordi. Vestida de rosa, Aitana ha sortit d'una habitació blava i ja ha interpretat el tema 6 de febrero, que ha fet vibrar tot el Palau. Ha saludat amb un bona nit Barcelona i ha explicat com de feliç se sent i se sentia actuant a casa seva. En un escenari espectacular, ple de projeccions i llums, Aitana ha cantat, ha anat desgranant els temes del seu quart àlbum, Quartó Azul, i temes també dels seus anteriors. Abans del concert hem parlat amb algunes de les seves seguidores que ens deien per què els agrada tant Aitana.
2: Mira, nosaltres la seguim des de OT 2017. Llavors, mos encanta. I mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
3: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
4: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, sí, jo crec que és... Transmet alguna que no en transmet les altres, aquesta connexió, saps?
1: El d'aquest divendres és el primer dels quatre concerts que Aitana farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Després, la gira la portarà per Amèrica Llatina, els Estats Units i per tota Europa.
5: 3CAT Info. Esports.
0: Amb en David Ubach.
6: El Madrid ha perdut al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. El gol del Betis l'ha marcat Parrot al 81 de partit. Aquest dissabte es disputaran a primera el Rayo Vallecano Racing de Santander, el Villarreal Deportivo de la Coruña i l'Atlètic Club de Bilbao Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers. Els dos catalans jugaran diumenge, València-Barça i Espanyol-Sevilla. Parlem ara del Barça femení.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I és que l'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del femení blaugrana, Xavi Puig.
7: Son equipos que siempre están arriba. Intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
6: Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final d'aquest any serà a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu.
8: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
6: El Barça recupera Esmei Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women, amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
6: A les badalonines, per la seva banda, el seu entrenador, Marc Ballester, ha parlat de partit especial.
10: És un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana, i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
6: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi d'El Molinón en el desenllaç del partit. Sentim aquestes valoracions de Quique Álvarez.
11: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
6: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morey, Carles Pérez i Furtado. En futbol internacional, Luis Enrique ha renovat contracte com a entrenador del Paris Saint-Germain fins al 2030.

I un apunt encara relatiu al futbol i al Barça, perquè ja hi ha disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT un nou episodi del podcast documental Rècords. Es titula Puyol 50 i commemora els 50 anys de la primera transmissió en català d'un

0: una subluxació d'Espanya. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones per 53 a 83. 30 punts de diferència que valorava així la nova jugadora de la Uni Girona, Iana Martín, en declaracions a Teledeporte.
1: Nunca sabes lo que te espera realmente. Nuestro objetivo era venir aquí, plantarle cara a Alemania, no darles ni una oportunidad de respirar y continuar con el juego sabiendo que iba a ser complicado. Creo que lo hemos logrado.
0: En l'altre partit del grup, Japó 102, Mali 97. Aquest dissabte el combinat espanyol s'enfrontarà al malià en la segona jornada. I del bàsquet passem a l'handbol.
2: 3Cat Info.
0: Per explicar que el Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39 a 37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
3: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estaran gaire bé.
0: Declaracions Ortega, Sport 3. El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal. I pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, triomf del belga Wout van Aert des de l'escapada a la 13a etapa. Enric Mas, del Movistar, continua liderant la general sense gaires canvis.
2: Trescat Info. Trescat Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. Hi han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. També us hem explicat que tindrem una tardor complicada per risc d'inundacions. Així ho alerta Protecció Civil. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. I de la plana internacional, Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna, al centre d'Kíev, i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. A partir d'ara us explicarem que l'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tot Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. I anirem al Festival de Venècia, on el veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. I en esports, què destaques, David Ubach?
1: Que el Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0 després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
3: Seria

0: muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
1: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
2: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
1: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
3: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo de separatismo catalán.
4: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
1: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
6: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
7: Segur que no n'hi ha per tant.
8: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per a l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge d'alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions per al Catalunya Nit.
9: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SMS, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
8: I el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avins menys estrident per als missatges preventius.
9: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
8: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. I de la plana internacional, Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència, en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats especials de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
10: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
8: Més coses. Brussel·les cancela el viatge d'una comissària europea a Sèrbia com a càstig al govern de Belgrat per l'exaltació que està fent del criminal de guerra Ratko Mladic, mort la setmana passada mentre estava empresonat. Les autoritats sèrbies mantenen la incògnita de si li organitzaran un funeral d'estat i a la Comissió Europea se li acaba la paciència. Brussel·les, Bruno Forte Amiràs.
7: La Comissió Europea està molesta perquè les restes mortals de Mladic han arribat a Sèrbia amb un avió del govern i han estat rebudes amb honors militars. Com a represàlia, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha suspès el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies i avisa

0: que analitzaran amb lupa tot el que facin les autoritats durant el funeral de Mladic. Diu que ho tindran en compte a l'hora d'avaluar si deixen que Sèrbia entri a formar part de la Unió Europea.
1: No només va de qüestions tècniques, també va de valors i en especial de veure si ells s'alineen amb els nostres valors. El retorn de les restes de Ratko Mladic a Belgrad serà una prova molt important.
0: Fa anys que Sèrbia negocia el seu accés a la Unió Europea, però també ha mantingut tensions amb Brussel·les per l'afinitat del govern de Belgrad amb Rússia. El president serbi considera estúpides les crítiques comunitàries sobre la gestió de l'enterrament de Ratko Mladic. Se'l va condemnar a cadena perpètua per haver organitzat als anys 90, durant la guerra de Bòsnia, matances com la de Srebrenica, on van morir més de 8.000 bosnians.
2: Tornem a casa nostra perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a negar l'amnistia als excàrrecs republicans de sotogoverno de l'1 d'octubre, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Els jutges han rebutjat la petició dels dos encausats que demanaven l'aplicació de la mesura després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar el juliol que encaixa amb la legislació comunitària. Sostenen els magistrats que encara hi ha preguntes sobre la llei que la justícia europea no ha respost, com ara si el delicte de malversació hi entra, i que no mouran fitxa fins que el Tribunal de Luxemburg no els ho aclareixi. Per Jové, la decisió era previsible i forma part de l'estratègia de la justícia espanyola per mantenir-los la causa oberta. Són declaracions a 3CAT Info.
3: És una maniobra del tot dilatòria, amb la voluntat d'allargar el màxim possible el patiment que estem tenint la gent que estem sota la seva instrucció.
2: Jové i Salvador van tenir responsabilitats a la Conselleria d'Economia que liderava Oriol Junqueras durant el referèndum del 2017. Estan acusats de malversació, prevaricació i desobediència. D'altra banda, l'alt tribunal català ha donat per bo l'indult parcial per a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. La mesura l'havia demanat la mateixa sala, que la va condemnar per prevaricació en considerar que la pena era excessiva. El govern espanyol la va aprovar i ara l'exdirigent de Junts s'assegura que no haurà de trepitjar la presó. Òmnium Cultural demana 13 anys de presó per a cadascun dels 4 agents de la policia espanyola que aniran a judici acusats de participar en el llançament d'una bala de goma que va provocar la pèrdua d'un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. L'entitat sobiranista, que exerceix l'acusació popular en el cas, considera que el tret no va ser accidental ni justificat, sinó antireglamentari i com a represàlia contra l'activista. En l'escrit d'acusació, Òmnium remarca, a més, que l'agressió va ser emparada per la cadena de comandament i que no pot recaure tota la responsabilitat només en l'escopeter que va disparar el projectil. Els acusa dels delictes de lesions amb pèrdua d'un òrgan principal i de tortures. Els fets van passar a l'Institut Ramon Llull de Barcelona durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. La Fiscalia no acusa els agents, considera que no han comès cap delicte. A Roger Espanyol també se'l va processar per atemptat contra l'autoritat per llançar una tanca contra els agents policials que custodiaven el centre, però al març del 2025 se'l va amnistia.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Interior reportarà nous elements per defensar l'actuació dels dos agents dels Mossos processats per abatre l'anomenat pistoler de Tarragona l'any 2021. El magistrat diu que hi ha indicis que els membres del grup especial d'intervenció van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. Tarragona, Ricard Boigues.
5: Els dos agents formaven part del grup que va abatre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a 3 excompanys de feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. Un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i l'altre un. El magistrat conclou que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que aportaran nous elements per defensar l'actuació del GEI.
6: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
5: L'advocat que defensa els agents, José Antonio Vitos, avança que recorreran. Desconeix quina és la proporcionalitat que pretén el jutge per arxivar el cas.
7: No es pot veure una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
5: El jutge instructor ha arxivat la causa per a 8 agents més. El lletrat de l'acusació

0: Gerard Amigó ja ha avançat a 3Cat Info que demanaran el processament de més agents.
1: Creiem que hi ha algunes altres persones que es tenen que haver imputat i, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha una persona més que hauria d'estar imputada.
0: La defensa dels Mossos apunta que els GEI estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
2: Un dels dos menors detinguts per la mort d'un home a Manresa aquest dimarts estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre, que també havia estat en aquest règim, ja havia complert el temps que se li havia marcat. Així ho han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada en el cas d'un menor no suposa un seguiment policial, sinó que un professional, ja sigui psicòleg o treballador social, controla que el menor vagi a escola o al metge o que visqui en un lloc estable. Mentrestant, aquest divendres s'han fet a Manresa els funerals per la víctima. Anem a Manresa, Nàtia Dell.
3: Comiat multitudinari emotiu per dir l'últim adéu a Carles Vilajosana mentre les investigacions continuen obertes. Al parlament final de la cerimònia, la germana de la víctima, abraçada a la imatge que presidia el funeral, ha dit que anirà a per totes i mourà els fils que calgui per aclarir què ha passat i fer pagar els culpables. Entre els assistents, el president de la Federació d'Associació de Veïns de Manresa, Jaume Canudes, que ha anunciat aquesta emissora que demanaran una reunió amb l'Ajuntament per parlar amb calma de com millorar la seguretat a la ciutat.
4: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
3: Tenint en compte que els dos menors implicats en el crim, que estan ja en règim tancat, eren coneguts per la policia, Canudes ha afegit.
4: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
3: A la cerimònia de comiat ha sonat la música de Plens de la Patum i peces del Correfoc de Manresa perquè el Carles li apassionava aquestes festes.
2: Vist per a sentència el judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre. La Fiscalia rebaixa fins als 5 anys de presó la petició de pena contra l'exgerent de l'entitat, el principal acusat en la causa. Tortosa, Jordi Barranca.
5: L'última sessió del judici ha servit perquè les parts presentin les conclusions finals. Tal com s'esperava, la Fiscalia ha mogut fitxa i ha rebaixat fins als 5 anys i 2 mesos de presó la petició de pena contra Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa. Inicialment li demanava 14 anys de presó. Tot plegat es deu a les dilacions indegudes d'un cas que va esclatar a finals del 2011 i que no s'ha jutjat fins ara. Tot i així, el fiscal sosté.
6: És difícil creer que una persona con 6 quinquenios, una persona que tiene todos los poderes, una persona que coordina las 3 secciones, no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
5: La representació de la cooperativa, per la seva banda, demana contra el principal acusat 23 anys i mig de presó. A banda de Ferrer, l'altra acusada que ha arribat fins a final del judici, una proveïdora, ha acceptat una condemna de 3 mesos de presó i una multa de 4 euros al dia durant 2 mesos per falsedat de document mercantil. Més de 400 socis de la cooperativa, recordem-ho, es van quedar sense poder accedir als estalvis quan l'entitat va fer fallida.
2: La Fiscalia demana jutjar el fundador de Glovo, Oscar Pierre, per un delicte contra els drets dels treballadors. Pierre ha estat investigat per haver mantingut els repartidors de Glovo com a autònoms, malgrat les sentències del Suprem i els requeriments de la Inspecció de Treball. La defensa de Pierre, però, demana que s'arxivi la causa i sosté que el model de l'empresa de repartiment a domicili era legal. Ara serà el jutjat d'instrucció qui haurà de decidir si obre judici oral i si porta al banc dels acusats a Pierre. La investigació va començar l'estiu del 2024 arran d'una denúncia de la Fiscalia i compta amb la CGT com a acusació popular. El sindicat s'oposa a l'arxivament i defensa que Glovo va mantenir durant anys condicions laborals il·legals.
7: El temps.
2: Gemma Puig.
8: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs, aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors. En molts punts també de la façana litoral, aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana, doncs tindrem una

0: una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia i la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. El cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
3: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
2: L'actual cartografia del món es va establir al segle XVI, l'anomenat mapa Mercator, nom del cartògraf que el va dissenyar i que destacava les rutes de navegació de l'època. És un mapa que no correspon amb la mida real dels països, de manera que alguns eren percebuts arbitràriament com a perifèrics. Una desena de persones intoxicades, una d'elles en estat crític, arran d'un accident amb olis vegetals del port de Barcelona. Es tracta d'operaris que van inhalar monòxid de carboni a la bodega del vaixell que estaven descarregant. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 19 persones, 9 de les quals van resultar il·leses, mentre que un dels operaris el van haver de traslladar a l'Hospital Clínic i es troba en estat crític. 4 afectats més també han estat ingressats en aquest hospital i el seu estat és menys greu, i altres 5 ja els han donat d'alta. Els fets van tenir lloc dijous a mitjanit. La Guàrdia Civil i Capitania Marítima estan investigant les circumstàncies de l'accident. El govern ha fixat els serveis mínims per a la vaga d'educació de dimarts que ve, el primer dia de curs, en què hi hauria d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Mentrestant, els sindicats que convoquen la vaga, la USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS, ja han anunciat que l'aturada es farà de manera descentralitzada. Hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori. En la majoria dels casos, les accions començaran ja a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí, que acabarà a la plaça Sant Jaume.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: I said something transpired between you. Something inappropriate.
2: El veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. Aquest divendres l'ha presentat a Venècia fora de concurs. Ho ha seguit el nostre enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
5: El director de la mítica cinta dels anys 80, American Gigolo, ens presenta un professor de filosofia que es retroba amb els fantasmes del seu passat més fosc quan entra a treballar en un nou institut. L'aparició sobtada de la víctima d'un abús que va cometre anys abans, quan tot just entrava a la majoria d'edat, tormenta el pensador i el porta a una profunda crisi existencial on es barregen la culpabilitat, la repressió, el desig, el xantatge, la pulsió suïcida i el retiment de comptes amb la víctima i amb la família. Uns temes que Paul Schrader, que ha escrit el guió de la pel·lícula, va relligant al llarg del metratge amb les lliçons bàsiques de filosofia que el professor imparteix als estudiants i amb els seus apunts per escriure un llibre sobre el filòsof del segle XVII, Baruch Spinoza. El protagonista Jack Houston diu que la cinta farà reflexionar els espectadors sobre les grans preguntes de la vida.
3: És un dels guions més brillants que he llegit i rellegit. L'estil del Paul
6: quan escriu és tan bo perquè planteja una pregunta i no la respon. I aquest gran interrogant és: som capaços de canviar? I algú com el John ha de creure fermament que podrà canviar, perquè si no, ell és el monstre.
5: Al repartiment també hi ha noms com Sofia Boutella, Daniel Zobato o Bill

0: Pullman.
1: Més de 60 espectacles amb noms com Josep Maria Flotats, Àngels Gunyalons, Leonardo Sbaraglia, Lluís Omar o José Sacristán conformen la nova temporada als teatres del grup Focus. Entre les novetats destaquen la direcció de Sílvia Munt a Panorama des del Pont, al Teatre Goya, o l'estrena de Bons i Dolents, de Joel Joan, al Condal. I entre les reposicions, l'obra Els fills, un dels grans èxits de la temporada passada, amb Emma Vilarassau, Mercè Arànega i Jordi Buixaderes, que tornarà a la Villarroel. La sorpresa del nou curs arribarà la primavera vinent al Teatre Romea, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company, que comptarà amb actors catalans i que vol obrir una nova etapa d'internacionalització per als teatres del grup. Ho ha avançat aquest divendres el president de Focus, Daniel Martínez.
2: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells, el Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea, volem d'alguna manera encetar una nova etapa d'internacionalització.
1: Focus afronta la nova temporada amb optimisme, després d'un any de rècord, a més de 500.000 d'espectadors i una recaptació de gairebé 15 milions d'euros. En l'any del seu 40 aniversari, el grup preveu una inversió de 14,5 milions d'euros, la més gran de la seva història.
3: Esports.
1: Amb en David Ubach.
4: El Madrid ha perdut aquest divendres al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. Per cert, que el gol del Betis l'ha marcat Parrot al minut 81 de partit. Un enfrontament que ha valorat polèmica arbitral inclosa el preparador blanc José Mourinho a la seva manera i en termes crítics.
5: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
4: Parlem ara del Barça femení.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre, amb la final a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu, el tècnic.
6: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
4: El Barça recupera Esmei Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
4: El bàndol badaloni, per la seva banda, el seu entrenador Marc Ballester ha parlat d'enfrontament especial.
8: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
3: 3CAT Info.
4: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi del Molinón en el desenllaç del partit.
9: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
4: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morell, Carles Pérez i Furtado. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info.
4: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones.

0: Triones, per 53 a 83. I del bàsquet passem a l'handbol.
1: 3CAT Info.
0: El Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39 a 37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
2: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estan gaire bé.
0: Són declaracions d'Ortega Sport 3. El Barça jugarà a la final contra l'Sporting de Portugal, que a la segona semifinal ha derrotat el Vidasoa a Dirun per 31 a 29. Pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, el belga Wout van Aert ha guanyat des de l'escapada la 13a etapa, de 193 quilòmetres entre el Muñecar i Loja. El seu company d'equip, el Visma, Sepp Kuss, se n'ha felicitat en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Fue una etapa durísima por el calor, por la velocidad, dimos a mil toda la etapa, pero no, muy, muy contento para Wout, para conseguir una victoria, porque en esa vuelta es la única cosa que le faltaba.
0: A la general, Enric Mas, del Movistar, manté un dia més el mallot vermell de líder. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el murcià Carlos Alcaraz s'ha classificat per als vuitens de final, que jugarà contra l'estatunidenc Tommy Paul. En tercera ronda, Alcaraz s'ha desfet del xinès Wu en 3 sets, 6-3, 6-4 i 6-1.
1: Trescat Info.

0: Són les dues.
1: El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna al centre d'equip i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. Giorgia Meloni fa gala de la seva gestió en un míting per celebrar que lidera el govern més longeu de la història recent d'Itàlia. La primera ministra assegura que Europa i el món es tornen a prendre Itàlia seriosament. Posa com a exemple que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, vol copiar-li la idea de fer centres de deportació de migrants fora de la Unió Europea. SEAT reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. El govern diu que farà el que faci falta per preservar la presència industrial i els llocs de treball. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. A tot això ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del país. La cantant catalana Aitana sedueix les més de 17.000 persones que han anat al primer dels quatre concerts que farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Durant més de dues hores ha repassat els temes del seu quart àlbum i èxits anteriors.
0: Esports.
2: El Madrid ha perdut el camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. I segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça de bàsquet, Tosané Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla.
1: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides...